0: Porque podría ser aniversario de amigos.
1: El lunes fue el Día del Amigo en Argentina y tuvieron algo que celebrar.
0: Sí, o se ven campeón del Mundial, no creo que se recorde cada 5 minutos. Yo no soy de Argentina, no foto cara de Argentina.
1: Lo primero, sí, pero... recibo muchos regalos. Vale. Y segundo, Argentina.
0: Vale. Va.
1: Un collar en concreto que lo llevo puesto porque me lo regaló un militante socialista muy especial.
0: Ah, caram, qui?
1: Para mí.
0: La ley, o aquí.
1: Espera, querido.
0: Va.
1: Gràcies.
0: Però jo sempre he sigut el PSC. No, però de què et col·loca? Jo no ho he dit mai. Bueno, si...
1: ¿Cuándo vamos a ir a jugar a los dardos?
0: No, era una broma. Quina
2: ara
0: mania.
2: Ho has dit.
0: Vaig a posar benzina al Falcon, va. I així quedarà arreglat tot l'assumpte aquest del problema de la benzina.
2: Mare meva! Sí. Oh my God! Oh my lux!
0: Què passa?
2: Té la man Zapatero, no?
0: Sí, què li passa?
2: Té collares a palé. A palé, a palé, a palé.
0: Què fa aquí? Que va estar seguint Rosalía a l'entrevista d'ahir?
2: Home, i tant que Pedro sí. Sánchez. Clar que sí, amor.
0: Ja, molt bé.
2: Sí, de fet va anar a Televisió Espanyola, però abans li havia proposat jo venir al confessionari meu, saps?
0: Què diu ara? Sí, el confessionari de les concerts, eh? Allò...
2: I tant, molt per supuestis, el que escoltes.
0: Per supuestis, de veritat, hem de dir això.
2: Què?
0: És que no, és igual.
2: Jo
0: no.
2: Tinc el meu moto basadari, te calles, sí, que per sí, algú sí, sóc ja jo està. La Rosalía i no tu. Doncs eso, dilo.
0: Sí.
2: Doncs que li vaig dir que vingués al confessionari quan vaig anar a Madrid, que se dejara de juicios, jueces i tonteries, que eso no va al panar, saps?
0: Molt bé, doncs me n'alegro molt, però crec que els jutges i el mateix Zapatero que un tema que està sota secret de judici o com es digui, o que està sent investigat judicialment, no crec que sigui una bona idea parlar allà davant de tothom, al mig d'un concert, sobretot.
2: 16 jutges, un jutjat, mengen fetge d'un penjat, saps què passa? Que em té por.
0: Qui?
2: Perquè de tants... El Zapatero, perquè de tants diamants que té, el Zapatero s'ha convertit en una autèntica perla definitiva Full HD 4K, saps?
3: Déu-n'hi-do, Rosalía.
2: Cor azul, ei, aquí...
0: Gràcies, ja pots retirar-te. Avui tenim un dia bastant tontet, eh?
4: Pere, si em permets explicar una dada ràpidament, querido.
0: Explica-la ràpidament.
4: Ahir el Barça va presentar la seva segona equipació per la temporada que ve. És de color negre i lila, que dona la casualitat que és el del mateix color que el genoll de Frenkie de Jong.
0: La veritat és que, en fi, això, creu que Oriol, això és una dada, de veritat?
4: Home, i si seguim parlant de Jong, heu de tenir en compte que abans de venir al Barça va sonar pel Lleida, però el jugador va rebutjar l'oferta a última hora perquè es van entremetre aquests de l'Atlètic Lleida, que són uns fulanos de cuidado.
2: Però llavors jo tinc
4: amb aquest estafador
2: amb l'Atlètic Lleida.
0: Què passa?
4: Francesc.
2: Amb qui hem d'anar?
0: Amb qui hem d'anar? Amb què?
4: Amb la Unió Esportiva Lleida i amb l'Òscar Rubio.
0: Amb l'Oriol Jové, que està a la casa. Sempre anant amb l'Oriol Jové, ja està. Aquest dubte, quin dubte tens?
2: Ara ho has dit.
0: La dada Jové. Moltes gràcies, Oriol, eh? I, sisplau...
4: A disposar, sí, querido.
0: Sí, a veure, més coses. Ahir
4: em vaig a Molins de Rei.
0: Ves on vulguis. Pròxim, com es diu això? Durant el pròxim Parlament, o no sé quin ple del Parlament, es va aprovar, he dit al Congrés dels Diputats, la jubilació parcial del personal laboral de les administracions de l'Estat. Això va ser ahir. Un decret que es va aprovar amb 167 vots a favor, 37 en contra i 144 abstencions, de manera que serà més fàcil jubilar parcialment gent que treballa per l'administració, no tothom, sinó que afecta només una part de la gent.
4: Sí! Jo em vull jubilar.
0: Jo em vull jubilar, però sí, de veritat.
5: Però si encara no tens edat per començar a treballar. No has ni començat a fer els deures que hem d'entregar demà. Ens han demanat que dibuixem un gos. Dibuixarem Pere Mas.
4: Sí!
0: A mi no em dibuixis, eh?
5: Mira, Pere, ets un quiso. Pere!
3: Escolta.
4: Pere, tu estàs jubilat amb
0: la de que tens? No, estic jubilat. Si estic aquí assegut...
4: T'has cascat.
5: No li digues això, Martí.
3: Vosaltres segurament, ells tardaran en jubilar-se. No sé tu, Pere, com ho veus, però és que potser es jubilen amb 80 anys, ells dos, eh?
4: Com és el PSC?
5: Jo me vull jubilar ja amb 5 anys.
0: Però perdona, tal com està el pati, on té les cotitzacions i tot això, als 80, com a mínim, als 85, ja us ho trobareu.
5: Bueno, doncs que acabarem tots morts, com diu la de l'eclipsi, no passa res. Martí, vés a fer els deures d'anglès.
4: Faré un tribut a Fito i Fitipaldis.
0: Va, deixem-ho aquí.
5: Prou,
0: fora, prou de despropòsits, prou d'històries, de veritat. Ara, puja, fot-li. Bueno, és que si sona aquesta sintonia és el moment d'apujar el volum dels transistors, fer callar amics, a familiars, als caps, a la feina, si convé. Bueno, aquesta història crec que un divendres d'estiu

0: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.
1: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
2: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
3: Té la nevera buida i havia d'anar dilluns.
4: Home,
3: i no hi ha anat encara.
4: Se m'ha dit que té la nevera buida. Què parles de la nevera, la Mudi?
5: No tenia una docena de huevos?
4: No, no, no, no, con un parant és suficient. En fi, sisplau, fem una trucada suïcida, no?
3: Sisplau.
4: Per qui encara no ho sàpiga, la Yael té aquí un bombo amb tot de telèfons. Ah, hi ha el telèfon del president Illa, eh? Un dia sortirà el president Illa i haurem de trucar-lo i no sabrem quina cara fotre. Però que no es cabregi, si passa això. Ep, ja tenim la bola. A veure qui li toca avui. Ah, mira!
3: Un molt querido, estimat.
4: Molt estimat, eh? És una persona molt, molt estimada.
6: Voldrem les millors cançons al moment.
4: Espera't. Ara vaig a marcar el seu telèfon i des del meu mòbil poso l'altaveu, la Rambo.
3: Ai, no, sempre se't cau, has d'anar amb compte amb el
7: micròfon. Oh, sí, micròfon. És que no es pot ser més boomer, la veritat.
4: No, fem una cosa, és que en Marc Espejo, si no et molesta, el Marc Espejo és el nostre operador de so. Aquest micro, el peu de micro, balla. Llavors anem a collar-lo.
3: Sí, és curiós, perquè és el que més balla i
4: sí,
3: és el...
7: Jo, com el Joan Petit quan balla, balla com el micro.
4: Sí, la clau de la bústia a casa, veus, li fots un giro, això, vas collant. Ah, però s'ha aguantat l'altre. Merda, no he fet una altra. Si no aguantem l'altra banda... Algú té una clau? Va, ja ho arreglarem. Clar, si no subjecta l'altra allà, va girant el buit, diguéssim. Doncs deixem-ho. De moment, ara entenc per què...
3: Sí, l'art de Cimentov potser ens podria ajudar,
4: exacte,
3: però clar.
4: No, no, millor.
8: Més d'Òscar de Manteniment, por aquí, o està viendo volar aviones?
4: No.
3: Dic perquè, com que ha fet el Camp Nou, potser
8: que venga el Òscar de los aviones.
4: El qui, l'Òscar de los aviones? No, fotem el tonto, sisplau, que estic a punt de fer la...
3: Centrem-nos.
4: Estic trucant ja, posa l'altaveu, vinga, ala.
3: Ai, compte.
4: Si no l'agafa. Jo crec que està fent la mitjada, aquesta hora. Estarà fent la migdiada, segur.
5: O conduint.
4: Perquè matina molt. Ep!
9: Hola, estem en directe, però...
4: Home, clar que estem en directe, si estic fent el programa, que no estàs escoltant-me?
9: Ara mateix no, perquè estava tenint una conversa aquí al cotxe.
4: Amb qui estàs tenint la conversa?
9: Estic portant una gran professional de la casa a Vic... de la seva família. Estic fent Uber. Estic amb Carla Meléndez del Departament de Màrqueting.
4: Ojo! Un aplaudiment per Carla Meléndez. Per tant, ja està clar que estàs amb algú de la ràdio i, per tant, que ets algú...
8: Sorteando entradas.
4: No, és algú de la ràdio. Bueno, l'heu reconegut.
5: Home, és molt fàcil, no?
4: Sabeu qui és, no?
3: Ernest Codina!
4: Ernest Codina! Matina Codina! Però, Ernest, una cosa. Avui has fet programa, tu, no? Tu encara estàs, diguéssim, als RAC 105, penqueu una setmana més, no? Diguem-ne...
9: Sí, això és un tema de recursos i de distribució dels festius.
4: Molt bé.
9: Nosaltres fem festa per Nadal i algun pont.
4: Amigo.
9: Tinguem una setmana més a l'estiu, però crec que molt intel·ligentment. A mi m'agrada.
4: Exacte, l'alegria de saber que tothom està de vacances a la ràdio. Bueno, està RAC1, que clar, no sé si som els cosins grans o què és RAC1 en relació amb RAC 105, els gamberros... Bueno, els gamberros sou vosaltres, no? Els de RAC 105 representa.
9: Jo crec que hi ha molts gamberros a
4: totes dues bandes. Bueno, per tant...
9: Jo crec que nosaltres som una mena d'apèndix de RAC1 i sobretot RAC1 per nosaltres és una referència.
4: Ara no empecemos a fer pilotar-nos aquí, eh? Perdó, ja se m'ha entès.
3: Bueno, propers bolos. L'Ernest no té bolos.
4: Tens bolos, Ernest? Bueno, primer, estàs començant vacances o la setmana que ve encara vindràs per aquí?
9: Ara mateix porto de vacances unes 3 o 4 horetes. Per tant, soc un home molt feliç.
4: Estàs fent de taxista a la ràdio. Escolta, i tens bolos? Tu fas de DJ? Jo t'he vist fent de DJ.
9: Sí, aquesta nit, qui ho vulgui, estic a la Festa Major de Santa Cristina d'Aro.
4: Hombre!
9: Sí, obrirà la nit Mamaduixa, després seguirà amb un DJ i remataré jo la nit, que vaig de 3 a 5 de la matinada, una hora bastant tronera en general.
4: Home, perdona, com t'ho fas, això? Com aguantes fins a aquella hora? Què vas fent?
9: No, ja sé, no et pensis que em drogo, que ja sé que vas parlar pel camí dels estupefacients.
4: No, perdona, però jo no he dit això, tio. Només preguntava com aguantes fins a aquella hora.
9: No, aquesta tarda fotré una migdiada de campionat d'aquelles èpiques que et despertes i estàs completament desorientat.
4: Sí.
9: I després a mitja tarda pujaré, me'n vaig a sopar.

0: amb tota aquesta gent que avui actua a Santa Cristina d'Aro.
1: Ah, amb el Mamaduixa, dona records.
0: No, Mamaduixa crec que no vindrà perquè és el primer i llavors hauria de sopar molt ràpid. Però sí, en part de l'estaf d'aquesta gent sí. I demà estic a Sant Jaume de Llierca, que és a la comarca de la Garrotxa. Farem una ruta per Catalunya ambientant i diguem-ne, posant una mica banda sonora a les festes majors d'aquest país.
1: I diumenge tens bolo, ja que estem fent tot el danses dels bolos.
2: És això, domingo por la noche.
0: Diumenge a la tarda, diumenge és la festa major del meu poble, Sant Miquel de Balenyà, a la comarca d'Osona, i aquest diumenge faig dinar familiar. A la tarda hi ha aquí el clàssic bingo de la festa major, que no toca mai, això t'he de dir que jo...
1: Un pit d'una pilota, sí.
0: Sí.
1: Bueno, en fi, escolta'm. Sí, no, i llavors què?
0: Perdona, que a la nit actua el teu company d'aquí del programa, l'Edu Mutante, a dos quarts de deu.
3: No ens ho havia dit encara.
1: No. Et porta el molt desgraciat per tota la setmana recordant-ho. On actua i a quina hora?
0: És diumenge, Sant Miquel de Balenyà, a la comarca d'Osona, Edu Mutante, i el seu show.
1: Bueno, que pagui, tio, que pagui, que passi per finestra. Bueno, quina hora? A quina hora ja, per saber-ho tot?
0: No, dos quarts de deu de la nit.
1: El aniràs a veure, no, suposo? Ja que és el teu poble.
0: Molt bé, la primera fiu, sí.
1: Molt bé, una última cosa, abans de penjar. És cert que el pastís que ens estem fotent tots és de RAC 105? Que es podia agafar? És que hi ha un pastís de xocolata i trufa, però de nata i trufa, molt bo, que ha aparegut per allà, al menjador.
0: Sí. Estaran molt contents aquesta gent que són patrocinadors del Matina Codina. Són una empresa que fa, diguem-ne, que té enginyer material de repostaria sense gluten,
1: sí?
0: I es diuen delícies sense gluten. Són productes 100% sense gluten.
3: Els melindros també?
1: Els melindros, diu que hi envien uns melindros.
3: Boníssim.
1: No, doncs ja està. Havent-hi una arrasada aquí com si fotés un any que no menja ningú en aquesta casa. Tio, de veritat,
0: Us ho mereixeu.
1: Molt bé, maco. No, escolta'm, merescudes les teves vacances, que tinguis un molt bon estiu. Ja està, i a fer de DJ, que és una altra de les coses.
0: Que digui adéu la Carla Meléndez.
4: Sí, home, que digui alguna cosa.
1: Ah, Carme, Carla.
5: Aquí som. Digues.
1: No, que digues adéu. Diu que has de dir adéu, doncs digues.
5: Adéu, nosaltres ens veiem dilluns. Jo dilluns encara treballo.
1: Magnífic, doncs ens veiem dilluns. Un aplaudiment per tot plegat, perquè és Uber. Déu-n'hi-do, Que vagi molt bé, bon estiu a tots. Va.
0: Adéu, família.
1: Adéu.
3: Va,
1: La cançó brusca.
3: Exacte, la cançó brusca. Més que jo treballava amb l'Ernest.
6: Que pesada, treu un CD ja, tanta cançó.
3: Mira, avui escoltarem el següent.
1: Què dius?
7: Home.
3: És la Karol G, que avui hem sabut que li donaran una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood. L'estrella també la rebran l'actriu Lisa Kudrow, que és la que feia de Phoebe a Friends, l'actor Pedro Pascal o, també, fins i tot, en David Guetta.
1: Carai, tu.
3: Molt de divendres.
1: Estem molt divendres. DJ, estem molt DJ, sí. Molt bé, molt animat.
3: Què passa, Rosalia?
6: Ai, Karol G, Amb G de gens d'enveja. No em fa cap ni una d'enveja, tu. Ai, a mi no em cal una estrella al terra, perquè sóc jo ja una autèntica motomami. Per això, i perquè vaig tan sobrada, que m'he comprat una estrella de veritat. Bé, una constel·lació sencera.
3: De debò?
6: Sí, ara jo no es dirà Ossa Major. Ara es dirà Moto Ossa Saoko Major. Dilo, tra, si no és mio.
1: Ja que mencionem tant RAC 105, vols que espiem què estan fent o no?
3: Podem fer-ho?
1: Clar que podem fer-ho, o sigui, home, si estan aquí, estan a l'habitació al costat, a l'estudi aquí al costat.
6: Menjant melindros.
1: Puja, que està fent.
3: Ah, això RAC 105.
1: Sí, clar. Llàstima que no estiguin parlant.
3: Ara
1: no hi ha
3: ningú.
1: Llàstima, home, hi ha un...
3: Però podríem...
1: Jo crec que no hi ha ningú, no?
3: Ara mateix no hi ha una persona.
1: Sí que hi ha una persona.
8: Està Enric Font.
1: Sí, de veritat, o sigui... El que passa és que està sonant una cançó, aviam. Quan parla, parla un senyor. I quan no parla, sona una cançó. Ho entens?
3: Sí.
1: Entens la diferència, tu que havia estat?
6: Doncs ja podria cantar el senyor.
1: El senyor
6: no. Si
1: no,
6: per què està?
1: No, perquè això sonen les cançons.
3: Molt contenta, que estigui sonant RAC 105 a RAC 1.
1: Ho tornem a posar, quan tornem a fer la cançó brusca dilluns, a veure si enganxem que parla algun pàjaro de RAC 105. Hauríem de saber el nom també, però ja, bueno, podríem interconnectar els estudis i preguntar-li, però...
3: Però podríem parlar amb aquella persona i es podria sentir?
1: Sí, es pot fer, oi que es pot fer? Però no fotem, home, no sortirem
3: nosaltres per... Ha fet una cara, el tècnic de so.
1: No sortirem per RAC 105, perquè encara la gent...
6: Voleu fer de tot menys treballar, vosaltres.
1: No, avancem. que tenim aquí el nostre estudiant en pràctica, que tenim tot un seguit de coses, aquí volem saludar... Oh.
4: Muy buenas tardes y saludos cordiales cuando pasan 22 minutos de las 4 de la tarde para contar, cantar y narrar lo que está pasando en el Tour de Francia.
1: Vam quedar que no.
8: Se queda molt.
1: Sí. ¿Quan queda, però?
4: Etapa marcada con letras de fuego para ver quién le pone el cascabel al gato. Oh. De momento, a esta hora de la tarde, hay un grupeto de 30 corredores escapados. El maillot amarillo a 4 minutos 20. Y desde esta radio, desde esta emisora, la gran etapa Puerto de Montaña, Le Port de Montaigne, con una ascensión de 13,8 kilómetros. Hoy atacando directamente desde el puerto de las Indias y Le Petit Écolier hasta subir al temible pico de la Curve de Bouyer, encabezando el pelotón Don Tadej Pogačar y Parera del equipo del CAS Naranja. Conocemos la situación de la carrera en este punto del trazado. La serpiente multicolor. Conectamos con nuestro enviado especial en Francia, nuestro jorobado de Notre Dame, Don Martí Puc, coma y Parera del Tensa Fejit. Don Martí, ¿nos escuchas?
1: No
4: hay nadie en la cuneta. Nos vamos con la moto 1 a vista de pájaro, nuestro señor del helicóptero bajo las aspas, don Alejo Pintanel.
9: Tampoco,
4: Alex. ¿Tenemos a alguien?
1: No, que me encanta que no fríe el Tour de Francia.
4: En fin, no esperaba tener que recurrir a él, pero Pau Bonastre detrás del pelotón. ¿Qué sabemos de la etapa, don Pau?
3: Avui
9: treballa de nit.
4: Albertito Balsas, situado en la moto 2 en el sprint cronometrado.
3: Jo l'he vist aquí fa un moment.
4: Albertito.
9: Girat.
4: Es lamentable, es tedioso. Y si tienen que rodar cabezas, rodarán cabezas. Pero esto es una mierda.
1: Sisplau, no parli d'aquesta manera. No rodaran cabezas. I veiem que no fèiem Tour de França, a no ser que passés una cosa molt gruixudista, a mitja etapa, que tampoc cal aturar la ràdio per aquest motiu. Va, tu, saludem a un dels nostres dos estudiants en pràctiques, en Noel Guarnido.
10: Guarnido, Pere, Guarnido.
1: Guarnido, això, no Guarnido.
10: Guarnido.
1: Bueno, Guarnit, com ho hem decorat?
10: Queden 25.
1: 25 què?
10: 25 programes perquè t'aprenguis el meu cognom.
1: Home, ja el d'avui 26. Bueno, clar, comptant aquest 26, però sí, efectivament, 25.
10: Sí, avui ja,
1: no te'n posis estupendo perquè potser et ventilem la propera setmana, eh? Vull dir que si hem de...
10: Home, no.
1: Aquí, sí.
10: Què exigeix?
1: I a la Judit també la podem ventilar.
10: Escolta, no marguem el divendres.
1: Espejo, Judit Espejo, no, es diu?
10: Es posa.
1: Bueno, es posa Espejo, més menys.
10: Sí, quasi. És divendres i el cuerpo...
1: Hi ha una E i una S. I un O.
10: El 75%
3: sí. 80. No, si sabem que el teu cervell no dona
1: permís. Deixeu parlar al pobre Noel, sí. El teu cervell, mira, no fem comentaris, que ja ha quedat bastant demostrat.
10: No res.
1: Ni de fer una recepta. Digues, Noel.
10: Deia que estem a divendres i el cuerpo lo sabe. Encetem el cap de setmana i vull parlar una mica del cap de setmana. Avui no estic gaire emprenyat, però sí que vull posar sobre relleu a un personatge. Sí. Hi ha gent que va a missa de 12 i hi ha gent que cada diumenge no va a missa, sinó que va a buscar el pollastre de la una.
3: Sí,
1: sí, efectivament.
10: Per complir el seu deure espiritual.
11: Jo a veces también voy a buscar el pollo a la una.
1: No, aquest és un altre pollo. Va, no comencem d'aquest color, sisplau.
10: Penseu que el ritual és exactament el mateix que anar a missa.
1: Sí.
10: Es vesteix una mica millor,
1: sí,
10: fa quan silenci,
1: sí,
10: saluda els veïns,
1: sí,
10: i marxa amb la sensació de pau interior que només et dona el fet de saber que avui no hauràs de cuinar. Per aquesta gent, la rostisseria no és un negoci, és una parròquia.
1: Sí.
10: Ja només falta que al marxar el Manolo, que és propietari de la rostisseria, el Lolo tiene un pollo.
1: Ai, Déu, per favor.
10: Li faci la creu...
1: Per això
10: t'inventes,
1: no?
10: Vés a saber. Bueno. Li faci la creu al front amb el suc oliós del pollastre i li digui: podeu anar en pau i amb patates.
1: I amb Manolo. No siguis irreverent. Molt bé.
10: Bon cap de setmana, guapos.
1: Bueno, no s'ha acabat el cap de setmana, maco. Que ja et queda tota la tarda, no?
3: No, però diu així.
1: De veritat, maco.
10: Em queda una estona per redacció.
1: Maco, cap de setmana, maco.
12: Què passa amb els macos d'aquesta casa? Deixa el nano jove que no vol treballar.
1: El concurs, sisplau. Endavant amb el concurs que avui ja tenim. Regalem el doble de premis, eh?
3: Així és.
1: Bona tarda, Lívia Di Cipio. Estimar els sons del món a Ciutadella de Roses.
3: Així és, aquesta setmana hem estat repartint una entrada doble cada dia i avui que és divendres i el divendres fa festa, reparteixen dues entrades dobles.
1: Doncs ho tens, eh?
3: Dos de vosaltres, avui us en portareu dues entrades dobles pel concert del 31 de juliol on es reuniran en un mateix escenari els Amics de les Arts, que celebren 20 anys, Blaumut amb la seva gira de comiat i Ramon Miravet amb el seu CBF Mediterrani.
1: És un tros de bolo, eh?
3: És un gran escenari amb molts grandes.
1: Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet.
3: Així
1: que podríem
3: és.
1: Anar-hi.
12: Però sí, si el blau està mut, com cantarà?
1: Bueno, no és el nom del grup, Hilarín, és el nom del grup.
3: Tenim el WhatsApp del programa petat de notes de veu amb els vostres acudits preferits. Mm-hmm. Recordem el mòbil del programa perquè els oients se'l puguin guardar i participar en els pròxims sortejos. És el 680 70 70 60. El recordem com sempre, 680 70 70 60.
1: Anem a escoltar... És que saps què passa? És que podríeu que m'ha passat.
3: Digues,
1: el Noel és alumne de la Melero.
3: Què diu?
1: Clar. Bueno, clar, què vol dir clar?
3: Bueno, perquè...
1: Bueno, m'ha escrit, bueno, hem dit, és un estudiant en pràctica, resulta que té professor la Melero, que... La Melero.
3: La Melero també va ser profe Melero.
1: Que ens deu estar anant en cotxe i li deu saltar la ràdio i ens està escoltant. Helena, vine al programa, de veritat, sí o no?
3: Sí, Helena.
1: Qui vota que vingui al programa?
8: Jo voto. Qui no vota, està amb l'Helena
12: Melero?
1: Rosalia, és un tema de sororitat, no?
12: Sí, jo sóc la Pilarín.
1: No,
12: sí,
1: Rosalia.
12: No, què vols amb mi, què vols?
1: Exacte, que vull que la Rosalia li demani a la Melero que vingui.
12: A veure, Melero, amema de Motomami. Vine aquí, ja, a passar fred, aquí dins d'aquest estudi de merda, però que hi ha gent molt simpàtica que et vol veure, vale? Sí o no, bandida?
1: Vinga, ja queda convocada.
12: Dilo. Són 5 euros, eh?
1: Estem a mig concurs. Hem dit que avui regalem dues entrades dobles per aquest superconcert que es farà la setmana vinent, el 31 d'agost.
3: El 31 de juliol.
1: Disculpa. Va, anem a escoltar, o escoltem directament els quatre acudits i dos d'aquests se'n van de pet al concert.
3: Exactament, el primer és el Juanca, de Vegas.
13: Diu, carinyo, portem 24 anys de casats i sempre em corregeixes, eh? Diu, portem 23, per no dir.
1: Se m'està fent llarg, eh?
3: Anem amb el segon, no?
1: El casament, sí, dona, sí.
3: Anem amb el segon, que sí. És el Miquel de Sant Hipòlit de Voltregà.
1: Ai, mare.
14: Escolta, Paco, dius que es troben pel carrer, diu, escolta, Paco, diu, tu t'agradaria participar en un trio? I en Paco diu, home, pues sí, aviam, un trio, sí, home, sí, aviam. I li diu, doncs corre, que a casa teva ja han començat.
3: Anem amb el tercer, anem amb el Santi de Girona.
15: Us explicaré un acudit que almenys té 50 anys, és de l'Eugenio, ras i curt. Y digo, ¿os saben aquel que es un tío que entra en un velatorio y digo, lo siento? Digo, no, déjelo tendido, tal como está.
1: Oh, avui a nivell, eh? Ya me siento que de costumbre.
3: Sí, ¿no?
1: Sí.
16: Llevan los míos.
1: Sí,
16: exacto. El de antes también era mío, todo.
1: Bueno, es igual, pero es bo. ¿Y el cuarto?
3: Anem amb l'últim, amb l'Ivan de Mataró.
17: Una mica l'altra... Saps que 10 de cada 30 persones deixem la cervesa per primavera? I l'altre li diu, un terç? I diu, vinga, va, sí, cony.
3: Està bo, també. Anem amb els guanyadors?
1: Sabíem que són, recordem, eh? Dobles guanyadors, dues entrades per cada un d'ells. Vaja, s'ha entès perfectament.
3: Els guanyadors del concert del 31 de juliol són...
1: Emoció.
3: El Santi de Girona i el Juanca de Vega. Felicitats a tots els guanyadors de la setmana. Podreu gaudir d'aquest superconcert del So d'una Generació amb els Amics de les Arts Blaumut i Ramon Miravet. Si no has sigut un dels guanyadors, recorda que encara queden entrades disponibles a sonsdelmón.cat.
1: Que paguin, que cobrin, que paguin, però també poden participar al concurs.
3: Exacte.
1: Si aconsegueixen l'entrada i van de franc, si no, no se la poden comprar. Per
3: Exactament.
1: Cert, abans de passar les notícies amb el Jordi Claret, que no sé si l'hem saludat. Claret, com estàs?
18: Hola, hola, bona tarda, com estem?
1: Doncs dona't per saludat convenientment. Vols que saludem algú més, a la Melera i tot això?
18: Ah,
1: doncs
18: ja està saludat.
1: Abans d'entrar, estem intentant localitzar dues persones atentes al telèfon, que ho dic per la ràdio. Sembla bé o no?
3: Sí, sí.
1: Marta i Lívia?
3: Sí. Perfecte. Digues, espera.
1: Estem intentant... Heu vist aquest vídeo d'una senyora de Gràcia que diu...
3: El que vam comentar ahir.
1: Sí, el vídeo de la senyora de les Festes de Gràcia, que tan mona ella, diu, escolti'm, a qui no li agrada deixar les Festes de Gràcia? Ja ho sabia quan es va comprar el pis. Volem parlar amb ella. I sabem com es diu. I l'hem intentat localitzar per mil bandes, però no acabem d'aconseguir acabar parlant amb ella. Si algú la coneix, que ens truqui ara al 902-477-100. 902-477-100. És una senyora, com dic, que surt un vídeo de BTV, de les notícies de BTV,
3: sí,
1: on es parla de les Festes de Gràcia i de les molèsties, i ella diu, escolti'm, és una senyora d'una certa edat, que diu això. I es diu, sabem que es diu, Pilar Romero. Per tant, si
3: veïna
1: algú coneix...
3: de Gràcia.
1: Veïna, veïna de Gràcia. Gràcia. Pilar Romero, una senyora de Gràcia, molt simpàtica i molt bona ella. Si algú la coneix, que ens truqui a la ràdio. O bé, també sabem que la seva filla es diu Cristina Pellicer Romero.
3: Això
1: tranquils, no passa res. No és res dolent, no és, un... és res bo. Ningú ha pres mal, que ningú s'espanti. Ah, ha dit el teu nom per la ràdio.
3: Escolta,
1: si algú coneix a la Pilar Romero o la Cristina Pellicer Romero, que és la seva filla, que ens truquin al 902-477-100.
3: Si els hi fa molta cosa, això de trucar, perquè els joves, això de trucar els hi costa. Sí? Canvien un missatge de WhatsApp.
1: Correcte, tens veritat.
3: Al el... 680 70 70 60. Exacte.
1: Molt bé, doncs...
18: Vull fer un petit apunt. La peça gravada és del carrer Verdi, així que creiem que pot ser veïna d'aquella zona de Verdi.
1: Molt bé, perquè la van enregistrar, li van fer la pregunta, bueno, potser anava a comprar o anava per la zona, però vaja, és del centre de Gràcia. Segur. Fa pinta de ser una senyora de Gràcia.
18: A més,
1: Gràcia...
18: ens han dit que els hi sona, ella,
1: sí,
18: però...
1: és una senyora molt ditxeratxera, molt mona i molt simpàtica. I volem així parlar amb ella, perquè al final els he dit aquesta colla dels expats, escolti'm, vostès quan es van comprar el pis ja sabien que venien a viure aquí. Gràcies. Un vídeo de Barcelona Televisió, de BTV, que se li diu ara. Bueno, sempre s'ha dit així. I ja està. Recordo el contacte que ens ha dit la Yael, el
3: 608070-70-60.
1: I el 902-477-100. Esperem, si algú coneix a Pilar Romero o Cristina Pellicer Romero, ens fareu molt feliços. Us regalarem alguna cosa. Tenim tasses o bolis?
18: Alguna coseta.
1: Alguna cosa de recurs. Si no, robarem a la taula del
19: vestit. Un tros de pastís. Si no,
1: un tros de no, tros de pastís. No, ja buscarem. Ja farem un bon regal. Doncs, com qui no vol la cosa, ja és un quart de sis de la tarda. No és cap secret qui és el nostre convidat d'avui, perquè ho han dit per la... Bueno, primera que s'ha presentat mitja hora abans el que li hem dit, aquí a la ràdio, com si això fos casa seva.
19: Una mica m'ho sento.
1: És que és una mica casa teva, perquè, clar, tu, ets, tu, en el fons, ets col·laborador d'aquest programa.
19: Correcte, sí.
1: De
19: sí,
1: la,
19: sí.
1: Del versió hivern, diguem-ne.
19: Bueno, dels taloners.
1: Dels taloners del versió hivern, del versió taloners de la temporada. Home, ja l'hem saludat, l'hem presentat, un aplaudiment per l'Arnau París. Sí, fot aquests crits, ets tu?
19: Jo crido molt.
1: Aviam, per què cridaves ara?
19: Perquè jo, no sé, la gent, quan hi ha jaleo, jo m'animo.
1: Bueno, bueno, bueno, un culliner de primer... Sí, no, aquí hi ha una mica de... Ja sí, saps que aquí...
19: Sempre,
3: amb aquesta gresca, i tant.
19: Però és que si no, aquesta hora, és l'hora de la migdiada, quasi gent se'ns adorm, si no.
1: Bueno, tu en el teu estatus actual no és ben bé l'hora de la migdiada, com ara comentarem, sinó que és l'hora de canviar bolquers i de fotre mogudes diverses. Bé, veuràs una persona una mica estranya aquí a la meva esquerra, que és la Yael Brusca.
3: Sí.
1: Ah, molt bé, t'ha costat, una mica...
3: Estem... No, sóc jo.
1: Que ets aquí o ja ets de cap de setmana, tu?
3: No.
1: Perquè portem una horeta, noi, que...
3: No, sóc pensant... aquí i em fa molta il·lusió que estigui l'Arnau aquí.
1: Ah, sí? Molt bé. De fet, ara, allò que no ha passat, no ho expliquem encara, oi?
3: L'he comentat, ja
19: no,
3: ho sap.
19: No, però l'esmorzar.
1: No ho diguis encara. Ah. No, però els oients no ho saben, perquè no ho han sentit. Llavors, ho comentarem durant l'entrevista, això? Però abans fem una mica l'aproximació al convidat, allò que fas tu.
3: Vinga, va, fem les preguntes. Mira, comencem sempre fent les mateixes preguntes, sí?
1: La primera és... gel, una mica.
3: Si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, què estaries fent ara mateix i on series?
19: Ara estaria a casa intentant fer dormir l'Artur i el Robert després de que hagin menjat. Verídic.
3: Quan tenen l'Artur i el
19: 4 mesos.
1: Ostres.
3: Els teus fills?
19: Ah, bueno, clar, sí. Mita'ls, simpàtics, eh?
1: Home, això és abandonament de l'obligació paternal, gairebé, eh?
19: La veritat que sí, però, clar, veu convidar aquí a RAC1 i m'ha costat. Rais, carinyo.
12: Es diu que no, ja està.
19: També ho vaig pensar.
12: El primer és el primer, no? S'ha d'encarregar un altre.
19: Tens raó, així que vinga, fins un altre, adéu.
12: Ara, ja l'hem ventilat. Vera, que bé, avui anem bé de temps, eh?
1: Un segon. A veure, Aitana, bon matí.
12: Bona tarda.
1: No, és bon matí. Bona tarda.
12: Bona tarda,
1: ara,
12: no?
1: Escolta'm, ja té una mare, aquesta criatura, eh?
12: I què passa, que el pare no ha de treballar?
1: Clar que ha de treballar, però si el pare ha d'anar a la ràdio a fer una entrevista, doncs se n'ocupa la mare.
12: Es cancela i punt, i més per venir.
1: I si la mare ha de sortir, el pare ve que se'n deu ocupar, no?
19: Sí, sí, clar, evidentment. Tot i que la mare se n'ha ocupat molt aquests últims mesos i molta sort que en tinc. Que
12: no
19: tinc,
12: hem començat molt bé l'entrevista, eh?
19: No, i no anem a millor, veig, eh?
12: No, això no hi ha qui ho remunti, ja, eh?
1: Bueno, en tot cas, a més l'ha agafat en un moment professionalment complicat, perquè està en un moment de transició... Però clar, si són 4 mesos els crios, més els 9 que dura la cosa, clar, fa 13 mesos, qui havia de saber que ara estaries en aquesta tessitura?
19: Ningú.
3: No, i que a més, que vindrien dos, no? Que al final...
1: Clar, a més, dos de cop.
12: Ja, no el defensis. No va d'això.
19: Contextualitza.
3: Sí, i tant, sí.
1: Ara parlarem de les criatures. Va, tu.
3: Va, seguim.
1: Següent.
3: Si no estiguessis tot el dia cuinant cap aquí, cap allà, a què et dedicaries?
1: Bé, bueno, cuinant i a la tele, eh?
3: A la tele, sí, però això que cap aquí, cap allà...
1: Bueno, si no fossis cuiner.
3: Què faries?
19: Si no fos cuiner, tornaria a ser comercial, segur, perquè és tot el dia xerrant amb gent i cobrant comissions, doncs, bueno... No? No, és un mal plan. Tornaria a fer de comercial.
1: Tornaria a fer de comercial, sense cap mania.
3: En un bar, a aquesta hora, que són què, passats 20 minuts a les 5...
1: Un quart de 5 de 6.
3: Què faries? Cafè, té matxa, gin tònic, cervesa, què faries?
19: Jo sóc molt cafetero i cada cop menys alcohòlic, per tant, intentaria faria un talladet, un tallat, a aquesta hora. Un cafè amb llet ja se'm faria bola. Però un tallat amb gel, a aquesta hora, sí, no? Passaria bé.
3: Correcte.
19: Així fresquet.
1: I com es fa per preservar la crema del cafè quan fas un tallat amb gel?
19: Per preservar la crema del cafè?
1: Sí, sí. No.
19: Home, primer amb una bona
1: cafetera. Hi ha una problemàtica amb això, no s'hi heu fixat? Si tu et fan un cafè...
19: Sí.
1: I t'hi tiren la llet, no sé com la tiren, però la tiren.
19: Sí.
1: Però hi ha manquillat l'espuma, allò, del cafè, eh?
19: Però una cosa és la crema del cafè i l'altra l'espuma de la llet.
1: No, no, la crema del cafè.
19: La crema del cafè, un cop hi afegeixes la llet amb espuma i tal...
1: El problema és amb el cafè amb gel, no és amb el cafè amb el tallat. M'he liat aquí, potser m'he embolicat.
19: El problema és la calor que fa, llavors viu l'embús a gel.
1: No és cap sacrilegi gastronòmic, eh?
19: El què?
1: Fotre-li llet.
19: Mira, a la vida tu has de fotre el que et doni la gana i que t'importi el que diguin els altres. Si el cafè t'agrada amb gel, fot-hi gel. Si t'agrada sense... A Múrcia el foten amb llimona, vull dir... I què?
3: El cafè?
19: Sí, a Múrcia, el cafè amb ranja de llimona, espremut, eh? La llimoneta, o cafè amb gel i un...
1: Dius de bo.
3: Com els musclos, diguéssim, que tires un raig de llimona.
19: Així, o tens la versió tipus Coca-Cola o gin tònic amb una miqueta de llimona dins, i remeneta amb gel i tal. Sí, sí.
1: Els musclos.
19: Sí. Llavors, si els agrada, qui és ningú per dir-los que no ho facin?
1: Bueno, se suposa que endolceix, però al mateix temps ho torna àcid.
19: Home, endolcir la llimona...
1: Home, és dolça, més o
19: menys. És àcida, és
20: àcida. També cafè amb vodka.
1: No, vodka no, però...
19: Veus? Cafè amb vodka.
20: Boníssim.
19: Cafè amb tònica està bé. Un cafè tònic és una cosa que no és alcohòlica.
3: Ah, això no és un espresso?
1: Cafè amb tònica?
19: Cafè amb tònica és una cosa resultona, eh? T'ho juro, amb gel, eh?
1: Però fred.
19: Home, clar, un cafè amb gel, llavors tònica bona, cafè bo, i és, bueno, una cosa curiosa de prendre bona. Bona, jo quan m'ho van dir vaig fer cara estranya.
3: Sí, sí, està de moda, això.
19: Està de moda, està de moda.
1: I què li fa tanta gràcia a vostè?
21: Jo, i que...
1: Estàs veient la volta ciclista, vostè està veient...
3: Sí, ell està al seu, està en una altra cosa.
1: Aquí cada foll amb llur tema. Escolta, ja que ha sortit aquest tema, bueno, i llavors hi ha l'Espresso Martini, es diu?
3: Això, jo deia això, pensava que et referies a això.
1: No, home, no, que això té molt alcohol, eh? Perquè això què té, l'Espresso Martini?
19: Doncs Espresso i Martini, bàsicament.
1: Bueno, vale, molt bé. Lo que tiene... Molt bé, jo diria que porta alguna cosa més, eh?
19: Pot ser, pot ser, però a cocteleria vaig una mica just.
1: Molt bé, següent pregunta, sí, que s'han entretingut aquí.
3: Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe.
19: Sí?
3: Què faries? O sigui, aniries a posar-ne o ho deixes per l'endemà o pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
19: I jo intentaria anar-hi abans, sempre. O sigui, en el moment que em salta, anar-hi perquè mai saps què et pot passar. Mitja nit, sortir corrent i no és hora d'anar a buscar gasolineres, totes tancades, aquesta no té la meva targeta de descompte, i sóc un tio d'aquests de Fidel, sóc molt fidel a les gasolineres, llavors vull anar, la que em dóna punts, i llavors, clar, si tanca, llavors, què? 20 quilòmetres més per anar a buscar... No pot ser, eh?
20: Important repostar dia d'eclipsi.
3: Sí,
20: perquè després ja morriu i no podeu repostar més.
1: És que és la professora Olivia...
19: Si hem de morir, no repostis abans, no? Per què gastar els calés?
20: Deixes dipòsit ple per la següent espècie que vingui.
19: Ah, molt bé.
20: Espavilin, tu, espavilin.
3: I l'última pregunta és de quin tema vols que no parlem, o sigui, que evitem. Hi ha algun tema que no vols que toquem?
19: No vull que parlem de joc de cartes. T'he fotut ara, oi?
3: Tota l'entrevista, no? Les quatre pàgines.
19: És broma. No, m'és igual, parlem del que vulgueu.
3: D'acord. Doncs, Pere Mas...
1: T'has deixat una pregunta, eh?
19: Oh!
3: Sí?
1: Sí. Ens han encarregat una d'ahir i n'havíem de posar una altra en lloc d'aquesta, que no sé, ho hem parlat abans.
19: Està comptant la Yael aquí.
3: No, són les 5. Les 5,
1: eh? Ah, sí, no, és veritat, m'ha afegit el cafè.
3: Ai, t'has equivocat.
19: Això mola, eh, Yael?
1: Sempre té la raó.
3: I és que sempre tinc raó, llavors. Però és veritat que no em pavonejo molt.
1: Encara...
19: No es pavoneja de tenir raó sempre.
1: No em vanto.
3: No em vanto. Era la paraula que
1: no et sortia.
3: Havia d'anar ràpid.
19: Humil, ets humil.
1: Molt bé. Aviam,
19: ara fa més mal.
1: Abans de seguir endavant, quan vols que duri l'entrevista a partir d'ara? Pots triar? Pots triar...
19: Jo a les 6 he quedat.
1: Caram, amb qui?
19: Amb la Rais, els nens, i una amiga, el seu nen, bueno, allò, coses de nens.
1: Quina tarda més trepidant i quantes ganes, em fas una enveja. Bé, vols que duri 15, 20 o 25 minuts? Perquè jo anava a dir fins a les 8 del vespre, que és quan acabem.
19: Home, a les 8 del vespre no, perquè a més a les 8 mengen, llavors haig de ser a casa.
1: Molt bé, doncs quan vols que duri?
19: M'és igual, anem tirant i ho veiem, no? Vull dir, sobre la marxa.
3: Fluïm, fluïm.
19: Igual això és un rotllo i marxem abans, o igual no.
1: Bueno, he posat 20 minuts, eh?
19: Vinga, va.
1: Molt bé.
19: Em va bé, arribo bé.
1: De seguida parlarem de joc de cartes.
19: No m'ho esperava.
1: No.
19: Quina sorpresa.
1: Tu ets el nou presentador d'aquesta cosa, no?
19: Com d'aquesta cosa?
1: D'aquest programa.
19: Què vol dir?
1: No, el xoc de cara.
19: Home, és com si jo digui que aquí esteu fent una cosa, no? Aquí esteu fent un programa d'èxit. No?
2: Ara ho has dit.
19: Doncs el joc de cartes igual,
1: el que fem.
19: Programa d'èxit. Espera, et veig despistadíssim,
1: sí,
19: tio.
1: Sí, perquè m'estan dient una cosa a un convidat de després i estic contestant.
19: Ja, però vivim el present, home.
1: Sí,
19: no?
1: Vivim el present, vivim el màxim.
2: Ara, carpe diem.
1: Molt bé, ara de seguida parlarem d'això, el joc de cartes.
19: Molt bé.
1: Però abans, ens has d'ajudar amb una cosa.
19: Ai, Déu meu.
1: El dinar. O sigui, nosaltres mengem aquí com podem, i avui m'he passat, m'he fotut. Què tenia? Una amanida de patata com freda així?
19: Una amanida de patata com freda així?
1: Bueno, una amanida d'estiu.
19: D'acord.
1: No era ben bé una cartofa en sala, però una cosa com una patata... Això,
19: però te l'has fet tu?
1: No. És aquesta setmana, com els
2: plat preparat, era un plat preparat.
19: Ah, que has comprat amb una màquina o...
1: Llavors, he comprat aquí al costat, aquests establiments que hi ha aquí al costat.
19: D'acord.
1: Després, és que avui m'he passat, hi havia un pastís i m'he fotut un tall de pastís. Hi havia dues croquetes per allà rondant i m'he menjat dues croquetes. I ara estic com... No sé, quan has de treballar i has d'estar 4 hores xerrant per la ràdio, no és... Què aconselles tu? Què hauríem de menjar?
19: Home, jo aconsello que...
1: Perquè necessitem energia, també, eh?
19: Jo aconsello que si menges això, i a més és pues, era molt industrial el tema o no? Vull dir, era d'una casa de menjars preparats o era d'un lineal, no, que això ve fet, de ben saber on?
1: Era d'una casa de menjars preparats, sí.
19: O sigui, que ho han fet...
1: Ah, no, perdó, no, era d'un lineal.
19: D'un lineal, sí, o sigui, així, xungo.
1: No vull dir marques perquè no paguen.
19: No, evidentment, no ho diguis. Després d'això, fotut un gin tònic i vés-te'n a dormir.
1: M'he fotut, no, fotut una Coca-Cola i llavors estic anant inflat per la Coca-Cola.
19: Clar, és que tot això ja de per si, amb tots els ingredients químics i conservants que porti, ja deu fer com una fermentació a l'estómac complicada. Si li afegeixes una Coca-Cola, jo entenc que només empitjores el tema.
2: S'acosta Eclipsi,
19: sí.
1: Llavors, què hem de menjar si tenim una tarda llarga per endavant?
19: Jo sóc partidari de... Mira, vosaltres que a més esteu asseguts,
1: sí,
19: vale, que no hi ha molta activitat física.
1: No hem de fer el Tour de França, diguem-ne.
19: Exacte,
1: no
19: que això convida... Hòstia, que et pots aquí quedar endormiscat, que hi ha moments que no... Hòstia, la pausa, va, que et pots quedar clapat. Heu de menjar poqueta cosa, lleugeret, fresquet, aprofitar coses que trobaríem a l'estiu, per exemple, el gazpacho. Hòstia, el gazpacho és una cosa, et passa a les 7, t'alimenta, és fresquet, ve de gust. Mm-hmm. No, i a més, ara... El
1: tenim... Sí, jo em prenc, jo a la 1 al migdia, més o menys, que encara em falta per dinar, em foto un gazpacho de 250 mil·lilitres, pam.
19: I després tot això que has dit, eh?
1: Avui sí, però normalment no tant. Normalment és una amanideta i prou.
19: Bé, això està molt bé.
1: Però
19: una amanideta...
1: avui, les tres persones que han anat a comprar amanides aquí al costat, cap de les tres se li ha acudit dir-me si em volia.
19: O sigui, la culpa és dels altres.
1: No, jo només estic fent un dibuix d'una situació
19: sí,
1: que...
19: Sí, però després ja has anat tu i t'has acabat comprant...
1: Una... No, que ja ho porto comprat, això.
19: Ah, això ho portaves de casa.
1: Ho tinc, perquè ja conto que ningú m'avisarà com van a comprar l'amanida. Llavors tinc...
19: És per si de cas, eh? Ets un tio de previsor.
2: Sí.
19: Molt bé.
1: Tinc menjar per 5 dies.
19: A on?
1: A la nevera de la ràdio.
2: Però en llocs amagats. I
19: tinc 5 nevera teniu, no?
1: Tinc 5 gazpachos.
19: Mira, l'altre dia sabeu que vaig veure una cosa curiosa. Jo és que em perdo molt per les xarxes socials. Hi ha un tema amb les neveres col·lectives d'oficines, sí, que la gent, la gent roba.
2: La gent roba molt.
1: Home,
2: aquí... Delimitar els espais és molt complicat.
21: Totalment. Ladroni! ¿Quién m'ha robat el conyac? Ladroni!
1: Sí, el conyac.
21: Ladroni! No me puedo echar el carajillo. No me puedo hacer el carajillo.
1: Es la tarde de Torres. Sí.
19: Vale.
21: ¿Cuántos carajillos te has tomado?
22: 20. Me cago en Dios.
21: Cago en Dios.
22: Tomaré.
21: Como coja los de Solsona.
22: Dile eso. 20 carajillos. Jugado de tres.
21: Como coja uno de Solsona, le parto las costillas con un palo.
1: Si no es de Solsona, ¿qué pasa en Solsona?
21: Bueno, por si acaso.
19: Tómate un par de carajillos, Lázaro, y así...
2: Pero, escolta, Arnau, ¿qué vas a ver a las xarxes sociales?
19: La gent roba, ho hem d'admetre. Les oficines s'aprofita. N'hi ha un que porta la llet, que la compra i la fan servir tota l'oficina, tota la història. Vale, de conya. Una de les coses més robades, és una estadística meva, són les copes de None. La copa de None, clar, això vol.
1: Què és la copa de None?
19: Bueno, és com una cosa...
1: Allò que té xocolata i nata?
19: Sí, exacte. Allò la gent ho roba perquè és fàcil d'amagar, tal, no sé què. Doncs vaig veure un vídeo d'algú que, no sé si era una copa de None o no, però farta, una persona que estava cansada que li robessin el menjar, i va fotre com una salsa picant d'aquestes heavies... Però
1: xunga,
19: heavy.
1: Xunga. O wasabi a saco.
19: No, wasabi no, perquè el wasabi passa. Però si tu et foten, jo què sé, d'un xile d'aquests potents, una miqueta, unes gotetes de salsa dintre. O sigui, va obrir, va posar la salsa, va tancar
1: vale?
19: Hermètic, ho va deixar allà, i llavors, clar, ella es gravava a si mateixa i sentia algú morint-se de fons.
2: Uau.
19: En plan, tossint en extrem. I era el titular de ja sé qui em roba el menjar de l'oficina. Així que jo animo la gent que li robin, que feu aquestes coses. Agafeu plats preparats, els obriu una miqueta, foteu el picant i els tanqueu amb superglú, que així no sospitaran, i veureu qui s'està robant.
1: És una incitació gairebé un delicte, eh?
19: No, el delicte és robar el menjar de la gent. Pere, això és de molt mala persona, home.
1: Ja que has obert un meló bastant important, que és el meló de les neveres, que coneixes l'Andreu?
19: Sí, havíem col·laborat a la ràdio junts.
1: Com pot ser?
21: Atracando en todos los...
1: Perdó, és que ha vingut l'Andreu...
2: L'Andreu, exproductori de l'any passat. Andreu González.
1: Això, Andreu González.
19: Molt maco.
1: I de cop i volta veig que el convidat el saluda. Sí. I penso, això és un cachondeo.
19: Sí, sí, sí. Vam coincidir a Ràdio Estel.
21: Del Corte Inglés.
1: Del Corte Inglés.
21: Del Corte Inglés.
1: Va, prou. Va, prou. Centrem-nos. Un últim tema per tancar el tema de les neveres de la feina. Aquí, no exagero, n'hi ha dues a RAC1.
19: Home, una per tu, si portes... Si tens 5 àpats allà guardats, t'han hagut de posar a la nevera.
1: Però no exagero si dic que hi ha uns 30 brics de llet oberts.
19: Clar, és que això és... Això...
1: De litre.
19: Clar.
1: Dius, no ens podríem posar d'acord? No hi ha 30 varietats de llet.
19: No es pot posar d'acord.
1: Llavors,
19: perquè...
1: Hi ha la llet del no sé què, la llet del no sé quants, la soja, la lactosa amb sense lactosa... Sí, prou.
19: En tindràs 5 d'aquestes, que és el que es passa a molts bars, que tenim moltes llets diferents i begudes vegetals obertes, però clar, aquí és el guapo que paga la llet. Com ho mesures? Quan te fas, si la comparteixes, quan te n'agafes tu i jo més...
1: Doncs, bàsicament, ara... compres un cartró cada dia, o sigui, una setmana...
19: No, sempre hi haurà algun pringat que la comprarà sempre i la resta gorrons.
2: Però ara que has esmentat això dels bars, restaurants, és un problema ara mateix amb les llets, perquè jo imagino que algunes els hi deu fer mal, més d'una, se'ls hi deu fer mal bé.
19: Bueno, tu pregunta, jo moltes cops hi fixo i a vegades ho pregunto, quantes en tens obertes? I ja fan... Bruf! I clar, doncs és que imagina't el que deies tu, que jo entenc que se n'han de tenir, però clar, arriba un moment que per satisfer tothom, doncs 4 o 5 brics oberts, no sé quina demanda tenen de tots ells.
1: La semi, la lactosa...
19: Bueno, la soja, la llet sencera, desnatada, sense lactosa, llavors beguda de cibada, jo què sé, una altra, fota-li d'arròs...
1: Escolta'm, abans hem abordat el tema col·lateralment, però la pregunta és, ja has plantat l'arbre?
19: Sí.
1: Va, perquè tu has escrit un llibre... Has tingut dos fills fa 4
19: anys. Bueno, més d'un llibre, eh?
1: Bueno, sí, per tant, diversos llibres de cuina, tots ells.
19: Aquest any, sí. S'ha fet tot en un any.
1: Bueno, no, és la vida, has de fer la vida. Però quan diuen que has de tenir fills, plantar un arbre i el llibre...
19: I el llibre, sí. Jo, com que la família ve de pagès, això de plantar arbres...
1: Ja ho tens cobert.
19: Ho tenia, sí. Vaig plantar un dia un de petit i vaig dir, ja ho deixo fet, pel que pugui venir, ja ho tenim.
1: Doncs va, abordem el tema del joc de cartes.
19: Vinga!
1: Com ho porta? Estàs rodant o no estàs rodant? Com va? Es pot explicar?
19: Bueno, jo t'ho explico, si no...
1: Ara estan amatent, crec que és el dilluns, perdona, si no ho sé segur, que ara m'embolico, el dimecres, disculpa, el dimecres estan amatent el joc de cartes d'estiu.
19: Correcte.
1: El fa el Marc Cartes, no.
19: No, el Ribas.
1: Sí, el Marc Cartes és el lector.
19: Exacte.
1: Quan és la setmana que ven, diu, la missió d'estiu? Bueno.
19: Estàs informat al minut,
1: eh? Ho fan els dimecres, no he dit quan.
2: Estrena, sí, la setmana que ve dimecres.
1: Val. Llavors tenim el d'estiu, que ja està gravat, i el fa el Marc allà, o tal. Molt bé.
19: Molt bé.
1: Llavors, tu estàs gravant la temporada d'hivern, l'està gravant el Marc, l'està gravant els dos. Es pot dir, no es pot dir, què està passant aquí?
19: Bueno, jo crec que, jo ho dic, no sé, jo he estat gravant fins ahir.
1: Iep, justament fins ahir.
19: Fins ahir. Llavors jo, la meva part ja està feta. I la temporada que ve, la tardor, la comença el Marc.
1: Val.
19: I llavors jo m'incorporo a mitja temporada, més o menys, una cosa així.
1: Sí. Jo què sé, està el Marc allà al restaurant i passes tu i diu, ai, mira, quina casualitat, l'Arnau París per aquí.
19: Hòstia, mira, pim-pam, tu,
1: Arnau,
19: vine,
1: vine, vols fer el programa tu?
19: Bueno, no, o sigui, s'ha treballat més, el relleu s'ha treballat més, no estan així.
1: Ah, però és un relleu visible en antena, eh?
19: Sí, hi haurà un moment on hi haurà un traspàs, no? Però si no seria estrany, de cop desapareix un, apareix un altre, hem d'ubicar una mica l'audiència de què passa, no? I això és el que passarà, tot això ja està gravat.
1: I això està rodat tot, clar.
19: Sí, tot això ja està rodat i jo amb moltes ganes de veure'm i de que s'emeti, de que tothom ho pugui veure, perquè crec que, hòstia, ha quedat xulo.
1: Jo tinc la impressió que ha de ser un rodatge molt cansat. Moltes hores, repeticions, estar pendent, concentrat...
19: No, home, repeticions no, perquè...
1: Fotre'ls i bronca a la gent... I...
19: No, home, no, quina bronca.
1: No renyes?
19: Jo no, jo, qui sóc jo per renyar ningú?
1: Bueno, no sé, per quin paper faràs tu, perquè el Marc està allà, això és fastigós, bueno, no sé...
19: Home, no
1: diu això, però ho pensa, per això no t'ho compreu.
0: Això és Alberto Chicote.
19: Exacte.
0: Mira, he ido a la cocina de RAC1 i se me han quitado las ganas de comer. És una porqueria.
1: Una mierda, ja diria més aviat.
19: Directament. La pregunta...
1: El rol, que quin paper faràs, o que, com et veurem, com veurem el...
19: Jo intento sempre ser com
1: sóc. Ja tinc vist en el pim-pam, pim-pam, pim-pam.
19: Serà diferent, serà diferent.
1: Aquí hi ha trampa amb el pim-pam, no m'enganyis.
19: Què vols dir que hi ha trampa?
1: Que no ho fas en 7 minuts.
19: Sí, a 7 minuts, mira...
2: No s'ho creu, no s'ho
19: creu. No és
1: veritat. A la tele tot és mentida, tio.
19: Espera, espera. A la tele hi ha coses que són mentida, però n'hi ha d'altres que no. I precisament, ara que dius això dels 7 minuts...
1: Atenció, està rebent el mòbil.
19: Sí, sí, sí, no, però vull ensenyar una cosa. Quan es va plantejar fer aquesta secció de 7 minuts, jo vaig dir que sí, però que havia de ser real. Que l'única condició és que els 7 minuts fossin reals. A vegades ho diem, no? Escolta, ara posem això al foc 10 minuts i marxem i tornem al moment i està fet. Però amb els 7 minuts jo em vaig encaparrar, i la direcció també, en que havia de ser 100% real. I llavors, mira, bueno, no, és que si no enganyes l'audiència, això és una cosa que a mi no m'agrada. Llavors fem això, mira, veus, em posen un crono sota la càmera, ara doncs la gent no podrà veure.
1: No, però ja deixem veure.
19: És la càmera amb un crono, llavors jo miro càmera i veig el temps que em falta per arribar a 0. Ha
1: recibido una notificación de OnlyFans, què és això?
19: M'he obert un perfil perquè haig de pagar molts bolquers ara i tal, llavors bueno, és Arnau Pim Pam, són vídeos molt curts, però bueno, es paga bé.
1: Això ho va fer el Max el dilluns, no?
5: Ho va fer el Max. I en 7 minutos, què más hace?
1: Ara res, que té un fill 4 mesos i no està a l'Arnau per a bollos.
5: Ai, que fort.
1: Bé, et dèiem, el paper que faràs...
19: Seré com jo, seré com soc.
1: I el rodatge, cansat, m'has dit que no.
19: És a dir, és intens, és un rodatge intens tota la temporada. Jo aquesta temporada no l'he fet tota, com és evident, no? Perquè el d'estiu ja es veu que no, i us he dit que la temporada que ve la comença el Marc, amb la qual cosa no l'he fet tot, i per tant ha sigut una mica un soft landing, que es diu una aterrada tranquil·la. I, però bueno, jo, ostres, m'ho he passat de conya. Tot i que són rodatges intensos, són 4 dies de rodatge d'un programa, jo m'ho passo molt bé. M'ho passo molt bé, estic molt motivat, m'agrada molt, i llavors això et treu tot el cansanci possible.
1: Doncs me n'alegro, tu. El que no em diràs és quan es comença a emetre.
19: És que no ho sé.
1: No, perquè jo crec que això no es sap encara, no se sap.
19: No, jo crec que no, eh?
1: Si és la tele, la TV3, diguem-ne.
19: Home, clar, ho hem de decidir des de la tele, i suposo que dependrà de diverses coses, no? Bueno, no sé com va això, però de què es fa a les altres emissores, etcètera, no ho sé. I així que ja m'ho diran, i quan ho sàpiga ja us ho diré.
1: I t'ho ensenyaran a tu abans? Veuràs el capítol com està acabat?
19: Home, a mi m'agradaria molt veure algun capítol per... Clar, jo, una cosa és fer-lo, no? I l'altra és veure, que és molt diferent. Llavors, a mi em fa molta il·lusió, quan tinguin algun d'aquests capítols, veure'l abans per veure què tal queda. No, ostres, és...
1: Clar, si està rodat ja no podem donar consells a la gent que vol participar als restaurants.
19: No, però s'apuntin per altres temporades.
1: En què et fixaràs, tu, per altres temporades? En què et fixaràs? Sí, ets molt exigent, què ha de tenir un restaurant perquè guanyi?
19: Home, hi ha d'haver-hi neteja, d'estar net, uns mínims.
1: Però això és un punt de partida que ja no s'hauria de puntuar. Que és, si en lloc està guarro, doncs és com un periodista que fa faltes d'ortografia, doncs que no faci de periodista.
19: Però que no n'hi ha, que no n'hi ha.
1: I un restaurant que està guarro, doncs que no estigui guarro.
19: Doncs això, uns mínims de neteja i d'higiene, que això és el que s'espera, no? I a més a més, quan vas allà, doncs a rodar... Sí, jo soc un tio que valoro molt la sinceritat, és a dir, que siguis transparent amb el que tu fas, que no ens intentis enredar, que no ens diguis, no, és que... Avui tenim això, i resulta que el dia a dia això no ho tens. Això, a mi, jo no ho porto gaire bé.
2: Que inventis plats, allò que no estigui avasat, o
19: que facin coses com molt a mida, no? Pel programa, no. A mi això no m'agrada, perquè m'agrada que es pugui mostrar l'autenticitat de les cuines i dels locals. I després una cuina ben executada. Moltes vegades hi ha coses molt senzilles que són boníssimes, tu. Llavors no cal complicar-se gaire el cap. I un somriure. No, una mica de simpatia, coi, a la vida. Bàsics, no? Una mica, tampoc no... Tampoc res de l'altre món.
1: Hi ha algun plat que quan vas pels puestos, no em refereixo al joc de cartes, sinó en general, quan vas pels restaurants, diguis, no, hi ha prou d'això, d'allò que ens diu la quarta sintonia, el quart paquet, el quart...
19: La quinta gamma.
1: Això, la quinta gamma, del pot de... com es diu? La pota de pop amb parmentier, que dius, per tot arreu em trobo la mateixa pota.
19: No ho demano, no ho demano.
1: Hi ha algun d'aquests plats que diguis, ja, hi ha prou d'aquest color, què?
2: A mi m'agradaria saber.
1: Sí?
2: Saps com hi ha gent que, per testejar un altaveu, posen una cançó que tingui uns baixos com molt estridents o tal, per dir, aquest tal que funciona bé. Tu, per dir un restaurant està bé, quin és el plat que diguis... Els macarrons han d'estar perfectes.
19: Mira, hi ha dues coses que a mi, per mi, són indicadors. Una, les olives.
1: Com les olives?
19: Quan ostres, abans
1: si no és mèrit seu. Si no és mèrit seu, les olives...
19: Sí, però per això mateix, Aquí jo tinc una teoria, que ja us aniré desvetllant, amb les olives.
1: Exclusiva, teoria olives.
19: Hi ha gent que te les porta i llavors tu, en base d'allò... dius, decideixes, o sigui, bueno, t'hi puc intuir com anirà la resta, d'acord? Perquè és un principi, és el principi de tot, que com bé dius tu, no ho fas tu, per tant, si ho poses i no ho fas, hòstia, que...
2: Mira tu.
19: Ja que, ho pots comprar, ja que ho pots comprar, no? Doncs tens un ventall molt ampli, doncs no cal comprar una merda, no?
1: No, però és que hi ha la gasiveria. Normalment es nota que són les olives, si són farcides d'anxoves, són les més barates.
19: Clar, si anem...
1: Les més... que tenen menys gust, que tenen menys anxoves.
19: Doncs ja et pots imaginar que vindrà darrere.
1: Fredes, clar.
19: Ja et pots imaginar que vindrà darrere. I després, una altra cosa que és com acabes, que són les postres.
1: Ah?
19: Perquè moltes vegades... ens trobem, però ja no és joc de cartes, ens trobem a la vida, que tens uns entrants, uns principals elaborats i molt pensats, i unes postres que derrapen molt, tio, que foten pena. Però mal executades, mal executades. Cremes que són grumulloses, coses mal fetes. I això a mi també és una cosa, hòstia, quan les postres són bones o molt bones, és...
5: És que hay que ir con cuidado con el grumo.
1: No, va, de veritat. I en tots aquests dies de rodatge t'has trobat alguna cosa molt desastrosa? Que dius, uf, sense entrar en detalls i sense fer espòilers, clar, perquè...
19: Jo et puc dir que ens hem trobat de tot. Però quan dic de tot, vull dir de tot. I per això també tinc moltes ganes de veure els programes acabats i que s'emetin, perquè jo crec que no hi ha hagut... que no hi haurà cap programa que deixin diferent. A tots hi ha hagut...
1: Joc de cartes, sempre, cada programa hi passa alguna cosa.
19: Però ens han passat coses...
1: És un programa que atrapa.
19: Però ens han passat coses que no havien passat mai abans.
1: Com?
19: En 10 temporades.
1: Cuidao.
2: Carai.
19: Sí. Han passat coses, ja, passen coses, no? Doncs sí, han passat coses així. I per això també tinc ganes de veure el resultat i de veure com queda tot això després.
2: Jo tinc ganes de veure-ho, ja, jo et dic.
1: Molt bé, doncs tot tenim ganes de veure-ho. A veure, i mentrestant seguiràs rodant el Cuina Pim Pam. Bueno, ara estan posant repeticions, no?
19: Jo ara paro, ara, si l'audiència em permet, l'agost, jo ja tanco...
1: Però el que estem veient ara per la tele són nous o són repetits? Ho saps tu?
19: Jo realment, actualment no em puc veure. No tinc temps de veure'm. Què he fet avui? No sabem, és igual.
5: Bocadillo desqueixada.
19: Bocadillo desqueixada, entonces es nuevo, porque esto no me suena. El que fem és... O sigui, ja sabent que hi havia això de joc de cartes, vam gravar molts abans per tal de tenir coixí, no?, fins a final de missió. També és veritat que crec que ara...
1: Quants en graves en un dia?
19: Sis. En un dia gravo 6 pim-pams.
1: Tot el dia.
5: 3/4 hora.
1: No, perquè són 6 per 7.
19: 7 per 6 minuts.
5: Ai, que se vago i maleante.
1: No, és un tema que requereix el seu temps.
19: Tardem una mica més a fer-los, però
1: sí. Han de preparar els ingredients i canviar el set.
19: Tot.
5: Però si l'altre dia hacía un bocadillo de sobrasada con queso.
19: I que bueno está. No,
5: pero vamos a ver, esa es la dieta mediterránea. Eso es lo que se quiere transmitir a la gente.
1: ¿Y usted qué feia mirant al Cuines?
19: Agafava ideas.
5: Pues ahora que tengo tiempo, estaba allí sentado, esperando que empezara como si fuera ayer.
1: Sí, com si fos ahir.
5: Y es el telonero.
1: Molt bé. Bueno, després venen els italians, que entre el pim-pam i el d'allò, bé, dèiem. Com portes això del Cuines? Ai, del Cuines, sí, del Cuines.
19: Sí, el Cuines, no, bé, i seguiré. El Cuines seguiré. El tema és això, que ja intentem avançar-nos. I ara a l'agost tot és remissió, a l'agost.
5: Champiñones rellenos.
1: Com champiñones rellenos?
19: Mira, això és una de les primeres que vaig fer, tu. Con sobrassada, també, Con sobrassada.
1: Tens fixació en la sobrassada. Ah,
5: però que al final és quitar-li lo gordo al champiñón i meter la sobrassada.
1: I fos el forn.
2: Sí, però és fer-ho, Escolta,
5: fer...
2: o sigui, no tothom...
5: Ah. Però vamos a ver, són champiñones.
2: Sí, però si la gent no cuina ja.
19: Partim d'una cartofa en salat comprada al súper, una copa d'olis robada d'una nevera. Clar, és que el nivell és baixíssim. Aleshores, hem de fer coses senzilles perquè la gent s'hi llenci. Clar, és que si posem el llistó gaire alt, la gent seguirem així.
2: Bueno,
19: seguirem...
2: és que, de fet, deixa'm explicar-ho ara, Pere,
1: sí,
2: perquè
1: endavant.
2: Jo avui... Bueno,
1: ara ve el moment.
2: Anecdotes de la Yael. Jo m'he comprat el teu llibre i volia fer una recepta i volia que la provessis, no? Impressionar-te una mica i que la valoressis, òbviament. Però m'he posat avui matí a intentar cuinar unes taronges a la Suzette, que
19: molt bé.
2: No és molt difícil.
19: Molt bé.
2: Però m'he vist superada.
19: Què dius?
2: És que no arribava temps, no havia fet mai...
1: Quin era el plat? Quin era?
2: Taronges a la Suzette.
19: Molt senzill.
2: Molt senzill.
19: Però...
2: A més, també he pensat, tantes hores a la nevera, la taronja oberta, saps? Dic, això perdona.
19: La tenies oberta ja de feia dies, com va?
2: No, avui al matí ho feia.
19: Ah, tu, però per què no has agafat el capítol de 7 minuts? Hi ha un capítol al llibre que és 7 minuts?
2: Ja.
19: A més, és inopinable.
1: Perdona, havies portat el llibre, perquè te'l signes.
2: Sí, després me'l signes. Saps què passa? Que ara el versió...
19: Si vol, sí, tant. Sí. I
2: estic de 10 a 8, més o menys, no? Llavors, no tinc temps d'anar al súper. I el meu company de pis és una mica...
1: Mentor del teu company de pis.
2: I no hi va, tampoc. Llavors no tenia
1: company
2: res a la
1: nevera. Company de pis o company d'habitació, també?
2: No podia, saps, gestionar, diguis...
19: No està contestant,
2: Som
19: parella?
2: Sí.
19: I per què dius company de pis?
2: Mira, no sé, per posar-li misteri.
19: Ah! Molt bé, doncs...
6: Llavors, no podia fer la recepta.
19: No tenies res.
6: Què això? Ah, perquè és molt complicat cuinar. O sigui,
19: però què tenies? Què tenies tu? Obres a la nevera, que tenia ell a la nevera.
6: Ous.
19: Ous, d'acord.
6: Una botifarra.
19: Una botifarra?
6: Ojo. Fruita de botifarra, perfecte.
1: Ous, de moment tenim ous i una botifarra. Eh?
21: Huevos i botifarra.
19: I ja està.
1: De veritat.
6: Sí. Clar, jo he comprat mantega i...
19: Ah, havies comprat els ingredients?
6: Clar, sí, sí.
1: Què dius? Per favor.
19: Oh, dona, doncs, ostres, ara em sap greu. Pues, un altre dia agafa el capítol 7 minuts.
6: I em poso a fer...
19: I si no, el company de pista ajudi.
6: Clar.
19: Feu els dos allà.
6: Mira, un altre tema que m'obres.
19: Què?
6: Jo no ara, puc cuinar en parella o en grup?
19: No.
6: No, no?
19: Jo què sé, això cadascú... Depèn de com sigui la parella i el grup, clar. Si clar. Són un...
6: Però no és una mica estressant, si la cuina és petita i...
19: Bueno, però és un moment romàntic, no? Taronja suseta, no sé què... Jo què sé.
20: Pot ser eròtic i tot.
19: Pot ser eròtic, exacte.
20: Se't cau l'ou al terra.
19: O potser no, potser que et cremis amb els sucres i un desastre, però no sé, s'ha de provar.
1: Ha sonat l'alarma.
19: Ja ho tenim.
1: Sona, perquè ha arribat l'Alberto Gallel i sona l'alarma quan entra per la porta. Aviam, no, ja ho tenim, però encara t'aguantarem una estoneta més.
19: A mi?
1: Sí, a tu.
19: Però jo fins a les 6 tinc temps?
1: No, ja veurem, o fins a les 8. A veure, hem estat investigant-te?
19: Ai, mare.
21: Epa! Això,
1: sí.
21: Què passa, família?
19: I això és...
1: Què passa? I estem intrigats amb el concepte gincama de mitjons.
19: Hòstia, gincama de mitjons. Això què és?
21: A mi el que me gustaría es que entre receta y receta es vulgar algún chiste.
19: No, eso es bueno. Adelante, tú.
21: Porque eso le da un toque diferenciado.
19: No, son a cero, ¿eh? ¿Qué os pasa?
1: Re, que nos estén mirando.
19: Es que no sé...
6: ¿Es els mitjons desperdigats?
19: D'aquí, de què?
1: Els teus mitjons.
19: Què passa? Jo he vingut amb sandàlies avui.
1: No, per casa.
19: Com que per casa?
1: Re. No fa res estrany, els mitjons, per casa? Moment mitjons. És el
19: moment mitjons.
1: És el mitjons.
20: Una recepta de cuina també boníssima,
19: sí,
20: mitjons. Truita de mitjons.
19: Truita de mitjons és... Sí. Oh, el cafè el pot ser amb el mitjó. Els mitjons, o sigui, els meus mitjons per casa, dius?
1: Sí.
19: Per què?
1: No, sí. no anem més volta als mitjons. Però no, volíem saber si feies alguna cosa estranya amb els mitjons.
19: Posar-me'ls, treure'ls, rentar-los, no?
1: Val, sí? Doncs fins aquí tot normal.
19: Sí, no?
1: A veure, potser ho aconseguim amb el confessionari de la Rosalia.
20: Hola.
1: Tu saps que la Rosalia que fa uns concerts.
20: Sí, correcte, perquè confessis els teus pecats.
1: Sí.
20: A veure, Arnau,
19: digue'm.
20: Tu ho fas tot en un pim-pam?
1: A veure.
19: La majoria de coses.
20: Molt bé, doncs el que segur és que no has passat pel confessionari, està clar. En un pim-pam, ens podries explicar alguna perla que hagis tingut? O has tingut tu el perla?
19: Què?
20: El perla vol dir un pecat.
19: Un pecat que jo hagi tingut?
20: Sí, una cosa dolenta.
19: Que hagi fet?
20: No sé, el dels mitjons, sí, dius que no ho saps, és sospitós.
1: Tenim els mitjons ja a la propera entrevista.
19: A la propera entrevista, eh?
1: Sí, però el tema de la perla. Tu saps que la Rosalia, quan fa un concert, fa entrar en un confessionari, una estrella convidada, que explica alguna perla que hi ha hagut a la seva vida o si ella ha estat un perla.
19: I què ets a explicar ara?
20: Si ha sigut dolent o no.
19: Home, dolent, no sé.
1: Ara, clar, estàs casat, supercasat, amb fills i tot aquest rotllo.
19: Clar. Però casat no, encara. Bueno, és igual, res. No, no és cap perla, és que...
1: Anaves a anunciar alguna cosa?
19: No, no, no.
1: S'ha estat a punt d'escapar?
19: No, no, no. Bueno, és que... Bueno, s'ha estat a punt d'escapar que... Com que estava rodant aquests mesos, teníem hora per casar-nos amb la meva dona.
1: Home!
19: Teníem hora, però al registre.
20: Clar.
19: I vaig mirar per quin és amb un poder, ella, casar-se, ella amb un poder
1: meu. No, home, no et pots casar. Hi ha d'anar el noví, tio.
19: No, sí que es pot.
6: Sí?
19: Sí, és a dir, l'únic...
1: Què és això?
19: Matitzo, sí, bueno, coses que em passen. Com que, clar, havia d'anar a rodar i teníem hora, i l'hora del registre civil és com jo què sé, com anar a la lluna, que et donen hora un cop cada... a la vida. Vaig preguntar, em van dir que si era per casar-te, posa'm un poder de l'altra persona i casar-te tu sol, o sola.
1: Per això. I si falsifiques el poder, et pots casar amb
19: ella. No, però com has de falsificar el poder?
1: Bueno, clar, perquè està en el notari.
19: El que passa és que, com que era demanar l'expedient, això no, això és d'anar els dos. Demanar l'expedient pots anar els dos, però a casar-te pot anar només una persona amb el poder de l'altra i casar-te.
20: O sigui, a veure si ho he entès. Has demanat hora per casar-te tu sol amb tu mateix, eh?
19: No, he delegat el casar-me.
20: He delegat el casar-me,
19: sí, sí. Però ara ja no, com que ja no gravo, quan ens tornin a donar hora, no sé, el 2040, perquè això va així, llavors ja hi aniré.
20: Déu busco,
19: ja hi aniré, ja hi aniré. Què et sembla?
20: Li demanarem al senyor Déu que... Que no faci res dolent, perquè...
19: Bueno, era pel civil, aquest, vull dir que no... A l'església no sé si pots amb un poder o no, en tinc ni idea.
20: Ui, pitjor encara!
1: Bueno, escolta, deixem el tema del confessionari de banda, deixem-lo tranquil. Abans hem mencionat el teu llibre, d'allò de plantar el llibre, tenir fills i demés.
19: Sí. Bueno,
1: has estat el quart llibre de no ficció més venut per Sant Jordi.
19: Sí, tu.
1: Suposo que vas fer molt fort. Una diada.
19: Molt fort.
1: No sé si t'ho esperaves o no t'ho esperaves. A veure, no. És un llibre mediàtic, diguem-ho.
19: Molt.
1: No ens enganyem, però bàsicament està molt bé quedar el quart.
19: Ostres, jo, m'ho diuen fa... Tot això que em passa ara m'ho diuen fa un, clar, dos i tres anys i ni m'ho crec, eh?
1: Però, i la gent, perdó, eh? Per què compra llibres mediàtics o llibres normals i busca... Llibres de receptes, perdó, si vas a internet i ho trobes?
19: Perquè el paper és un punt experiencial. Mm. Allò d'agafar el llibre, obrir-lo... Això es trasllada a tots els llibres en general. Llavors, els llibres de receptes mola perquè són... És com una inspiració, no? Tu obres... Oh, mira, això ho faré. Veus la foto, el que t'ha passat a tu.
4: Sí,
19: no,
4: i a més, com el teu moment... Jo tinc diversos llibres de receptes, i m'agrada molt, perquè prefereixo això que no l'internet, perquè si no... Comences a mirar vídeos i...
19: No fa res. No, mirant vídeos no fa res. En canvi, llegint i fullejant, ho veus allà, hòstia, això ho faré, això... Veus, la recepta és molt llarga, molt curta, hòstia, ho veig assequible, no? Mm. I és molt guai. S'han de comprar llibres de cuina. Compreu llibres de cuina i fullegeu-los.
1: I això no és el teu, no? Ja ho pots dir.
19: Bueno, meu també, però compreu-los de qui vulgueu.
1: Ara m'has fet recordar que el dia remenant per casa em va aparèixer un llibre de cuina...
19: Ai, mare meva.
1: Francès? Les receptes que no surten, de Simon no sé quantos, 1080. Perquè és com una bíblia de la cuina francesa.
19: Però igual val quartos, això, eh? Ho has mirat?
1: No ho sé.
19: Jo compro llibres a vegades, jo especulo.
1: Però jo crec que és un llibre que a França ha de tenir tothom a casa. És com tenir l'enciclopèdia catalana, diguem-ne.
19: Com es diu?
4: El llibre vermell típic de la cuina.
19: Com es diu? 1800?
1: És 1080 receptes de Simon, algú, no em surt el
19: cunt. Deu ser l'Arguillano d'allà, i has comprat un llibre.
1: No, és un llibre que té 25 anys.
4: De Don Simon, potser.
1: Espera't, ara la guia els està mirant.
4: Però de Simone Ortega, potser?
1: Sí,
4: 1080 receptes de cuina?
19: Sí, pues Ortega no sona molt francès, no?
1: Bueno, però t'ho juro que és...
21: No seré jo, Ortega sí, Cano.
19: Ah, podria ser.
1: No, que és un llibre antic.
21: Mi semen... Bueno, és de fuerza.
1: Sí, bueno, és igual.
21: Vamos a por la niña.
19: Va, no. Ah! Crec que ja sé quin és.
1: Sí, no, no, sí, és un llibre clàssic de la cuina francesa, que no tinguin conya.
19: Sí. Ah, però hi ha moltes... És aquest. 1080 receptes...
1: Bueno, jo tinc una edició... És que el tinc en francès, perquè la meva mare era francesa i me va regalar
19: moltes. Hòstia.
1: Sí, i l'altre dia l'estava fullejant i és curiós el tipus de receptes que hi ha.
19: Si tens un llibre de cuina francesa, sempre queda millor. Sempre
4: més empaque. Però és curiós que no serveix a cap ni un els llibres. Solo jo no sap fer receptes i tu tampoc.
19: I tu compres el que compres.
1: No, jo a casa... És que sé fer molt poca cosa.
19: Mira,
1: no, sé fer peixos al forn, que és molt fàcil de fer, bon peix i tal, no sé què, llit de patata i tal, amb ceba i tot això i una mica de tomàquet, i un risotto de ceps, és tot el que sé cuinar.
19: Bueno, déu-n'hi-do, ja està molt bé.
1: Bueno, llavors, i fer coses a la planxa, per això no és cuinar.
19: Per què?
1: Ah, bueno, home, jo faig, vull dir, clar, compro peix, ho poso a la planxa.
19: Bueno, i això és cuinar, igual.
1: Sí, i feia bullir pèsols, fas allò que fas traient, i els
19: bull... Els treus tots del paquet de congelats, els treus.
1: De la Bània, de la Bània.
19: De la Bània?
1: No és Ibània.
19: Baina.
1: La Baina, perdó, la Baina. Bueno, en fi, què vols, ja? Que hem d'acabar, que hem de ventilar aquest noi, que s'ha d'anar...
4: Molt ràpid, vull acabar.
19: Bueno, ara hi arribo tard.
4: És molt ràpid. Quina recepta creus que hauríem de fer, amb quina hauríem de començar, sí o sí, del teu llibre, o que ens recomanis?
19: Mira, hi ha una ensaladilla de patates xips, de patates de bossa, que si no fem això, és ratllar una pastanaga, obrir un pot d'olives, un pot de patates fregides, un pot de maionesa, un pot de tonyina, barrejar-ho tot ben barrejat.
1: Si no ho fas, ets un inútil.
19: No, si no ho fas, és que no tens voluntat, llavors ja no intentis la resta. Vull dir, més avall d'això, el que fas tu, Pere.
1: Però si faig un risotto de ceps...
19: Comprar quatre merdes i fotre't una Coca-Cola després.
1: El risotto de ceps...
19: No, et parlo del que has dinat avui.
1: És molt pesat de festes. Allà remenant tota l'estona, anar tirant parmesà i anar remenant perquè agafi aquella cremositat. Estàs 20 minuts davant del foc.
19: Però et queda bé.
1: Boníssim.
19: I quan te'l fots no estàs orgullós de tot el que has fet?
1: Mira, me'n faré un aquest cap de setmana.
19: Vinga, clar que sí.
1: El pas que jo soc diabètic i no puc menjar gaire hidrats, però bueno.
19: Bueno, fer-lo més petitó.
1: Bueno, no és igual, però sí, més petitó ja que t'hi poses. En fi, gràcies, Arnau.
19: Gràcies a vosaltres.
1: Ara posem només una petita posa de publicitat i en tornar parlarem de la senyora aquesta de Gràcia, tan simpàtica, tan trempada, que l'altre dia la van parar pel carrer a la tele i resulta que li va fotre una rajada dels expats. Ara us explico. Si seran les 6 de la tarda, volem posar damunt la taula un tema que ens ha sorprès, que l'hem vist a xarxes, que arrenca de Barcelona de Televisió, de BTV, i que genera controvèrsia quan arriba l'estiu a Barcelona, que és el soroll en general a les festes majors i particularment a la festa major de Gràcia, de la Vila de Gràcia. Alba Castellví.
7: Exacte, doncs sí, precisament aquest matí, navegant per les xarxes, m'ha sortit un vídeo fet per BTV que s'està viralitzant molt,
1: sí,
7: on diversos veïns del barri expressen la seva opinió sobre el tema. Deixeu-me recordar que les festes majors de Gràcia es faran, com sempre, del 15 al 21 d'agost. Per tant, queda poquet ja.
1: Molt poc, molt poc. Després de l'eclipsi. Si sobrevivim a l'eclipsi, arriben les festes majors.
7: Exacte.
1: De Gràcia.
7: Doncs, com deia, en aquest vídeo apareixen veïns amb diverses opinions,
1: sí,
7: i n'hi ha que troben aquest soroll massa molest.
9: Pues por la noche es mucho ruido, es un poco estresante, hay como mucha gente, a veces es difícil acceder a casa.
20: Exacte, ella es queixa del soroll que...
1: Sí, hi havia diverses persones també queixant-se d'altres coses de la festa major, que potser no s'haurien de fer tants dies, que dius, bueno, quan vius en un lloc, o quan vius al centre de Barcelona, o quan vius al centre d'un poble, ja ho saps, que el dia que arriba la festa major és un fallon.
20: Exacte.
1: Però vius al centre.
20: Exacte, que les festes també estan per gaudir-les. Llavors, sí, jo em plantejo, què és més molest? El soroll o la gent avorrida que vol matar la diversió?
1: Bueno, calma, calma, calma.
20: Llavors, m'he permès fer aquest speech.
1: Calma, bueno.
20: Les festes majors de Gràcia se celebren des del 1817 i són una representació perfecta de tradició i gaudi. Mm. Podem gaudir dels carrers guarnits, de concerts, d'actes de cultura popular i activitats de tota mena. Voler reduir-les o eliminar-les seria un atac directe...
1: Bueno, calma, calma, calma, calma.
20: No, és que no em calmo, perquè això em toca de prop.
1: No, calma, calma.
20: Seria un atac directe a les nostres tradicions. Però, per sort, tenim a superheroïnes com aquesta veïna, la Pilar Romero...
1: Que també surt el vídeo en qüestió.
20: Exacte, que diu que no n'hi ha per tant, que si al final només són 4 dies l'any.
10: Jo trobo que no és gaire normal que es queixin, perquè ells saben quan compren un pis aquí hi ha la festa major, que dura una setmana, no és que duri 4 anys.
1: Una senyora entranyable, una senyora gran, simpatiquíssima, la Pilar Romero, un aplaudiment per ella.
20: Bravo!
1: Doncs escolta'm, per parlar d'aquesta qüestió, tenim nosaltres a la presidenta de la Fundació de les Festes Major de Gràcia, la senyora Lina López. Bona tarda, Lina, com estàs?
11: Bona tarda.
1: Ai, em surt de tutejar-te, si no et sap greu, però aquí ens tutegem
11: sí,
1: tot.
11: Sí, cap problema, cap problema.
1: Bueno, Lina, escolta'm, en primer lloc, has vist el vídeo?
11: Sí, clar. I la sorpresa és que és la meva veïna.
1: Què dius ara?
20: Oh,
1: okay. Va,
11: sí, sí.
1: Però veïna de replà, veïna d'escala, veïna de pis, veïna d'ascensor, veïna de què?
11: Veïna de finca.
1: Carai.
20: Oh.
1: Ostres.

0: Respira muntanya, banya't en platges transparents, inspira, fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
1: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
2: Deien que era increïble.
3: Sí, és veritat, s'ha posat molt de moda, eh? És brutal, sí, sí.
2: Sí, sí, i aleshores vam veure també que el fet de l'Insta feia un impacte que abans no existia. Abans no es feia cua per poder entrar als carrers i moltes vegades les cues es fan perquè la gent vol fer-se la foto reglamentària amb el guarniment, no? I aleshores, clar, nosaltres vam pactar internament, fer uns canvis en el reglament intern per poder aminorar l'impacte de la massificació.
4: I, Lina, un d'aquests canvis és això que una de les nits no es fa festa ni concerts?
2: Correcte. Tenim una nit tranquil·la que justament al novembre, abans de Festa Major, entre totes les comissions fem una votació, decidim quin dia és l'ideal per fer la nit tranquil·la, que això no vol dir una nit en silenci. Mm. La gent moltes vegades confon el fet de dir nit tranquil·la. La nit tranquil·la té una programació molt específica, que és cinema a la fresca, sopar de germanor...
4: Sí, un ambient molt familiar.
2: Clar, perquè pugui baixar el veí de gràcia, no? Aquesta
3: tota
2: era la
3: vida,
2: idea, de
3: sí,
2: fer.
3: Sí.
2: Sí, clar, per compartir amb festers i festeres. Però, evidentment, la gent... la idea era fer un dia sense amplificació de so.
4: Sí.
2: Però encara i així, la gent el que vol és el silenci absolut, i això és impossible.
3: Escolta una cosa, Pilar, perquè no sàpiga, una de les característiques singulars de les festes de Gràcia són justament el guarniment dels carrers, que és el sí. que atrau la gent que vingui a fer la maleïda foto a l'Instagram, el postureig i tota aquesta història. Però també el vídeo aquest de queixa del soroll i la reflexió de la teva veïna, de la Pilar Romero, és un vídeo que parla molt del que està passant a Barcelona, no? Una Barcelona que canvia i que sembla que s'hagi d'estar més pendent dels turistes o del que acaba de comprar un pis, vés a saber quin preu a Gràcia, això de la gentrificació, i que hagin de fotre una mica els veïns de la zona, no? És una mica aquest debat el que hi ha damunt la taula. I els cafès d'especialitat, les empanades argentines i tota aquesta colla de coses.
2: Sí, està passant molt. De fet, molta gent que conformava o formava part d'una comissió no viu a Gràcia, però continua venint a fer el guarniment. Aleshores...
3: Perquè han hagut de marxar al barri. Han hagut de marxar al barri.
2: Sí, correcte. Joder. Correcte. I aleshores... Clar, hem de mirar, no?, de què passarà. En un moment donat, tot això, ens hem de plantejar si hem de canviar el model de festa en aquest sentit. Perquè, clar, sí que hi ha gent que participa, que s'integra, ¿vale?
4: Sí.
2: Gent nouvinguda, però una altra banda és molt crítica amb la Festa Major de Gràcia.
3: O sigui que està costant mantenir la tradició. És el que deia la teva veïna, la Pilar Romero, que és que, escolti, quan compren el pis ja saben,
4: ja
3: que, això,
4: saben.
3: Que, és que no es falta que ara pels expats aquests haguem de treure les Festes Majors de Gràcia. Escolta, un parell de coses abans d'acabar, ràpidament. Una és, les festes seran, com hem dit, comencen a partir de la Mare de Déu d'agost, el 15, després de l'eclipsi, que serà el dia 12.
5: Després
3: dies.
5: Del dia de la mort.
3: No, no morirà, no, sisplau.
5: No hi haurà
3: no passa res, l'eclipsi. No morirà ningú,
5: l'eclipsi.
3: Tranquil·la, sí que hi haurà Festes de Gràcia.
5: No patiu.
3: Hi ha alguna novetat destacable que puguem explicar ara ràpidament per la ràdio?
2: Sí, tenim dues novetats, que són, la primera, el carrer Jesús va demanar en un moment determinat fer un canvi per un tema de seguretat, el seu guarniment, i aquest any serà Sant Pere Màrtir, el carrer guarnit per la Comissió de Jesús.
3: Molt bé.
2: I per una altra banda, 5 carrers compartiran temàtica. S'han ajuntat 5 carrers del sud i faran el mateix tema I això, bueno, cadascú amb el seu estil, evidentment, oi? I això és una novetat perquè fa 10 anys que no passava això. Quan en el 2016 Fraternitat de Baix i Tordera van compartir una temàtica que estava relacionada amb la mar. I això és molt bonic perquè això significa que les comissions, cadascuna, encara que cadascuna sigui del seu pare i de

0: la seva mare, sí, són capaços de compartir un objectiu en comú, i això és el que fa la comunitat.
1: Clar, exacte,
0: la Festa de Gràcia és molt més que festa, perquè tothom es pensa que és disbauxa.
2: No. Sí,
0: hi ha una feina al darrere que la gent crec que no s'imagina el que hi ha al darrere de tot això. D'un any de feina voluntària, i altruista, per poder tenir una setmana on canvies totalment l'espai públic.
1: Totalment. Sí, de fet, a dia d'avui, si passeges per Gràcia, veus moltes d'aquestes comunitats ja al carrer, amb taules, acabant de preparar el guarnit.
2: Sí.
0: Doncs, escolta, correcte.
2: Us desitgem una molt bona Festa de Gràcia. Com que estarem fent programa, estarem amb un ull posat aquí sobre. Una abraçada a la teva veïna, la Pilar Romero. Digue-li ole, que ole, molt bé el que va dir, que al final...
1: Sí, que és una...
2: Haurem de convidar un dia a la Pilar, perquè és un comentari de sentit comú. Al final, com veus aquell vídeo, mira, és una cosa senyora, de sentit comú, i ha de venir una senyora aquí a posar els punts sobre les is.
3: Així és com va sortir de dintre esporàdic, estava per allà.
2: Et va agradar, Pilarín? Sí, la Pilarín veia, esclar.
3: Ai, no vaig ser per jo, no?
2: Doncs escolta'm, fes una forta abraçada a la Pilar de la nostra part. Moltes gràcies, Lina López.
0: Gràcies a vosaltres.
2: De la Fundació de les Festes Majors de Gràcia.
1: Gràcies.
2: No sé jo.

0: És un quart de 7 de la tarda. Estic indignat perquè que l'any passat ballaves quan sonava aquesta cançó.
1: És que és guerrilla, no? L'estic tot una mica.
0: Bueno, guerrilla, però la teva... Bueno, no, però feies... Començaves a fer així amb els braços i moure't, i què t'ha passat? Que no estàs a gust?
1: No, m'he quedat impactat, no la recordava tan guerrilla.
0: No la recordaves? Puja, puja. No és guarra, eh? Perdó,
2: és... Jo em pensava que estaves en un estil madur o mature.
0: Que havies madurat, clar. Sí. És que un any de vida en tu és molt en relació a la teva edat.
1: Mira, ara tinc barba, guita.
0: No, perquè tenies l'any passat de barba. Bueno, és l'Alberto Gadel.
3: Hola.
0: Se'ns presenta aquí com l'any passat i com el primer any.
1: Efectivament. Sí, he vuelto zorras, com va dir una gran.
0: Ah, molt bé.
4: O sigui, literal, que estàs parant conèixer en persona. O sigui, m'encanta, mi perfecta, és mi inspiració.
0: Silenci, Coco. No es diu literal, es diu lit, oi?
1: Lit, amor.
0: Amor va per mi o és en general?
1: Per tothom.
0: Ah, molt bé, perfecte. No, és que l'Alberto ja el coneixen els nostres oients. Si no el coneixen, ens vindrà a explicar coses de lo seu que és que puc dir millor o que s'ho vagin trobant.
1: Que s'ho vagin trobant.
0: No m'he llegit el guió, eh? O sigui, aquí el guió... Tinc peus o no cal que et doni peus?
1: No, al principi.
0: Tens molts talls, tio, no m'hi he fixat.
1: Sí, vaig decidir que...
0: Tio, però quan vols dir que entrarà tot això?
1: Sí, perquè no s'han de sentir... Ai, bueno, no s'han de processar, sinó que han d'estar amb la vibra del moment.
2: Bé, bé, bé.
0: La vibra del moment. Uh-huh. Anem a apuntar... Bueno, també... Ah, moment, que sí. Jo m'apuntaré el que anem aprenent del tema llenguatge...
1: De fet...
0: Del tema. Literal, lit i vibra, de moment, ja tenim.
1: De moment tenim dues paraules, però t'he de dir que aquesta primera secció vull que sigui com posar peus a terra, és a dir, una mica d'ubicaina per tothom i per entendre com està vibrant aquest estiu, perquè té tela.
0: Molt bé, perfecte. Quiet, aquí.
1: Ah, perdó,
0: no, para la cinta.
1: Ja ve amb la
0: quinta marxa posada, perquè també volia saludar la persona que
1: tens
0: a la dreta. És una persona que s'estrena avui, la Paula Seuma. Bona tarda i benvinguda. És la nostra sexòloga de capçalera. Per si tens algun dubte, pregunta... És que, clar, va i li dius la sintonia, que has dit sintonia guarra...
1: Guarrilla.
0: Guarrilla. Doncs tu no has sentit la teva sintonia.
2: Ah, a veure.
0: Però no, quan et toqui actuar. Ah. Perquè primer actua l'Alberto, però hem pensat que hi hagi la Pau aquí vigilant per si algun surt algun tema. Bueno, vigilant no. Pot intervenir, igual que pot intervenir la Iael, que sempre té comentaris a fer, i més coses que passaran, eh? I també els nostres convidats habituals, el José María...
1: La Rosi, no?
0: La Rosalía, efectivament. La Rosalía és molt fan de la teva secció.
2: Sí, de totes, en general, menys les teves, Pere.
0: Bueno, calma. Aleshores, disculpa que t'hagi tallat. Dèiem, avui estem amb literal lit, no? Quina era l'altra?
1: Vibra.
0: Vibra, però has dit que avui no era el dia d'aprendre les paraules noves, eh?
1: No, avui és el dia de posar peus a terra i d'ubicar-se una mica.
0: Doncs ubiquem-nos.
1: Vale, ara sí, doncs, Cardelí. La vida en aquesta societat moderna en la qual vivim es regeix per tres grans pilars, d'acord? Que són la música, music, en anglès, la moda, que és fashion, en anglès, i el cine, que és film, en anglès, també. Sí. Doncs, oh, quina casualitat, exactament això és el títol de l'últim àlbum de música d'una de les noies més icòniques i més rares i més estranyes del moment, la Charli XCX, que és aquesta noia que està cantant. Àlbum on la portada hi apareixen l'Scorsese representant tot el món del cinema, en Marc Jacobs, que representa la moda, en John Cale, que jo no sabia qui era, però resulta que és un viejo superincreïble al món de la música.
0: Bueno, què vol dir un viejo superincreïble al món de la música? És una llegenda, el John Cale.
2: Sí, el John Cale, sí,
0: no?
1: D'underground, no sé què. M'he informat una mica, però...
0: Velvet,
1: a mi...
0: potser, no?
2: És...
1: A veure, a veure.
2: De Velvet Underground, sí.
0: Clar.
1: Has vist que bé, però bé.
0: Hi havia més gent important, de Velvet Underground. Oi, don José María?
5: Efectivamente, porque todo esto sucede porque los grandes de la comunicación seguimos al pie del cañón.
0: Vale, pero aquí me
5: y pobre de aquellos tribuletes de pesebre, estómagos agradecidos, ejecutivillos de vida estrecha, catedráticos del comer, licenciados del beber, gente que viene a servirse y no a servir, ¿qué hacen de este oficio? Una autèntica vergüenza.
0: No, vergüenza no, que...
5: I ahí están, llenándose los bolsillos...
0: No, llenándoselos tampoc, pel que paguem, però l'Alberto ens estimem molt i no et fiquis amb ell. Però jo t'he preguntat qui forma part de la Velvet Underground.
2: També hi havia Lou Reed.
5: Lou Reed?
0: Ai, és de veritat, Que no sap qui és.
2: Sí, home, sí, clar que sap qui és.
0: Ja no et torno.
5: Yo soy más de José Luis Perales. Tenemos el velero llamado Libertad.
0: No, deixa que continuï el velero. Després li posem el velero. Búscala. Per acabar, li posarem el velero llamado Libertad.
5: Ahí está, Simply Mind.
0: No, sí. Va, Alberto, endavant.
5: Loxon.
1: De fet, avui ha estat el dia de publicació d'aquest àlbum, que 5 cèntimes aquí és la Charlie XCX.
0: Exacte.
1: Si algú m'ha molt perdut, d'acord? O simplement té una feina de debò i no li interessen gens les meves mogudes, que ho entendria i ho respecto. Però mira, a vegades toca escoltar una perfecta.
2: Escuchamos, pero no juzgamos.
0: Ah, sí, perdó, que aquest any és mi perfecta. No,
1: mi
0: no.
1: Todo.
0: No, l'any passat... Ja
2: espera, de veritat. No, dilluns ja em va dir... ja no es diu mi perfecta.
0: Abans, l'any passat l'Alberto era mi perfecta.
2: Sí, ho sabem.
0: Ara m'ha dit, no, aquest any soc mi todo. Tu ets mi todo.
1: Sí, fa 3 anys era lo amo.
0: Lo amo, és veritat, lo amo, sí.
1: Com la Rosalía, anem canviant. Però bé, la Charli XCX, una artista, cantant, productora musical, ella ho és tot, britànica, va néixer a Essex, actualment té 33 anys i des del 2008 i una mica abans no ha parat de fer música i és com la rara de les rares, d'acord? Ha sonat a tot arreu, ha sigut, de fet, com una tia que ha estat sonant molt a tot el món, però des de l'anonimat, que no ho era, però bàsicament no tenia com una marca forta com perquè la gent la recordés. Llavors recordes els seus temes, allò I don't care, I love it, que les Nancy Rubias la van versionar.
0: Sí.
1: Doncs imagina't el nivell, però no se sabia qui era fins que de cop i volta fa 2 anys va publicar el seu àlbum Brat.
2: Quin àlbum,
5: Què és esto?
0: Música d'ara.
1: Així és com sona un microones. Aquest àlbum...
2: No, és un disc increïble.
1: És perfecte.
2: És brutal.
1: I, de fet, va lligat a un concepte d'electrònica, de rave, caòtica, i va definir, de fet, l'estiu 2024, que va ser quan vaig venir aquí per primera vegada i us vaig fotre una xapa històrica del Brad Summer, que no recordareu, perquè jo em vaig currar moltíssim. Però bé, Brad Summer aquell any, l'estiu del 2022, que ens va quedar definit per Motomami... Saps com que cada any l'acompanya un àlbum que defineix com hem de ser. D'acord? I l'any passat, per exemple, teníem en Guitarrica i tota la pesca fent de la seva amb el seu Spanish Letter.
0: Volem convidar al programa, el Guitarrica.
1: Ai, doncs...
0: T'avisem el dia que vingui.
1: Sisplau.
0: Sí, no, hi ha un joc on sopar, eh? Què passa, tu? Què passa? És tu perfecte? Ah, no, tu todo, o tu què?
1: Mira, amb en Guitarrica de la Fuente em va passar una cosa, que és que vaig tenir un somni amb ell, no eròtic ni res, en plan, un somni normal, que érem amigues, i des d'aquell dia visc obsessionat en que algun dia ens coneixerem.
0: Home, no estic, ara viu a Barcelona, jo crec, vull dir que no és tan complicat.
1: Doncs no me l'he creuat.
0: I has anat a algun concert seu, suposo, no?
1: Claro.
0: Bueno, claro.
1: I pensava que em trauria, vaig portar un llibre al concert.
0: Què?
1: Perquè digués, quina tia més interessant. Traiem-la a l'escenari. I no em va treure.
0: Perquè no ho va veure, pobret.
1: I jo allà llegint.
0: Bueno, jo et prometo que si aconsegueix...
1: La metamorfosis.
0: Sí, si aconseguim portar el Guitarrica de la Fuente a aquest programa, el dia que el convidem...
5: Maricori!
0: No, calma, no comencem amb això ja.
1: Home, sí.
0: Bueno, sí, val, sí que comencem amb això, però és que ell ho diu un to desagradable. Va, avancem.
1: Llavors, ara que tenim un mica de la rara de les rares, aquest és el seu títol nobiliari, anem a veure de què coi se sostenen aquests tres grans pilars de la societat que hem anomenat abans, que eren music, fashion, film. Comencem. L'estiu encara, no, de moment no hi ha cap mena de hit, perquè de moment estem en calcetes amb aquest tema, sobretot aquí a Catalunya, però bé, l'única cosa semblant a hit de l'estiu és el que ha tret, bueno, potser no us agrada, perquè jo sé que sóc l'única que rem a favor d'aquesta, de la temàtica de la meva secció, però no passa res. Hi ha un hit que acaba de sortir, que és el de la Julieta i la Guineta, que jo espero que soni com a hit d'estiu, mira. Doncs,
2: aquestes qui són?
1: Doncs unes perfectes, amor, anem a informar-nos.
2: Sí, segur que les tens controlades.
1: Literal, i quan les vegis diràs, ah, amigo, la Julieta és una perfecta... Bueno, és que no sé com definir-la, una rosa és pampanante.
0: A més, és amiga teva, no dissimules que és amiga
1: no,
0: teva. Sí, la Julieta és
1: amiga conegudes.
0: Teva. No, és amiga seva.
1: Jo estic en aquest...
0: A tots els seus concerts.
1: Amb aquesta cançó agafada com un petit nàufrag a la seva petita taula de fusta. Però bé, qui semblava sobretot per TikTok, que havia aconseguit allargar l'estiu com una completa boja per arribar... O sigui, ella va treure un àlbum a finals d'estiu de l'any passat i ha estat remant perquè l'estiu duri tot l'any per poder ser la reina de l'estiu d'aquest any amb el seu Midnight Sun. Vale, mi perfecta treu aquest tema l'any passat, el 24 de juny, i diu, va, que sigui el tema de l'estiu. No va aconseguir, va fer un flop, però va dir...
0: Un què?
1: Un flop. Vol dir que ha fracassat.
0: M'ho apunto, un flop.
1: Va dir, aquest és el meu somni, jo vull aconseguir que això sigui tema de l'estiu. I va ser tema d'hivern, amb una cançó del... O sigui, que parla de l'estiu, de parla de l'amor i tota la pesca, però va pensar, me la pela, jo li cardo. I ella és la Sara Larsson, que us he de dir...
2: És la del ball, no?, també. El ball aquest viral, no sé si...
1: Sí, els va fer viral perquè es van fer uns memes també amb les seves cançons antigues, perquè la Sara Larsson té aquesta vibra com la Charli XCX, que ella porta sent famosa tota la vida, Però què passa? Que ningú la reconeixia perquè tenia una marca personal horrorosa, i a tothom li era completament igual i tenia una cara, doncs no sé, poc rellevant, per dir-ho així.
0: La fet, Paula fa que sí amb el cap.
2: És que té raó,
3: és que tota la raó del món.
1: És que va passar això. De fet, ja veureu, ara us posaré una cançó seva del 2016 que la va fer multimilionària, però algú recorda com es diu la cantant d'aquesta cançó?
0: A veure.
1: No? Mira. Dale,

0: Exacte, el 2007 estàvem totes ballant això.
1: I érem felices.
0: Efectivament, i la Sara Larsson no. Per què? Perquè va quedar arraconada a la societat. Ella va ser oblidada. I a mi em sap un greu perquè ella era una avançada dels seus temps. Perquè mira, això sona més fresc que res del que s'ha sentit fins ara. I això va ser fa 10 anys. Però bé, d'altra banda, una altra persona que està intentant tenir hits d'estiu aquest any és Olivia Rodrigo, que ha tret un àlbum fa relativament poc, que ho està rebentant a llistes, però sí que és veritat que potser la vibra de depressiva extrema no pot...
1: A mi m'agrada molt el disc, però és veritat que no és d'estiu, tens raó.
0: Jo em bec... Ai, me'n bec això, perdó. M'aposo això i l'últim que vull és enjufar-me un cubat a la platja.
1: Sí, sí, tens raó.
2: A veure, com sona?
0: Mira, espera un moment. Tanquem els ulls, ens imaginem a una platja, mojito en mà, poca roba, el sol.
2: Un banyador, que és com estar a la platja.
0: No, no, sense.
2: Amb pilotes?
0: Sí. I la pell està petonejada pel sol. I de cop i volta sona això des d'un altaveu de xiringuito que ja podem entendre la qualitat del so, som-hi. Baby boy, honeybee,
2: gotta love the way you. A veure, la cançó és bona i maca, però no és pas de la platja.
3: A mi lo que me gusta escuchar.
2: Sí, a vostè li agrada
3: això. Cuando abrimos una botella de whisky. No,
0: això és això? Mirat. T'agrada? Amb whisky?
3: No, no, escrivir una canció.
2: És de butaca de cuir i de whisky. I això és per anar a copular, ja, bueno, per anar cap... Bueno, no sé.
3: Sacamos.
4: És més per anar a plorar, no?
2: Per anar a plorar, cuidao.
3: Sacamos la bolsita de azúcar glacé.
0: No, no traiem res, ho amaguem tot.
2: No, aquest va amb segones, quan treu l'azúcar glacé ja...
0: Bueno, ja, com la Charlie XCX, aquest que parlen el mateix idioma, sereu millors amigues.
1: És veritat. Sí.
3: Llamamos a una prostituta.
2: No, va, prou.
3: A la luz de la luna.
2: No, va, no comencem.
0: En Guitarrica de la Fuente abans t'hi va trucar algú en aquest programa. Llavors...
2: Estem amb el Guitarrica, sortirà cada setmana, el Guitarrica.
0: Òbviament. Però bé, la que sembla que està recuperant posicions com a cançó de l'estiu, tot i que va ser publicada el 30 de maig de l'any passat, va fer una petita aparició al Mundial i ens hem tornat completament boges amb Miss Aitana Ocaña i la seva superestrella. Llavors, he decidit que aquesta serà la cançó de l'estiu perquè jo sempre a favor de Catalunya, tot i que ella sembla que ha oblidat el que és el català, però no passa absolutament res.
2: No,
0: s'ha colat.
2: I és la cançó de la Roja, ara, aquesta cançó s'ha ressignificat, com es diu ara.
0: Bueno, ella és ideal, la seva cançó també, sí. I de fet, està a les llistes globals, que això, bueno, no és per res, però és un gran èxit. Bueno. L'any passat estava... Ai, l'any passat ahir estava a la posició 38.
1: Carai.
0: Imagina't.
2: De tot el món,
0: De tot el món, a Spotify. Ah. Passo el següent pilar, així ràpid,
2: Sí, sí.
5: Hola, família, supongo que ya hablaréis de mí, de mi hit del verano, San Hilari, San Hilari, Hilari,
1: Sí, la melodía.
5: Sí, que sé que un temazo y...
2: ¿Cómo es que no?
5: Este es el temazo de verano.
2: ¿Es aquesta merda?
5: Hilari, Hilari,
2: Hilari,
1: es, digo,
2: Hilari, Hilari. Pero eso no está el guió, lo he puesto vosotros a la brava, Ah, val.
5: Esto es mío, que yo lo he hablado con el técnico, que también es mío, lo he traído yo, porque aquí estoy yo para decirle que este es el hit del verano.
2: Tú vas a hacer el ridículo l'any passat a Eurovisió.
0: No, home, no.
5: Más ridículo que haces tú en esta radio, no lo creo.
2: Bueno, escolta, perdona, una mica més de respecte,
0: Vinga, va, anem a parar del següent pilar.
2: Aquesta ciutat està plena de...
0: No, el cine li fotem.
2: El cinema, sí.
0: Som-hi. Watch me. A la nostra societat de lobotomitzades extremes ens passa... Què passa?
1: Sí, té raó.
2: Per què ho dius?
0: Per totes, no passa res. Embrace it. Jo ho abraço,
1: Sí.
0: Bueno, intento fer el que puc. Llavors, cada any l'estiu es defineix per una pel·lícula, també. Un àlbum de música, una pel·lícula. Tenim el 2023, totes enfebrades amb Barbie i Oppenheimer, la qual cosa em va servir ideal per estar-me hemorrejant 3 hores amb un home al cinema. Res em pot funcionar més que hemorrejar-me amb el del costat.
2: Però Oppenheimer no és una pel·lícula per anar-se a fotre el lote al cinema.
0: Bueno, però vaig pensar, a veure...
6: Tio, bueno, dura 3 hores i pico.
2: Sí, perquè dura molt, però...
0: Per això...
2: Però la temàtica no és molt per anar a fotre's mà.
0: Per això vaig pensar, mira, saps què? Me necessito un altre estímul, jo aquí.
2: Sí.
0: Llavors, el 2024 apareix el millor personatge de la història, que és l'ansietat l'angoixa, d'Inside Out 2.
2: Sí.
0: I si no recordo malament, totes vam tenir un Stitch a casa l'any passat, 2025. Què passa? Aquest 2026 ens hem tornat de cop i volta una mica més intenses i estem totes amb el nostre estiu mitològic amb l'Odissea.
7: Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos,
2: son todos...
0: Les Bistec.
2: Home, mira, això no tenia el radar jo.
0: Doncs mira, les Bistec apunta. I la Susto, que és una de les cantants, també és molt fantàstica.
2: Que són de per aquí o d'on són?
0: Sí, crec que són de Barcelona, perquè me l'haig trobat l'altre dia.
2: Segur que toquen el BAM o la Mercè, algun lloc d'aquests.
0: Sí, segur.
2: Investiguem quan toquen, les Bistec.
0: Crec que van tocar el Cruïlla fa relativament poc.
2: Ah, van actuar el Cruïlla?
0: Mira, no, si les Bistec, no, la Susto, crec.
1: Les Bistec són de Barcelona i ara anem a buscar la gira. Segueix, sí.
2: La gira.
0: D'acord. Aquesta pel·lícula, l'Odissea, és una pel·li perfecta.
2: L'has vist tu?
0: Òbviament, allà el però primer si fa... dia.
2: No, ho dius de debò?
0: El
2: és
0: dia
2: que
0: de l'estrena.
2: Estic per anar-hi avui.
0: Pues carda-te-la pel cul, perquè és increïble.
2: Pec. Pec. Però de veritat, un moment.
4: O como se diga.
2: No, però és que el divendres estic molt cansat i tinc por d'anar-hi... Estic cansat de
0: treballar. No, no, et quedes sobreestimulada, no és problema. Sí? Jo anava amb una cita i no me'n recordo...
2: Ah, també vas anar amb un pàjaro?
0: Ho prometo.
2: Però una cosa, això d'anar al cine per d'allò, no, ja no es porta.
0: Que sí que es porta, tot i que aneu amb compte, perquè l'altre dia vaig veure un TikTok d'un senyor que treballava al cine i deia, amores, jo us veig des de darrere, estic aquí veient la projecció i veig perfectament totes les cadires.
4: Le preguntamos a la sexóloga, Paula Seuma, ¿qué le dices a Alberto Gadel?
8: Bueno, ya de tot el món, hi ha molts boyers.
4: Hay que ir al cine a peinar la cotorra.
8: Yo creo que es un ejercicio interesante.
4: Alberto, ¿qué le dices a Paula?
0: Que sí, que a favor.
8: Yo di que sí, també.
4: ¿Torturaste la víbora hasta que confesó?
0: No, no, tant no, però sí que és veritat que una mica de petting sempre ve de gust.
4: Pues ahí está, pera más,
2: sí. Bueno,
4: más solo que la una.
2: No, aquesta setmana, no, jo vaig sol moltes vegades al cine. Aquesta setmana surt per segona vegada el concepte La fila dels mancos. Sí. Tu no saps què és, oi?
0: No.
2: I tu...
8: Ni de coña sé lo que es.
4: Solo los que tenemos una edad y hemos vivido en el franquismo sabemos lo que es.
2: Exacte. No ho torno a explicar perquè ho vam explicar a principis de setmana.
4: Marta Torrents.
2: No, fem una cosa. Quan vingui l'Arnau Torrents, no, l'Arnau Vila, no.
8: Martí.
2: L'Arnau Mañé, perdó.
8: L'Arnau Mañé,
2: el L'Arnau Mañé, com vol dir que no cridis? No, encara no, encara no. Quan vingui l'Arnau Mañé, li preguntarem si sap què és.
4: Andreu González.
2: Li preguntarem a l'Arnau Mañé, que és el presentador del versió...
4: Experto.
8: No, del versió no, del,
2: no, del Via Lliure. Bueno, prou, ja, hòstia.
8: No, d'una, tu.
2: Li preguntarem si sap què és la fila dels mancos, val?
0: Ara buscaré, després ho recupero, que vull estar informada.
2: Sí, és una mica un concepte antic. Sí,
0: bueno,
2: és, però que té a veure amb això que has explicat tu, eh? Que vas amb aquest mosso a veure...
0: Però no van fer res.
2: I ha tornat a haver-hi cita, amb aquest noi?
0: No, però si no me'n recordo ja, perquè estava estimulada per l'Odissea.
6: Però no s'ha liado fueguitos por Instagram.
2: Tenim una pregunta per la sexòloga, perdona, Paula, encara no toca actuar, però és que m'ha vingut al cap, amb això no me'n recordo. L'altre dia, una amiga meva, de Mata de Pere, em va dir que li ha passat alguna vegada de parlar amb algú, amb un ex, amb un tio que li obre per Instagram o pel WhatsApp, i que no se'n recorda si s'ha anat al llit amb ell.
8: Oh! Això és que té molts pretendents.
1: Ai, però si... Ai.
0: No.
2: Això, hombre, sí. Ho comentarem a la secció sexe.
1: Però que això passa.
8: Però te'n recordes perquè tens molts pretendents?
2: No. Claro. Que no. Això passa.
6: Una vez passa.
2: Ah, bueno.
8: Sí o no?
6: Entonces
8: no,
6: miro... Ei, si
1: la careta!
2: Tu t'ha passat mai que t'obre algú i dius aquest tio no me'n recordo si hem copulat o no?
0: Home, a veure...
8: Una mica.
6: Ai, que
0: soc que humana. Això és el que dius.
2: Això vol dir que sí.
0: Clar, i és
2: normal. Molt bé, continua. Doncs
6: claro,
2: estàvem però... el dia que vas anar a veure Odissea amb un pàjaro al cinema. Estem en aquest punt.
0: Sí, veig aquesta
2: que,
0: pel·lícula...
2: Perquè veig que estic atent, eh?
0: Que maco. Aquesta pel·lícula que bàsicament parla de l'Ulisses, que després de la guerra de Troia intenta tornar a casa, bla, bla, bla. És
2: sí,
0: una
2: la història final, és força coneguda, eh?
0: Literal, per això.
2: Sí.
0: Chilling per Nil, no cal... Ens saltem el tràiler perquè ja estem totes molt ubicades, estem addictes a l'actualitat.
2: Sí.
0: Però què passa? Que a mi, la seva dona Penélope Calamo, que es passa tots aquests anys esperant el seu petit home, sóc literalment jo amb qualsevol home. Sense, o sigui, ella és ciega, sorda i muda, com diria la Shakira, perquè el xaval està allà enxufant-se de Flor de Loto amb la Calypso a una illa i l'altre allà plorant per ell. I penso, és que ara mateix estic en la mateixa situació amb un cambrer de Gràcia, per tant,
2: Penélope,
0: t'estimo.
2: Un cambrer de Gràcia?
0: Que l'estimo per sempre, i ell deu estar enxufant-se pues, Flor de Loto, Lucas, sigui que s'està enxufant amb un altre, amb la seva Calypso. Però bueno, me la pela la mitologia a mi, perquè de fet sempre m'ha fet una mica de cringe,
2: sí,
0: però
2: cringe,
0: després de veure-la...
2: Apunto cringe.
0: No, aquesta ja la sabíem, Pere.
2: Bella, sí,
0: no s'ha repassat, no, però bueno, no passa res.
2: No m'apunto.
0: És el primer dia, no podem castigar els deures d'estiu.
9: El Zimmer, pobret, i s'ho ha d'apuntar tot.
2: No, són les novetats.
0: Però bé, què passa quan apareix una cosa a sobre de la generació Z que amb la qual et pots basar tota la teva personalitat?
2: Sí.
0: Doncs que nosaltres ho xupem com si no hi hagués un demà i ens convertim en completes expertes. I de fet, TikTok s'ha tornat completament boig i ara sembla que hem entrat totes a la nostra mitologia era i no pararem de fer referències que he de buscar al Google cada cop que veig un vídeo com aquest.
10: I read this Substack article a few months ago and it really stuck with me. I think of Icarus not as a fool, but as a lover. He did not fear the sun, he revered it. So holy, so recklessly, but the thought of this...
0: Bàsicament parla del mite aquest del xaval que se'n va amb unes ales de cera i s'apropa al sol i es desfà.
1: Oh. Ah, sí, el...
0: Don...
2: Oc.
0: No sé ni com es deia, però bé, des de visitar l'illa d'Ítaca a criticar el classisme i la misogínia del Christopher Nolan, això és de l'únic que s'està parlant ara mateix a TikTok pel que fa al cinema,
2: sí.
0: I ara sembla, doncs, això, que la mitologia tornarà a posar-se de moda i, en part, a mi em sembla bé perquè així aprenc alguna cosa i les historietes aquestes són fantàstiques perquè, al final, l'abans la gent era molt més creativa.
1: Era el mite d'Ícar.
0: Això, mm-hmm. que és veritat, que ho diu la xavala al vídeo. I ja per acabar, faig una repassa històrica perquè si algú té dubtes amb quin és el pilar de la moda actual,
2: sí.
0: Anem a posar una mica d'això sobre la taula. L'any passat
2: és molt vell, això, és molt vell.
0: No, però ara s'ha revifat amb el...
8: El Diable Vesteix de Predador.
0: Uh-huh. Uh-huh. I que la Madonna, de cop i volta, ha ressuscitat i ha fet un àlbum.
2: Va aparèixer l'altre dia a la final del Mundial. Saps, no?, que va sortir.
0: No, jo és que la Madonna no la segueixo gent.
2: I el futbol tampoc gaire, no?
0: Entre el futbol i la Madonna, jo ja...
2: molt bé.
0: Estic, per mi això és com veure les coves d'Altamira, saps? Molt em posa bé. La pell de gallina. Però bé, l'any passat color groc mantega, hipervist, tal, però què passa? Aquest estiu, per culpa o gràcies a la tendència del 2026 al nou 2016, veiem moltes coses recuperades d'aquella època. El Vinted, de fet, està funcionant com mai i està que treu fum. A TikTok s'ha posat de moda el concepte Cool Girl Summer, que bàsicament vol dir l'estiu de la noia guai, i has de pensar en la noia guai que eres durant l'institut i abraçar-la. És a dir, aquella persona que segurament tu cohibies per culpa de la nostra societat,
2: sí.
0: Doncs aquesta tia és la que has deixat anar. Li has de fotre una catxetada al cul i que, bueno, que surti com un cavall esbarat, saps? Aquesta és la vibra. M'esteu entenent? No.
2: A mi això últim m'ha costat.
8: Calma.
6: Jo m'he quedado en Odissea.
8: Jo m'he despistat, però jo t'he seguit tota l'estona, tornei.
2: No, jo t'he seguit, però així...
8: Tornem. Jo ja soc aquesta noia, saps?
6: Paula, m'està haciendo bola.
2: Paula, tu has entès?
6: Què entre la del sexo?
8: Estic perduda entre tant llenguatge modern, jo m'he sentit molt vella ara mateix.
0: Bàsicament és que ara aquest estiu agafem colors flors, gorres planes, pantalons capri, que són aquests que són com de...
2: Sí.
0: D'aventurera.
2: De la illa de Capri. D'aventurera o què vol dir?
8: Del
2: Decathlon, no? Com es diu això?
0: Sí, del
2: Decathlon,
0: aquestes coses.
8: Són així com mig pirates.
0: Sí, una mica és aquesta vida, cinta del cap, xancletes de colors, fotos amb filtre... És una mica embrace de cringe de quan eres petita, sí. I tornes a l'arxiu del teu Instagram i veus fotos que dius, això què era? Allò quan es va inventar...
8: Pantalons bombatxo, també, una mica, no?
0: Efectivament, una mica com a l'època en què es va inventar la fotografia digital. Tu tornes, sí. A aquells arxius, per qui ens estigui escoltant, i clar, jo...
8: És la meva adolescència, que per mi, clar, és tornar una cosa molt lletja per mi.
0: Doncs abraça-la.
5: Teníem Fotolog allà.
8: Clar.
0: Imagina't.
8: I Metroflog, sí.
0: Pues això mola, no vaig viure, però bé, la vibra que teníeu m'encantava. Llavors, tu això ho agafes i ho fots a la teva vida d'ara, perquè portàvem una època molt avorrides, sobretot pel que fa a la moda, per culpa de la recessió econòmica, òbviament. Mm. Però bé, fins aquí la meva petita anàlisi antropològica de l'estiu 2026. Ara ja estem una mica ubicades, crec, o almenys.
2: Sí.
0: Jo ho he repassat en veu alta, vosaltres feu el que pugueu, no passa res, jo no us odiaré, simplement us estimaré i us abraçaré quan us vegi, i callo la boca i seguim endavant.
2: No, no calles la boca perquè...

0: Què? I a ell, no te'n venen ganes amb aquesta musiqueta?
1: Moltes.
0: T'agrada o no?
1: A mi m'encanta. Sí. Invite a moltes coses, eh? De dir, aquesta cinta.
0: A què invita?
2: Sento que m'he de fer un dit.
1: Per exemple.
0: Jo crec que avui, aquesta setmana, o sigui, queda només una hora i deu per acabar la setmana i jo crec que el comentari de la setmana ha arribat a...
1: Sí.
0: De qui era? Era del... Com es diu el grup que...
3: Christian Grey, Anatomia
0: no,
3: de Grey.
0: No, sí, és un d'aquests.
3: Ai, no, perdó, 50 sombres.
0: De Weekend, és de Weekend aquesta cançó, és de Weekend. Tenim el comentari de qualitat fet per Albert Abel, tenim la Paula Seuma a punt d'intervenir.
1: Ariana Grande, em diuen, eh?
0: No, no és Ariana Grande, no, és de Weekend. Vaja, no ho sé, almenys...
1: Call of my name. Ariana Grande amb Weekend.
0: Podria ser. Molt bé, doncs, les dues coses.
1: Bé, em deixeu dir...
0: Hem llançat un repte als oients, que és... Algú sap què és la fila del Manco en relació a un cinema? I tenim resposta de dues persones.
1: Sí, l'Helena López ens diu que eren les últimes files on les parelletes s'acariciaven.
0: És una manera fina de dir-ho.
1: I per l'altra banda, la Montse ens diu... L'última fila del cinema per fer de tot.
2: Home. Vale, jo puc fer una petita cosa?
0: A veure, mentre sigui el que has dit abans...
2: No, però penso que a vegades pensem que ens hem inventat la mamada i és mentida, no? Rotllo, que ens pensem que és una cosa nova, però s'ha fet de tota la vida.
1: Clar. Que ja buscaven els racons, vols dir, no? No, abans, com que, per diem, fer coses...
2: S'acariciaven, no sé què... Amore, no, de tot ara s'ha fet de tot, no?
0: Home, només cal veure, com és això, relleus grecs i diverses coses que hi ha allà... Hi ha... Anem a inventar la bicicleta.
1: No.
0: Oi que no, Paula?
1: No, no.
0: Que fa molts anys que l'humanitat fa de tot, a tota hora i amb tothom?
1: Exactament.
0: I que hi havia èpoques que potser hi havia més de la que te pego cara, segons com?
1: Bueno... Jo crec que abans hi havia més llibertat per mostrar-se. Hi va haver una època aquí que estava una mica limitat, però sí, s'ha fet de tot i se continua fent.
0: Doncs pugem una mica la temperatura a l'estudi perquè ara sí que es mereix un aplaudiment a la nostra sexòloga de referència aquest estiu, directament arribada de la gran cita, pràcticament la Paula Seuma, i de Lleida, que ha vingut de Lleida, cosa que ens alegra molt. I s'ha presentat la nostra productora Marta Torrents, que té molt interès, vol fer-te moltes consultes guarres o alguna cosa d'aquestes, perquè si no ja em diràs tu per què ha vingut aquí, Marta.
4: Ai, jo no sé, com per il·lustrar una miqueta més el tema, no?
0: Sí.
4: I és que l'altre dia vam tenir un debat molt interessant que creiem que us agradarà amb la Paula. Mm-hmm. I no sé si vosaltres creieu que us enamoreu més a l'estiu, que lligueu més... No? Què em penses? Tu, Pere, lligues a l'estiu?
0: Jo a l'estiu estic tancat aquí a la ràdio, vull dir que no...
4: I no lligues a la ràdio?
0: No, sóc un exemple d'això, no puc fer res jo.
2: Doncs hi ha una de bollicaos per aquí sueltos, que té la maquinera.
4: Mira, ja ha fitxat ell, veus?
0: Tu sempre focalitzes, i sobretot al Departament d'Esports, eh?
2: No.
0: És la primera taula. Ah, no? No. On has vist gent que t'interessa?
2: Un altre puesto, no ho diré.
5: Joel Peña?
0: Perdona un moment, o sigui, és el primer dia. No
4: Pere, sempre que vas a un lloc has de fer un radar, no?
0: I ha fet la puti vuelta.
4: Sí, clar, sempre.
0: Home, de veritat.
4: Sí, home, sí.
0: Això vol dir que la setmana que vindrà dues hores abans el tio. Ja ho feia l'any passat, perdona.
4: Bueno, si vol fitxar endavant, no?
0: Sí, que faci el que vulgui.
4: Bueno, doncs això, que hi ha aquesta creença popular que a l'estiu ens enamorem més, idealitzem aquest amor d'estiu, no? I de fet ja ho van dir Sonia i Selena en la seva cançó, en el seu hit de l'estiu.

0: Doncs, bàsicament, avui venim a preguntar-li a la Paula si això és veritat, si a l'estiu ens enamorem més o no. És mentida, és veritat?
1: A veure...
2: Doncs us he de dir que la resposta curta és que sí, que ens enamorem més a l'estiu.
1: Sí, que a l'estiu tot el que viu té el seu fonament.
2: Ah, exactament. I,
1: per què?
2: Doncs, mira, doncs el que passa... Bueno, és que no només ens enamorem, també tenen més relacions sexuals.
1: Què?
2: Sí. Es veu que les dades demostren que la venda de preservatius puja un 15%. Però no només això, és que a part s'engendren el 25% dels nadons.
1: Ah, sí?
2: Sí. No. Curiós, no?
0: Bueno, almenys sabem que es tenen relacions amb protecció.
2: Això està molt bé.
0: Això sempre està bé, no?
2: Bueno, amb protecció i sense.
1: I sense, ja, perquè si hi ha més nadons...
0: Bueno, clar, també és veritat.
3: A veure, hi ha molta festa major, hi ha molta... No?
2: Sí.
0: Bueno,
3: sí.
0: Y tienes muchas oportunidades, claro.
3: Sí.
2: Claro, exacto.
4: Claro, y la gente va arriba de ofrecer.
1: De verdad, va, prou. Es que ser un puñal interno, ser un puñal interno. Ell va explicar l'any passat que van arribar de ofrecer a pescar un pájaro en un càmping, pot ser?
3: Que no, vaig anar a desconnectar.
1: Ah, val, bueno, tothom...
0: Es veritat, però ell va anar a fitxar.
1: El Jorge Javier Vázquez està pesadíssim amb això.
3: T'ho juro que no vaig fer res.
1: Bueno, prometo. Podem avançar?
3: Sí,
1: que si no, se li escaparà el
3: tallet.
0: El Blablacar.
1: Que la Paula ha de ser un lloc a dos quarts i ja ho arreglarem, Paula. I, bueno, i a més tenim l'Emir de Kuwait allà fora i el Joan Poquí, que la setmana que ve els farem entrar, eh? Perquè són els que venen a la tertúlia d'esports normalment els divendres i sempre venen preparats per aprendre alguna cosa. Però, bueno...
2: Pues que escoltin.
1: Exacte. Continua.
2: I també es veu que l'augment de les relacions en quant a les intervencions d'aplicacions de lligar. Hi ha un 40% més d'interaccions en aquest tipus d'aplicacions.
1: Sí, el Tinder, el Grindr i totes aquestes coses.
3: Home,
1: eh?
3: Toma ja.
1: Toma ja, ja t'ha agradat això, eh?
2: Les aplicacions com Tinder estan baixant en quant a activitats, però Grindr, tu, aquest no, aquest segueix en auge.
1: Bueno,
3: en serio?
1: Així
0: és que al Tinder estan totes les perles.
1: Sí, i al Tinder també hi ha molta perla suelta, però vaja.
3: Sí. A tot arreu hi ha massa perla.
1: I en aquest estudi també.
3: Ara.
2: Però clar, la pregunta interessant és, per què passa això?
1: Ara.
2: Per què passa a l'estiu i no passa a l'hivern?
1: Explica't.
2: Doncs clar, mira, Sònia i Selena ja ens ho avançaven una mica amb el seu... Cuando llega el calor, los chicos s'enamoren. Que bueno, també us dic, si a mi em pregunteu, bueno, personalment no sé si los chicos s'enamoren a l'estiu.
3: No.
2: Ara.
3: Gens.
5: Cuando llega el calor, los chicos s'enamoren. Es la vista y el sol. Acércate, ven mi deseo.
1: Què us ha agafat avui amb aquesta cançó?
0: No, los chicos s'enamoren.
2: Es que és
0: que realment, és veritat. Jo crec que los chicos no s'enamoren a l'estiu. Los chicos només volen...
6: No s'enamoren mai.
3: Però la Sònia i la Selena diuen és la brisa i el sol.
2: Clar, doncs mira, aquí m'has donat un peu importantíssim. Perquè no és la pujada de les temperatures el que fa que ens enamorem. A nivell psicosocial, no, trobem moltes respostes, però a nivell biològic el que veiem és que el sol afavoreix molt aquesta obertura a l'amor.
1: Bueno, la calentura, vaja.
2: Més o menys. És a dir...
1: Bueno, és que clar, és que...
0: Parlem clar.
6: Clar, una mica la roba també, tinc poca roba, bronzejar-nos, aquesta cosa...
2: La poca roba, sí, és veritat que ens obre molt a el que seria, no, la nuesa, el fantasejar amb els cossos, i sobretot també el bronzejat. El bronzejat el que fa és unificar el to, elimina imperfeccions, incentiva el contrast...
6: Ens veiem més guapos, no?
2: Exactament, sí. També està com una mica relacionat a nivell cultural a un estat de bona salut. Bueno, bona salut si ens protegim correctament la pell i no acabem com guiris a Salou,
0: que sempre...
2: Aleshores trobem el sol, que ens respondria al factor biològic. El que fa és una pujada d'algunes hormones. Per exemple, trobem pujada el fet de l'augment d'hores de sol d'hormones com la serotonina, que seria la hormona de la felicitat, el que fa és relaxar-nos, no estem amb la tensió, l'alerta.
0: Clar.
2: I, per exemple, trobem també l'oxitocina, que és l'anomenada hormona de l'amor. Ah. El que fa és que ens predispose a vincular-nos amb altres persones. I
3: la vena, no? En pastilla.
2: Com?
3: La vena en pastilla.
0: L'altra.
2: De moment, no.
3: No se sap, no? Ah, vale, no, vale.
2: I trobem també, per últim, la testosterona. Pujada de testosterona, que com sabeu, la testosterona està relacionada amb la libido.
3: Toma ja, clar, no? Tot puja aquí a l'estiu, mare de Déu, senyor.
2: Per tant, tenim un bon còctel, no? Un bon còctel a nivell hormonal que ens predisposa una mica a l'amor i al sexe.
3: Clar, i això si ho juntes amb una vacança de cop i volta també
2: exactament,
3: pot funcionar, no?
2: Exactament, és a dir, el factor biològic no ens ho respon tot. Falten factors psicosocials, no? Aleshores, què passa? Que l'estiu, que hi ha l'estiu, vacances, veritat? Pues ens relaxem més, estem més tranquils, anem de vacances, aleshores coneixem més gent, estem més oberts al factor social, en concret.
6: Pere, tu no lligues perquè estàs aquí tancat.
1: No,
6: perquè no tens vacances.
1: No hem vingut aquí a parlar de mi, eh? Vull dir, hem vingut a parlar dels nostres convidats. Alguna cosa més? Perquè avui sabem que anem una mica tard i val justa.
6: Jo només tinc una pregunta relacionada amb això, perquè jo tinc una amiga que ha conegut un noi aquest estiu.
1: Caram!
6: Sí.
2: Vale.
6: I estan en un moment com molt de...
1: Ah, els amors d'estiu.
6: Afloramenta, sí.
1: Sandala que te pego tot el dia.
6: Sí, i tenia el dubte de si això es traslladaria a l'hivern.
2: Vale. Clar, el fet que l'estiu ens predisposi no significa que l'hivern sigui tot el contrari i ens tanqui a l'amor o que els amors que neixin a l'estiu vagin a desaparèixer l'hivern. No. Que baixi el que serien les hores de sol no fa que a l'hivern ja no sorgeixi més amor. Clar, òbviament, un amor que sorgeix a l'estiu s'ha de cuidar, és com qualsevol tipus de relació, no? És a dir, òbviament, aquest factor de relax, de vacances, desapareix, i sobretot si aquest amor ha sorgit amb persones que geogràficament estan distanciades, no?, en el seu dia a dia...
1: Clar, si estàs a Salou i un és de Madrid i l'altre de Toledo,
6: si
1: ja està, o tu ets d'aquí i l'altre és de Suècia, doncs ja saps que això és un amor d'estiu i que et fotràs,
2: claro.
1: I que patiràs molt.
2: És, exactament. Aquí ve ja el factor individual de cadascú de cuidar el vincle, d'estar present i de que aquell amor no mori. Però, claro, ens hem d'esforçar en aquest vincle.
6: Ui, joder. Doncs, quina feinada.
1: Us ha quedat clar a tots? El que està clar és que aquest programa és un amor d'estiu, perquè s'acaba segur el 28 d'agost. Vol dir que aprofiteu. Pena,
3: eh? Això és millor, perquè li dona aquesta mena d'urgència que ja fa que tot sigui més intens des del primer moment.
6: S'acabarà abans.
1: No s'acabarà abans.
6: S'acaba dia de l'eclipse, que morreu tots i no hi haurà sexe que valgui.
1: No, aviam, doctora Olivia Làctea.
6: Ja podeu fotre els màquet, igual.
1: Doctora Olivia Làctea, el dia 12...
3: El dia de l'eclipse.
1: La d'eclipse, que és la doctora Olivia Làctea, que és l'experta en eclipsis, i està tot el dia dient que el dia 12...
6: Aquell dia, cuida't, Alberto, no posis...
3: La
6: part de
1: cos, no, va, prou,
6: que no es veurà per l'eclipsi.
1: Martí, que et veig molt impacient. Vine cap aquí, va, que fem el temps afegit. Li donem les gràcies a la Paula, ens veiem la setmana vinent, a l'Alberto Gallel també, el ventilem igual que la Marta, els ventilem a tots plegats. Arriba el temps afegit amb l'Emir de Kuwait, que ja, bueno, és que sempre presento els convidats abans d'hora.
6: Sí, va.
1: I tenim, no, avui tenim bastantes històries i tenim l'infiltrat. Ja veureu, ara, de seguida, un anunci i ara ho expliquem tot.

0: Viviu l'estiu a RAC1. Tots som estiu. La repesca amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal? Com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i, amb el vostre permís, també algun que altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem Secrets de Famosos, la història de l'únic jugador del Barça que ha jugat a la selecció de Jordània i recomanacions literàries pels infants i joves. Però, com dèiem, comencem amb el safareig, que és el més important, és el que més ens agrada, recuperant la conversa que van tenir el Versió RAC1 amb la periodista Anna Alòs. Aquest any ha publicat el llibre Lo que nunca conté. I en aquest llibre què fa? Doncs una radiografia social de Barcelona. I ho fa recollint moments que han viscut durant 4 dècades exercint de periodista a mitjans com el magazín de La Vanguardia o el diari El Mundo, on hi va ser durant 22 anys fent de cronista de carrer. Apareixen històries d'alguns personatges de casa nostra, molt coneguts com en Joan Laporta o el Gerard Piqué, i d'altres del panorama internacional com Tina Turner o Naomi Campbell.
2: Primer de tot, donem la benvinguda a l'Anna Alòs. Anna, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Benvinguda. Amb el teu permís, deixa'm dir, en el seu dia també col·laboradora del,
3: sí,
2: del Versió.
3: Sí, però amb aquesta rebuda vindré més, eh?
2: Doncs mira, doble aplaudiment per l'Anna Alòs. L'Anna Alòs, que, clar, ja no fa crònica de Barcelona, ara vius a la Cerdanya.
3: Visc al Pirineu, sí.
2: Dona per fer crònica social al Pirineu, a la Cerdanya? Jo crec que sí, no?
3: Home, jo quedo amb una amiga per dinar i em truca mitja hora abans, em diu no puc venir perquè se m'ha escapat un xai. Si tu creus que això dona per crònica social, no anem bé. No,
2: bueno, però, hi ha una altra...
3: Un altre tipus de crònica.
2: Bueno, però hi ha una altra societat catalana que sí que abans o ara, ja no ho sé, perquè ja he perdut la pista de la Cerdanya, estiuejaven,
4: si més
2: no.
3: Sí, però quan s'omple tant, marxo.
2: Saps? Vas a l'inversa del que fa la gran majoria.
3: Sí, intento.
2: L'Anna Alòs, que és crítica, per exemple, aquest món que ens ocupa ara, que és els influencers, que cada cop tenen més presència. Tu els anomenes influleches.
3: Bueno, sí, perquè jo en el meu Instagram em dic l'Alòs Influleches, perquè un dia em vaig plantejar, dic, però què leches influye esta gente? En quién? Saps? I vaig pensar, pues mira, m'invento un terme, l'acunyaré, influleches, i mira, ha funcionat.
2: Sí, sí, que és, bueno, és el teu, com ho diríem, la teva nomenclatura
3: sí,
2: actual,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
2: Influleches. Bueno, escolta, anem al llibre perquè allò que va dir Guardiola, t'has buidat, t'has tret, has explicat tot el que t'ha vingut al cap, això, que és que t'ho vas apuntant, ha sigut
3: un exercici de memòria, totalment, no m'hi he apuntat res.
2: Carai.
3: Res, no, és que no soc molt poc metòdica, a la meva vida, llavors no ho seré escrivint. I realment ha sigut un exercici de memòria
2: Parles de molts noms, que ara el repassarem amb l'Ester Muñoz. Ester, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Però per començar anirem amb el nom d'aquestes darreres 48 hores, que seria el de Jean Laporta, que, per començar, se't va acudir, expliques, convidar a participar-lo en uns pastorets que es van organitzar al Teatre Romea.
3: El Luz de Gas. El Romea és on surten sempre els pastorets. Els seriosos. Jo els vaig sobreguionitzar i els feia amb el Luz de Gas. El Fede Cerdà ens deixava a la sala.
2: Ah, sí, el Fede.
3: I ho feia en benèfic. Li vaig donar un guió que se'l va saltar, va fer el que li va donar la gana, com fa sempre, però...
2: Bueno, va improvisar, que és una mica la seva manera de fer, no? I tu li diries... hi havia una frase que diu que expliques en el llibre que no la veia, que és la de que feia una sàtira de Julio Iglesias.
3: Perquè jo deia que si no et portes bé et posaré una cançó de Julio Iglesias.
2: Tu li deies, si no et portes bé et posaré una cançó de Julio Iglesias i una pel·lícula de Sandra Bullock.
3: De Sandra Bullock. Són les coses que jo mai faria, no? I llavors ell deia, jo això no ho puc dir, perquè el Julio Iglesias és amic meu i la Bullock m'agrada molt. Dic, pues no ho diguis. Fes el que vulguis, que vols que et digui jo ara.
2: I no ho vas dir.
4: És la meva referència, hòstia.
2: Perquè, clar, és que parles d'infinitat de noms que no tindrem temps a repassar.
3: No, clar.
2: Que només el pots comprar a Amazon.
3: Sí.
2: Això és una nova manera de publicar, no?
3: Bueno, sí, jo al món editorial he deixat de creure mal i em crec que l'editorial més gran del món, que és Amazon. Amazon va començar com a editorial. Després va començar a vendre productes, però Amazon és una editorial, de fet. I la veritat és que quan tu tens cada dia el ràpord del que vens, això no té preu.
5: Es guanya més o què?
3: un 60% de rebeldes el... contra un 10.
2: Ara,
3: i ara estava... Això és públic, eh?
2: Quan has entrat, que m'has dit, que m'estava comentant l'Ester Muñoz, que havies publicat amb Amazon, estava intentant recordar que havia entrevistat, que també ho havia fet, és el Xavier García Luque, que va fer un llibre molt interessant.
3: És veritat, que has comentat, sí.
2: I també va publicar amb Amazon. Claro. Estava molt content. Bueno, anem amb més coses, més perquè, clar, sí. És que això no t'ho acabes.
4: Hi ha més noms, més anècdotes, més històries que l'Anna Loss escriu en aquell llibre. Un dels homes amb els que també va dinar, igual que amb la Porta, i que, a més, li va salvar la vida, va ser el desaparegut pilot d'automobilisme Niki Lauda.
5: Què me diu?
4: Sí, sí, explica l'Anna al llibre.
5: Què va passar?
4: Que resulta que ella es va posar a la boca una bola de wasabi pensant que era el bocat. Sort del Niki Lauda, que et va salvar la vida, literalment.
3: No, em va agafar pel coll, em va portar al lavabo i em va posar al cap, que encara no sé com hi vaig cabre allà, a sota l'aixeta. Jo m'estava morint, m'estava cremant per dintre.
4: Oi, per favor.
3: Sí, mullant-me la nuca vaig
2: aconseguir. Però vas agafar com si fos el bocat.
3: Bueno, és que era com...
2: Però així de grossa la bola de wasabi.
3: No, com si fos una croqueta. A veure qui se li acudeix posar a tamany de croqueta. Era a l'Ocean Drive d'Ibiza. Jo tenia el Niki Lauda a l'esquerra. A més, el tenia al cantó de l'orella més fotuda.
4: Però us coneixeu d'algú o no? Us coneixeu?
3: No, ens vam conèixer en aquell sopar i sort d'això.
2: Llavors et va veure que t'escanyaves i et va agafar i et va portar...
3: És que jo no podia parlar. És que no, tu saps el que és una bola de wasabi a la boca?
2: Si hi ha una bola petiteta ja quedes escanyat.
4: Però la vas poder escopir o així?
3: No me'n recordo, Montse.
4: Perquè si tu vas empassar això...
3: Jo crec que m'ho vaig empassar.
5: És una bola de lava.
3: Jo crec que sí, jo m'ho vaig empassar.
4: És una bola de lava.
5: Sí, sí.
3: És lava,
5: magma.
3: Però aquell tio em va agafar pel coll i em va arrastrar, de veritat.
2: Però Niki Lauda, poca broma amb Niki Lauda.
4: No és l'únic gran nom que surt al llibre, perquè després un altre nom que també surt és Flavio Briatore. Diu que va prendre per una pertorbada. De fet, aquesta és una de les històries que has explicat aquí al Versió RAC1.
3: Sí, i el Clapés estava sota la taula rient.
4: També el cites al llibre, eh?
3: Sí, sí, sí, el cito perquè aquell dia que ho vaig explicar, el Clapés estava sota la taula que no podia continuar parlant.
2: Bueno, què?
3: Sí,
2: i tant. Bueno, explica. Bueno,
3: a mi se'm va... El Briatore venia. Jo li vaig dir al fotògraf, anem, perquè jo sempre faig les cròniques a Porta. Mai les vull a fotocol. I se'm va enganxar el taló amb una... Com es diu això? Amb una alcantarilla.
2: Una claveguera.
3: Una claveguera,
2: sí.
3: Amb una claveguera,
4: sí. Una claveguera,
3: perdó.
4: Una claveguera, no?
3: I jo no podia treure el taló d'allà. I l'únic que vaig poder va ser enganxar-me a la cintura del Briatore. El Clapés ja li està agafant la
2: és que és memorable. Aquest moment és memorable. Et vas llançar...
3: Que em vaig abraçar amb ell tots els de seguretat, perquè aquest home va amb molta gent de seguretat. La cap de premsa, tothom estirant-me la meva cama, no cedia. Clar, i el tio em mirava i de sobte li dic, com està la Gregoracci, perquè jo havia anat de copes amb la seva ex-dona, bueno, era dona en aquell moment, a Eivissa, perquè a Eivissa passa tot. I em va dir, bene, i l'home no es movia pensant-se que jo era una maldita pertorbada. Vull dir,
4: una fan, no?
3: Una fan, clar, perquè deu tenir fans, aquest senyor, no sé per què té fans.
2: Home, i tant,
3: però...
2: no tinguis cap dubte que tu, tot, com diu el senyor Marcelí...
3: Soc tan poc mitòmana, jo.
2: Tot es despatxa. Escolta, i vas treballar una etapa, que també ho expliques en el llibre, a Eivissa.
3: Feia cròniques des d'Eivissa.
2: Aquella, allà a Eivissa arribava, jo recordo que
3: hi vaig
2: treballar un any passa tot, però amb 3 mesos, perquè la resta...
3: Amb un mes passa.
2: Bueno, amb un mes, exacte. Sí. Allà arriba tothom i després amb un mes marxa tothom.
3: Marxa tothom afortunadament, perquè allò és...
4: Però a dia d'avui també és igual, perquè sí que és veritat també que...
3: S'allarga una mica més.
4: De Barcelona expliques, per exemple, que tu parles en un capítol que es diu Juevelàndia, no? Que dius que a la teva ciutat, fins que va arribar el Covid, gairebé tot passava en dilluns, però jo no sé si això ha anat
3: dijous,
4: de baix ara.
3: En dijous. Sí.
4: Ara ja no és així.
3: És que ara no passa mai res a Barcelona. No passa res. Que no ho veieu. Que
4: I per què?
3: No sé, està agonitzant, ha entrat en barrena. Mira, jo et diria que amb tot el tema independentista, no em fico en política, eh?
4: No, eh?
3: Amb tot el tema... La vida social va entrar en barrena i amb la senyora Colau, amb com ha induït. La senyora Colau, perdoneu, amb els comuns.
2: No, la Colau.
3: Bueno, és que no sé, no li agrado gaire, jo. Però...
2: Jo tampoc. A mi tampoc.
3: Tampoc li agradem?
2: Soc una mica del club, sí. Bueno, no compartim tot, que són molt respectables, però no compartim les seves idees. Per tant, no hi ha vida ara, diríem que la cosa està molt...
3: La vida social està molt morta a Barcelona, és que no té massa sentit.
2: Escolta, clar, parles de moltíssima gent, parles de figures de passarel·la, Naomi Campbell, que per cert va ser parella de Flavio Briatore. clar, per exemple, els Gaudí. Vols dir que abans els Gaudí atreien la passarel·la, em refereixo a la passarel·la Gaudí, que ara ja li he perdut el nom, crec que és la 080.
3: La 080, sí.
2: Atreien, o era un pol d'atracció de figures més internacionals que ara? Creus que també ha anat a menys, això?
3: Sens dubte. En el moment en què s'acaba la Gaudí, perquè la Generalitat li treu tota la pasta, tota la subvenció...
2: Sí, s'acaba per això?
3: Sí, sí, clar, perquè no me'n recordo, va ser el govern d'Esquerra, em sembla, si és recordar. Llavors entra la 080, que és una petita broma a lo que és el món de la moda. Sé que molta gent s'enfadarà perquè dic que això...
2: Però a l'edat que tens, jo crec que ja ho pots dir, no?
3: Sí, molt guanyat. Molt guanyat, sí.
2: No?
3: Sí,
2: i després d'estar uns mesos en coma,
3: sí,
2: també, no?
3: Molt guanyat.
2: Per la Covid, sí. Vull dir que... A veure, COVID, crec, sí, que tens permiso...
3: No li diguis la Covid, és el Covid, és un tio. No em dóna la gana de que sigui la Covid. És el Covid.
2: El Covid.
3: Ja sé que és una malaltia i que té que ser femení, sí, però sí, em fa molta ràbia.
2: El Covid.
3: Ara em miren els homes a la taula, em miren.
2: No, però... No.
5: El Covid, clar, sempre la culpa als homes.
6: Ah, és que mira un home que no...
5: No, perdona, si hagués sigut un home que se't ve separonat a tu la cintura, què hagués passat amb l'Obriatore?
2: Bueno, que estàvem amb això, perdona, que t'he tallat. Que estàvem explicant això de que abans hi havia... que es va tallar el finançament, no?
3: Sí,
2: i aleshores van a menys.
3: La 080, que és una mica, pues, la tauleta de nit de la moda, i és així.
2: Aquí, bueno, vas tenir relació amb Naomi Campbell, o...
3: Això va ser els Raudis, eh?
2: Que expliques, sí, que ella no volia desfilar. Es veu que...
3: No volia, però això va ser apoteòsic, perquè jo entro al backstage i veig aquella senyora negra corrent,
2: sí,
3: amb aquelles cames que té.
2: Un tros de senyora, un tros de senyora.
3: I les meves cames de 1,60 m que faig total, o sigui, i ella fa 1,80 m total, i m'agafa del braç i em posa... I jo corrent rere d'ella amb el fetge a la boca. Vull dir, allò va ser horrorós. Dic, aquesta dona, què li ha passat?
6: No et deixava anar, no?
3: No em deixava anar. I el Mariñas anava rere del meu, suéltate, jo, que
6: però
3: no
6: puedo. Va agafar i t'estirava.
3: M'estirava, i no, jo no em podia deixar.
2: Però on et portava?
3: No ho sé, jo corria darrere d'ella, jo no sé on em portava, m'arrastrava, i em va ficar dintre el camerino de Vittorio Luchino.
2: Oi.
3: Perquè ella tenia que desfilar per Patricia Bendaño, que és una dissenyadora gallega, i ho pagava la Diputació de Galícia, i, bueno, la Diputació no ho sé, bueno, li pagava Galícia al govern, i... Què va passar? Que ella va dir, jo desfilo per a Vittorio Luchino. I jo li deia, noia, que t'ha pagat l'altre. Jo li deia en català, li parlava en català.
6: Ah, sí?
3: Sí, de sobte li vaig dir, tu t'has donat un cop al cap, tens que anar a desfilar, però em va entendre perfecte, eh? Va trencar la porta.
6: Com?
3: La va trencar, em va ficar dintre, i va ficar un candau, i a dintre jo, amb l'Esperanza, la patronista, la modista de Vittorio Luchino.
2: Però qui va tancar la porta, ella?
3: Ella. Jo d'aquí no surto, d'aquí no salgo.
6: Però què li va agafar?
3: Que no volia desfilar per...
6: Bueno, dius al llibre que no li agradava la roba.
2: Però, perdona,
6: no
2: la roba. És qui li havia contractat, no?
3: Qui li havia pagat, perquè aquestes no venen si no cobren abans.
2: I no volia desfilar per ella.
3: Es va negar rotundament. Va desfilar, finalment. Però va desfilar perquè els estilistes d'una agència de comunicació, que era el Vicente Suárez, en aquell moment li va cedir els estilistes, que ja la coneixien, i van agafar el vestit de la Bendaño, que tenia que desfilar ella, i li van trencar per tot arreu, el van convertir en un vestit diferent i va dir, ara me gusta.
6: El van customitzar, no?, una mica.
3: Sí, el van customitzar.
2: Sí, Bendaño, el dissenyador, el que havia pensat...
3: No comptava per res, pobra senyora.
2: No. Bé, estem parlant amb l'Anna Loss, Lo que nunca conté, de l'editorial Amazon. En fi, parla d'un grapat de noms. Un altre, a
6: veure. Mira, Toni, hi ha una que, ara que parlava de cames, a mi m'agrada moltíssim, he rigut moltíssim llegint el llibre. Durant els anys que l'Anna va treballar a Eivissa, va coincidir amb molts protagonistes de l'Star System, i una d'elles va ser Tina Turner.
3: Sí.
6: Que
5: n'hi diu?
6: Que, a més, no us ho perdeu. Es veu que si busques a Google no hi ha constància que la cantant hagi estat allà, però és que resulta que l'Anna va coincidir amb ella en un hotel esmorzant i li va fer una pregunta sobre les seves cames.
3: Bueno, sí, és que ella em va dir... hablemos, com ho saps? Jo parlava amb el meu anglès macarrònic, dic, ai, Déu, i ara... És aquelles ocasions que dius, vull parlar com Shakespeare, però clar, no pots. I li vaig preguntar com es aconseguien aquelles cames a aquella edat. I
6: què et va dir? Què et va dir?
3: Pues ballant un mínim de 2 hores
2: cada dia. Però tu com la vas conèixer? Perquè aquesta dona...
3: Ella em va conèixer a mi, jo no la vaig conèixer. Ah, però com la vaig reconèixer?
2: Sí, perquè no deu anar amb aquest cabell, jo deuria ser perruca, no?
3: No, porta un mocador al cap. Un mocador. Però jo ho vaig veure, era que era Tina Turner.
2: Sí, vas...
3: Sí.
2: Sí,
3: la veritat és que sí.
2: I és curiós que no se sàpiga que estigués a...
3: No consta a cap lloc. Així com la Goldie Hawn, que també la vaig conèixer a Eivissa, sí que consta que ha estat... Jo pensava, quin tio més guapo porta, després vaig veure que era el seu home, no? Perquè vaig pensar, hòstia, aquest tio que guapo, que era el Kurt Russell.
2: Ah, sí, clar, Kurt Russell, sí. Escolta. Sí. I també, parlant d'aquestes models, parles d'aquell mos i dius que molt antipàtica.
3: No, és una estúpida. Si jo la volia matar. No, us ho dic en sèrio, la volia matar aquell dia. I em van parar, eh? Però és que ella també em volia matar a mi, saps? Va ser en una exposició de joies a la Jet Jagger, unes joies que no valen res, però bueno, les ha millorat una mica amb els anys. Però clar, tu hi vas perquè és la Jet Jagger, la filla de Mick Jagger. Si no, no hi vas.
2: Ah, perquè és la filla de... Clar, no sabia. Clar, Jagger, sí, Jagger, la filla fa joies.
3: Sí, i a més ha viscut a Eivissa molts anys. A Santa Gertrudis. Llavors, estava amb la Kate Moss, que la devia de veure uns dies, i jo vaig voler fer una mica de crònica del tema, i va ser tan estúpida i tan antipàtica, i em va donar una empenta, i dic, tu a mi no m'emputxes, tia.
4: En sèrio?
3: Sí, a mi les tres empentes de la meva vida...
2: A veure, les recordes, les tres empentes?
3: Sí, senyor.
2: A veure.
3: Risto Stoikov.
2: Empenta?
3: Em va tirar a terra.
2: Què dius? Què dius? Per què?
3: Perquè un dia vaig anar a fer vestuaris al Barça, que què feia jo allà, no ho sé. Jo estava a la Vanguardia, aleshores.
2: I et van enviar el vestidor al Barça?
3: Sí.
2: I què va passar? Va sortir
3: com... Màrius Carol, no sé què hi devia fer allà. Que era quan Guardiola sempre anava amb un llibre sota el braç, perquè era l'intel·lectual del Barça.
5: Era el gran filòsof.
3: I va dir que el llibre millor de la seva vida era Los Puentes de Madison.
4: És veritat? Sí, és veritat, me'n recordo d'això.
3: Me'n recordo.
4: Sí, sí.
2: Aleshores, què va passar? Que va sortir Risto i et va fotre una empenta?
3: No sé què em va passar, jo sé que em va fotre una empenta i em va tirar a terra i tots els fotògrafs el van renyar. La segona... Quina va ser?
2: Kate Moss, no?
3: La Kate Moss, i la tercera, que també l'explico el llibre, Puff Daddy. Puff Daddy, el rapero.
2: Ah, també. Va
3: que està a la presó, crec, ara.
2: Sí, no ho sé, ara ho buscarem, a veure,
3: crec
2: no sé.
3: Crec que ara està a la presó.
4: Però i per què t'empeny la gent? No
2: però el Puff Daddy per què? Sí. Perquè la molestava.
3: El Puff Daddy bastant. Perquè... No. Venia amb 4 o 5 guardaespatlles i em va donar una empenta en una platja d'Eivissa, que era una rave a la nit, i jo no sabia qui era. I li vaig tornar, dic, tio, a mi no m'empenyes, però a què vas? Saps? I resulta que era el rapero Armado.
5: El Puff Daddy,
4: és en una presó de Nova Jersey.
3: Sí, veus? Sí, està empresonat. Sí,
2: Veieu com la Losa està al dia?
4: Sí, ho sap tot, eh?
3: Sí,
2: està empresonat. Per què
4: està
2: empresonat?
4: Li van caure 4 anys per transportar persones per prostitució.
3: Exacte. Hòstia,
2: el Puff Daddy.
3: El Puff Daddy, no saps el que és això, mare meva. Perquè el tio està xalat.
2: És aquest, no? És aquest.
5: Ja, ves, tete.
2: No ho sabia que estigués a la presó. Bueno, anem amb... A veure, Esther, amb un altre nom.
4: Hi ha un capítol... el 26, que es diu famosos muy famosos, famosos molt famosos.
2: Bueno, és que no te'ls acabes, els famosos.
4: Una llista llarguíssima, i em sembla que l'Anna s'ha quedat amb coses per explicar,
3: No,
4: igual has de fer una segona part,
3: Ni t'ho imagines.
4: Doncs aquí parla de la Shakira i el Piqué, i explica que la parella es va consolidar a l'agroturisme Zero Divisa. Aquesta és una notícia que tu vas donar en exclusiva, que a partir d'aquí et van cridar molts mitjans de comunicació, entre ells Ana Rosa Quintana, que va ser la primera.
3: Va ser la primera i va ser el que vaig anar.
4: I tu hi vas anar allà. Sí. Però després expliques que això ens ha fet molta gràcia, que a la presentadora Carmen Alcaide, que va presentar durant molts anys, correcte,
3: l'Anna Rosa, quan l'Anna Rosa no hi era.
4: Et va dir que volia que expliquessis una informació sobre la família de Shakira, que era relacionada amb que la família de Shakira vivia a Blanes, però una informació que tu no tenies, i ella volia totes sotes que la diguessis.
3: Em va dir, diu, tu coneixes mucho, no, esta família? Dic, jo los he visto en mi vida. Jo no. I em diu, bueno, pues te lo preguntaré en directo, i dic que sí, dic que no voy a decir que sí, que no los conozco. I va, en directe va i m'ho pregunta, i vaig dir, no los conozco de nada. Oh, clar.
4: Això passa molt en els mitjans.

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
2: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Boníssima, sí. Amb Paulina Rubio. La podries explicar, aquesta anècdota? Què va passar?
4: I Montilla?
3: Montilla i Paulina Rubio, sí. En una desfilada de la Rosa Clara.
5: Què passa, que hi va bé,
6: No m'ho hagués imaginat mai.
5: La Paulina... Sí, hòstia, això sí que és un impacte, eh?
7: No, perquè la Paulina va desfilar per una marca de núvies i després va cantar. Va cantar, bueno, allò que fa ella, que no és cantar ni res, però bueno. I va pujar a l'escenari i el Montilla se la mirava i jo dic, ei, Presi, t'agrada? I em dius, ostres, és guapa, eh? I deia, home, bueno, tot són gustos, no? Però li va encantar la Paulina Rubio. No sé si se'n recordarà, això. Però, esclar, jo me'n recordo de tot.
4: Home, perdona, sort, que Montilla és un tio consalero, eh?
7: A la Paulina Rubio li vaig expulsar la pols a l'enciamada dels ombros a Eivissa.
3: Sí, també ho expliques, això.
4: Què me diu?
7: Sí, tu portava tot, havia menjat enciamada, portava tot el vestit en pols blanca, jo li expulsava, li netejava. Li deia, nena, que l'enciamada s'ha de menjar d'una altra manera.
6: Boníssima l'enciamada d'Eivissa i de Mallorca.
5: Sí, la de Mallorca i la de Menorca, que em sembla que també n'hi ha d'enciamada. Sí, ja passen aquestes coses.
3: Ara, després el Montilla, Anna, també et va fer un cop cridar moltíssim una vegada que te'l vas trobar al restaurant Set Portes. Què va fer?
7: No, pobre home, no va ser culpa seva. És que jo m'havia tret el cabestrell del braç aquell dia mateix que m'havia trencat l'húmer. I encara em feia mal, no me'l tenia que haver tret. I l'home em va abraçar, i a l'abraçar-me em va tocar el braç, i que em feia un mal horrorós, i vaig cridar que van venir de seguretat i tot, eh? Però no em toquis! No et toco.
5: Ai, pobre
4: Montilla.
5: Pobre president.
3: Va fer bona intenció, era bona intenció. Home.
7: Era president, quan me'n va passar això. Sí, sí. Doncs
5: pues mira, parles de Montilla, parles de Pasqual Maragall, parles de...
7: Fins i tot el Pasqual sempre es va mostrar molt distant amb mi, veus? Menys el dia que em va donar una tarda i em va dir, no sé si ja te l'he donat, però com que ara em deixen fer les coses dos vegades, pues
5: diu molt d'ell.
7: Sí.
5: No, anava a dir-te que fins i tot amb Rajoy vas tenir també un rifirrafe, no?
7: Hosti, perquè li van sortir disparades les ulleres quan li vaig fer una pregunta, i jo buscant les ulleres per terra, i sempre que passa...
5: Però tu, les ulleres d'ell?
7: Les ulleres d'ell, sí.
5: I les buscaves tu?
7: Sí, perquè quan tu veus el senyor que estàs entrevistant, que li cau les ulleres, doncs et tires a terra a buscar les ulleres. I clar, érem 4 o 5 buscant les ulleres.
8: Però és que no fue la única vez que pasó esto, ¿eh? Que ya me pasó, estoy acostumbrado, porque, bueno, de hecho...
5: Sí, hi va haver un capítol...
8: Una vez, haciendo campaña, sí. el hijo de la prima de mi mujer, Elvira Viri...
5: Sí, això va ser gros, ¿eh?
8: Pues me dio un puñetazo en la cara que me arrancó las gafas en plena campaña electoral
5: sí,
8: y me la rompió, ¿eh? Bueno, pues ya dije... Pues sí, yo ya dije que fue una anécdota, no fue nada.
9: Buenos días, me encuentro muy bien, muchas gracias, vamos. Ya ha pasado, así que ahora...
10: ¿Te dolió mucho o qué?
7: Un tío simpático, ¿eh?
5: Al Rajoy.
7: No, muy simpático.
9: No, estoy bien, ¿eh?
10: ¿Cómo lo vivió, presidente?
9: Es todo de repente y muy rápido, ¿no? Sí, pero en fin, ya pasó. Es decir, no hay que darle más importancia que la que tiene. Somos un pueblo civilizado, tranquilo y moderado, y hay de vez en cuando la excepción que confirma la regla.
8: Metió un gancho que me dejó doblado.
5: No, le van fotre una castanya.
3: L'Anna té una anècdota amb Salvador Illa, que et va donar una targeta seva i la vas perdre.
7: Sí, després del Covid. Sí, pobre home, quan radiava tot allò, li vaig dir, ostres, s'ha tocat ballar amb la més lletja, eh? I em diu, calla, perquè, bueno, m'està explicant una mica i tal. I em va donar una targeta i diu, és el meu número privat. Pues no la trobo. Jo crec que la devia tirar perquè així no el truco.
5: Que també, de veritat...
7: Si no, avui l'hauria trucat pel tema dels pressupostos.
3: Aprofita per una crida.
7: No trobo la targeta.
3: No, però fes una crida a través de RAC1.
5: Això t'ho arreglarà. L'Adrià Santa Susanna t'ho resoldrà.
4: A veure si té per passar el telèfon.
5: A veure, que hem de marxar... Vine un altre dia. El dia que, quan tornis a venir a presentar el programa... El llibre, vens i passes una estoneta pel programa.
7: Sí, sí,
5: clar,
7: sí.
5: Lo que nunca conté i el llibre que el trobareu a Amazon.
7: Ja hi és, eh?
5: Ja hi és, no, per això dic que ja el trobareu. Anna Loss, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres.
11: 2 minuts i tornem.

0: La Repesca, amb Marina Arbós. Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
1: La Repesca? Això ja no ho veuré.
2: En aquest Mundial de Futbol, que acabem de deixar enrere, el primer de la història amb 48 seleccions, ha permès a molts països justament disputar-lo per primera vegada. Aquest és el cas de Jordània, que fa un parell d'anys ja va fer història arribant a la final de la Copa d'Àsia. I això ens va permetre descobrir, el tu diràs, la història de l'únic jugador de Jordània que ha vestit la samarreta del Barça. El coneixeu?
3: Jordània, una mica per ambientar-nos radiofònicament. Hola, Joan Camí.
4: Hola, bona nit.
3: Què tal, bona nit. L'equip de futbol masculí de Jordània ha fet història a la Copa d'Àsia, no?
4: Sí, perquè s'ha classificat per la final de la Copa d'Àsia. Ja és històric, perquè és una selecció que mai havia participat en un Mundial, és una selecció que fins a aquesta edició mai havia guanyat una eliminatòria, havia passat de fase de grups però mai havia guanyat una eliminatòria, per tant avui s'ha classificat per la final per primera vegada a la seva història, eliminant a la principal candidata, que és Corea del Sud, amb Son, el jugador del Tottenham, i amb Kangin Lee, el del Paris Saint-Germain, com a principals estrelles. 2-0, estaran a la final aquest dissabte i esperen rival, que sortirà de l'altra eliminatòria, Irán-Qatar,
3: eh? Qatar amb Tintín Márquez com a entrenador. Podria ser a la final de la Copa d'Àsia. Bé, hem demanat només una pinzellada d'un minut al col·laborador de RAC1 i especialista en futbol internacional, Jaume Naveira, aquest èxit històric de Jordània. No sé, Jordània, quins futbolistes té, com és que ha aconseguit arribar a una final de la Copa d'Àsia? Ens ha dit això el Jaume.
5: Què tal, Aleix? Bona nit. Avui a la Copa d'Àsia s'ha produït una sorpresa històrica, i és que Jordània, una selecció que mai no ha disputat un Mundial i que a dia d'avui és la número 87 del rànquing FIFA, s'ha classificat per la final. Fins aquest any, Jordània havia passat la fase de grups en 3 de les 4 edicions que havia disputat. Això ja eren bones participacions tenint en compte el nivell futbolístic del país, però sí que mai no havia guanyat un partit d'eliminatòries. En aquest certamen, òbviament, sí que ho ha aconseguit fins al punt d'arribar a la gran final. Primer va eliminar l'Iraq a 8-0, remuntant un 1-2 en contra, amb gols als minuts 95 i 97. Va deixar fora Tajikistan a quarts, una altra de les revelacions d'aquesta Copa d'Àsia, i avui ha eliminat Corea del Sud, la selecció més forta del continent, amb el permís del Japó, la qual compta amb estrelles com Heung-min Son o Kangin Lee, l'ex del Mallorca i el València, que ara juga al Paris Saint-Germain, i que a més té com a seleccionador un gran conegut com Jürgen Klinsmann. Després del títol aconseguit per l'Iraq el 2007, amb el país en guerra per l'invasió dels Estats Units i amb molts futbolistes que gairebé ni eren professionals, és evident que aquesta classificació de Jordània, doncs, és una de les majors sorpreses de la història de la competició. El seleccionador de Jordània és un marroquí, Hussein Amuta, ell és qui lidera aquest projecte, i avui ha eliminat Corea del Sud en un partit on ha prioritzat que el seu equip estigués ordenat i fos perillós a les contres. Només han tingut un 30% de possessió, però Jordània, amb aquesta poca tinença de pilota, ha pogut rematar 17 vegades, 7 d'elles a porteria, i que no li xutin entre els 3 pals. Una actuació ofensiva increïble. Només té un futbolista militant a Europa, Moussa Altamari, extrem del Montpellier, i ha sigut absolutament clau per aconseguir el pas a la final. En el primer gol roba una pilota en una pressió alta i dona una gran assistència per al seu company Jazan Al-Naimat, i en el segon també recupera ell al mig del camp i acaba marcant després d'una enorme acció individual. La final serà el dissabte a les 4 de la tarda a l'Usail, el mateix estadi on Leo Messi va fer història guanyant el seu primer Mundial fa poc més d'un any, i Jordània espera el guanyador de la semifinal entre l'Iran i el Qatar, selecció anfitriona i que té Tintín Márquez com a entrenador principal i Luis García com a segon.
3: Això és el que ens deia el Jaume Naveira, eh? Molt bé. Hòstia, com pot saber tant de Jordània?
4: És una gran pregunta.
6: No segueixes la selecció, les evolucions.
3: No m'ha donat per veure el Jordània a Corea del Sud avui. No sé, tinc vida, saps què et vull dir? No, però per això tenim especialistes. Brutal, tot el que ha explicat, aquest jugador del Montpellier, que és la seva estrella, l'únic jugador que juga a Europa, i que a la final ha jugat a l'Usail, aquest dissabte, on Messi va aixecar fa un any i poc al Mundial. Bé, això ha generat avui una dada jove.
0: Dada jove.
3: Hola, Oriol.
7: Hola, què tal? Bona nit.
3: Avui ens hem preguntat si havia jugat alguna vegada un jugador de Jordània al Barça. Doncs bé, a la història del Barça, com a club, hi ha un futbolista nascut a Jordània que ha vestit els colors blaugrana.
7: Sí, ho hem hagut de buscar, a mi em sonava, però allò molt remotament, i dic, hòstia, deixa'm anar-ho a mirar per confirmar que efectivament sigui així.
6: Té mèrit, que et sonés.
7: Sí.
6: Jordània, sí. Dius, dic, no, ara al cap no me'n venia cap.
7: No, però no t'enganyo, és a dir, quan ha sortit el tema, dic, hòstia, crec recordar que en algun moment o altre...
6: Pensat que d'haver un jugador de Jordània al Barça.
7: Doncs un que va tenir un paper testimonial, és veritat, perquè era del Barça B, però que va arribar a debutar en partit oficial amb el primer equip, i és l'únic, efectivament, jugador nascut a Jordània que ha jugat amb la samarreta del Barça. Alguna idea de quin any ens hem de situar?
3: Hòstia, Jordània... Jo és que, clar, a principis del segle XX et diria que no, perquè no, jugadors de Jordània és molt difícil. Anys 70, 80, a mi no em recordo. No me'n recordo.
6: És que no em sona...
3: 90 tampoc recordo. No.
7: És recent. Era... 2007.
3: 2007?
7: Fa 17 anys.
3: Jo no recordo.
7: És Taher Bouab, nascut a Amman, la capital de Jordània, i que el 31 de maig del 2007, al nou estadi de Tarragona, va debutar amb la samarreta del primer equip del Barça a les semifinals de la Copa Catalunya.
8: Ara mateix és el primer jugador del primer equip que substitueix, que és Silvinho, que deixa el terreny de joc i en el seu lloc ha entrat Taher. Per tant, ara sí que hi ha un jugador més del filial que no passa a l'inici del partit.
3: Home, la gran Sònia Gelmà explicant-nos aquesta entrada de Silvinho per Taher.
6: Sí.
3: Taher Bouab, si no el recordo.
9: El que passa
3: no?
9: Que, clar, el Copa Catalunya està al límit de no considerar-se debut amb el primer equip. Ja.
7: És una competició oficial.
9: Està la cosa al límit.
3: Al límit. Però pot jugar amb els Legends, per això.
7: No. I és veritat que hi ha hagut anys que, per exemple, hi ha anat el Barça ben massa, i fins i tot l'equip l'entrenava Eusebio, però vull dir, en aquella temporada no, precisament no era així. A la banqueta hi havia Rijkaard, van jugar Belletti, va jugar Silvinho, Mota, Juli, va jugar Azquerro, vull dir, no eren titulars, però eren jugadors del primer equip. En qualsevol cas, Taher va entrar a l'últim quart d'hora substituint Silvinho. Té mèrit perquè Rijkaard a la banqueta tenia un tal Sergio Busquets, que no havia debutat encara, i va preferir fer jugar Taher que a Sergio Busquets.
9: Ma, aquesta és la...
6: Aquí ara t'ha
9: l'ara de
6: jugar.
9: L'has matat.
6: El jugador que sentó...
9: O sigui, va endarrerir el debut de Sergio Busquets.
7: Però la cosa no s'acaba aquí, perquè Taher, aquest únic jugador, insisteixo, Jordà, que ha vestit la samarreta del Barça en partit oficial, ha jugat una final. Va jugar la final d'aquella Copa Catalunya del 2007, que es va jugar al cap d'una setmana a Sabadell,
3: sí, senyor,
7: contra l'Espanyol.
3: Bona terra, Sabadell.
7: Va ser una final que es va jugar el 5 de juny del 2007 i que RAC1 es recorda, i això ho hem descobert també aquesta tarda, per ser el partit que va començar sense narrador per culpa del trànsit. Avui que el trànsit és notícia d'actualitat...
3: No tenim problemes a Sabadell amb trànsit, no ho entenc.
7: Els primers minuts d'aquell partit, d'aquella final Copa Catalunya Barça-Espanyol a Sabadell, els va haver d'explicar el mític Xavi Cupido, el tècnic de so del Barça juga
3: a veure.
10: Cupido, ha començat el partit, oi?
11: Sí, ja ha començat.
10: Molt bé, recordem les alineacions. Cupido, pel Barça jugaran...
11: Jorquera a la porteria.
10: Sí.
11: Ah, mira, em passa una xuleta. Belletti al lateral dret, Oleguer i Olmo de central, Silvinho a l'esquerra. Al mig centre defensiu Mota, amb Crosas i Sastre, i a la davantera Giovanni per la dreta, Orlandi per l'esquerra i Izquierdo de davanter centre.
10: Per cert, a la banqueta sabem qui hi ha, Cupido, del Barça?
11: Sí,
10: per
11: home, encara
3: estava esport.
11: Víctor Valdés, amb Valiente, Víctor Vázquez, Toni Calvo, Taher i Busquets.
3: Mira, Cupido, cantant que a la banqueta hi havia Taher,
9: Sí. I per cert...
12: Esquerro de davanter centre,
9: no, Esquerro de davanter centre...
12: De davanter centre, Amb això no podies anar gran lloc,
9: I a l'alineació de titular hi ha Mota.
3: Sí, sí.
9: Que sona per la banqueta del Barça,
3: sí.
7: Sí. Per cert, si algú s'ho pregunta, el Pou va arribar al minut 1.
10: Diríem que ara en aquests moments el nom a Creu Alta, quanta gent hi ha?
11: 2.000 persones, 2.500 aproximadament.
10: Molt bé, alguna cosa més, Cupido?
11: No, que ja arriba a Pou, i portem un minut 13 i 0-0 marcador. Sí, i estem escoltant RAC1.
10: Que gran, és brutal. És brutal. Bueno, Pou, estàs aquí també ja, Està arribant, Pou?
13: Bona nit. Bona nit.
10: Tot això ho hem muntat expressament, t'ho hem de dir, Això és una metàfora de la Copa,
13: Ara fora conyes, vull demanar perdó, evidentment, a l'audiència, però prometo que el que hi havia a la ronda de dalt, bueno, ja ens ho han dit de trànsit, amb un accident o dos, no sé quan seria.
3: Quatre. Per tant, el problema no era el trànsit de Sabadell, era la ronda de dalt, però, hòstia, boníssima l'anècdota del dia que Taher, el gran protagonista de la dada Jové, sí, Taher Awab, sí, sí, debuta sí, sí, en una final de Copa Catalunya i RAC1 arriba tard. Bé, estil RAC1.
12: Però, sí, però ens va situar tots, eh? O sigui, va fer una mica com Churchill, eh? Agafar el mapa i dir, són 2.500...
3: Cupido està l'art.
12: No.
7: Marcador...
12: 2.000 o 2.500 persones, que no és una xifra molt precisa, però vull dir, està ben vista.
6: Ja et situa.
12: Sí, et situa.
3: Va jugar Taher, sí, eh?
7: Sí. Va entrar a l'últim quart d'hora, igual que la semifinal, una final que va guanyar el Barça a la tanda de penals, després d'haver empatat a una als 90 minuts, aquest era el moment.
14: I ara, en canvi, a les files del Barça, marxa Silvinho i entra en el seu lloc i amb el dorsal 17... Taher.
7: La primera passada de Taher va ser a Busquets, que havia debutat amb el Barça feia 5 minuts. 5 minuts abans va sortir Sergio Busquets, al cap de 5 minuts va sortir Taher i li va fer la primera passada a Busquets. Faltava un any perquè Busquets debutés després a la Lliga amb el nou tècnic Guardiola.
3: El Barça de Guardiola, clar.
9: Escolta, jo tinc dues preguntes. La primera, se sap què va passar amb Taher?
3: Vols saber-ho?
9: Sí.
3: Taher Awab, què tal? Bona nit.
15: Hola, bona nit.
3: El tenim en directe a aquesta hora, 12:38 de la nit. Hem trobat Taher Awab, l'únic jugador de Jordània que ha jugat al Barça. Tenies 22 anys llavors, ara en tens 38, no? Encara jugues a futbol, Taher?
15: Sí, bueno, perdonadme, voy a hablar en castellano,
3: sí,
15: mejor porque...
3: sin problema.
15: Me manejo mejor. Todavía sigo, pero ya de aficionado, ya de placer, ya, mira, ya sé que me queda poquito y
3: ¿dónde? Bueno, ¿dónde?
15: Me mantengo en forma. Ahora estoy en Tajamar, bueno, que es donde van mis hijos al colegio, la verdad, y bueno, se enteraron y al final, pues mira, pues me insistieron un poquito y tenía el gusanillo, lo había dejado ya en mayo, la verdad, y nada, digo, venga, pues...
3: Pero esto sí, Tajamar, es, ¿dónde es? ¿En Madrid?
15: En Madrid.
3: Sí, ¿y qué categoría? ¿Qué categoría, Taher?
15: Nada, es primera regional, creo que es, o preferente de primera regional, sí.
3: Ah, lo haces
15: llevo poco, la verdad.
3: Lo haces por divertirte, como dices, ya con 38
15: claro,
3: años.
15: Claro, ya
3: bueno.
15: Es.
3: Primero, ¿recordabas todo esto que hemos explicado? Esto.
15: Hostia, ahora la verdad es que me estaba emocionando un poco, ¿no? ya hace mucho tiempo de eso, o sea, pero bueno, eso sí que me recuerdo, está claro que al final es algo que ahora mismo, mira, como recordamos después de 17 años... Pues todavía, vamos, te pone a mí me pone la piel de gallina, pues parece mentira, ¿no?, que haya pasado, pero es así.
3: Qué bueno, claro. Tú compartiste vestuario, no sé si con Messi, el inicio de Busquets, todos estos jugadores, ¿no?, de la época de Rijkaard.
15: Sí, los entrenamientos, la verdad, pero vamos, la Copa Catalunya está claro, esos jugadores, pues, bueno, aunque habéis mencionado, ¿no?, que estaba Muta, bueno, Busquets, que todavía no era quien ha sido, pero vamos... Sí que había jugadores que al final, hostia, han sido importantes, vamos, del Barça.
3: ¿Y tú cómo, o sea, un jugador de Jordania, cómo llega al filial del Barça? ¿Cómo es tu historia?
15: Lo único que sí que es verdad que yo al final, o sea, nací allí, pero sí que vine muy joven, aquí vine con 3 años o 4 a España, entonces por mi padre, porque bueno, le dieron una beca, estudio y tal, bueno, mi padre iba a 18 años aquí en España, bueno, es médico y vino a estudiar y al final, pues mira... Pues nos trajo para aquí, sí. Y al final, pues, claro, al final he crecido, no, se dice, nací allí, ¿no? Pero sí que es verdad que al final me he criado aquí y bueno, no sé si decir más español que jordano, pero vamos.
3: Claro.
15: La verdad.
3: Bueno, pero sí jugaste que... después del Barça y de este debut con el primer equipo en Copa Cataluña, fuiste al Ospi, al Alfaro, al Moratalla, luego has estado en Rumanía, en Emiratos Árabes, en Qatar incluso, ¿no? Y ya en 2021 ya vuelves a Madrid y ya te vas retirando, ¿no? Digamos.
15: Sí, exacto. Y antes del Barça estuve en Madrid también, 3 años estuve en Castilla, pero vamos.
3: En categorías inferiores, madre mía. Bueno, bueno.
15: Sí, estuve en Castilla, sí. Bueno, fue en invierno que fui, la verdad... Que fiché en el Barça, sí, en el mercado de invierno.
3: Pues. ¿Y has vivido con ilusión lo de la clasificación de Jordania para una final de la Copa Asia, que es una cosa pues única? No sé si tienes familia allí, sí, si no, si has visto el partido.
15: Sí, tengo, lo he visto, la verdad que sí que lo he visto, pero que soy sincero, me he enterado en los cuartos, ¿eh? O sea, que tampoco, no te voy a mentir, tampoco estaba siguiendo ni sigo mucho... la selección, pero hostia, sí que claro, al final, joder, sí que está en Facebook, está en Instagram, está que sigo mucha gente y me sigue mucha gente, entonces pues claro, publican y eso, y hostia, me sorprendió, ya te digo que yo tampoco me lo esperaba, pero sí, fue así sorprendente, vamos, yo creo que que allí mismo todavía no se lo creen, pero no. Pero
3: bueno, mira,
15: sí que está claro que llevan unos años que se nota, o sea, yo por ejemplo cuando fui la primera vez que debuté allí...
3: Bueno, es que tú has sido internacional con Jordania, ¿no?
15: Sí, exacto, sí, he estado en la repesca esa que se ha hablado, la verdad, contra Uruguay, he visto, he mencionado, que es lo más lejos que ha llegado, la verdad, la selección, en ese caso, en ese sentido, para el Mundial, que llegamos a la repesca contra Uruguay, que la perdimos, por supuesto, pero... Pero vamos, que sí que es verdad que a raíz de ahí pues estaba haciendo un buen trabajo y se notaba porque también se metió el Príncipe. Pero ya te digo, yo las primeras veces que he ido con Boca allí, nada, no eran ni profesionales todavía, ni se consideran profesionales, cada uno con su trabajo y luego el fútbol, o sea, sí que en ese sentido han evolucionado muchísimo. Sí,
3: la historia es increíble. Mira, que estamos haciendo aquí tertulia, sí, y Ernesto tiene una pregunta.
9: Sí, Tajer, buenas noches. Dos preguntas muy rápidas. Te cruzaste.
15: Una, discúlpame que te corte. Se escribe Tajer, pero la verdad que la pronunciación sería con Z,
9: Zaher, vale, pues rectifico, Zaher, vale. Pues Zaher, ¿coincidiste alguna vez con Messi en algún momento?
15: Sí, los entrenamientos, sí, esas dos semanas, por ejemplo, que estuvimos con el primer equipo, entrenábamos, sí, incluso fíjate que me acuerdo de esa anécdota perfectamente, que hubo una jugada que perdí el balón y la tenía él y yo corrí como un loco a presionarle y la acabé, claro, no lo pillaba, pues la acabé escabellando, o sea, ahí se hace falta.
3: Ah, una falta.
9: ¿Y se enfadó o no?
15: La verdad que en ese sentido, Messi, vamos.
3: No, te dijo, Zaher.
15: Nos apaga con otro que era todo más fuerte, pero vamos. Lo que sí que se mosquearon más fueron los compañeros, yo creo, ¿no?
3: No lo lesiones, ¿no?
9: Y la segunda pregunta es, ¿tuviste alguna esperanza de quedarte, digamos, en el primer equipo del Barça o tú ya tenías clarísimo que ibas a salir, digamos?
15: Yo, fíjate, el primer equipo, a ver, soy realista, la verdad, pero bueno, lo mismo me pasó en Madrid también, que al final somos realistas y bueno, que eso llega muy poco, que digamos. Pero bueno, la ilusión, la esperanza, pues siempre la tienes, ¿no? Que te den la oportunidad, que puedas demostrar, que puedas hacer, pero... Ya saben ustedes también cómo va esto y al final, pues mira, es que yo, a ver, gracias a Dios no me puedo quejar, la verdad, que al final pues he vivido de ello, me ha querido y más y no me puedo quejar, pero bueno, también, bueno, pues piensas que igual podría haber ido mejor o lo mismo, pero bueno, el fútbol tiene muchas condicionantes y ya saben ustedes y al final pues pasan muchas cosas, sí, al final no es tan fácil de camino
3: no lo es para nada. Oye, me cuentan que eres taxista en Madrid y que te estás sacando el carnet de entrenador y luego que tienes familia que vive cerca del Camp Nou aún, ¿puede ser esto?
15: Sí, ahí estamos, en Travesías Corp toda la vida, y allí, la verdad.
3: O sea, pero tú en Madrid y tienes familia aquí en Barcelona al lado del estadio.
15: Sí, yo, mi familia, mis padres, mis hermanos están allí, la verdad. Oh. Yo lo único que mis mujeres de aquí de Madrid.
3: Qué bueno.
15: Y al final, por problemas, la verdad, de salud de mi suegra y eso, pues tuvimos que venirnos para allí.
16: Bueno. Sí, pero tendrás siempre el honor, Zaher, de ser el primer jugador de Jordania en vestir la camiseta del Barça en partido oficial. Eso no te lo quita nadie.
3: Primero y único, de momento.
15: Sí, es verdad que me lo dijeron.
16: No está mal.
15: Yo no lo he visto, pero sí que me dijeron que si vas allí al museo incluso y le das allí a la bandera de Jordania, que muchos ni la sabrán, pues aparece mi nombre. Así que
16: qué bueno.
15: Yo espero ir algún día, mira, con mis hijos que tengo dos, la verdad, y enseñárselo a ver.
3: Hombre, si... bueno.
16: Darle aquí el botoncito. Aquí, mira, a ver quién sale.
3: Oye, Zaher Bawab, lo digo bien, ¿eh? Zaher Bawab.
15: Zaher
3: Bawab. Pues, mira, vamos a hacer una cosa. Si el sábado Jordania gana la Copa de Asia, ¿te podemos llamar otra vez?
15: Sí, por supuesto. Venga. No hay ningún problema. Sí,
3: y lo celebramos aquí en directo. Me alegro de saludarte, de conocer un poco más
15: un
3: tu historia.
15: Igualmente.
3: Y nada, un abrazo fuerte.
15: Ha sido un placer. Otro para ustedes.
3: Gracias. Zaher Bawab, en directo al Tu Diràs a 3 quarts d'una. Boníssima la de Jove avui, eh?
7: Què et sembla?
3: Hòstia, com t'estàs superant, eh?
7: Hem descobert aquí un...
9: Això veus, em porta a una altra pregunta per a tu. Quantes nacionalitats diferents de jugadors diferents han jugat en el Barça i quantes queden per ocupar?
7: El Barça ha tingut, ara us ho dic, 1.068 jugadors que com a mínim han jugat un partit oficial i són de 65 nacionalitats diferents. Mm-hmm. De les 196.
3: 65 de 196.
9: Per tant, ens en falten 131.
7: Sí, és exactament una tercera part. Sí. 33% dels estats reconeguts per les Nacions Unides han donat com a mínim un jugador al Barça en tota la història. A la resta, el 66% restant, ostres, encara no. Hi ha països europeus que a mi m'han sorprès, per exemple, no ha jugat cap grec al Barça.
17: Ah. Hòstia, que bo.
7: Cap grec, ostres, cap noruec.
17: Cap noruec?
3: Bueno, hem de fitxar Haaland, doncs. No, vull dir que seria bé, trencaríem l'estadística.
17: No, sí, sí. No, no. Seria una bona manera començar per Noruega.
7: Sí, sí. Mira, de fet he fet feina extra.
9: Home.
7: Ho he traslladat a comarques de Catalunya.
9: Hòstia. Home.
3: És malaltís, aquest tio.
7: Va. A comunitats autònomes i a províncies.
9: Home.
3: Vinga, tanca-ho ràpid, no, que anem tard. Sí, per això. Tanca, mira, està molt bé, però tanca-ho ràpid.
7: Només hi ha dues províncies en tot l'estat espanyol que no han donat cap jugador al Barça en tota la història.
9: Ceuta, Melilla?
7: Una és Melilla.
3: Molt bé.
7: I l'altra és peninsular.
9: Què? L'altra és peninsular.
12: Zamora.
3: Castella i
7: no.
3: Lleó.
7: És Castella-La Manxa.
12: Ai, sí, sí, sí.
7: És Conca. La província és Conca.
3: Iniesta,
7: clar.
3: Iniesta.
7: La província és... Clar, Albacete. Però la província de Conca, dins de la comunitat autònoma de Castella-La Manxa, no ha donat cap jugador al Barça.
17: Comarques. I a Ceuta deu ser Nayim, no?
7: A Ceuta n'hi ha tres... Un no, és Migueli.
3: El Migueli, clar, anava a dir, sí, Migueli, sí, sí.
7: Un és Migueli, ara us dic els altres dos, Migueli...
3: Com va la base de dades aquesta d'aquest paio?
12: Espectacular.
7: És un, i els altres
9: Nayim,
7: dos...
9: Nayim?
7: Són Nayim i veus? Bravo, un davanter de la temporada 40-41 fins a la 47-48.
17: Me l'has tret de la punta de la llengua.
3: A mi també.
7: De comarques, sí. Et faig el bonus aquest, passa una mica com amb els estats, és a dir... Dues terceres parts de les comarques catalanes han donat com a mínim un jugador al Barça. 29 de les 43. I n'hi ha 14, que per mi són moltíssimes, que
9: home,
7: no han donat cap jugador al Barça.
9: Eh? Ostres, em sembla... Però molt,
7: molt, sí, moltíssimes.
3: A veure, digue'n alguna d'aquestes 14.
7: De les que no han donat mai cap jugador al Barça. Sí, n'hi ha una que és molt sorprenent.
3: Sí, a veure.
7: El Tarragonès.
9: Ep.
3: No fotis.
7: No hi ha cap jugador en tota la història del Barça nascut a Tarragona o comarca. És molt fort.
3: De veritat?
7: Sí, sí.
3: Això ho hem de mirar bé, vols dir?
7: No, no, no, això t'ho prometo.
3: Bueno, si ho diu la base de dades, ho ve.
9: Un moment.
12: És fort,
9: no,
12: eh?
9: Escaig? Escaig?
7: Ara t'ho dic.
3: Escaig, no, és que ara posarà Escaig aquí i s'ho trobarà.
7: De Barcelona.
3: De Barcelona.
9: Però cap havia jugat al Nàstic, per això. Per
7: sí, clar,
9: això...
7: jugadors al Nàstic...
9: No, ja ho sé, bueno, però per això, Barça, dic, molts, per això l'he suggerit.
3: Cap mira, jugador.
9: Però realment, perdoneu, és potser el seu bonus track, que és les comarques, dona la dada més espectacular. Cap jugador nascut a Tarragona.
7: És bèstia, no, no, és molt bèstia. Les tres comarques que més jugadors han donat són el barcelonès, un 50% dels jugadors catalans són del barcelonès.
3: Normal.
7: Segueix Baix Llobregat.
3: Hi ha molta població.
7: I segueix Vallès Occidental.
3: Clar, home.
7: Un 7%.
3: No, i tant, allà Sabadell...
12: Poden entrenar amb els Ferracata.
9: Bueno, però tenim diverses missions, per tant. O sigui, no tardar a fitxar un grec o un noruec i, home, donar sortida a Tarragona.
2: Dos minuts i tornem.
0: La Repesca, amb Marina Arbós. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1.
18: Atenció, perquè així sona la repesca.
2: I a aquesta hora volem recuperar una conversa de Jordi Basté amb Marc González, fundadora i editora de l'editorial Babulinka Books. L'estiu és un gran moment per acostar la lectura als més petits i avui ella ens porta una llista de recomanacions infantils i juvenils que són ideals per aquests dies de vacances.

0: ens vam creuar.
1: És un molt bon moment per parlar de literatura, concretament de literatura infantojuvenil. Avui parlem amb la Mar González, fundadora i editora de l'editorial Babolinka Books. És una editorial catalana que va néixer fa 13 anys, que ha estat guardonada amb prestigiosos premis d'aquí i d'allà, com el Lazarillo, el Llibreter o el White Ravens de la Biblioteca Juvenil Internacional de Múnich. Bon dia, Mar.
2: Bon dia, Jordi.
1: Com estàs?
2: Estic emocionada. O sigui, la literatura infantil i juvenil a RAC1 amb Jordi Basté. Sí. Això és un regal immens.
1: Però l'editorial es diu Babolinka.
2: Exacte.
1: Sona rus.
2: És rus, sí. Babolinka és un personatge de Dostoyevsky, del llibre del jugador, que és un llibre que em fascina, i quan estava buscant el nom per l'editorial, estava llegint justament aquest llibre, i vaig pensar que m'agradava molt, perquè és àvia en rus, i apareix aquest personatge femení molt potent, que trastoca tota la història, i perquè vaig pensar que els llibres ens podien ensenyar tantes coses com les àvies i els avis, i em va com lligar tot, i d'aquí va sorgir el nom.
1: Per quin tipus d'històries aposteu a l'editorial?
2: Mira, jo penso realment que els llibres són un canal transformador molt potent. Llavors, això també s'aplica a la literatura infantojuvenil. Llavors, tot i que tractem temes des del punt de vista humor, o des de la poesia, des del còmic, en diferents registres, sí que penso que Babolinka, el fil conductor, són temes que quan has acabat de llegir aquell llibre... potser t'estàs plantejant coses que abans de començar no t'havies plantejat, no? I que, repeteixo, a través de diferents registres, que no són llunyans de l'imaginari que té un infant, però sí que ens fan posicionar-nos una mica al món i què volem i com el veiem.
1: Anem al gravar, pels pares o tiets que ens estiguin escoltant. Quins llibres recomanaries pels infants fins als 6 anys?
2: Aviam.
1: T'hem parlat dels més petits, aquest,
2: sí.
1: Eh?
2: Sí. Aviam, jo el primer que recomanaria és que avui no vindré a parlar gaire de novetats, ja sé que això potser això no s'estila, però penso que, no sé qui ho va dir, alguna companya crec del sector ho va dir, però que tot llibre és novetat si no l'has llegit mai, per tant,
1: bravo.
2: Un recopilatori molt bo de poesia és Plou en poemes, d'Eumo Editorial, que és un recull que va fer Isabel Montanyà, Mari Carme Bernal i Vanessa Mat, tres expertes en poesia infantil. Allà hi trobareu un recull d'embarbussaments, de poesia rimada, no rimada, cal·ligrames, per endinsar-se en la poesia, il·lustrat, però donant molt més de pes a lo que és el text. És a dir, poseu poesia a la lleixa de recomanacions d'aquest any. Per 06 també, i ara m'he de fer autobombo, permetre-m'ho.
1: Només faltaria.
2: Us vinc a recomanar el Canta'm en una, Canta'm en dues, que ha estat guardonat fa poquets dies amb el Serra d'Or, que és de Babolinka, i que és un recopilatori de les cançons tradicionals populars dels 0 als 6 anys.
1: Oh.
2: Que hi trobareu la Riarrita Tanet, hi trobareu les cançons que ens han cantat les nostres mares i les nostres àvies, però que ara hi ha hagut un salt generacional, no sabem ben bé per què, potser perquè la societat està canviant i estem incorporant altres músiques d'arreu, en tots els sentits, altres cultures, i s'està perdent. I cal, perquè és un llegat que cal transmetre als infants, perquè és un dret que tenen saber d'on venim i com ens hem constituït com a societat. Per tant, aquest que és, hi trobareu les partitures, hi trobareu els QRs per escoltar les cançons, les lletres, hi trobareu també textos pedagògics que us ensenyaran, per exemple, que quan fem aquest és el pare, aquest és la mare i ens toquem els ditets, el que fem és ensenyar als infants que tenen extremitats, és a dir, i quan els acotxem, no, els ensenyem també el ritme del cor del batec de la mare, és a dir, hi ha tota una explicació neurocientífica ara al voltant de totes les cançons bressol i les moixaines que us explicaran per què cal recuperar tot aquest imaginari. Un àlbum també per més petitets, Raspall, de Pere Caldés i il·lustrat per Carme Soler Vendrell. Per què? Perquè reivindico la literatura simbòlica, que és el que parlàvem abans, i aquest us trobaré un protagonista que ell està empenyat en tenir un gos i no hi ha manera que l'obtingui, i al final agafarà un pal d'escombra i amb la seva imaginació l'acabarà convertint en un animal de companyia. És una meravella.
1: Anem a Franja de 7 a 12.
2: Franja de 7 a 12. Sí. Mira, també et porto un còmic que és una adaptació de la novel·la dels Odompitos de Sebastià Sorribas, que tots hem llegit, il·lustrat per la Pilar Envallès, i ara n'han tret un còmic que espero que no serveixi per substituir la narrativa original, sinó perquè els lectors curiosos vulguin saltar cap a la narrativa original, amb una adaptació de Carles Miralles i dibuixos de Galleta Maria. Val? Llavors, narrativa infantil, l'Oriol Canosa amb l'Illa de Paidonesa, Muriel Villanueva amb una, per exemple, en Pep Molist amb La locomotora i jo, Núria Parera amb La maleta, o l'ABC i la senyora Smith, o un altre llibre que també us recomanaria és el de Cartes imprevistes de la Tina Vallès, que és interessant perquè és un exercici literari que ens explica, és una història que està narrada des dels objectes que viuen en una casa, uh-huh. i a través dels objectes anem descobrint qui viu en aquella casa, uh-huh. i és interessant també per trencar amb potser les narratives que estan més acostumats a llegir, que és els protagonistes sempre solen ser humans, no? o animals.
1: Anem a una part importantíssima de la lectura, perquè és l'últim esglaó abans de ser adult, que és, i és un món que moltes vegades dius, hosti, no sé què puc comprar-li a la meva criatura adolescent, perquè no llegeix, perquè li costa, pel que sigui. Quins llibres recomanaries, Marc, per una criatura jove adolescent?
2: Val, aviam. El meu punt de vista, la meva opinió és, tu i jo, Jordi, ens vam formar com a lectors sense l'etiqueta de literatura juvenil.
1: No.
2: És a dir, teníem la literatura infantil, que la teníem catalogadíssima, i arribava un moment que, afortunadament, ens llançaven a la literatura adulta, que n'hi havia de diferents etapes. Llavors, ara, com que el capitalisme salvatge també ha entrat al món del llibre, s'ha descobert que la literatura juvenil és un canal on col·locar producte. Llavors, val? Jo crec que la literatura juvenil s'ha escrit sempre. L'únic que potser no la teníem catalogada com a tal. Val? Mm-hmm. Llavors, potser a vegades algú anirà a buscar literatura juvenil i veurà que no se sent reflectit o que no troba coses per voler donar als seus fills perquè allò no és la literatura que està buscant.
1: Totalment.
2: Doncs jo us diria, aneu a buscar literatura d'adults. O sigui, per començar, aneu a llibreries especialitzades
1: ara,
2: en
1: això,
2: literatura infantil i juvenil.
1: Això
2: per favor.
1: És importantíssim.
2: Tenim unes llibreteres, parlo amb llibreteres perquè bàsicament són dones, però també en tenim llibreters molt potents. Aneu allà.
1: Perquè ho sabran recomanar millor que ningú.
2: Perquè si estem dient que es publiquen 90.000 títols l'any, no només d'infantil, però imagineu-vos, ells, les llibreteres, fan aquesta feina de destriar el gra de la palla. Llavors, jo, per exemple, un que no està titllat de literatura juvenil, però que em va encantar, és un que es diu Heartland. És una novel·la juvenil, és un adolescent, el protagonista és un adolescent, i és la història de... què passa quan no trobes el teu espai, quan la mare doncs, té problemes... És a dir, és literatura juvenil, però que no està, potser...
1: catalogada com a tal.
2: Catalogada com a tal, no? També podríem parlar, per exemple, de Pardaleta, que això sí que és juvenil, però o no, perquè jo ho gaudeixo moltíssim. Penso que si ho gaudim els adults, ho poden gaudir els adolescents, que és una novel·la gràfica que va ser Premi Llibreter, crec que fa un parell d'anys enrere, que és molt interessant també l'exercici gràfic que es fa i també és una història d'un adolescent que descobreix la seva sexualitat, etc. Però també penso que per què no posar al seu abast Relatos de l'inesperado de Roald Dahl. Roald Dahl va escriure per adults. Són inacabables aquests relats. O posar, ja que busquen novel·la romàntica, els hi posem la Jane Austen. Ella va inventar la novel·la romàntica. Aquest amor...
1: Jane Austen.
2: Clar, aquest amor dit, no dit, que és el que més els agrada a l'adolescència, aquell que arribo, que no arribo, que no ve, que el petó arriba, no arriba. No cal ser tan explícit, potser, com la literatura romàntica actual. Perquè mira com veuen Cumbres borrascoses, com totes les adolescents. És aquest dir, no dir, que Jane Austen recull també, en l'amor, o Últimes tardes con Teresa, de Juan Mercè.
1: Uau, una gran meravella.
2: Una gran meravella. Això és literatura, pot ser literatura juvenil. O per què no ficar en les seves mans un àlbum il·lustrat? Penso en un llibre que tots els adolescents haurien de llegir, que és un àlbum, que és a dir, que és il·lustrat, que és Frank, de Ximo Abadia, que és un àlbum que narra la dictadura franquista que vam patir en el nostre país.
1: Uah.
2: I que està narrat amb una cosa molt simbòlica, perquè és molt eficaç, que és que arriba un dictador que només té idees quadrades i que tot el que són idees rodones o triangulars empresona i soterra. Un altre, que també seria per adolescents, que es diu Per mil bruses al dia, que és de Serena Ballista, que ens permet recuperar un dels episodis més colpidors de la història obrera femenina, que penso que també estem un temps que això... ho hem de reivindicar, que és l'incendi de la fàbrica Triangle Sweetwise de Nova York el 25 de març de 1911. I és un àlbum il·lustrat que ens parla d'això, però que ens parla des de la punt de vista d'una brusa, que va ser una que va viure l'incendi allà. O un que te l'he portat per tu, que també és de Babulinka, que es diu Un bon gos. Aquest és un dels llibres que jo com a editora sabia que no prosperarien.
1: Però per què?
2: perquè és un llibre complex, complicat, filosòfic, però jo el vaig fer igualment, que això és una de les coses que és guai de ser una editora sense jefes, diguem,
1: clar,
2: saps?
1: Independent.
2: Independent, que jo decideixo, però...
1: Tu sabies quan el vas editar que aquest llibre no,
2: sí,
1: no seria un llenapistes, per entendre's,
2: sí,
1: no?
2: Sí, però és que això forma part de l'ofici d'editor. O sigui, jo no entenc l'ofici d'edició sense aquesta part. És a dir, tu, els editors estem al servei de la societat. No sé, és com una militància. Jo ho sento així. Llavors, no pots estar publicant les coses pensant en si les vendràs o no les vendràs. Tu has de publicar les coses que creus que canviaran o que obriran una finestreta de diàleg o de pensament a algú. Bueno, jo ho veig així. Mira, de fet, t'he portat una cita.
1: Sí?
2: Del legendari editor anglès Stanley Unwin, que va, sí, ser el que després de molts fracassos va acabar publicant El Hobbit, que diu: si busques per davant de tot diners, no et facis editor. Els editors que consideren el seu negoci només com un mitjà per guanyar diners ens fan la mateixa impressió que els metges només preocupats dels seus honoraris. El negoci editorial dona més satisfaccions que els diners. Si domines la tècnica i estàs dotat de la necessitat de la necessària aptitud, et guanyaràs discretament la vida. Però la tasca de les teves hores i les teves jornades serà interminable. I és possible que, com millor treballis, pitjor sigui la teva recompensa econòmica.
1: Uau. Que, per cert, que això el que ve a significar és que el món editorial és un món que normalment és molt assassí, vendre, i en canvi hi ha editorials més petites, però segur que són més petites, que la vostra voluntat bàsicament és empatitzar amb el lector petit, jove i gran.
2: Clar, és que jo penso, i sobretot els que fem, clar, jo penso que els que fem infantil i juvenil tenim com un fi ulterior a nosaltres mateixos,
1: clar,
2: que és que volem construir una societat, no sé si millor, però sí més empàtica. Llavors pensem, si no faria llibres, faria una altra cosa, que els llibres són un bon canal per aconseguir això. Llavors,
1: tu te'n recordes el llibre que et va fer estimar la lectura?
2: Ui, en tinc molts, però jo tinc... em va encantar. A mi Momo, oh, em va sacsejar moltíssim. Em va sacsejar molt també, mira, curiosament, La història interminable. Em vaig criar amb El petit Nicolás i amb El pequeño vampiro. Però un dels llibres que com a adolescent em va frapar més va ser 1984.
1: Clar.
2: Aquell llibre, quan el vaig llegir, em vaig donar compte de que havia de llegir molt si volia comprendre el món. No es pot esperar que els adolescents llegeixin si no tenen bona selecció, bueno, qualsevol infant, bona selecció davant, i sobretot acompanyament. Acompanyament lector des de que són petits, no els podem deixar. Després, com, això se sol fer també. Quan són infants, els fem la lectura a l'hora del conte cada dia, quan comencen a llegir sols, els hi llegim alguna pàgina tu, ara jo, i després quan ja són lectors més autònoms, que ja estan en uns 8, 9, 10, corre, vés a llegir. No! No, seguim llegint amb ells. És importantíssim, perquè es crea un vincle també amb l'adult, amb el mediador. I també associes la lectura a un estat plaent, a un espai segur.
1: I no això... cap obligació.
2: Mm?
1: I no cap obligació.
2: Exacte, i no cap obligació. No? I amb els adolescents, doncs, com que aquest acompanyament s'ha de fer més de lluny,
1: correcte,
2: doncs fem-lo més de lluny.
1: I... la vida de les criatures i la lectura. Estat un,
2: sí,
1: plaer, de debò. M'ha agradat molt, Marc? Molt, perquè crec que moltes vegades som molt reacis a veure que hi ha unes editorials més petites, perquè sempre són les mateixes grans editorials, i que en canvi que hi ha gent, igual que els llibreters i les llibreteres, que són d'aquella gent que realment estima la literatura, que no vol dir,
2: totalment,
1: que no l'estimin, però estimen la literatura perquè és gairebé tracten els llibres com si fossin una orfebreria, i això és...
2: Clar, jo penso, igual que ara ens hem obsessionat molt amb els tomàquets ecològics,
1: sí,
2: i que vol saber què t'estàs ficant a dins del cos, que no tingui pesticides, doncs els llibres ens alimenten l'ànima. Per tant, hem de saber què ens estem ficant a dins també, amb cada lectura que fem. I que hi ha moments per tot.
1: Evidentment.
2: Hi ha moments per agafar llibres d'humor, no? Igual que el cinema, que et ve de gust, però que és important que els llibres ens deixin cosetes a dins.
1: Gràcies, Mar.
2: Gràcies a tu.
1: Adéu.
0: Goita! Així sona la repesca. I que Cada dia, abans d'acabar el programa, posarem música i ho farem amb un joc que hem anomenat Cançons Encadenades. Recordem com funciona. Una persona de la ràdio ens presenta una cançó que per algun motiu li agrada, ens explica el perquè i li recomana a una altra persona també de la ràdio. Aleshores, a partir d'aquí, qui rebi aquesta dedicatòria és l'encarregat de recomanar la següent cançó. I així anar fent, fins a final d'estiu, que haurem repassat els gustos musicals d'una bona colla de gent d'aquesta casa. Avui, nominada pel Toni Lladó, tenim a la Mònica Hernández, subdirector del Mónarrac. Mònica, quants dies?
3: Hola, bona nit, com va l'estiu, eh?
0: Bueno, molt bé, bueno, treballar una mica, però també tenim temps d'anar a la platja. Tu estàs negra?
3: Jo negra, jo platja, piscina, ja ho saps, aire lliure, amics, filles, increïble.
0: A tot estàs. A veure, quina cançó ens portes, tu?
3: Aviam, jo us porto una de La Fúmiga. Si sou oients del Mónarrac, ja sabreu que és un grup que ens encanta, i jo sóc l'ambaixadora juntament amb altres membres de l'equip, i he triat una que es diu Havia de passar, que de fet és antiga, ja té 6 anys aquesta cançó, però continua mantenint aquell ritme, aquella eufòria i aquell esperit positiu del grup valencià.
0: Tu com descobreixes aquesta cançó?
3: Jo aquesta cançó, de fet, a La Fúmiga els descobreixo en una festa major, quan em toca anar a buscar la meva filla gran, allò de mama, fins a la una, si us plau, i em vaig haver d'esperar que acabés el concert, i descobreixo el grup i la cançó.
0: Ai, que guai. O sigui, sí. Tu la descobreixes realment anant a buscar una filla teva. O sigui, tu no els havies conegut abans.
3: No, sabia que la meva filla els escoltava, però no hi vaig parar atenció.
0: I què significa per tu aquesta cançó? Eufòria, el que deies, no?
3: Molt positivisme. A més, la relaciono molt amb l'estiu, perquè fa 2 anys, en un viatge familiar, nosaltres sempre quan anem amb cotxe a algun lloc, vam anar a França, cada vegada que es puja al cotxe s'ha de posar la mateixa cançó per arrencar. La mateixa, tot l'estiu. És a dir, si dura un mes l'estiu, cada dia acabes fins als nassos. Llavors, aquell estiu la trien les nenes. Ah. Aquell estiu, la Jana, la meva filla petita, va triar aquesta.
0: Uau.
3: I llavors, durant 21 dies seguits, en cotxe per França, cada dia quan pujàvem, imagina't, benzinera... És a dir, qualsevol moment de pujar al cotxe, La Fúmiga.
0: M'encanta aquest ritual, eh?
3: Sí, mira, te'l cedeixo.
0: Vale. I a veure, digue'm un moment, més enllà d'aquests moments del cotxe, suposo que tu després te l'has fet una mica teva, i digue'm un moment en què et recordis escoltant-la.
3: El meu primer palau, del Mónarrac, que va venir La Fúmiga i la va tocar en directe, i tot el Palau de la Música dempeus va ser brutal.
0: I un moment encara no l'escoltaries? Suposo que...
3: Fent pilates, perquè em posaria a ballar i és incompatible.
0: Molt bé, i aquí de la ràdio li vols recomanar?
3: Doncs mira, jo l'altre dia us escoltava amb el Marc Simón, que vau debutar, vau fer en aquesta secció per primera vegada, i ell deia, a mi aquesta secció, aquesta cançó l'he escollida perquè em recordo un moment, no?, que era el seu moment d'independitzar-se de casa. Jo he fet una mica al revés, he pensat primer a qui li dedicaria i després quina cançó. Llavors, he escollit l'Albert Pedrol, el nostre company d'esports també al Mónarrac, primer perquè sé que li encanta La Fúmiga, i segon, perquè estic farta que tothom es pensi que, com que ens esbronquem una mica per antena, ens portem fatal, i no. Avui vull dir que és de les persones que més adoro de la ràdio, tot i que ell no ho sap.
0: Doncs, fantàstic. Nosaltres marxem, gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, us deixem amb aquest Havia de passar de La Fúmiga, i que l'Albert Pedrol esperem que ens estigui sentint, i a veure què ens porta ell. Què estarà pensant encara?

Així sona l'estiu a RAC1. Tots som

0: diràs, amb Pau Bonastre.
1: Bona nit, 11:15 d'aquest divendres 24 de juliol. Benvinguts i benvingudes al Tu diràs. Un dia en què el Barça de Hansi Flick ha disputat el primer amistós de la pretemporada. Un Barça de circumstàncies, és veritat, amb pocs representants del primer equip i farcit de jugadors del filial i de juvenils, però en definitiva un primer test. Ja us podem avançar que ha guanyat 4-1 contra l'Europa de Primera Federació. Pels qui ho dubtaven, no ha jugat encara Karim Adeyemi. L'alemany s'ha entrenat al matí amb els seus companys en la primera sessió que feia amb l'equip, però a la tarda no s'ha vestit de curt. De fet, el mateix Barça li dona aquest partit categoria d'entrenament, a diferència de l'Europa, que sí que el considera un amistós amb totes les de la llei. Ha sigut a porta tancada, dut amb molt de secretisme per part del Barça, potser tampoc en cal tant. De seguida, però, portarem algun detall del partit amb Àlex Pintanel. Qui ha jugat, qui no, si sabem els golejadors. Sí com sigui, ja tenim el Barça 26-27 en marxa, amb els primers minuts de rodatge, abans que l'equip marxi cap a Anglaterra dilluns, on hi farà una estada. Divendres que ve, recordem, jugarà contra el Birmingham, i aquest sí que el podrem veure. I, per tant, el seguirem aquí a RAC1 amb el Barça en xancletes i el Jaume Mulló. En un dia en què encara ressona la lesió més greu de l'esperat de Frenkie de Jong i les conseqüències que se'n deriven, la relació entre club i jugador, els plans del mercat de fitxatges, a hores d'ara el club, pel que sabem, no ha variat les seves intencions, malgrat que Frenkie pot estar unes quantes setmanes i fins i tot més de baixa, pendents de si passa pel quiròfan. Per cert, encara sobre l'actualitat blaugrana, avui s'ha fet oficial, el rival del trofeu Joan Gamper serà l'Al-Ahli egipci el dimecres 19 d'agost, encara amb horari per confirmar. I una notícia que hem de lamentar és que un home ha mort aquesta tarda en un accident laboral a les hores del Camp Nou. Ha passat a 3:45 de la tarda, segons han explicat els Mossos d'Esquadra en un comunicat. La víctima ha mort a conseqüència d'un cop al cap mentre treballava. Diverses dotacions policials de la comissaria de les Corts, de la unitat d'investigació i del sistema d'emergències mèdiques han anat fins a l'estadi, però no han pogut salvar-li la vida. Ara la policia ha posat el cas en coneixement del jutjat d'instrucció de guàrdia i també del Departament d'Empresa i Treball. I si el Barça ha tingut el primer test de preparació, també l'ha tingut el Real Madrid de José Mourinho. Ha tornat a dirigir un partit de l'equip blanc 13 anys després de l'últim cop. Com el Barça, el rival ha estat de Primera Federació, en aquest cas l'Alcorcón, per tant derbi madrileny, victòria per 1-0 i atenció, de penal, gol de Daniel Yáñez, futbolista del filial, ha marcat de penal. Al primer minut de partit ja li havien xiulat un penal a favor al conjunt blanc, al primer minut. L'ha volgut llançar Arda Güler i l'ha fallat. El porter de l'Alcorcón ha aturat el llançament a la segona part, en un segon penal aquest cop si els blancs l'han transformat. Un partit que també s'ha jugat a porta tancada com el Barça, tot i que el partit s'ha pogut veure per televisió poc més de 20 minuts i també han pogut entrar una estona als mitjans de comunicació. Més tard trucarem al Mario Cortegana, periodista de The Athletic, que hi ha estat i ens explicarà les sensacions del conjunt blanc. Li preguntarem també per Rodri. Sembla que el Madrid comencen a estar més convençuts que el volen dur cap al Bernabéu. Un entrenador que en el seu dia havia sonat pel Madrid és Jürgen Klopp. Avui l'han presentat oficialment com a tècnic de la selecció alemanya. A Itàlia l'opció de Guardiola ha perdut força i n'ha guanyat Andrea Pirlo, mentre que Bèlgica ja ha confirmat el fitxatge de l'ex-blaugrana Marc Van Bommel. Més enllà del futbol, avui era un dels dies marcats en el calendari del Tour de França, el primer dels dos ascensos a l'Alpe d'Huez, i no ens ha decebut una altra exhibició de Tadej Pogacar, l'enèsima, la 26a victòria d'etapa en el Tour de l'Eslové. Ha atacat a 11 quilòmetres de la meta, quan començava el port més esperat, ha anat superant a tots els corredors que tenia per davant i ens ha arreglat un final espectacular, pujant primer amb Sepkus, Carapaz i Seixas, després han quedat només Carapaz i el francès, fins que l'eslové ha dit que ja n'hi havia prou i ha marxat tot sol.
2: És molt bonic guanyar aquí dalt. Hi ha hagut un ambient espectacular tota la pujada i gràcies a tot l'equip ho he pogut tirar endavant. Avui estava corrent pels meus companys i estic molt content per endur-me la victòria.
3: And yeah, I'm super happy to take the win.
1: diumenge, si no hi ha cap contratemps físic, lògicament serà campió del Tour per cinquena vegada. Trucarem al Pau Mitjans més tard per comentar-ho tot plegat. I també parlarem amb el Jordi Colomer perquè hi ha teca de bàsquet. Avui que el Barça ha anunciat el fitxatge de Tyrese Martin, ex-NBA, i ha transcendit que vol fitxar-ne un altre que també ha jugat a la Lliga Nord-Americana. També li preguntarem per un moviment molt sonat, LeBron James, cap a Filadèlfia. Passen pràcticament 6 minuts de 11:15, farem una petita pausa i de seguida comentem detalls d'aquest Barça 4, Europa 1, el primer amistós de pretemporada del Barça 26-27, de Hansi Flick, ha estat a porta tancada, però en podrem explicar alguna cosa. Farem tertúlia també amb el Ferran Correas i el Javi Muñoz, que ja volten per aquí. Fem una pausa i ara tornem.
0: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC 1. Tots som 1. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Tu diràs, amb Pau Bonastre.

0: minuts i mig per sobre de 11:15. Continuem el Twitteràs aquí a RAC1, el dia que ara us explicàvem el Barça de futbol. El primer equip ha debutat a la pretemporada en una mena de amistós estrany, podríem dir, perquè el propi club ho considera un test d'entrenament. En canvi, el rival, l'Europa, equip de primera federació, ho considera, vaja, un partit d'amistós amb totes les de la llei. Ara parlarem amb l'Àlex Pintarell, que ens explicarà algun detall. Abans saludo aquí a la taula el Ferran Correas. Hola, Ferran, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Pau? Molt bé.
0: I el Javi Muñoz, bona nit.
2: Què tal? Molt bona nit, Pau.
0: Com esteu?
2: Molt bé, amb moltes ganes aquí passar el divendres nit.
0: Molt de secretisme en aquest partit.
2: Sí.
1: Sí, no, són coses que no s'acaben entenent, perquè al final ja, de fet, hi ha un acte del partit en la qual l'àrbitre ha posat els golejadors, perquè en un principi el Barça va dir que no diria ni el resultat, ni els golejadors, ni res. A més, jo puc entendre que hi hagi secretisme perquè ells ho consideren un entrenament, i si hi ha coses a assajar, però és que no dubto que hagin assajat molt quan deuen haver jugat dos o tres futbolistes que durant la temporada jugaran amb el primer equip.
2: Jo, com a periodista, agrairia evidentment que haguessin pogut anar a veure el partit sencer i l'haguessin pogut gravar, o l'haguessin fet per la tele i l'haguessin fet per la ràdio, igual que agrairia anar a tots els entrenaments i cobrir-los. Però puc entendre el club, puc entendre que s'ho prengui com un entrenament, més que el club puc entendre a Flick, que no vulgui donar pistes d'algunes coses, que és cert que hi ha molts pocs jugadors que després durant l'any estaran al primer equip, però sí que segurament els hi ha demanat que facin D, és a dir, que tinguin comportaments que altres jugadors tindran per veure qüestions més tàctiques i que d'aquesta manera vulgui començar a treballar amb més calma, ja no tant perquè puguin veure, que pot ser un argument, sinó per treballar amb més calma, perquè ara no estem parlant del rendiment de tal, de Pasqual, de si tal jugador fa bona pinta i si Hansi Flick ha de comptar amb ell o no. Jo entenc que això li otorgui, doncs, una setmana més de tranquil·litat.
1: Jo encara trobo més ridícul el cafè del Real Madrid.
2: També en parlarem. Sí, això no té cap mena de
1: sentit. És donar-ho per la seva televisió, però 20 minuts només.
0: Com a mínim han pogut veure alguna cosa, els periodistes que ho cobreixen, nosaltres des d'aquí, també des de la redacció, alguna cosa, però sí que és veritat que tampoc té massa
1: sentit.
0: Hem pogut
1: veure que tot segueix
0: igual. Efectivament, dos penals a favor.
1: Minut 1, penalti pel Real Madrid.
0: Dos penals a favor. Àlex Pintarell, bona nit.
3: Què tal? Bona nit, Pau.
0: Secretisme, però alguna cosa podem explicar. De fet, els mitjans de comunicació durant el partit i a les pròximes hores aniran sortint coses. D'aquí també la meva incomprensió de per què tant secretisme si al final les coses van sortint. A veure, sí, explica'ns alguna cosa d'aquest partit.
3: Sobre això, simplement explicar, sí, digues. una interioritat que jo crec que sí que es pot explicar. El Barça envia un butlletí de comunicació amb informació de totes les seccions i del primer equip cada dia, una miqueta per estar informats, i el partit davant l'Europa el situaven a la part d'entrenaments, és a dir, perquè la gent entengui també, i pel motiu pel qual jo crec que s'ha fet a porta tancada, perquè realment el

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
2: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Per tant, ha entrenat aquest matí a Dejemi, però insistim que avui no estan de la banqueta ni s'ha vestit de curt. Detallets, Chesney ha jugat la primera part i Ter Stegen ha jugat la segona. Ter Stegen ha deixat la porteria a zero. Tot plegat, en principi, a pocs dies ens consta de viatjar a Amsterdam per fitxar per l'Ajax, i de fet ara mateix és una incògnita saber si realment Ter Stegen es pujarà a l'avió que portarà el Barça a Birmingham dilluns per estar-se aproximadament 8-9 dies a Anglaterra. Del primer equip, dels que estaven disponibles, han jugat tots, excepte Valde Araujo, que en els últims dies han estat fent tractament específic a part, i tampoc ha jugat Marc Bernal, que també porta uns dies fent tractament específic. És important remarcar que amb l'arribada de Benjamin Kugel, i sobretot quan hi hagi pretemporada o aprofitant aturades de seleccions, que hi haurà jugadors que faran tractament específic i que faran exercicis individualitzats cadascú per la necessitat de cada futbolista. Per tant, el primer equip han jugat Ter Stegen, Chesney, Héctor Fort, Gerard Martín, Christensen, Casado i Roni, i el que sí ens expliquen és, i el que hem pogut saber, que el que ha deixat bones sensacions és Hamza Abdelkarim, aquest nou, aquest davanter egipci. Ara mateix podríem dir realment, tot i que tindrà i començarà la temporada amb fitxa del filial, podríem dir que realment és l'únic nou, l'únic davanter centre, perquè ens entenguem, que té ara mateix el Barça a la plantilla després de la sortida de Robert Lewandowski, i sí que ens insisteixen en que Hamza ha deixat molt bones sensacions aquest vespre.
4: Per tant, i tenint en compte que la setmana que veia aquesta estada a Birmingham, i que el Barça doncs encara, de fet, a la posició de nou va coix amb la sortida de Lewandowski, pendent de qui pugui arribar, però veient que encara no han tornat els mundialistes, segurament en el partit de divendres que ve contra el Birmingham, precisament, potser veiem a Hamza amb un paper important a l'equip.
5: Sí, segurament. A més, els mundialistes no estan, però Hamza ha estat mundialista.
4: Sí, sí, és veritat.
5: El que passa que és cert que ell, evidentment, està davant d'una oportunitat espectacular per ell i va decidir no fer vacances i venir aquí ràpid. De fet, crec que quan només eliminar Egipte, dos o tres dies després, estava aquí. Tothom diu que fa molt bona pinta. O sigui, quan parles amb gent de dins del Barça, que l'han estat seguint la temporada passada i ara, tothom diu que fa molt bona pinta. De fet, jo les estones que el vaig veure al Mundial, sense tenir un protagonisme grandiós, em va agradar. I dins d'una selecció important a Àfrica, amb 19 anys, va jugar tots els partits del Mundial, un quart d'hora, 10 minuts, però va acabar jugant. Tothom diu que fa molt bona pinta i segurament començarà la Lliga al filial, però tenint en compte que el Barça fitxarà segur un nou, veurem qui, però fitxarà segur un nou, però que l'altre nou no sabem si continuarà, que és Ferran Torres, vés a saber si té oportunitats importants amb el primer equip.
6: Jo crec que els fitxatges que ha fet fins ara el Barça, sobretot el de Dejemi, també van encarats a tenir futbolistes que siguin polifuncionals, que els puguis polivalents, que els puguis posar en diverses posicions i que Dejemi no jugarà la majoria de minuts com a nou, però que si en algun moment el necessites reciclar a nou per un dia concret, puguis fer-ho. Però sí que crec que Hamza Abdelkarim, que coincideixo amb el Ferran, si tu veus els partits d'Egipte del Mundial sense saber qui és i el valor és com un jugador més, doncs segurament no et cridaria molt l'atenció. Però si poses el context de que és un futbolista que tot just està començant el futbol professional europeu, que té només 19 anys, que aquest any anirà al filial del Barça després d'estar al juvenil, i te'l mires amb ulls d'això, contextualitzant, té coses, va fer coses que poden ser interessants, i des de dins, des del Barça, gent que l'ha vist i que el coneix i que el seguirà veient bastant sovint, diu, té gol, té gol, té

0: té alguna cosa, té olfacte, sap moure's, és un nou que sap trobar els camins del gol, que sembla una obvietat o sembla un mínim necessari, però no tots els nous tenen aquesta relació amb el nou, amb el gol que ell li pressuposen. Crec que és un dels noms que més ganes ja segurament de veure el dia del partit contra el Birmingham, per aviam què, jo crec que estaria bé no començar a posar pressió de si Hamza pot ser el fitxatge està en casa, no? Començar a no fer la portada clàssica que ja el titular, no té el titular posat, però sí a veure quin nivell té, perquè està aquest any amb l'equip de Belletti, si de tant en quant se'n necessite, i sobretot fent una projecció més a futur, si té alguna oportunitat al primer equip.
1: És un d'aquests futbolistes que estan fent apostes, o sigui, des de la direcció esportiva del Barça, amb Deco i Amaral, que és el cap de scouting, estan fent apostes. S'ha fet aquesta per Hamza, es fa una per Visivo, el belga, que és cert que es paga 8 milions, o sigui, és una aposta ja amb uns diners considerables.
2: I pel filial han anat arribant diversos jugadors amb aquesta fórmula de cessió, opció de compra, si acaben quallant.
1: Es fan apostes, jo crec que és una cosa que se li havia demanat molt al Barça, o sigui, no anar a fitxar a Julián Álvarez, que també, però...
0: És que és una cosa que el Madrid ha fet durant molt temps i que amb l'aparició, sobretot de la Premier, que mou uns diners ingents i dels clubs estat, no et queda una altra alternativa, és a dir, si, com que no els hi pots competir el talent que ja és, no? Ja no els hi pots competir el Haaland, t'has d'anticipar i anar pel talent emergent.
2: I més allà del rendiment esportiu, de la revalorització que puguin tenir aquests jugadors, que després en puguis tenir un rèdit econòmic.
0: Sí, tipus Bardaggi, és a dir, Bardaggi, et surti bé o no et surti bé, el vendràs per uns quants milions més del que vas pagar i en trauràs un diferencial.
1: Mica falla.
2: Correcte, sí, és l'exemple paradigmàtic.
3: I després, no oblideu, en l'aspecte merament esportiu, ara mateix, des de la sortida de Lewandowski, és a dir, si per exemple arriba Julián és un perfil més Ferran Torres que no Lewandowski, per entendre'ns, i per tant realment s'haurà de veure quin paper pot tenir durant la temporada Hamza, però sí que és cert que aquesta figura ara mateix no la tens a la plantilla. I a banda del que heu comentat, del que comentàveu de les aparicions que ha tingut al Mundial, és el jugador més jove amb 19 anys, de debutar en un Mundial amb la seva selecció. Això vol dir que alguna cosa diferent és evident, no? I per tant, veurem el rendiment aquesta pretemporada i el paper que li espera al llarg de la temporada amb el primer equip.
2: Un altre dels que ha jugat avui, Pinta, és el Ter Stegen. Clar, seguint la lògica de pel Barça és un entrenament, doncs té sentit que un futbolista que encara que hagi de marxar s'entreni. Per tant, si avui tocava contra l'Europa, seguint aquesta lògica,
1: jo aquí no,
2: però és estrany igualment.
1: Jo aquí no ho veig tan clar. És a dir, un entrenament fas porteria, hi ha partidets, però jo crec que el risc de lesió és molt més baix que en un entrenament, però que acaba sent un partit. O sigui, és un partit, com li vulguis dir, entrenament, partit, però és un partit. Hi ha cert risc de lesió. No sé, jo estava convençut que no jugaria.
3: I sobretot
1: Chesney i que Rodríguez, que és el porter que teòricament és un dels que a tot apunta que pot ser el tercer porter. De fet, Iaco no ha jugat.
3: Sobretot Ferran, per mi el punt clau aquí és que ara mateix existeix l'opció més que real que no viatgi a Anglaterra dilluns.
1: Una altra cosa
3: és que l'acord amb l'Ajax doncs encara estigués a l'aire, doncs jo puc entendre que Ter Stegen jugui, perquè evidentment doncs el que vol el futbolista és agafar ritme i mai saps el que pot passar, però tenint en compte que tot apunta que en les properes hores ja viatjarà a Amsterdam i que dilluns no anirà a la gira o a l'estada per Anglaterra, doncs sí que potser sorprèn una miqueta més que avui hagi tingut minuts. El gol per Serri han fet a Chesney, per tant, com a mi un Ter Stegen portaria zero.
2: I tenint en compte també els precedents de Ter Stegen i que, per dir-ho d'alguna manera, col·locar-lo en el mercat no és fàcil, és jugar amb foc.
0: Jo, com el Ferran i com l'Àlex, creia que no jugaria, sobretot pensant en això dels precedents, ja ni que sigui per una qüestió de mala sort, de que ja has viscut tantes situacions estranyes amb Ter Stegen, que una pena per ella, ho dic amb tota la llàstima del món.
1: Contra el Girona ha jugat dos partits.
0: Clar,
1: amb el Girona,
0: exacte, i semblava que havies trobat la solució òptima allà i resulta que no, i per tant, només per no temptar més a la sort, també em ve al cap la lesió de Valdés, que va ser tan particular, també un porter que ja estava fora del club, etc, que li passa la desgràcia que li va passar. Jo, per no temptar la sort, també penso com el Ferran, tot i que és veritat que crec que el partit d'avui s'ha hagut de semblar o s'ha degut semblar molt bé un entrenament, fins i tot els que han degut parlar amb els jugadors, amb els propis jugadors de l'Europa abans de que comencés el partit, que no a un partit competitiu, però tot i així, una lesió desafortunada pot passar de mil maneres i potser no tempta la sort i no jugar-te l'hagués estat millor, però bé, ha jugat i no ha passat res, així que tampoc no té més recorregut.
1: Dilluns que abans, no?
2: Podria ser, sí.
3: No hauria de trigar, no.
1: Fa pinta que sí. Perquè em sembla que ell té planificat marxar dilluns.
2: De fet, l'Ajax està enmig de l'eliminatòria de Conference.
1: Hauria d'arribar aquesta setmana per poder ser inscrit per la següent eliminatòria.
2: Que van guanyar dimecres en la... o ahir, diria que va ser, a Vojvodina, a Sèrbia, en l'anada de la segona ronda de la fase prèvia de la Conference, i per tant, com diu el Ferran, si vol jugar ja a la tercera ronda, hauria de fer les maletes aviat cap a Amsterdam. Pinta, per deixar-ho clar, qui ho deies abans, qui no ha jugat són futbolistes que estan tocats, Balde, Araujo i Bernal, també deies.
3: Sí, són els tres jugadors que no han tingut minuts. Araujo, evidentment, es va incorporar dilluns, està recuperant-se de la lesió al bessó i, per tant, de fet, encara no ha fet cap entrenament amb el grup. Porta 5 dies treballant al marge. El cas de Balde també segueix fent treball específic, tot i que és cert que ahir la setmana passada sí que va estar treballant amb el grup, i Marc Bernal també porta uns dies doncs, fent treball específic, i per tant cap d'aquests tres jugadors que sí viatjaran dilluns a Anglaterra han tingut minuts. Els altres set futbolistes de la primera plantilla, sense tenir en compte Adeyemi, sí que han jugat avui, han tingut ja la primera presa de contacte en aquesta pretemporada.
2: Ara que parlàvem de Hamza, potser el veiem al Gamper jugant contra el seu ex-equip, no?
3: Sí, té tota la pinta. Serà el rival del Gamper, ho ha confirmat el Barça, l'Ali. El 19 d'agost, com ja va avançar el Roger Saperes aquí al Tuiràs, i és un acord, aquest Barça Ali, que es va tancar quan el Barça va anunciar el fitxatge de Hamza. És a dir, dintre d'aquest acord, dintre d'aquest fitxatge, doncs, hi constava aquest partit, que jugarà el dia 19, i per tant, doncs, evidentment, serà especial per ell, i jo estic convençut que s'haurà de veure quan vagin incorporant-se els internacionals, però tenint en compte que un grapat de futbolistes, 8 més Koundé, ho faran el dia 12, a no ser que algun avanci la seva tornada, que això està per veure, jo crec que potser algun sí que ho fa. Pràcticament fins 10 dies abans de començar la temporada, Flick no els tindrà tots, per tant, jo crec que si manté aquest nivell, aquest rendiment, és molt probable que Hamza pugui completar tota la pretemporada amb el primer equip. I després hi ha un altre factor. Una cosa és que jugui amb el filial i l'altra és que estigui en dinàmica del primer equip. És a dir, hem vist moltes vegades molts jugadors que entrenen el dia a dia amb el primer equip i que després juguen el cap de setmana amb el filial. Veurem si el rendiment del davanter egipci fa que Flick aposti per aquesta fórmula.
2: Hi ha algun precedent entre el Barça i l'Ali?
3: Sí, hi ha dos. El 2007 es van veure les cares a Egipte, 0-4, amb gols de Saviola, Boyan i un doblet de Samuel Eto'o, i dos anys després, el 2009 a Londres, es van tornar a veure les cares, en aquest cas també va guanyar el Barça 4-1 amb gols de Boyan, Rueda, Jeffrey i Pedro. Són els dos únics precedents que hi ha entre Barça i Ali, i en uns dies tindrem el tercer.
2: Doncs aquest serà el darrer amistós del Barça, pocs dies abans que arrenqui la Lliga contra l'Elx. El partit del Gamper serà el dia 19, encara amb horari per confirmar. I
3: A les 8,
2: eh? A les 8 del vespre. Doncs aquell dimecres a les 8 del vespre i pocs dies després, en diumenge 23, el debut contra l'Elx, a 9:45 de la nit, si no em falla la memòria. Per tant, aquest debut que arribarà pocs dies després del Gamper. Insistim, el Barça, que avui ha arrencat aquesta pretemporada d'aquella manera, amb aquest partit barra amistós barra entrenament, volíem dir, contra l'Europa, ha guanyat 4-1. Qui no ha jugat, ho sabíem, és Frenkie de Jong, perquè ahir es va confirmar que, com ja sabíem, que estava lesionat, i a més pinta, vaja, de gravetat. Veurem què es perd i què no, però d'entrada és una lesió greu.
3: Sí, s'haurà de veure aquest trencament lligament lateral intern, genoll dret. Ahir vam estar parlant amb metges especialitzats que ens van comentar que normalment es necessiten 3-4 setmanes per veure si un tractament conservador funciona o no. El fet de que els jugadors lesionés durant el Mundial, entenen que ja han passat aquestes 3-4 setmanes i que per tant aquest tractament conservador no ha funcionat, i el que ens explicaven en el dia d'ahir és que creuen que haurà de passar pel quiròfan. És el mateix que pensen els metges del Barça, que aquesta és la solució, o que aquesta acabarà sent la solució definitiva. A més, ens consta que el Barça ha consultat a metges externs, que van també per aquest canvi de l'operació, i el que sí ens deien és que si passa pel quiròfan estaríem parlant de 4-5 mesos de baixa, entre postoperatori i després fisios, readaptació, recuperar el to físic, el to muscular, i per tant, possiblement estaríem parlant que Frenkie de Jong, que has de passar pel quiròfan, no tornaria a jugar fins l'any vinent, fins 2027.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Bueno, jo crec que el Barça, bueno, crec que no, em consta que està molt, molt emprenyat amb tota la situació per diverses raons. Primer perquè, com el propi Frenkie deia al seu Instagram o les seves xarxes socials, sí, sí, ahir, els metges de la selecció holandesa li diuen que no és tan greu com s'acaba demostrant que sí. Jo crec que no només és els metges de la selecció holandesa, sinó que també Ronald Koeman arrisca, i evidentment Frenkie al final és qui té l'última paraula, i jo entenc que està jugant un Mundial i que jugues, estàs en unes eliminatòries i tu estàs jugant tot, però és que sembla ser que no va ser, la lesió no és de l'últim partit contra Marroc, sinó que l'anterior ja va jugar tocat. Hi ha fotografies que es veu que té el genoll superinflamat contra Marroc. De fet, en aquell moment possiblement no hi caus, però jo recordo el partit i està fluixet en aquell partit. De Jong aguanta fins no sé quin minut des de la pròrroga i marxa.
3: No acaba cap dels dos últims partits, sí, Ferran, que són els dos partits, bueno, que juga amb aquella protecció al genoll. Recordeu que juga amb una protecció al genoll i no acaba cap dels dos.
1: Pinta i infiltrat.
3: Sí, sí, sí.
1: Infiltrat.
3: Sí, sí.
1: Llavors aguanta fins que pot. Llavors, bé, jo crec que és una mala gestió per part dels metges de la Federació Holandesa, de Ronald Koeman, de Frenkie de Jong, però és que a més, no sé, Frenkie no acaba el Mundial i ve cap aquí a veure què passa, sinó que, bueno, se'n va una setmana o 10 dies, no sé quan, de vacances, i el primer dia d'entrenament del Barça ve cap aquí, ostres, mira, que això sembla que és més greu del que m'han dit, i evidentment és més greu. A més, opta per un tractament conservador, perquè com deia el Pinta, els metges del Barça jo crec que ja haurien tirat pel dret i anirien al quiròfan. Bé, a mi em sap greu, perquè jo no sóc dels detractors de Frenkie de Jong, però és que, clar, té molts detractors, i crec que ara en té
2: més. N'ha guanyat algú més.
0: Sí. Jo crec que Frenkie de Jong va prendre una decisió segurament influenciat pels serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos, per Ronald Koeman, pel context, i ho puc entendre, és un Mundial, ell està defensant la seva selecció, s'està jugant rondes eliminatòries. Jo m'imagino quin és el context que et porta a forçar no un, sinó dos partits amb el genoll, i a no pensar tant en la temporada que vindrà amb el teu club, sinó en la teva selecció. De veritat que faig l'exercici d'empatitzar i ho entenc. Ara bé, tu prens una decisió, i com que tu l'has pres, doncs ara és el club el que l'ha de prendre amb tu. Jo no...
1: A més, Javi, ve de no forçar gaire.
0: Clar. Bueno,
1: al final de temporada.
0: En això hi ha un llarg historial, no?
1: Perquè hi ha un Mundial.
2: Sí. De fet, Pinta, a final de temporada, ara ho deia el Ferran, deia que no va forçar gaire, pensant lògicament en la Copa del Món d'Estats Units.
1: Com van fer molts,
3: ell es perd l'eliminatòria de quarts de final de la Champions davant l'Atlètic de Madrid, que hi havia el dubte de si podia arribar o no al partit de tornada. No arriba finalment, reapareix davant l'Espanyol, crec que és, i els últims 8 partits de Lliga, en dos no juga, anava a dir per lesió, però no s'acaba de tenir clar realment quin és el problema barra molèstia barra lesió que pugui tenir Frenkie. De fet, el club no fa ni comunicat, i els altres 6 no es titularan cap d'ells, i per tant sí que és cert que en aquests últims 8 partits no té minuts. Falta per veure si Flick perd la confiança en ell, si el jugador es reserva o no, però sí que és cert que és aquell tram de temporada on apareix la figura de Gavi en el doble pivot, i on Gavi realment rendeix francament bé, i fins a quin punt la presència de Gavi, la irrupció de Gavi en aquesta posició, el rendiment de Gavi fonamental i després el que ha passat amb Frenkie, veurem quin paper li espera Frenkie de Jong, i tenint en compte la sensació i que el club està empipat amb ell, veurem quina és la participació o quin paper té Frenkie de Jong aquesta temporada quan torni.
0: Jo és que sí, volia anar més per aquí, més que a part de que aquesta gestió, crec que ja és el que ha dit el Pinta i el que explicava el Ferran, a mi em sembla que la decisió que ha de prendre el Barça amb de Jong ja no només té a veure amb això, que pot ser per alguns la gota que hagi fet besar el got, sinó perquè a nivell futbolístic em sembla que és un jugador que crec que el Barça ja ha tocat sostre, que crec que futbolísticament no li aporta el que segurament l'equip necessite i que, a més, com vam veure el tram final de temporada, hi ha alternatives dins del ventall de recursos que té Hansi Flick, provar a Gavi com va fer a final de temporada, però també que Marc Bernal tingui aquesta sí la temporada d'eclosió, de sumar molts minuts a les cames i de demostrar per què està, quin tipus de jugador és, si és per ser jugador titular del primer equip del Barça, que crec que li pot ser molt més profitós i molt més positiu de cara a un futur a mitjà i a llarg termini al Barça, que no pas seguir donant rodatge a Frenkie de Jong. Per mi és una qüestió, et diria que més futbolística, que no pas ara de nuig amb la gestió que ha fet Frenkie de Jong, que crec que ha prioritzat a la selecció dels Països Baixos i que per això el Barça ha de prioritzar, ho ha de fer sempre, però quan el jugador encara més prioritza la seva selecció, doncs el Barça encara més ha de prioritzar el seu present i el seu futur més immediat, que passe, penso jo, per altres noms al mig del camp.
2: El que passa que no sé si el Barça hauria pensat en una venda aquest estiu, m'estranyaria, però en qualsevol cas ara oblida-te'n, esclar, perquè fins l'any que ve...
1: Jo crec que amb una venda no, perquè Frenkie de Jong té molts detractors, però un d'ells no és Hansi Flick. No
0: ni cap dels entrenadors que ha tingut. Tots els entrenadors que ha tingut han jugat valedors.
1: Ni Joan Laporta.
0: No.
1: Joan Laporta més d'una vegada ha salvat a Frenkie de Jong quan algun director esportiu, no el que hi ha ara, sinó abans, el volia fora per la fitxa que tenia.
0: Ni ell sembla que tingui cap intenció de marxar.
1: No, mai.
0: No ho ha semblat. Per tant, és veritat que a mi també em sembla que és una oportunitat de mercat pel Barça, és a dir, un jugador pel que fa caixa, però dit tot això és bastant difícil.
3: Jo recordo en un dinar de Nadal, Ferran, no sé si estaves tu, no? Parlant amb Laporta, quan hi havia el dubte si s'havia de renovar o no a Frenkie de Jong, que Laporta va dir, no, m'encarregaré jo personalment de renovar Frenkie de Jong. A mi és un jugador que m'encanta i li vull renovar el contracte a Frenkie de Jong.
1: Sí. No, per això no... és un jugador que, si no li hagués passat això, jo estic convençut que comença la temporada sent titular. El doble mig centre de Hansi Flick... jo crec que el que té al cap o el que tenia al cap sempre ha estat Frenkie Pedri. Sí que crec que, com el Javi diu, ha arribat l'hora de Bernal.
0: Ara bé, si De Jong accepta un paper i un rol més secundari, és a dir, si Bernal es confirma com el mig centre titular al costat de Pedri i De Jong assumeix que jugarà menys minuts però que té una condició de capità, una condició per edat, per experiència, per galons, etc., que li pot donar un bon servei a l'equip, i Hansi Flick aconsegueix convèncer-lo d'això, a mi sona una mica difícil això que estic dient, però si ho aconsegueix, les temporades són molt llargues, ho hem dit aquí molts cops, no té sentit pensar en equips d'11 jugadors, ni de 12 ni de 13, has de tenir molts jugadors per poder arribar en condicions de disputar-ho totes les últimes jornades. Aquí sí que et compro que és un jugador per tenir a l'equip, evidentment és un futbolista per tenir a l'equip, però si hem de pensar en el mig centre titular que acompanya Pedri, jo abans poso per davant noms com sobretot el de Marc Bernal o fins i tot el de Seguir provant a Gavi.
2: Veurem quan triga a tornar, que poden ser 2 mesos o pot ser alguna cosa més, i quan torna, en quines circumstàncies, tant internament com també externament, ara deia els detractors el Ferran, efectivament, també com el rebrà el Camp Nou. En qualsevol cas, recordo aquesta temporada, no l'anterior, en què Casador es fa inicialment amb la posició de migcampista, després acaba perdent protagonisme en detriment de Frenkie. No sé si li podria passar el mateix a Bernal, però veient, diguem, la trajectòria de Bernal, el rendiment que hi ha donat en partits importants, home, si ell continua amb aquesta línia, és factible pensar que ningú li pugui treure el lloc si realment manté aquesta regularitat en el nivell Bernal.
0: De fet, aquella temporada que esmentes és la que comença jugant Marc Bernal, no, que es lesiona a Vallecas al tercer partit, sí. Que tots quedem al·lucinats d'on ha sortit Marc Bernal i que hi ha una confiança cega en que quan es recuperi aquest noi té les capacitats per ser el mig centre titular del Barça, i després, quan creus que ja no pot sortir ningú que t'impressioni més, surt un Casador a un nivell sensacional, que és veritat que a finals de temporada perd la posició davant Frenkie de Jong. Jo crec que aquí es poden invertir els rols i pensar en el mitjà i fins i tot en el curt termini, però el Barça faria bé d'anar invertint els rols, d'anar invertint la càrrega de minuts de qui ha de ser el mig centre pel que tu apostis com a primera aposta i com a aposta ferma per acompanyar Pedri, i crec que ha de ser Marc Bernal.
1: No, això et parla molt bé del... O sigui, ha acabat el Mundial no fa gaire i tothom ha quedat meravellat del mig del camp de la selecció espanyola, però és que jo crec que el mig del camp del Barça és del millor que hi ha, juntament possiblement amb el del PSG. Ara deia el Javi, Bernal, Pedri, Gavi,
2: Olmo,
1: Olmo, Fermín,
0: Casador, que és un futbolista que sí,
1: jo Casador no el conto perquè
0: sortirà,
1: sí,
0: però que té nivell,
1: té molts migcampistes,
2: perquè aquesta és l'altra, si De Jong ha d'estar 4-5 mesos fora, pel que sabem no hi ha replantejament de les intencions dins del club a l'hora del mercat de fitxatges, però clar, si ha d'estar mitja temporada fora, potser s'ha de plantejar incorporar un migcampista.
1: Però és que jo crec que tens aquests que hem dit, però és que a més a més...
3: Està ben coberta la posició.
1: A més hi ha Eric.
3: Sí. Bernal, Gavi i Christensen també, Ferran.
1: Sí, però sobretot dels que no són pròpiament migcampistes, Eric ha jugat molts partits en aquesta posició. Sí.
0: I jo sumaria que amb l'arribada de Gordon i Adeyemi fa la sensació a mi que Flick el que no vol repetir és haver de tornar a posar a la banda jugadors com Fermín o fins i tot alguna vegada havia posat a Gavi, que els contempla ja com a migcampistes, i per això en part els jugadors que està fitxant tenen aquesta capacitat de jugar la majoria per una banda o per l'altra, és a dir, que el dia que no tingui a Gordon per jugar per l'esquerra, potser pense més en Adeyemi que no pas en Fermín, per tant encara comptem amb més jugadors com a migcampistes.
3: De fet la lesió de Frenkie de Jong, és a dir, ni varia els plans inicials amb Casador, que és que surti, ni varia els plans de fitxar un migcampista. Ara mateix ja sabeu que tots els ous van a la cistella del nou.
1: És que fins i tot tens a Tomi Marquès.
3: Que li agrada molt a Flick, per cert, eh?
1: Per això.
3: Li agrada molt.
2: O Espanya. Brian Fariñas, també és un jugador...
1: Brian Fariñas, havia d'anar al Girona. Correcte, i en un moment s'ha quedat.
3: O fins i tot... Acaba parat Flick, això també.
1: Xavi Espart ha estat jugant de lateral, però amb la selecció espanyola sub-19 ha jugat de mig centre.
2: De fet, Xavi Espart és migcampista, tot i que m'ha ocupat ja amb el juvenil, fins i tot ja jugava de lateral en alguns partits, i amb el primer equip també ho ha fet. Clar, a més, abans parlàvem amb el Pinta de la redacció, Bernal podrà començar la temporada bé, en condicions, fent el període de preparació que li toca, físicament net, esperem, creuem els dits de lesions, malgrat que avui no ha pogut disputar el partit, però això ha d'influir en alguna manera en el rendiment del jugador, que ja d'inici pugui estar en dinàmica de l'equip.
0: Segur, 100%. De fet, la temporada passada jo crec que tots teníem molta més pressa que Flick, i una vegada més Flick ens ha demostrat, evidentment, que té raó, que en sap molt, moltíssim més que la resta, i que a més és qui el veu cada dia, no? Perquè hi ha un moment de la temporada que tots ens semblava que era estrany que no li donés més minuts. Més. Clar, perquè ja portava molt temps a priori recuperat amb l'alta mèdica, i que per tant perquè no li dona confiança, i recordo tertúlies aquí dient, aviam si és que futbolísticament no li està agradant tant com li va agradar els tres primers partits de la temporada anterior. A mi fa la sensació que no, que Flick tenia molt clar que era una temporada perquè Bernal agafés rodatge, i sobretot, com tu dius ara, perquè fes aquesta temporada sencera, perquè arribi al 100% i perquè ara sí, com dèiem, aquest any, i més ara, amb la lesió de Frenkie de Jong, crec que tots els focos estan apuntant a Marc Bernal, que té les condicions i que està en el context com per que sí sigui l'any de l'explosió de Marc Bernal.
2: També amb aquesta baixa, lògicament, i els moviments que hi pugui haver dins del propi mig del camp, també obre a més protagonisme a Gavi, que també començarà la temporada físicament en teoria bé, que ve del Mundial sense tenir un paper destacat, però ve del Mundial i amb la confiança d'haver estat campió del món, i d'un jugador que també va tenir un rendiment en el seu moment molt i molt bo, i que segur que jo crec que Flick hi confia força i que espera que també pugui tenir un paper important.
1: Gavi és un d'aquests jugadors que tant Flick com al final és cert que per al protagonisme, però Luis de la Fuente té màxima confiança en ell. De fet, el primer partit no hi ha Nico Williams i el col·loca a jugar a la banda, que no seria el seu millor lloc, el millor lloc per Gavi, però el col·loca ja. Tots els entrenadors confien en ell. Jo, a mi em va sorprendre molt positivament els últims no sé quants partits, no sé, abans ho deia el Pinta, no sé si van ser 5, 6, els últims partits que Frenkie no va jugar, Gavi va jugar en aquella posició al costat de Pedri molts partits, i a mi em va sorprendre molt positivament, molt positivament.
0: I a més van ser partits importants, ho repassava ara. Perquè de memòria no ho recordo, però contra l'Atlético de Madrid i el clàssic és Gavi, Pinta, la parella titular de Pedri. A mi em fa la sensació que també és un altre jugador pel que és una temporada importantíssima. Crec que ell no té gens de culpa d'haver perdut la posició a la selecció espanyola després de debutar com a titular el primer partit. D'aquell partit se n'havien de fer coses, i un dels canvis o una de les peces que era més fàcil tocar i provar aviam que sortia era la del fals extrem esquerre, i és veritat que Baena va sortir bé i per això Gavi perd la posició, i després ja Baena no li dona motius per tornar a canviar-lo. Però em fa la sensació que, a part de que Gavi es troba molt més còmode i crec que s'adequa molt més a les seves capacitats futbolístiques jugar a la zona del mig centre que no pas a la zona del fals extrem esquerre, crec que també és un any per Gavi, per recorregut físic, perquè arribarà en plenitud, perquè es vindrà que vindrà de sumar no tant minuts, però sí dies de concentració amb el Mundial, però que és un futbolista que sap que també hi ha un punt de reivindicació en aquesta temporada, que ha de fer-se seva la posició de titular, segur, perquè no la té guanyada, però també la de ser un jugador a tenir en compte dins d'aquesta varietat d'opcions que tingui Flick al mig del camp.
2: Perquè Casador, ho poso sobre la taula, no és una opció mantenir-lo a l'equip aquesta temporada, tot i la lesió de Young.
1: Mira, per mi el Casador és tan culer que si volgués, si el club volgués, per mi es podria quedar. Però el que sabem tots és que va parlar amb Flick, va ser molt clar i li va dir que la temporada passada, de fet, va tenir pocs minuts, i que aquesta temporada, tenint en compte que Bernal ja comença de bé, la temporada passada no va estar bé, no va estar durant molts mesos, no comptava amb la lesió de Frenkie, però que estava Frenkie, que estava Pedri, que anava a jugar molt poc, i que el millor és una sortida, i el club continuant per aquest camí. Per tant, jo crec que tard o d'hora Casador sortirà.
0: Jo entenc que el futbolista vulgui sortir, perquè respecto que un jugador vulgui sumar minuts i si sap que aquí ho tindrà més difícil, però jo, pensant única i exclusivament en el bé del Barça en aquest cas, a mi m'agradaria que Casador es quedés d'entrada, perquè, com dèiem abans, com més àmplia tinguis la plantilla, més probabilitats tens d'arribar amb els jugadors frescos a la recta final de temporada. Segona, perquè crec que és un jugador que, si accepta quedar-se sabent quin rol tindrà, et sumarà al vestidor. Com deia el Ferran, és més culer que l'escut, i és dels que fa vestidor, i és dels que fa pinya, i és dels que crea bon ambient. I després, perquè és cert que hem vist molts jugadors, o sigui, Marc Casador, en aquella temporada que recordàvem, va tenir un nivell altíssim, però
2: sí,
0: altíssim. Hi ha un partit, crec que és un clàssic, no? El Bernabéu, que
1: fa una passada,
0: que fa la passada a Lewandowski,
2: brutal.
0: I el partit en si és descomunal, i tot aquell tram de temporada és descomunal. I algú em dirà, bé, hi ha molts jugadors que tenen one hit wonder, no? Que tenen una bona temporada o que tenen un bon seguit de partits, etc. I jo, quan aquests jugadors són jugadors ofensius, que depenen del talent o que depenen molts cops de la condició física, sempre tinc suspicàcies, perquè al final un futbolista a vegades té un pic molt curt, i el té i està tocat per la vareta i té autoconfiança, i és el típic regatejador 1 contra 1 que durant 3 mesos o durant una temporada de la seva carrera se'n va de tothom i que està inspirat de cara a gol i que les fot totes, se li cauen els gols de les butxaques, però no és el tipus de jugador que és Marc Casador.
1: Brian Zaragoza.
0: Sí, és un nom, sobretot quan veia el Barça davant. Sí. Un Brian Zaragoza, jo quan veig un Brian Zaragoza que fa una bona temporada, sempre sóc de tenir certa suspicàcia i dir, clar, el vull veure una altra bona temporada de Brian Zaragoza. Però un futbolista com Marc Casador, que depèn més de la coralitat del joc, de que l'equip estigui en un context on ella es senti còmode, que ella es senti còmode en el context que li proposarà l'equip, crec que és molt més rescatable, i crec que és molt més probable que es torni a veure un nivell similar al que ja va mostrar, que no pas amb aquest altre tipus de jugadors. És cert que la temporada passada no va estar al mateix nivell que el primer curs, i això és innegable, i tothom que va veure els partits ho va veure. Però sí que crec que per tots aquests arguments no em semblaria gens malament, és més, veuria amb molts bons ulls que sumés com a potser l'últim en aquella posició, en aquell roster, però sí com un d'ells.
3: Sempre suma, eh? És un jugador que sempre suma. El vestidor, quan té minuts, ho aprofita. De fet, a mi sí que em consta, la idea és que surti, però que si finalment no acaba sortint pel motiu que sigui o perquè el Barça no li acaba de convèncer la proposta que hi ha per Casado o a Casado no li convenç cap de les propostes que té, sí que em consta que Flick, evidentment, tindria zero problemes en tenir un futbolista com Casado a la plantilla, perquè sap que al final la temporada és llarga, sap que pot haver-hi minuts per tots, que hi ha lesions i que, per tant, no seria ni molt menys un estorb Marc Casado en cas de quedar-se.
2: A més, perquè és d'aquests jugadors que, quan parlem de la connexió entre plantilla i jugador, aquestes dues últimes, plantilla i afició, aquestes dues últimes temporades, ens venen al cap escenes com Casado celebrant a Canaletes. Clar, són aquests intangibles, lògicament, aquí prioritzem el terreny de joc, però anava a dir que segurament que hi haurà molts aficionats que els hi sabrà greu en cas que Marc Casado, ell també, perquè és més col·lega al pal de la bandera, però l'afició també per aquesta connexió que genera.
1: Sí, el que passa que si ha de tenir pocs minuts, és jove, és molt jove.
2: Sí, sí.
1: Per tant, jo crec que el millor per ell és sortir, és sortir i que jugui. I també abans parlàvem d'altres noms, de Toni Marquès o Brian Farinha, si Flick confia molt en ells i en Casado no tant, jo crec que si et quedes també estàs fent una mica de tap pels que hi ha.
2: Ben vist.
1: Per tant, Flick va ser molt clar amb ell. L'únic és que busquis minuts en un altre lloc.
0: Jo sento que a l'estiu sempre estem pensant en el mateix, estem pensant en equips de 12-13 jugadors, estem pensant en doblar la posició com a molt i seguim sense adaptar-nos. Per mi la dada que ho explica és que l'Arsenal va fer 6 canvis a la final de l'última Champions. Van jugar 17 jugadors a l'Arsenal a la final de la Champions. És a dir, has d'arribar per arribar a aquestes instàncies.
1: Però és que Casado ha hagut molts partits que ni jugant sí, sí. 17 ha jugat.
0: Sí, però i jo això ho entenc més des de la vessant del jugador que digui, ja clar, però és que jo no vull estar aquí per si de sobte Gavi es lesione i a part de Gavi també es lesione Pedri i després hi ha un dia que no pot jugar Marc Bernal i es donen tantes caramboles que acabo jugant jo. Jo entenc el jugador, però el club sempre que pugui ha de preferir tenir un futbolista com Casado, que a més crec que és de rendiment immediat, perquè entenc l'argument del tap que pugui fer Tomi Marquès i aquests jugadors, i és vàlid l'argument, però crec que la contra d'aquest argument seria que tu, en segons quin escenari hagis de tirar d'aquest tipus de jugador, necessites algú que et doni rendiment. És cert que si vols plantejar un equip amb aquests jugadors el dia que vagis a jugar la primera ronda que et toqui a la Copa, doncs està bé, i Marc Bernal podria fer de tap.
1: Sí, però ara, per exemple, jo recordo perquè a més vaig estar a Guadalajara la primera ronda, Casado va jugar a lateral.
2: Lateral dret, sí, sí.
1: Per què? Perquè és que jo tinc la sensació, bueno, tinc la sensació, no, és així, Flick no hi confia en ell. És a dir, ha preferit posar a Eric de mig centre moltes vegades que a Casado. És així, si el d'entrada no té confiança en tu, doncs el millor és que surtis.
2: Jo crec que la qüestió és aquesta, que en molts partits s'ha demostrat, vaja, que tenia l'opció o que hi havia espai perquè jugués Casado i ha acabat apostant Flick per altres futbolistes, que és absolutament lícit, però denota aquesta manca de confiança o que, ni que sigui, potser també a llarg termini no ho veu i prefereix doncs, que pugin altres futbolistes.
3: Mira, aquesta temporada, està mirant els números de Casado, només han jugat menys minuts que Casado del primer equip, Bernal, però que va passar-se la primera part de la temporada lesionat, Chesney, Roni, que ha comptat molt poc, Gavi, que va tenir aquella greu lesió, Christensen, que està lesionat, i Ter Stegen, que no ha jugat.
1: Els lesionats, només els lesionats.
3: Realment, en situacions normals, només Roni ha jugat menys que Marc Casado.
1: Que és un altre futbolista que també hauria de sortir.
3: Hauria de sortir, sí, sí.
2: A més, amb els fitxatges que està fent el Barça aquest estiu, m'ha semblat interessant l'apunt que feies abans, que com pot afectar l'entrada de Gordon i de Dayemi, doncs diguem-ne, d'ocupar més els extrems i, per tant, alliberar els migcampistes d'aquesta tasca. Veurem també a Dayemi, clar, avui no l'hem pogut, veure, però no ha jugat, no sabem si el Flick el veu més per la dreta, per l'esquerra, una mica quina tasca.
0: A mi també em crida l'atenció i em crea curiositat, perquè crec que la millor posició per a Dayemi és la d'extrem dret, tot i es pot moure també com a extrem esquerre i
4: fins i tot ha fet, evidentment, de nou, de fet, parlo de memòria, però crec que la final de la Champions la juga de davanter centre contra el Madrid.
1: Madrid.
4: Sí, però la seva millor posició és d'extrem dret, evidentment, el Barça no serà l'extrem dret titular, a no ser que Flick ens prepari alguna cosa amb la Minya Mal més centralitzat, que jo crec que ho anirem veient segurament, però que...
1: Però no encara.
4: No encara, i potser ara ho començarem a veure en moments puntuals de partit, però el gruix dels partits el jugarà la Minya Mal d'extrem dret. I a l'hora de pensar que Adeyemi rendeix més d'extrem dret, tampoc crec que vingui a substituir el paper residual de Roni. Per tant, aviam què fa amb Flick aquí.
1: Adeyemi jugarà, jo crec que jugarà bastants més minuts que...
4: Però això mateix, però aquests minuts, si o l'intreu més a Lamin com a extrem, o els ha de buscar una altra posició. És a dir, si Lamin no perd minuts com a extrem dret, i a Adeyemi tindrà més que Roni, els ha de tenir en un altre lloc.
1: És que tot això, jo diria que ho hem parlat més d'una vegada, obeeix primer a que per mi Adeyemi és una oportunitat de mercat, perquè per mi Adeyemi 22 milions d'euros és una ganga, tenint en compte el que està pagant la Premier, 135, 130, 140, etcètera. Per mi és un... És
4: que el que és desorbitat és això, és el de la Premier. Sí, el que és normal són els...
1: Ja, però bueno, però és absurd. És l'oferta i la demanda, i si paguen...
4: Bueno, sí, paguen. A la Premier no és ni oferta ni demanda, és una bombolla.
2: Anderson ahir anunciat pel Manchester City, 135 milions d'euros.
1: I Rogers, i...
2: Sí, sí, pel que sigui.
1: No, però el que volia dir és una oportunitat de mercat, però és que... estem dins un context que teòricament el Barça, ja es veurem què passa, falta un any, acaba d'arribar, tothom està molt content perquè està a la regla de l'1 i pot fitxar, però
4: igual ha de fitxar per dues temporades,
1: exacte, no? Jo crec que està fitxant, sí. Està fitxant per dues temporades. La temporada que ve no vull dir que no fitxi a ningú, però potser només pots fitxar un, perquè només perquè tindràs problemes per inscriure. Llavors estàs fitxant tot el que puguis ara. No saps si Rafinha, aquesta temporada Rafinha jo crec que continua al Barça, però no saps si la temporada que ve continuarà al Barça.
4: Jo crec que és evident que hi ha aquesta planificació i que ha de ser-hi a mig llarg termini del Barça, i després que...
1: Per tant, Javi, perdona, a mi és el que deia el Pinta abans, és cert que tots els ous ara van a la cistella del nou, però si hi ha diners, o depèn del que passi, a mi no m'estranyaria encara que també es fitxés un central.
4: Jo crec que faria bé el Barça segurament de fitxar un central, i mira que veig de les poques persones a Catalunya que li té certa confiança a Andreas Christensen, si pogués...
1: No, però no només per això, sinó perquè sí, és cert, tindràs 6 centrals, però és que l'any que ve igual sí, no el pots fitxar i ja no tens 6.
4: No, que clarament si has de fer el mercat de dos mercats en un, has de fitxar més del que sembla que a priori necessitarà aquesta temporada. Jo el que volia dir a Adeyemi és que durant aquest Mundial, parlant fora de micròfons amb un entrenador, em deia un concepte que ja me l'havia esmentat alguna vegada i que em sembla que és interessant en això que parlem d'aquestes temporades llargues, i que s'ha de tenir al cap quan els entrenadors planifiquen temporades, i no només temporades, també partits, que ella em deia que ara els entrenadors ja no pensen en jugadors com a titulars o suplent, pensen en starters i finishers, és a dir, en jugadors que comencen els partits, que tenen unes característiques que fa que siguin millors d'inici, i finishers, jugadors que acaben els partits, que tenen unes característiques que els fan més perillosos en moments finals de partits, perquè hi ha X context. I, per exemple, hi ha un exemple molt clar al Mundial, que és Mikel Merino. A mi em fa la sensació que Mikel Merino, que molta gent el reclamava com a titular, probablement com a titular, per tipus de jugador, no hagués donat el rendiment que va donar com a suplent, perquè com a suplent entres amb el partit d'una altra manera, amb els migcampistes que t'han de perseguir més cansats, amb els centrals segurament ja no tan mentalment concentrats, etc. Hi ha jugadors que les seves virtuts futbolístiques, i crec que deiem i encaixen això, són més de finishers que de starters.
1: Aquí el problema és que els jugadors volen jugar sempre.
4: Sí, però els jugadors han d'anar-ho entenent, aquí hi ha la feina de l'entrenador.
1: Mikel Merino, jo crec que accepta aquest rol a la selecció espanyola.
4: Perquè és un Mundial.
1: Però no l'acceptaria l'Arsenal.
4: Jo estic d'acord, però crec que aquí hi ha la tasca de motivador. I és veritat que Adeyemi no ha destacat a la seva carrera per ser el jugador amb més capacitat per comprendre aquestes qüestions, però que si algun entrenador entenc que té la confiança de fer-li entendre, és Flick.
2: Ahir ja va parlar de Flick en la seva presentació, el va fer debutar de fet a la selecció alemanya, i diria que ja quan estava al Bayern llegia l'altre dia que ja el va intentar fitxar Adeyemi, per tant és un jugador que hi creu, i sobre el paper, home, treus Roni entre Adeyemi, sobre el paper guanyes.
1: Sí, home, clar. Sí.
2: Evidentment, és el que... Com a mínim a curt termini, després potser a Deiem i per Rafinha, si acaba sortint l'estiu que ve, és diferent.
1: Només hem de pensar al final de temporada, al final de temporada, Lamine cau lesionat el dia del Celta. És cert que al Barça només li quedava la Lliga en aquell moment i la tenia bastant encaminada, però jo recordo, jo estava al camp aquell dia i hi havia gent, jo mateix, que pensava, tenies el Madrid a certa distància, però aquell dia el partit aquell va ser...
2: Ai,
1: no? No, va ser molt complicat, diria que es va guanyar 1-0 amb aquell gol de penal de Lamine.
3: A la redacció de RAC1 algú va patir pel títol d'allà.
1: Per això, no, és el que et deia dir. Pinta,
4: Jo estava al camp i... No, crec que no va patir ningú més que...
1: No, però si aquell dia guanyes 1-0...
4: Si aquell dia
1: no guanyes, et quedava el clàssic.
3: Perquè després el Barça és cert que tenia aquelles dues sortides consecutives a Getafe i a Pamplona.
1: I el clàssic. I bé, doncs, però no, ja no anava això, sinó que al Barça en aquell moment només li quedava la Lliga. Però si s'hagués classificat per les semifinals de Champions,
2: clar,
1: les hauria d'haver jugat sense Lamine Yamal.
4: Uh-huh. I amb un recanvi molt per sota, només de Lamine, sinó del que ara és Adeyemi.
1: Si tu ara tens Adeyemi, no pateixes tant.
4: Que a més, jo també crec que hi ha un missatge de Flick. Més enllà, que és veritat, que crec que s'ha de tenir en compte això que deies, Ferran, que està probablement el Barça fitxant el que hagués fitxat en dos mercats. Però veient les característiques dels jugadors fitxats fins ara, veient les característiques de Gordon i d'Adeyemi, jo crec que Flick també està enviant un missatge futbolístic de cap a on anirà el Barça d'aquesta temporada que vindrà i que s'assemblarà segurament més al, perquè tots tinguem referència, al Paris Saint-Germain de Luis Enrique
1: o al Barça de Luis Enrique
4: que al Barça de Guardiola.
1: Hi haurà més vèrtic, sí.
2: Avui, deixant ja davant del mercat, avui el Barça ha jugat amb la primera equipació, la blaugrana, tot i que al matí hem conegut com serà la segona. Oi, Pinta?
3: Sí, que per segona temporada consecutiva es vincula a la marca de Kobe Bryant. La samarreta és negra a la part de dalt i lila a la de baix. És com una espècie de difuminat que va de negre a lila. Els pantalons són liles i les mitges negres. Pedri, Gavi, Frenkie, Kika, Patrick, Jarro, Claudia Pina són els i les protagonistes d'aquesta campanya. Aquesta segona equipació la podríem veure ja a l'estada d'Anglaterra.
2: Frenkie, imatge de la campanya.
1: Estan fetes fa temps, llavors.
3: Sí, no? Sí, això es va fer en el tram final de la temporada passada.
1: No, perquè Frenkie va venir, es va fer les proves, però va marxar,
2: Sí.
1: No està aquí. Llavors, no, a mi la samarreta, la veritat és que aquesta segona m'agrada.
2: Ah, sí?
1: És que a mi m'agrada molt el lila, llavors és per això, m'agrada.
2: Jo la trobo estranya.
4: Jo l'he vist de passada avui
3: per dir-ho suau, no?
4: L'estic tornant a buscar per fer una valoració.
2: Sí que és veritat que no és el mateix veure-ho en fotografies o un vídeo i després veure-ho amb els jugadors posats o fins i tot en directe.
1: A mi és perquè m'agrada el lila, m'hagués agradat segur.
2: Mira, jo he vist, diria que és una mena de jaqueta que han fet també en la línia aquesta de la segona equipació amb aquesta marca de Kobe Bryant a lila, que és maquíssima, jo la trobo molt maca. Ara, a mi aquest degradat del negre que passes al lila...
4: Sí, a mi, mira, el pantaló lila, així per separat, te'l compres i vas a fer esport amb el pantaló. Ara, el degradat del negre al lila, una cosa terrible, però...
1: Triomfarà, segur.
2: Sí, clar.
1: Totes.
3: Al final, com totes,
1: Totes.
4: Saps de què dependrà, no?
3: Dels resultats.
4: És a dir, si tu guanyes una Champions guanyant les semifinals a fora amb aquesta samarreta, triomfarà. Però si final, és un any de travessia pel desert, no la voldrà ni...
1: Jo recordo samarretes d'aquestes que s'han dit boga i etxa, i després la veies a...
2: És veritat, t'hi acostumes, també. Jo soc el primer
1: quan que... Quan es va fer la blanca, hi va haver molt debat. No, el Barça blanc...
2: Sí, però ja era un altre tema.
4: El debat, clar.
1: Jo la tinc,
2: Bueno, no, però vull dir que era un tema de el Barça jugant de blanc.
4: Sí, no era estètic, no era el color blanc és lleig, és simplement el Barça de jugar de blanc.
1: Clar, ja, era el Barça de
3: Cruyff. Estaca molt.
1: Era el Barça de Cruyff.
4: Veies a Cruyff, jo era favorable. Sí, sí.
2: Doncs, mira, amb aquesta segona equipació anirem a fer una petita pausa, aquí el tu diràs, quan passa un minut i mig per sobre 11:45 i de seguida parlem de l'estrena del Madrid. Ja ho hem dit, avui s'ha estrenat el Barça de Hansi Flick i també ho ha fet José Mourinho, amb victòria per la mínima i amb un gol de penal. Ara tornem.
5: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
6: Heartbeats, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom
2: 4 minuts i mig per sobre de 11:45 de la nit d'aquest divendres 24 de juliol. Continuem aquí al Tu diràs de RAC1 fent tertúlia amb el Ferran Correas i amb el Javi Muñoz, i anava a acomiadar l'Àlex Pintanel, que me l'he deixat per aquí. Àlex, alguna cosa més, no sé si a nivell de planning de pretemporada del Barça ens pots apuntar alguna cosa.
3: Sí, doncs mira, que demà hi havia previst un entrenament que finalment ha suspès Hansi Flick, per tant, dos dies de descans, cap de setmana lliure, i dilluns cap a Anglaterra, on el Barça s'hi estarà fins al dia 3 d'agost, on jugarà l'amistós divendres, aquest sí televisat a Barça Play davant el Birmingham, amb el dubte de saber si Ter Stegen pujarà o no a l'avió el dilluns, i en principi amb la presència de Rafinha, que serà el pròxim internacional en incorporar-se a la disciplina blaugrana.
2: Perfecte, doncs punt fet. Gràcies, Àlex, bona nit.
3: Que vagi bé, adéu, bona nit.
2: I aquí continuem parlant, i ho farem ara del Madrid, dèiem abans de publicitat, avui ha guanyat en l'estrena de José Mourinho, en aquest format una mica estrany de també partit barra entrenament, amb gol de penal, 13 anys després de l'arribada de Mourinho, de la marxa de Mourinho, vull dir.
1: A mi m'ha fet més gràcia no el gol de penal, sinó que...
2: El primer l'han fallat. No,
1: és que ha començat el partit i la primera jugada
2: sí, és
1: el penal.
2: És veritat.
1: Penalti per al Real Madrid, la primera jugada al partit.
2: Era un partit a porta tancada, tot i que els primers minuts de partit s'han pogut veure per Real Madrid Televisió, i a més hi han pogut entrar els mitjans de comunicació, i un dels periodistes que ha estat in situ seguint aquest partit, el que li han deixat, és el Mario Cortegana, periodista de The Athletic, que ja el tenim en línia en aquests moments. Hola Mario, bona nit, buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Tú has estado esta tarde en Valdebebas, ¿cuáles han sido las sensaciones? Lo que has podido ver, y luego, pues a nivel de información que has podido recabar, un poco las sensaciones de este Madrid de Mourinho.
6: Pues mira, os voy a ser totalmente sinceros, ver he visto menos de lo que debería, porque ha sido el momento álgido de la tarde a nivel informativo, porque justo estaba empezando a tener más detalles sobre todo lo que hemos ido publicando sí. En The Athletic, que es el confirmar lo que habían avanzado otros compañeros, en especial Sergio Valentín de Radio, de que el Madrid está intentando fichar a Rodri, y luego la exclusiva que hemos sacado hace media hora, que el Real Madrid está intentando fichar a Jan Diomandé del Leipzig, que lo tenía casi cerrado, muy avanzado con el PSG por más de 100 millones, no se ha terminado de cerrar y el Real Madrid está ahí intentándolo, así que desde el penalti que le han parado a Arda Güler poco más he podido estar atento. Es verdad que se han podido apreciar detalles curiosos de lo que había, desde cosas sencillas como que bueno, Pintus va a seguir ahí y estaba ahí preparando el calentamiento, ver a Kedira tantos años después de Corto, que va a ser uno de los principales asistentes de Mourinho, o a Mourinho pidiendo tensión, que lo ha hecho en varios puntos del partido. No ha sido un Mourinho especialmente activo tampoco, pero sí que bueno, para el partido que era sí que nos ha dejado algún detallito así.
2: Era un partit, això sí, amb molts jugadors del filial, pocs del primer equip, una línia una mica com el Barça, sí que hi ha hagut Camavinga, Lunin a la porteria, House en carrera, si no m'equivoco, Mario, y entrando ya un poco en los detalles, que has tenido trabajo esta tarde noche, hemos ido viendo cómo publicabas, primero lo de Rodri, vamos por partes, que parece que, vaya, hay... El Madrid pues lo tiene más claro, esto de Rodri, veremos cómo acaba, pero como mínimo parece que hay algún movimiento.
6: Sí, mira, a nosotros hasta el domingo, alrededor de la final del Mundial, el Real Madrid seguía diciendo que no era un jugador que entrara en los planes. Es verdad que desde el inicio de la semana... algunas informaciones apuntaban a lo contrario y bueno, nosotros hemos estado preguntando. Al principio había alguna sugerencia al principio de la semana, algún comentario que te hacía pensar, pero nada sólido hasta que ya hemos podido junto con mi compañero David Austin pues efectivamente confirmar no solo que el Madrid se lo está planteando, sino que ha decidido intentar el fichaje y que ya está trabajando en ello. Nos dicen que el Madrid está bastante confiado y Rodri de que se pueda alcanzar un acuerdo. Cuando preguntas al City, y aquí no sabes qué parte es de relaciones públicas o de narrativas y qué parte es real, el City traslada que ellos están tranquilos, que bueno, que en el pasado, te ponen el caso del ejemplo de Bernardo Silva, no les ha importado si un jugador no renovaba que entrara en el último año de contrato. Y vamos a ver, pero insisto que en el Madrid sí que existe un poco esa confianza de que, y en el entorno de Rodri, de que esto puede ir para adelante.
2: Y claro, esto depende pues ahora del City. No, ¿por dónde pueden ir los tiros? La respuesta que puede haber en un verano en que, bueno, pues además Rodri tenía que pasar por el quirófano, que ayer diría que era, lo publicabais también, que tendrá que, por esta lesión en la espalda, que a priori no es grave y que podrá estar en el inicio de temporada, pero no sé si esto también puede afectar de alguna manera.
6: No es algo que, o sea, es algo que se comenta, pero nosotros, con todas las personas que hemos hablado en diferentes partes, ninguna indica que esto vaya a ser un problema. Igual que sí que se ha hablado en general de un poco de lo que es su físico, de cómo ha habido dudas durante estos meses, o más que dudas, incluso certezas del Madrid de bueno, sale de una lesión, no parece tal, va a hacer 30 años, pero específicamente de esta última dolencia y esta última operación, a nosotros no nos han dicho nada que nos haga pensar que va a ser un factor.
2: Rodri, por un lado, uno de los nombres que ya había ido saliendo, ahora tras el Mundial, pues aún más, y esta bomba, podríamos decir, Diomandé.
6: Pues sí, una bomba, porque fijaos si han salido nombres vinculando al Real Madrid con jugadores, y ninguno había sido este. Había sonado mucho en un perfil que pueda ser un poco similar, Olise,
2: sí,
6: que a nosotros siempre nos han dicho en el Madrid que no, y se remitían al comunicado, igual, un poco como con Rodri, seguían diciendo que no. Y de repente, pues sí, este jugador que el Liverpool mostró interés y estaba dispuesto a ofrecer alrededor de 100 kilos por él, el PSG, que entró y llegó a tener un acuerdo personal, en los términos personales, en lo que es club jugador, pero luego no ha llegado al punto que pedía el Leipzig. El Leipzig quiere hacer una venta récord en su historia y quiere superar los 100 millones de euros. Y el Madrid sabe lo que cuesta ese jugador y está en la carrera y está intentándolo. Nos decían que el PSG todavía no se ha ido del todo, pero es verdad que en un momento en el que lo tienes muy de cara y no lo rematas, también el mensaje que mandas al jugador puede ser un poco peligroso, porque si ahora entra el Madrid decidido a hacerlo, a lo mejor el PSG ya queda en una posición un poco desfavorable.
2: Y ojo a la revalorización de Diomandé, que salió del Leganés creo que por unos 20-25 millones de euros, y ahora el Madrid que podría pagar unos 100, ¿no? Vaya.
6: Que ser más de 100 millones, tiene que ser más de 100 millones. Uh-huh. Este fichaje se va a ir a más de 100 millones. Y además tenemos ejemplos del pasado de cómo el Red Bull Leipzig no tiene problema en aguantar y aguantar. Por ejemplo, con Guardiol vendió también muy caro. Han tenido varios jugadores que han ido vendiendo en los últimos años y que no les ha importado esperar y esperar y rechazar y mantenerse firmes. O sea, que esto se va a ir a más de 100 millones, sea para el club que sea.
2: ¿Esto es una cosa que podemos esperar que se resuelva a corto plazo o puede llegar a última hora en el mercado?
6: No sé, hombre, están trabajando ya en ello. Yo no conozco los plazos, pero en algo que están ya trabajando, me extrañaría que se dilatara mucho para que se dilatara en una dirección o en otra, para que se dilatara mucho. Lo que tendría que haber es que no hubiera un acuerdo y eso retrasara todo un poco y enfriara y pusiera un poco de distancia, un poco como pasó con el PSG, por ejemplo, que el PSG lo tenía muy encaminado, no quiso poner lo que ponía el Leipzig y se abrió ahí una distancia entre ellos que ya es de varias semanas, diría.
2: Voy acabando, Mario. Bernardo, Konaté, Dumfries, Cucurella, y ahora se le podría añadir Rodri y Diomandé. No sería un mal mercado, para nada.
6: Bueno, sería espectacular. Ya con un centrocampista que falte, que venía reclamando Mourinho, aunque no era específicamente Rodri, y también la afición y, bueno, los periodistas, ¿no? Los que se ve una carencia que faltaba ahí. Si encima añades un jugador de este calibre en ataque, pues sería muy, muy potente. Sí, sí, sería el mercado que Florentino, yo creo que insinuó durante el final de la campaña y al principio de después de ser reelegido, de que mucha gente coincidía en ya sí que se está viendo que Florentino de verdad quiere tomar las riendas del proyecto y quiere hacer algo grande. Pues ahora sí que con esto parece acercarse a ese camino.
2: Y esto entiendo que implicará alguna salida. Gonzalo, Mastantuono, he ido leyendo estos días jugadores que pueden salir para hacer para generar espacio.
6: Yo con Gonzalo veo bastantes opciones. Avanzamos el otro día en The Athletic que el Fulham con Arbeloa a la cabeza está empujando mucho.

0: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
1: Augusta Car, a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
2: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
3: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
4: Y hasta que no hemos sacado esto, nadie había hablado de este jugador.
5: Sí, sí, es verdad.
4: E insisto, y mira que ha habido. Entonces, está siendo un mercado muy sorprendente y con muchas cosas. Hombre, el Madrid tendría que dar varias salidas. Has hablado de Gonzalo, hay que ver si hay alguna cesión para Mastantú o no. Hay jugadores ahí que, a ver si Camavinga, Alberto, este panorama dice me voy. Bueno, hay que medirlo. Pero yo creo que llegadas. Se hablaba de que Mourinho quería un central más. Pero yo me imagino. Que a Mourinho si le dan una plantilla con los cuatro jugadores ya fichados, más si pudieran llegar Rodri y Diomande, pues no creo tampoco que protestara mucho y que pidiera o insistiera mucho en un central más. En cualquier caso tendría que salir Asensio, que no quiere salir.
5: Bueno, pues estaremos pendientes de cómo acaban estas ofertas, intereses por parte del Real Madrid. Ho ha explicat el Mario Cortegan aquesta nit. Diomande, d'una banda, per reforçar la posició d'atac, i Rodri al mig del camp. Sens dubte, dos noms importants de futbol europeu que el Madrid està intentant, tal com explicava el Mario Cortegan de The Athletic, fitxar-los aquest mateix estiu. Mario, muchas gracias por este tiempo y buenas noches.
4: Venga, muchas gracias, buenas noches.
5: Déu-n'hi-do, eh?
6: Cara, no?
5: Rodri, sí, sí. Diomande, no s'hi posen per poc, eh?
7: Jo estava
6: a dir una cosa. Sí, Diomande és molt bo, eh? I ho ha demostrat.
7: Però la posició de Vinicius, eh?
6: No, i amb trompes de sobre.
5: No, per Olise.
6: Olise,
5: sí.
6: Olise és molt bo. Molt bo.
7: Olise és molt millor, Diomande és més jove.
6: Sí, és més jove, no? Olise ara quant anys té?
7: Sí, però Diomande té 19 anys.
5: Té 19, Diomande té 19, correcte.
7: Sí, Diomande 19 i Olise ara no...
5: 24, si no vaig errar, alguna cosa així.
7: És més jove i té potencial Diomande, però és veritat que a dia d'avui Olise fa una por que és tremenda. Ara bé, amb l'arribada de si arribessin Diomande i Rodri, és un mercat de fitxatges sensacional pel Madrid, sobretot per la posició de Rodri, que és la que crec que en la que estan més necessitats. Crec que el Madrid s'ha reforçat molt bé fins ara, és a dir, tu comences a jugar, a ficar peces a l'11, jo estava aquí dibuixant-me'l mentre sentia el Mario, i que un 11 molt bo, crec que Cucurella és un fitxatge de nivell absolutament top. Conatem genera més dubtes, és un futbolista que té més passat que futur segurament, i el present està per veure. Un any força terrorífic al Liverpool, de menys a més, però força terrorífic, i l'altre dia a la final de consolació va ser també terrible. I després Dumfries sí que em sembla un bon jugador, tot i que és veritat que és un jugador més acostumat a jugar com a carriler que com a lateral. Aquí se li ha de veure què tal l'adaptació, si és que no sé, que Mourinho passi a jugar amb tres centrals, que és una cosa que dubto, però sí que és veritat que Rodri em sembla a mi la gran peça que podria fitxar aquest Madrid, perquè és la que li solventaria el gran problema que té de creació de joc i de domini del joc a través de la pilota. Després, Kian Diomande seria una bona cirereta pel pastís, seria bonic veure també com assumeix Vinicius tenir un futbolista jove que el vingui apretant per darrere, perquè al final és un jugador dretà més acostumat a jugar a cama canviada i enganxar cap a dins en els retalls. I després els altres dubtes que a mi em deixa el Madrid, tot i que crec que està fent un molt bon mercat de fitxatges, són la mà de Mourinho. Aviam, en un futbol que cada vegada depèn més de l'acció dels entrenadors, i els entrenadors cada vegada són més intervencionistes, no sé com està José Mourinho per mesurar-se amb els entrenadors de primer nivell, i l'altra la convivència al vestidor, la convivència quan tornin de vacances a saludar-se Valverde i Tchouaméni.
5: Valverde amb el braçalet.
7: Valverde amb el braçalet, amb Vinicius, Bellingham, Mbappé, tota, no? Tota aquesta cosa de que Bellingham i Vinicius són d'un bàndol i Mbappé d'un altre, bé, també són coses que han d'anar resolent el Madrid.
6: No, sí, a veure, d'entrada això, sí, a mi Diomande em sembla un molt bon futbolista, però
5: 100 quilos,
6: a mi qui em feia por, la veritat, era Olise.
5: Sí, sí.
6: A partir d'aquí, sí, Rodri és qui necessita el Madrid.

0: és cert, però té una edat, eh?
1: I aquí deia a Madrid aquests dies...
0: Té una edat, Rodri, eh? O sigui, Rodri ha fet un grandiós mundial, ningú dubtarà. Però mundials són 7 partits.
2: El dubte és si pots sostenir durant 38 jornades a aquest nivell.
0: Tens 7 partits, que el primer no va estar bé, és cert que va anar a més.
2: I, però és un jugador que no viu del físic, que quan està bé...
0: Sí, però té una capacitat no viu del físic, però el seu físic fa que, fa que li costi. Llavors, home, sí, molt bon futbolista, sí. També et dic que tindrà Tchouaméni al costat i no sé si s'entendran gaire els dos.
1: Ja anava a dir, aquí deia a Madrid aquests dies que Rodri és un jugador fantàstic, però potser amb l'estil de joc de Mourinho no acaba d'encaixar del tot. Tu, Javi, deies que és una peça, no?, que pot quadrar tot el... Sí. Tota la plantilla.
2: Jo crec que Mourinho és suficientment intel·ligent com per si té a Rodri i a més li porten a Rodri i el Madrid fa una aposta econòmica per Rodri. No et diré que fes jugar l'equip pel que vol Rodri, però sí adaptar-se a les peces que té, i si tens a Rodri t'has d'adaptar perquè és un jugador molt determinat per jugar d'una forma molt determinada. No tindria sentit posar a Rodri de mig centre defensiu d'un equip que vulgui sortir al contraatac.
1: Més enllà del mercat de fitxatges, hi va haver un temps que sonava Jürgen Klopp com a possible entrenador del Madrid. Ja va quedar descartat fa...
0: També està bé haver esquivat...
1: Totalment, sí.
0: Mirant-ho des d'aquí, també està bé haver esquivat la bala Klopp, perquè em sembla un molt bon entrenador.
1: Sí, sí. No sé si va ser...
0: Molt millor que l'actual José Mourinho.
1: En qualsevol cas, no vindrà, perquè la banqueta del Madrid ja està ocupada, ja des de fa unes quantes setmanes, amb l'arribada de José Mourinho, 13 anys després de la seva marxa al Bernabéu, i a més, perquè que Jürgen Klopp té nou destí a les banquetes. Tenia feina fora de les banquetes, però Albert Ferran, bona nit.
3: Bona nit.
1: Ja té destí, que és la selecció alemanya. Avui, de fet, ja l'han presentat.
3: Sí, de fet, el que ens ha cridat més l'atenció és el seu discurs en la roda de premsa, un Klopp que ha signat per 4 temporades fins al Mundial 2030, per 4 anys, i que arriba per substituir Julian Nagelsmann, molt criticat durant la seva etapa com a seleccionador. En aquest sentit, Klopp ha destacat que ell no acceptarà segons quines crítiques, sobretot les que van més enllà del futbol.
4: Ich mache den Job, obwohl ich mitbekommen habe, ja, mit Julian.
5: No estic acceptant aquest càrrec per mi, ho faig per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com van tractar Julian Nagelsmann. Ho estic acceptant tot i haver vist com van tractar a Thomas Tuchel a Anglaterra. Si van per la meva família, marxaré. Si pensen que no serveixo, que m'ho diguin a la cara i marxaré directament, sense demanar cap compensació.
3: Doncs amenaça o avís de Klopp a les crítiques des d'avui al nou seleccionador alemany, sobretot aquelles que facin referència a la seva família, com ha hagut de patir a Nagelsmann.
1: Les coses clares, eh?
3: Sí.
1: Evidentment, el càrrec hi va a les crítiques, però ell ja marca des del primer dia, escolteu, si creueu segons quines línies, jo ja he fet una carrera considerable... Aquí us quedeu.
2: Sí, tot i que ell va tenir un comentari desafortunat durant el Mundial sobre Nagelsmann, del que crec que després es va retractar i diria que va demanar disculpes, i a més no és gens el tarannà Klopp, que em sembla la figura en la que tots pensàvem quan dèiem qui pot ser el nou seleccionador d'Alemanya, que per cert, des de Madrid, quan es parlava molt de l'opció Jürgen Klopp, es va deixar el missatge de que és que Klopp no vol entrenar, no vol tornar a les banquetes, que està molt ben aquest càrrec més institucional, més semblant a una direcció esportiva que a la banqueta, perquè evidentment ningú li diu que no al Madrid. Bé, doncs Jürgen Klopp resulta que sí que tenia ganes d'entrenar. No un club, no és el mateix, no és el mateix nivell d'implicació diari, però sí que entrenarà a la selecció alemana. Crec que és el millor nom al que Alemanya podia optar i l'ha aconseguit. Ara, té per davant un procés important, perquè ja fa molts anys i molts mundials que Alemanya se l'està fotent. Una Alemanya que el 2004 va decidir refundar-se i d'allà va arribar, també després de mals resultats, va arribar un projecte guanyador que acaba i culmina amb el Mundial 10 anys després, i que ara està en una situació, no sé si similar o si tan difícil, però sí en una situació futbolísticament que requereix d'algú que tingui un pla.
1: Té 2 anys per l'Eurocopa, per intentar doncs, fer un projecte competitiu, que no tot depèn d'ell, lògicament, però...
0: No, i crida l'atenció que va haver el boom aquest d'entrenadors de l'escola alemanya, eh? Mm-hmm. Flick, Flick, Klopp, Nagelsmann, Tuchel,
2: sí. Ralf Rangnick,
0: sí, que
2: és com una mica el mentor, de fet, sí, sí, és el menys conegut, però és el gran mentor.
0: I al final, doncs mira, Tuchel ja no sembla que sigui el que era, Nagelsmann criticat, Flick no va sortir bé de la selecció alemana, tot i que després el Barça ho està fent molt bé, però... És estrany, semblava que,
2: però sí que és veritat,
0: dominarien el futbol europeu ells i al final...
2: És veritat que ells a nivell individual no han acabat bé, Tuchel és campió de Champions, però sí que crec que és el que més ha renunciat a aquella identitat que tots teníem al cap quan parlàvem del nou futbol dels entrenadors alemanys, però sí que crec que el futbol ha anat cap allà. Probablement sí, no interpretat pels equips dels entrenadors alemanys, ara sí amb Flick, la selecció alemanya amb Lowe, que també és un nom que hem de sumar a aquesta llista, Lowe, sí. Però sí que el futbol ha anat cap a la proposta aquesta que es deia el gegenpressing.
0: Ells han acabat, sí, alguns d'ells no han acabat triomfant,
2: sí, no,
0: tot el que s'esperava. Sí. A mi, per exemple, el que va fer Tuchel a la... al Mundial contra Argentina.
2: No et van acabar d'agradar, els canvis?
0: No, és que em sembla lamentable. Lamentable. De fet, va perdre ell el partit.
2: Sí, ell i els centrals, eh? Vull dir, jo crec... Jo estic d'acord,
0: però... Es va treure ell, eh?
2: Va
0: acabar acumulant,
2: clar, però
0: no sé quants centrals.
2: Els centrals que va acumular dins de l'àrea i no van ser capaços de refusar les pilotes i d'evitar que Enzo, si és Enzo, no? Qui els hi fa el gol de cap, que Enzo marqui de cap, és Dan Barn i companyia. La repartició de culpes a més de 2 metres, sí.
1: Klopp al marge, Albert, també ha sabut que Guardiola no entrenarà a la selecció italiana.
3: Sí, tot i els contactes que hem explicat a les últimes setmanes o els últims dies, el de Sant Padó ha preferit prendre's uns mesos de descans i deixar per més endavant el repte amb una selecció. L'ha escollit per dirigir la selecció italiana és Andrea Pirlo, que, segons Fabrizio Romano, hauria acceptat l'acord i que serà oficial a les properes setmanes. Per tant, les banquetes de les principals seleccions de mundials que es van definint, Klopp a Alemanya, Pirlo a Itàlia, Zidane a França, s'anunciarà la setmana vinent, i l'exblaugrana Marc Van Bommel avui s'ha fet oficial que serà el nou seleccionador de Bèlgica.
1: Moviments després d'aquest mundial, i encara parlant de seleccions, Albert, tenim pistes sobre el futur de Leo Messi.
3: Sí, que encara no ha parlat després de la final del Mundial. El més normal és que amb 39 anys hagués jugat el seu últim partit mundialista, però amb Messi mai se sap. Avui el seu company Paredes, més notícia dels últims dies per la pica baralla al final del partit, de la final, Paredes pràcticament ha desvelat la incògnita.
6: Creo que él todavía ha tomado una decisión, que era también su último partido en la selección. Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando. Va a ser decisión de él, que lo que él lo haga feliz, seguramente a nosotros también. Así que ojalá.
3: Doncs Paredes dient que no serà l'últim partit mundialista, sinó l'últim partit amb l'albiceleste de Messi, que aquesta era el que volia Messi, el que pensava abans de jugar la final. Veurem, de moment Messi no ha parlat, si canvia o no d'opinió.
1: Com a mínim il·lumina una mica, posa una mica de llum als dubtes que hem anat tenint aquests dies, esperant que Messi, evidentment, es pronunciï...
3: Que en principi no n'havíem de tenir, de dubtes,
2: sí,
3: a 39 anys...
2: Sí, sí. És que...
0: El més lògic
2: no, ara Messi estarà content que li hagi destrat una mica, sí, no? Sí, Paredes,
1: la decisió important...
3: Perquè mira que li van preguntar a Scaloni, a companys, i ningú havia dit res. Llavors Paredes aquí surt i diu, bé, ell ja era el seu últim partit, ens va dir que era l'últim partit i... I endavant.
1: Ja ha demostrat Paredes en els últims dies. Vaja, és igual. Ho anirem deixant aquí, perquè encara hem de parlar d'alguns temes que ens ha deixat el dia. El Tour de França, avui una altra exhibició de Pogacar.
0: I demà
1: espectacular. I demà una altra. Ja veurem, a veure què ens diu el Pau Mitjans d'aquí a una estona. Li preguntarem a veure si ell s'atreveix a dir-nos alguna cosa.
0: Home, demà és l'etapa...
1: És l'etapa reina, efectivament. Sí, és el que es considera l'etapa reina, tres ports de categoria especial.
0: Tu creus que no voldrà guanyar l'etapa reina?
1: Sí, sí. També és veritat que hi ha el seu company del Toro intentant la tercera posició de la general, i veurem si es dedica més a ajudar el seu company mexicà o busca també la victòria d'etapa, o pot fer compatible les dues coses, veurem.
0: Se l'emporti, si se l'emporta darrere, faran les dues coses.
1: I ara trucarem al Jordi Colomer per parlar de bàsquet, perquè avui hi ha hagut un fitxatge del Barça de bàsquet, que és Tyrese Martin, ex-NBA, i a més ha transcendit durant la tarda que hi ha un altre jugador ex-NBA que el Barça tindria fitxat aquest estiu de refundació, d'alguna manera podríem dir, canviant el plantejament del projecte. Doncs mira, de moment jugadors més joves, i ara amb aquests dos jugadors amb més experiència, veurem què ens diu el Colo d'aquí a uns minuts. Ferran Correas, gràcies.
0: Molt bé, bona nit.
1: Vacances o encara no?
0: No, que va, no, encara queda.
1: Resignació, eh? Ara mateix.
0: Bueno, no,
2: ho he vist molt lluny, eh?
0: Vaig una setmana, però encara queda.
1: Tu, Javi, què?
2: Jo estic de vacances.
1: Ah, estàs de vacances.
2: Sí, encara queda manera, perquè... d'aquella manera. Aquelles vacances.
1: La setmana que ve tornes? Aquí?
2: Aquí, si m'hi voleu, jo torno. Sí, sí. Ara, a la meva feina habitual, fins al setembre, que no m'hi comptin.
1: Mira, veus? L'Albert Ferran em sembla que també fa vacances, eh?
0: Sí, diu que plega avui, no?
2: D'aquí a mitja horeta.
0: Plega avui.
2: Si acabes puntual.
1: Sí, ho intentarem, ho intentarem. I si no, mira, ja trobarem la manera de quadrar-ho. Gràcies a tots. Fem una pausa i de seguida el Jordi Colomer, parlem de bàsquet.

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som 1. Tu diràs, amb Pau Bonastre.
1: Dos minuts per sobre de les 12 de la nit. M'ha acomiadat el Ferran Correas i el Jaime Muñoz perquè tenim teca d'aquí al final del Tu diràs. Hem de parlar de bàsquet, hem de parlar del Tour de França avui, amb un altre dia, vaja, marcat en el calendari pels amants del ciclisme i que ha tingut recompensa amb aquesta exhibició de Pogacar. De seguida trucarem al Pau Mitjans i també hem de repassar la resta de l'actualitat poliesportiva que ha donat molt de sí la jornada d'avui. Ara, parlant de bàsquet, tenim en línia ja el Jordi Colomer. Hola, Colo, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: El truquem perquè avui ha estat un dia intens de bàsquet amb un fitxatge oficial, que és el de Tyrese Martin, ex-NBA. A més, a la tarda ha transcendit, informaven diversos mitjans, llegia, per exemple, Chema de Lucas, que el Barça havia tancat el fitxatge de Tosin Ebwoman, ja ho direm bé, però en qualsevol cas, dos jugadors amb experiència NBA, així a trets generals, què et sembla això, Colo?
2: Bueno, que estem en un canvi de rumb molt evident i molt radical respecte al passat estiu. O sigui, el passat estiu, quan es va fer una plantilla amb jugadors amb molta experiència d'Euroliga, que segurament massa experiència, o sigui, vaig dir que el risc que hi havia és que era una plantilla molt veterana, i ara no, ara estem anant a... sembla més una idea de joc, d'un joc més viu, més ràpid, el que van dir que es volien millorar una mica en aquest València campió de Lliga, més dinàmic, més físic, amb jugadors molt més joves. Si mires els fitxatges, tots estan entre els 25 i els 30,
1: sí, sí.
2: I aquestes dues peces van en aquesta línia, jugadors que poden jugar en diferents posicions, amb capacitat física, que també tenen qualitat per tirar de fora, i és una mica la línia que s'està seguint, és a dir, és una mica que es vol jugar d'una manera i s'estan buscant les peces per jugar d'aquesta manera.
1: I així aquesta tarda diversos periodistes, us llegia, vaja, diversos periodistes especialitzats parlant molt bé d'aquests noms, no?, que porten, vaja, talent a aquesta plantilla.
2: Sí, en el cas de Martin és un jugador que ha tingut més bagatge NBA, que l'hem... vulguis o no, l'hem seguit una miqueta més, perquè l'haver-hi Jordi Fernández als Nets, diríem que ens hem empassat molts partits d'una franquícia que no era fàcil empassar-se partits, i que no és fàcil tampoc a vegades treure conclusions, perquè és una plantilla pensada per perdre, que hi ha canvis, que hi ha jugadors que de cop desapareixen de la rotació, no saps ben bé per què, o que directament són traspassats. Però hi ha un jugador dels que més o menys regulars que anava fent, que li veies que tenia físic, que tenia capacitat de fora, que era un jugador interessant, que segurament li faltava un punt de qualitat per l'NBA, però d'aquests que sí que podia anar a Europa. I Bowman també és un altre jugador que ha anat allà amb menys protagonisme, però que ja fa un anyet que se'n parla força d'aquests jugadors que poden anar cap a Europa, que són interessants, que a més havia sonat també pel Madrid, amb aquesta posició de 4 amb físic, vull dir que els jugadors d'aquests que és el que s'ha de fixar una mica, no també ara a Europa, jugadors que els hi falta el puntet per l'NBA, per físic, per diferents coses, igual que ja fa un temps que tenim aquests jugadors petitons i grans anotadors que a l'NBA no es volen i a Europa funcionen molt bé. Doncs aquí el Barça s'ha avançat a diferents rivals que també els estaven seguint.
1: Sentia avui unes declaracions de Jordi Fernández que feia fa uns quants mesos, parlant de Tyrese Martin, i que elogiava, doncs, l'elogiava com a jugador i també com a membre d'equip, que això també sempre és important. A més, en una plantilla jove, ahir el Barça anunciava el Serovski, 25 anys, per tant, aquesta mitjana edat, com ara deies, Colo, que és substanciablement més baixa respecte a la temporada passada. Això en el capítol d'entrades, i en el capítol de sortides veurem què passa, perquè van creixent els rumors i va agafant força la idea que el Toko Shengelia no jugui al Barça aquesta temporada.
2: Sí, aquest fitxatge de Bowman va una mica en aquesta línia, perquè és un jugador que pot jugar de 4 i amb algunes característiques repetides amb el Toko. Sí, jo crec que sí, el que ha hagut aquest estiu, perquè la gent que no ho segueixi molt, és que de cop hi ha molts equips que estan gastant molts diners. Alguns de cop han aixecat una pedra i s'han trobat molts milions, casos com les Bell o així, que han passat de ser els més pobres, a de cop fer els contractes més llargs. I què passa? Hi ha molts jugadors que van signar contractes l'estiu passat i així, que de cop diuen, hosti, és que realment aquest any podem guanyar molt més. Fins i tot ho hem vist en la casa del Barça, que avui Milà anunciava Moses Wright, que Moses Wright, sí. Clar, a l'abril, maig, ja vam començar a parlar de que Moses Wright interessava al Barça i que teníem els números d'anar al Barça. Doncs què ha passat aquest home? Que ha vist el que s'estava signant a molts llocs i suposo que li ha dit, es va quedar amb la seva agenda, dir, noi, saps? Ha hagut de pagar 900.000 euros per sortir del Barça, però ara paga molt més. I jo crec que Senghelia va anar a aquesta línia. Ell diu que ell ha filtrat que no, que és que vol lluitar per l'Eurolliga. Que no ho dubto, eh? Però també és veritat que si has estat 3 anys a la Virtus Bologna, després te n'has anat al Barça, no eren projectes guanyadors, una de les ofertes que tens del Partizan, que tampoc ho és, per tant pot ser que sí que acabi el Fenerbahçe i llavors sí que quadri i tot, però que s'està veient és que hi ha molts jugadors que estan veient els contractes que s'estan signant i volen cobrar d'acord amb el que és els sous d'estrelles d'Eurolliga.
1: Jo crec que a la plantilla del Barça, Colo, segurament li falta un pivot titular, no? I veurem si amb la sortida de Senghelia, que ara comentàvem, això obre la porta també a un altre reforç. No sé si el consideres prioritari en cas que marxi Senghelia, que calgui reforçar la posició de 4.
2: Si la idea és aquesta plantilla de 14-15 jugadors, el que pots fer és que si et gastes realment els diners amb un 5, que el 4 no cal que sigui un Senghelia, pot ser més un complement, si confies molt en Bowman i altres. Però el que sí que la sensació és que aquest projecte Moses Wright era una cosa, sense li falta una miqueta en aquest 5, perquè més Josh Nebo és veritat que ha tingut tendència a les lesions, llavors aniria bé tenir un 5 de garanties, que al mercat no n'hi ha gaires, però està clar que el Barça ha fet una bona feina d'estudiar el que és la G-League i tots aquests jugadors que ara estan saltant, estan sent tallats a l'NBA. Veurem què troben, però sí que ara mateix és evident que falta un 5, perquè els dos que hi han, un més, que és Nebo, però amb el dubte aquest de les lesions, i Balcerowski, que ja sabem aquestes alçades, virtuts i defectes, però falta un 5 titular per realment fer un salt de qualitat a la plantilla.
1: Ho comentaves just a l'inici de la teva intervenció, plantilla més jove, menys noms també, tots són apostes, no?, segurament, i que segurament requereix, entre tots plegats, rebaixar expectatives i veure fins on pot arribar aquest equip.
2: Sí, no tant a ACB, que al final ACB seguirà sent el segon pressupost més alt, però és veritat que Europa, s'ha de dir, és que hi ha molts equips, de cop a Silvio Francisco, que volia el Barça, volia tothom, acaba l'Esbel, que era l'equip més pobre, l'any passat no va arribar ni a gastar, se va ser multat per no gastar el mínim del que demanava l'Eurolliga, i de cop passen a parlar d'un pressupost de gairebé 50 milions. Tens tots els israelians, tens els grecs que van pujant, per tant el Barça aquí ha quedat molt enrere, per molt que pugi el pressupost aquest any. Caldrà paciència, caldrà sobretot a l'inici, perquè si la idea és una idea de bàsquet i a partir d'aquí anar creixent, entre processos d'adaptació i tot, és fàcil pensar que és un equip que ha d'anar de menys a més i que necessitarà temps, perquè més no només els jugadors, també l'entrenador. Hi ha una cosa que molts entrenadors es troben de cop i no s'ho esperen, que és que compaginar Eurolliga i ACB és molt complicat, fins i tot li va costar a Xavi Pasqual, que era el primer cop que havia de compaginar aquest nou format d'Eurolliga i ACB. L'ACB és molt exigent comparat amb la resta de lligues europees, per tant caldrà paciència aquí, i és veritat que hi ha molta aposta de veure com s'adapta a Europa. O sigui que tenen les condicions, però mai saps com s'adaptaran a Europa o com s'adaptaran fins i tot a l'exigència del Barça. L'estiu passat ho vam veure. Miles Norris va enamorar tothom a la Summer League, tothom va parlar de meravelles, i després aquí no ha funcionat. Igual el segon, tercer any de Miles Norris a Europa ja és el nivell que s'espera, però en aquest primer any no. Veurem què passa amb totes aquestes apostes, però sí que cal dir que la sensació és que hi ha una idea i que es va fent en funció d'aquesta idea.
1: Veurem. És una bona notícia, com a mínim la idea que es tingui es segueixi i que el club hi vagi. Veurem com acaba el mercat, encara amb carpetes pendents. Colo, moviments del Barça banda avui, una de les notícies destacades és sobre el futur de LeBron James, que jugarà als Sixers de Filadèlfia. Tenim el Damià López a vacances, però avui he fet un vot del sofà. Quan ha llegit la notícia, em consta que està, vaja, està entusiasmat. Què et sembla, això?
2: Sobtat. Jo era dels que, pensant en allò, amb la narrativa que tant li agrada a LeBron, acabaria Cavaliers, que és on va començar, allò, per tancar el cercle, i aquesta segurament era l'opció que menys es parlava, però és veritat que per encaix seu de joc i per aspiracions segurament era la més raonable. Ara, ell va començar l'estiu parlant de que qualsevol equip que no li oferís el màxim de diners li hauria d'explicar per què, i acabar rebaixant a 8 milions per 2 anys, o sigui, sou de veterà. De cop, Filadèlfia passa a ser l'equip a seguir a l'est, però com funciona tot, perquè és equip nou i tot, però home, ja havia fet un salt de qualitat i ja una mica aspirant a tot amb Jaylen Brown, i afegeixes LeBron amb aquest contracte de 2 anys, doncs tens una brutalitat. Damià he vist que deia, no, m'ho plantejo no com l'anell, com a Gaudí. Damià, que és jo, que aquest home ha anat allà a guanyar l'anell, i a poder ser el primer a la història a guanyar l'anell amb 4 franquícies diferents, però m'agrada que la prioritat hagi estat la part esportiva, realment, que és on millor encaixa tots els equips que on tenia oferta, on millor encaixa per joc és Filadèlfia.
1: I els veus, candidats a l'anell?
2: Home, és que té un 5 titular de que tothom serà Hall of Fame en el futur. Sempre tens aquella incògnita que s'enviti el seu genoll de vidre i com va i tot, però si ets envit pot ser un equip competitiu, vull dir que serà un equip divertit, i si LeBron s'adapta a aquest rol de tercera espasa o així, que l'hem vist també amb els Lakers, pot funcionar. Al final, és que LeBron és veteraníssim, però aquest any els Lakers passen una ronda de playoff amb ell, perquè la resta d'estrelles estaven lesionats. Vull dir que segueix sent molt competitiu, òbviament no com era, però segueix sent molt competitiu a la seva edat. I en aquest test, que aquest any ja era una incògnita i ens hem acabat trobant el campió de la NBA, doncs l'any que ve veurem com va, però òbviament Filadèlfia passa a ser, amb permís dels Knicks, que per algú són els campions, però el gran favorit de la conferència est.
1: Doncs n'estarem pendents, segur que anirem parlant al llarg de la temporada amb el Colo, el Damià López, que segur que hi voldrà dir la seva, el Superesports, el t'ho diràs, i quan faci falta, quan torni de vacances, però en qualsevol cas, moviment cridaner, i que avui ha marcat l'actualitat de l'NBA. N'hem parlat amb el Jordi Colomer, també hem fet un repàs dels moviments de mercat al Barça de bàsquet. Colo, moltes gràcies per l'estona i bona nit.
2: Fins la pròxima. I una cançó
0: que arribi quan... I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
1: Un quart d'una. El Tour de França, ara pugem a la bici, perquè avui hem viscut una etapa més d'aquelles que es guarden a la retina, principalment per culpa del de sempre. Aquí no hi ha sorpresa. Tadej Pogacar, nova exhibició avui a l'emblemàtic Alp d'Huez, atacant a uns 11 quilòmetres de la meta en el tram inicial d'aquest últim port.
3: Ja a l'anterior ascensió anàvem a tot gas perquè l'escapada era molt forta. Hem anat a tot gas tota l'etapa. El primer quilòmetre de l'Alp d'Huez he vist que tenia bones cames i no queden massa nois que em puguin seguir o intentar anar per mi, així que ho he intentat. Al final he hagut de lluitar amb corredors molt bons, però han estat lluitant una mica entre ells i això m'ha ajudat a atrapar-los i guanyar l'etapa.
1: I si algú tenia algun dubte, jo diria que no, podem dir que Pogacar es proclamarà campió del Tour diumenge a París per 5ª vegada, evidentment, si no té cap contratemps. Avui que s'ha viscut un ambientàs, moltíssima gent al port de l'Alp d'Huez. De fet, també hem de lamentar un incident amb, vaja, Einer Rubio, el corredor del Movistar, que ha topat amb un cotxe de l'UAE en el moment en què el cotxe de l'UAE feia una frenada d'emergència enmig de la multitud i ha pres força mal. De fet, la imatge és impactant. En qualsevol cas, per parlar d'aquesta nova exhibició de Pogacar, tenim en línia el nostre especialista de capçalera en ciclisme, que és el Pau Mitjans. Hola, Pau, bona nit.
4: Bona nit.
1: Quin animal, Tadej Pogacar. Vaja, És que és absolutament insaciable, el ciclista eslové.
4: És una autèntica animalada el que ha fet avui novament. 26ena victòria parcial al Tour de França i realment avui era d'aquells dies, no?, que l'Alt Duet li faltava marcar-lo en el seu compte particular de victòries, i ha estat una exhibició novament del ciclista eslové, que quan dubtes d'alguna manera d'ell, de dir, ostres, avui, no?, amb aquests tres corredors escapats, tres corredors de molt nivell, com Richard Carapaz, Lenny Martínez, Sepp Kuss, amb 3 minuts d'avantatge als peus de l'Alt Duet, no?, deies, ostres, els atraparà o no? I realment ho ha fet, ha acabat guanyant en solitari, i una autèntica exhibició d'aquelles que, com deies, queda marcada ja en els llibres d'història del ciclisme.
1: Clar, és veritat que, ara ho deies, Pogacar mai se'l pot menystenir. Pots dubtar, però segurament si dubtes d'ell no aniràs pel bon camí. Però és que, clar, d'aquí sorgeixen dues preguntes. La primera és, tu esperaves aquest moviment, 3 minuts i mig pràcticament de l'escapada quan arrencava el Port? I després la segona qüestió és si creies que hi arribaria, i amb la superioritat que també ha exhibit, especialment a l'últim quilòmetre quan ha marxat sol.
4: Jo sí que m'esperava aquest moviment perquè s'havia parlat molt, no?, durant tota la setmana d'aquesta etapa a l'Alt Duet. Demà tornen a acabar l'Alt Duet, però no és per la pujada mítica. La pujada mítica era avui, la de les 21 corbes era la que han fet aquesta tarda, no? Aleshores sí que tenia l'esperança, fins i tot, que Tadej Pogacar pogués atacar avui i fins i tot superar aquest rècord de l'ascensió de Marco Pantani, que data del 1995. I crec que era un lloc, com deia, on no havia guanyat, i per tant jo crec que Pogacar ho tenia marcat al calendari. Clar, quan tens a tres corredors de tant potencial per davant, doncs home, tenen possibilitats en 3 minuts. Ara bé, quan el que ve per darrere es diu Tadej Pogacar, doncs ja hem vist que 3 minuts no són suficients, o més de 3 minuts, i molt poques vegades hem vist remuntades així.
1: L'Alp Duet encara no el tenia al seu palmarès. Sabem que és home d'alicients. Li faltava, doncs, aquest Port, avui superant el rècord de Marco Pantani. Sempre acaba trobant alguna cosa per motivar-se ell mateix.
4: Sempre, i a més, també en aquests últims dies, no?, si hi havia una miqueta més de dubtes per aquest virus que ha afectat a l'UAE, però és que Tadej Pogacar, ja ho hem vist, no?, en aquest Tour de França, des d'aquella etapa al Tourmalet, a la primera setmana, on ja sí, va sentenciar el Tour, estava molt per sobre de la resta dels seus rivals. A més, si li sumes a l'equació que Jonas Vingegaard va caure, que Florian Lipovic va caure, és que només cal veure les diferències que hi ha a la general. Li treu 7 minuts i 11 segons a Remco Evenepoel, que és segon, però és que si mires una mica més a baix, entre el desè i el primer hi ha 23 minuts, tot i que hi ha hagut dies que podríem dir que s'ha deixat guanyar.
1: Tothom, jo crec que és conscient d'aquesta superioritat de Pogacar, però avui sí que hem vist alguns ciclistes que s'han atrevit a intentar plantar batalla, que després no han pogut batre'l, però com a mínim, home, des del punt de vista de l'espectacle, com a mínim aquest ascens final m'ha estat entretingut avui.
4: Sí, no, realment avui la pujada ha estat espectacular, i jo sempre ho dic, no?, posa un Richard Carapaz a la teva carrera, perquè realment és un animador d'aquells que quan ja sap que no lluita per la general, ja ho va anticipar abans de començar aquest Tour, que aniria pel mallot de la muntanya. Avui precisament s'ha vestit amb aquest mallot de punts vermells, no?, i avui també li ha posat les coses difícils, fins i tot s'ha atrevit a atacar en algun moment. I després Lenny Martínez, un altre incansable, no?, que està fent un molt bon Tour de França al final, amb aquestes escapades s'ha arribat a situar cinquè a la general. I Sepp Kuss el coneixem molt aquí,
1: sí.
4: Potser li ha faltat una miqueta de cames, també el fet de que Jonas Vingegaard, no?, hagi caigut, ha obligat el Visma a replantejar una miqueta l'estratègia, anar per alguna victòria d'etapa. Realment en tres corredors de molt nivell, que ja et dic que si Pogacar no hagués estat per darrere, un dels tres s'hagués emportat l'etapa.
1: I una mica més enrere, i deixant la primera plaça tant de la victòria d'etapa com de la general, hi ha hagut un atac de Evenepoel ja al final, que, vaja, acarona la segona posició de la general. Segurament el que queda per decidir és la tercera posició, malgrat que avui també Del Toro li ha pogut esgarrar bons segons a Seixas.
4: Sí, realment el belga l'hem vist molt bé, Evenepoel, crec que està fent un Tour de França molt sòlid. Compte demà, que és l'etapa reina, una etapa amb Cura de Fe, amb Galibier, un altre cop amb l'Alt d'Huez per un altre vessant, més de 5.000 metres de desnivell positiu. Em costaria de veure, no?, que amb aquests 2 minuts i mig que té de marge Remco Evenepoel sobre Isaac del Toro li pogués passar alguna cosa. Però ja hem vist que el belga és el rei també de petar i de deixar-s'ho tot. Dubto molt que demà li pugui passar després del Tour que ha fet, però vaja, no ho descartaria 100%. I crec que és com comentaves, el tercer lloc del podi, el que queda per decidir, Isaac del Toro, Paul Seixas, dos corredors que lluiten també pel mallot blanc, del millor jove, i veurem fins a quin punt Paul Seixas, corrent a casa amb tota la pressió que ha tingut tots aquests dies, demà intenta fer alguna cosa amb del Toro, i també si Tadej Pogacar torna a ser una miqueta l'escuder del seu gregari d'Isaac del Toro, i fins a quin punt l'UAE vol això, no? que al podi de París hi hagi dos corredors.
1: Justament t'anava a preguntar sobre això, si t'atrevies amb algun pronòstic respecte a demà, si veurem Tadej Pogacar prioritzant doncs, lògicament la general de del Toro, o si en la seva línia també aposta per una altra victòria d'etapa, un altre cop a l'Alp d'Huez, tot i que, com deies, és un altre vessant.
4: Jo crec que demà anirà en funció molt de l'escapada que es formi des del principi. El que sí que et diria que crec que Pogacar té més marcada l'etapa a París que l'etapa de demà, després de la victòria d'avui, per això de dir, ostres, guanyar llocs emblemàtics, no? I jo crec que si Pogacar ha de decidir per un dels dos dies, potser demà es decidirà per ajudar del Toro i diumenge intentar guanyar pels carrers de París.
1: Doncs demà ho seguirem i també en parlarem amb el Pau Mitjans aquí al Tu Diràs, després d'una altra etapa demà duríssima, el que dèiem, l'anomenada etapa reina, tot i que esportivament parlant doncs segurament ha perdut força perquè la general comença a estar una mica més definida que fa uns dies, però en qualsevol cas segur que hi haurà espectacle, veient també el que hem vist. Pau, demà en tornem a parlar, a veure què ha donat de si aquesta etapa reina de dissabte. Gràcies, bona nit, Pau.
4: Gràcies, bona nit.
0: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
1: Continuem aquí al Tu Diràs, a banda del Tour, que hem estat parlant uns quants minuts amb el Pau Mitjans. Demà, ja ara li deia, demà el tornarem a trucar, perquè segur que aquesta etapa, l'etapa reina del Tour de França, donarà de sí. Hem de repassar encara unes qüestions més abans d'acabar el Tu Diràs, que em sembla que no serà 2:15, que anirem uns minuts més enllà. Per exemple, en futbol, recapitulem, el Barça femení, avui hem tingut dues notícies, totes dues, en clau de renovació. Miquel Pascual, bona nit.
5: Bona nit, sí. El club ha fet oficial la continuïtat de la capitana, Marta Torrejón, i d'una de les joves promeses, Carla Julià, que amplia la seva vinculació fins al 2030 i passarà a tenir fitxa del primer equip. En el cas de Torrejón, com és habitual les últimes temporades, ha tornat a renovar per un any, és a dir, fins a juny del 2027, i amb 36 anys la defensa complirà la seva 14a temporada del primer equip, en principi com la primera capitana després de la sortida d'Alexia. La mataronina és la segona jugadora amb més títols de la història del club, amb 33, a 3 dels 36 que té Alexia, i la tercera més partits jugats, 493, per tant, encara podria pujar una mica en aquesta taula de rècords. Per la seva banda, Carla Julià pujarà definitivament al primer equip, després d'haver estat en dinàmica la passada temporada, en la que va disputar 20 partits i va fer 6 gols, a més destaca per la seva polivalència, ja que, a més de la seva posició natural al lateral esquerre, també va tenir molts minuts com a extrem en els dos costats.
1: A més, ja sabem quan serà l'estrena en la pretemporada de les blaugranes, Miquel.
5: Sí, la preparació començarà aquest mateix dilluns i el primer amistós es celebrarà a casa, al Johan Cruyff, el dimecres 12 d'agost a les 7. El rival serà el Montpellier francès i, com a curiositat, el partit coincidirà amb l'eclipsi solar que hi ha aquell dia.
1: És una dada que aquesta t'ha frapat,
5: A mi
1: hi ha molta gent, segur. I tant, sí.
5: O sigui, que vaja, per destacar-ho.
1: Aquesta coincidència, t'ha agradat.
5: Si la gent l'ha decidit, doncs té dues opcions, almenys, a més, a quasi la mateixa hora. I t'acabo amb un últim apunt, i és que l'Olympique de Lió ha penjat fa no massa estona un vídeo a les xarxes on dona a entendre, vaja, anuncia que demà a les 10 del matí farà oficial el fitxatge d'una jugadora, que és l'ex-blaugrana, Salma Parayuelo, va acabar contracte al juny com a blaugrana, recordem, i s'unirà a l'equip francès subcampió d'Europa a costa del Barça, que va ser campió.
1: Doncs ens esperarem d'aquí unes hores, a les 10 del matí d'aquest dissabte, per aquest anunci oficial en totes les de la llei, però en qualsevol cas Salma, que jugarà a Lió. Gràcies, Miquel, bona nit.
5: Bona nit.
1: Això pel que fa al Barça femení, això pel que fa al Barça femení, deia. En futbol masculí, demà juga l'Espanyol, el tercer partit de pretemporada, duel català contra el Sabadell a 11:15 a la Dani Jarque, tot i que avui l'atenció del club blanc i blau la centra al mercat amb la sortida d'Antonio Roca. Rubén Pérez, bona nit.
6: Bona nit, Pau. Sí, l'extrem de Martorell ja és nou jugador del Mallorca, arriba cedit fins a final de temporada amb una opció de compra no obligatòria. Antonio buscarà tenir minuts a segona divisió després de no tenir continuïtat la temporada passada amb Manolo González, donada les claus de l'operació, tal com ha explicat el propi futbolista, ha estat el tècnic del Mallorca, Luis García, que va ser qui el va fer debutar al primer equip. Per tant, Antonio ja no hi serà l'amistós de demà, com deies, contra el Sabadell, a 11:15 a la ciutat esportiva Dani Jarque. Tercer amistós pels de Manolo González i segons pels arlequinats, que avui han anunciat l'incorporació d'un ex-perico, Gonzalo Ávila, més conegut com a Pipa, nascut a Esparreguera, de 27 anys, arriba procedent del Ludogorets Bulgari, signa per una temporada. És el setè fitxatge del Sabadell, que continua donant forma a la plantilla en el seu retorn a la segona divisió. Demà també, a la mateixa hora, juga el Girona. Ho farà contra l'Alavés a la Vall d'en Bas. Serà el tercer amistós dels de Quique Álvarez, que tornaran a jugar dimecres que ve contra el Castelló.
1: Demà sentirem protagonistes d'aquests partits, evidentment, de pretemporada, d'aquest Espanyol Sabadell i del Girona Alavés. I a Primera Federació, ja que hi som, hi ha hagut moviments també de mercat.
6: Sí, el Nàstic de Tarragona ha anunciat l'arribada del central de 20 anys Fran Gil, que arriba procedent del filial del Villarreal i signa fins al 2028. Arriba en propietat, però el conjunt groguet manté una opció de recompra. Gil va jugar la segona meitat de la temporada passada cedit a l'Europa, que avui també ha fet oficial un fitxatge del jove extrem de 20 anys, Joan Mascaró. El mallorquí arriba a cos zero.
1: El Nàstic, que per cert juga demà, un amistós, el primer de la pretemporada contra l'Andorra a les 8 del vespre. Gràcies, Rubén, bona nit.
6: Bona nit.
1: Som a la recta final d'aquest Tu diràs, un parell de qüestions més en l'apartat poliesportiu. Per exemple, avui Albert Ferran t'havia acomiadat i pensava que ja estaves de vacances.
7: Doncs mira, encara no.
1: Encara no,
7: fins l'últim moment, fins l'últim minut.
1: Gran, un gran soldat, Albert Ferran Ferrés. Avui s'han sortejat, Albert, les competicions europees d'hoquei patins amb el nou format de la Lliga Campions.
7: Sí, serà un format semblant al de la Champions de futbol perquè arrencarà amb una lliga dels 12 equips participants. No és tan llarga la lliga com el futbol, però si són 12 equips, cada conjunt jugarà 6 partits i quan s'acabi aquesta lligueta, els 4 primers accediran directament a la Final 8, a la final a 8, i del 5è al 12è jugaran una eliminatòria a doble partit per definir els altres 4 finalistes. D'aquests 12 equips, 3 són catalans, el Barça, l'Igualada i el Calafell. Avui s'han sortejat les 6 jornades, 3 partits a casa i 3 a fora. El Barça tindrà un debut còmode a la pista del Sant Omer i de la resta de calendari destaquem el duel a Lisboa contra el Benfica. L'actual campió de Lliga, l'Igualada, s'estrenarà a casa contra el Trissino italià i el Calafell debutarà també a casa contra el Liceo. L'únic duel català serà un Barça-Calafell a la segona jornada. Pel que fa a l'Europe Cup, l'antiga Copa de la Ser, s'han sortejat els vuitens de final amb 4 representants catalans. Sorteig assequible per l'actual campió a Lleida, que s'enfrontarà al Cronenberg alemany, i també fàcil pel Noia, que se les haurà amb l'Avendent francès. Una mica més exigent pel Reus, que tindrà un rival portuguès, el Sant Joanense, i pel Voltregà, que s'enfrontarà al Monza italià.
1: Això, les competicions europees masculines. Avui també s'han sortejat les competicions femenines.
7: Sí, el format de la Champions és el mateix, eh? No són 12 equips, són 8 equips. Dels 8 equips, 4 són catalans, la meitat, Vilassana, Palau, Manlleu i Bigues i Riells. En la primera jornada, Vilassana, Palau, Fraga, Manlleu i Bigues i Riells, Nantes. Es disputaran 4 jornades. Els 2 primers de la Lliga accediran directament a la Final Four i del tercer al sisè eliminatòria a doble partit. També hi ha hagut sorteig de la Cers femenina. L'únic català, l'únic representant, el Cerdanyola, jugarà la primera ronda contra l'ex-Leven francès.
1: Albert, ara sí, vacances?
7: Som-hi. Són dos quarts, ja està.
1: Avui també hi ha hagut sorteig de futbol sala.
7: Sí, Barça-Jaén.
1: Barça-Jaén, la semifinal, 5 de setembre, si no vaig equivocat, al Palau Blaugrana. Perfecte. Bona nit i bones vacances.
7: Gràcies.
1: Nil Piera, bona nit.
8: Què tal? Bona nit, Pau.
1: Ara sí.
7: Ara, bona nit, Pau.
1: A veure, per rematar t'ho diràs, què ens expliques?
9: Vinga, va, doncs hem d'explicar que el lleidatà Miquel Travé ha guanyat la medalla d'or en categoria C1 al Campionat del Món de Piragüisme Slalom, que s'està disputant a Oklahoma, el mateix recinte que acollirà els Jocs Olímpics d'aquí 2 anys. El palista de 26 anys ha fet una baixada perfecta, sense fregar cap porta, i s'ha proclamat campió del món per primera vegada en la seva carrera. Més coses, perquè avui han començat els campionats d'Espanya d'atletisme que es disputaran fins diumenge a Màlaga, i on ja tenim 3 medalles d'or catalanes. L'última d'elles l'ha aconseguit Guillem Crespí aquesta nit en 100 metres llisos. L'atleta barceloní ha trobat el crono en 10 segons i 19 dècimes. L'altra victòria catalana de la nit ha estat per la santcugatenca Elda Romeva, que s'ha imposat en triple salt amb una marca de 13,49 metres. A la jornada matinal, Pol McGrath ha inaugurat el medaller en proclamar-se campió dels 10.000 metres marxa amb un temps de 38 minuts i 23 segons. Amb aquestes victòries, tots tres es classifiquen per al Campionat d'Europa de Birmingham, que es disputarà del 10 al 16 d'agost. I a la Fórmula 1, dia d'entrenaments lliures, el Gran Premi d'Hongria. Lewis Hamilton ha marcat el millor temps de la jornada, seguit de prop pel seu company a Ferrari, Charles Leclerc. Tot plegat, el dia que Aston Martin introduïa l'anhelat paquet de 16 millores aerodinàmiques, que de moment no acaben de rutllar, ja que Alonso ha marcat el tercer pitjor temps de la graella. En tennis, Paula Badosa s'acomiada del torneig Wita 250 d'Hamburg després de caure en 3 sets davant l'egípcia Mayar Sherif. Malgrat la derrota, Badosa pujarà fins la 82a posició del rànquing i continua fent passes fermes per estalviar-se la prèvia del US Open. I acabem parlant de waterpolo, perquè la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la gran final de la Copa del Món per primera vegada a la seva història. Amb 13 catalanes a l'equip, les de Jordi Valls han superat a Rússia 15-13 als penals i es jugaran el títol diumenge contra els Estats Units.
1: Mira, si ens en deixàvem de coses en aquest, t'ho diràs, repassades amb el Nil Piera. Gràcies, Nil, bona nit.
7: A tu, Pau, bona nit.
1: Sis minuts per sobre de 2:15, no ho hem quadrat, però vaja, més o menys, més o menys. Amb això ho deixem. Demà més t'ho diràs aquí a RAC1, pendent dels amistosos de pretemporada, del que hi pugui haver del mercat de fitxatges. Vaja, temes n'hi haurà segur demà a partir de les 11, d'11 a 1 de la matinada. Gràcies a la Laia Biorrun, a la part tècnica, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Descanseu, bona nit.
10: Tu diràs.
11: A l'estiu, mar o muntanya i RAC 1.

0: RAC 1.
1: Escolta, escolta, para la música, jo marxo.
2: Com? Però ja? Tan d'hora?
1: Sí, sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
3: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
4: Vinga, desfilant. Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
1: Apa, adéu.
2: Ala, a cagar tot.
4: Ei.
0: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
4: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: Sí, sí.
0: RAC 1. Tots som un milió.
5: Bon dia, són les 7 i des d'ara i fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. I avui comencem parlant de bons hàbits i explicarem com podem mantenir el nostre cervell en forma, i ho fem amb la doctora Emília Redolà, que ella és neurocientífica i professora de la Universitat Oberta de Barcelona. Però també cuinarem amb l'Enric Herce, proposarem bones lectures com el llibre dels noms de Florence Knapp i repassarem anècdotes de la història amb els joves del podcast Els Ulls de Clio. I entre altres temes també tancarem parlant sobre el col·lapse i la fi del món, amb Eudald Espluga, autor del llibre Imaginar la fi. Tot això i molt més avui a La Primera Pedra. Així que comencem.
0: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.
5: Entendre el cervell humà és una eina pràctica per viure millor. De la mateixa manera que volem envellir físicament bé, volem envellir bé també a nivell cerebral. La doctora Emília Redolà és neurocientífica, és professora de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, i a més és autora del llibre La mujer ciega que podía ver con su lengua, en el que parla de lo que la ciencia, i aquest és el subtítol, lo que la ciencia sabe para mejorar el funcionamiento del cerebro. I això és justament el que volem saber. Doctora Redolà, bon dia, benvinguda.
6: Bon dia. Què tal?
5: Volem saber com mantenir el cervell jove. Jo dic jove o com a mínim doncs actiu i sa. Suposo que és una pregunta necessària que potser no sempre s'havia fet. Cada vegada se li dona més importància.
6: Sí, actualment l'estem donant molta importància, perquè què és el que veiem? Veiem que la medicina va incrementant el seu coneixement, arribem a més edat, però clar, volem arribar bé, volem arribar que el nostre cos tiri i volem arribar sobretot que la nostra capacitat cognitiva i la salut mental també ens acompanyen en aquest procés d'envellir. I per això jo crec que li estem donant com a societat de realment molta importància això, a envellir bé i envellir també amb les capacitats intactes o com a mínim preservades per poder portar una vida adaptada i de qualitat al final.
5: Perquè el nostre cervell és plàstic, és a dir, amb això podem pensar que el podem també modelar una mica, és a dir, tenim alguna cosa a fer.
6: És molt important això, el nostre cervell és molt, molt, molt plàstic i això és un tema que ens ha preocupat moltíssim perquè fa anys hi havia una concepció més immobilista de dir, bueno, el cervell pot adaptar-se a la patologia, és veritat que durant el desenvolupament és molt plàstic, però a mesura que envellim, que som adults, ja perd aquesta capacitat de plasticitat. I és veritat que no és tan plàstic com quan estem al principi del desenvolupament, però és molt plàstic. Es pot adaptar moltíssim i ens pot ajudar al final a poder tenir un bon envelliment si nosaltres fem coses que sabem que avui en dia són bones per tenir aquest bon envelliment del nostre cervell.
5: Aquí és on volem anar nosaltres, aquí és on volem anar. Ara tothom agafarà el llapis i per mi ja estic convençuda perquè volem tenir aquest cervell.
6: Clar.
5: Què és el que hem de fer? Jo crec que hi ha coses que són molt de bàsiques, no? Que ens les podem imaginar.
6: Sí. Puc explicar un estudi molt ràpid?
5: I tant, sisplau.
6: Pues mira, perquè tot això, de fet, aquest interès, jo crec que va començar als anys 90. Va haver un convent, el convent de Notre Dame a Estats Units, on hi havia moltes monges, 450 monges que no tenien Alzheimer. Va haver un epidemiòleg, que era neuròleg també, va anar allà al convent i li va sobtar que no hi havia Alzheimer, o la incidència era molt més baixa que a la població general. I, clar, va anar allà a veure què feien les monges i estava bevent aigua de l'eterna joventut que estaven fent. I van veure, doncs, que feien esport, que pregaven, que no tenien estrès, que llegien moltíssim, que feien exercici físic, que dormien bé, és a dir, una sèrie d'hàbits que ara parlarem, que sabem que són bons per tenir un bon envelliment cerebral. Però el més important d'aquest estudi és que quan les monges anaven morint, donaven el seu cervell al projecte, estem parlant dels anys 90, que avui en dia podem diagnosticar l'Alzheimer amb ressonància magnètica, amb altres proves, inclús amb analítiques, però en aquell moment no. I agafaven el cervell, el tallaven, el tenyien, miraven al microscopi aquests talls i van veure que moltes d'aquestes germanes, al igual que la població general, presentaven els trets neuropatològics de la malaltia d'Alzheimer. És a dir, el seu cervell estava afectat de la malaltia, però ja no mostraven. I això li van dir reserva cognitiva. I avui què sabem? Sabem que si nosaltres fem aquestes coses que ara parlarem, podem generar aquesta reserva cognitiva, que això no impedeix que vingui una malaltia com l'Alzheimer, però sí que pot fer que trigui més en desenvolupar-se o bé que ens morim i que no aparegui la sintomatologia de la malaltia.
5: Mm-hmm. Ara estem parlant d'un convent i, clar, jo m'imaginava aquests bons hàbits i deia, home, clar, si tu no tens una vida estressant com la que tenim, diguem-ne que menjar bé ho podem intentar fer, els exercicis físics també, però l'estrès, per exemple, com es controla, com ho fem? No podem canviar de feina.
6: L'estrès és molt complicat, el que passa que jo crec que hem de canviar de xip, és a dir, nosaltres moltes vegades pensem, diem sempre, des de la neurociència, hem de tenir percepció de control. I clar, a mi m'arriben, diu, clar, percepció de control, però si tinc un jefe que és molt dolent, o tinc la pressió de la hipoteca i tal, els nens... Clar, sobre això no podem tenir percepció de control, però la neurociència ens està dient que podem tenir percepció de control en altres àmbits. Per exemple, imagina't, es va fer un estudi al Whitehall a Londres fa anys, on es va comparar persones que estaven a sota, és una empresa que és estatal, que hi ha molta pressió, molta càrrega de feina, i és molt complicat en aquesta empresa estatal pujar dintre de l'escalafó, no? Pujar cap a dalt. I van agafar persones que estaven a baix, sotmeses al mateix nivell d'estrès. Ara et poso jo un exemple. Imagina't que tenim dues dones, les dues a baix de tot, les dues amb molt estrès laboral, però una arriba i termina la seva feina i dic, estic molt cansada, vaig a casa, poso la televisió, descanso, perquè he tingut tanta pressió a la feina que no puc fer res. I una altra diu, bueno, pues no, estic molt cansada, he tingut molta pressió, però avui em toca el club de lectura. Demà haig d'entrenar a l'equip de bàsquet de la meva filla. El dissabte tinc un partit amb les meves amigues de pàdel. Per tant, la segona ha implementat rutines, accions a la seva vida sobre les quals ella ha decidit implementar i, a més, té percepció de control. Què sabem? Si comparem la resposta d'estrès d'aquestes dues dones, cap de les dues té percepció de control de l'estressor, però la segona té percepció de control d'altres dimensions de la seva vida, i això fa que pot aturar millor la resposta d'estrès. Aquest eix endocrí que termina en l'alliberament de cortisol, que és l'hormona que pot tenir efectes més negatius sobre la nostra salut, quan no s'apaga correctament aquest eix, doncs la segona ho pot apagar molt bé. O sigui que hem de tenir percepció, tant, en altres dimensions.
5: Clar, per tant, si no podem canviar la nostra circumstància laboral, sí que podem canviar la resta del nostre entorn quotidià.
6: Correcte.
5: I en aquí buscar aquest no estrès que pot compensar l'altra part que
6: tal
5: no podem.
6: Tal qual.
5: Doncs aquesta part procurarem treballar-la, però després ja deu haver-hi hàbits que també ens ajuden. És a dir, mentalment, exercicis, sudokus, lectures, on podem anar a practicar, a posar en pràctica la nostra salut mental, els exercicis mentals que podem fer per cuidar-nos?
6: Doncs pues mira, nosaltres, per exemple, al laboratori treballem molt en el que és estimulació cognitiva. Hi ha plataformes dissenyades específicament, i el que veiem que aquestes plataformes d'estimulació cognitiva, d'exercicis, funcionen molt bé en pacients, però quan arribes a la població general, saps el que millor funciona?
5: Què?
6: Llegir. Sí, una novel·la, el que sigui, no cal un llibre de divulgació, un assaig de neurociència, no cal. Llegir qualsevol cosa, 30 minuts al dia, ja sabem que activen diferents xarxes neuronals que són molt importants per a aquesta reserva cognitiva, i això fa que tinguem una molt bona salut des del punt de vista cognitiu. Per tant, ni exercicis, ni sudokus, si ho fem tot, millor, no? Però només amb llegir...
5: 30 minuts de lectura diàries...
6: 30 minuts al dia ja és suficient, i tenim evidència des de la neurociència amb neuroimatge. Imatge d'això.
5: Ah, sí, per tant, sabem que estem treballant bé el múscul del cervell, llegint. Hem dit que l'exercici físic també, el descansar també, i l'alimentació. Quins aliments són bons i sants pel cervell especialment?
6: Pues mira, aquí hi ha molta controvèrsia, perquè hi ha molts estudis i dius, ostres, mira, aquest estudi demostra això. Jo, sobretot, mira, em basaré per contestar aquesta pregunta en un estudi que es va publicar el 2025, que va ser un estudi longitudinal fet, publicat en Nature Medicine, que és una revista molt bona de l'àmbit biomèdic, i metodològicament em sembla que és un estudi molt ben fet, de molts anys de seguiment, que van contrastar l'eficàcia de 8 tipus de dieta sobre la salut del nostre cervell i el funcionament cognitiu, i també evitar malalties cròniques. I es va veure que una dieta vegetal era la millor, és a dir, una dieta que tingués llegums, que tinguem cereals integrals, amb molta fruita, amb molta verdura, sense carn vermella, sense peix, sense ous, sí que ficaven lactis amb dels cremats, però sobretot una dieta que podíem dir vegetariana o inclús vegana és la que ha mostrat que té un benefici més marcat de cara a la salut cerebral i, per tant, per ende, la part més cognitiva. Mm-hmm. Jo soc vegana des de fa 10 anys i t'ho haig de dir, el canvi d'abans i després cognitivament funciona molt millor i també físicament.
7: Evidentment, res d'alcohol, suposo.
6: I res d'alcohol
7: i altres substàncies que ja sabem que no són bones, especialment pel cervell.
6: El cafè estava inclòs, perquè el cafè sabem que és bo.
7: Ah, és bo, el cafè és bo. El cafè podem seguir. El te, també?
6: I el te, també. Va. Això també hi ha estudis
7: que
6: han mostrat que, al revés, O sigui, que prendre cafè o prendre te és neuroprotector i ens ajuda, per exemple, a reduir el risc de malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer.
7: Ah. Doncs cafè i té segur, i després, clar, la intel·ligència artificial, les noves tecnologies. Uh-huh. Ja hem dit que llegir ens salva una mica, farem aquesta mitja hora, menjarem bé, tindrem els bons hàbits, però com es lluita contra la intel·ligència artificial, contra les noves tecnologies? Realment ens afectarà exageradament? Hem de tenir alguna mena de previsió davant de la intel·ligència artificial?
6: Jo crec que sí, i de fet ja tenim moltes evidències. Mira, fa poquet es va publicar una investigació de l'MIT a Boston,

0: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
1: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Penso que ho hem de tenir present. Mm-hmm. Podem fer servir aquestes eines? Sí, ens poden facilitar la vida. Però ho hem de fer servir d'una manera adequada. Primer, has de tenir tu el teu cervell perquè t'ajudi a tenir aquesta creativitat i després ajudar-te per coses més automàtiques on no has de perdre el cervell, però la part més humana no l'hem de descuidar.
5: Doncs no la volíem descuidar nosaltres també, la part del cervell, treballar-lo, tenir bons hàbits amb ell, i per això n'hem volgut parlar amb la doctora Emília Redolà, que a més està a punt de treure llibre ara, no?
4: Sí,
5: nou
4: sí,
5: llibre.
4: Sí. Aquest llibre és una mica diferent perquè és un llibre que és també des de la mirada de la neurociència, però parlo de la identitat de gènere. Per què? Perquè realment hi ha molt desconeixement avui en dia, és un tema amb molta controvèrsia i des de la neurociència tenim molta informació que no arriba a la gent. I hem pensat que seria un llibre que està a punt de sortir, que pot donar molta informació a la gent, sobretot per tocar un tema que avui en dia hi ha molta desinformació.
5: Sí, sí. Doncs parlar de neurociència és el que avui hem volgut fer amb la doctora Emília Redolà, que, com dèiem, ens ha donat bons hàbits per treballar i tenir ben sa el nostre cervell. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
5: I ara entrem a la cuina.

0: Doncs sí, a l'estiu també ens agrada cuinar. Moltes vegades tenim més temps, ens ve més de gust, ens prenem amb calma i a més ho fem senzill. Ho volem fer senzill com ho fa l'Enric Ercell. És cuiner, a més és autor del llibre, l'últim llibre, Paisatge a la cassola, en té més, però aquest és un receptari de la nostra terra i de la memòria familiar de la cuina. Enric, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I farem receptes tan nostres com, per exemple, els bunyols de bacallà.
1: Imagina't, una de les receptes tradicionals de la cuina catalana, sí.
0: Doncs a veure, com ho hem de fer per fer-los bé, aquests bunyols de bacallà?
1: Bueno, tinc que dir que bunyols de bacallà es poden fer de diferents formes. Uh-huh. Des del tipus que és més casolà, que fa molta gent a casa seva, que és posar-lo tot allà mateix, no?, barrejant un ou amb una mica de farina, bacallà, una mica d'all i julivert, o la receta que us proposo avui, que és una mica més professional, entre cometes.
0: A veure, nosaltres volem la teva.
1: La meva, no?
0: Per on comencem?
1: Pues pels ingredients.
0: Sí.
1: D'acord? En aquest cas, farem per 4 persones, com acostumem a fer, i els ingredients seran 200 grams de bacallà, que ja el tindrem de salat. Pot ser per fer bunyols, aquell bacallà que comprem també per fer esqueixada.
0: Sí.
1: Per exemple, no cal desfer un llom gruixut de bacallà, que també ho podríem fer. D'acord? Llavors, concretament, 100 mil·ligrams d'aigua o 100 grams, 100 de llet, 80 grams de mantega, 100 grams de farina, 3 ous, una mica d'all i julivert trinxat, un pessic de nou moscada, sal, pebre, i llavors oli d'oliva suau, per fregir.
0: Val, i per on comencem?
1: Sí, amb això de les ingredients dic 100 grams.
0: Per 4 persones.
1: Sí, perquè aquesta receta, aquest pes ha de ser...
0: Sí?
1: Ha de ser exacta.
0: Exacte,
1: perquè si no la pasta després no funcionarà.
0: Ah, doncs vinga, ben clar, 100 grams de...
1: Però és molt fàcil.
0: De llet i de farina.
1: D'acord? Anem. Posem en un cassó, posem l'aigua, la llet i la mantega.
0: Uh-huh.
1: Tot junt, de cop i fred. Escalfem i en el moment que arrenqui el bull, en aquest moment, parem el foc i afegim tota la farina d'un cop.
0: Uh-huh.
1: D'acord? Llavors hem de remenar amb una espàtula, remenant fort, fins que veiem que allò es fa una mena de bola.
0: Perquè això seria com una beixamel espessa.
1: Sí, més aviat. És el que els francesos diuen la pasta chou, que també serveix, és molt semblant, també en sucre, per fer les dioneses, els profiteroles i tot això.
0: Fantàstic.
1: D'acord?
0: Uh-huh.
1: I llavors, quan comença a fer una bola, llavors ja quasi ho tenim fet. Llavors hem d'anar afegint els ous. Afegim els 3 ous un a un. Primer afegim, el barregem bé amb l'espàtula.
0: Sense estar batuts
1: abans.

0: sencer.
1: Sencer.
0: Perfecte.
1: Fiquem l'ou sencer i remenem. Hem parat el foc i hem d'anar ràpid perquè l'ou no se'ns enganxi, no se'ns cogui amb el cassó.
0: Doncs aquí hem de ser àgils.
1: Afegim els tres, un a un, pum, pum, barregem, barregem, i quan els tinguem tots barrejats, ja veurem que la bola queda una bola més grossa, lògicament, una bola lluenta ben bonica.
0: Perfecte.
1: Un parell de minuts al foc, donant-li voltes, perdó, al foc, amb el foc parat, o amb un foc molt mínim, també. Tampoc passa res. I això ja ho tenim. Aquí ja tenim que afegir ja després el bacallà. El bacallà, que el tenim una mica esmicolat, no cal picar-lo molt, això una mica al nostre gust. Si llavors volem que el bunyol tingui trossets grossos de bacallà o més petits, això una mica al nostre gust. Ho barregem. Ho barregem al bacallà, afegim l'all i julivert trinxat, aquí també una mica al vostre gust. Si us agrada més l'all, si us agrada menys, també podem posar un pessic de nou moscada, sal, una mica de pebre, també si us agrada, i ho barregem fins que tenim una pasta ja ben homogènia. D'acord? Quedarà una pasta, diguéssim, com un pa de pessic, una textura així, espesseta de quedar.
0: Val.
1: Si feu servir les quantitats aquestes, no falla. I això ja ho tindrem fet, això serà la base. Llavors els hem de fregir.
0: Clar.
1: Aquí està la gràcia d'aquest tema.
0: Molt d'oli, oli abundant.
1: Bastant d'oli, oli d'oliva suau, o fins i tot girassol, si no voleu, perquè el que ens interessa és el gust del bacallà. I això ho podem fer de diverses maneres. Lo tradicional és agafar dues culleretes de cafè i anar fent boletes amb una cullereta i amb l'altra, no sé si m'explico, anem abocant
0: fer un joc de culleres perquè no s'enganxin a la cullera d'una a l'altra i que acabi caient a la paella.
1: Anar posant pessics amb l'oli que no ha d'estar ni massa calent ni massa fred, a uns 160 graus. Si està molt calent agafarà molt de color i ens quedarà en cruç, i si està fred ens quedarà molt, molt empastifat d'oli. Però és prou fàcil. Ja veureu com encara que la cullera no quedi bonic, amb la pasta xuc, quan se vagi esclafant, van quedant arrodonits i ben bonics. I fins i tot, quan estiguin cuits un costat, és sol, se dona la volta.
0: Ah,
1: és màgic.
0: Veus?
1: I queda ja molt bé. Fins que estiguin ben rosets, els traiem, els posem un moment a sobre d'un paper absorbent, com tots els fregits, i ja els tenim.
0: Que bons, doncs ja ben fàcil. Si tenim les proporcions, si les heu escoltat, doncs això, tindrem el punt que quedi el bunyol ben fet per fora i,
1: clar,
0: i
1: fent la pasta
0: suau
1: xua,
0: per dintre.
1: Fent la pasta xua, a diferència dels bunyols fets de l'altra manera, o allò que diuen els braçolets de bacallà, doncs queden més com un bunyol d'aire. No queden més esponjosos, més aerats.
0: Doncs ja tenim els bunyols de bacallà de l'Enric Hercé. Enric, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.

0: Aquest estiu ens hem proposat, doncs, això, fer una ruta per cases amb una certa fantasia, amb cases estrambòtiques. Queta, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: La Queta Xampeny està al cap davant de la immobiliària Orri. Són cases que no tenen a la immobiliària, que no,
1: no
0: les busquin.
1: Tant perquè... de bo, eh? Tant de bo, m'encantaria.
0: Sí, eh? I aquestes, justament avui, són una mica de cinema, però de cinema de fantasia.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, perquè ens retrobem amb aquesta secció que vam iniciar l'estiu passat, on després de tot un curs de tenir cura de l'ànima de la nostra llar, parlant d'ordre, de llar saludable, de com tenir-ho tot al seu lloc, de plantes, de benestar. Ara ens endinsem en aquest univers de despropòsits, desgavell, perquè al final, què és això? Si no és l'estiu, una mica de disbauxa, de desordre, doncs som-hi.
0: Vinga,
1: ens acompanyeu en aquest viatge, doncs, buscant aquests disbarats al voltant de l'univers de la llar. I per començar, com dèiem, us proposo un parell de cases amb molta fantasia. Això s'emmarca dintre d'una iniciativa que ha fet la plataforma Airbnb sobre l'epígraf Icons, que proposa... posa a la disposició dels seus usuaris i viatgers diversos allotjaments molt especials basats en pel·lícules. Val? I què me'n direu, per exemple, de dormir a la casa d'Esrec?
0: Ah, doncs, això es pot?
1: Sí, dins, ah. si és un pla que us sedueix, que us resulta temptador.
0: No sé què dir-te, home,
1: fet,
0: no estaria mal.
1: És una iniciativa puntual que es va produir fa un parell d'anys, però podeu estar-hi a la web perquè és molt probable que l'ogre Esrec torni a posar-la a la disponible a la plataforma, perquè, segons resa la descripció d'aquest allotjament, es tracta d'això, d'un retir perfecte per qualsevol persona o ogre que busqui tranquil·litat i aïllament, perquè es troba en un indret molt allunyat de tot, envoltat de cartells compta amb ogre, així que és poc probable que ningú més s'hi acosti. Val? Tot això estava a les Highlands, o sigui, per gaudir d'aquesta casa ens havíem de desplaçar fins a les Highlands escoceses, i, com us dèiem, resulta que l'Esrec, de tant en tant, doncs, marxa de pont amb la Fiona i decideixen fer uns calarons,
0: sí, sí.
1: Aprofitant que la casa està disponible. No? Tal com està el preu de l'habitatge, no m'estranya gens que fins i tot un ogre hagi de fer malabars per arribar a final de mes, i el posa a disposició aquesta caseta a la plataforma Airbnb. La casa ubicada a l'escorça d'un arbre és un oasi de fang, de molsa, d'aigües brutes, i és un lloc ideal per repentingar-se, gaudir de la natura al nostre,
0: sí,
1: aire.
0: Sí, sí, no, no. La imatge que estic veient ara de la casa no està mal, eh?
1: Pensa que hi ha elements tan seductors com espelmes fetes amb cera d'orella, podràs menjar d'ogre, que no sabem exactament què deu ser, però no sé, m'imagino,
0: sí,
1: molt moc,
0: tot,
1: blanc i blu, jo què sé.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: La latrina privada de l'Esrec i tot això té una finalitat benèfica en favor d'una entitat que es diu Hopscotch Children Charity i que ofereix la possibilitat, doncs, com us diu, d'aprendre als nens i nenes d'Escòcia en situació de més vulnerabilitat i viatjar. Val? Mm-hmm. O sigui que si us sedueix, estigueu a la guait, perquè tot i que això va ser un moment puntual, pot ser que l'Esrec torni a viatjar i torni a posar aquesta caseta a la disposició dels viatgers. I continuem el nostre viatge per un allotjament sorprenent.
0: Una altra proposta, a veure.
1: I aterrem, i mai millor dit, al vell mig del desert d'Abiquiu, això tampoc no queda molt a mà, al desert de Nou Mèxic, a l'estat de Nou Mèxic, Estats Units, per allotjar-nos a la casa de la pel·lícula Up, la recreació de la caseta on habitava, resistint contra l'especulació immobiliària, el senyor Carl Fredriksen, i que conduïda per aquests 8.000 globus reals, o sigui, sisplau, descarregueu-vos imatges perquè és impressionant,
0: sí, sí,
1: hi ha 8.000 globus reals, aquesta caseta ha anat a parar en aquest desert de Nou Mèxic i està disponible també de forma puntual a la plataforma de lloguer vacacional. Val?
0: Sí, que la trobaríem també a Airbnb.
1: Sí, exacte. Aquesta iniciativa va estar fa un parell d'anys també penjada, però escolta, no està de més que també estiguem a la White, si som molt fans d'App, perquè torni a sortir disponible. Val? Mm-hmm. Penseu que és això, la casa de més està subjectada a l'aire amb,
0: sí,
1: una grua.
0: Estic veient i no sé jo si m'agradaria
1: gaire.
0: No, m'ho faria una mica de vertigen.
1: La imatge és realment espectacular,
0: sí.
1: Això d'estar així a sobre d'un desert amb aquests globus, recrea això. Es va fer amb motiu del 15è aniversari de la pel·lícula. Disposa de dues habitacions que recreen al mil·límetre el que veiem en aquella primera mitja hora antològica en què Pixar ens explica tota la vida d'aquesta entranyable parella que són el Carl i la Ellie Fredriksen. I té capacitat de 4 persones. Admet mascotes i això. I està...
0: És molt original, jo crec que val la pena entrar a internet i veure-les.
1: Té una ànima esbojarrada,
0: perquè,
1: sí o no?
0: Sí, sí, totalment, totalment. Ha de ser per gent molt friqui d'aquesta
1: història. M'agradaria a mi aquesta, tenir-la disponible a la immobiliària, m'agradaria
0: sí?
1: molt.
0: Home, jo crec que volaria, mai més ben dit. Aquesta. Moltíssimes gràcies.
1: Bon dia.
2: La primera pedra, amb Noemí Poll.
3: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
4: Vídeos i històries exclusives.
3: Notícies.
4: Entrevistes.
3: Reportatges.
4: Descobriu com és la ràdio per dins.
2: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
4: RAC1 oficial.
2: RAC1.
4: Seguiu-nos.
2: Tots som 1.
5: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
6: ara que podem fer el que volem,
5: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
7: I escoltarem els contes de RAC1.
5: A la piscina!
8: Al cotxe!
5: O a l'hora de la migdiada!
9: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
10: I... Oh?
5: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
11: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
7: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
10: RAC1 Podcast.
5: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
2: RAC1.
12: Digui? Marc, què passa?
13: Pots saber per què no sou aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol!
12: Que estem de vacances.
13: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
12: Marc, és que no et sento.
13: Escolta,
12: bé, eh?
13: No em pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors! Bolxevics!
12: Marc!
13: Bandarres!
12: Marc!
2: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
13: Així va el país! Així va el país!
2: RAC1. Tots som un milió. Així sona l'estiu a RAC1. Tots som 1.
0: I ara seguim amb una proposta de lectura. Després d'una forta tempesta, la Cora va al registre a inscriure el seu segon fill acabat de néixer. El seu marit vol que segueixi la tradició familiar i anomeni el nadó com ell, Gordon, però la Cora no ho té clar. Anar en contra dels seus desitjos és un risc que tindrà conseqüències, però és correcte que el seu fill hereti la càrrega d'aquest llegat, un nom transmès per generacions d'homes dominants? Aquest és l'argument del llibre Els noms, de Florence Knapp, i editat en aquest cas per Edició 62. Tenim amb nosaltres a Pilar Bertran, que és editora d'Edició 62. Molt bon dia.
14: Molt bon dia.
0: Home, aclamada com la millor òpera prima que s'ha publicat en anys, això ho diu el Sunday Times, però també traduïda a 25 idiomes ja. Què té d'especial aquest llibre? Ja hem començat a explicar una mica l'argument, però com hi arribeu i què té tan d'especial?
14: Jo crec que l'autora té una capa de profunditat tremenda, és a dir, a partir d'una premissa molt simple, que és això, una mare que un dia va inscriure el seu fill al registre i
0: s'ho pensa.
14: Bueno, s'ho pensa, de fet, li tocaria dir-se Gordon, però ho parla amb la seva altra filla, l'altra filla vol dir Beer, que és os en anglès, que així seria un home fort que podria afrontar totes les vicissituds i totes les qüestions que li portés la vida amb fortalesa, i la mare li vol dir Julian. I a partir d'aquesta premissa, que és molt freqüent, no?, que dintre d'una família, quan tens una criatura, et posis a pensar quin nom li posem, no?, desencadena una història molt imaginativa, que és, a mi em sembla, com aquesta criatura, i de fet tota la família, al llarg de 35 anys haurien pogut viure tres vides completament diferents segons el nom que hagués tingut la criatura, no? Aquesta és la premissa inicial. Mm. I la vam trobar molt original, les tres possibles vides a partir del nom, és a dir, com una decisió molt simple pot alterar completament les circumstàncies en què es produeix una vida, no? Però després jo crec que quan la van començar a llegir, l'autora té una capacitat per reflectir i fer que el lector s'emmiralli amb emocions molt profundes, i això és absolutament infreqüent. Mm-hmm. És a dir, és una novel·la que arriba a moltes capes de profunditat diferent.
0: Mm-hmm. Hi ha molt tipus de gent, molt tipus
14: molt
0: de vides.
14: Molt diferent. Per ella ens ho va explicar, i ara de cara a Sant Jordi ens va fer un vídeo molt bonic, no?, explicant-ho, que per ella l'esclat inicial de la novel·la era esbrinar què és el que ens fa ser qui som, si és l'educació, són les circumstàncies, és la casualitat, i com que el nom és el primer que
0: algú rep,
14: que algú rep quan neix, volia esbrinar o explorar una mica tot això, no? Mm-hmm.
0: De fet, són tres vides, tres noms, com ara dèiem, el Pierre, Julian i Gordon. La història es va reprenent cada 7 anys, de 7 mm-hmm. en 7. Podria semblar bastant complicat explicar aquestes tres històries cada 7 anys, però ella ho va teixint perfectament, fa aquesta trena, sí, que queda absolutament perfecta, és a dir, sí, no et perds.
14: No et perds gens, perquè a més ho fa molt bé, és cada 7 anys, de fet és la història de tota la família, perquè vas veient què li passa a la mare amb les diferents circumstàncies, què els hi passa als dos germans, bueno, un del protagonisme, que és, no puc dir el Gordon, perquè és el Gordon, el Bier i el Julian.
0: Clar, clar, són tots tres.
14: Són tots tres. Però veus també la germana i veus els diferents suports d'ajuda o la sororitat que tenen, no?, de veïns, d'amics, de coneguts.
0: I la importància de la família.
14: I la importància
0: la
14: de la família.
0: La descriu molt ben descrita.
14: Molt ben descrita. Llavors hi ha una cosa biogràfica curiosa, que és que ella, de fet, era una especialista en un tipus de bloc de costura que s'anomena centrat en el paper piecing, que jo diria que...
0: Seria com un patchwork.
14: De fet, seria com un patchwork, però quan amb ella li dius patchwork s'enfada
0: no,
14: molt,
0: doncs
14: perquè
0: res,
14: dius
0: no. Patchwork.
14: És una tècnica manual de costura del segle XIX, i
0: clar,
14: és especialista
0: clar.
14: En això.
0: Clar, és el que sorprèn més, que és la primera novel·la, ella té uns 50 anys quan surt publicada, i a més venint d'aquest món artesanal,
14: d'aquest
0: que no
14: món
0: té res a veure.
14: De l'artesania i de la reflexió al voltant d'això i de la investigació al voltant d'això.
0: Tenia un llibre ja publicat.
14: Tenia un llibre publicat sobre aquesta tècnica de costura amb el Victorian and Albert Museum, o sigui que és tot un museu, no?
0: Sí, no era qualsevol
14: llibre. I no era qualsevol, i per tant, i jo crec que aquesta tècnica del patchworking, no?, d'anar fent peces, li permet fer aquests capítols que fa cada 7 anys, prenent com l'excusa del nom d'un de l'altre tal. I és com un patchwork, no?, tot plegat, va cosint i teixint les diferents peces de la novel·la, també. Mm-hmm. Això
0: sí, és és que realment és un llibre molt ben teixit. Sí. Com és ella? Perquè se'n sap ben poc, perquè no tenia carrera literària.
14: No tenia carrera literària, se'n sap que... Bueno, això, a més, tampoc s'ha volgut exposar els mitjans d'una manera... La novel·la està tenint, ara mateix s'està publicant en totes aquestes llengües, i ara justament a la Fira de Londres veiem que bueno, que està esclatant a tot
0: arreu.
14: De fet,
0: vosaltres ja teniu la segona edició.
14: Nosaltres ja tenim la de segona edició, i ella no es vol exposar massa, és més aviat tímida, i el que creu és que la gent llegeixi la novel·la, que ella... escrit la novel·la i per tant
0: el que
14: és important és això, ja està, no és ella, és la novel·la.
0: Sol
14: no?
0: passar que una primera novel·la tingui aquest ressò?
14: No, i cada vegada menys, i cada vegada menys a nivell internacional, perquè costa molt, realment ha de ser una cosa molt especial que agradi a tants editors i que els editors creguin que pot interessar els seus lectors. És poc freqüent i cada vegada menys.
0: Mm-hmm. Que agradi tant als editors i que rebi la resposta també de tants lectors i del boca a boca, perquè hi ha hagut molt boca a boca també amb aquest llibre.
14: Hi ha hagut moltíssima boca a boca. De fet, Anglaterra va tenir molta empenta per part de l'editorial, però de fet van ser molts editors, moltes llibreries independents, petites i grans, tothom va començar a circular el boca a orella un cop la llegien, no? Uh-huh. També, jo crec que en part perquè, pel que dèiem, no? Perquè és molt poc freqüent que una novel·la com aquesta, amb una autora debutant, tingui aquestes capes d'emotivitat, de saber reflectir també els plecs d'una família, no? Uh-huh. I l'altra qüestió és que és una novel·la debut, però no és d'una autora jove, és a dir, ella té 50 anys.
0: Uh-huh. Per tant, ja té una maduresa.
14: Per tant, té una experiència de vida, té una maduresa, té un coneixement del món, que jo crec que és el que permet elaborar i traçar també, no, els diferents personatges i les relacions que s'estableixen entre ells.
0: Un llibre per totes les edats, perquè a més s'hi reflecteix perfectament la història del Gordon, però la història de la mare, la història de l'àvia, que també és molt maca, la història de la germana i tots els matisos d'una mateixa persona amb diferents situacions.
14: Amb diferents situacions. I a més té encerts, i jo crec que té molts encerts, és a dir, el protagonista masculí, que és un home, doncs sí, dominant, i que a més ve d'una família que tota la vida han sigut cirurgians i metges respectadíssims, una família més aviat conservadora i tot plegat. Vull dir, i em sembla que això també és original, no? Que ha agafat uns personatges que normalment no apareixen retratats literàriament, no? Mm-hmm. I vull dir que tothom ens podem sentir reflectits, no?
0: Exacte. Aquest llibre és aquesta temàtica tan original que ara dèiem, i si el nom determinés el curs d'una vida, tres noms, tres versions d'una vida. Aquest és el llibre que avui hem volgut parlar, Els noms, de Florence Knapp, un llibre editat per Edicions 62 i una lectura perfecta, per què no, per aquest estiu.
14: Totalment.
0: Que la llegirem ràpid, perquè és un llibre que no es deixa deixar, eh?
14: Totalment.
0: Doncs, com dèiem, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Pilar Bertran, i seguirem parlant de més literatura i més llibres, però en aquest cas dels noms, traduït, que per cert no ho hem dit i que sempre li donem un paper important, per Núria Parés Sallarès, que a més ha fet una traducció brillant i sí, que acompanya molt també en aquesta lectura.
14: Sí, mm-hmm. Perquè és difícil recollir i transmetre no? tots aquests replecs, i ella ho ha fet molt bé.
0: Doncs, com dèiem, Pilar Bertran, moltíssimes gràcies.
14: Gràcies a vosaltres i bona lectura.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.
0: Doncs sí, aquesta sintonia ens porta a parlar d'història. Ells són en Marc Segués, en Pau Subirà, Albert Colell. Molt bon dia a tots tres. Si els seguiu, a lo millor, als Ulls de Clio, doncs podreu sentir aquest podcast de curiositats històriques. I avui volem que ens porteu això, curiositats històriques, no? Ens portareu aquí.
8: Hola,
0: a la
8: sí,
0: pedra.
8: Bon dia, ho intentarem.
0: Una mica.
8: És del poc que sabem fer. Perquè nosaltres això de les grans guerres, batalles i coses denses no ho toquem massa, fem més curiositats històriques.
15: T'agrada anar a la petita anècdota.
0: Ara, ara. Ens agrada, ens agrada. De fet, els nostres oients ja us coneixen, sí, perquè vau estar l'any passat, íntims, a l'estiu, justament. Doncs, a veure, Marc, comences tu, no? Marc Segués,
8: jo he pensat
0: què ens expliques?
8: Que com que avui renaixem a la primera pedra, a l'estiu de RAC1, i també, doncs, també venim a fer renéixer una professió una mica extingida, que és el mateix que li passa al català a l'àrea metropolitana, o a la coherència de Donald Trump. Llavors, jo us vinc a parlar, Noemí, dels cineàters, una professió que va existir durant segles i segles i segles, però ja va morir fa més de 100 anys. Noemí, sí, amb aquest nom, Cineàters, a què creus que es dedicava la gent d'aquest gremi?
0: Doncs no tinc ni idea i per això estaré molt atenta al que tu m'expliquis ara mateix, perquè podria inventar-me alguna cosa però no em sona de res.
8: Amb oients així és meravellós, eh? Per explicar-vos exactament en què consistia aquesta professió, necessito, Noemí, que agafis la valentia per bandera i siguis la primera cineàter del segle XXI.
0: Ah, sí?
8: Sí, sí, sí. El Pau i l'Albert els hi tocarà un rol una mica més tranquil.
15: Ja, ja està bé. Sí. Algun dia que no ens facis treballar gaire.
8: Com vacances. Sí. Llavors, procedim a endinsar-nos al món dels cineàters. Posem que som en una llar perduda al mig de Gales, al segle XVII, més o menys. Qui no li ha passat mai que està en aquesta situació concreta?
0: I tant.
8: Allà el nostre avi, l'estimat Pau William Davis.
15: Sóc jo, sí.
16: Pau?
15: Sóc jo, sí.
8: Ara et donem la benvinguda, però hi ha traspasses en aquesta història.
0: Ah, ja, directament.
16: Gràcies per participar.
15: Així sí que tinc un rol tranquil avui.
8: Recorregut curt. És cert que el Pau mai havia sigut la persona més vital, atlètica, juvenívola i amb millor salut de la llar.
16: Exacte.
8: Però no. Sí que per més trist que això posi totes les seves múltiples amants, ja forma part del més enllà, el Pau.
15: Bé, del que has dit, poques coses són certes fins aquí.
8: La seva família, com marca la tradició, ha encarregat que abans d'enterrar-lo vingui a casa la Noemí. Una dona pobre, del gremi dels cineàters, que ve a fer la seva feina.
15: Ah, sí, això a casa sempre
0: humil.
15: Ho fem.
0: Sí, sí,
8: sí, això
0: sí
8: familiar,
0: exacte.
8: Eh?
0: I a mi més que pobre m'agrada humil, no?
8: Mira, humil, això a RAC us porta. Doncs, Noemí, la teva feina és, perquè encara no te l'he explicat, menjar-te els pecats del difunt.
0: Ah, sí? Em sentaran malament o què?
8: Què et sembla? Prefereixes dedicar-te a fer la primera pedra o a menjar-te pecats de difunts?
0: Home, depèn de quin tipus de pecats.
8: Ja t'hem dit que els del Pau, la llista és àmplia.
16: No, sí. Quedaries ben tip,
0: eh? Pot ser interessant.
16: Indigestió.
0: Indigestió, a veure.
8: I això de menjar pecats, per què? En morir els cristians creuen que aniran al cel on Sant Pere el jutjarà. Ara bé, és molt diferent anar aquest passi en revista amb tots els pecats a sobre que no pas si t'has confessat o si no has tingut temps. Vaja, que si no has tingut temps pots oferir una alternativa, que és que t'hagin xuclat els pecats i t'hagis alliberat d'ells. I tu el que fas és una mica això, xuclar pecats i fer que el Pau se'n vagi a Sant Pere amb el currículum ben net.
15: Moltes gràcies.
0: Home, doni-te la meva ajuda,
15: Home, i tant.
8: Llavors, com funciona aquest procés? Agafeu des de casa, si us plau, deixeu-lo esmorzar, que ja sabem que aquesta hora esteu entrepant la majoria. Deixeu-lo un moment, agafeu llibreta i bolígraf per entendre el ritual, perquè mai se sap si us tocarà rentar els pecats d'algun ésser estimat. El cineàter, la Noemí en aquest cas, passa un tros de pa i una tassa de cervesa per sobre del pit del Pau, que és el nostre mort avui. La creença diu que, d'aquesta forma, els aliments passen a absorbir els pecats del mort. I aquí és on entra el moment clau de la Noemí, la nostra cineàter d'avui.
0: De la meva feina, eh?
8: Perquè quan et cruspeixes aquest pa i et deus tota la cervesa fins l'última gota, amb això passes a carregar els pecats del mort i l'alliberes. I, finalment, pronuncies la següent frase que tens aquí al guió.
0: A veure, ara et dono servitud i descans, estimat. No vinguis pels nostres carrers i prats. I per la teva pau, empenyoro la meva pròpia ànima. Amén.
8: I després es passi a cremar els utensilis amb els quals has tocat a tots aquests menjar que ja són pecats. I aquí s'acaba la teva feina. Per tant, et paguen per menjar i beure, què et sembla?
0: Home, està molt bé. I a més estic convençuda que ell no tindrà grans pecats, mira, per més que digui que sí.
15: No.
8: Però no tot és tan bonic, Noemí, ja per acabar, perquè algunes cases després de l'àpat feien fora els cineàters a cop de bastó i els insultaven perquè, és clar, eren portadors de pecats. I molts cineàters els feien viure aïllats de la societat perquè eren tractats com a empestats de pecats.
0: Clar.
8: Tant, no sé si et surt molt a compte canviar-te de professió.
0: Jo crec que sí, que per un tros de pa i una cervesa el que et treu és molt elevat.
8: Racó compensa, de moment.
0: Jo crec que sí, espero que sí. No sé si l'Albert, amb la seva història que ens portarà ara, serà capaç de donar-me més ànims. Perquè
16: jo us porto una història, però que també acabarà mort.
15: Què passa avui?
16: Que s'estiu, passarà l'últim. No és cap spoiler, perquè els porto la dona més gran del món, o no?
15: No ho saps, o...?
8: Què vol dir, que no? O no la portes?
16: Us porto aquesta secció. És a dir, la secció es diu La dona més gran del món, o no?
0: O no.
16: Que és el nom de la secció. El 1969, el notari Marc Poggegin francès...
15: I tant, el Marc en sap molt.
8: André François Raffray.
16: Moltes gràcies.
8: O no.
16: Doncs el dit notari va signar un acord amb una dona de 94 anys. Li pagaria una renda vitalícia de 2.500 francs i a la seva mort heretaria el seu pis.
8: Això ho fa moltes assegurances, ara.
16: Doncs ja es feia fa 50 anys. Mm-hmm. Aquella dona era la Jane Calment, nascuda a Arles el 1875. Sense hereus per la mort del seu espòs el 1942 i de la filla el 1934, se li va morir jove, va acceptar l'oferta. El notari seria el futur propietari del seu apartament al centre. Fins mm-hmm. aquí, cap problema, tot.
17: Bueno,
16: cap problema. Se t'ha mort una filla jove, no ho celebrem, però una transacció que passa tantes i tantes vegades.
8: Sembles tu el notari. Si té 92 anys, li ha de sortir clar, compte a la casa.
0: Home, se suposa.
16: Què pot sortir malament amb una dona de 94 anys? Que no us ho perdeu, que bevia i fumava.
17: Clar, tenia tot.
8: Això conserva.
16: Doncs va sortir tot malament, perquè 30 anys després, havent pagat més del doble del valor del pis, el notari va morir als 77 anys i ella encara vivia.
8: No fotis!
17: Aquest notari.
16: Finalment, però, el 4 d'agost del 1997, la Jane moria als 122 anys i 164 dies, la persona més longeva mai registrada.
8: Això és el negoci del Robert i les cabres.
0: No, però... i a més està bé, Pere, perquè és en contra dels especuladors, no?
16: Exacte, per tota aquesta gent que especula amb l'habitatge.
0: Sí, sí.
16: Però gir de guió, atenció, música de gir de guió. D'investigació. Perquè el 2018, no fa gaires anys, dos investigadors van sacsejar la història. I si no tenia 122 anys? La teoria diu que qui va morir el 1934, recordeu quan s'ha esmentat aquesta data, no va ser la seva filla.
8: No.
16: Sinó la pròpia Jane.
0: Ah,
16: i la filla, anomenada Yvonne, hauria assumit la identitat de la mare per evitar l'alt impost de successions al moment.
8: Oh,
16: així que el 1997 hauria mort a l'edat de 99 anys, molt gran, però no de 122. Quins arguments tenim? Per exemple, la probabilitat d'arribar als 122 anys és extraordinàriament baixa. De fet, hi ha un salt de més de 3 anys respecte a la segona persona més longeva mai verificada. Clar, en aquests extrems de longevitat, les diferències solen ser de mesos, de dies, mm-hmm. és a dir, algú arribat als 119 anys i 22 dies, un altre 119 anys i 25, i de cop passem als 122, sospitós. També assenyalen incongruències, records erronis sobre la seva vida, com atribuir al seu pare el negoci que era dels sogres, testimonis impossibles...
8: Però això amb l'edat ja passa que t'oblides de les coses.
17: Sí,
8: clar,
17: si no fas aquí 120 prim. Anys...
16: Bé, ja anirem. Després haureu de jutjar, potser. Detalls biogràfics que no quadren i s'hi afegeixen elements físics, com canvi en la descripció dels ulls.
17: Ui. Aquí ja t'ho compro.
16: De negres a grisos. No sé si se't poden aclarir amb el pas dels anys.
17: No, crec.
16: Una alçada invariable durant dècades. O similituds facials entre la Jane anciana i la Yvonne de jove.
8: Els testos i les olles, no?
16: De fet, hi havia una fotografia de la Yvonne amb una protuberància a la punta del nas que coincidia amb una fotografia de la Jane ja d'anciana. Més punts sospitosos, la destrucció dels documents personals als 112 anys o el fet que fos enterrada amb tanta rapidesa que no poguessin fer anàlisis posteriors, tot i haver mostrat interès per la investigació científica.
8: Hi ha algun dubte.
16: Molts especialistes rebutgen aquesta teoria.
17: Especialistes en edats?
16: En supercentenaris.
8: En fraus.
16: Recorden que la gent va passar durant anys entrevistes i proves exhaustives responent correctament preguntes que només algú que ha viscut la seva època podia conèixer de primera mà. També apunten que l'impost de successions que us he esmentat abans no era prou alt per justificar una operació tan arriscada i que és poc creïble un intercanvi d'identitat entre mare i filla que passi desapercebut en una ciutat petita com és Arles. A més, si realment amagava un secret, costa molt d'explicar per què es va sotmetre voluntàriament a estudis mèdics o va donar mostres de sang per a investigacions sobre longevitat. El cas es podria aclarir molt fàcil amb una anàlisi d'ADN, però les autoritats franceses no autoritzen cap exhumació i les mostres existents estan protegides per condicions ètiques estrictes. Per tant, sigui com sigui, la veritat és que la gent va aconseguir una cosa extraordinària. O va aconseguir viure més que cap altre ésser humà, o va enganyar tota una ciutat durant més de 60 anys.
0: Que fort.
16: Les dues històries són extraordinàriament improbables, però només una d'elles és certa.
0: I nosaltres no la sabem.
16: Nosaltres no ho sabem. No sé si us voleu mullar per alguna de les dues teories. Els oients també.
0: Jo crec que si estava en joc al pis i tot plegat, doncs que no era de 122 anys.
16: Jo també m'aposto més perquè...
0: Que era la gent jove, sí senyor. Escolta'm, Pau, i això què, ho superem o què?
18: Bueno, vosaltres heu parlat ja molt de morts, poder. Llavors, ara mirarem de trencar una mica i de parlar d'una guerra sense cap mort.
8: Molt bé.
18: Està bé.
16: Estrany per ser una guerra, però molt bé.
18: Ens anem a l'any 1859 a l'illa de Sant Joan, entre el Canadà i els Estats Units, perquè resulta que allà, des d'uns quants anys enrere, aquesta illa se l'estan disputant els Estats Units i el Regne Unit. I el conflicte entre tots dos països només esclatarà per un porc.
8: Posat, què vols dir, una persona que era molt bruta?
18: No, un porc animal. Ah. Posat música infantil perquè és exactament infantil el motiu que va provocar la guerra. Presentem dos veïns d'aquesta illa, que són el Lyman, americà, i el Charles, anglès. Dos veïns que no hi tenen una disputa. Resulta que un, el Lyman, que no sé, podria ser tu, Albert, per exemple, tu tens un hortet.
16: Perfecte.
18: Una mica d'hort, no sé què t'agrada plantar-hi.
16: Jo tens enciams, tomàquets...
18: Sí. Hasta patates.
16: Oh, sí, algun tronfo per
18: allà. A mi m'aniria bé patates. Sí.
16: Patates,
18: són
16: patates.
18: Són fàcils, sí. I l'altre, el Charles, que podria ser, doncs, tu, Marc,
8: home, tant,
18: té una mica de granja, i en aquesta granja hi ha un porc. Aquí resulta que li agraden molt les patates. I la seva afició preferida és colar-se a l'hort del seu veí, en aquest cas l'Albert, per fer-se passar una mica allò al de l'alè.
16: Sí, no?
8: Que encara no he pogut posar les tanques allà al corral i se m'escapa, no?
18: Ah, clar. Doncs res, tenim conflicte servit. Resulta que el Lyman, Albert, tu sempre tens una escopeta darrere la porta, encara que no ho hagis dit mai, tots ho sabem.
8: Tots ho sabeu.
16: Qui
8: no la té, aquesta escopeta darrere la porta?
18: Ara. Doncs quan estàs cansat de que el porc del Charles, és a dir, no en porc d'en Charles, sinó l'animal...
16: No estic insultant en Charles. No,
18: bueno, de moment.
16: De moment,
8: tot arribarà.
18: Doncs l'últim dia que aquest porc va entrar al teu hort i se't va menjar les patates, vas agafar l'escopeta i el vas matar.
16: I fins aquí.
8: Però qui va matar el Charles?
18: No, el porc, l'animal.
16: Oh, la bèstia.
8: Bueno,
18: va matar el porc, i resulta que el seu veí americà no se li va acudir res més. Lo típic, quan et maten un porc, que és trucar a la porta de l'exèrcit del teu país i a veure si et venen a protegir. Però és que resulta...
8: No donis idees, que molts pagesos ens escolten.
18: Espera't.
16: I que l'exèrcit dels Estats Units no prengui aquestes idees, també.
19: Exacte, que el Trump no ho senti.
8: I ara hem vist de molt boges, no seria una més.
18: Doncs no sé si hi havia el Trump aquell any, però resulta que com que l'atenció contra el Regne Unit ja estava servida, van decidir que sí, que l'exèrcit dels Estats Units donaria suport al nostre amic i el protegiria.
16: A la causa d'en Charles, eh?
18: Exacte, però és que paral·lelament el Charles, que també se sentia atacat, se'n va anar a demanar la protecció de l'exèrcit anglès, que, atenció, també li va donar i van desplegar l'exèrcit a la zona. Oita com entra l'exèrcit.
19: No, quin poder de convocatòria, eh?
8: Van tocar més cançons que no pas fer-hi feina militar.
18: Va arribar una banda i tot. I per tant tenim les dues armades a lloc i van ser ni més ni menys que durant 13 anys sense disparar cap tret. S'explica que els soldats fins i tot es van acabar fent amics entre ells, perquè, clar, aquella situació doncs era tan absurda que o es feien amics o 13 anys allà drets.
8: Havien de jugar a la timba, clar.
16: I van acabar tornant a casa. Jo vaig anar a la guerra de petit jove...
18: Van cobrar una mica de subvenció,
16: no saps el que vaig patir, mira quin munt de medalles... I no havia passat res.
8: Veterà de timba, més aviat.
16: Sí.
18: Doncs al cap de 13 anys, el 1872, la raó va caure a favor dels americans. Les dues tropes van marxar tranquil·lament de l'illa i Albert, Marc, vosaltres dos, doncs, veu continuar cuidant horts i cuidant porcs i com si no hagués passat res.
8: La típica illa on no devia passar mai res i de sobte durant 13 anys...
18: Clar, però és que imagina't els veïns, quin tenien tema per dies, eh?
16: Anar-se mirant des de la finestra amb uns prismàtics.
19: Doncs ja us dic una cosa, a mi m'agradaria que totes les guerres fossin així.
18: Que sí? Tant de bo. Sí,
19: tant de bo. Així que ja ho heu sentit, els ulls de Clio, ells són el Marc Segués, el Pau Sobirà i l'Albert Colell, que ens han explicat aquestes històries. Ens veiem la setmana que ve?
8: Ah, sí?
19: Aquí estarem.
16: Si voleu.
19: Sí, home.
8: Encantats.
19: I tant, doncs fins la setmana que ve.
18: Adéu.

0: moda, de tendències en moda, parlem amb la Sònia Flotats, que ella és directora de MOV, Moda en Moviment, iniciativa per canviar el negoci de la moda cap a un negoci més sostenible, més innovador. Sònia, bon dia.
1: Bon dia.
0: I volem parlar de trencant tòpics aquest estiu, eh? I comencem parlant, per exemple, dels teixits naturals que diuen, hi ha qui pensa, que sempre són millors pel fet de ser naturals.
1: Exacte.
0: I tu dius, home, hi ha, com sempre, com amb tot, hi ha molts grisos.
1: Exacte, no? Hi ha molts grisos. Sí, sí, aquest estiu m'he proposat això, trencar tòpics i trencar mites que tenim al cervell i bueno, fer-nos reflexionar sobre aquestes qüestions. I exacte, sempre sento, no, és que els teixits naturals sempre són millors. Bé, depèn. I sí que és veritat que ara l'estiu ve molt de gust vestir amb teixits naturals perquè són que ens permeten transpirar més, són més orgànics, valga la paraula, amb la qual cosa, sí, d'entrada són millors. Però, clar, hem de veure d'on venen els teixits naturals, no? De la natura. Hi ha els vegetals i els animals. Ja per començar, els teixits animals, no? Depèn de com siguis tu, quines creences tinguis, doncs potser ja no t'interessa.
0: I els descartes.
1: Exacte, i els descartes. També veure aquests teixits funcionen els animals, dic, funcionen superbé perquè són molt durables, però també s'ha de tenir una cura especial que també suposa uns consums a casa i unes maneres de tenir cura d'aquesta roba que ens condicionarà també, o sigui que millor, depèn. Els que venen del món vegetal, no? Cotó, el lli, el cànam, etc. També és cert, són teixits molt agradables, però són teixits, són matèries primeres que necessiten la majoria un gran extensió de terreny per cultivar. El cotó, per exemple, és el segon teixit més utilitzat i el primer més natural més utilitzat al món. Saps la quantitat de terra que necessites per cultivar el cotó que necessitem per produir i vestir la roba que utilitzem? Clar, això no és molt sostenible. També a nivell de durabilitat, són teixits que moltes vegades es fan malbé abans perquè són menys resistents que els sintètics, que ara veurem. Amb la qual cosa s'han de combinar això amb teixits sintètics com que venen del petroli, com el polièster, la poliamida, que tots coneixem. I això és un desastre a nivell de reciclatge perquè quan es barregen teixits naturals i sintètics es complica molt el procés de com aquella peça es pot recuperar amb noves.
0: Clar.
1: Amb la qual cosa, això ja diu, sí...
0: Ara ja ens has descol·locat.
1: Exacte.
0: No?
1: També es necessiten, perquè creixin en aquestes quantitats, es necessiten doncs, ús de pesticides, de molts químics, doncs que també no són...
0: Clar, és la producció gairebé industrial que fa que
1: tal
0: aquell
1: qual,
0: material natural es torni...
1: No gairebé, totalment intensiva, industrial.
0: Sí.
1: Amb la qual cosa depèn. Els sintètics, que són els que venen del petroli.
0: Què?
1: El gran desastre, el gran drama, el gran dimoni, el petroli. És cert, i jo sempre dic que el petroli, ostres, és un bé finit, millor que ens el guardem per coses realment necessàries, que no és fer roba. Però sí que és veritat que per roba tècnica i amb certes funcionalitats, la roba feta amb petroli, amb polièster, amb poliamides, és molt més durable, és molt més resistent. Roba impermeable, roba tècnica de muntanya, motxilles, tot això és millor que estigui fet amb aquests materials que et durarà moltíssim més que no amb un material natural que et durarà dos dies.
0: Clar.
1: I a vegades són les barreges d'ambdues que també funcionen. Han sigut fins ara un drama a l'hora de reciclar, però sí que és veritat que la indústria està avançant molt i ja estan trobant maneres d'això reciclar-ho millor i poder fer nous teixits amb aquestes barreges, amb la qual cosa això està bé. I després ja no us vull...
0: Liar més. Ja tenim, sí, ara ja estem confosos, però està bé, sí, perquè volíem trencar tòpics.
1: Amb els naturals, els sintètics, que a vegades és un, a vegades l'altre, i a vegades barrejar-los. I després tenim els artificials, que són els que diuen que hem inventat els humans, que de fet els sintètics també els hem inventat perquè no existia la natura, o tots els hem inventat, però els artificials són a partir d'elements naturals, com pot ser la polpa de l'arbre, amb uns processos químics es fa un teixit. Això seria la viscosa, que ens és tan còmoda, tan fresca també. La viscosa, per exemple, no és molt responsable perquè necessita molts químics i un ús molt intensiu d'energia per convertir-la en aquest teixit. Però hi ha substituts com el lioncel, que és simplement el mateix, però ho fan amb uns altres processos, que és molt més sostenible, amb la qual cosa aquests teixits artificials també dependrà de quins utilitzem i en quins moments. i tots aquests que ara heu vist que estan sortint, no?, de residus d'altres indústries, com pot ser de residu de la taronja, residu del cactus, residu de la pinya, que s'està fent teixit, no sé si això n'hem parlat algun cop.
0: N'hem parlat i, a més a més, cada vegada ja és més tendència. També,
1: exactament. Doncs aquests són també artificials, que també, depèn del procés, seran millors i pitjors. Amb la qual cosa, no és millor... no és millor una cosa o l'altra, es depèn de l'ús que vulgueu donar-hi. No té cap sentit comprar-se una roba interior totalment sintètica, perquè en contacte amb el cos ho interessant és que sigui natural, és algo que rentarà molts cops, que millor que no deixi anar microplàstic, però tampoc té massa sentit comprar-se quines peces de roba externes amb teixits naturals que ens duraran 2 dies, se'ns deformaran, necessiten tenir una cura molt especial, o un típic 100% llana. Bueno, està molt bé, però potser et durarà 2 dies. Potser és millor que tingui una mica de barreja i allò et duri 10 anys.
0: Clar. Sí. Per tant, hem de ser una mica conscients de cada material, que és el que hi ha darrere i per què volem fer servir aquella peça.
1: Exacte, tal qual.
0: Doncs sí, n'hem volgut parlar avui amb la Sònia Flotat. Sònia, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, bon dia.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls. RAC 1. Notícies. Josep Moragas.
3: Bon dia, són les 8. Donald Trump ha tornat al tradicional sopar de corresponsals després de l'intent d'assassinat de fa tot just 3 mesos. En el seu discurs, el president nord-americà ha aprofitat per tirar la cavalleria per sobre dels periodistes i acusar-los de fer notícies falses. A més, ha optat per l'ironia i ha assegurat que es presentarà un quart mandat. We are all doing good together. That's why tonight the show... Tots ho estem fent bé i estic preocupat pels vostres índexs d'audiència, li diu Trump als periodistes, que ho remata dient que té la intenció de presentar-se per quarta vegada a unes eleccions als Estats Units. For a fourth term as president of the United States. Ja he guanyat 2 eleccions, diu, i ho faré una quarta vegada. Això encara que només ha guanyat 2 cops. Trump s'ha passat bona part del seu discurs recordant el seu tercer i últim intent d'assassinat i ha rebut aplaudiments quan ha condemnat tot tipus de violència política. Ahir mateix que Trump també va aprofitar per amenaçar amb nous aranzels a la Unió Europea i tot plegat per la multa de gairebé 1 milió d'euros que Europa li ha imposat a Google per afavorir els seus productes. Mentrestant, continuen cremant de manera descontrolada els incendis a Madrid i Àvila, on s'ha declarat l'emergència nacional. Ja hi ha 70.000 persones evacuades o confinades i 20.000 hectàrees calcinades. El risc és que tots 2 incendis, que estan en comunitats autònomes diferents, s'ajuntin en un de sol. Aquesta nit, però, la meteorologia ha donat una treva i ha millorat la situació per fer front al foc. Ja ho anticipava ahir el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: Extienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y a primera hora de la mañana, madrugada, últimas de la madrugada, primera, la humedad es relativamente alta, con lo cual esta noche van a ser unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Les últimes hores s'han hagut de desallotjar 5.000 persones més d'un càmping que està tocada a l'incendi. La investigació sobre l'origen del foc apunta a una imprudència greu en fer servir maquinària pesant a la zona en un moment en què estava prohibit parlar el risc d'incendi. I a casa nostra avui hi ha risc molt alt de focs en 195 municipis de 19 comarques, sobretot a Ponent, al Camp de Tarragona i a Terres de l'Ebre. En aquestes zones hi ha 6 espais naturals on no s'hi pot entrar. Tot i la baixada de les temperatures prevista per al cap de setmana, preocupa especialment l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats pels llamps i tempestes seques. Això sí, a partir d'avui es reobren 5 espais naturals de l'interior del país que havien estat tancats fins ara, entre els quals el de Montserrat. Per cert, que en el que portem de campanya d'incendis, els bombers ja han fet 40 ordres de confinament amb 140.000 veïns afectats. L'inspector de bombers de la Generalitat, Miquel López, explica que des de les diferents mesures d'autoprotecció, el confinament és la més eficient, ho ha dit a la CNN.
5: No deixa de ser una situació estranya per ells, podria per alguns la primera, estan neguitosos, necessiten informació, i el que la gent ha d'entendre, i sempre fico aquest exemple i crec que és molt gràfic, és tu quan tens la llar de foc, i fiques la mà davant del vidre, si tens vidre, o davant de la flama, vull dir, tu et cremes la mà. Si fiques la mà al costat del totxo de la llar de foc, vull dir, pues la mà no te la cremes. Per tant, dins de casa sempre, sempre estaràs més segur que no pas fora.
3: I respecte al compliment de les ordres, assegura que la població en general en fa cas. Aquesta matinada, per cert, que els bombers han pogut estabilitzar un foc a la Serra de Roques Codolles, a Ferrera, al Pallars Sobirà, acabat cremant 30 hectàrees. I ara els esports, Roger Jofre.
6: El Barça va guanyar 4-1 a l'Europa en el primer amistós de la pretemporada. Héctor Ford, Diarra, Abrima Tunkara i Àlex González van marcar els gols i Flick va repartir minuts a tots els jugadors disponibles que han estat entrenant des de fa dues setmanes. Els únics que no van jugar van ser Bernal, Araujo i Valde. A la porteria, Chesney va disputar la primera part i Ter Stegen, que podria no anar a Anglaterra, la segona. Encara en clau blaugrana, l'equip ja coneix el seu rival pel trofeu Joan Gamper. Serà l'Al Ahly egipci en un duel que forma part de l'acord entre els dos clubs pel traspàs de Hamza Abdelkarim. Recordem que el partit es jugarà el 19 d'agost a les 8 del vespre. Avui, dia d'amistosos d'equips catalans. L'Espanyol juga contra el Sabadell a 11:45 del matí i el Girona s'enfronta a l'Alavés a la mateixa hora. I en ciclisme, a partir d'un quart de 12, comença la penúltima jornada del Tour amb l'etapa Reina, que per segon dia consecutiu finalitzarà a l'Alp d'Huez. A la general, Tadej Pogacar arriba a 7 minuts i 11 segons de Remco Evenepoel.
3: I al temps, comencem aquest dissabte amb un cel mig ennuvolat al prelitoral i a la façana litoral, però durant el matí aquests núvols s'aniran desfent i passarem a tenir un temps assolellat arreu del país, a excepció del vessant nord del Pirineu, on hi persistiran els núvols baixos. Tot plegat en un dia on la temperatura començarà a baixar, sobretot a l'interior i amb vent de tramuntana i mestral als dos extrems del país. De cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i prelitoral, que ens poden donar xàfecs i fins i tot tempestes, que poden ser intenses i localment acompanyades de calamarsa i pedra, sobretot al quadrant nord-est del país. Això és tot per la nostra banda. Informació actualitzada en una hora al Via Lliure, Barrau Mañé i al portal de RACU.cat.
0: I continuem ara aquí a la Primera Pedra amb la voluntat de conèixer millor aquests insectes petits que ens envolten. A l'estiu, tota cuca viu, i és que els insectes troben les condicions climàtiques perfectes moltes vegades per campar lliurement. Nosaltres aquest estiu volem repassar uns quants d'aquests insectes. Avui parlem de les xinxes. Ho farem de la mà del Roger Vila, que ell és biòleg. Roger, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Home, les xinxes, en principi, que són aquests insectes petits, sense ales, no?, d'un color rogenc terrós, podríem dir.
7: Correcte. Aquestes són les xinxes dels llits.
0: Ah, exacte. Sí. Aquest és el primer pas que hem de fer. Diferenciar aquestes xinxes del llit, que són les que, diríem, que menys ens agraden, perquè ens afecten i ens piquen.
7: Exacte, correcte. Sí, de fet, ja l'any passat aquí a Catalunya hi va haver un error important de confondre la xinxa del llit, que perquè ens fem una idea té el tamany d'una llentia, més o menys.
0: Mm-hmm, petitet.
7: Sí, amb les xinxes que hi ha, que en diem xinxes col·loquialment, que piquen a les plantes i de més, que n'hi ha moltes.
0: Que se les mengen a les plantes i que a vegades fins i tot estan a les parets, pot
7: sí,
0: ser,
7: sí, perquè
0: de les cases.
7: Fa uns anys vam tenir l'entrada d'una xinxa que es diu Bernat Mabrejat, que a
0: l'hivern... s'assembla al Bernat Pudent, potser?
7: Exacte. El Bernat sí. Pudent és el verd sí. de tota la vida.
0: Sí, sí,
7: que
0: sí.
7: Que l'esclafem
0: sí.
7: i fa molta pudor.
0: Sí.
7: I el Bernat Mabrejat és d'un color marronós, té com... a la vora de l'abdomen té com un tauler d'escacs, sí. blanc i negre. I què passa? Que en, com que ve dels tròpics, quan fa fred a l'hivern, es fiquen dintre les cases a l'obèstia. I com que n'hi ha molts, la gent... té molts bernats a dintre de casa. I clar, no s'han de confondre, perquè un
0: aquests
7: no té implicacions...
0: No piquen, exacte, no. Aquests no ens piquen ni ens fan mal,
7: no?
0: No? Potser les plantes sí que se'n sí, ressentiran.
7: Sí, i els cultius, hi ha preocupació i s'està buscant maneres de tractar-ho, però no té implicacions per la salut. En canvi, la xinxa del llit sí que té implicacions per la salut, tot i que les espècies que tenim aquí no són transmissores de malalties, però és una molèstia.
0: Estem parlant ara, ens centrem no amb els xinxes de vegetals,
7: sí.
0: sinó que aquests altres, que són aquests que dèiem de color rogenc terrós.
7: Correcte.
0: Que més
7: correcte.
0: O més del tamany d'una llentia, que no sí. transmeten malaltia, seria la part tranquil·litzadora.
7: Exacte.
0: Però què fan? De què s'alimenten? Per què els tenim allà i no se'n volen anar?
7: El problema és que s'alimenten de la nostra sang.
0: Clar.
7: Vale? Clar, els xinxes ja n'hi havia hagut fa molts anys. Vale, ja des del segle XV-XVI hi va haver una expansió de xinxes a nivell mundial. Vale? El que passa és que es va inventar un insecticida, el DDT, que era superpotent, superpersistent, i es va començar a tractar tot amb insecticida i van desaparèixer. Val? Què va passar? Aquest insecticida després es va demostrar que era molt persistent i que, igual que mata insectes, també ens afectava la nostra salut. Ah, i es va prohibir l'ús d'aquest producte. Des de que s'ha prohibit l'ús, hi ha hagut, mica en mica, un augment, un retorn de les xinxes dels llits, que estàvem superben acostumats i que no n'havíem sentit mai a parlar ni res. I coincidint, doncs, des de l'any poder 2000, amb la globalització, l'augment de transport de mercaderies, etc, etc, les xinxes es belluguen també amunt i avall, amb els desplaçaments a hotels, etc, es mouen per tot arreu. Clar, la xinxa el que fa és que durant el dia s'amaga. Llavors, en una casa es pot amagar, sobretot s'amaga els matalassos, el rebordó, la costura, aquest replec, s'amaguen allà. També s'amaguen els endolls, a dintre els endolls, a qualsevol esquerda, els sòcols, alfombres, tauletes de nit, a tot arreu s'amaguen. Durant el dia estan allà amagats. Quan arriba la nit i ens posem a dormir, ens detecten la calor, ens detecten el CO2 que exhalem al respirar, se'ns acosten, ens piquen, xuclen la sang i llavors ja tenen energia. S'ha demostrat que poden viure mesos sense menjar llavors.
0: Per tant, allò de dir me'n vaig de casa i estic un temps a veure si es moren de gana i torno, no?
7: No funciona. Correcte, sí, no funciona. No, un mes o fins a un any, ben bé, es poden aguantar sense alimentar-se. És un insecte superresistent.
0: Per tant, què recomana?
7: Hem
0: de fer?
7: Realment, amb les xinxes, jo sempre ho dic, sí, hi ha plagues que a vegades tenim el problema i ens ho podem solucionar. Sempre dic el mateix exemple, el metge. Tenim un mal de cap, el que tiro paracetamol, el que sigui, i se te'n va. Quan tu tens mal de cap durant molt temps o molt mal de cap molt intens, has d'anar al metge. Doncs en aquest cas, amb les xinxes de llit, jo diria tu, recorre una empresa de control de plagues i que ens faci el diagnòstic, que faci una molt bona inspecció. La dificultat de tractar els xinxes és que, com que s'amaguen a tots aquests raconets, és molt, molt fàcil que t'endeixis un lloc sense tractar. Llavors, la detecció és superimportant.
0: I a l'hora de detectar-les, no sé si la picada, sabries descriure-la? És a dir, com sabem que són els xinxes els que ens han picat i no un altre, algun altre bitxo?
7: El tema de les picades és un tema que amb els insectes és brutal, perquè és molt difícil. Sí, perquè més cadascú reacciona.
0: Perquè podrien ser puces, també.
7: Correcte. Les puces, per exemple, és una picada que sí que es pot identificar fàcilment perquè són molt seguides. I les puces, com que són aplanades, ¿vale?, estan acostumades a moure's entre els pèls dels animals. Llavors, les puces, sobretot, es posen a llocs on tenim pressió, als mitjons, al cinturó. Llavors, quan tens picades a la cintura, a les aixelles o als turmells, i normalment piquen i fan com tres picades seguides separades per 2-3 centímetres. Llavors, aquest tipus de picada sí que pots identificar que és una puça. Però les xinxes et piquen a tot arreu. Pots identificar que són xinxes perquè et piquen a la nit, només. Si et piquen durant el dia, és que són mosquits o alguna altra bestiola. Però si et piquen durant la nit, segurament són xinxes. I a més, he tingut casos de gent que et diu, és que m'he llevat, he mirat el llençol i tinc el llençol ple de petites gotetes de sang. I clar, de la picada que et fan, doncs després, com que t'injecten anticoagulant i per poder absorbir la sang, doncs allò segueix degutant. Sí.
0: Alguna goteta.
7: Exacte.
0: Intentem que no s'hi trobin bé a casa. És a dir, prevenció se'n pot fer o no?
7: Sí, mira, ara explicaré interioritats.
0: Ens agrada, és el que volem.
7: Del sector i personals. Mira, al sector sempre fem una broma, que és que quan tenim una fira, un congrés i demés, tots, quan arribem a un hotel, per més que sigui d'una, dos, tres, quatre, 24 estrelles, repassem els matalassos. Va. Perquè, al final, per més higiene que tinguis, tu vas a un hotel i si el que ha dormit abans ha portat xinxes, allà estan. Llavors, sempre repassem la costura dels matalassos per mirar que no hi hagin uns puntets negres, que són els excrements, o que no vegis

0: L'autèntic gust de la fruita d'antes només el trobaràs a Aitona Gourmet. Madurada a l'arbre, tal com es feia abans, collida al seu punt, sense passar per cambres frigorífiques ni per supermercats. Directe dels nostres camps a la teva taula en només 24 hores. L'autèntic sabor que encara recordes de la fruita de Lleida. Un luxe al teu abast. aitonagourmet.com. La fruita d'abans, collida avui.
1: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
2: Si vas a fer, per exemple, un Camino de Santiago o ara l'estiu, que molta gent s'atreveix a fer més aventures del que normalment solem fer, serveix d'alguna cosa o no? Algun d'aquests recursos que et permeti aïllar-te una mica d'un matalàs si no tens temps de revisar.
3: Sí, jo per exemple també, doncs, quan viatjo, doncs, la maleta, per exemple, en lloc de deixar-la a terra, doncs, la deixes sobre una butaca. Totes aquestes coses, aïllar-te de llocs on puguin criar les xinxes, sempre redueixes el risc d'emportar-te'n un accidentalment.
2: Doncs això, avui hem volgut parlar de les xinxes per evitar justament que tota aquella gent que vulgui passejar, vulgui anar pel camp, vulgui estar amb albergs, amb llocs per dormir, doncs que pugui tindre aquestes mínimes precaucions, Roger, que avui parlàvem, i que com a mínim també les coneguem una mica més. Les sabem reconèixer i diferenciar de les que no piquen i
3: important,
2: no fan mal.
3: Important.
2: Important. Moltíssimes gràcies, Roger.
3: A vosaltres.
1: La primera pedra, amb Noemí Polls.
2: Com ens agrada l'estiu recuperar aquesta secció, Marc Balcells, bon dia.
4: Doncs sí, moltíssimes gràcies per tornar-la a recuperar un estiu més.
2: Sí, senyor, el Marc Balcells és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, i criminòleg expert en delictes contra el patrimoni cultural. I clar, avui farem un delicte contra el patrimoni cultural.
4: Totalment, i de fet serà un delicte que continuarà i serà el fil conductor d'aquesta temporada, perquè quan em veu tornar a convidar a parlar de casos i de delinqüència contra el patrimoni cultural, vaig pensar, què podem fer aquest any, no? L'any passat, si us en recordeu, estan tots, es poden recuperar. Vam parlar de casos no resolts, altres anys hem fet l'experiment de parlar de casos que van passar aquell any. Aquest any, tristament, està molt marcat per conflictes armats, i he pensat per què no fer un monogràfic de la història de la destrucció intencionada a través de conflictes armats del patrimoni cultural. Ho intentarem fer, no vull dir d'una manera mena, però sí que us presentarem casos perquè els pugueu veure amb la perspectiva històrica. Així que aquest serà una mica el fil conductor aquest estiu.
2: Val, perfecte. Em sembla superinteressant. Avui toca quin?
4: Avui toca teletransportar-nos tots a l'any 71, després de Crist, a la Roma de l'emperador Titus, val? Preparada pel teletransporte?
2: Preparada.
4: Vinga, ja estem tots allà. Estem a la Via Sacra, a la Via Sagrada, i està desfilant un dels espectacles més impressionants que un romà podia contemplar en vida, que era un triomf d'un emperador. Soldats, presoners, i al mig de tot, portat en andanes enormes, els tresors que Titus ha expoliat del temple de Jerusalem, entre ells la famosa menorà de 7 braços, la taula dels pans de la proposició, les trompetes d'argent del temple. És a dir que tot això està anant en un carro perquè la gent de Roma pugui veure com Titus ha espoliat o com ha obtingut tot això per major glòria de l'imperi romà. La multitud, evidentment, està aplaudint embogida, perquè allò per ells no és un botí de guerra, allò és un missatge. Roma guanya i, evidentment, ho demostra importància allò que té de més sagrat un poble com és el jueu. Per tant, avui comencem aquesta temporada dedicada al patrimoni cultural en temps de conflicte armat i comencem per Roma perquè Roma ens ensenya una cosa fonamental, que l'espoli cultural no és un efecte col·lateral de la guerra, sinó que és una estratègia, i això ho veurem a cada un dels capítols. A través, anirem avançant a mesura amb el pas del temps a la història i anirem veient com això es repeteix. Els romans tenien una paraula en llatí per això, que us sonarà molt, la paraula en llatí era espòlia.
2: Clar, ja sabem l'origen de tot.
4: Blanco i en botella, no?
2: Sí, senyor.
4: La traducció seria buti, per tant, seria un botí de guerra, i tenien molt clar que emportar-se les obres d'art, estàtues, objectes religiosos d'un poble vençut, era part de la victòria, tan important, com dèiem, com la victòria militar mateixa. No ens quedem només amb el cas de Titus. Quan Luci Mumi destrueix

0: Corint l'any 146 abans de Crist, era una gran ciutat de l'imperi grec, un dels centres culturals del món mediterrani, va enviar a Roma centenars d'obres gregues. I se li atribueix una frase que ho diu tot. Va avisar els transportistes que si trencaven alguna estàtua l'haurien de substituir per alguna igual. I això ja vol dir que Mumi ja sap que el que està portant és valuós. Tot i no saber gaire d'art, però ell entén el valor polític d'aquells objectes. Per cert, mateix any Roma destrueix Cartago, eh? Per tant, dues ciutats esborrades al mapa en pocs mesos i, per tant, ja veiem que aquí no és tant una casualitat, sinó un programa d'expansió territorial romana.
1: Segur.
0: Clar, aquestes estàtues gregues van omplir jardins i els fòrums de Roma. I no són decoració, són trofeus. Són la prova material que la cultura del món conquerit ara és propietat d'aquesta Roma invicta, que no para de guanyar, d'expandir-se. Grècia és conquistada militarment, però Roma decideix que la cultura grega és massa valuosa per destruir-la. I d'aquí que hi ha aquesta apropiació cultural. Però si hi ha un cas que em sembla especialment interessant per obrir aquesta temporada, és el gran escàndol, el primer d'ells documentat d'espoli cultural de la història i té tots els ingredients d'un cas criminal amb judici inclòs. Un acusat sense escrúpols, unes víctimes identificades i un advocat genial que ho va deixar tot per escrit. Estem parlant del cas de Gai Verres, que vaig utilitzar, per cert, per obrir el meu llibre Arqueomàfia, que va ser governador de Sicília entre el 73 i 71 abans de Crist. Verres va convertir el seu mandat a Sicília en una operació sistemàtica de saqueig artístic. Ell anava de ciutat en ciutat, entrava als temples, entrava als fòrums, entrava a cases privades, perquè era el governador, i s'emportava allò que li agradava. Estàtues, pintures, objectes d'or i plata, peces d'ivori. I si el propietari protestava, com que ell venia amb la guàrdia pretoriana al darrere, doncs saps, la guàrdia armada...
1: I gairebé que no li devia venir de gust protestar ningú.
0: Vostè decideix el que vostè vegi. Aquest senyor torna a Roma i en el moment en què marxa de la illa, les comunitats sicilianes el denuncien i contracten el millor advocat disponible, que és Marc Tuli Ciceró. I quan Ciceró us explico que ho deixa tot escrit, és així de cert, es pot consultar en línia, les famoses barrines, que són els famosos discursos d'ell en tant que advocat de l'acusació contra Verres, i són un document extraordinari. Primer de tot perquè Ciceró, i per tant, és literatura llatina boníssima, de primer ordre, i a més perquè descriuen amb precisió quirúrgica com funcionava el seu sistema d'espoli, que us sonarà a altres casos que hem arribat a parlar en els nostres estius. Perquè ell parla de qui identifica les peces, qui les transporta, qui les rep, qui mira cap a un altre costat sapiguent l'origen il·lícit, això ho pots traslladar automàticament a cadenes de tràfic il·lícit d'antiguitats el 2026, que tenim estudiades els criminòlegs. I fins i tot llista objectes que Verres va robar. Per tant, és el primer informe criminalístic / jurídic sobre tràfic de patrimoni cultural de la història. Verres, evidentment, cau sota els peus patejadors de Ciceró, que era un gran expert legal i, per tant, doncs, ha de marxar a l'exili. Però aquí ve la ironia, ell va sobreviure molts anys envoltat de les seves peces robades fins que Marc Antoni el fa executar. Per tant, doncs, encara va viure,
1: sí,
0: encara va tenir...
1: Va tenir temps per disfrutar totes aquelles peces.
0: Allò que avui en dia diríem una suspensió de la pena. El que és interessant és que sembla que Marc Antoni no li interessava tant executar la pena, sinó quedar-se les estàtues de Verres. Així que, en fi.
1: Sí, sí.
0: Tornem ràpidament a aquesta menorà i a aquest desfile que us estava explicant a l'inici de la secció. L'any 70 després de Crist, les regions romanes de Titus Vespasià destrueixen Jerusalem, saquegen el famós temple, i aquest és un dels episodis més traumàtics de la història del poble jueu i un dels més ben documentats de l'antiguitat gràcies a l'historiador jueu Flavi Josep, que va presenciar els fets, tot i que, evidentment,
1: documentar
0: sempre...
1: Documentar-ho veig que té una importància bàsica, eh?
0: Capdalt, això. Fins i tot avui en dia els diem als museus, si us plau, documentin bé tot el que tenen, i avui en dia, doncs, comptem amb, si tot va bé, creuem els dits, bona documentació, bons registres documentals de les peces, càmeres de seguretat, fins i tot, però en aquella època doncs, tot quedava una mica més a l'aire, no? Doncs bé, a Roma, per commemorar la victòria, com no, es construirà l'Arc de Titus, que encara avui el podeu veure al Fòrum Romà, i a l'interior de l'Arc, si us hi fixeu, això pels que estigueu a Roma, o aquest estiu aneu a Roma, hi ha un relleu extraordinari, que és els soldats romans portant la menorà en triomf. Per tant, és documentació visual d'aquest espoli que us estem explicant avui. I aquí vindria la pregunta que connecta l'antiguitat amb el present. On és aquesta menorà avui? Podria haver arribat fins als nostres dies? Doncs mireu, això ningú ho sap amb certesa. La hipòtesi més estesa és que va acabar Cartago quan els vàndals van saquejar Roma l'any 455 i d'allà aniria a Constantinople, però el rastre, evidentment, es perd. Evidentment, l'any 2013, el govern d'Israel, mira tu, 2013, ja d'ara, és a dir, fa res, el govern d'Israel va demanar formalment al Vaticà que confirmés si la menorà es trobava als seus magatzems. Evidentment, el Vaticà ho va negar i el debat continua obert. El tema és, a l'actualitat, que un objecte robat fa quasi 2.000 anys continua generant reclamacions diplomàtiques avui en dia, i això ens diu alguna cosa sobre aquesta llarga memòria que té el patrimoni cultural. Per tant, què ens deixa Roma i aquests casos que hem estat parlant avui? Doncs ens deixa la constatació que l'espoli cultural en temps de guerra no és una aberració moderna. No s'ho han inventat quatre del segle XX, ni és cap accident. És una pràctica amb una lògica clara, que és que qui controla els símbols d'un poble controla el relat d'aquesta derrota. Roma no destrueix quasi sempre a la cultura dels pobles vençuts, perquè alguns casos també entren com amb apisonadora i mai més, sinó que ells bàsicament moltes vegades se l'apropien, la reinterpreten com a bé romà per a la glòria de la cultura romana i la posa al servei del seu propi poder. Això és molt més sofisticat, fins i tot et diria més maquiavèlic, tot i que encara no ha aparegut Maquiavel a la història, que no pas la destrucció pel gust de la destrucció que anirem veient. Veurem que a l'any 54 del segle XX sortirà la Convenció de la Haia, que és el gran instrument jurídic de protecció de patrimoni cultural en conflicte armat, i arribarem, en parlarem, i ja us podeu imaginar que una de les parades que farem en aquest viatge és la Segona Guerra Mundial. Però els principis d'aquest document, ja en parlarem, haurien sonat superraonables a les comunitats sicilianes que van denunciar Verres, haurien sonat raonables als jueus que van presenciar la destrucció del temple, etc. I la setmana que ve farem un salt de molts segles i anirem a una altra figura que déu-n'hi-do també, que va ser Napoleó.
1: Home, aquest havia d'estar clar.
0: Així que ja t'ho deixo avançar perquè vagis fent boca,
1: ganes,
0: Noemí.
1: Que sí. Doncs moltíssimes gràcies, Marc.
0: A vosaltres, que vagi molt bé.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.

0: Nosaltres aquest estiu volem mirar el cel amb la Laia López, que ella és física i és amant de l'astronomia. Laia, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: El mirem sempre, eh? De fet, el mirem durant tot l'any i acompanyada també de tu. I ara volíem saber què és el que podem veure al cel aquest estiu, així, d'entrada. Podem veure sempre moltes coses, però explica'ns una mica aquestes coses especials.
1: Així, en general, mira, de planetes, abans de la sortida del Sol podem veure Mart i Saturn. Júpiter serà visible des de mitjans d'agost, mentre que Mercuri es podrà veure des de finals de juliol fins a finals d'agost. També molt típic de l'estiu és veure el triangle d'estiu, que són aquestes tres estrelles, Altair, Deneb i Vega, que es veuen, si mires a la recta amunt, no?, al zènit, veuràs doncs, aquest triangle format per aquestes tres estrelles molt lluminoses. Si parlem més de fenòmens astronòmics que podem veure aquest estiu, podem començar per finals de juliol. El 31 de juliol serà el pic de la pluja d'estrelles de les Delta Quàrides, que és a dir, a l'estiu, no?, hi ha diverses pluges d'estrelles,
0: sí,
1: tenim les Perseides, no?, a l'agost, que són les més famoses perquè són més intenses, però aquí a finals de juliol també tenim el pic d'aquestes Delta Quàrides.
0: Que es veuen més o menys?
1: Aquesta? Menys.
0: Menys, una mica menys, eh? Sí. Però també ja val la pena que mirem cap amunt i el 31 de juliol les busquem. Què més?
1: A l'agost tenim diverses conjuncions. Una conjunció és quan dos objectes al cel estan molt a prop l'un a l'altre, però és un fenomen aparent. No significa que a l'espai estiguin molt a prop, sinó que nosaltres quan mirem al cel els veiem.
0: Mm-hmm. Un fenomen visual.
1: Exacte.
0: Eh?
1: Tenim el 4 d'agost, conjunció de la Lluna amb Saturn.
0: 4 d'agost, conjunció de la Lluna amb Saturn, eh?
1: Sí, a la matinada les veurem la Lluna i Saturn molt a propet.
0: Mm-hmm.
1: El 9 d'agost, conjunció de la Lluna amb Mart.
0: En Mart, val.
1: El mateix en Mart. I hi ha a mitjans d'agost el famós eclipsi total,
0: sí,
1: de Sol. Com sabeu, tenim un eclipsi total de Sol que passa per la península Ibèrica. Depèn de la zona, però més o menys cap a les 8:30 del vespre.
0: Uh-huh.
1: Vigileu, no? Mireu la pàgina web d'eclipsicatalunya.cat per veure quines zones es veu millor. Així, en general, a Catalunya es veurà en fase total a la zona sud, a Tarragona, però hi ha altres indrets d'Espanya que també es veu fantàsticament, com per exemple Saragossa, Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc o Navarra.
0: Doncs estarem pendents i en parlarem més precisament de l'eclipse solar, perquè això mereix capítol sencer nostre, Laia.
1: Exacte.
0: Sí, que recuperarem el tema. I què més veurem?
1: Tenim, de fet, el 12 d'agost és fantàstic perquè també tenim el pic de les llàgrimes de Sant Llorenç, les Perseides, que són aquesta pluja d'estels que tenim cada any.
0: Home, no sé si valdria la pena passar-se la nit ja amb vela.
1: Desperts.
0: Sí, oi?
1: Sí, sí.
0: Sí,
1: sí,
0: doncs mira.
1: L'eclipse és al vespre i després ja et quedes i observes,
0: sí, sí, sí,
1: les pluges d'estels.
0: Sí, sí.
1: A finals d'agost tenim l'eclipsi parcial de Lluna. 15 dies després, no, d'aquest eclipsi de Sol, tenim aquest eclipsi parcial de Lluna, en el qual s'ocultarà el 93,2% de la Lluna. Per l'eclipsi lunar no fan falta ulleres, aquestes especialitzades. Per l'eclipsi de Sol, sisplau, sí, porteu ulleres,
0: sí,
1: homologades. Però per l'eclipsi lunar del 28 d'agost no fa falta. Un eclipsi lunar no és aquest fenomen astronòmic que passa quan la Terra es posa entremig del Sol i la Lluna, bloqueja la llum solar i projecta la seva ombra sobre la Lluna.
0: Mm-hmm. D'aquests n'havíem vist més, no? De...
1: Sí, aquests són més comuns.
0: Més comuns.
1: Exacte.
0: Uh-huh. Doncs déu-n'hi-do, és a dir que ja tenim l'agenda plena per mirar les estrelles i amb tu ho anirem seguint. Laia, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I ara deixem l'espai, baixem a la Terra i ens centrem en el nostre planeta.

0: Sèries televisives, pel·lícules, novel·les en les que la por al col·lapse, la crisi climàtica, catàstrofes tecnològiques, guerres globals, búnkers de luxe i fantasies d'escapisme reservades a uns pocs. Tot plegat enganxa i dona grans xifres d'audiències. The Last of Us, Chernobyl, Black Mirror, The Walking Dead, Mad Max, totes elles parlen de la fi del món i res és més infecciós que la passió pel col·lapse. Això ho diu Nick Land i recull el seu llibre La Dual Espluga. Eduald, bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem parlant d'Imaginar la fi, el llibre que justament parla de tot plegat i que parteix ja de la idea d'aquesta passió que tenim per explicar aquest final apocalíptic i que porta al col·lapse. I tu ja comences posant un dubte, no? I dius, res és més infecciós, no ho dius tu, és una cita que ja poses a la primera pàgina, Nick Land, i que diu, res és més infecciós que la passió pel col·lapse. És així?
1: Jo crec que sí, perquè crec que ens trobem en un moment, i crec que d'aquí sorgeix el llibre, en el qual moltes de les coses que han estat passant en el món en els últims 2, 5, 10 anys són qüestions o amenaces que es poden mirar des d'una mirada política, però que d'alguna manera van més enllà de les categories polítiques tradicionals. I estic pensant, doncs, en qüestions com l'emergència climàtica i les transformacions que comporta, lligades, doncs, a l'aparició de fenòmens meteorològics extrems, a incendis, ara que en diuen de sisena generació, a sequeres, a danes, o sigui, tota una sèrie d'elements lligats a aquesta transformació que tenen una afectació en la nostra existència que va més enllà d'aquelles categories polítiques que podíem pensar, doncs, la reducció horària o lluites pel salari, per tant, doncs, un pensament polític tradicional. I el mateix en qüestions com l'emergència de la intel·ligència artificial o transformacions tecnològics, o fins i tot pensant en el que ha passat els últims temps d'una situació geopolítica terrible, de guerres, de genocidis, en moltes vegades lligades directament a la lluita pels recursos. Doncs crec que ens trobem en un moment que tota aquesta sopa d'actualitat ens porta a una mirada escatològica, a pensar com que aquesta situació política ens condueix a la fi del món, com es havia pensat, per exemple, fa molt temps durant la Guerra Freda, amb l'amenaça atòmica, i que alguns pensadors van començar a teoritzar com aquesta idea de l'obsolescència de l'home, la humanitat i l'existència en el planeta tal i com la coneixíem està amenaçada. I crec que és en aquest context que estan apareixent com moltes narracions audiovisuals, com totes aquestes que tu ara comentaves, en les quals el que es fa és, partint de l'evidència empírica, de les dades científiques que tenim sobre els reptes enormes i amenaçadors existencialment que hi ha en el present, però que d'alguna manera aquestes dades poden ser llegides de moltes maneres, i el que proposen tots aquests relats és llegir-les d'una determinada manera cap a unes visions apocalíptiques que fomenten aquesta passió pel col·lapse que s'hi tenen clan, que infecten, que d'alguna manera animen a tenir una fantasia sobre com serà aquesta fi del món, que de fet ja està filtrada ideològicament.
0: Això és el que anava a dir, sobretot tu parles de la manera com es fa d'escriure aquest relat, que respon a uns interessos ben clars.
1: Exactament, i que són interessos de molt tipus, perquè, per exemple, un que comento al principi és, per exemple, doncs això, davant de tota aquesta evidència que estem comentant d'augment de temperatures, incendis, sequeres, etc., un pot dir, doncs bé, adoptar una perspectiva tecnooptimista i pensar, doncs no, això és fantàstic perquè ens trobem en el millor moment de la història en el qual tenim les capacitats tècniques, les capacitats científiques, el coneixement per que els nostres emprenedors, que els nostres empresaris, que els nostres grans senyors de la... que alguns anomenen senyors tecnofeudals, doncs que aquestes grans entramats empresarials siguin capaços de trobar solucions a aquest problema, i per tant, doncs, tenim l'oportunitat de ser la primera generació sostenible de la història sense canviar el nostre consum, el nostre model extractivista, sense deixar d'enrevessar els límits biofísics del planeta i un llarg etcètera. Per tant, això respondria a uns interessos, a dir, doncs, aquesta situació crítica el que ens ha de fer és apostar més per un model empresarial, per un model tecnològic, i per tant això és un model. Per altra banda, hi poden haver interessos més lligats a, d'alguna manera, a animar aquestes pors apocalíptiques, aquestes pors col·lapsistes, i començar, doncs, a dir, escolta, si el món s'acaba i en 3 dies això serà un col·lapse, s'acabarà l'aigua i el paper de vàter als supermercats, t'hauràs de barallar amb el teu veí...
0: Tots estem veient ara imatges de sèries i pel·lícules.
1: Clar, és que si ho pensem bé, les sèries de zombis, com me citaves de Last of Us, que també en parlo una mica, doncs al final, encara que parlen de qüestions fantàstiques, apel·len a aquest imaginari de la guerra del tots contra tots, d'un pessimisme antropològic brutal, de pensar que els homes homes i les dones per naturalesa som egoistes i a la mínima que veiem la nostra existència amenaçada, doncs què farem? Protegir-nos. I aquí apareix una altra indústria molt gran en la qual la fi del món es converteix també en un negoci, com pot ser el que estem veient ara amb la proliferació de búnquers i búnquers de luxe i empreses que d'alguna manera van anunciant aquests refugis i per tant es porta aquest preparacionisme que molt cops el veiem doncs, en TikToks i en...
0: No, però fins i tot en veu de polítics, no? Que et diuen prepara't el teu propi kit.
1: Vaja, la Unió Europea, efectivament, no farà cosa d'un any o una mica més que van proposar aquests kits d'emergència i, de fet, moltes, abans ho deia, aquestes situacions bèl·liques que ha travessat el nostre món en els últims mesos i anys està molt lligada a un preparacionisme de les nacions o dels estats, que és davant de l'amenaça de l'escassetat de recursos, doncs anem a tenir guerres pel petroli, anem a tancar les nostres fronteres perquè els refugiats climàtics no entrin i, per tant, la lluita contra les persones migrants, com el que hem vist que ha passat brutal als Estats Units en tants altres llocs, està molt lligat en aquesta projecció que davant de la visió del col·lapse s'adopta una mirada gairebé supremacista de supervivència de la nació i que per tant el que hem de fer és expulsar tots els cossos aliens que puguin amenaçar la supervivència de la nostra nació i per tant aquest preparacionisme que val per un xaval que ha estat a TikTok veient vídeos sobre com aprendre a fer foc al bosc i que va amb la seva motxilla tot preparat, val també per les nacions que han de fer aquest acopio de totes les coses que puguin necessitar per sobreviure en els propers anys. I és la mateixa lògica, per barrejar fins i tot les dues que estava comentant, que veiem quan es parla amb figures com Elon Musk, amb SpaceX, i ara també, vull dir, en els últims mesos hem vist, per exemple, expedicions com l'Artemis 2 i de cop torna a la carrera espacial, aquesta imatge de si la Terra es convertirà en un planeta inhabitable, inhòspit, en el marge de poc temps, doncs potser el que hem de fer és anar a viure en una colònia a Mart i en lloc d'optar per un model decreixentista, un model de canvi de consum o de model econòmic a la Terra, el que fem és traslladar-nos a Mart i, doncs, no ho sé, comencem a fer, algú ja especula fins i tot en fer mineria en asteroides, perquè allà hi ha recursos infinits per extreure i un llarg etcètera d'aquesta projecció també en clau de negoci tecnooptimista cap al futur.
0: I de fet tu acabes parlant de que tota aquesta manera de crear aquestes narratives ens fan fins i tot potser pensar que tot allò que en un principi ens hagués semblat absurd, com lluitar d'aquesta manera en contra de la natura, etc., per que sobrevisquin només uns pocs, l'acabem normalitzant. Acabem normalitzant un discurs i a més apoderat per una ultradreta.
1: Sí, a mi és una de les coses més greus. O sigui, és veritat que faig una mica la distinció perquè crec que aquest relat col·lapsista, que intento definir a partir de diversos criteris, crec que és cert que l'ha comprat tant l'esquerra com la dreta. És a dir, determinats moviments o parts del moviment ecologista o parts de moviments d'extrema esquerra fins i tot també han fantasejat una mica amb aquestes visions i en el llibre parlo de, per exemple, les perspectives del comunisme del desastre que assumeix que només aconseguirem una societat justa de veritat quan arribem a un col·lapse societal i això ens obligui a reconstruir la societat ja no en grans ciutats i amb un model com el que tenim ara, sinó en comunitats molt més petites, en zones rurals, amb un model més d'autogestió. I per tant, ja dic, aquestes fantasies de com reconstruir la societat també es basen en aquest model col·lapsista. Però si bé aquestes em semblen molt minoritàries, i en general moltes d'elles, com totes les teories decreixentistes, sí que apunten a aquesta necessitat de transformar un model per, en el fons, poder viure millor, el que ens trobem és l'altra cara de la moneda, que és com qui ha estat sobretot obsessionat amb la catàstrofe, amb el desastre i amb l'apocalipsi, ha estat l'extrema dreta, i gran part, o jo almenys crec que es pot filtrar gairebé tot el discurs d'extrema dreta, com deia abans, des d'un discurs de protecció d'un mode de vida molt concret. És a dir, per ells la fi del món no és l'extinció de la humanitat, sinó que és l'extinció d'un home en concret, de la meva forma de vida, i per tant, bueno, hi ha un autor que és Joana Zilinska que parla de... el que els fa por és l'extinció de l'home blanc heterosexual. I per tant, gairebé totes les amenaces que avui veiem amb teories conspiranoiques sobre la gran substitució, sobre el genocidi blanc, sobre l'auge del feminisme i la dissolució del gènere i del rol tradicional de les dones com a cuidadores i com a mares, el pànic moral al voltant de les persones trans i els bulos que circulen cada dos dies d'una dona trans ha entrat al lavabo i ha assetjat algú, ha violat algú, o les imatges de migrants violant en massa. O sigui, tot aquest cos de teories, al final el que fan és alertar en clau col·lapsista sobre l'amenaça, sobre una part de l'espècie que és com l'ètnia blanca amb un determinat model de família, en un determinat model de reproducció, en un determinat fins i tot model vivència del capitalisme fòssil en les ciutats, perquè molts d'aquests debats s'han produït també quan hi ha hagut prohibicions d'entrar amb el cotxe de gasolina o de gasoll al centre de les ciutats, o s'han peatonalitzat carrers, que molts autors o referents a l'extrema dreta, com Jordan B. Peterson, han escrit fins i tot poemes, que en el llibre en cito algun que són molt graciosos, dient que això, que prohibir que entrin cotxes de gasolina als centres de les ciutats és pràcticament un genocidi blanc. I és molt curiós com ells mateixos fan aquest salt. Vull dir que jo a vegades en el llibre a vegades penso, ui, sembla que ho has exagerat una mica, però és que ells mateixos ho han escrit, ho han poetitzat i ho tematitzen així.
0: I a més estem vivint una era en la que s'afirmen moltes coses que probablement potser fa un temps haguessin sigut impensables que s'estiguessin afirmant amb aquesta naturalitat, no?
1: No, no, és que completament. De fet, molts dels desenvolupaments, a mi n'hi ha un que em fa molt de gràcia d'explicar, que és, per exemple, el naixement de OpenAI, que és l'empresa que ha donat peu a ChatGPT, que ara sembla que tothom la té més o menys present, però l'empresa OpenAI neix a les mans de Sam Altman i d'Elon Musk com una fantasia apocalíptica. És a dir, ells ja, i això està publicat, Elon Musk li van preguntar en premsa si tenia por a la fi del món, i ell acaba dient que, bueno, el canvi climàtic no, perquè, bé, potser morirà el 99,9% de la població, però ells es salvaran. Però, en canvi, els hi feia por l'emergència d'una intel·ligència artificial general o singularitat, que és el que en diuen, aquesta intel·ligència artificial autoconscient, que, clar, és capaç d'exterminar tota la humanitat, i això sí que els hi feia por. I és per això que decideixen fundar una empresa que sigui la que escali més ràpida la capacitat de processament de dades i sigui capaç d'avançar cap a aquesta singularitat per assegurar-se que aquesta intel·ligència artificial assassina, o a vegades la diuen dictadora, estigui les seves mans i que com a mínim ells estiguin protegits. I per tant, són aquestes pors apocalíptiques o altres, no ho sé, Palantir en Peter Thiel, que també és de fet un dels que va posar diners per la fundació d'OpenAI, però en Palantir, que és l'empresa que ha armat molts exèrcits, com el dels Estats Units, com el d'Israel, i que també ha sigut el que ha estat capaç de fer l'agregació de dades necessària per perseguir migrants en mans de l'ICE als Estats Units. Per tant, la capacitat que tenen aquestes figures, que Peter Thiel fa 3 dies estava a Roma parlant de l'anticrist i de l'apocalipsi, i justament per les seves pors apocalíptiques desenvolupa una tecnologia i és capaç de proposar, doncs això, un discurs supremacista antidemocràtic, perquè el tenen i el defensen i l'han publicat per protegir l'espècie o l'home blanc d'aquestes amenaces que ells consideren. Per tant, sí, és molt descarat, però a més que aquí hi ha una traducció molt directa entre el que és el discurs apocalíptic com el sostenen ell en públic i les pràctiques tecnològiques o politico-tecnològiques que donen a terme.
0: Que estan donant a terme. Tu, de totes maneres, també parles de que hem de començar a pensar com podem organitzar les nostres ciutats, la nostra mobilitat, el nostre consum, i que, per tant, com replantejar-nos i agafar nosaltres les rendes d'aquest futur, positivar-ho. Sí.
1: No, no, completament. O sigui, jo, de fet, gairebé mitja en broma, dic que el que hem de fer és arrencar de les mans de l'extrema dreta els discursos apocalíptics. Clar. Perquè precisament crec que hi ha una qüestió, que és el que dèiem al principi, que és innegable, que la situació que ens trobem és molt greu, d'amenaça existencial, i és just en aquest moment en el qual no podem desenvolupar una visió política o formes de militància o formes d'estructurar els programes polítics dels partits en base a reptes que no tenen a veure amb la realitat. Per tant, crec que és aquí on sí que s'ha de fer. Però un dels riscos quan es blandeix aquesta imaginació apocalíptica és que tendim a generar utopies de futur que no tinguin res a veure amb el present i dir, no, si necessitem una societat postcapitalista i això el que hem d'aconseguir és, doncs, una utopia. Per exemple, hi ha autors que parlen del socialisme de mig planeta, que consistiria, així és molt dit a lo bruto, en que deshabitem mig planeta perquè es renaturalitzi i així hi ha una captació natural de CO2, tota la humanitat marxa a viure a l'altra meitat del planeta, adopta una dieta vegana, es produeixen talls, bueno, quotes d'energia perquè no hi ha energia per tothom a totes hores, i hi ha un govern mundial socialista que reparteix les tasques que tot toca fer i les feines i està, diguem, per una planificació general distribuït. Clar, aquesta idea, que és molt interessant i és veritat que ofereix eines per pensar reptes de present, que són autors que també juguen amb elements narratius perquè ens qüestionem realment quin és el nostre mode de vida avui, no és una proposta literal pel futur, però crec que aquestes propostes a vegades s'allunyen massa. Jo el que intento fer en el llibre és dir, ostres, ja tenim moltes experiències quotidianes, que autores com, m'agrada molt, Rebecca Solnit, que parla dels èxits sense victòries. És a dir, ja tenim molts èxits polítics en clau climàtica, en clau de reapropiació i de sobirania tecnològica en el present, però simplement com que no els emmarquem en aquesta imaginació apocalíptica o en aquest relat general, no els veiem com victòries, els veiem com cosetes que passen, petits bolets, els quals sempre tenim aquesta sensació que estem completament derrotats esgotats i que no aconseguim fer cap canvi realment important. I per mi la necessitat d'agrupar-ho tot en una mateixa narrativa és dir, ostres, donem-nos compte que hi ha projectes a Barcelona, a París, a Nova York, de transformació dels entorns urbans, de renaturalització, de recuperació d'espai públic, d'eliminació de la contaminació, nous projectes d'habitatge cooperatiu que comencen a repensar el que alguns en diuen el realisme domèstic, o sigui, la idea com sempre hem pensat que hem de viure d'una manera i que, per exemple, tothom a casa seva ha de tenir una rentadora, però per què no recuperem els rentadors públics que en els pobles? Al meu poble n'hi ha un de ja ha estat tota la vida al cantó de la Font, que més d'un espai de socialització doncs té aquest element doncs, de no necessitat de reproduir un model de consum de materials i energètic que no acaba tinguent cap sentit, i això en molts espais, o sigui, el mateix que, no ho sé, o sigui, igual que ho tenim en biblioteques públiques, podríem tenir, doncs, cantines públiques, diu Helen Hester, podríem tenir supermercats públics, és a dir, un model de canviar les lògiques de consum, també per afavorir el consum de proximitat, el canvi en les dietes i en els aliments, perquè no vinguin de l'altra punta del planeta, o sigui, tota una sèrie d'elements que quan s'ha plantejat moltes vegades es plantejava de la renúncia, haurem de renunciar a viure com vivíem ara. I crec que aquestes propostes que van en clau comunitària ens diuen, d'acord, haurem de reforçar una suficiència privada, que en privat tinguem lo necessari per viure, però en canvi això es vegi redoblat amb una proposta social de luxe públic, de tenir una societat en la qual viurem millor, i que per tant aquesta transformació en clau apocalíptica no ens portarà a viure pitjor, sinó ens portarà a viure millor.
0: I a més d'una manera molt més immediata, no? No cal esperar a les futures generacions a que canviïn tot el sistema, no?
1: Clar, no, és que per això...
0: Petites batalles que tu em parles.
1: Sí, perquè jo, per exemple, faig una comparació que em serveix molt, que és amb la de The Line, que és aquest projecte que potser molta gent coneixerà, que ja finalment ha fracassat, però era la idea de construir al mig del desert d'Aràbia Saudí una ciutat mur, que això que en deien The Line, la línia, que era com 170 quilòmetres, i ho venien com una... Bueno, van fer uns renders increïbles, havia de ser una ciutat 100% sostenible, amb molt de verd, molta aigua, tot elèctric, només transport públic, o sigui, es venia com una utopia de ciutat renovable, i era molt interessant perquè feia un país doncs, d'aquests que associem amb els petroestats, i per tant era una estratègia propagandística de renovació d'un model, perquè fins i tot diguem, aquests països són conscients que a llarg termini el petroli s'esgota, les noves tècniques de fracking i d'extracció d'hidrocarburs a gran profunditat cada cop són menys econòmiques i per tant no tenen futur, i per tant tothom és conscient que aquesta transició energètica, poder no justa, però ha de ser per tothom. I per tant, era molt curiós que sortien aquests renders i clar, tothom ho imaginava perquè coincidia amb el que dèiem abans, amb aquesta imagineria audiovisual que tots tenim i semblava, efectivament la veies i semblaves, ostres, això és la ciutat del futur i aquí és cap on hem d'anar. Però en realitat el que ha acabat passant, evidentment, és que van reduir de 170 quilòmetres a 2,5 quilòmetres i al final també van abandonar aquest projecte i crec que va ser fa...
0: Insostenible.
1: Sí, total. Bueno, ara l'últim que es va dir és que volien convertir en un centre de dades, però tampoc tenen aigua per refredar les dades, per entrenar la intel·ligència artificial, per tant, doncs tampoc no sé si serà viable. Però en qualsevol cas, em semblava com, mentre aquests projectes, de cop algú ens ensenya un render d'aquesta ciutat i diguem, ostres, sí, això és el futur que volem, quan se'ns fan propostes com molt més properes, com la que es feia a París amb la ciutat dels 15 minuts, que al final era com assegurar que tothom al cantó de casa seva pogués accedir amb bici o a peu als serveis bàsics, a tenir el CAP, tenir un lloc d'alimentació de proximitat, que tingués una biblioteca, que tingués un carrer més renaturalitzat o que ho hem vist a Barcelona amb Superilla o a Nova York o a Viena, o sigui, hi ha hagut moltes ciutats que han fet aquest procés fins i tot d'eliminar l'asfalt perquè s'escalfi menys la ciutat i no hi hagi efecte illa de calor. Bé, una sèrie d'elements que eliminen contaminació, que ens fan viure millor, que guanyem espai públic. Doncs clar, aquestes visions quan sortien i se'n feien renders iguals que els d'Aràbia Saudí era com, no, això no serà possible, s'enfonsarà l'economia de la ciutat, esteu destrossant els centres urbans, a París es va atacar molt perquè deien que eren confinaments climàtics que les elites liberals d'esquerres no deixarien sortir la gent dels seus barris. Bé, l'extrema dreta va generar molt de relat, però a mi m'interessava contrastar com propostes això quotidianes de coses que ja estan passant i que efectivament tenen un impacte directe amb aquests problemes existencials, encara que sigui a molt petita escala, però d'alguna manera no ens semblen probables, no ens semblen potencialment realitzables quan ja estan realitzats, i en canvi d'altres que són clarament impossibles, doncs ens semblen que és el futur. I és en aquesta voluntat de canviar aquests imaginaris que intento anar una mica en el llibre.
0: Suposo que ho haureu notat perquè l'Eudald Espluga és llicenciat en Filosofia i màster en Comunicació Cultural per la Universitat de Girona. Per tant, tot aquest discurs és un discurs absolutament ben treballat dintre d'aquest llibre, Imaginar la fi, que jo crec que és una lectura obligatòria en el context en el que vivim i en aquest moment actual, un assaig lúcid, provocador i necessari, molt necessari, que porta per títol Horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. I el que té de bo també aquest llibre és justament això, aquesta paraula, l'esperança i la capacitat que tenim tots encara de canviar el món per bé.
1: Així és,
0: aquest seria una mica el missatge.
1: La voluntat final del llibre és això, de dir que al final l'acció és molt important, però també necessitem una visió que commogui aquesta acció, i és en aquesta voluntat de transformar com veiem aquest futur probable on crec que hi ha la clau esperançada, i que l'esperança no és optimisme, perquè l'esperança ens convida a l'acció, mentre que l'optimisme ens diu moltes vegades que simplement les coses sortiran bé, i és en aquesta voluntat d'animar l'acció, doncs, que està pensat una mica el llibre.
0: Exacte, doncs animem a l'acció, i la primera acció és llegir el llibre, Imaginar la fi. Eudald, moltíssimes gràcies per estar aquí.
1: Moltíssimes gràcies a tu.
0: Doncs sí, hem volgut tancar el programa amb RAC 105, amb l'Arnau Mulet. Arnau, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Que el podeu seguir, doncs això, a RAC 105. I avui l'hem dit, vine la primera pedra i tanca'ns el programa. I de fet hem dit, fes-ho tot l'estiu.
2: Sí, sí, jo encantat de la vida, sí. La veritat. Sí,
0: I ens
2: home,
0: que sí.
2: A més, es tracta il·lusió, una mica... Gràcies per comptar amb mi.
0: Doncs estem molt contents. Volem jugar a descobrir un grup,
2: sí,
0: que fins al final no ens diràs quin és.
2: No. Anirem mica... deixant pistes, mica en mica, i anirem descobrint poc a poc a veure de quin grup estem parlant.
0: A veure, va, doncs va, tot teu.
2: Doncs vinga. Va, ens situem a l'any 1985. Dos amics de tota la vida d'un petit poble decideixen muntar un grup per passar-s'ho bé. Les seves referències musicals són molt variades i acaben fent una espècie de tecnopunk.
0: Tecnopunk, eh?
2: Sí, de fet, el nom del grup ja és tota una declaració d'intencions. A veure si us sona. És... Condons adulterats.
0: Condons adulterats.
2: Et sona alguna cosa,
0: doncs,
2: tu?
0: He de confessar que no. No sé si això ja és mal presagi, no?
2: En fi, un dels dos canta i toca el teclat, es diu Isma, i l'altre rasca una guitarra barata, que sempre està desafinada, que es diu Lluís. Tot i que ja tenen algunes cançons, veuen que si volen sonar una mica bé han d'incorporar més instruments, i per això contacten amb dos amics més del poble, un tocarà el baix i l'altre la bateria. Ja tenim el grup format, eh?
0: A veure, jo necessito més.
2: Aquest grup té poc recorregut, i després de fer un parell de concerts decideixen posar-hi punt i final. Ho faran amb una festa de comiat la nit de Nadal. Per tant, s'ha creat el grup i ja l'acomiadem. Però aquella nit, la nit de Nadal, també serveix per presentar un nou projecte, un projecte més pop-rock, del qual no formarà part l'Isma, però sí els altres components del grup. A més, incorporaran un amic que es diu Ramon, tot i que aquest Ramon, al cap d'un temps, deixarà el projecte perquè no s'entenen artísticament. En fi, situem el 89. Va, els primers concerts són un èxit. Això fa que vulguin gravar el seu primer disc, contracten amb una discogràfica, però els hi diuen que si el volen gravar, l'han de pagar. Llavors, diuen, què fem? Doncs va, demanem un crèdit. Crèdit a Caixa de Tarragona, per tant, ja ens situem.
0: Home!
2: I el crèdit és ni més ni menys que €1 milió amb aval dels seus pares.
0: Què
2: per
0: dius?
2: Gravar el primer disc.
0: Home, sí. Déu-n'hi-do, a més, estem parlant de fa molts anys.
2: Estem parlant de fa anys. Són calés, són calés.
0: Home, sí. Molts.
2: I aquell mateix any, després de demanar el crèdit, surt el primer disc homònim i és un èxit. Voleu saber com sona aquest primer disc?
0: Sí.
2: Doncs va, escoltem. Qui

0: Jo crec que ara ja sí que queda clar, no?
1: Sí, qui s'ha llufat.
0: Qui s'ha llufat els pets, sí. Però bé, seguim, si voleu, amb la història.
1: Sí, home, i tant.
0: L'any 91 la discogràfica els ofereix gravar un nou disc i publiquen Calla i Balla, amb cançons també molt conegudes, com aquest Tarragona m'esborrona. Que l'hem cantat, eh?
1: Home, no? I l'hem ballat i tot. L'hem cantat tot amb aquesta cançó.
0: A més, aquest llançament coincideix amb el boom de l'anomenat rock català, amb grups com Sopa de Cabra, Alexan Busto o Sau, i es posicionen com un dels noms a tenir molt en compte a tot el país. De fet, el 14 de juny d'aquell any participen al macroconcert històric del Palau Sant Jordi. Te'n recordes, aquell concert?
1: I tant, mític.
0: Hi van haver, diuen, uns 22.000 assistents.
1: Caram.
0: Una autèntica animalada per ser el primer concert que es fa de música en català i que,
1: sí,
0: en fi, hi va haver molt bona resposta.
1: Sí, sí, això va fer un canvi, no?, en el panorama musical català.
0: Hi va haver un abans i un després.
1: Sí, senyor.
0: Sobretot amb el rock en català, que és on va sorgir una mica l'etiqueta del rock català i tot plegat. En fi, després d'allò publiquen Fruits Secs i Brut Natural i ens plantem ja al 95. Sembla que no, però han passat 10 anys, des de que van començar, i per celebrar-ho fan una gira anomenada Gira Cua. I en aquell moment encara no ho saben, però el seu disc més important encara no ha arribat.
1: Caram.
0: L'any 97, pensant-se que serà un disc més, en Lluís Gavaldà escriu les cançons i es tanquen a l'estudi per gravar-lo. Serà el disc més venut de la música en català amb més de 120.000 còpies. Estem parlant, evidentment, del Bon

0: aquí ja devien haver recuperat el milió que van ficar al principi, no?
1: Jo crec que
0: com a mínim ja l'havien pogut pagar. Tornat, disc, segur que sí. Estava tornat ja.
1: Van fer pasta.
0: Sí, i n'han fet després.
1: A més, era en aquell moment que encara es venien molts discos, perquè ara és complicat fer diners venent discos, però ells sí, van enganxar just l'àlbum del CD, bàsicament.
0: Sí. Està molt bé.
1: Va, entrem al nou mil·lenni, i tot i la baixada clara del rock en català, el grup continua amb èxit i publica diversos discos. Destaquen cançons com Hospital del Mar, Pau, Agost, Per veure't a tu, i per mi i per molta gent, la millor cançó del grup, que és Blue Tag. Potser és...

0: molt maca aquesta cançó, és veritat, sí, eh? Estic molt d'acord amb tu, Arnau.
1: De fet, si entres a Spotify i mires les cançons més reproduïdes dels Pets, aquesta és la primera, amb diferència, sí. I de fet, aquest últim any no sé què ha passat, que s'ha composat molt de moda a les xarxes i la gent la comparteix. En fi, és espectacular.
0: Que sí, que ens agrada molt.
1: Va, i el seu últim disc va ser el 2022, un disc molt més madur, anomenat 1963, i actualment estan immersos en la seva gira cantant les 40, perquè celebren 40 anys de la banda. Que estiu ràpid, eh?
0: Sí, sí.
1: I si et sembla, Noé, ja hem arribat al final de la secció i podem acabar amb una cançó dels Pets.
0: Home, sí, m'agradaria molt.
1: Doncs va, acabem amb una d'aquestes del seu últim disc, del 1963.
0: Doncs ens ha agradat molt, Arnau. Et proposem que vinguis la setmana que ve, et sembla bé?
1: Doncs aquí estaré.
0: Que vagi bé.
1: Va, vagi bé.

0: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC1. Tots som 1.
1: Bon dia, són les 9.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte 25 de juliol del 2026. Comencem un cap de setmana de canvi de temps, amb baixada de la temperatura a l'interior i tramuntana i mestral als dos extrems del país. De cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i al Prelitoral, amb xàfecs i tempestes que poden ser intenses. Poden venir fins i tot amb calamarsa i pedra, sobretot al nord-est del país. Arrenquem temporada d'estiu al Via Lliure, ja ho veieu, horari reduït de 9 a 2, però amb la mateixa fórmula de sempre. Hem deixat anar de vacances al Bundó i al seu equip perquè descansin i sobretot perquè tornin amb força de cara al setembre. 6 caps de setmana per davant, on els del Via Lliure d'estiu mantindrem la recepta habitual: informar sempre que calgui i entretenir-vos sempre que es pugui. Avui, amb un menú que ens recorda de què va això de l'estiu. Incendis que cremen sense control a molts punts del sud d'Europa i bombers amb l'aigua al coll per aturar les flames. A casa nostra ara mateix la situació està controlada. És una situació crítica que s'aguanten pinces. Només hem de veure i fer un cop d'ull en com estàvem ara fa uns dies, amb alguns focs cremant simultàniament, però ara per ara, a Catalunya, més enllà d'algun punt calent, calma. Avui, tot i això, 177 municipis de 16 comarques estan en perill extrem de risc d'incendis. No podem afluixar la guàrdia, és un tòpic, ja ho sé, però és així. En tenim dos exemples ben a prop, ho dèiem. A França, per exemple, s'han evacuat unes 140.000 persones al sud-oest del país, en una de les zones més turístiques. Les flames hi han cremat com a mínim 14.000 hectàrees. I a Madrid lluiten a aquesta hora contra el que ja s'ha considerat el pitjor incendi de la història de la comunitat. Les flames han obligat a desallotjar o a confinar 70.000 persones i els dos grans fronts, el de Madrid i el d'Àvila, podrien unir-se. Els tècnics parlen d'un incendi inextingible. De fet, se centren només ara mateix en salvar vides. Per si fos poc, la temperatura política també s'enfila a Madrid, amb els dos sospitosos habituals, el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Ara us expliquem tot, però això, la temperatura que també s'enfila a l'escenari polític de Madrid. En tot cas, després passaran per aquí alguns altres sospitosos habituals, per exemple, el Pep Antoni Roig, amb la literatura en xancletes, que ens portarà de viatge amb alguns clàssics catalans a partir de les 11, i més tard, al migdia, anirem al cinema amb la Valit Lago i el Víctor Rodrigo. Déu-n'hi-do com està la cosa amb això de l'Odissea. Un èxit rotund, 264 milions de dòlars el primer cap de setmana. Això, tot i alguns dubtes, tot i el format i tot i algunes llicències històriques de Christopher Nolan. I a la recta final, minijocs. N'esteu al cas, cada cop en corren més. Són jocs que es resolen ràpid, de temàtica variada, per tots els gustos, i per sort n'hi ha molts en català. De fet, amb la intel·ligència artificial ara és més senzill posar-los en marxa, diuen, amb una bona premissa, una bona execució, i au, a triomfar. I alguns, de fet, triomfen de debò, ja ho veureu. En parlarem amb els que en saben, en parlarem amb els que n'han creat i intentarem aclarir-ne tots els detalls. Ens hi posem, va, passen 4 minuts de les 9 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, l'Alba Carnicer és a la sala de màquines. De què hem d'estar pendents avui, Alba?
1: Pendents del gran incendi a Madrid, que ja ha cremat 12.000 hectàrees. Els tècnics parlen d'un foc sense precedents i inextingible. En total, hi ha, atenció, 68.000 persones desallotjades i confinades en una dotzena de localitats. El que més preocupa ara mateix és que l'incendi s'uneixi amb el que crema a Àvila, que ha deixat més de 9.000 hectàrees cremades. Tot apunta, però, que la jornada d'avui serà complicada perquè les condicions meteorològiques no són gens favorables. Mentrestant, també pendents de França, on una trentena de focs cremen al sud-oest del país, ja ha arrasat 14.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 140.000 persones.
0: A Catalunya la situació és més tranquil·la, ara ho dèiem, que la de fa uns dies. Ara bé, tot i la baixada de temperatures, es manté el risc molt alt d'incendis. Hi ha 177 municipis del Prepirineu, de Lleida i les Terres de l'Ebre en perill extrem i 241 municipis de l'Alt Empordà també amb un risc molt alt.
1: I el Tribunal Suprem avala l'amnistia per primera vegada des del pronunciament del Tribunal de Justícia Europeu. Ho ha fet a l'expresident del Parlament, en Roger Torrent, també a quatre persones més condemnades per desordres públics. Ara bé, manté la incògnita sobre què farà amb l'expresident Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i altres líders polítics encausats pel procés.
0: Avui també pendents de les repercussions que tindrà Catalunya que no s'inclogui en l'informe internacional PISA. Una incidència en la mostra ha deixat fora més de 500 estudiants que havien de fer els exàmens. El Departament va excloure massa alumnes de perfils vulnerables, mentre l'OCDE marca que el màxim d'exempts és del 5%, els centres catalans van deixar fora un 23% de la mostra.
1: I als Estats Units, Donald Trump torna a presidir el sopar de corresponsals de la Casa Blanca 3 mesos després de l'intent d'assassinat. Durant el seu discurs, el president nord-americà ha tornat a fer de les seves i ha bromejat a tornar-se a presentar a les eleccions de 2028. També ha aprofitat l'ocasió per carregar contra tots els periodistes que tenia just al davant.
2: Pel que fa als esports, el Barça va guanyar 4-1 a l'Europa en el seu primer amistós de la pretemporada. Els blaugrana, que ja coneixen qui serà el seu rival, al trofeu Joan Gamper, l'Al-Ahly egipci. I avui, dia d'amistosos d'equips catalans. L'Espanyol juga contra el Sabadell a 10:45 del matí i el Girona s'enfronta a l'Alavés a la mateixa hora. Tot plegat el dia que es disputarà la penúltima jornada del Tour amb l'etapa reina, que per segon dia consecutiu finalitzarà a l'Alp d'Huez.
3: I pel que fa al temps, comencem un cap de setmana de canvi, amb baixada de les temperatures i tempestes que a la tarda doncs poden ser intenses i acompanyades de calamarsa i pedres, sobretot a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, Osona, també el Pirineu i Prepirineu Oriental, i de cara a la nit matinada també la costa central, nord de la costa Daurada i sud de la costa Brava. Tot plegat amb vent de tramuntana a l'Empordà i vent de mestral a les Terres de l'Ebre.
0: Són les 9:07. Els incendis de Madrid i Àvila continuen descontrolats i ja han obligat a evacuar o confinar més de 60.000 persones.

0: Desenes d'incendis cremen al sud d'Europa sense control. Els dos focus d'atenció ara mateix són el centre de la península i el sud-est, o més ben dit, el sud-oest de França, pel greu incendi que ja s'acosta cap a Bordeus. Mentrestant, a Catalunya no crema cap incendi, però els agents rurals han activat avui el Pla Alfa nivell 4 per risc extrem d'incendi a prop de 200 municipis d'una vintena de comarques. Però anem a pams, perquè ara mateix on la situació és més preocupant és el centre d'Espanya. Els bombers han treballat durant tota la nit per intentar aturar les flames que cremen a la Comunitat de Madrid i a la província d'Àvila. A Madrid, les flames han cremat ja 12.000 hectàrees i han obligat a desallotjar o confinar unes 50.000 persones. De l'última actualització dels serveis d'emergència de Madrid, sabem que el foc continua actiu, que l'evolució vindrà determinada pel vent que bufi en les properes hores. Aquest és l'incendi més greu que hi ha hagut mai a la regió madrilenya i els tècnics el consideren literalment imparable i inextingible. Pel que fa a l'incendi d'Àvila, també continua descontrolat. És el foc que ja ha cremat prop de 9.000 hectàrees i ha obligat a confinar i evacuar 13.000 persones més. La situació ha obligat el govern espanyol a activar l'emergència estatal, el que implica que la coordinació de les tasques d'extinció l'assumeix des de fa unes hores la UME, la Unitat Militar d'Emergències. Per tant, aquesta UME que té destinats un miler de soldats a la zona. També s'ha demanat ajuda per aquest incendi a la península a la Unió Europea i s'espera que, de fet, arribin unitats aèries d'Itàlia i de Grècia que s'assumaran a les que ja hi estan actuant. L'única dada positiva de tot plegat és que, de moment, s'ha aconseguit evitar que els dos incendis, el de Madrid i el d'Àvila, s'uneixin. El delegat del govern espanyol a Madrid, Francisco Martín, explicava ahir a la nit per què era molt important evitar això.
1: En estos momentos pues es otro de los objetivos prioritarios de la noche, el tratar de evitar que esa fusión entre los dos incendios se produzca, para ello trabajar en los flancos que pueden ser más próximos de uno y del otro.
0: I aquest serà també l'objectiu, aturar les flames i intentar evitar que els dos focs es converteixin en un megaincendi encara més gran. De moment, la millora de les condicions meteorològiques sembla que han permès treballar amb més comoditat durant la nit. Anem en directe cap a Madrid per conèixer l'última hora des de la zona de l'Escorial, a la Serra Oest de Madrid. Roger Perciba, bon dia.
2: Sí, bon dia, Arnau. Sí, som a l'Escorial, que és un dels punts crítics, ho era ahir a la nit. El mateix delegat del govern a Madrid, Francisco Martín, deia que l'objectiu prioritari a aquelles hores era protegir l'Escorial i Sant Lorenzo de l'Escorial amb el seu famós monestir. Ara, la situació aquí a l'Escorial és força tranquil·la. De fet, les últimes hores, durant aquesta matinada, el vent ha canviat de direcció, ha deixat de bufar de component nord i ara el que estem és que el canvi aquest radical de vent que ara bufa cap al sud faci retrocedir l'incendi o fer-lo anar cap a una altra direcció. Com dèieu, aquest incendi aquí a la Serra Oest de Madrid ha cremat ja més de 12.000 hectàrees. És una superfície que s'ha duplicat, es va duplicar durant la jornada d'ahir, la qual cosa dona una idea de la velocitat i de la voracitat d'aquest incendi, d'aquestes flames. Hi ha efectius aquí treballant de diverses comunitats. També hi ha tècnics de la Generalitat de Catalunya que han enviat un grup d'especialistes del GRAF i avui es preveu ja que s'incorporin 4 avions procedents d'Itàlia i de Grècia. Aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst visitar el centre de comandament i visitar part de la zona afectada.
0: Per tant, com dèiem, les properes hores seran determinants per l'evolució d'aquests incendis a Madrid i Àvila. Nil Ferrés, bon dia.
3: Bon dia.
0: Quina és la previsió per avui en aquesta zona? El vent continuarà bufant fort?
3: Exacte, sí, durant el llarg del, sobretot al llarg del matí s'anirà reactivant aquest vent de nord-oest o nord amb ràfegues de cara a la tarda que poden superar puntualment els 60-70 km per hora. A més, hi sumem la humitat que durant el matí serà baixa i al migdia s'esperen temperatures al voltant dels 22, també 26 graus de màxima en alguns punts. La part positiva és que durant la tarda sembla que podrien arribar alguns ruixats dispersos en aquestes zones que doncs podrien humitejar el terreny.
0: Per tant, els focs de Madrid i Àvila també deixen milers de desallotjats pendents, però, de que millori la situació meteorològica. Com dèiem això, persones que van haver de sortir a correcuita de casa seva, que han passat la nit en instal·lacions d'emergència ubicades, sobretot, en pavellons esportius. A Àvila són 8.000 les persones desallotjades i a Madrid la xifra, atenció, s'enfila fins als 25.000. 25.000 persones desallotjades. Roger, tots ells, de moment, no tenen cap previsió de quan podran tornar.
2: No, no hi ha previsió, evidentment, de quan poden tornar. Aquestes xifres ballen una mica. Parlaves de 8.000, algunes fonts també parlen de 10.000 a Àvila. Es parla de 20-25.000 desallotjades a Madrid, però si hi sumem les persones confinades i desallotjades, les d'Àvila i les de Madrid, estaríem parlant de 60.000 persones. L'última de les poblacions desallotjades és Zarzalejo, que és força és a la vora d'aquí de l'Escorial. Dir també que s'ha hagut de desallotjar el centre, el complex de comunicacions de l'espai de Robledo de Chavela, que és un lloc mític, recordeu aquest complex d'antenes que va tenir un paper

0: més població que alguns pobles, per entendre'ns, i això ha fet que la xifra de persones desallotjades s'hagi disparat.
1: Gràcies, Roger, n'estarem pendents al llarg del matí. Per cert, que ahir la Guàrdia Civil va detenir una persona que hauria provocat el foc d'Àvila mentre treballava amb maquinària pesant en una zona on estava prohibit fer-la servir. Els diferents focs d'arreu de l'Estat que també obliguen a tallar un total de 29 carreteres, 14 per l'incendi de Guadalajara, per tant, que també és un problema de mobilitat. Una dada, aquest any a tot l'estat ja hi ha hagut 29 grans incendis, és a dir, focs que han cremat més de 500 hectàrees. Avui el País recull aquestes dades. D'aquests 29 grans incendis, 17 s'han concentrat en aquest mes de juliol. Això és el doble de la mitjana històrica en un mes de juliol i més del triple de la mitjana de l'última dècada. Com deia el Roger, aquest matí el president espanyol Pedro Sánchez visitarà la zona afectada pel foc a Madrid. Serà l'endemà de l'enganxada entre la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de Transports Óscar Puente. Tot va començar, com passa habitualment, amb un tuit del ministre que va criticar que les comunitats governades pel PP són incapaces de pagar els focs perquè abaixen els impostos, diu Óscar Puente. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de las Heras, bon dia.
2: Bon dia. Puente va denunciar que el govern madrileny demana auxili per aquesta emergència mentre retalla la inversió en serveis públics com els bombers. I Díaz Ayuso va picar unes hores després i va respondre amb més retrets.
3: El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él, allá su conciencia y allá su historia. Pero nosotros estamos solamente a reconocer a quien está ayudando, en buscar la col·laboració de tots i després ja volveremos a la misma refriega de sempre, no?
2: La picabaralla va continuar a Twitter. Puente va replicar amb el mateix insult i va afegir que la presidenta madrilenya demana ajuda al govern que sempre critica. Enmig d'aquest intercanvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha demanat deixar de banda la confrontació política i centrar tots els esforços en l'emergència.
1: Això és el que passa ara mateix a Espanya, però la situació també és molt preocupant a França, on aquesta nit el govern ha convocat una reunió de crisi i el president francès, Emmanuel Macron, ha demanat la mobilització de l'exèrcit per fer front a la trentena de focs que cremen principalment al sud del país i que ha obligat a evacuar 140.000 persones. Unes hores abans, Macron també havia demanat el suport de la Unió Europea per sumar-se als mitjans aeris i als milers de bombers mobilitzats. El foc més preocupant és el que afecta, en el cas de França, a la zona del Cap Ferret, davant de la costa atlàntica, on aquesta nit s'han hagut d'evacuar diferents municipis de l'àrea metropolitana de la ciutat de Bordeus, que és cap a on es dirigeixen hores d'ara les flames. Té tots els detalls la corresponsal de RAC1 a França, Marta Casagolda. Marta, bon dia.
4: Bon dia. L'incendi que crema la zona de Cap Ferret al sud-oest de França deixa una situació d'emergència amb més de 110.000 persones que han hagut de ser evacuades per terra i també per aigua, amb vaixells que han transportat els residents i els turistes que s'han vist obligats a deixar les platges. El foc està deixant imatges apocalíptiques, amb les flames avançant ràpidament pel fort vent que ja han arrasat més de 14.000 hectàrees. També hi ha barris amb desenes de cases, comerços i vehicles reduïts a cendres i la imatge de cavalls galopant pels carrers del municipi de Vicarrós fugint de les flames. El ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, ha definit així la situació en una entrevista aquesta nit a la televisió francesa.
5: Ce feu qui est un feu convectif.
6: Es tracta d'un incendi convectiu, un foc que s'autoalimenta, un foc de grans dimensions i extremadament difícil de controlar. S'alimenta a si mateix i canvia de direcció. Es desplaça cap a l'est, dirigint-se directament cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
4: L'aeroport de Bordeus es troba a hores d'ara tancat per facilitar les tasques de rescat i d'extinció als equips d'emergència. Més de 1.000 bombers i desenes de mitjans aeris continuaran avui lluitant contra les flames.
1: Això a França i a Catalunya, tot i que ara mateix no hi crema, toquem ferro, cap gran incendi, tampoc es pot abaixar la guàrdia, tot i que la calor fluixa aquest cap de setmana. El risc molt alt d'incendi generalitzat es manté a tot Catalunya. Protecció Civil manté en alerta el pla enfocat pel perill de focs al bosc, que s'ha disparat per la baixa humitat i pels forts vents de mestral i tramuntana. En total, els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, el de risc d'extrem incendi forestal, a 195 municipis de 19 comarques, principalment Prepirineu de Lleida, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. A banda, els agents rurals mantenen un dia més les restriccions d'accés als espais naturals. Són el Montmell, Marmellà, la Serra del Montsant, i avui s'hi afegeixen també els ports, el Cardó Boix, Tivissa, Vandellós i Prades. Per tot plegat, els bombers mantenen l'operatiu reforçat a totes les regions d'emergències i han activat més efectius del GRAF i dels equips de prevenció activa forestal. Tot plegat mentre el Pallars

0: A Farrera, els bombers van estabilitzar i la nit un foc que, tot i ser petit, els va fer anar de corcoll. Ha cremat una trentena d'hectàrees i ahir van treballar-hi 12 dotacions aèries i una vintena de terrestres. Els bombers creuen que un llamp hauria provocat l'incendi, ja que la zona on es va originar és de difícil accés. I encara un apunt més sobre els incendis que han afectat aquests dies a Catalunya, perquè el Departament de Territori va anunciar ahir que en les properes setmanes, o en els propers dies, obrirà un expedient sancionador a l'empresa que va provocar l'incendi a les Gavarres, el recordareu, a principis de juliol. La consellera Sílvia Paneque considera que hi ha prou indicis per fer-ho i des de la conselleria creuen que l'empresa va incomplir el contracte que tenien amb el Departament d'Agricultura. Per exemple, el que defensa el govern és que, pel que fa al número de treballadors en les tasques de la carretera, només n'hi havia un quan el contracte amb el govern deia que, com a mínim, n'hi hauria d'haver un parell. La consellera Paneque ho explicava d'aquesta manera.
1: En l'aprovació d'aquests treballs, que és el Departament d'Agricultura, com es va dir, qui aprova els treballs, s'indicava que, com a mínim, hi havia d'haver doncs, dos treballadors en la realització d'aquests treballs. Per tant, podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot vestit l'expedient.
0: Aquesta informació ja està a disposició dels Mossos d'Esquadra per la investigació judicial que està en marxa. L'incendi de les Gavarres va cremar 2.200 hectàrees. Tot plegat, com dèiem, en un cap de setmana on podria ploure de valent a Catalunya. El Meteocat ha emès avisos de perill per pluja intensa a les comarques de Girona i de cara a la nit al Tarragonès, al Baix Penedès i al Garraf. S'esperen fortes tempestes que poden acumular tensió més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora durant la tarda i el vespre. Nil Ferrés, quina previsió tenim per avui? Què hem d'esperar pel dia d'avui a Catalunya?
2: Doncs avui comença un cap de setmana de canvi de temps, sobretot pel que fa a la baixada de les temperatures, que avui a la tarda ja començarem a notar, sobretot a l'interior. Mm-hmm. On encara no notarem la baixada serà el prelitoral i el litoral tarragoní, perquè tindrem aquest mestral, vent de mestral rescalfat, ens arribarà rescalfat en aquesta zona, i això provocarà doncs, que tinguem aquests valors al migdia encara al voltant dels 34 o 35 graus. També tindrem tramuntana a l'Empordà, i de cara a la tarda és quan vindran aquestes precipitacions, aquests xàfecs, tempestes, que poden afectar sobretot punts del Pirineu, Prepirineu Oriental, també prelitoral de les comarques de Girona, interior de les comarques de Girona, sobretot les comarques del Ripollès, Garrotxa i Osona, i també de cara a la nit a punts del litoral prelitoral central, la Costa Daurada i Costa Brava.
0: Per tant, si hi ha aquests avisos del Meteocat per perill de pluja intensa en aquestes comarques en concret, vol dir que hem d'estar alerta perquè realment poden arribar a ser perillosos, potencialment perillosos.
2: Exacte. Penseu que a molts indrets de Catalunya no veiem ploure des del 4 de juny. Clar. Per tant, això són molts dies sense precipitació, fa que tinguem un terreny molt sec i que aquestes tempestes que descarreguin en força doncs, puguin fer créixer rius, rieres, barrancs, per tant, en aquest sentit, molta precaució.
0: Això perquè, pel que fa avui, pel que fa aquesta nit, si mirem una mica més enllà, de cara a demà i principis de la setmana que ve, com pinta?
2: Doncs demà continuarem amb temps inestable, com hem comentat a la matinada, primeres hores del matí podem tenir xàfecs intensos al litoral central, nord de la Costa Daurada i sud de la Costa Brava. Tot plegat en un dia que continuarem tenint tempestes de tarda, sobretot al quadrant nord-est, i de cara als propers dies i la setmana vinent sembla que la temperatura tornaria a pujar. Vaja. I ens tornaríem a situar doncs, per sobre de la mitjana climàtica.
0: Per sobre de la normalitat.
2: Exacte.
0: Gràcies, Nil. Fins ara.
2: Merci.
0: Mentrestant, el Suprem mou fitxa i aplica l'amnistia. És notícia, és la primera vegada que ho fa després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei. El Suprem amnistia definitivament a l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i la resta de membres independentistes sobiranistes també de la seva mesa, també a quatre persones més condemnades per desordres públics. Un d'ells és l'alcalde o l'exalcalde de Sabadell durant l'1 d'octubre, Matías Sarracán. Tot i que el Congrés va aprovar l'amnistia fa més de 2 anys, fins ara el Suprem sempre s'hi havia, o pràcticament sempre s'hi havia oposat, Laia Colomer.
3: Sí, tots són casos que feia mesos que estaven damunt la taula del Tribunal Suprem, però que no eren tan cridaners com els de Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Ara, amb la sentència de Luxemburg, el Tribunal ha engegat la maquinària Quinari. El cas més conegut és el de la mesa del Parlament, que encapçalava Roger Torrent. A ell i la resta de membres independentistes, el Tribunal Superior de Justícia els havia absolt del delicte de desobediència per tramitar unes propostes sobre el dret a l'autodeterminació, però la Fiscalia ho va recórrer. El Suprem també ha amnistiat l'exalcalde de Sabadell l'1 d'octubre, Matías Sarracán, condemnat per desobediència greu, i tres manifestants més condemnats per desordres públics durant les protestes post-sentència, un a Barcelona i dos a Girona. Com dèiem, és la primera vegada que el Suprem aplica l'amnistia, però de moment fa com si sentís ploure en els casos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de membres del seu govern que encara n'estan pendents.
0: Sis minuts i seran dos quarts de deu del matí. S'acumulen els maldecaps al Departament d'Educació després d'un curs molt convuls amb totes les mobilitzacions dels professors i després dels mals resultats acadèmics del país. Ara la conselleria s'enfronta a un nou daltabaix. El proper informe internacional PISA no inclourà els resultats dels alumnes catalans. El motiu és que s'ha detectat un error en la mostra dels estudiants que van fer els exàmens. El departament va excloure massa alumnes de perfils vulnerables, 5 vegades més dels que permet l'OCDE. Això fa que els resultats no es puguin comparar ni amb els d'altres territoris ni amb els que ha tingut Catalunya en altres anys. Això vol dir que, per tant, no es podrà concloure si els estudiants catalans estan remuntant o no estan remuntant el seu nivell acadèmic. Eudald Martínez.
4: L'OCDE permet excloure dels exàmens de PISA els alumnes que no dominen prou la llengua perquè fa menys d'un any que han arribat al país i també els que tenen discapacitat severa. En les proves que es van fer l'any passat, però, els centres haurien exclòs més estudiants del que marca l'organisme. Mentre l'OCDE marca que el màxim d'exempts és del 5%, els centres catalans van deixar fora un 23% de la mostra, gairebé 5 cops més. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir què va provocar l'error, però apunta a una possible confusió del centre amb la normativa d'altres proves que es feien aquells dies. Ho explica la directora general de Currículum del Departament, Sònia Fernández.
5: Podria ser que centres de la prova PISA, atès aquesta coincidència temporalment de dues proves diferenciades, podria ser doncs, que s'hagués fet doncs, una valoració o una aplicació dels criteris d'exempció.
4: Els resultats catalans sí que es publicaran dins l'informe estatal, tot i que amb un asterisc. El departament ha anunciat que a partir d'ara es miraran prèviament totes les exempcions i que revisarà els protocols de les proves.
0: Junts i el Partit Popular ja han demanat la compareixença de la consellera Esther Niubó per aquest error. El partit de Carles Puigdemont acusa el govern d'incompetència i exigeix responsabilitats a la consellera. Ho diu la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales.
6: Queda clar, per tant, que no és el govern de la bona gestió i davant d'aquest greu error, des del grup parlamentari de Junts hem registrat la petició de compareixença de la consellera Esther Niubó al Parlament per donar les explicacions oportunes. La incompetència és la principal política del govern.
0: El sindicat majoritari de professors, l'USTEC, també posa el crit al cel. Retreuen al departament que s'hagi ocultat l'error durant mesos. Ho van saber des del març, per tant, demanen una auditoria independent i que s'assumeixin responsabilitats. Per la seva banda, la Fundació Equitat.org, l'antiga Bofill, avisa que el fet de no tenir resultats vàlids no pot ser una excusa per ajornar la presa de decisions. Remarca que fa temps que el problema del sistema educatiu català està diagnosticat i que cal centrar-se a corregir les desigualtats. De tot plegat en parlarem avui en temps de tertúlia, d'aquí a una horeta, amb el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Mentrestant, el govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels, aparcaments en alçada i baixos comercials en pisos de protecció oficial. Ho demanen en una proposició de llei que registraran la setmana que ve al Parlament. Confien que s'aprovi en els propers mesos per la via ràpida. L'objectiu és incrementar marxes forçades al parc públic d'habitatge al país, que ara està sota mínims. La llei s'aplicaria durant 4 anys prorrogables i a les zones de mercat tens, que són bona part dels municipis més poblats. Aurora Rodríguez.
7: La de reconvertir locals d'oficines i comercials en pisos de protecció oficial és la mesura més cridanera, però la proposició de llei n'estableix d'altres. Per exemple, permetre fins a un 20% més d'habitatges protegits en barris encara per construir, dividir cases, afegir plantes en edificis que són més baixos que els del seu costat o construir en parcel·les petites que no tenen les condicions mínimes d'edificació. En tots els casos, però, els pisos hauran de ser com a mínim de 50 metres quadrats i mantindran per sempre la categoria d'habitatge protegit, és a dir, no podran passar mai al mercat lliure. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, llancen un missatge als promotors privats.
8: Són exemples clars, com dic, d'intensificació i, per tant, d'obtenir habitatge de protecció oficial, de protecció permanent, allà on fins ara no era possible. I, per tant, continuar avançant en aquest objectiu de construcció de parc.
9: El que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans. Aquí tots els actors són imprescindibles. També ho és el sector privat.
7: La llei també preveu que tots els pisos que es construeixen en zones de mercat tens hagin de ser obligatòriament habitatges amb ús residencial permanent per viure-hi i no per a turistes. El govern i els comuns ara hauran de buscar més suports al Parlament per tirar endavant la llei i confien que almenys Esquerra i la CUP s'hi posin bé.
0: Doncs bé, gairebé la meitat dels blocs desallotjats per l'esvoranc al barri del Putxet encara no saben quan podran tornar a casa seva. La setmana que ve podran tornar els veïns d'un dels edificis i la primera d'agost els d'un altra, però la resta, un 40% dels habitatges, encara no podran tornar i encara no se sap quan podran fer-ho. Ara, ja fa més de dues setmanes de l'esvoranc per aquelles obres de la línia 9 del metro, o del Puig.
10: Tot i que encara no se sap el dia, podran tornar la setmana que ve els habitatges del bloc de Rubenstein número 6 i la setmana següent, la primera d'agost, tornaran els del carrer de Sant Gervasi de Cassola 54. Aquella setmana hauran tornat el 60% dels veïns. La resta, però, encara no se sap quan podrà tornar a casa. Els treballs continuen i se centra en consolidar l'estructura. Ho explicava el director general d'Infraestructures del Departament de Territori, Ramon Ramírez.
11: El comportament dels edificis a nivell d'auscultació, és a dir, de control de moviments, són en tots casos positius i les inspeccions tècniques que hem fet, totes estan donant resultats positius. Per tant, seguim amb una prudència, amb un optimisme prudent.
10: Faltarà saber quan podran tornar la resta de veïns dels 35 habitatges. Amb la previsió actual, el 40% d'habitatges afectats encara no hauran pogut tornar a casa un mes després de l'incident.
0: A tot això, una tercera part dels afectats per aquest esvoranc del Putxet s'han incorporat a una plataforma que prepara una reclamació col·lectiva contra la Generalitat, que és la promotora de les obres de la L9 del metro. Demanen compensacions pels danys que ha suposat l'esvoranc, tant a nivell material com personal i econòmic. Pel que fa a l'altre esvoranc, que també tenim sobre la taula, a Montcada i Reixac, en aquest cas, Adif i Renfe avui haurien d'aclarir quan es podrà reprendre la circulació a la zona de l'accident provocat per les obres del soterrament de les vies del tren. En aquest cas va ser dimecres. Des d'aleshores s'ha tallat totalment la circulació de les línies R2 i R11 en aquesta zona. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegurava que els dos responsables de l'obra ja estan en disposició de donar la data exacta.
8: Dissabte, tant Adif com el Ministeri creuen que estaran en posició de poder dir ja en quin dia concret de la setmana que ve es pot iniciar el servei, per tant, permetin-nos arribar a demà, en què s'hauran realitzat aquests treballs d'injecció de formigó i, per tant, d'estabilització.
0: De fet, des de l'esvoranc, milers d'usuaris han de fer diversos transbordaments o bé agafar busos llançadora per fer els desplaçaments habituals. Passa un minut de 2:15 del matí, una pausa i de seguida l'última de Donald Trump.
12: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
15: Però si aquesta hora la platja està buida.
14: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
15: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
14: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
16: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
15: Val més que en busquem un altre.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
19: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
20: 69.323, 693-2-3,
21: sèrie
20: 124-1-2-4.
21: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Passen 4 minuts de 2:15 del matí. 3 mesos després del presumpte intent d'assassinat a Donald Trump, el president nord-americà ha tornat a fer aquesta matinada el sopar de corresponsals. Recordem que aquell dia, el 25 d'abril, el president va haver de fugir cames, ajudeu-me, quan un home va entrar a l'hotel Hilton, a Washington, on s'estava fent el sopar, disparant a tort i a dret. Tot i l'ensurt, només un policia va acabar ferit amb l'armilla antibales. El presumpte atacant era un jove de 31 anys de Califòrnia que va acabar detingut i acusat d'intent d'assassinat al president, pel qual la fiscalia li demana ara mateix la cadena perpètua. Aquesta ocasió, però, en aquest sopar de corresponsals, ha sigut més calmada pel president nord-americà. Evidentment, el sopar s'ha traslladat a un altre hotel amb un important desplegament de mesures de seguretat i en un recinte que havia sigut propietat de Donald Trump fins fa 3 anys. S'ha blindat per a l'ocasió i no hi ha hagut cap tipus d'incident. Davant d'una sala plena de gom a gom de periodistes, Trump ha estat espavilat, ha començat a deixar anar titulars. Per exemple, durant el seu discurs, amb el seu to habitual, el president nord-americà ha bromejat en presentar-se a les properes eleccions amb el ja tradicional, o amb aquella ja tradicional gorra vermella amb el lema Trump 2028, ha donat per fet que les guanyarà. We are all doing good together.
22: That's why tonight to show. Aquesta nit vull demostrar que m'importa molt la premsa. Vull salvar les vostres xifres d'audiència. Així que em tornaré a presentar per ser president dels Estats Units i aspirar a un quart mandat. As president of the
0: United States. Algunes coses. El quart mandat no podrà ser de cap de les maneres, ha guanyat només 2 cops. Per tant, en tot cas, seria el tercer mandat. I una segona cosa, la Constitució dels Estats Units impedeix que un president sigui president dels Estats Units més de 2 legislatures. Per tant, la Constitució dels Estats Units impedeix que Donald Trump sigui novament president dels Estats Units. En tot cas, és veritat que en feia broma el president Trump. Els atacs a la premsa, però, també van monopolitzar o han monopolitzat aquesta nit gran part del discurs de Trump, que ha carregat una vegada més contra això, contra els periodistes. Anem fins a Washington amb el corresponsal de RAC1, Javier de la Sotilla. Bon dia.
23: Bon dia. Per primera vegada des que va fer el salt a la política fa una dècada, Trump ha pronunciat aquesta nit el tradicional discurs del president al sopar de corresponsals de la Casa Blanca. El republicà ho havia evitat sempre per enfatitzar la seva relació conflictiva amb la premsa, però aquest any ha canviat d'opinió. L'acte s'havia de celebrar a l'abril fins que un home armat va irrompre a l'hotel Hilton amb la intenció d'assassinar el president. Finalment s'ha produït en un altre hotel, el Waldorf Astoria, el recinte on abans hi havia un hotel del propi Trump. El president no ha decebut i entre les bromes habituals en aquest esdeveniment anual ha carregat contra els periodistes presents per la seva feina crítica.
22: Probablement sóc una mica hipersensible. A vegades realment crec que alguns de vostès no els caic bé. Vaig llegir un informe que diu que rebo un 93% de publicitat negativa. No crec que sigui cert. Aquest lloc és el més gran de persones amb síndrome d'odi a Trump mai reunit alhora. Sospito que alguns de vostès tenen sort que el nostre últim sopar s'hagi escurçat.
23: Trump s'ha passat bona part del seu discurs recordant el seu tercer i últim intent d'assassinat i ha rebut aplaudiments quan ha condemnat tot tipus de violència política. La intervenció ha inclòs també els seus habituals insults contra adversaris polítics com Gavin Newsom, contra els periodistes crítics com Caitlin Collins de la CNN o els comedians Jimmy Kimmel i Stephen Colbert, que han vist com els seus late nights han estat cancel·lats per les pressions de la Casa Blanca.
0: Qui també ha rebut en aquest sopar de corresponsals per part de Donald Trump ha estat Venezuela, malgrat que ha elogiat la presidenta en funcions Delcy Rodríguez per la feina feta. Donald Trump ha dit que el país no està preparat per celebrar unes eleccions. Hores abans del sopar, Donald Trump també va aprofitar per amenaçar amb nous aranzels a la Unió Europea, ja ho direm bé, i tot plegat per aquesta multa que ha imposat a Google, la Unió Europea, de més o de gairebé 1 milió d'euros per afavorir els seus productes. També ahir a la tarda, l'oficina de Donald Trump va confirmar que Benjamin Netanyahu, el primer ministre israelià, reunirà amb Donald Trump dimarts que ve. Serà el primer cara a cara entre els dos dirigents des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà. I en aquest context internacional, Salvador Illa arrenca aquesta hora la seva agenda institucional al Vietnam. El president de la Generalitat signa a Hanoi un acord de cooperació entre empreses catalanes i vietnamites en temes de recerca, tecnologia i innovació. Illa ha aterrat aquest matí al Vietnam, on comença un viatge d'una setmana per reforçar l'estratègia d'Àsia del govern. L'acompanya l'enviat especial de RAC1 al Vietnam, Cesc Giró. Cesc, bon dia.
1: Bon dia. Acte al Centre d'Innovació del Vietnam, un organisme públic que treballa per reforçar la relació entre el govern, empreses, startups, universitats, inversors i socis internacionals. Un d'aquests socis serà ara Acció de la Generalitat, amb qui pacten, sense gaires concrecions ni pressupost, fomentar la cooperació entre institucions acadèmiques, centres de recerca, indústries i empreses tecnològiques dels dos països. S'aplicarà en àmbits com la salut, l'alimentació, la mobilitat, la intel·ligència artificial o el món audiovisual. El president també visitarà avui l'empresa catalana Simón de material elèctric i d'il·luminació. Després d'uns dies viatjant pel Vietnam, on el president visitarà diverses ciutats amb una agenda sobretot econòmica, acabarà a finals de setmana la ruta a Singapur amb una reunió amb el primer ministre del país.
0: I si aquest estiu heu d'agafar el cotxe per marxar de vacances, pareu bé l'orella. Aquests últims dies ha repuntat una estafa en què els ciberdelinqüents es fan passar per la DGT. Envien un correu electrònic massiu en què diuen que el conductor ha comès una infracció. Si les víctimes piquen, els poden acabar robant les dades bancàries. Josep Moragues.
2: El correu simula el de la DGT i és bastant creïble, però l'adreça des d'on s'envia no té res a veure amb l'organisme. A l'escrit demanen que es cliqui sobre un enllaç. Si les víctimes ho fan, descarreguen automàticament un virus maliciós que els pot robar les dades bancàries. S'ha explicat a RAC1 el responsable de l'empresa de ciberseguretat ESET, Josep Albors.
3: Tots aquests enllaços el que fan és redirigir l'usuari a una web que està preparada per als delinqüents i que ja ha sigut també usada en altres campanyes similars, i el que fan és descarregar un fitxer que comença a buscar credencials. En aquest tipus estan molt focalitzats en credencials d'accés a banca online.
2: Els últims mesos els estafadors han enviat aquests missatges en català, castellà i basc per fer-los encara més creïbles.
0: Per cert, notícia d'última hora, també de mobilitat. La circulació de l'R3 ha quedat suspesa per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Segons informa aquesta hora Renfe, els usuaris poden fer ús de l'R4 entre Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig a Montcada Bifurcació, mentre que també hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. Abans de la incidència, diuen des de Renfe, la línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà. Per tant, aquest tall de circulació a la R3 segons informa Renfe, per un problema que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha trasplantat per primera vegada a la història en tot l'estat un òrgan entre dues persones amb VIH, concretament ha estat un ronyó. Aquesta operació pionera és una fita clau que permetrà reduir la llista d'espera entre pacients amb aquest virus, amb el VIH. Joel Penya.
20: El donant i el receptor són homes de mitjana edat que es coneixen i que fins fa pocs mesos no es podrien haver sotmès a aquesta operació. El motiu és que fins l'any passat no es va modificar la normativa i no era legal trasplantar un òrgan entre dues persones amb VIH. Ara, després de la intervenció que es va fer amb cirurgia robòtica, es recuperen favorablement. El doctor junt de malalties infeccioses Jordi Navarro i el cap d'urologia Enric Trilla expliquen que l'única diferència amb dos pacients que no tinguin el VIH és que cal fer més seguiment del receptor. Però tot i això, el trasplantament no s'ha pogut fer abans per l'estigma al voltant de la malaltia.
24: S'ha de fer una mica una revisió de cara a veure doncs, que el receptor rebi un virus amb el qual no hi hagi problema amb la medicació que està rebent actualment, o veure si s'ha de fer canvis en la medicació per evitar el rebuig.
25: És pel tabú que ha tingut la malaltia. Els professionals ja feia temps que havíem reclamat que es canviés la normativa.
20: Actualment a Europa només hi ha 6 estats que permetin de manera expressa el trasplantament entre dues persones amb VIH.
0: Atenció a aquesta dada. A Catalunya han mort 24 persones ofegades en poc més d'un mes. Des de l'inici de temporada de bany hi ha hagut 13 víctimes mortals en platges, 8 en piscines i 3 en rius i pantans. Això coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció d'Ofegaments. Quan encara no hem arribat a la meitat de l'estiu, les xifres són molt similars a tota la temporada de l'any passat, que va registrar 28 ofegaments, 24 a hores d'ara. Per això les autoritats també demanen molta prudència, sobretot amb els més petits, ferits. El subdirector de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, insistia a RAC1 en la importància de banyar-se en presència d'algú que els vigili.
4: L'important és sempre banyar-se en zones habilitades, si pot ser en zones vigilades, i també molt important banyar-se en companyia perquè sempre tinguin una persona al costat que si passa alguna cosa doncs et pugui ajudar.
0: Aprofitant el Dia Mundial en Prevenció d'Ofegaments, els socorristes de Barcelona avui estan concentrats des de fa 3 quarts d'hora, des de les 9 del matí, a la plaça Sant Jaume. Creuen que, tot i que l'acord que van pactar amb l'Ajuntament després de la vaga de l'any passat, creuen que, tot i aquest acord, no hi ha prou inversió per protegir les platges de Barcelona. Mor un treballador en un accident a les obres del Camp Nou, Marc Villanueva.
5: Sí, és la primera víctima mortal a l'estadi del Barça des de l'inici de la seva remodelació des de fa 3 anys. Els Mossos d'Esquadra van fer públic ahir el cas amb un comunicat. Segons la policia, l'home de 54 anys va morir a causa d'un cop mentre treballava cap a 3:45 de la tarda. Quan ho van saber, diverses dotacions de la comissaria de les Corts van anar fins a l'estadi acompanyats de membres de la unitat d'investigació i d'ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, però no van poder salvar-li la vida. Quan van certificar la mort, van passar el cas al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i al Departament d'Empresa i Treball.
0: Hi ha hagut una nova agressió a la presó de Mas d'Enric, al Catllà. Un intern va clavar dijous 2 cops de puny a un dels funcionaris, segons han confirmat a RAC1 fonts penitenciàries. El sindicat exigeix que el Departament de Justícia obri una investigació per aclarir els fets, perquè assegura que el pres, amb problemes psiquiàtrics, ja havia protagonitzat diversos episodis violents. Des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
6: Bon dia. Sí, segons el relat del sindicat, entre el dilluns, el dia en què se li hauria retirat la medicació a l'intern amb problemes psiquiàtrics, i el dijous, el dia de l'agressió, el pres va protagonitzar diversos episodis violents amb altres interns. El sindicat denuncia que no es van activar mesures preventives perquè va fallar la comunicació. Alberto Gómez, responsable de presons del sindicat a RAC1.
7: Perquè s'ha produït per una falta de comunicació entre els serveis mèdics i els serveis de vigilància. Llavors, clar, aquestes agressions, moltes són inevitables, però d'altres com aquesta es podrien haver evitat.
6: El sindicat argumenta que l'intern hauria d'haver estat traslladat a un centre psiquiàtric o bé un mòdul especial després de veure que alterava el seu comportament. Sí que va ser traslladat a la unitat hospitalitària psiquiàtrica de Brians, però després de l'agressió.
0: Passa un minut de 9:45. El jutge decreta presó provisional sense fiança pel segon acusat d'assassinar un menor al parc de la Pegaso de Barcelona.
9: És el cas del jove de 15 anys que van matar 13 el 2 de juliol al barri de la Sagrera en una lluita de bandes. El 4 de juliol van detenir un primer sospitós que va passar a presó i ara passa el mateix amb el segon. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, en el moment de l'atenció va apuntar que l'home seria un sicari.
0: La jutgessa també decreta presó provisional i sense fiança per l'home de 44 anys que va apunyalar la seva parella a la Canonja, a Tarragona.
2: Els Mossos d'Esquadra el van detenir aquest dimecres acusat per intent d'homicidi amb arma blanca. La víctima té ferides molt greus i està ingressada a l'Hospital Joan 23 des d'aquell dia, tot i que la seva vida no corre perill.
0: I avui Mataró veurà castells de gamma extra en l'actuació de les Santes que reunirà els castellers de Vilafranca, els Minyons de Terrassa i la colla local, els Capgrossos de Mataró. Des de fa anys és una de les actuacions marcades en vermell als calendaris de les colles perquè arrosseguen moltes camises a plaça i això els permet dur un cartell de màxims. Per això, l'equip de castells a RAC+1 també hi serà. S'hi posaran a partir de 4:45 de la tarda des de la plaça Santana amb el Benet Íñigo i tota la tropa al capdavant. Joel Penya, més detalls.
11: Amb un ull posat al cel per si arriben o no les pluges, les tres colles començaran a fer castells a 5:00 PM. És una hora abans de l'habitual per no trepitjar-se amb la crida de les Santes. Tot i això, s'hi podran veure un bon grapat de castells de gamma extra. Els castellers de Vilafranca han arrencat la temporada amb el concurs que es fa a l'octubre entre Sella i Sella i amb l'ambició de demostrar que són la colla amb el ventall més gran d'estructures. Avui poden plantar a plaça 4 castells de gamma extra. El dubte és saber si repeteixen estructures com la Torre de Nou amb forra i manilles o el 5 de Nou amb forra o hi estrenen castellassos com el 3 de Nou amb l'agulla. Els Minyons també acostumen a plantar-se a la plaça de Santana buscant la gamma extra, que aquest any ja han estrenat amb la Torre de Nou. La colla local, els Capgrossos, han començat amb mal peu la temporada i avui aspiren a descarregar algun castell bàsic de nou en una actuació que té un significat especial per la colla. I més aquest 2026, que ja fa 20 anys de la mort de Mariona Galindo, que aleshores era canalla dels Capgrossos de Mataró.
0: I aquesta nit Josep Pons s'ha acomiadat del Gran Teatre del Liceu després de 14 anys com a director musical titular. Ho ha fet en un últim concert amb el Teatre Ple Avessat, dirigint la Simfonia número 8 de Gustav Mahler. Abans de començar, el president del Liceu, Salvador Alemany, li ha dedicat unes paraules de reconeixement per la seva contribució a la projecció internacional de l'orquestra. L'han acomiadat des del Liceu al públic amb una ovació d'11 minuts, tothom dempeus, perquè és considerat un dels directors més rellevants de la seva generació. Va fundar l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya.

I a l'agenda de concerts avui destaca una veu, la de Morrissey. El cantant de la mítica banda dels 80 de Smiths torna avui a Barcelona per clausurar la primera edició del Festival Bards, que aquest mes de juliol s'ha fet al poble espanyol. Això sí, no hi faltaran alguns dels grans èxits de tots aquests anys. Mentrestant, a la Bards, abaixa la persiana, a la Costa Brava, comença un altre festival, els Sons del Món de Roses. Muchos dicen que me conocen, pero no tienen idea de quién soy. Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiado... Avui a la Ciutadella de Roses, Pablo Alborán, el sentim de fons, farà el primer concert del festival que s'allargarà fins al 10 d'agost. Serà l'única actuació que Alborán, un dels referents del pop melòdic espanyol, farà aquest estiu a Catalunya. Mentrestant, a Cap Roig hi arriba un habitual dels festivals d'estius catalans. The look of love. És Diana Krall, una de les veus més famoses i prestigioses del jazz, amb una carrera de més de 20 anys d'èxit internacional, que avui torna a fer parada al festival a Calella de Palafrugell, el Festival Cap Roig. I de nou a Barcelona, avui segona i última jornada del Xer Festival. Yo te vi pasar en un sueño en el que no quería darme más opción. El festival dedicat a la música urbana tanca avui amb el trap i el reggaeton de La Fuente i Omar Kurz, com a noms destacats a l'escenari del Parc del Fòrum. Avui també tanca un altre festival, el Tinglado de Vilanova i la Geltrú.

I ho fa amb Talco, la mítica banda italiana referent de l'escena ska punk que torna al Tinglado per celebrar 20 anys de la seva trajectòria amb els seus grans èxits.

0: I als esports, en Roger Jofre, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça va guanyar 4-1 a l'Europa en el primer amistós, també et diré amistós,
1: d'entrenament
0: d'aquesta pretemporada.
1: Sí, els blaugranes van deixar molt bones sensacions. Héctor Ford, Diarra, Brima Tuncara i Àlex González van marcar els gols. I Flick va repartir minuts a tots els jugadors disponibles, excepte Bernal, Araujo i Valde, que continuen fent treball específic. A la porteria, Chesney va disputar la primera part i Ter Stegen, que podria no anar a Anglaterra, la segona. El nou fitxatge, Karim Adeyemi, va veure el duel des de la graderia, després d'haver entrenat al matí. Avui demà, Flick ha donat festa als jugadors abans de marxar a Birmingham el pròxim dilluns.
0: I encara en clau blaugrana, quin serà el rival al trofeu Joan Gamper?
1: El rival serà l'Al-Ahly egipci. El duel forma part de l'acord entre els dos clubs pel traspàs de Hamza Abdelkarim i el partit es jugarà el dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre.
0: Ahir també va debutar el Real Madrid, que va guanyar per la mínima l'Alcorcón.
1: Sí, victòria dels blancs per 1-0 de penal, transformat pel jove del filial Daniel Yáñez. Aquest ha estat el primer partit de José Mourinho en el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després. Això sí, el tècnic portuguès encara no ha estat ni presentat i està mostrant un perfil molt diferent del que estàvem acostumats.
0: I a casa nostra, jornada d'amistosos d'equips catalans.
1: Sí, l'Espanyol juga contra el Sabadell a 2:15 del matí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Serà el tercer amistós dels Emmanuel González i el segon dels arlequinats. I qui també juga avui a la mateixa hora és el Girona. Ho farà contra l'Alavés a la Vall d'en Bas, en el que serà el tercer amistós dels de Quique Álvarez. Tancarà la jornada catalana el Nàstic de Tarragona, que es veurà les cares de les 8 del vespre amb l'Andorra.
0: I en ciclisme, el Tour de França afronta avui la seva penúltima jornada amb el que és l'etapa reina.
1: El pilot disputarà l'última de les 3 etapes alpines amb un recorregut de gran exigència, 171 km en final, per segon dia consecutiu a l'Alp d'Huez, tot i que per un vessant inèdit. L'etapa presenta un port de primera categoria i 3 de categoria especial, en gairebé 5.500 metres de desnivell acumulat. Malgrat que la primera posició de la general està més que decidida, la jornada serà clau per acabar de resoldre la lluita pel podi, com també el mallot de la muntanya.
0: Quina etapa avui ens espera i quina etapa hi va haver ahir, Tadej Pogacar, que va completar una altra exhibició en aquesta ronda francesa.
1: L'eslové va remuntar una diferència de 3 minuts i mig respecte als escapats a l'última ascensió del dia i va establir un nou rècord en la pujada de l'Alp d'Huez. Amb la d'ahir, Pogacar suma la seva cinquena victòria d'etapa en aquest Tour i amplia fins als 7 minuts i 11 segons la diferència amb Evenepoel.
0: I en bàsquet, LeBron James té nou equip a l'NBA.
1: El 4 vegades campió de la Lliga Nord-Americana jugarà als Philadelphia Sixers. Signa un contracte a 2 temporades per 8 milions de dòlars.
0: Falten 7 minuts per les 10 del matí. Uns anuncis i de seguida arrenquem tertúlia amb el Jaume Clotet, amb l'Imma Lucas i amb la Sònia Andolz.
2: Els caps de setmana sempre pot.
3: RAC 1. Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
4: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
3: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
4: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
3: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
5: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
6: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
7: Torna el cicle de recitals d'estiu de piano al Palau de la Música Catalana.
8: 4 dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més.
7: Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
9: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
10: Xarxa Hyundai de Barcelona.
11: RAC 1.
12: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
13: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
14: Em poses una birra, si us plau?
13: I tant. Vols una copa o una mitjana?
15: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
13: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
15: RAC1, tots som un milió.
16: RAC1.
17: L'estiu, la millor època per gaudir dels amics, si en tens. Hola.
15: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
16: RAC 1.
15: Tots som un milió.
16: RAC 1.
18: Digui? Marc, què passa?
19: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
18: Que estem de vacances.
19: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
18: Marc, és que no et sento.
19: Escolta,
18: bé, eh?
19: No pengeu, eh? Ni si us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors! Bolxevics!
18: Marc!
19: Bandarres!
18: Marc!
15: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
19: Així va el país! Així va el país!
16: RAC1. Tots som un milió.
15: RAC1.
20: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
21: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
20: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
21: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
20: Hi ha gent i el Pere Mas.
15: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
21: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindrem els inagraells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
15: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
16: RAC 1. Tots som un milió.
15: Passi el que passi, ho tens a un clic amb
22: RAC1.cat,
15: el portal de RAC1.
22: Escolta i descobreix
15: tot l'univers RAC1 i RAC més 1 amb detall. Via Lliure, amb Arnau Mañé.
0: Falta un minut per arribar a les 10 del matí.

0: el primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él, allá su conciencia y allá su historia.
1: My intention to run for a fourth term as president of the United States. I won three times, now I'm going to do it again.
2: Atesa aquesta coincidència temporalment de dues proves diferenciades, podria ser doncs que s'hagués fet doncs una valoració o una aplicació dels criteris d'exempció.
3: Queda clar, per tant, que no és el govern de la bona gestió. La incompetència és la principal política del govern.
4: Són algunes de les veus del dia, des d'Ayuso, passant per Donald Trump, Sílvia Panec, una mica de tot per arrencar aquesta primera tertúlia del Via Lliure d'estiu, quan això, són pràcticament les 10 del matí, acompanyats en aquesta primera tertúlia, ben acompanyats, són els senyals horaris de les 10 del matí, del Jaume Clotet. Què tal, Jaume? Bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
4: Avui, que per cert, és Sant Jaume, és el teu sant.
5: Sí, és el patró d'Espanya, estic molt content.
4: I a Galícia fan festa grossa.
5: A Galícia sí, és el patró de Galícia.
4: De fet, recordo que sempre Alberto Núñez Feijóo sempre va cap a Santiago, crec sí. que és. No sé si fan algun tipus de
5: sí, és com
4: de festa
5: aquí la
4: grossa,
5: diada,
4: no? És un
5: ja,
4: dia gran.
5: Hi ha manifestacions, hi ha de tot.
4: Ens has portat coses, la veritat. No, ho hem d'explicar.
5: Ho he portat obligat per tu, perquè tu
4: no,
5: em vas
4: obligat
5: dir...
4: No, és veritat.
5: No,
4: tu no
5: em vas
4: veritat.
5: Dir... Vine el dia 25 i el teu sant diu, porta alguna cosa. I he portat orxata.
4: Orxata, oh, eh? No. Sònia Andoz, què tal? Bon dia.
6: Molt contenta, perquè l'orxata m'agrada moltíssim.
4: Has vist? Ens han repartit ja una mica d'això, les tasses, per poder provar l'orxata del Jaume, que m'has dit que era d'un lloc bo, eh?
5: D'un lloc bo, sí. Si juguem, juguem bé, sí.
4: D'on és, diguem d'on és?
5: De Foix de Sarrià.
6: Home.
4: Foix de Sarrià. El coneixeu, eh? Jo, disculpeu, però no el conec.
5: Ui.
4: I és que sóc molt poc de Barcelona. Suposo que
5: ja
4: és aquest el problema. I Maluques, què tal? Bon
7: què
4: dia.
7: Què tal? Molt bon dia.
4: Has vist quina rebuda tots plegats que ens ha fet el Jaume, també.
7: Fantàstic.
4: Per tant,
7: felicitats, Jaume. I a tots els Jaumes.
4: Ah, sí, senyor. Sí, senyor. Això, felicitats a tots els Jaumes. Arrenquem estiu. Com esteu? Esteu a punt per aquesta calorada que sembla que aquesta setmana salvarem, però que va per llarg, que és un clàssic de l'estiu, però vaja, ànims a tots plegats.
6: Ens havíem fet una mica falses il·lusions.
4: Per què, home?
6: No, perquè dos dies de ciu... una mica s'ha notat, sí. Una mica, però és culpa del Nil, com sempre.
4: Nil Ferrés, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
4: És veritat això que diu, ens havíem mal acostumat uns dies, potser, i també amb el cap de setmana aquest que tenim a sobre, que potser ens podem mal acostumar, però que ningú pensi que això va així.
8: Exacte, serà un petit respir d'aquests dos dies, dissabte, diumenge, una mica també dilluns, i de cara a la setmana que ve sembla que tornarien a pujar les temperatures. Però, en fi, aquests dos dies, que avui comencem aquest cap de setmana de canvi de temps amb baixada de les temperatures, sobretot a l'interior, avui és on es notarà més. On no es notarà tant serà sobretot el prelitoral, litoral tarragoní, perquè allà precisament tindrem vent de mestral que arribarà reescalfat i per tant farà que aquestes temperatures màximes doncs encara es mantinguin al voltant dels 34-35 graus al migdia. Sí que és cert que de cara a la tarda és quan notarem més el canvi de temps, perquè començarem a tenir tempestes intenses de tarda, sobretot al quadrant nord-est, per tant interior de les comarques de Girona, també tot el que seria el litoral, prelitoral de la Costa Brava, Costa Central i prelitoral i litoral tarragoní. Ens hauríem de fixar-hi sobretot a la nit i matinada de demà, que és quan podem tenir en aquest punt algunes tempestes torrencials.
4: Això s'anava a dir, perquè el Meteocat ha més avisos de perill de pluja intensa. Per traduir-ho, pluja intensa vol dir aiguats grossos i possibles inundacions o tampoc tant?
8: Exacte. Penseu que són tempestes intenses que poden descarregar amb certa intensitat. A més, poden anar acompanyades de calamar-se de pedra, i com que en molts indrets de Catalunya, de fet, des de pràcticament el 4 de juny no hi veuen ploure, doncs això el que provoca és que tinguem un terreny força sec i que en poca estona aquests acumulats de precipitació doncs ens donguin crescudes de rius, rieres i barrancs. Per tant, en aquest sentit, molta precaució les properes hores.
4: Aquí a casa nostra el perill d'incendis continua elevat, continua disparat en molts dels municipis de Catalunya. De fet, això, Protecció Civil insisteix en un dels nivells més alts de risc d'incendis. La situació complicada, però ara mateix està a Madrid, està a la Comunitat de Madrid, també al sud-oest de França, que ara mateix crema sense control en molts d'aquests punts. De fet, crec que a aquesta hora podem anar a Madrid amb el Roger Perciba sobre el terreny d'aquests incendis que cremen des de fa unes hores a la Comunitat de Madrid i que ja s'han descrit com els pitjors incendis de la història d'aquesta regió. Perciba, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia, com estàs?
4: Això tu, com està la situació ara mateix sobre el terreny? No sé si a la nit han pogut millorar la situació d'aquests incendis, sí, que cremen milers d'hectàrees entre Àvila i la Comunitat de Madrid.
9: Sí, les notícies són positives, a aquesta hora del dia. Durant aquesta nit el foc ha avançat molt poc, ha baixat també la intensitat, les condicions meteorològiques han ajudat, menys vent, més humitat, menys temperatura, i això ha beneficiat la lluita contra els incendis. Pel que fa al d'Àvila, finalment no ha traspassat la frontera, els límits amb la Comunitat de Madrid.
4: Això és important.
9: Positiu. Sí, molt important. Tot i així, hi ha un front a Cebreros, a la població de Cebreros, i el Tiemblo, que és el més important, és on s'està lluitant ara mateix contra les flames. Pel que fa al foc a la Comunitat de Madrid, que són aquells dos que es van ajuntar ahir, doncs també ha avançat menys aquesta nit. Ara el front d'aquest incendi se situa a Robledo de Chavela, que és on hi ha aquell centre de comunicacions de la NASA, i a Fresnedillas de l'Oliva. L'escenari pel que fa aquest matí també ens informen que és complexa, però és millor que el d'ahir. A partir de les 10, ara, a partir d'ara, es preveu que el vent torni a pujar d'intensitat i pot acabar registrant velocitats que oscil·len entre els 30 km per hora, però també pot acabar bufant més fort, fins a 60 km per hora, preveuen. Pel que fa a les...
4: Perdona, que tinc el Nil Ferrés aquí al costat. Això, condicions meteorològiques, el que diu el Perciba, va en aquesta línia, que realment pot arribar a millorar una miqueta.
8: Exacte, sí. El que ens ha de preocupar sobretot és el vent, perquè al llarg del matí, clar, i sobretot la tarda, és quan es poden assolir aquestes ràfegues màximes de vent que podrien arribar als 60-70 fins i tot quilòmetres per hora en aquesta zona, tot plegat amb una humitat que és força baixa per aquest temps en el que ens trobem. També unes temperatures entre 22 i 26 graus, per tant, força elevades, però el que sí que trobem de positiu és aquests ruixats dispersos que podrien aparèixer durant la tarda.
4: Roger, perdona, deies?
9: Sí, no, pel que fa a les persones, a les...
4: Clar, els desallotjats.
9: Sí, 30.000 persones desallotjades de 9 poblacions.
4: Déu-n'hi-do,
9: Ja, sí, 20.000 persones confinades. Ara mateix es manté el confinament a Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Villa del Prado. La superfície cremada, segons les últimes informacions, són 10.000 hectàrees, és a dir, que, pel que fa a l'incendi de Madrid.
4: Per cert, Roger, ens explicaves a les 9 del matí que hi havia alguns dispositius de Catalunya que també havien anat a donar un cop de mà, també perquè és una situació límit, fins i tot això, recordem que des de fa unes hores s'ha declarat l'emergència nacional, la declaració d'emergència nacional, que implica que, entre d'altres, l'exèrcit espanyol entri a treballar, perquè la situació és tan límit que la UME ha hagut d'intervenir. I intervenen gent o bombers de tot arreu, des de Catalunya i també des d'Itàlia, ens deies.
9: Sí, avui han d'arribar 4 bombers procedents de Grècia i 2 d'Itàlia per afegir-se a les tasques d'extinció. També hi ha 6 comunitats autònomes que aporten personal humà i tècnic per combatre aquest foc. Entre elles Catalunya, la Generalitat, que ha enviat aquí un equip dels GRAF, d'especialistes en actuacions forestals, per assessorar des del centre de comandament com intentar extingir aquest incendi.
4: Per cert, Roger, ahir la nit una de les grans preocupacions, no sé com està la situació, era Sant Lorenzo de l'Escorial. Tu diria que estàs per la zona. Era una de les grans preocupacions que volien també protegir.
9: Sí, sí, perquè el foc ahir va avançar rapidíssim, va passar de 6.000 a 12.000 hectàrees en una sola jornada, i avançava en direcció cap a l'Escorial. Quan al vespre es va confinar la població de Zarzalejo, que continua hores d'ara confinada, es temia que el foc pogués arribar a l'Escorial i a Sant Lorenzo de l'Escorial, que és on hi ha el monestir. I ara mateix hem de dir que he estat fa poca estona a la connexió que hem fet a les 9, l'hem fet des de l'Escorial. La situació era relativament tranquil·la, és a dir, tranquil·la, no, el foc no ha arribat ni molt menys a l'Escorial, és més, hi ha hagut com un canvi de la direcció del vent que estaria portant el foc en direcció contrària, és a dir, calma pel que fa a l'Escorial i al monestir de Felip II, no cremarà.
4: Aquí a la taula, ja sé que és un clàssic, els incendis, arrenquem tot l'estiu, però ja veiem també fa unes setmanes aquí a Catalunya, ara toquem fusta, però sembla que estem més tranquils, tot i aquest avís, un clàssic de cada any, de cada estiu, que em sap greu, però que va repetint. Sí que hi ha agostos que potser ha baixat una miqueta a Catalunya, però que és un dels grans reptes de societat que tenim segurament a casa nostra i a tota Europa, o l'Europa mediterrània com a mínim.
6: Sí, un clàssic, però amb diferències. És a dir, nosaltres, perquè ara portem relativament com 5 anys, no?, parlant a la ràdio, sí, o 10, és igual. Però vull dir, si mires dècades, sí que hi ha diferències. I el que sobretot estan patint aquest any és aquesta multicoincidència de diferents incendis que s'escapen de les mans. I en tot cas, jo crec que la reflexió, hi ha diverses reflexions, les que ja s'han dit a tort i a dret, sobre el model de pagesia, el model de boscos, etc. Però també totes les urbanitzacions, és que, sí, sí, bueno, ja saps que a Madrid estava mirant, sí, sí, exactament, sí, sí, perquè dic, més que el monestir, que és patrimoni cultural, tot el que vulguem, però és que totes les parts fora de la metròpoli de Madrid són urbanitzacions dins dels boscos i amb cases molt separades, amb xalets, i això és una mica també, crec que és la següent reflexió quan haguem parlat de model de pagesia i de model de relació amb la terra i amb els boscos, s'haurà de parlar també de les construccions i de quin model d'urbanisme fem, perquè està clar que no tot es pot protegir després, no?, a l'hora d'una crisi com aquesta.
7: Sí, totalment, jo coincideixo. Penso, a més, que hi ha quatre factors o quatre punts de reflexió, no? És a dir, un és el canvi climàtic, l'altre és la mà de l'home, que es veuen aquests incendis que hi ha hagut, malauradament, per activa o per passiva, la mà de l'home.
4: Sí, que en aquest cas no és un piròman, però no, que sí que era una mala sí, gestió d'eines de treball.
7: Exactament, i que no es podien utilitzar, exacte, aquestes eines de treball, és a dir, la persona estava treballant, però és que aquesta, o sigui, un no es podien utilitzar, un error humà, però és que també va passar els incendis, sí, de Catalunya, sí, al juliol. Clar, i cada vegada, l'altre factor, que és el tercer, cada vegada comencem abans s'entrava l'agost, encara no hem entrat a l'agost, i hem començat a l'inici de juliol amb els de Catalunya, sí, i també cada vegada som més agressius, i després jo crec que el factor que destacaria més important i que està sota el nostre control i el control de tots els governs. On està la prevenció? És a dir, cada vegada, cada estiu, ens fem creus, no?, els periodistes, i cada vegada parlem del mateix. I un gran incendi aquí, allà, i tantes hectàrees cremades. I ara, en aquest cas, el de Madrid és el pitjor de la seva història. Però és que jo vaig viure també el pitjor de la història d'Espanya a Tenerife. I després, un altre pitjor. I què estem fent? Sí. És a dir, a l'hivern, què s'està fent com per prevenir els incendis? Perquè jo no recordo, i ja em corregireu, cap roda de premsa a l'hivern on es digui, des de part de qualsevol govern en l'àmbit local, en l'àmbit autonòmic, en l'àmbit estatal, que ens digui, escolteu-me, estem fent això per prevenir els incendis d'aquí uns mesos. No ho recordo.
4: Jaume?
5: Jo, mira, aquest incendi és un bon exemple d'una constatació del malestar polític que hi ha en aquella part de l'estat que és Madrid.
4: Després en parlarem, del malestar, sí, polític, però sí, sí.
5: Però l'exemple és, heu explicat que han arribat bombers, si no m'equivoco, de Grècia, d'Itàlia, que han arribat bombers de 6 comunitats autònomes, i tinc la percepció que per una banda van els tècnics, els professionals, els bombers, que saben el que han de fer, i que en el cas de Catalunya, a més, crec que els bombers se saben recolzats no només pel govern, evidentment, sinó també per la societat en general, i pels partits de l'oposició. És a dir, a Catalunya hem vist ara l'incendi de les Gavarres, quan sortien els responsables dels bombers, més que els responsables polítics, a explicar a la gent que no es desplacessin, que es confinessin, etcètera, etcètera. I llavors, jo crec que la gent, davant del que estàveu dient, que estic d'acord, d'uns incendis que han vingut a quedar-se i a ser cada estiu més greus, la gent que pateix i que té aquestes conseqüències, alguns dels quals perden les cases, a Madrid crec que són ja més de 20 o 25 cases que s'han perdut, la gent el mínim que vol és que llavors no hi hagi batusses polítiques. És el mínim que crec que es pot demanar en aquesta situació, no? I a Madrid amb això mai és un bon exemple, i quan hi ha una crisi, doncs encara menys.
4: D'això en parlarem ara d'aquí uns minuts. El que passa és que això, us hem explicat, aquest incendi a la Comunitat de Madrid que continua descontrolat, i hi ha una cosa que avui repassant moltes de les portades dels diaris, a mi com a mínim em crida l'atenció, que és aquesta cosa que literalment parlen de fora de la seva capacitat d'extinció, que està incontrolable, que és inextingible, un incendi inextingible. A mi, perdoneu, com a mínim a mi em sorprèn molt, i per això tenim al telèfon el director del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, l'Antoni Trasobares. Antoni, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
4: Gràcies per atendre'ns. És normal això, parlar d'un incendi inextingible, fora de control, incontrolable? A mi em semblen paraules molt grosses

0: per mirar d'atacar-lo, però bàsicament amb aquesta tormenta perfecta de factors que, com es deia ara, no, tendeix a donar-se cada cop més aviat a l'estiu, no, juny, juliol, doncs quan agafa aquesta inèrcia, l'únic que es pot fer és vetllar per la seguretat de les persones i mirar d'esperar el foc tàcticament, perquè quan les condicions meteorològiques combinades amb les de paisatge, sí, a les més de context local, permetin atacar i anar mirant de controlar, estabilitzar el foc.
1: Però Antoni, perdona, què vol dir exactament que un incendi està fora de la seva capacitat d'extinció, o que és incontrolable i ingovernable?
0: No, el que vol dir és que amb els mitjans disponibles, d'avions, de recursos de bombers terrestres, ja sigui per la pròpia capacitat operativa i així per la seguretat dels propis mitjans, dels bombers, i, doncs que durant una franja important del dia o durant una situació, doncs no és viable mirar de controlar, d'aturar, és a dir, el component humà ja no pot controlar aquest incendi amb aquestes condicions. L'únic que pots fer és defensar-te i vetllar per la seguretat de la gent.
1: És a dir, que no és una qüestió de manca d'efectius.
0: No, a veure, és que al final el que no podem pensar és que tenim una capacitat d'efectius, d'avions, de gent il·limitada. Tenim la que operativament està disponible i a part també, segons les condicions de gran energia, de gran inèrcia que té l'incendi, també doncs s'ha de vetllar per la pròpia seguretat dels efectius. Tu no pots posar els efectius en segons quines condicions aturar-lo davant, sinó que l'has d'esperar. Aleshores, és un joc tàctic. Hi ha moments en aquest tipus d'incendis, amb el context que tenim de canvi climàtic, de despoblament, que tenim el paisatge superabandonat i que el magnetisme de l'activitat socioeconòmica en gran part està a les zones urbanes, en què has de jugar a la defensiva. Això és el que vol dir que l'incendi està fora de la capacitat d'extinció. I de fet, nosaltres, en els projectes que fem de recerca aplicada, recentment hem coordinat un dels més grans de finançats per la Comissió Europea. La base d'aquest projecte que hem fet és treballar de manera holística el paisatge i treballar la prevenció, perquè la probabilitat que aquesta inèrcia incontrolable es dongui es disminueixi significativament. Aquesta és la idea de fons.
1: A Catalunya també hi poden haver aquest tipus d'incendis. No sé si últimament d'aquests que hem viscut els podríem considerar d'aquests incontrolables o inextingibles.
0: Sí, a veure, històricament, des dels anys 90 fins avui, n'has tingut d'aquests incendis. I això ho dirien millor els bombers, que, com dèieu, fan molt bona feina i són dels més preparats a nivell internacional. En alguna fase, en algun moment, ells saben que no poden jugar amb l'operatiu d'extinció i el que fan és esperar-lo i fer el tema de protecció civil, de desallotjar, etcètera. És a dir, és com en un partit d'un esport. Hi ha moments que pots anar a l'atac o que pots gestionar operativament, hi ha moments en què has d'anar a la defensiva, has de vetllar per la seguretat de la gent. I darrere tot això, al final, el que hem de tenir molt clar és que el canvi climàtic està venint molt fort, més del que es preveia, i aquí no hi ha mitges tintes. És a dir, o es fa un plantejament fora de l'escala actual a nivell de polítiques públiques i recursos públics privats per marcar-nos com un objectiu principal, anar adaptant, anar transformant els paisatges del país a un ritme que tendeixi a mirar d'igualar aquest canvi climàtic que ha arribat, o estarem així cada vegada més. Aquí al govern, nosaltres, doncs, aquest any s'ha fet un plantejament molt clar de fer una estratègia forestal d'incendis, de començar doncs incrementant molt els recursos per tenir tota la zona al voltant de les urbanitzacions més nets. S'ha multiplicat per 10 els recursos. S'està treballant també amb crear uns grans eixos que evitin que els incendis passin d'un massís a l'altre, que això no es pot fer en un any, s'haurà de fer durant els propers anys. I en general, doncs, establir una activitat agroforestal del paisatge que entre tots, públic, privat, li hem de donar la volta. Però la idea de fons és, com es deia ara, a una escala fora del que ara està en la ment de la gent. És a dir, vivim en la immediatesa, no, això no permet immediatesa. O de manera estructurada, també com s'ha dit aquests dies, pacte d'estat, mecanismes fora de rang, realment, que plantegin segons el risc i segons com tenim el paisatge, com tenim el tema urbanístic, fer un pla, diguéssim, de gran escala, i tot i així tindrem incendis i tindrem canvi climàtic, sí. Però clar, si ho fem en el nivell que ho hem de fer, estarem en una situació millor.
1: Que és inevitable, però que es pot prevenir o es pot estar més preparat d'una manera o una altra, no?

0: És simple, hem de posar la gestió del paisatge agroforestal al país i en general a Europa com una gran prioritat d'adaptació al canvi climàtic. A finals de març d'aquest any, la Comissió Europea va publicar una estratègia de gestió integrada del risc d'incendis, veient que les seves polítiques sectorials històriques de les darreres dècades de medi ambient, de política agrària comunitària, d'emergències, de recerca, no anaven coordinades i que al final, quan arribaven a les regions, no es plasmaven de manera conjuntada. Ara hi ha una aposta de màxim nivell de dir, anem a posar tots els recursos que tenim i anem a fer també simplificació administrativa i d'incentius econòmics per fer aquesta transformació de paisatge, que al final el que té una mica de complicat això dels incendis és que és aleatori. Tu no saps on hi haurà un incendi. Però vers aquest risc cada cop més creixent que hi hagi incendis com aquests, l'única manera de procedir és en les zones més exposades, més vulnerables i de manera sistemàtica a tot el país anar adaptant tot el territori i anar en conjunt anar fent aquest exercici. A més, a nivell financer, té tota la lògica del món, també. Primer va les vides humanes, després va el tema social, les evacuacions, etc. Però si mirem en 10 anys, a qualsevol regió, ja a nivell global, fixeu-vos Canadà, Califòrnia, el que s'arriba a gastar amb aquest tipus d'esdeveniments i gastant-nos potser un 30-40%, 20-30-40% d'això ben gastats, estalviaríem l'altre 60-70%. Aquest és el gran tema.
1: Antoni Trasobares és el director del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Antoni, moltes gràcies i fins la propera. Esperem que sigui més endavant.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada. Ja heu sentit, la clau suposo que és la gestió forestal. Tornem a anar al cap del carrer.
2: Exactament. Mira, hi ha una cosa, una dada que és molt sorprenent. Catalunya té aproximadament uns 1.000 milions d'arbres. Això són uns 125 arbres per català, 125 arbres. És un dels països amb més massa forestal d'Europa. I tanmateix, els usos industrials, Catalunya importa fins al 50% de la fusta que fa servir. Llavors, en un moment en el qual, com deia abans la Sònia, s'ha de canviar els hàbits constructius, s'està començant a construir cada cop més en fusta, és absurd que un país com el nostre sigui incapaç de treure un rendiment dels seus boscos. I això per què és? En bona part, parlant amb qualsevol propietari forestal, és les dificultats administratives, burocràtiques, tècniques. Hi ha tants requeriments i és tan complicat que al final a una persona que fa cases de fusta, no sé, a Mataró, li és més rendible importar la fusta que treure-la de casa nostra. No? I això és una cosa que hauríem de canviar per desforestalitzar una mica Catalunya.
1: Per Siva, des de Madrid, sobre el terreny, crec que avui, de fet ja fa una estona, Pedro Sánchez visita la zona dels incendis.
3: Sí, Sánchez té... Sí, visita ara d'aquí una estoneta la zona dels incendis i farà una declaració institucional des del lloc de comandament que s'ha instal·lat a la població de Cenicientos, al sud-est de Madrid. Mm-hmm. Per cert, que és una de les parts de Madrid, tota la zona aquesta del Corcón, Móstoles, també Cenicientos, on ara mateix estan arribant informacions que aquesta component del vent sud està portant el fum cap a aquestes poblacions del sud de Madrid, on ja s'està detectant un olor molt fort a cremat, a fum.
1: Que és on hi viu molta gent, no? També, diu la Sònia.
4: Home, sí. Si s'ha de desallotjar o confinar a Móstoles...
1: Tu, Roger, que coneixes bé la zona, implica això, ciutats o zones amb molta gent.
3: Sí, vaja, és tota la conurbació sud de Madrid, diguéssim, però vaja, també experiència personal, ahir la nit a la zona nord, al covent de Sant Sebastián de los Reyes, també vam haver de tancar les finestres per evitar que entrés el fum a casa, vaja, és que el fum ha arribat a Madrid, però d'una manera plena.
1: I que són distàncies llargues, d'una cosa que estàs dient, això, des del nord de Madrid fins a on hi ha l'incendi, però clar, evidentment...
4: Ben
1: bons. Sí. Roger, deixem treballar qualsevol novetat, ens informa, sigui de Pedro Sánchez, sigui de l'evolució dels incendis a la Comunitat de Madrid.
3: Molt bé, fins ara.
1: Això, ja insinuava la puteta el Jaume, però que la cosa va de també incendi polític a la Comunitat de Madrid, que de seguida de repassem, deia Sònia.
4: Sí, no, abans d'entrar en la part política, només afegir el que deia el Jaume, ho vam comentar aquí fa unes setmanes amb el Xavi Bundó, és molt difícil comprar fusta ecològica catalana. O O sigui, a mi que m'agrada el bricolatge, la compro basca, de boscos cooperatius. Em van passar, quan ho vaig aquí en antena, em van passar un parell de vincles, de links.
1: Sí.
4: Però és difícil precisament per això, perquè acabem important molta fusta perquè hi ha poca persona que tingui boscos privats, que li surti a compte o que decideixi dedicar-se a això o el que sigui. I és una pena, perquè podria ser una indústria interessant. Això d'una banda. De l'altra, fixeu-vos la diferència, que em fa la sensació que l'Eima també s'ho coneix. Parlem de distàncies de 50 o 60 quilòmetres, però la realitat és brutalment diferent. Sant Sebastián de los Reyes, Las Rozas, tota aquesta zona, és el que dèiem, són urbanitzacions d'estanding, que es diu, no? Però amb moltes més xalets, cases enmig dels boscos. En canvi, si el vent fa que vagi cap al sud, són grans conurbacions tipus, doncs, hospitalets, vull dir, molta densitat de població. Aleshores, segons el que faci el vent, confinar o no confinar, però haver de desallotjar serà totalment diferent, sense posar-nos alarmistes.
1: Una de les lliçons també és que en aquests incendis, ara a Madrid, però també això al sud de França, quan hem tingut aquí, és que acaben implicant a moltíssima gent,
4: sí.
1: I moltíssima gent que acaba confinada. Fa només unes setmanes vam veure també que això, que aquí confinàvem a moltíssima gent, per tant també caldrà estar cas.
4: I perdó, Imma, l'últim, que quan heu explicat el cas entrevistat, és això,
1: sí.
4: quan ens diuen que un incendi ja és inextingible, és perquè s'ha posat al davant ara les vides de tots els treballadors d'emergències també. I arriba un punt que abans no es feia, fa anys, que es decideix, deixem cremar fins que arribi a un lloc on ja no hi hagi bosc per cremar, en lloc de posar en risc la gent, perdoneu.
1: El que segurament és inexplicable, per cert, és que, per exemple, ara la BBC està parlant d'aquests incendis a la Comunitat de Madrid, per tant, posant tot el focus en aquesta situació límit, com també passa, insistim, al sud-est de França, i que, com dèiem ara, després de la publicitat en parlarem, aquí bona part del discurs passa per la política i passa per aquest estira i arronsa, aquesta picabaralla entre el govern espanyol i també l'oposició espanyola. Res, un minutet i de seguida hi entrem.
5: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Quina calor. Vens a l'aigua?
8: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11 i m'ha passat la calor.
7: Ja, això passa.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
12: Amb Lidl Plus tria meló pell de gripau a un superpreu imbatible. 0,79 al quilo. I minigelat ametllat pack 12 a 3,19 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
13: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
14: 6, 21, 31, 47 i 48. I els sols, el 2... i el 9.
13: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
5: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: 2 minuts i seran 11:15. De seguida parlarem també d'aquest cas de les proves PISA i del Departament d'Educació, que també n'hi ha per donar-hi voltes. Abans, però, comentàvem, perquè havia sortit aquí sobre la taula, la picabaralla política al voltant dels incendis, que sap greu perquè sempre acaba sortint. Sempre hi ha uns quants dies que es manté la treva entre uns i altres, però sempre acaba sortint. Per exemple, obria la veda a Twitter Òscar Puente, ministre de Transports, posant-se amb les comunitats del PP que, segons diu el ministre, no han invertit prou en infraestructura o en bombers, en seguretat, i que, per tant, després, per això, han de demanar la UME i la intervenció del govern espanyol. Què li responia Isabel Díaz Ayuso a Òscar Puente, això?
15: El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente... Allá él, allá su conciencia y allá su historia, pero nosotros estamos solamente a reconocer a quien está ayudando en buscar la colaboración de todos y después ya volveremos a la misma refriega de siempre, ¿no?
16: Presidenta Òscar.
1: Ella li deia mamarracho i Òscar Puente, a través de Twitter, amb la mateixa paraula, es referia a Isabel Díaz Ayuso. Què penseu quan escolteu tot això? I després de parlar d'això, de tantes persones desallotjades, tantes hectàrees cremades.
17: No, és que al final, tu ho deies, no? És a dir, tots els titulars que tenim, és una situació límit, s'ha decretat l'estat de la situació d'emergència, s'ha demanat ajuda a Europa, està la UME actuant. Jo crec que és la primera vegada en el que portem, en els pocs dies que portem, però d'incendis molt virulents, en què hi ha una picabaralla d'aquest estil i d'aquest nivell que no toca ni correspon. És a dir, quan Pedro Sánchez va anar a la Mierla amb Emiliano García Page, supercrític sempre amb el govern de Pedro Sánchez, i va haver-hi doncs el que ha de ser, és a dir, lleialtat, coordinació, entesa, treball i feina en equip entre les administracions. Amb Castella i Lleó, amb Mañueco, exactament el mateix, sí. No? Jo crec que mamarratxo no toca, és a dir, si un s'escalfa, l'altre s'escalfa també, tots dos tenen raó. Aquí tenim un problema en la confluència d'administracions que han d'actuar. Doncs, certament, és a dir, si un no està preparat, doncs necessitarà més suport i més ajuda. Però és que estem en una situació molt crítica en la que és evident que ni mamarratxo un ni mamarratxo l'altre, això no toca i no correspon. I també és evident les crítiques molt abusives que sempre fa la presidenta de Madrid, a tort i a dret, al govern de Pedro Sánchez, i que tampoc no sempre toquen, no? Però en aquests moments, en uns moments d'emergència, el que demana, jo crec que tothom, no? O sigui, tenim seny, demanem tothom alçada de mires i escolta, que ens resolguin la papereta els que ens ho han de resoldre.
2: Jo recordo quan la Dana, que va sortir el problema de en quin moment es demanava ajuda al govern espanyol, no es demanava ajuda al govern espanyol.
1: De fet, aquest segurament és el trauma inicial polític que arran d'allò, la picabaralla entre PP i govern espanyol.
2: Exacte.
1: De si es demanava o no aquesta emergència nacional i la intervenció del govern espanyol.
2: Efectivament, i crec que Catalunya ho ha resolt molt bé, el govern de Catalunya, quan a la mínima demanen la intervenció de la UME, a la mínima. I em sembla bé. Llavors,
1: a principis de juliol diria que l'incendi de la Bisbal de l'Empordà ja van demanar la UME Salvador.
2: I a més aquí també enviem el és alert també de seguida, és a dir, aquí es fan les coses d'una manera i altres llocs encara no ho han paït, i el problema és que si ho demanes l'ajuda del govern espanyol o no la demanes, es converteix en una picabralla política. Si no la demanes és perquè no vols o per la raó que sigui, i si la demanes llavors et diu el ministre que l'has de demanar perquè tu no inverteixes prou. És a dir, és igual, tot porta sempre a un incendi entre, per cert, els dos són uns grans incendiaris, no? El ministre Puente, conegut per això, i la presidenta de Madrid, que té gràcia que li digui al ministre que es contingui, que ja serà el moment de discutir, quan ella també és la primera piròmana política d'aquest país, no? Per tant, és un espectacle molt lamentable que podria fer una certa gràcia si no fos perquè hi ha gent que ha perdut la casa, hi ha gent que està confinada i hi ha bombers que s'estan jugant la vida per salvar vides d'altres persones.
4: Jo crec que, a banda de tot el que han dit l'Imma i el Jaume, perquè res a dir, totalment d'acord, hi ha un tema que és que hi ha una concepció errònia, segurament perquè s'ha volgut així, com si la UME fos jeràrquic. És a dir, quan tu demanes ajudes perquè tu ja no pots més, que no tens els recursos, no parlo de quantitat, sinó de qualitat, i per tant ve la UME a salvar. I això és un concepte totalment erroni, perquè a banda de que la UME, podríem parlar-ne un altre dia de si té sentit o no té sentit com està plantejada, que jo tinc la meva opinió, tu el que estàs és demanant ajuda al govern, de més efectius, i el govern, que no té un cos, parlo del govern, eh?
1: Sí,
4: no té un cos propi de bombers, sí. Envia les forces que té per això, que és la UME. Aleshores, s'han de treure aquesta vergonya o aquesta sensació de és que quan demanes ajudes perquè no saps gestionar, no tens la capacitat. Crec que en el cas de Catalunya no és així, en el cas de la Comunitat de Madrid no ho tinc tan clar, perquè fa molts anys que estan reduint els recursos als equips d'emergències i de extinció d'incendis, i no tenen una estructura com la de Catalunya, en aquest cas. Aleshores, sigui com sigui, quan hi ha vides en risc, quan hi ha cases en risc, quan hi ha coses en risc, que es deixin de vergonyes. Demanes ajuda a qui calgui. A Grècia, a un altre país, igual que la donem. Quan hi ha un terratrèmol, quan hi ha un incendi, vull dir, el primer que es fa és la humanitat, has d'enviar ajuda. I aquí, que no vull semblar massa naïf, però senzillament el tema polític hauria de quedar de banda i no queda. Dit això, totalment amb el que deien els companys, és que la presidenta de la Comunitat de Madrid és que és com el pitjor que ha portat la política a aquest país en molt de temps, perquè utilitzar aquest to despectiu, sempre barroer, per parlar d'altres polítics, en un moment en el que ella hauria d'estar dient més igual el que estiguin dient, el primer és salvar a la gent de la meva comunitat i el que està passant a la meva comunitat. I deixa't estar d'entrar en aquest to que només fas que incendia més.
1: El que passa és veritat que també és el ministre Puente qui
4: ens... Són tots de la mateixa mena, vull dir.
17: Els
4: agrada aquest tipus de fer política, que és una vergonya.
17: I dos nos barallant si un no vol, no? És a dir, tu és la presidenta d'una comunitat autònoma. Estàs dient que és el pitjor incendi que està afectant la teva comunitat, el pitjor incendi de la història. De veritat que tens temps com per escalfar-te amb una cosa que ha dit Òscar Puente, que ja sabem també com és Òscar Puente, i a vegades, és a dir, a vegades és un ministre que dona
4: barruer,
17: el clau.
4: També, no,
17: és barruer, però dona el clau i diu les coses. Pues, escolta, no teníem un labordet al Congrés, que jo moltes vegades el trobo a faltar, que a la mierda, tots a la mierda. Pues, escolta, jo a vegades trobo a faltar aquest punt també de veritat en la política i tal, però una altra cosa és això i una altra és, o sigui, estàs dient en aquest mateix canutazo davant la premsa que t'escolten tots els teus ciutadans, tots els madrilenys, tota Espanya, Europa, i estàs dient que és el pitjor incendi de la història de la Comunitat de Madrid, i t'estàs liant a barallar-te amb un ministre que jeràrquicament està per sota teu, tot i que, és a dir, Però quina alçada de mires política tenim?
4: La que els hi dona vots. És que, malauradament...
2: No, sí, però en aquestes coses jo no sé si els hi dona vots amb ells o dona vots a tercers, ja, perquè hi ha uns partits, exacte, que viuen de l'antipolítica, sí, sí, i llavors la gent de normal, diguem, centrada, que pot votar el PP o pot votar el PSOE, és igual, davant d'aquesta tessitura, aquest discurs d'alguns partits de tots són iguals, però no resolen els problemes...
4: Però Madrid, sí, Ayuso... guanyar el Vox.
2: Sí, però
4: és a dir, clar,
2: de moment li està sortint bé, però en aquest rosari d'eleccions autonòmiques que s'han fet, el Vox ha acabat condicionant, sí, sí, tots els governs. Per tant, també haurien de pensar ells si això ajuda a la centralitat, que per mi són els dos grans partits espanyols, o acaben alimentant, barallant-se entre ells, a uns tercers que sempre estan per recollir.
17: Per cert, hi ha un partit Vox que no reconeix el canvi climàtic, entre altres coses, és a dir, que si és un partit que no reconeix el canvi climàtic, compte, perquè aleshores les polítiques en benefici d'aquesta gestió del paisatge, no?, que deia l'Antoni Tresobares, doncs això serà inexistent, perquè no existirà a la seva gestió de govern, i si formen part de governs, és evident que hi ha retallades, no?, hi ha ajustos pressupostaris. Doncs aquí apostem per l'educació, després apostem per la sanitat, per la salut mental, per no?, al final són com gestionar gestionem els nostres diners, doncs, bueno, a la violència de gènere no, que no existeix, és a dir, no estan assassinant a les dones, no, que va, no existeix, és a dir, els homes també són maltractats, això no existeix, però el canvi climàtic tampoc compta, perquè, és a dir, aquesta situació alarmista també que genera Vox del negacionisme i l'alarmisme, doncs també ens va en detriment també de tot.
1: Doncs això, n'estarem pendents també d'aquests incendis a la Comunitat de Madrid. Tan bon punt sapiguem alguna novetat, n'anirem informant a l'antena de RAC1 i aquí al Via Lliure d'estiu. Farem una petita pausa i, com us deia, entrarem en una de les polèmiques o un dels errors més greus que jo recordo dels últims mesos també en el voltant del Departament d'Educació. Recordeu, els alumnes catalans no estaran inclosos en aquestes proves PISA o en aquest informe PISA que es publicarà d'aquí a uns mesos. En parlarem d'aquí a res, uns minuts, amb un dels responsables del departament.
16: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
18: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
16: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
19: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
20: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona?
21: Només del 20 al 27 de juliol. Per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta.
20: Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
22: Jairé, la salutació grega encara ressona a Empúries, el port de cultures on l'estiu es viu arran de mar. Connecta amb la història a través dels nostres concerts, tastos de vi, visites virtuals i activitats al capvespre. Consulta l'agenda a macempúries.cat, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: D'aquí 5 minuts seran 3 quarts d'11. Com us dèiem, al setembre havíem de saber la salut de l'educació catalana, les proves PISA, les que fa l'OCDE cada 3 anys, alumnes de 15 anys, s'havien de publicar al setembre i havien de dir-nos si ens hem recuperat de la patacada del 2022 quan, recordem, Catalunya va quedar a la cua d'Espanya en totes les competències. No ho sabrem. O no ho sabrem del tot, perquè com us hem explicat també a l'inici del programa, i el Departament d'Educació va reconèixer que una incidència, així ho descriuen, en la mostra farà que els resultats no siguin comparables amb els d'altres anys o amb altres territoris de l'Estat. De fet, per entendre-nos, l'OCDE fixa que els estudiants exclosos a aquesta prova no pot superar el 5%, i en aquest cas la xifra d'alumnes exclosos, d'alumnes catalans exclosos, s'enfila fins al 23%. Això són gairebé 600 alumnes exclosos d'aquests exàmens i, per tant, és una mostra que no és representativa. El Departament d'Educació ha mogut fitxa, ha creat una comissió que s'encarregarà de validar i revisar aquests protocols i per això a aquesta hora del matí, al Via Lliure de RAC1, volem parlar-ne amb el secretari de Millora Educativa, l'Ignasi Jiménez. Senyor Jiménez, què tal? Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
23: Molt bon dia, Arnau.
1: Què ha fallat, senyor Jiménez?
23: Doncs en això estem, intentant dirimir quina és la qüestió que ha produït aquesta qüestió tan seriosa, a la qual feia referència en la teva entrada en la notícia, en la qual doncs hi ha hagut un número inusualment alt d'alumnes exempts en el procés PISA 2025. És veritat que aquest és un procediment que està arreglat però que no està blindat i que per tant ens trobem en aquest cas doncs, a través d'aquesta obertura d'aquestes diligències prèvies per part del departament, podent acotar quin ha estat l'error, què és el que ha passat, per tal de poder preveure totes aquelles actuacions necessàries i imprescindibles, evidentment perquè això no es torni a produir.
1: Perdó, senyor Jiménez, perdona, sí. Només un incís sobre això. És veritat que ara entrem en què ha fallat o sí. Quin és el responsable, sí. Però sí que diria que això vosaltres o vostès ho van detectar al març i fins ara no s'ha fet públic, per tant no sé si han tingut ja mesos per aclarir ben bé què ha passat.
23: Això se'ns comunica, o sigui, aquí hi ha algunes qüestions prèvies que igual són interessants també a tenir en compte. Per una banda, l'encàrrec de la celebració de les proves PISA és per part del Ministeri. A nosaltres no ens informa l'OCDE en relació a aquesta incidència, sinó que ens informa en aquest sentit el Ministeri. A partir del moment en què ens diu el Ministeri, ens trasllada que pot ser que hagi pogut passar aquesta qüestió en relació a la mostra catalana, el que fem és encarregar un registre intern per tal de poder determinar si això que ens trasllada el Ministeri pot ser cert. A partir d'aquest registre i de la confirmació de que seria plausible en aquest sentit que això s'hagués produït, el que s'inicia a partir d'aquestes dates és l'obertura, en aquest cas, per part de la secretària general del Departament d'Educació, a instàncies de mi mateix, del secretari de Millora Educativa, d'un procés en el qual es pugui cercar tota la informació necessària per tal de poder esclarir aquesta qüestió. Cal tenir present que en aquest cas a nosaltres no se'ns acaba confirmant en relació a que aquestes dates, aquestes dades d'exempció que produeixen, en aquest cas, doncs, aquesta no comparabilitat dels resultats que es presentaran a principis del mes de setembre, no se'ns acaba confirmant fins fa relativament unes poques setmanes.
1: D'acord.
23: I, per tant, aquí el que fem, i jo crec que també això és important, per tal de poder donar tranquil·litat en el conjunt del sector, és veure, això passa al curs 24-25, és veure si les proves que s'han realitzat en aquest sentit durant aquest últim curs, el 25-26, s'han realitzat fins a 3 proves diferents, proves internacionals, proves de caràcter nacional organitzades pel Ministeri i també les pròpies que organitzen en aquest cas des de la nova Agència d'Avaluació i Prospectiva de Final d'Etapa, s'han realitzat de manera correcta, de tal manera que complim amb els estàndards que es fixen d'exempció, i aquestes tres darreres proves també compleixen d'una manera molt clara en el que fixa el marc d'avaluació de cada una de les diferents proves.
1: El que passa, senyor Jiménez, és que aquí efectivament l'error està en la mostra, no? En les persones o en els alumnes catalans.
23: No en la mostra. Jo crec que aquí és important de distingir. No és un problema de mostra, és un problema d'aplicació dels criteris d'exempció sobre la mostra.
1: D'acord, dels alumnes que s'exclouen de la prova, no?
23: Sí, mostra no la decideix, jo crec que això és important també perquè s'ha traslladat de manera errònia. La mostra no la tria el Departament d'Educació, evidentment, no la tria el Ministeri, la tria en aquest cas l'organització de les... És que jo crec que és important, perquè sembla que nosaltres, en aquest cas el Departament o el propi Ministeri decideix en relació a la mostra, no? La mostra dels centres seleccionats en la qual es duen a terme aquests 51 centres, això es tria per part de l'OCDE, atenent en aquest cas a models de representativitat per de poder reflectir en aquest cas quina és la realitat de l'educació en el nostre país. Però el que s'ha produït l'error és en l'aplicació dels criteris d'exempció sobre la mostra.
1: Per tant, el que vostè està dient és, si l'OCDE és qui marca els criteris i qui aplica aquestes proves són el professorat, la culpa o la responsabilitat és del professorat que tria i qui no tria les proves?
23: No tria ni deixa de triar sobre les proves. Aquestes són proves que versen, a més les proves PISA sempre són sobre comprensió lectora, matemàtiques i ciències. Per tant, no és que es triïn en relació a les matèries, evidentment. En aquest sentit, hi ha una empresa aplicadora, en aquest cas una empresa contractada per la mateixa OCDE. No són proves que realitzen totes el mateix dia, es realitzen durant un període de temps, que en aquest cas, durant les proves PISA del 2025, és des de finals de març fins a mitjans del mes de maig, per tant és un període llarg d'aplicació. En aquest cas hi ha una empresa aplicadora que posa tots els dispositius necessaris per tal de poder fer aquestes proves. Aquestes proves es realitzen, per tant, durant un període de temps llarg, i el professorat, no és el professorat tampoc, és a dir, evidentment només faltaria i eximim de qualsevol tipus de responsabilitat del professorat, qui decideix en relació a la mostra, ni res per l'estil. És a dir, el que en aquest sentit nosaltres entenem que és el que ha passat és que no existia un procés de validació previ de les persones exemptes, dels alumnes exempts. És veritat que en aquest cas les proves PISA tenen un marc d'avaluació, en aquest marc d'avaluació acaba dictaminant quins són els alumnes susceptibles de poder ser i resultar exempts del procés. Perquè hi hagi un dictamen de necessitats educatives no significa que aquest alumne no hagi de participar. Els hi poso un exemple. Un alumne, en aquest cas, amb dislèxia, és un alumne que, en aquest cas, des de PISA, consideren que, per més enllà que tingui un desfasament, per exemple, en matèria de comprensió lectora, ha de poder participar en aquestes proves i, de fet, en aquest cas, no seria un dels criteris d'exempció. Un alumne amb trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat també és un alumne que realitza aquestes proves atenent el criteri d'exempció. El que va passar aquí, en aquest cas, o el que entenem nosaltres, i per tant és un element de context que jo crec que és rellevant, és que durant el període d'aplicació de les proves PISA, en aquest cas el 10 i l'11 d'abril, va coincidir també amb la realització d'unes proves que eren censals per part de tots els centres educatius a Catalunya, en les quals hi ha un marc d'avaluació diferent, amb els quals hi ha uns criteris d'exempció diferents, i que segurament aquí, aquesta és una de les hipòtesis que haurà de dirimir en aquest cas aquest informe i aquestes diligències prèvies, és que segurament va haver-hi certa confusió en relació amb quins són els criteris. No totes les proves tenen els mateixos criteris d'exempció, perquè totes les proves, evidentment, intenten analitzar qüestions diferents i, per tant, utilitzen criteris diferents.
1: Per acabar, senyor Jiménez, llavors, en termes pràctics, que Catalunya quedi fora del proper informe internacional PISA, o com a mínim que no es pugui comparar, que no es pugui tenir criteris per això, per comparar les dades, què suposa en termes pràctics?
23: Mira, jo crec que aquí hi ha una qüestió també important. Nosaltres diem que és veritat, és a dir, que hi ha un element important i és que els resultats catalans no seran comparables, però els resultats catalans estaran en l'informe, en aquest cas, a l'informe que realitza el Ministeri. Malgrat no siguin comparables, la mostra és fiable, és tan fiable la mostra, fixin-se vostès, que de fet, els resultats dels alumnes catalans que van realitzar les proves PISA 2025 estan incorporats en la mostra espanyola. O sigui, jo crec que això és important, és a dir, no és que s'hagin exclòs els resultats dels alumnes catalans. Els alumnes catalans que van realitzar les proves, els seus resultats formen part de la mostra, en aquest cas, que es donarà a conèixer d'Espanya. El que sí que és veritat és que en relació a Catalunya i a la mostra Catalunya, a l'haver-hi aquesta taxa d'exempció inusualment alta, els resultats no seran comparables, però els resultats en tindrem. I el que significa això, doncs home, doncs és un tema seriós. Això no significa que no tinguem d'altres proves doncs que ens ajuden a poder determinar què és el que està passant en el sistema educatiu i millorar la nostra presa de decisions. És veritat que PISA 2025 segurament són la prova més coneguda des d'un punt de vista internacional, però tenim moltes altres proves. És més, durant el mes de novembre presentarem en aquest cas els resultats de les proves de final d'etapa. Jo crec que a més amb unes proves que tendeixen cada vegada més a una homologació en els estàndards de qualitat també a nivell europeu i internacional, que jo crec que això també és important.
1: Senyor Jiménez, per acabar, més enllà de la polèmica sobre PISA, vostè també liderava les negociacions amb els sindicats d'educació. El final de curs va ser accidentat també amb diverses negociacions o diverses protestes de diversos sindicats. Ja apunta a que a principis de setembre hi haurà noves mobilitzacions. Creu que es repetirà un curs similar al que ja va passar al juny o amb totes les protestes dels docents als carrers?
23: Nosaltres maldarem tots els esforços necessaris perquè no sigui així. Jo crec que estem en un punt que jo crec que a l'inici de curs es traslladarà d'una manera molt clara totes aquestes millores previstes en l'acord del 9 de març i després també en l'annex en el qual es va incorporar en aquest cas un nou sindicat també. Ja són tres sindicats que donen suport en aquest cas als acords que es van signar en el seu dia. Això significa que tindrem més de 1.700 docents especialment i personal d'atenció educativa destinat a poder donar resposta i satisfacció a bona part de les demandes i reivindicacions que ens està fent el conjunt del col·lectiu, com per exemple l'escola inclusiva. Posarem en marxa també la compensació econòmica per les pernoctacions. Sabeu que també amb el tema de les colònies són les qüestions que ens preocupa i ens ocupa també el departament, i aquest és un element també fonamental. Tindrem tota una sèrie de millores també pel que fa referència a qüestions de burocràcia que han de realitzar el professorat. Per tant, hi haurà una simplificació importantíssima que es durà a terme també per part del propi departament en tots aquells documents absolutament innecessaris en moltes ocasions que reclamem tant a les direccions com als docents. Jo crec que és evident i la consellera presentarà en la conferència que faci en relació a l'inici del curs d'escolar un compliment estricta en relació a les ràtios dels alumnes. Hi ha una baixada importantíssima en relació a les ràtios, donant compliment en aquest sentit al que preveu també l'acord del 9 de març. Per tant, hi ha tota una sèrie de mesures que des del nostre punt de vista haurien de poder desinflamar o baixar el suflé en relació a aquest inici de curs, malgrat llegir aquesta convocatòria prevista pel primer dia.
1: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, gràcies per atendre'ns al Via Lliure de RAC1. Bon dia.
23: Bon dia, moltes gràcies.
1: Una valoració ràpida d'aquesta situació. Les responsabilitats de moment no queden clares, tot i que el Departament d'Educació tenia constància d'aquest cas al març i fins ara no s'ha fet públic. De moment sembla que encara no acaben de tenir clar de qui és la responsabilitat.
2: Ai, si no m'equivoco, quan ho van explicar van abocar part de les culpes en els centres. A mi això em sembla una excusa molt mal pagador. Un tema com aquest no és un tema menor. Parlen d'una confusió entre exàmens, és a dir, si les normes són que a partir del 5% d'alumnes exclosos les proves no es validen, diguem, això no és un tema que puguis deixar en mans dels centres. I si un centre s'equivoca, doncs l'has d'estar al damunt i ho has de vetllar i l'has de corregir. I per tant, jo que tampoc crec en teories conspiradores de que s'ha fet això per evitar que s'avaluï i per tant sortim al resultat, això jo no ho crec. Crec que és una negligència del departament absoluta.
17: Sí, jo penso que el departament ha de donar explicacions, és a dir, quan comets un error és evident que perquè no torni a passar, és la primera vegada que passa, és suficientment greu, la situació que hem viscut també a Catalunya amb el professorat durant tot aquest any i el seu malestar i la seva queixa als carrers, doncs jo crec que també poden haver influït, no? És a dir, quan tu no estàs treballant a gust, doncs també et pot passar que les coses no surtin del tot com haurien de sortir. Ara bé, també he escoltat algun expert que deia, bueno, és que les coses tampoc han canviat tant, per amb la qual cosa l'informe PISA doncs tampoc ens donaria més pistes, no? I el fet que hi hagin d'altres informes que facin una avaluació de per on anem, home, jo crec que és tirar pilotes en fora, és a dir, al final has d'anar al moll de l'os, què ha passat, i corregir-ho.
1: No, no, estirem pendents també perquè s'acumulen els maldecaps pel Departament d'Educació, que va acabar el curs realment amb potes en l'aire amb tots els docents de Catalunya, n'estarem pendents d'aquesta investigació del que ha passat amb l'informe PISA. Fem uns minuts de pausa, rematem la tertúlia i això, acabem la tertúlia del Via Lliure.
0: Compartida dels exilis a banda i banda dels Pirineus amb el Pas Exilis.
3: Compra una entrada en un dels espais adherits i accedeix gratuïtament a la resta. Visita el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera,
0: els memorials dels camps d'Argelers i Ribesaltes,
3: el Castell Reial de Cotlliure i el Museu Terros d'Elna.
0: Amb el cofinançament del programa Interreg Poctefa de la Unió Europea. Més informació a exilis.1936-1946.eu.
6: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre.
8: Aquest estiu, el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra,
6: Mahler Chamber Orchestra, The Thalys Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional.
8: Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella.
6: L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
24: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
25: Torna el cicle de recitals d'estiu de piano al Palau de la Música Catalana.
26: Quatre dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més.
25: Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
27: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
28: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong. RAC 1.
29: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
30: Estadella, una cosa, en sèrio em vindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
29: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
30: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
29: Hi ha gent i el Pere Mas.
31: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
30: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindré amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
31: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
32: RAC 1. Tots som un milió.
33: RAC 1.
34: Ei, què passa? Què feu?
35: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
36: Ua, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
37: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
34: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
36: Ja, però si agafem lloc.
38: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
34: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
37: I què hem de fer?
34: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
37: Ah, de conya.
36: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
34: Que sí.
2: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
4: Amb Pere Mas, jo mateix.
2: RAC 1. Tots som un milió.
4: RAC 1.
5: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
7: Escolta, un moment, ¿tú también a la promo del 9C de l'estiu?
5: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí. Dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
7: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
2: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
5: Vinga, remàtamelo, careta de sortida i...
4: RAC 1.
2: Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: Vinga, va, uns segons i arribarem a les

0: 11 del matí, pràcticament això, no tinc temps ni per parlar de Trump, eh? Mira que en tenia ganes. Heu sentit el que ha dit Trump, sí, aquest matí?
1: Que es tornava a presentar.
0: Sí, és veritat que era un context d'aquests de sopar de corresponsal, discurs de hi-ha-ha.
2: Com un cop d'estat, no?, per poder-se presentar, perquè en principi no pot.
1: Exactament.
2: Tant, no sé.
3: També he dit que seria la quarta vegada i són tres perquè...
0: Quan ell dona per fet, no?, que va guanyar aquelles
3: però
0: no va guanyar.
3: Però no va ser president.
1: Als Estats Units tot és possible.
3: Això és veritat.
1: No hauria,
0: però ja, jo ja però no descarto que, res, realment.
2: Clar, del creador de l'Assault Capitol ja ens esperem qualsevol cosa.
0: En tot cas, crec que Donald Trump ens continuarà donant... Anava a dir alegries, però no és la paraula.
1: Titulars.
0: És la paraula que volíeu. Que com a mínim notícies al llarg de l'estiu. No sé si se'n va a Mar-a-Lago a fer vacances i aquestes coses, però sospito que sí, que ens donarà titulars. Sònia Andolz, Ima Lucas, Jaume Clotet, moltes gràcies.
1: Un plaer.
0: Fins la propera.
3: Que vagi bé.
1: Gràcies.
0: Les 11 del matí. I a aquesta hora anem a repassar què ha passat durant la tertúlia. Josep Moragues, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alba Carnicer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Nil Ferrés, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ja són 40.000 desallotjats i 30.000 persones confinades pels incendis de Madrid i Àvila, concretament a Àvila. El foc ja ha calcinat entre 13.000 i 15.000 hectàrees, segons l'última actualització del Ministeri de l'Interior. A Madrid en són 9.000 més, on el foc continua descontrolat. Des de Madrid, des d'allà, des de l'incendi, Roger Perciba.
6: Sí, som a la població de Villamanta, molt a prop dels focs, on hi ha centenars de persones de diferents poblacions que han passat aquí les últimes nits. Les notícies que venen de l'incendi són bones. Aquesta nit s'ha pogut avançar en el control d'aquest incendi. De fet, el foc ha avançat molt poc, ha baixat també la seva intensitat i han ajudat que ha fet menys vent, hi ha hagut més humitat i menys temperatura. Com dèieu, 30.000 persones desallotjades de 9 poblacions pel que fa a Madrid i 20.000 confinades. Un foc que ha cremat ja una superfície que s'acosta a les 10.000 hectàrees.
0: Gràcies, Roger. No és l'únic foc que crema al sud d'Europa. A França el foc comença a apropar-se a nuclis urbans.
7: Les autoritats franceses han començat a evacuar suburbis propers de Bordeus. El foc de la zona encara no mostra cap indici de millora. De moment, més de 141.000 persones han marxat de casa.
0: I davant d'aquest escenari de focs cada cop més violents, els experts demanen un pacte d'estat per fer feina en la prevenció dels incendis.
8: Amb el canvi climàtic cada cop hi ha més focs i són més potents. L'enginyer agrícola i director del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Antoni Tresobares, ha assegurat que una bona gestió forestal evita que el problema vagi més.
9: I aquí no hi ha mitges tintes, és a dir, o es fa un plantejament fora de l'escala actual a nivell de polítiques públiques i recursos públics privats per marcar-nos com un objectiu principal, anar adaptant, anar transformant els paisatges del país a un ritme que tendeixi a mirar d'igualar aquest canvi climàtic que ha arribat, o estarem així cada vegada més.
0: A aquesta hora, de fet, compareix Pedro Sánchez des de Madrid, des de la zona de coordinació dels incendis. El podem escoltar en directe.
10: Una de las peticiones que hago a los medios y también a los ciudadanos que estén viendo esta comparecencia, que siempre se informen a través de medios de comunicación, de las instituciones públicas, medios de comunicación contrastados, para conocer exactamente la evolución de estas emergencias que, por desgracia, con este verano y estas altas temperaturas se ven exacerbadas y, por tanto, están afectando a buena parte de la península ibérica y particularmente a nuestro país. En segundo lugar, sí quisiera trasladarle a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas que nuestra prioridad...
0: Com dèiem, és Pedro Sánchez, declaració en directe des del Centre de Coordinació des de Madrid, des d'aquests incendis que ara comentàvem que afecten la comunitat de Madrid. A Catalunya, però, avui el risc d'incendi és molt alt a 195 municipis de 19 comarques, centrada sobretot a Ponent, Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Malgrat això, avui notarem una baixada de les temperatures. Nil Ferrés, què hem d'esperar les properes hores?
5: Doncs sí, aquesta baixada de les temperatures que anirà acompanyada de tempestes de tarda, que poden ser intenses, acompanyades de calamarsa i pedres, sobretot comarques gironines, Pirineu, Prepirineu Oriental, i tot plegat també amb vent de tramuntana i mestral.
0: Mentrestant, el Departament d'Educació continua investigant què ha passat amb l'error a les proves PISA. Ara ho sentíem, l'OCDE ha exclòs Catalunya per descartar massa alumnes de perfil vulnerable.
7: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ho atribueix a una confusió, ho ha dit fa una estona al Via Lliure.
4: És que jo crec que és important, perquè sembla que nosaltres, en aquest cas el Departament o el propi Ministeri, decideix en relació a la mostra, no? La mostra dels centres seleccionats en la qual es duen a terme aquests 51 centres, això es tria per part de l'OCDE, atenent en aquest cas a models de representativitat per tal de poder reflectir en aquest cas quina és la realitat de l'educació en el nostre país.
7: Mentre l'OCDE marca que el màxim d'exempts és del 5%, els centres catalans van deixar fora un 23% de la mostra, gairebé 5 cops més.
0: Nora Rossell, què tal? Bon dia.
11: Bon dia.
0: I a partir d'ara aquí al Via Lliure, des d'ara i fins les dues, què tindrem?
11: Doncs mira, a continuació, Literatura en Xancletes, anirem de viatge amb el Pep Antoni Roig i molts autors catalans.
12: Es un chico que yo no conocía, que estuvo de viaje.
0: Sí, això passa.
11: Després tornem a anar de viatge, però a la muntanya. Carai, parlarem amb un parell de persones que tenen malalties reumatològiques i que van aconseguir pujar 3.000 metres gràcies a molt d'esforç i constància.
0: I a partir de les 12, què?
11: Doncs la Valit Lago i el Víctor Rodrigo ens presentaran les estrenes de cinema més destacades d'aquesta setmana.
13: Esto cine.
0: Vinga, va, aquí acabarem el Via Lliure avui.
11: A la una, el Josep Moragues ens explicarà, amb l'ajuda d'experts, què passaria si desapareguessin els diners en físic.
14: 70 milions d'euros!
11: Gravíssim.
0: I acabarem
11: parlant del boom dels minijocs en línia, molts de catalans, i que tenen a tanta gent enganxada.
0: Vinga, ara un consellet. Neus Aldeguer, què ens has d'explicar?
15: Doncs mira, que l'estiu és el moment per crear records que ens acompanyaran durant tota la vida. Per això és important adoptar hàbits segurs a la platja, piscina, aigües interiors i, sobretot, actuar amb prudència. A l'aigua, doncs, siguem corresponsables a l'hora de prevenir accidents. S'ha de respectar sempre les indicacions dels socorristes i evitar banyar-se si et trobes malament o estàs cansat o cansada. Tenir 1.000 ulls per vigilar sempre els infants i assegurar-se que portin materials de flotació adequats. I si veus una situació de perill a la platja, a la piscina o al riu, actua, avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Trobareu tota la informació a gencat.cat/banysegur.
0: Les 11 i 6 minuts.
16: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
17: El Club Cabravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
18: Molt honorable!
19: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
16: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
18: Ho veieu?
16: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
20: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
21: Hola, recolliré els nens a música. Passa pel súper del Corte Inglés a comprar. Porta oli, que el bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra ojiblanca, el nuestro, el que ens agrada, el tenen a només 4,59 euros al litre. I també xampú, que no en queda i hi ha un 50% en la segona unitat en H&S, Pantene o l'Espais. Aprofitem-ho.
22: Supercor, hipercor i supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
23: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
16: Així sona l'estiu a RAC1.

0: A RAC 1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
1: Les 11 i 9 minuts.
2: L'actriu secundària...

0: Rita Moreno.
1: I amb aquesta sintonia que ens recorda molt a l'estiu passat, el Via Lliure de l'estiu passat, obrim nova secció, dic nova perquè...
2: Nova vella secció.
1: És una nova vella secció, una antiga amiga. Que retrobem a l'estiu aquí al Via Lliure de RAC1, ja l'heu sentit, és el Pep Antoni Roig. Què tal, Pep? Bon dia.
2: Bon dia, Arnau.
1: Com estàs? Un retrobament, no?
2: Un retrobament, ostres, ha estat sentir aquesta cançó.
1: El sisè.
2: He sentit un déjà vu absolut, estem a l'estiu del 2025, però no.
1: No.
2: Ha passat un any, som un any més vells.
1: I tornem a obrir aquesta secció, Literatura en xancletes, amb el Pep Antoni Roig, per parlar d'alguns llibres, d'alguns autors, i amb algun canvi aquest any. Ara ho explicarem.
2: Estic molt content de tornar a ser aquí, Arnau, de veritat, sí. Un any més tard. Tornem amb la secció... diguéssim que té la mateixa filosofia.
1: D'acord.
2: Però l'hem obert al món, podríem dir-ho així.
1: Ah, o sigui, fem una mica de trampes.
2: Sí, als catalans ens agrada molt adonar-nos que el món ens mira, ja ho saps.
1: Sí, però és veritat o no, això?
2: Ho intentarem esbrinar aquest estiu.
1: Caldria
2: sí, farem una mica de trampes perquè aquest any, en comptes de parlar de llibres de la literatura catalana ambientats, diguéssim, al territori dels països catalans, que és el que l'any passat vam fer, he decidit proposar-te parlar de llibres escrits per autors catalans, però que parlin d'altres territoris del món.
1: Fora de Catalunya, per tant.
2: Fora de Catalunya.
1: És a dir, si l'any passat parlàvem d'algun autor, d'algun llibre en concret, com a destí vacacional a casa nostra, ara, pel que em dius, agafarem un destí i buscarem literatura catalana que n'hagi parlat, que se n'hagi fet referència.
2: Exacte.
1: D'acord.
2: Jo crec que podríem dir que generarem FOMO turístic.
1: FOMO.
2: Que és aquest concepte que agrada tant a la gent jove.
1: Tu en anglès,
2: tu que ets més jove que jo.
1: Que vindria a ser una cosa així com por a perdre's alguna cosa, no?
2: Doncs generem FOMO turístic als oients parlant dels llibres sobre una ciutat concreta.
1: D'acord.
2: Jo crec que en les properes setmanes intentarem anar a 6 destins internacionals relativament normals, com aquell qui diu, no exageradament exòtics, jo no sóc un home massa exòtic.
1: No, jo tampoc,
2: crec que aquí tampoc.
1: Aquí ens entendrem.
2: 6 destins internacionals, però que tenen la casualitat de que algun autor català o alguns autors catalans en algun moment de la història han passat per allà i han escrit algun llibre que parli d'aquests llocs.
1: La sort, per tant, que aquestes ciutats ens l'hagin explicat també autors catalans. Per tant, entenc que marxarem lluny, que no ens quedarem a mig camí tampoc.
2: No, l'any passat vam anar, crec recordar, a Mallorca, la Costa Brava, Catalunya Nord, inclús vam fer destins vacacionals una miqueta més d'interior, com Ripoll, que potser no és el somni de molts catalans actuals, de vacances a Ripoll.
1: Bueno.
2: Aquest any obrim una miqueta el punt de mira.
1: Si allò era més emocionalment més proper, ara sí que ja agafem les maletes per marxar més lluny.
2: Sí, i avui et vull proposar començar per una ciutat que jo crec que, juntament amb París, que possiblement París sigui la capital del món més escrita per catalans, jo crec que la segona és la que farem avui.
1: Per
2: tens
1: tant,
2: alguna idea?
1: Capital de...
2: No és capital de cap estat.
1: No és
2: capital de cap país com a tal.
1: Però és una gran ciutat del món, internacional,
2: crec,
1: de referència.
2: Jo crec que és la capital del món.
1: A veure, doncs digues.
2: Avui anem a Nova York. Yeah!

0: Nova York, eh?
1: Ah, Nova York, la ciutat dels gratacels, de la pressa.
2: Ambientats ja amb aquesta manera.
1: Sí, sí, la ciutat dels milions de llums, la ciutat on Espanya ha guanyat el seu segon mundial.
2: Sí, senyor, sí, senyor, ara fa una setmana pràcticament.
1: Ja has estat mai, tu, a Nova York?
2: No, no hi he estat mai. No, no, no, tu?
1: Jo tampoc.
2: Tu tampoc.
1: Jo tampoc, i de fet... Ostres, no sabia que no hi havies estat mai. Ara,
2: no, no, no.
1: Ara, si em permets, marxar un moment de la literatura i anar una miqueta al mini monòleg.
2: Sí?
1: No et fa una mica de ràbia la gent que quan li dius que no has estat mai a Nova York et mira amb un punt de condescendència?
2: I superioritat, no? Fins i tot un punt de dir... que no hi has estat, eh?
1: Superioritat moral, inclús pena. Jo crec que he generat llàstima.
2: Sí, tu creus?
1: Jo hi ha molta gent que m'ha preguntat, però de debò, que no has estat mai a Nova York?
2: Com si fos anar aquí al costat, també.
1: I com si fos un viatge de dues hores amb cotxe, com si fos gairebé una obligació. Doncs no he estat mai a Nova York, no m'he comprat mai el bitllet per anar a Nova York, és un procés d'una simplificada aclaparadora que no he fet mai. No? Fa certa mandra la gent que aleshores t'intenta argumentar per activa i per passiva per què has d'anar a Nova York i has d'aguantar la tabarra de sí, és que hi has d'anar per això. No, escolti, no...
2: Que són els mateixos que potser no han anat a segons quin punt de Catalunya.
1: A Gerri de la Sal, sens
2: ara,
1: dubte.
2: Ara, això sí que han anat a l'altra punta del món,
1: correcte,
2: a Nova York,
1: correcte.
2: I t'estan donant lliçons de per què no has anat a Nova York.
1: I sempre deixen anar frases com no, és que Nova York no és una ciutat, Nova York és un estat mental...

0: no hi hem estat mai, ens n'hem fet una idea, podríem dir.
1: Sí, la veritat és que, bueno, el Penedès, que és d'on som tu i jo, sí, tenim una petita Nova York, no sé si ho sabies.
0: Per què?
1: Perquè hi ha un poble que es diu Les Cabanyes,
0: sí,
1: que és l'únic poble del Penedès que els seus carrers van amb números.
0: Ah, sí senyor, és veritat.
1: I Les Cabanyes és el petit Manhattan de
0: Com
1: Nova
0: si
1: York.
0: Fossin les, sí, les avingudes de Manhattan, clar, clar.
1: La típica escena peliculera d'algú que puja un taxi, no? Sí. I diu, lléveme la quinta avenida, la 14. Això es pot fer a Les Cabanyes del Penedès, no, ho expliquem als nostres oients, però avui no hem vingut a parlar dels carrers de la Gran Poma. Hem vingut a parlar de literatura perquè no hem estat mai a Nova York, però jo personalment he llegit bastants llibres sobre Nova York, no tants com pel·lícules he vist, i avui vinc a parlar del que per mi és el millor llibre en català sobre Nova York.

0: Però això Rosalia, que a Nova York tampoc diria que tingui gran relació.
1: No, és pel títol de la cançó. La cançó, això és un duet, sí? De la Rosalia amb un altre músic, es diu The Weeknd.
0: Ah, The Weeknd, sí, sí.
1: I com que avui anem allò a Nova York, amb un llibre que es diu així, he portat aquesta cançó. Perquè el llibre que avui tractarem es diu, precisament, El Weeknd d'estiu a Nova York.
0: El Weeknd d'estiu a Nova York?
1: Escrit, ni més ni menys, que per l'escriptor català, per excel·lència al segle XX, diria jo, que és Josep
0: Pla. Home, Josep Pla. Josep Pla, aplaudiment a les cases de Catalunya ara mateix. Josep Pla, per tant, el gran autor de la literatura catalana, un dels grans, vaja, que va fer aquest, li has dit, perdona, com es diu?
1: Weeknd d'estiu a Nova York. Weeknd, títol en anglès.
0: Weeknd d'estiu a Nova York, escrit per Josep Pla.
1: Els nostres oients han de saber que en aquesta secció som politeistes.
0: Sí.
1: I tenim més d'un déu, però sens dubte Pla és un dels nostres déus. Tu com vas de Pla?
0: N'he llegit poc.
1: Mira, què vol dir poc?
0: Vaig començar i vaig quedar-me a mitges del Quadern Gris.
1: Ostres.
0: És el meu contacte amb Josep Pla.
1: I ja està, t'has quedat aquí.
0: Sí, sí.
1: A mitges, eh?
0: Sí, vaig arribar força lluny, però...
1: En quina edat de la vida, si puc preguntar?
0: Ostres, no recordo. Deu fer ja abans de la pandèmia, segur, per tant, estem parlant de... Jo devia tenir 25 anys.
1: És un bon moment 25, per apropar-se a Pla. Jo recomano apropar-se a Pla a partir dels 23. Pla és com el bitter cas. Hi ha un moment de la vida en què no ho sabies, però allò et comença a agradar molt.
0: Boníssima, aquesta.
1: I comença a despertar la teva petita identitat com a lector. T'he portat Pla per una altra cosa, perquè tu i Pla teniu una cosa en comú.
0: Oh, vols dir?
1: Sí.
0: Vols dir que tenim alguna cosa en comú, Josep Pla i jo?
1: Els dos heu estat corresponsals a Madrid, no?
0: Ah, sí, això sí. Ah, és veritat, sí senyor.
1: Doncs, per això he volgut començar aquest estiu amb Josep Pla.
0: Això ho aniré dient.
1: Perquè Pla, de fet, té una anècdota increïble durant la seva etapa madrilenya. No sé si la saps.
0: No la conec, no.
1: El 8 de març de 1921 és assassinat Eduardo Dato, president del govern espanyol.
0: Correcte.
1: I l'endemà... Josep Pla, que aleshores vivia a Madrid, era corresponsal de la publicitat, entra al Cafè Regina, on participava en una tertúlia, i un dels habituals de la tertúlia diu: però vostè, con su acento catalán, aún no está en la cárcel? I Pla es queda una mica parat. Es veu que corria el rumor per Madrid de que qui havia assassinat a Eduardo Dato eren anarquistes catalans.
0: Ah.
1: I, per tant, la policia buscava sospitosos amb accent català.
0: I és allò que passa, que tots els catalans de Madrid són els mateixos.
1: Sí,
0: el mateix
1: més o menys.
0: Per si de cas.
1: Quina solució va trobar Pla, aquest prometedor periodista del diari liberal barceloní, per dissimular un accent verdaderament respost, com ell mateix relata al diari Madrid 1921 Dietari.
0: És a dir, ell volia esquivar les preguntes dels policies, tot el...
1: Ell volia que no fos sospitós, sí.
0: I va buscar una alternativa per esquivar la policia.
1: Doncs, parlar el menys possible. Ell literalment escriu: al quiosc dels diaris, quan vull el sol, assenyalo l'astre del dia. No diu res. No, fa servir les paraules.
0: Ah.
1: Quan vull la voz, em poso un dit als llavis. Quan vull l'imparcial, me'l faig donar fent el gest de rentar-se les mans. Per tant, el que vol dir és que Pla es feia passar per mut. Pla es va fer passar per mut per tal que ningú sospités del seu accent català, per tal que no el poguessin detenir.
0: Relacionem aquesta mort d'Eduardo Dato, el president del govern espanyol en aquell moment, que corria la brama que havien matat, insistim, anarquistes catalans.
1: Pla, periodista, a Madrid, 1921, jove Pla. El llibre Weeknd d'estiu a Nova York, que és de gairebé 30 anys després, però no deixa de ser un llibre sobre l'ofici del periodista.
0: Clar.
1: Una cosa que destaca en Pla és la facilitat per convertir qualsevol cosa en literatura.

0: Sigui un dinar, una conversa de cafè, el caràcter d'un veí, és com la mirada eterna d'un gran cronista atent a tots els petits detalls, i això ho fa servir tant quan està parlant de l'Empordanet, tant quan està parlant de Barcelona, com quan se'n va a Nova York i escriu això, el weekend escriu a Nova York, i hi ha un pla genial, que és el que jo crec que trobarem en aquest llibre, que a sobre està escrit durant la seva plenitud com a autor. Yeah, yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. Doncs va, anem en matèria, Arnau, si et sembla bé. Anem a parlar del weekend d'estiu a Nova York. Mm-hmm. Això és un encàrrec, això és un branded content que se'n diu.
1: Ah, ara li encarreguen, però li encarrega, qui li encarrega?
0: Li encarrega el seu editor Destino, sí? Però és un viatge pagat per Transmediterrani.
1: Ah, amigo.
0: Sí,
1: ah,
0: exacte. És un branded content en tota regla de l'època, i pla, es puja un vaixell i arriba a Nova York l'any 56. Primer fa una escala a l'Havana, també el llibre recull les seves impressions de Cuba, mm-hmm, i quan arriba a Nova York el que ens trobem són les cròniques de Pla a la gran ciutat. Pla el que fa és que converteix immediatament tot allò que veu en literatura. Però s'enlluerna relativament poc pels llocs comuns típics i tòpics de Nova York.
1: És a dir, no li acaba de convèncer Nova York.
0: L'Empire State, l'Estàtua de la Llibertat, Times Square, hi ha la famosa frase aquella que diuen aquest llibre de "i tot això qui ho paga?".
1: Ah.
0: Aquella frase neix d'aquest llibre. Quan
1: sí,
0: ell veu
1: eh?
0: Totes les llums dels gratacels, el primer que li ve al cap. És una reacció molt de pagès català. "I tot això qui ho paga?", no? Però el que més li interessa és... Ell va tot el rato amb una espècie de xerpa, diguéssim, amb una persona d'allà que el va acompanyant. El que més li interessa és apropar-se als barris més populars de Nova York, al circuit menys turístic de la ciutat, i, per exemple, hi ha un passatge deliciós en el qual descobreix un restaurant de Little Italy, en el qual menja una cuina napolitana increïble, i el fascina la quantitat de negocis i de petites botiguetes que va trobant al llarg de tot el seu recorregut. I, de fet, és un pla que quan el llegeixes, malgrat ell ja té més de 50 anys quan escriu això, se li nota la fascinació infantil que tots segurament tindríem si amb 10 anys anéssim a Nova York.
1: I més en aquells anys, també, el contrast de la seva Catalunya amb aquella Nova York, segurament.
0: Clar.
1: Nosaltres, tot i no haver anat a Nova York, sabem, hem vist coses, hem entès més o menys com és aquesta ciutat, aquell moment el contrast devia ser extraordinari.
0: És la Nova York, per entendre'ns, de Mad Men. No sé si és la sèrie.
1: Sí.
0: La sèrie està ambientada als anys 50, doncs la Nova York que coneix Pla és la Nova York de Mad Men. I, evidentment, la Bisbal d'Empordà del 1950 estava molt lluny de ser Nova York.
1: Clar.
0: Aleshores, el llibre mostra un Pla que no és que acabi sortint enamorat de Nova York, sinó que n'acaba sortint, sobretot això, n'acaba sortint absolutament fascinat, però pels petits detalls que segurament 10, 20, 30 anys després arribaran aquí quan esclati la globalització del tot. És un llibre recomanable per qualsevol persona que viatgi a Nova York? Absolutament.
1: Sí, eh? I per llegir-lo pel públic general, per tots nosaltres, sí, eh?
0: Absolutament, perquè d'una banda et serveix com a guia turística, perquè aquelles coses que Pla descobreix a Nova York encara existeixen.
1: Clar.
0: Els grans monuments continuen allà. Possiblement aquella botiga de pells o de ganivets esmolats de Brooklyn ja no existeix, és veritat, però tot allò que Pla fascina existeix, i sobretot és un llibre que a mi m'ha fet entendre que Nova York és una ciutat de moltes ciutats, i malgrat no haver-hi estat mai, això ja ho era l'any 50.
1: Clar.
0: És a dir, fa 70 anys, aquesta Nova York multicultural, plena de gent que ha arribat als Estats Units per guanyar-se la vida, ja existia. I Pla la descriu molt i molt bé.
1: Que l'essència de Nova York ja hi era en aquell moment, la descriu, com deies, Josep Pla, i que, per tant, el posem a la maleta, si hem d'anar a Nova York algun dia.
0: El posem absolutament a la maleta, perquè, ja et dic, fuig de l'esperit de ruta turística clàssica, però crec que és un llibre imprescindible per qualsevol persona que hagi de fer el gran viatge cap allà.
1: Doncs ens l'apuntem.
0: Anem a un segon llibre.
1: Això anava a dir. Hi ha més llibres, per explicar...
0: Sí, aquest any intentarem, tant com ens entrin en secció, crec que encara ens queden uns quants minuts.
1: Doncs
0: anem al segon llibre, i anem a un llibre d'una de les millors escriptores catalanes del segle XX, per mi, Maria Aurèlia Capmany.
1: Per tant, continuem a Nova York.
0: Continuem a Nova York.
1: Però a canvi de registre, com a mínim...
0: Canvi de registre i canvi de dècada. Anem ara a 1980... que és quan Maria Aurèlia Capmany va arribar a Nova York i va plasmar una mica de les impressions de la ciutat en un dietari meravellós que es diu Dietari de Prudències.
1: Dietari de Prudències. Centrem-nos. Maria Aurèlia Capmany, qui era? Expliquem qui era.
0: La domines?
1: No, tampoc. Avui fatal, avui suspès.
0: Avui suspès. Qui era Maria Aurèlia Capmany? Doncs, aviam, per resumir-ho ràpid, una escriptora que va viure la Guerra Civil i la postguerra franquista. Un període dur per la cultura catalana, ja ho sabem, i que precisament per això es va convertir ella en una de les veus més actives per mantenir viva la literatura catalana. Una dona de... una mujer de armas tomar, que diuen els castellans.
1: D'acord.
0: Va ser una figura política compromesa, a més, militant socialista, va arribar a ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona, regidora de Cultura, si no vaig equivocat, i va escriure de tot, principalment novel·la, que és el gènere pel qual és més coneguda, obres com Traduït a l'americà o Un lloc entre els morts, Premi Sant Jordi, que mostren un estil en el qual... Bé, jo crec que Maria Aurèlia Capmany la podríem incloure en una mena de crítica social, amb una mirada irònica i sovint mordaç de la societat catalana de l'època. Però sobretot, Capmany jo crec que ha passat a la història, ha estat recordada com una gran feminista. Possiblement la primera gran escriptora feminista catalana com a tal, vale? Posterior a la generació Rodoreda companyia. Clar. I acabar reflexionant molt sobre la condició de la dona, sent una de les primeres pioneres, diguéssim, del feminisme català. De fet, té un llibre que es diu La dona a Catalunya, que és l'exemple més destacat d'això.
1: I dèiem que Capmany té una relació, com a mínim escriu sobre Nova York.
0: Sí, ella viatja a Nova York a cercar els espais escrits de referència, en aquest cas la plaça Washington Square de la novel·la de Henry James, de la qual ella n'havia estat traductora.
1: És a dir, ella n'havia llegit, havia traduït, i ella va buscar...
0: Va a la lloc. Ciutat i per mimetisme literari va a Washington Square i escriu això, diu ella: costa imaginar-se que el Nova York d'avui, dels gratacels que dibuixen tapissos orientals plens de pedreria, que dibuixen la imatge tòpica inevitablement impressionant de Manhattan, va iniciar-se la dècada dels 30, just després del crac del 29. Misteris de l'economia que per un llec es podrien resumir així: els milionaris, que són el que mai no perden cap guerra, devien canviar la fragilitat dels valors bancaris per pedra, ciment, vidre i sobretot marbre. Però he de dir que allò que més m'ha sorprès de Nova York no ha estat la seva bellesa, ja que me l'imaginava una mica, sinó la seva qualitat. Una densa humanitat amable que corre pels carrers, que t'escolta, que t'entén quan li pronuncies els dichosos números de carrers i avingudes amb els teus sons incontrolats d'erres i zetes.
1: Sí, passem de Maria Aurèlia Capmany, amb aquest relat que ara ens llegia el Pep Antoni Roig, a això diria que és Bruce Springsteen.
0: El Bruce, com diuen tots els grans flipats catalans fans de l'Springsteen.
1: Que en tenim uns quants, alguns ens els estimem molt.
0: Des d'aquí una abraçada al meu estimat Jofre Llombart.
1: I al meu estimat cap de política Adrià Santasusagna, també el Jofre, doncs, evidentment.
0: He decidit posar el Bruce perquè no ens movem de dècada, però ens mantenim als anys 80.
1: Anys 80.
0: Anem al tercer llibre que vull portar avui i que possiblement sigui el segon millor llibre escrit en català sobre Nova York, que és Benzina, de Quim Monzó.
1: Home, aquest sí. Aquest sí.
0: L'has llegit?
1: Sí. No, Benzina no, perdona,
0: Però Quim Monzó sí.
1: Benzina no, però Quim Monzó sí, bastant.
0: Això no és un llibre de contes, però que la gent coneix Monzó
1: sí,
0: sobretot pels contes.
1: Sí, l'etiquetem sobretot amb contes, sí.
0: Benzina és una novel·la, possiblement la millor novel·la catalana sobre allò que se'n diu la postmodernitat.
1: Carai.
0: Sí, és un llibre, de fet, perfecte per comprendre la postmodernitat, per comprendre tota aquesta buidor d'aquest món líquid i canviant, ple d'aparences i de poca profunditat, on tot és igual, on res sembla tenir massa identitat, on tot es repeteix sense fre.
1: Ostres, aquí estàs posant-te molt abstracte. Llavors, la pregunta que et faig jo sempre, si és molt complicat a endinsar-se aquest Benzina de Quim Monzó.
0: Jo crec que no. Mira,
1: no,
0: començo per l'argument i a partir d'aquí veuràs.
1: D'acord.
0: La història gira al voltant de l'Heribert. Qui és l'Heribert? És un pintor català instal·lat en una Nova York més, podríem dir, simbòlica que real. El tio es troba immers en una crisi creativa profunda i el seu entorn atén als detallets. La seva dona es diu Helena. Ell es diu Heribert. El nom comença per H.
1: Sí.
0: La dona es diu Helena, comença per H.
1: Sí.
0: Hi ha un amant que es diu Hildegarda.
1: Carai.
0: I després hi ha un altre artista jove que es diu Humbert Herrera.
1: Tot comença amb H.
0: Ara t'explicaré per què, sí.
1: Té una explicació.
0: Total, el que podria ser una novel·la sobre un triangle amorós,
1: sí,
0: o una sàtira sobre el món de l'art, acaba convertint-se en una mena de reflexió molt més inquietant sobre la identitat i el doble. Si t'hi fixes, l'Aribert és l'artista veterà mig desencisat amb el món, i hi ha un artista jove que es diu Humbert. Aquí hi ha la figura del doble.
1: El verd, vols dir?
0: Els experts diran el doppelganger freudià.
1: Ui.
0: Val? No, no, és un llibre amb molta profunditat.
1: Sí, sí, sí.
0: Vale? I Monzó parla aquí de la substitució d'una persona per l'altra, de la creació artística, del bloqueig creatiu, de la repetició obsessiva, la banalitat de la vida contemporània, etc, etc, etc. Tot això, però, Monzó construeix en un univers hiperreal i alhora absurd. Els personatges pensen sense parar, associen idees compulsivament, viuen atrapats en una mena de xarxa de coincidències i de simetries, com en un petit laberint claustrofòbic. I Nova York no és tant una ciutat, sinó més aviat un decorat mental de tot això, vale? Saps per què tots els protagonistes tenen un nom començat per H?
1: Estic inquietant, perquè, o sigui, la veritat és que em genera molta curiositat, perquè, insistim, hem dit Humbert Herrera, hem dit Heribert, hem dit Hildegarda...
0: I Helena.
1: I la seva dona, l'Helena.
0: Doncs perquè l'H és la lletra que no es diu. És una lletra muda. Què vol dir això? És buida. No té identitat. La novel·la s'estructura en forma de full on tot acaba i tot comença, circular, de manera que es pot entendre que l'acció es repeteix de manera infinita i no hi ha manera de sortir d'aquesta roda claustrofòbica de hàmster, i per això els personatges estan buits. Estan tan buits com l'H del seu nom, que no sona.
1: I després de Monzó, d'aquest Benzina, diria que encara en tenim un altre llibre, un quart llibre, que parla, insistim avui, amb el Pep Antoni Roig, parlant de llibres de literatura catalana que fan referència, que passen a Nova York. Diria que hi tenim aquest quart llibre, eh?
0: Sí, va, quart llibre, crec que ens queden dos minutets, donarà temps. El quart llibre em té enamorat. És un llibre de poemes. Es tracta de Quan érem divendres, de la poetessa valenciana Àngels Gregori, una poeta i gestora cultural d'uns 45-50 anys, suposo, actualment, i que l'any 2013 va guanyar els Jocs Florals amb aquest llibre, Quan érem divendres. No és un poemari narratiu en el sentit estricte, però és un llibre amb poemes que es poden llegir d'una manera molt fàcil. I el títol ja apunta cap a una idea molt potent, els divendres com a metàfora d'un temps anterior, d'un instant de plenitud o d'unes, no sé, expectatives que només existeixen perquè ja han passat. Crec que hi ha un paral·lelisme interessant amb Benzina, malgrat que siguin llibres radicalment diferents. Monzó, hem dit abans, que explora, podríem dir, la crisi de la identitat des de la ironia, la repetició, el simulacre. Jo diria que Àngels Gregori ho fa des de la memòria, des del temps i l'emoció continguda. Ella va escriure aquest llibre després d'una estada a Nova York, i per tancar la secció d'avui voldria llegir un poema molt breu que es diu Els ànecs de Central Park. Ahir, mentre em preguntaves on van a parar els records quan s'obliden, pensava en començar aquest poema. I m'hauria agradat dir-te, per exemple, que els records els passa el mateix que els ànecs amb el llac del Central Park quan ve l'hivern i es gela l'aigua, que se'n van a un altre lloc per sobreviure. M'hauria agradat dir-te això, que ara que és hivern a la teva memòria, t'he guardat els records en un lloc prop del mar, esperant-te.
1: Carai, tu. Quina manera d'acabar aquesta secció, aquesta literatura en xancletes, que aquest any, aquest estiu, amb el Pep Antoni Roig, repassarem algunes ciutats de tot el món. Estils molt diferents, eh? Hem fet Pla, Capmany, Monzó
0: i Àngels Gregori.
1: Àngels Gregori.
0: Sí, un batibull una mica estrany, però crec que podríem informar els nostres estimats oients d'on anirem la setmana vinent.
1: Ah, sí, si tu manes, tu manes.
0: La setmana vinent anirem a França.
1: D'acord.
0: Però no anirem a París. Anirem a Marsella.
1: Ah, relativament a prop de casa.
0: Relativament a prop. Crec que és un viatge que molts catalans poden fer amb un cop de cotxe.
1: Un cop de cotxe, sí, senyor.
0: I nosaltres no anirem amb un cop de cotxe, però la llegirem.
1: Doncs la setmana que ve, Literatura en Xancletes, aquí al Via Lliure amb el Pep Antoni Roig. Si avui hem anat a Nova York, agafarem l'avió de tornada a casa nostra per anar cap a Marsella dissabte que ve. Pep, moltes gràcies i bon dia.
0: Adéu.

0: RAC 1.
1: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
2: Aquest estiu, la música en majúscules té un escenari únic al Maresme. Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna.
3: Del 31 de juliol al 17 d'agost, viu la força i l'emoció del directe amb veus llegendàries com Zucchero, Rosario, Loquillo,
4: Sergio Dalma, Miguel Ríos, Niña Pastori i molts més.
3: Gaudeix de l'ambient del Garden Village abans del concert i connecta amb la millor música sota les estrelles.
5: Entrades disponibles a mardestiu.cat.
6: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
7: Xarxa Hyundai de Barcelona.
8: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
9: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
9: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
11: Propera parada, plaça Lesseps.
12: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
13: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
14: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
15: Tot allò que t'agrada,
14: molt més fàcil de trobar.
16: El que encara no has escoltat
17: i segur que t'agradarà.
15: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
18: Per triar i remenar.
19: Amb tot el contingut dels programes.
20: I també els podcast originals de RAC 1.
21: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
22: I som tots.
23: Més fàcil.
24: Més directe.
25: Més intuïtiu.
26: Més RAC 1. Tots som un milió.
27: Amb l'aplicació de RAC 1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
28: Rebobina el moment.
27: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
28: Més immediat que mai.
27: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC 1 recupera el que vulguis a l'instant.
29: RAC 1.
30: Una cosa, sou pobres? Teniu calor i esteu suant? Us donaré un consell. No sigueu pobres. Contra el canvi climàtic, riquesa.
31: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
32: RAC 1.
33: Tots som un milió.
32: RAC 1.
34: RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
35: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
36: És per això que totes les veus de RAC 1,
37: les que sentiu habitualment i les que no,
38: us volem donar les gràcies.
39: Gràcies en nom de tots els departaments.
40: El departament tècnic.
41: La producció de programes.
42: Marketing.
43: La recepció.
44: Les xarxes socials.
45: El servei d'assessorament lingüístic.
46: Els estudiants en pràctiques.
47: Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
32: RAC 1.
33: Tots som un milió.
31: Aquest estiu, Via Lliure. Dissabte i diumenge de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
0: D'aquí 5 minuts seran 3:15.

0: Us dono una dada de que una de cada quatre persones adultes a Espanya pateixen algun tipus de malaltia reumàtica, és per tant el 25% de la població. Parlem, si fa no fa, de 200 patologies diferents que poden aparèixer a qualsevol edat i que sovint impliquen un dolor crònic, una fatiga, una pèrdua de funcionalitat. És, per tant, la primera causa d'incapacitat a Espanya, a l'Estat, i una de les principals consultes a l'atenció primària. Avui, justament, volem explicar-vos una història feta d'altres històries, però que no va ben bé de malalties, ni d'aquest tipus de malalties, o no directament, com a mínim. Avui volem parlar de persones que han decidit desafiar aquestes malalties, reumàtiques. Mireu, el novembre de l'any passat, el novembre del 2025, la Societat Catalana de Reumatologia i l'Associació de Pacients Reumés van seleccionar 16 participants de tot Catalunya per assolir un repte. Volien fer un cim de 3.000 metres, amb l'acompanyament, evidentment, de metges reumatòlegs, d'infermeres, d'entrenadors personals, de nutricionistes, també. Van anar entrenant-se durant 7 mesos, diria, i finalment, el 30 de maig, no fa gaire, van culminar la punta alta del Comalas Vienes, a 3.014 metres, per tant, al Parc Nacional d'Aigüestortes. És el projecte Reuma 3000, que va néixer precisament per combatre el sedentarisme, l'aïllament social i també demostrar que un diagnòstic reumàtic no és sinònim, no és conseqüència de renúncia. Un diagnòstic així no vol dir renúncia. Són persones que mai abans s'havien posat unes botes de muntanya i que van acabar fent aquests 3.000 metres. Algunes persones que abans amb prou feines podien pujar les escales de casa seva o fer exercici físic. I que amb aquest repte han demostrat tot el contrari. Avui, aquí al Via Lliure, tenim dues de les protagonistes d'aquest projecte, de les protagonistes directes d'aquest projecte. Una és la Maite. Maite, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I l'altra és la Sara. Sara, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Gràcies per ser aquí. Primer de tot, com esteu?
1: Bé.
0: Esteu bé?
2: Estem bé.
0: Sí? Nervioses?
2: Sí.
0: Jo em passava pel cap. Què és el primer que veu pensar quan us van plantejar aquest projecte? Què veu pensar en la vostra situació que teníeu?
1: Ui, en el meu cas era tot un repte, ja ho has ben dit, perquè jo no havia fet mai muntanya. Jo no sabia el que eren unes botes de muntanya. I ara tinc 3 botes de muntanya.
0: Imagina't.
1: Amb la qual cosa ha sigut tot un repte, perquè tota la meva malaltia física m'impacta molt als genolls i realment ha sigut una meravella.
0: Ara ho explicarem. Tu, Sara, què vas pensar en aquell moment?
2: Bueno, jo sí que havia fet muntanya abans, llavors sí que m'havia posat botes de muntanya. Ja anava una mica preparada, però no a aquest nivell. D'aquesta manera.
0: I això, i què us passa pel cap quan us diuen, escolta, tenim aquest projecte de pujar un 3.000?
2: Jo no m'ho vaig pensar molt.
0: Tu et vas llançar a la piscina, sí, vas dir que endavant.
2: Jo sí. Vaig veure, vaig dir, pues sí, me vaig apuntar.
0: Endavant.
2: I després la meva reumatòloga em va dir, hi ha aquest projecte, i dic, ja estic apuntada. Ah, ja.
0: És a dir, la teva reumatòloga va arribar tard.
2: Sí, va arribar tard.
0: Va arribar tard perquè tu ja estaves inscrita.
2: Sí, jo ja estava inscrita.
0: Tu, Maite, recordes el moment que t'ho van dir o no?
1: Sí, a mi em va arribar via mail, sí? I vaig pensar, sí, i tant, per què no?
0: També, veig que molt llançades. Jo, no, si em diuen de fer un 3.000, sí. Jo ja tindria molts dubtes.
1: És pura inconsciència, eh?
0: Això a vegades també passa.
1: Hi ha d'haver un punt de bogeria.
0: Mira, ara, a veure si el podem tenir. Escolteu això.
3: ¡Unos abrazos aquí, hombre!
0: Aquest és el moment en què arribeu al cim, per tant, aquests 3.014 metres d'alçada. Què veu sentir en aquest moment? Quan escolteu aquest moment, què us recorda? Què veu sentir?
1: Uf. És que va ser com molt... Jo em vaig quedar en xoc. Hi ha molta gent, sí, que va plorar, jo em vaig quedar en xoc. O sigui, sí, va ser com, estem aquí dalt i... Bueno, és que realment impacta molt. Em vaig començar a mirar les muntanyes, recordo que vaig fer així com una bolsa, em vaig abraçar dels que tenia més a prop, no? I sí que em vaig emocionar, però realment era com, estem aquí dalt, no? Ho hem aconseguit.
0: Tu, Sara, sí, què vas pensar en aquest moment?
2: Sí, el mateix que la Maite. Al final, i haver aconseguit això... En grup, en comunitat, també. No, no soles, d'alguna manera, sinó que ens estàvem acompanyant.
0: Ara entrarem en detalls de com vam arribar fins aquí, com vau arribar fins aquí en aquest 3.014 metres, de fet, després de 7 mesos d'entrenament, però comencem pel principi perquè tenim també aquí a l'estudi de RAC1 nosaltres el doctor Manel Pujol, que és un dels nou metges reumatòlegs que han format part d'aquest projecte. Què tal, Manel? Bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia.
0: Per posar-nos una mica en situació, les malalties reumàtiques, què són i què impliquen, sobretot, en la salut més directa?
4: Bé, primer, ja ho has dit tu, les malalties reumàtiques són altament prevalents, això vol dir que és fàcil que tinguis algun familiar a prop o algun conegut que en pateixi alguna, i són molt heterogènies, o sigui, pensa que des de nens petits que poden patir alguna malaltia reumàtica, adults joves, mitjana edat i gent gran, vull dir que afecta tot. Potser tenim a la ment el dolor de la gent gran d'artrosi, això és un tipus de patologia, però n'hi ha moltes d'altres, moltes d'elles són patologies immunomediades i que realment són cròniques i complexes. I això implica que el pacient que entra de nou, que té una vida pues, normal, i de cop i volta se li diagnostica una malaltia d'aquesta índole, pues, generalment li pot canviar molt la vida. Sobretot inicialment perquè és un hàndicap, perquè pot començar a tenir una sèrie de limitacions, un dolor crònic...
0: De moviment, fins i tot, no?
4: De mobilitat. No totes, però moltes malalties reumàtiques afecten a nivell articular i poden ser altament limitants i destructives. I això causa una gran limitació funcional. No? I això pot passar a edats molt aviat. O sigui, aquí hi havia persones...
0: La Maite quants anys té, per exemple?
1: 49.
0: 49, i tu, Sara, ets una mica més jove?
2: 32.
0: 32 anys. Però intueixo que hi havia edats de tot tipus, no?
4: Sí, la persona més gran tenia 72 anys.
0: 72 anys la persona més gran.
4: Sí.
0: I també va arribar a pujar aquests 3.014 metres.
4: Sí, sí.
0: I deies,
4: que parlant, tenia... I parlant tot el rato, sí.
0: Ah, parlant.
4: Sí, sí.
0: A sobre sobrada, no?
2: Sí, sí.
0: Deies, no?, que tenia això que implica, un diagnòstic així implica problemes de mobilitat i canvis.
4: Exacte.
0: En el teu dia a dia, clarament.
4: Sí, i tenir una malaltia amb un diagnòstic que és de cronicitat, que per tant hauràs d'assumir que tens una malaltia crònica i t'hauràs d'adaptar amb ella. O sigui, tu no ets la malaltia, però tu la tens, la portes a sobre, és com una motxilla que t'han posat. I gràcies als tractaments que hi ha avui en dia, i sobretot si les agafes molt, molt aviat, doncs el pronòstic solen ser bastant bons, o sigui que podem arribar a controlar la malaltia. I una de les coses que volia aquest projecte era visibilitzar això, i visibilitzar també que aquestes malalties ben tractades, treure l'estigma de, bueno, ja tinc una malaltia crònica, ja no puc fer res, doncs tot el contrari. No?
0: És que aquest deu ser un dels grans problemes, un dels grans maldecaps, que sigui crònica, una malaltia crònica, com pot pesar a una persona també, i com hi traiem aquesta qüestió que tu hi comentaves.
4: Sí, és una mica això, treure-li ferro, veure que tot i que tens una malaltia crònica també ajuda a persones noves que tenen un nou diagnòstic. I això ja ens hi estem trobant, no? De que dius, ostres, que poden arribar un moment a nivell mental, també et pot afectar molt, i veure gent que ha pogut fer això, dius, mira, aquestes persones tenen també aquest diagnòstic com tu, però veus que es poden fer coses, en una etapa inicial de la malaltia, a nivell mental et pot ajudar molt.
0: El Manel, el doctor Pujol, Manel, et diré Manel
4: sí, sí.
0: Parlava, no?, d'un diagnòstic inicial, o quan més d'hora millor, evidentment, sí. com moltes malalties. Sara, per exemple, tu diria que et van diagnosticar fa 9 anys i mig?
2: Sí, bueno, ja 10.
0: 10 anys, pràcticament. Intentaré dir el nom, però em perdonareu. Despondiloartritis axial.
2: Axial, sí.
0: No sé si ho he dit bé.
2: Sí.
0: Però símptomes sí que van començar molt abans. Tu recordes també el moment en rebre el diagnòstic? Si eres molt jove, devies tenir 16, 17 anys, no?
2: No, el diagnòstic tenia 21 anys.
0: A 21 anys.
2: Més o menys.
0: D'acord. Recordes el moment del diagnòstic?
2: Sí, el recordo. Bueno, crec que és algo que no s'oblida.
0: Com el vas rebre, sent tan jove també?
2: Bueno, en realitat la prèvia d'abans, quan un traumatòleg et diu potser t'ha d'enviar reumatologia, ja aquí ja sona una mica estrany i dius, vale, no ho sé per
0: alguna cosa passa, no?
2: I quan vaig arribar a reumatologia ja la meva doctora ja va veure totes les proves i ho va veure claríssim i que era com de manual, va ser un, pues ja està. I aquí, el moment del diagnòstic és com el principi de tot, és un moment de xoc. no és com que no t'ho creus, no saps què és, tens falta d'informació. Ja quan va passant el temps és quan t'adones de tot això, t'adones de les limitacions que tens, bueno, dels tractaments també, perquè no és immediat, els tractaments... Expliquen una mica.
0: Maite, a tu, en canvi, et van diagnosticar d'artritis a 44 anys, diria que tenies. També, què vas notar quan vas començar a notar alguna cosa?
1: Dolors articulars, tot just. Jo em vaig adonar d'això, de dolor de mans, dolor de genolls, dolor de turmells, era molt simètric, no marxava, era un dolor sord, era un dolor que no és allò, ai, em fa mal, me prenc un antiinflamatori i se'n va, no. Era un dolor persistent, un dolor que potser t'aixecaves bé al matí i començaves a baixar escales i deies, ostres, avui em pensava que estava bé, i no, i què li passa a aquest genoll?
0: La Sara va fent que sí amb el cap, suposo que compartiu també experiències, vivències. Com explicaríeu a algú que potser no té cap malaltia reumàtica el que noteu o el que pot sentir una persona que acabi tenint aquest diagnòstic?
1: Sobretot és una mica això, són petites coses del dia a dia, per això a mi m'agrada molt quan van posar aquest títol de malaltia invisible, perquè realment és així, perquè et veuen bé. I llavors dius, ah, però si tu estàs bé, si tu tires, si tu fas coses, si ets activa, si... Bueno, però no vol dir que jo no em queixi, no vol dir...
0: Clar.
1: No pots estar tot el dia dient, és que tinc dolor, és que avui no em trobo bé, el que has de fer, doncs és això. Te proposen fer un repte i dir, doncs endavant. Uh-huh.
0: Doncs va, parlem del repte, parlem d'aquest projecte Reuma 3000. Manel, a veure, com neix aquest projecte, aquesta iniciativa?
4: Bé, aquesta iniciativa neix de la Societat Catalana de Reumatologia, conjuntament amb Reumas. Reumas és la Lliga de Malalts amb Malalties Reumàtiques. I elles dues van venir a través d'això, no? de Reumas, que va informar els pacients que estaven en aquesta lliga i els que van voler, pues, es van inscriure. Llavors, és un projecte que es va iniciar tenint un projecte previ que es va fer en un hospital sol de València, que va liderar una reumatòloga d'allà, que es va dir Reuma a Neto, i que era un repte de pujar a la Neto, però d'unes persones d'un sol centre. Això, aquesta idea, que ens va semblar molt bona, la vam portar a la Societat Catalana de Reumatologia. I ja no es tractava de fer un repte d'un hospital, sinó de fer un repte de tota la reumatologia catalana. I aquí ens vam implicar diversos facultatius, metgesses, infermeres, que van estar molt, molt actives, i entre tots vam començar a pensar com faríem el projecte.
0: Clar, al final, això, 16 persones, 16 participants que acaben pujant, tot i tenir aquest diagnòstic de reumatologia, o d'una malaltia reumàtica, acaben pujant aquest 3.000, o aquest cim de 3.000 metres, o de més de 3.000 metres. Manel, per què és tan important que les persones, o que aquests pacients ens facin exercici físic?
4: A veure, l'exercici físic sempre és important.
0: En general,
4: però si tens una malaltia reumàtica, potser encara més. Per què?
0: Perquè però a nosaltres potser ens ve el cap, no? Cal repòs, cal...
4: En absolut.
0: No,
4: Al contrari. Tu pots tenir una malaltia reumàtica, fins i tot l'artrosi, qualsevol malaltia, potser hi ha algun moment que no, perquè has de fer repòs perquè està molt activa, això és evident, però un cop està controlada, l'exercici és que forma part del tractament. Per què? I això... Podríem parlar de totes les malalties, però, per exemple, l'espondiloartritis, això fa 30 anys es deia. L'exercici físic és important. No dormis massa hores perquè, si no, t'aixecaràs amb més rigidesa. Vull dir, ja sabem, hi ha molts estudis que mostren i demostren que l'exercici físic funciona molt. Però és que aquí ja no només es tractava de fer exercici físic, sinó fer exercici físic a l'aire lliure, a la natura, amb un repte compartit, amb malalts i facultatius, i amb un objectiu, no? Que jo crec que també aquest objectiu, que després es pot o no assolir, però aquest objectiu te dona aquesta força extra de dir, ostres, està... I a l'inici, doncs, bueno, tots anàvem així, elles anaven a veure on ens hem ficat, nosaltres també.
0: De fet, per arribar a aquests 3.000 metres, diria que això, 7 mesos d'entrenaments, dues sortides cada mes per arribar a l'objectiu, com està tot aquest procés d'entrenament? Com l'heu viscut?
1: doncs tu has de fer una part, has de posar per teva. Clar. També jo he fet exercici a casa de força, sortir a caminar, o sigui, eren dues a la setmana, dues al mes sí o sí, que estaven tots amb ganes de veure'ns i de pujar, perquè el grup ha sigut realment el gran valor d'aquest projecte.
0: Però després a casa cadascú feia la feina.
1: Però després a casa has de treballar, o sigui, clar, perquè la Araceli no es pujava a coll, o sigui, ja. El 3.000 l'hem fet nosaltres, ella ens animava molt i ens ha ajudat molt, però clar.
0: Doctor, no sé si després del repte heu detectat millores, sí, en la seva salut, el d'aquests 16 pacients, 16 participants en el projecte.
4: A veure, la malaltia hi és, el que sí que hi ha un canvi de mentalitat molt important. Tu tens una malaltia, tu tens un tractament, això no t'ho varia, i la malaltia segueix estant allà, però la teva capacitat d'afrontar-la, i fins i tot amb un, diguéssim, entre cometes, optimisme, això sí que canvia. Ja, el xip et pot fer un servei, perquè primer, hi ha una cosa que és innegable, i és, crec que el grup ha funcionat molt bé, i això, clar, no ho podíem saber d'entrada, perquè nosaltres escollíem pacients que volíem fer el repte, però clar, després no sabíem com funcionar.
0: La gent química,
4: diferent,
0: no?
4: Clar, és gent de diferent, en diferents patologies, diferents edats, i de diferents parts de Catalunya. I no sabíem, però realment, bueno, ens unia pues, una passió, crec, i un repte, i bueno, i això ha fet que funcionés tan bé.
0: Sara, confirmes això, que hi havia bona relació Maite, també,
1: Sí, tant.
2: Sí. També amb els facultatius,
0: Això és important,
1: sí,
0: també, clar.
1: Sí, sí.
0: No només amb els participants, vols dir?
2: Sí, no només amb els participants, amb els facultatius també, perquè... Bueno, hi hauria un moment en el qual tu veus les imatges i no saps qui és pacient i qui és facultatiu.
0: Clar.
2: Amb
0: okay.
2: Això, o sigui, si no te posen un cartellet. Llavors això també es nota, perquè va ser com vam conèixer una altra part de darrere la taula.
0: Sobre això, no sé si ha canviat la relació entre el metge i el pacient després d'aquest projecte.
1: Segurament.
4: Entre nosaltres sí,
2: entre
4: segur,
2: nosaltres,
4: perquè
2: sí,
4: no ens
2: sí,
4: veiem, sí. Jo no les veig com a pacients, perquè...
1: Per mi no és el doctor Pujol.
4: Sí, sí.
2: Clar. És el Manel.
0: És el Manel, clar, és el doctor Pujol.
1: Clar.
0: La Maite ara feia referència a una Araceli.
1: Sí.
0: Araceli Segarra, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia. Bonic, Sara, Maite, Manel, què feu?
0: A veure, per situar els oients, l'Araceli Segarra és una altra peça clau per tirar endavant aquest projecte que ha estat l'acompanyament i l'assessorament tècnic d'una alpinista divulgadora com és l'Araceli. Aquest maig, de fet, justament, va fer 30 anys que es va convertir en la primera dona en pujar a l'Everest, en arribar al cim de l'Everest, i l'Araceli ha estat present en tot aquest procés del projecte Reuma 3000. Això, la tenim connectada a la distància, però Araceli, com ho has viscut tot això? Què és el que et va cridar l'atenció per implicar-t'hi?
5: Bueno, en primer lloc, que serveixi d'algo, no?, aquest esport, perquè, bueno, la gent fa les coses una mica per amb elles mateixes, no? Els nostres esports són per nodrir-nos nosaltres dels beneficis de qualsevol esport, però a vegades dius, bueno, com el puc utilitzar perquè serveixi per alguna cosa més? I de fet, jo vaig ja començar amb el Reumaneto, i en aquí ja vaig veure, no?, que, bueno, podia ser una bona sortida, tots els coneixements com deia abans el Manel, no?, el canvi de mentalitat. Són, diguéssim, conceptes que jo els tinc molt clars, que els he vist moltíssimes vegades, però a vegades el fet d'explicar-ho serveix de poc. El que necessitem, gairebé necessitem tots, és aplicar-ho. Perquè tu li pots dir moltes vegades a una persona és que veuràs com la mentalitat et canviarà, però si no ho fiques en pràctica,
0: clar,
5: costa molt de veure.
0: Però Araceli, perdona, què és el que... És a dir, com prepares una persona per pujar a un 3.000, sigui pacient de reumatologia o no? Què és el més important perquè això arribi a un port? I en aquest cas en concret,
5: clar. La meva funció, diguéssim, en el fons, era intentar aplicar aquests coneixements, que jo ja sé, que els he vist mil vegades i que per mi poden ser molt normals, però per altres persones no. Yeah. Llavors, una de les coses que jo tenia molt clar en ment, després inclús d'haver-ho practicat, no?, en el Reumaneto, era que necessitàvem més temps d'estar junts. El recolzament que tens estant en un equip que s'entén, és fonamental, però no ho pots, no ho pots aplicar si només et veus un cop al mes.
0: Yeah.
5: Per això jo vaig insistir molt que les sortides havien de ser bastant més... tenia que haver-hi dos a la setmana.
0: Més sovint.
5: Dos al mes, perdó. Mm. Tenia que haver-hi més. També perquè no pots canviar la mentalitat només practicant un cop al mes. I la mentalitat era la de veure que ets més fort del que et penses. La de veure que hi ha una transformació perquè l'esport, entre altres coses, fa un recablejat. Mm. I el que hem de canviar és la manera en la que ens parlem. Si només ens parlem un cop al mes, no farà el mateix que si ens parlem dos cops al mes. La manera en la que tu veus que ets més capaç de fer activitat, de que et millora, de que té una sèrie de neurotransmissors, de que ajuda no sol físicament, sinó mentalment.
0: El que passa ara, Cèlia,
5: és que hi ha persones a la vora.
0: I això t'anava a dir, suposo que també hi ha moments de dubtes, i això us ho pregunto a tots, moments de dir ho aconseguiré o no ho aconseguiré. Ara, Cèlia, us ho pregunto també la resta, com s'afronten aquests moments, o com s'han afrontat en aquest cas d'aquests 16 participants, d'aquests 16 pacients de reumatologia? Aquests moments de dubte.
5: El Manel ha dit una cosa abans, que jo la vaig dir al principi i no me la van escoltar, però després l'han acabat practicant, que és, no importa el cim, el que importa és el camí. I el primer dia que vam fer la roda de premsa, els vaig dir, no us preocupeu si no arribem al cim, l'important és tot el que guanyarem pel camí. I tothom, no, l'important és arribar al cim. I ara, doncs, jo crec que a la distància s'ha vist clarament que tota la millora ha estat en el procés.
6: Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar birres i platja, quina tarda vam passar.
0: Aquesta és que no s'acabi l'estiu de Figaflaues, que diria que té una importància en el vostre projecte, no? Maite, Sara?
1: Sí.
0: No, m'han dit que és una cançó que veu adaptar.
4: Va intentar, l'Aima, una de les infermeres molt implicades i molt actives, va fer una versió d'aquesta cançó i tal, però no sé si va acabar de
0: no va
4: de cantar.
1: No la vam cantar.
0: El que us volia preguntar també a tots, ja per anar acabant, és i ara què? No sé si teniu nous projectes de tornar a fer un cim, de tornar a engegar un projecte com aquest, si continueu anar-vos veient i anant fent excursions, fent senderisme, el que sigui.
1: Continuem.
0: Sí, eh?
2: Sí, la setmana passada ens vam reunir per veure el plan que teníem.
0: Ah, vau fer una reunió per veure què faríeu.
2: Sí. Vam fer una petita caminata.
0: Sí.
2: També perquè la calor, fa aquesta calor...
0: Ja, aquest estiu.
2: Sí, és complicat, però ens vam reunir allà, vam fer un pícnic i vam estar parlant dels propers cims, i que no cal ja fer un 3.000.
0: Potser una altra cosa diferent,
2: sí,
0: no?
2: Sí, la que s'ha pensat és el Puigmal. No és un 3.000, però quasi.
0: Encara vindré jo i tot.
2: Sí, mira.
0: Manel, sí. Va cap a algun lloc també, reumatisme,
4: sí.
0: Suposo.
4: Bé, aquí hi ha dues coses. Una, que el grup funciona molt, molt bé, i que està molt actiu, que faran sortides, que nosaltres també anirem amb ells, o sigui que tot això ja és una cosa que ja ho tenim. I a part, estem una mica pensant com serà la continuïtat d'això. I ens agradaria que hi hagués com un Reuma 3000 2.0, que encara l'hem d'acabar de dibuixar, d'acord, i que encara no sabem cap a on tirarà.
0: No sé si l'Araceli Segarra encara ens escolta. Araceli,
5: sí, sí, sí.
0: Ja veus que estan animats, eh?
5: Sí, aquesta era la idea.
0: Clar que sí.
5: Que aquest projecte, doncs, una mica era aixecar-los, i ara que ja estan a dalt, que planegin sols.
0: Tocarà continuar també ajudant-los si cal, i ajudant-nos a tots. Amb aquest Puigmal encara això, ja m'hi apuntaré potser. Això, que no s'acabi el Reuma 3000, un projecte, recordem, impulsat per la Societat Catalana de Reumatologia, també per aquesta associació de pacients Reumas, que ha reunit 16 persones amb malalties reumàtiques disposades a desafiar allò que els havien dit que potser no aconseguirien, aquest 3.000, aquest cim de 3.000 metres que finalment el 30 de maig van aconseguir pujar després de 7 mesos d'entrenaments, després de tot aquest procés que hem anat explicant. Manel, Maite, Sara, també a l'Araceli des de la distància, gràcies a tots.
4: Moltes gràcies.
0: I això, convideu-me el dia que aneu al Puigmal, eh?
2: Val, i tant.
0: Fins ara.
7: Bon
0: Les 12 i 4 minuts. De seguida tornem, ens actualitzem. A veure, ara buscarem la sintonia, no patiu. Moment per actualitzar-nos, a veure si trobem. Si no, Josep Moragues, bon dia, estàs per aquí?
7: Sí, estic aquí, sí, sí. Hola, bon dia, Arnau.
0: Vinga, posem la sintonia quan són les 12 i 5 minuts. Ara sí. Josep Moragues, fem-ho bé, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Roger Jofre, bon dia.
8: Bon dia.
0: La Unitat Militar d'Emergències, que ha decidit unir esforços i fer un sol comandament per fer front a aquest incendi de Madrid i Àvila que hem anat explicant al llarg de tot el matí.
7: Els incendis es tractaran com un de sol, encara que de moment no s'han arribat a enllaçar entre ells, que és el que precisament es vol evitar. Fins a la zona de l'incendi s'hi ha desplaçat Pedro Sánchez, que reconeix que la situació és complexa i que el foc continua descontrolat, però ara la meteorologia ha donat una treva. Des de l'incendi a Madrid, Roger Perciba.
9: Hectàrees cremades entre els dos incendis, els d'Àvila i el de Madrid, que ja es coordinen, com dieu, des del Ministeri de l'Interior, Protecció Civil i la UME, com si fos un únic incendi. 63.000 persones fins ara afectades, entre desallotjades i confinades. S'obre una finestra d'oportunitat aquest cap de setmana, millors condicions de temperatura i humitat, però la incertesa és què farà el vent. Pedro Sánchez diu que queden hores difícils per davant.
10: Vamos a tener unas horas complejas, porque efectivamente las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio.
9: Sánchez ha recordat que ja s'han cremat 130.000 hectàrees des del mes de gener, quan la mitjana anual dels últims 10 anys ha sigut de 100.000 en tot l'any, i això que encara queden mesos complicats, com són agost i setembre. 10 comunitats autònomes aporten mitjans per lluitar contra el foc, també la Generalitat, i avui arriben 4 avions d'Itàlia i Grècia, i també militars de terra de Portugal.
7: En total, el foc ja ha calcinat 25.000 hectàrees. Mentrestant, a Catalunya el risc d'incendi és molt alt, a 195 municipis de 19 comarques, sobretot a Ponent, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Protecció Civil demana anar amb peus de plom per evitar nous focs. I en posta, una persona ha mort ofegada al canal marítim. Segons ha informat l'Ajuntament, es tractaria d'un jove que estava banyant-se amb una altra persona, que sí que va poder sortir de l'aigua. L'han buscat durant tota la matinada, 14 dotacions de bombers amb aquesta víctima. Ja són 25 els ofegaments a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany i 34 en el que portem d'any. El govern ha fet una crida a extremar les precaucions a l'hora de banyar-se i precisament aquest matí els socorristes s'han concentrat a Barcelona per reclamar més recursos per poder oferir un servei digne. El secretari general de la secció de socorristes de la CGT, Ignacio García, demana a les administracions que es prengui seriosament el salvament.
11: Doncs que es prenguin en sèrio el salvament i socorrisme, que donin poder als primers intervinents, que som nosaltres, per tenir medis i poder lluitar contra els ofegaments, a més de donar educació aquàtica a la població i que tothom sàpiga el risc que suposa estar en un medi aquàtic.
7: Els socorristes també exigeixen redimensionar les plantilles i adaptar les jornades laborals a les condicions climàtiques. I ara mateix està augmentant de valent la circulació a diferents trams de les carreteres catalanes, especialment a totes les vies que envolten Barcelona. Des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
12: Doncs en aquests moments força moviment, també algunes incidències, en el cas ara mateix de la C31, a l'altura de Platja d'Aro, causa d'un accident en sentit Palamós. Hi ha un carrer tallat, aturades en aquest punt, i ja per volum de trànsit, aquesta hora de dissabte, matí i migdia, doncs força moviment en el tram de la P7 sud, la zona de Papiol Martorell. Aquí tenim lentitud, aturades en sentit de Tarragona, i en sentit nord, en el tram nord de la zona del Vallès, sobretot de Mollet, de Parets, de Montornès, fins a arribar a la Roca, en sentit nord. També l'autopista de Maresme, el tram de Mataró, força aturat en sentit nord. És tot.
7: I ara els esports.
13: En joc un amistós entre dos equips catalans. Ara mateix el Sabadell i l'Espanyol empaten a un. Ciutat Esportiva de Nijarque, Jarine Gallut.
14: Els gols i les ocasions s'han fet esperar fins ben entrada la segona part. El primer gol del partit l'ha fet el Sabadell mitjançant un gol en pròpia porta de Rubén Sánchez, central de l'Espanyol. El segon l'ha fet només 3 minutets més tard. L'acaba de marcar en aquest cas Quique García, el dorsal número 19, que posa l'empat a un al marcador al minut 32 de la segona. Empat a un, Espanyol 1, Sabadell 1.
13: Qui també està jugant és el Girona. Ho fa contra l'Alavés, a la Vall d'en Bas, en el que és el tercer amistós dels de Quique Álvarez. Quan falten 20 minuts pel final, els gironins empaten a 0. En ciclisme, fa poc més de mitja hora ha començat la penúltima jornada del Tour de França amb l'etapa Reina, que per segon dia consecutiu finalitza amb l'ascens a l'Alpe d'Huez. De moment s'han recorregut poc més de 20 quilòmetres i recordem que la General Tahir Pogacar té un marge de 7 minuts i 11 segons respecte al segon classificat Remco Evenepoel. I un últim apunt de mercat futbolístic, perquè aquest matí l'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Kang In-Lee i l'Olímpic de Lió ha anunciat l'arribada de Salma Parayuelo.
8: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
15: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
8: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
7: I el temps. Al llarg de les properes hores creixeran nuvolades que ens deixaran tempestes intenses i localment acompanyades de calamarsa o pedra a la Vall d'Aran, a l'est de Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona, al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'oriental, i arribaran a la Costa Brava tot plegat amb una refrescada que sotarà a partir de la tarda, sobretot a llocs on acabi plovent. El vent de tramuntana i el mestral bufaran força als dos extrems del país i de cara al vespre i la nit es podran produir xàfecs intensos al massís del Port, al litoral central i al nord de la Costa Daurada. És tot per la nostra banda d'informació actualitzada en una hora.
0: Josep Moragues, Roger Jofre, gràcies. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Uns minutets de pausa i de seguida cinema, sèries i atenció amb l'Odissea de Christopher Nolan, que això sí que serà una odissea.
16: RAC 1. El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
17: Protagonitzada per Àngels Bunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
16: Últimes setmanes al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
18: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
19: Torna el cicle de recitals d'estiu de piano al Palau de la Música Catalana.
20: Quatre dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més.
19: Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
21: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
21: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
23: El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
24: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
25: Xarxa Hyundai de Barcelona.
26: Propera parada, plaça Lesseps.
27: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
28: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
16: RAC 1.
1: Ei, què passa? Què feu?
2: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
3: Buah, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
4: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
1: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
3: Ja, però si agafem lloc.
2: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
1: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
4: I què hem de fer?
1: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
4: Ah, de conya.
2: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
1: Que sí.
5: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
1: Amb Pere Mas, jo mateix.
5: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
6: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
2: Escolta, un moment, ¿tú también a la promo del 9C de l'estiu?
6: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, dos sílabas.

0: Un quart d'una del migdia.
1: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
2: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com.
0: Vinga, i a aquesta hora toca obrir les sales de cinema, les sèries, el que faci falta, el cinema a la fresca pel Via Lliure d'estiu, que, com ja vam fer l'any passat, ronden per aquí el Víctor Rodrigo. Què tal, Víctor? Bon dia.
3: Bon dia.
0: La Valit Lago, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
0: També sou dels sospitosos habituals, que heu repetit un estiu més.
3: Sí, sí.
4: Encantats.
3: Ja són tres,
0: Tu tres, és veritat, amb la, amb la Clara Molins i la Valit, com jo. Segon estiu al capdavant del Via Lliure d'estiu. Com esteu? Com es presenta l'estiu cinematogràficament, de sèries? Ai, cares
4: d'aquella manera. De sèries li deixo al Víctor comentar-ho. De cinema, com sempre.
0: Cinema què?
4: Fluixet, crec, de Fluixet. Moment. Sí que hi ha alguna cosa. La setmana que ve tenim Spider-Man.
0: Home, doncs la setmana que ve hi ha una bona estrena, com a mínim.
4: Sí.
0: I venim, ara en parlarem, d'un cap de setmana passat que l'Odissea també, déu-n'hi-do. Ara en parlarem.
4: Sí.
0: I de sèries dius que...
3: De sèries començarà a haver-hi festa cap a l'agost.
0: D'acord, no estarem aquí per explicar-ho.
3: Però sí que tindrem diverses sèries esportives, que això ja ho vam comentar.
0: Home, això ens agrada.
3: Amb una minissèrie de Mourinho, hi haurà
0: teca. Sèrie de Mourinho, documental, un documental.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. En prèvia, sembla que el Netflix estigui patrocinant per Real Madrid TV.
0: Sí, això passa. Avui al matí comentàvem que José Mourinho ja és oficialment, o ja ha començat a entrenar al Real Madrid, amb un to molt diferent. De moment no l'hem sentit parlar, perfil molt baix, de moment es manté a la distància, potser s'espera a la promoció del seu documental de Netflix, no, dius?
3: Sí, amb Netflix.
0: A mitjans d'agost, és això?
3: Minissèries a mitjans d'agost, sí.
0: Just quan comença la Lliga, segur que farà una bona
3: promoció. Aquesta setmana, segur.
0: Segur que farà una bona promoció a José Mourinho. Us deia, però, que, a veure, tenim el tema de la setmana a les sales de cinema, que és al voltant de l'Odissea. A veure, la famosa pel·lícula de Christopher Nolan que havia d'estrenar aquest estiu, que va estrenar el cap de setmana passat, si no m'equivoco. Ara entrarem i us preguntaré què us sembla, però de moment està sent un èxit, com a mínim de calés.
4: Completament, sí.
3: Que són 300 milions ja per allà, o 260...
4: Clar, és veritat que les dades... Primer cap de setmana, 264, crec que les dades de la primera setmana encara no han sortit.
3: No.
0: Clar, primer cap de setmana,
4: demà.
0: No, com a mínim.
4: Sí, primer cap de setmana ho ha patat i ho seguirà patant. No hi ha entrades a la sala millor per veure la Barcelona, no hi ha entrades fins a finals d'agost.
0: Imagina't, ara explicarem això
4: perquè
0: hi ha diverses coses. A veure, la primera pregunta, Clara, us ha agradat l'Odissea de Christopher Nolan, Valit?
4: No.
0: No, eh? Ostres.
3: Clara i contundent.
4: No soc fan de Nolan, això que he dit, perquè també és cert que vas amb cert prejudici al cinema. Però m'esperava més per ser... O sigui, m'agraden algunes pel·lis seves i aquesta crec que és la que menys m'agrada.
0: T'esperaves més de què? Per què?
4: M'esperava més de tot. La història... No m'ha desagradat la història, però quan... Bueno, és que no vull fer gaires spoilers, però hi ha coses de...
3: És l'Odissea, ja, fer spoilers, ja arriba un punt.
4: Però, per exemple, abans ho parlàvem, no? Aquesta lluita final tan allargada em sembla innecessari. Té una manera d'explicar a través dels flashbacks a la primera meitat que també trobo que no m'agrada gaire, no? Aquesta manera de tornar al passat crec que també sobra. Els personatges femenins, com els ha construït Nolan, em sembla un despropòsit i una falta de respecte.
0: Això dels personatges femenins crec que ja dèieu que és un habitual, no? Un clàssic.
4: Sí. Vull dir, sempre són o secundaris o apèndix de l'home.
3: Amants
4: o...
3: de, dones
4: sí,
3: de...
4: Sí, sí.
0: Per tant, a la Valit no li ha acabat de convèncer,
4: no.
0: Per dir-ho suaument.
4: No, aviam, no és un desastre de pel·li, és una pel·li que gaudiràs, que és un espectacle, que està molt bé perquè a més les sales estan plenes i això és un gaudi, però per mi no és.
0: Un clàssic, blockbuster,
4: sí.
0: No? que això sí que funciona com a mínim en aquest aspecte. Víctor, a tu t'ha agradat l'Odissea
3: del Nolan? A
0: mi em va agradar. Sí,
3: A mi em va agradar, però no m'agrada la construcció que hi ha al voltant del personatge de Nolan, que això passa molt, que són més papistes que el papa, com considerar que aquest senyor està reinventant el cinema o està fent una espècie de cinema èpic que no s'havia vist mai. Sí que en termes...

0: termes tecnològics o tècnics té certa part de pioner,
1: sí, sí,
0: amb certes coses, això ho parlarem després, si vols, Arnau, de la tècnica o de com fa els enquadraments o el Hoyte van Hoytema, que és el seu director de fotografia, però més enllà d'això, l'Odissea de Nolan li passa per sobre. És a dir, és la primera,
2: original,
0: exacte, és la primera pel·lícula de Christopher Nolan on veus que ell no està per sobre de la història.
2: Yeah.
0: Llavors, el ser una versió barra adaptació, perquè al final adaptar un poema mitològic, doncs tu pots agafar el que et doni la gana i interpretar-ho com vulgui, jo crec que hi fa una pel·lícula, entre cometes, paral·lela al que és l'Odissea. Ell li introdueix molt discurs propi, molt discurs d'actualitat, dona una versió dels personatges que ell vol perquè encaixi amb la seva versió de la història. Llavors, al final...
2: Que s'ho fa venir bé.
0: S'ho fa venir bé, i llavors, si tu agafes aquella, la pel·lícula del Nolan, dius, és una molt bona pel·lícula. Tu, per veure l'Odissea, no has de veure aquesta pel·lícula. Tu, per saber sobre el poema d'Homer, o per saber la història, entre cometes, mitològica, no t'has d'agafar això. Al igual que ningú s'agafaria Troia del 2004 sí, amb Brad Pitt, sí, com per dir, no, agafem això com si fos rigor històric. No, sí, no, és Gaudí.
2: De fet, a les xarxes, no sé si ho heu anat veient aquests dies, que a mi, com a mínim, que jo no he vist la pel·lícula encara, intentarem veure-la això, dilluns o dimarts, a les xarxes de cop se m'ha omplert de vídeos i reels i TikToks.
0: Sí, sí, literal.
2: Una cosa semblant a això.
3: Detalls que has de conèixer de l'Odissea si vols anar a veure l'adaptació de Christopher Nolan i tenir una mica de nocions bàsiques de mitologia grega per no perdre't res.
4: Sin leer la Odisea de Homero no vas a entender este detalle.
5: Hay tres palabras griegas que te van a ayudar a entender casi toda la Odisea y que tienes que conocer antes de ver la película de Nolan.
4: Lo que Nolan
2: ha hecho... Clar, una mica atabalat, la veritat.
0: Sí,
2: o sigui, una mica atabalat de...
0: Calma tothom.
1: Entendràs no sé. Tot perfectament.
2: S'entendrà tot.
1: S'entén tot perfectament, no hi ha tants personatges, o sigui, yeah, jo crec que no és tan difícil. La gent ha de fer contingut i estan molt bé els vídeos, els sí, hem revisat, i si sí, vols veure algun vídeo per agafar pistes, però crec, jo sóc una persona que si hi ha més de 10 personatges i a més tots són homes, no? Gairebé, em perdo fàcilment, i la novel·la, bueno, el poema, el vaig llegir fa moltíssims anys a la universitat. Mm-hmm. No em vaig perdre en cap moment, no, o sigui, ja està, no és Juego de Tronos.
0: No,
1: ¿vale?
0: exacte, és a dir, jo anava a dir, en una societat on ens hem construït al voltant de Joc de Trons.
1: Clar, sí, ja, bona sort.
0: O Succession, per exemple,
2: sí, sí,
0: com per arribar aquí i no saber identificar qui mil és l'Ulisses, qui és l'Agamenón, que una mica sí, més sí, i els hi falta portar un letrero sí, amb llums de neó. Sí que és veritat, però, que Nolan té aquest punt de que en certes situacions o certes illes o localitzacions t'ho tira de cara i no tens espai. Per exemple, posem un exemple, Star Wars, que ho fan molt de posar, van a un sí, planeta i a baix et posen el nom, o van a una zona i et posen no sé on, et van no sé qui, zona Ítaca, aquí no ho fan.
2: Ja.
0: Llavors, si tu ets molt peix, doncs sí, et perdràs en segons quines illes, però amb els personatges, en 30 segons ja ubiques.
1: A més que no els barreja tant,
0: no,
1: realment.
0: No, gens.
1: Vale, ara parlem de la Penélope, ara parlem de...
0: La Circe.
1: Ara... Sí, sí.
2: Que potser et perds alguns detalls de molta profunditat o de context, però que tampoc no...
0: Però també la gràcia, Arnau, és
1: sí,
0: quan tu veus una pel·lícula i veure-la una mica a pèl, yeah, després sortir i buscar
2: sí,
0: informació.
2: Sí,
0: és a dir,
2: sí, sí,
0: trobar-te una mica l'experiència i viure una experiència mm, de... No has de saber de tot tota l'estona, a
2: que, de fet, potser també està bé que la gent que vagi a veure Christopher Nolan, l'Odissea, al cinema aquests dies, que potser no conegui tant el poema mitològic,
0: exacte,
2: que potser després s'interessarà també per conèixer més la història, per conèixer el
0: exacte,
2: context, fins i tot per llegir-lo, per recuperar qualsevol document, que també és una oportunitat en aquest sentit.
1: Sí.
0: Els pitjors seran els que es creuran que allò és l'adaptació fidedigna.
2: Clar,
0: de,
2: ja,
0: de... que això passa.
2: Però això com sempre amb qualsevol adaptació també.
1: Sí.
0: Exacte.
2: Més enllà del rigor històric, més enllà de si us ha agradat o no, sí que hi ha una cosa que jo com a mínim també he anat llegint, que és la part tècnica. La part tècnica d'aquesta pel·lícula de Nolan, que és, no sé si una espècie de capritxo del director.
1: Totalment.
2: A veure, situem una mica quin és el tema aquí tècnic.
1: És una pel·li que està feta amb unes càmeres que ell ha fet, no?
0: Sí, construir. Ha construït
1: sí,
0: ell.
1: O sigui, és la primera pel·li gravada en IMAX 70 mm, la primera
2: sí,
1: de la història.
2: Però això vol dir que en la gran majoria de cinemes no es veu la pel·lícula de Nolan com ell.
1: Aquí no la podem veure com ell l'ha pensat.
0: No, el cinema més a prop és Montpellier.
2: Què dius?
1: Sí.
0: Sí.
2: És a dir, perdó, a Catalunya no es pot veure la pel·lícula
1: com no. ell l'ha fet,
2: com ell
0: no.
2: l'ha fet.
0: No, aquí hi ha una discussió també, o sigui, a part del no, potser és novisme o la catetada de Nolan, perquè sí. al final fas una projecció mundial, també hi ha el debat de si l'estat espanyol o Catalunya està preparat també a nivell tècnic per tenir certes projeccions una mica més d'aquest estil, perquè el 70 mil·límetres és com es rodava fa, doncs, no sé, Lawrence d'Aràbia roda en 70 mil·límetres, però no amb IMAX. Llavors ells fan la fusió dels dos estils en els quals tu rodes amb la pantalla que està com molt quadrada, que és l'IMAX, i després un 70 mil·límetres que tu encara l'amplies més.
2: És a dir, per entendre'ns, el que et perds és part de la pantalla?
1: Sí, o sigui, el marge de dalt i de baix, si vas a la sala normal no el veus. Si vas a la sala, per exemple, aquí tenim un IMAX.
0: Els IMAX digitals.
1: Els IMAX digitals, que no són en 70 mil·límetres, veus una mica més de pantalla, però no l'acabes de veure sencera.
0: La proporció, en teoria, és un 59% si la veus en una pantalla normal, és a dir, amb recordem, les franges negres a dalt i a baix.
2: Sí, exacte.
0: Si veus en IMAX digital, que és com tenim aquí al Port Vell, i després hi ha altres, el Fenòmena o algun d'aquests que tenen...
1: Fenòmena no té IMAX, té 70.
0: Exacte, té el 70 mil·límetres, que aquí adaptes una mica, perquè la pantalla és més quadrada i pots cobrir-ho, tens un 54-55%. I si te'n vas a l'IMAX digital, és un 60%.
2: Clar, però i això es nota llavors a l'hora de veure la pel·lícula?
1: Sí, es nota. O sigui, no l'han gravat, ha rodat la pel·lícula posant tot al centre, perquè a l'hora de retallar...
2: Els actors i les actrius...
1: Tot el que passa està al centre, perquè tu no et perdis res, perquè la majoria de la gent no veurà la pel·li en una sala IMAX. Però tu quan la veus es nota que ha estat retallat. O sigui, jo ho notava.
0: Sí, i tant.
1: Es nota molt.
0: I tant.
1: No et perds res... Però, clar, l'experiència estètica sí que és una mica diferent.
0: La narrativa audiovisual es trenca, perquè al final la gràcia del cinema és què poses tu al plànol i què enquadres, en quines zones tens aire i quines no, doncs una mica la narrativa cinematogràfica. Si tu això, a partir de com ho has rodat, en certes pantalles se't retalla, no perquè tu ho estiguis veient en un mòbil sinó en una projecció de cine... Home, tu tens un problema en quina hora, com vols enfocar el teu missatge.
2: Però llavors, perdoneu-me, si és una pel·lícula que feia tant temps que esperàvem, que és un èxit, ja ho sabíem, quin és el sentit artístic, pràcticament et diria, de que això, ell sabent-ho que a la gran majoria de cinemes del món segurament no es veurà tal com ell ha parit aquesta pel·lícula. Quin és el sentit que li veieu?
0: Jo crec que artístic en té en el sentit de dir vols arribar a una espècie d'idea cinematogràfica que tu tenies obsessionat amb un David Lean, amb un Lawrence d'Aràbia, tot
2: una
0: això.
2: Una cosa romàntica, vols dir?
0: Sí, i de poder construir la teva idea de com fer una pel·lícula. És a dir, és com si nosaltres volguéssim escriure una crítica allò al New York Times dels anys 20, quan llegeixin 3 milions de persones, influir... Clar. És una idea romàntica, però s'han no oblidat un punt de que el cinema també és entreteniment i és popular.
1: Públic, sí. Jo crec que també és aquesta part d'exclusivitat, de vale, jo la meva peça 100% la veurà només uns pocs, i és molt Nolan, això, vull dir que s'entén perfectament. Sí.
2: Va, deixem el Nolan de banda, deixem l'Odissea de banda.
0: No ens salvem, cada estiu.
2: Cada estiu. De fet, l'estiu passat anàvem recordant perquè s'estava projectant alguns cinemes aleatòriament.
0: El
2: tràiler que ara aquest any hem vist la pel·lícula. El Ferrús, que és el nostre tècnic del Via Lliure d'estiu, recordo que a cada projecció que anava li tocava el tràiler de Nolan. A vosaltres i a mi... Jo no el vaig arribar a veure mai, aquest tràiler, i ara hi ha arribat el moment i resulta que ens perdem la meitat de la pantalla. Però bueno, això és un altre tema. Va, fem el de sempre, no? Entrem ja en estrenes del cinema d'aquesta setmana i comencem, diria que anem als Estats Units. Aquesta és la banda sonora de Motor City?
0: No, si t'hi fixes, no és ni tan sols la banda sonora, és el tràiler.
2: Ah, és el tràiler.
0: Perquè Motor City és una pel·lícula d'acció que protagonitza l'actor Lars Rickson, que pel nom potser molta gent no l'ubica, però és el Jack Reacher de la sèrie d'Amazon Prime.
2: Ah, ja sé per on vas.
0: Que ho ha patat absolutament i ha format part també de diversos grups de pel·lis d'acció.
2: És el tràiler perquè no hi ha diàlegs.
0: Exacte.
2: És només cotxes.
0: Bueno, no, o sigui, Motor City fa referència a Detroit.
2: Ah, d'acord, d'acord.
0: Llavors, a l'ubicar-se cap aquí, doncs hi ha hagut una mica aquí de romanticisme cap a la ciutat del motor i el cercle aquell del ferro, no sé, me'n recordo com, de l'òxid, crec que es diu. Però la gràcia d'aquesta pel·lícula és que aboca el subgènere del noir, que no és el negre com a tal, no és el cine negre allò de Humphrey Bogart dels anys 40, sinó que és una espècie de romanticisme pel cine negre abocat a la violència. Llavors, la pel·li no té més enllà en el sentit de la sinopsi, que és l'Alan Ritson, és un home que està sortint amb una noia, que és la Shailene Woodley, una parella fantàstica, i un gàngster de la zona s'enamora de la seva parella. Vaja. I el que fa és incriminar el protagonista perquè el tanquin a la presó. Ell es dedica a la presó a entrenar com un animal. Per què? Per quan surti, venjar-se de tothom.
2: Llavors,
0: no té res més que això, però la gràcia està en que no hi ha cap mena de diàleg. La gent parla. És a dir, hi ha moments i en situacions on doncs algú fa servir el do de la paraula.
2: Però que el...
0: Però una conversa de dir el gàngster contra ell, allò, el típic d'abans que ens estovem, ens direm alguna cosa, no passa.
2: El diàleg no és el protagonista, per
0: no
2: tant.
0: No ho és.
2: O sigui, llavors, passa desapercebut.
0: És una experiència divertida, també al cinema, perquè aboca a tots els teus sentits que de l'atenció. És a dir, tu escoltaràs tots els trets, totes les bales, tots els cops de puny, les coses, les pat, tot.
2: A veure, és interessant, també.
0: És interessant, sí, perquè és també va tot drap, la pel·li en cert sentit, però encara et faré més l'exercici de... Hi ha moments que és slow motion. És a dir, tu estàs veient una escena d'acció i de cop te la frena perquè hi hagi una situació de slow motion i dius... Aquí m'estàs... Estàs abocant molt la meva paciència, però funciona.
2: Et ha agradat, eh?
0: A mi m'ha valgut per passar-ho bé. Allò que diguis, no, aquesta pel·lícula, quan estiguis a casa tu un diumenge per la tarda, posa-te-la. Per anar al cinema, jo crec que sí, perquè el cinema ja et dona la gràcia de tancar-te amb tots els altaveus i tota aquesta situació.
2: Home, i és el que dius, que si el gran protagonista no són els diàlegs, no és la imatge fins i tot, i és una cosa de so, d'ambientació... Aquesta s'ha d'anar a veure al cinema, si
0: literalment.
2: Voleu.
0: És allò que parlàvem abans de venir, no la pots veure cuinant.
2: Ja.
0: Literalment ja. No. Perquè només aniràs escoltant grunyidos, o motors, o coses.
2: Aquesta cosa que ara fa Netflix, no?, que explica cada cosa, cada diàleg, moc aquesta ampolla, explico... No? Aquestes explicacions constants, perquè fem altres coses mentre estem mirant sèries de televisió de qualsevol tipus. Això no és el cas de...
0: Això no passa.
2: ...de Motor City. Per tant, el Víctor Rodrigo, que li ha agradat Motor City, i que us recomana que aneu al cinema a veure-la si l'heu de veure.

0: thinking of signing up to do this thing.
1: What thing?
0: Oh, just a gym program thing.
2: Això és Saccharin Insaciable.
1: Aquí l'han traduït així, sí. Insaciable.
2: Insaciable.
1: Sí.
2: Què tenim? Explica'ns.
1: Pues tenim una pel·li de terror dirigida per una
2: home,
1: dona.
2: Home, un clàssic, eh? Sí. A la Valit Lago, els que no la conegueu, que sapigueu que és...
1: Horror lover.
2: Exacte, sí. Sí. Una amant de, del
3: terror. Amor de persona i després mirar unes coses.
2: Ja, exacte, sí.
1: Aquesta la podries mirar perquè no surt sang, no...
3: Clar, perquè després tenim aquesta relació. Jo em cago, però no, creuant, però... creuant el carrer.
2: Però és veritat que si la coneixes, a la Valit tampoc diries que és una persona que li encanta el terror.
1: M'encanta.
2: Però li encanta.
1: I més el fet, perdones, com en aquest cas, no? La Natalie Erika James, que ja la coneixem per la seva primera pel·li, que és Relic, que us la recomano molt, i Apartment 7A, no? 7A, sí, que està a Netflix, que és una prequela de Rosemary's Baby de Polanski.
3: Oh, és veritat.
1: Està molt bé, també. Aquesta potser no és la millor pel·li de l'aquesta directora, però jo la recomano molt igualment i la reivindico. Què passa amb aquesta pel·li? És una mica un resultat de la substància. Totes i tots recordem The Substance, no?, que va passar per tots els grans premis del seu any. I va sobre la pressió estètica, no?, com és ser dona en aquesta societat. Aquí trobem una estudiant de medicina que troba una miraculosa pastilla per aprimar-se que està feta de cendres humanes, vale? Llavors, es torna com addicta a aquesta pastilla, i aquí el que la diferència de la substància, recordeu la substància, sí, que és molt, no, és molt lluminosa, sí, és molt videoclipera. Aquesta té algun punt, però és molt més fosca. Llavors, el guai d'aquesta pel·li és el fantasma. O sigui, ella genera com un fantasma obès que la persegueix, no? I a mi és el que més m'ha interessat, aquesta proposta. No és una pel·lícula rodona, però crec que sí que té coses interessants. Per exemple, a mi m'hagués encantat que s'hagués estrenat a Sitges, que haguessin estirat una mica més, perquè crec que sí que és un lloc on molt públic l'hagués gaudit, però l'anirem a veure al cinema i no passa res.
3: Jo la pregunta que tinc és, clar, jo aquesta pel·li no la vaig anar a veure per no patir un atac de cor, però...
2: Ens hem de comprometre aquest estiu a veure com a mínim alguna pel·lícula de taurons.
3: N'he fet una, La Horcada, i jo, mare de Déu. Però la meva pregunta era, clar, aquesta pel·li és australiana, s'està fent cinema australià de terror? Molt bèstia, no? Els últims anys,
1: el Philip Hook, que són australians, els de Talk to Me i Bring Her Back, increïble. Sí, sí, s'està fent, a més, molt bo. Sí, sí, sí, la veritat és que sí.
4: On va començar per el més important. Notre force a nous, c'est le contact avec le joueur.
2: Comment tu veux que je... I d'Austràlia diria que anem a França, una altra estrena a cinemes d'aquesta setmana, El sueño americano. Víctor, tu diràs.
3: A mi m'ha agradat.
2: Sí, eh?
3: M'ha agradat bastant perquè...
2: De què va? Per
3: vale,
2: situar-nos.
3: Llavors, situem. No sé si recordareu Intocable, la gran pel·lícula,
2: sí,
3: home, francesa, segurament.
2: Sí, sí, tant.
3: Comèdia barra, basada en fets
1: Dramedy,
3: reals.
1: Dramedy, no?
3: Sí.
1: Més aviat.
3: Dramedy d'allò basat en fets reals. Són els mateixos productors. Llavors, aquesta és una història molt humanista, però pels amants de l'esport. Per què?
2: D'acord.
3: Perquè El sueño americano tracta sobre dos agents de jugadors de la NBA,
2: vale,
3: que aconsegueixen signar el contracte d'un jugador molt famós francès, que també va arribar a la NBA i va estar-hi molts anys, que és Nicolas Batum, l'any 2011, i per primer cop, em sembla un exercici molt, molt bonic, per primer cop no es trasllada tota la càrrega de la ficció cap al jugador o cap a l'estrella...
2: Sinó l'entorn, és a dir,
3: sinó l'entorn i els dos agents. És a dir, com construeixen aquests dos amants del bàsquet, perquè són dos amics, molt amics, amb una amistat completament indestructible, en la qual ells tenen el somni de ser agents de jugadors de la NBA. Estem parlant de principis de segle XXI, on tampoc funcionaven tant allò, els WhatsApp, les xarxes socials, el TikTok, els vídeos de YouTube, sinó una cosa molt més parlada, molt més humana, de tracte més proper. Llavors, ells no tenen ni papa d'anglès, no tenen contactes, bueno, no tenen un duro, porten un cotxe, una tartana, és a dir, però a nivell anys 90 i ja estem al 2006, 2007, 2008, una carraca, i ells tenen només aquesta passió, i a partir de petites triquiñueles, d'intentar convèncer la gent, és com aconseguir que el teu somni es faci realitat. I llavors sí que té un punt una mica pasteloso, ja ho té, aquestes comèdies amb molt poques pinzellades de drama franceses, que s'allunya d'allò de la comèdia francesa del verano. No és
1: però
3: això.
1: Però sembla més drama, no? O sigui,
3: sí,
1: com pel que expliques...
3: Perquè hi ha un punt de voler lluitar pel teu somni, mantenint una amistat i treballant amb un dels teus, amb el teu millor amic, i aconseguir arribar doncs al que es considera, no, el somni americà, que per, sí, sí, que per això és el títol de la pel·lícula.
2: El sueño americano, justament ara que a les últimes hores també hem sabut que LeBron James ha firmat també un d'aquests altres contractes milionaris i ha deixat els Lakers per anar als Philadelphia Sixers. Mira, pot ser un bon moment per anar al cinema al sueño americano. Ja veig que a tu no t'ha agradat aquest canvi.
3: No,
2: en aquell cas, segons el Víctor, és un malson el de LeBron James, però ens quedem amb aquest sueño americano que està al cinema.
3: Jo crec que funcionarà més quan arribi a plataformes, però jo crec que és una bona alternativa per passar una tarda al cinema.
2: Què vols dir, que és format plataformes una mica també?
3: Sí, jo crec que és per estar a casa i gaudir-la una mica amb l'escalfor de casa.
5: Annie, despertate. Hay un señor con una tortuga.
2: Això que sentim és el tràiler de El Mensaje, que és argentí també, pel que puc escoltar, no?
1: Sí, és una pel·lícula d'Ivan Funt, que és un director argentí que ja té molta trajectòria, aquí no el coneixem gaire, però va inaugurar l'última edició de l'Alternativa, que ja va ser el novembre de l'any passat, o sigui, mireu els tempos una mica dels festivals, no? O sigui, s'estrena el novembre d'any passat i ara la podem veure al cinema. I jo vull reivindicar aquesta pel·li, perquè és una pel·li petiteta, és una pel·li amb pocs recursos, amb blanc i negre, no necessàriament lenta, no? Que a vegades pensem al cinema d'autor, quin tostón. No és un tostón, és com una road trip d'una parella que té com... No és ben bé la seva neboda, però bueno, estan com intentant explotar una nena que té un do, que és el de parlar amb els animals. I llavors el que fan és tots els animals aquells malalts, no? O que els amos dels animals volen parlar amb els seus animals, volen conversar amb els seus animals, van a buscar aquest matrimoni, mm-hmm, que rep aquests diners perquè la nena faci com de mèdium, no? Llavors és...
2: Per tant, és cinema d'autor, però que tampoc la gent s'espanti amb aquestes coses, els tòpics de... I a més, cinema d'autor argentí, que a vegades també té alguns tòpics al voltant, que no, que val la pena.
1: No és el que pensem cinema argentí, en plan, el que coneixem aquí, gens. O sigui, no és thriller, no és acció, és això, un viatge d'una família estranya, que a més van com a buscar la mare de la nena, que està com tancada en un centre psiquiàtric. Jo la recomano molt, ja dic, és una pel·li petita que s'ha de mirar amb cura i amb carinyo, però és molt bonica, crec que la nena també està molt bé, i també és veritat que jo tinc una debilitat pels animals, llavors crec que amb aquest vincle també he connectat.
2: Que per aquelles persones que els agraden els animals pot ser un bon vincle.
1: És molt bonica, en general.
2: Per anar als cinemes, es deia...
1: El Mensaje.
2: El Mensaje, això. Sí. El Mensaje, que la Valit Lago també li ha agradat. Fem una cosa, anem a plataformes, estrenes a plataformes, If I Had Legs, I'd Kick You. Això és a Movistar Plus. Què ens hem d'esperar per qui la vulgui veure?
3: És una barbaritat. Jo crec que és una barbaritat de pel·lícula.
2: Això és bo o és dolent?
3: Per mi és bo. És a dir, a mi potser em va agradar més que a tu, perquè és la història d'una mare, perquè al final jo crec que es reivindica més per aquí quan entra just a la pel·lícula, que interpreta la Rose Byrne, que jo crec que se la va nominar a certs premis importants, però podria haver tingut molt més pes l'any passat, perquè jo crec que fa un paper molt, molt bèstia, molt... jo crec que és el millor de la seva carrera, sempre està identificada com molt a la comèdia, aquesta comèdia Hollywood més xitxaratxera i facilona, de Seth Rogen i tota aquesta colla, però amb aquesta jo crec que li veiem el seu punt més dramàtic, perquè és la història d'una mare que ha de conviure amb tota una càrrega familiar insuportable, entre cometes, que s'acaba tornant completament insuportable, que és que té una filla petita que està malalta, no sabem...
1: Mai sabem. Mai veiem a la filla.
3: Mai veiem a la filla. Va un terapeuta, que és el Conan O'Brien, que és insuportable, és un terapeuta, però d'aquest pedant que li importa tres papinos, la seva clienta li és igual tot, un marit que per telèfon...
1: O sigui, que també és absent totalment.
3: És absent llunyà. Llavors, la gràcia de l'enfocament de la pel·lícula és que estan passant moltes coses al seu voltant, però molts cops la càmera només enfoca a la Rose Byrne. Llavors, hi ha una sensació de claustrofòbia compartida amb el personatge que em sembla una experiència cinematogràfica immensa, tal com estem veient ara mateix grans visions sobre la maternitat en totes les seves formes, que moltes vegades sempre s'enfoca més cap a una violència molt més explícita, o cap a una gestió dels fills o de l'embaràs, o d'un home absent en el qual contrastes. No, aquí és tot ella. Però tot el context i com posem la càmera aconsegueix que tu estiguis però passant-ho malament al mateix nivell que ella. Llavors, a mi això em sembla un nivell molt important de construcció de narrativa.
2: I difícil d'aconseguir, també, suposo. Tu, Valit, t'agrada, però potser no tant?
1: Sí, a mi m'agrada. El que passa que sí que em va decepcionar una mica. Jo crec que hi ha com un punt d'humor que jo no vaig entendre. Ja. Crec que ella està espectacular. Crec que, fins i tot, si recupereu els vídeos de quan la van premiar, no sé si als Globus d'Or, ni s'ho creu, en plan, com pot ser? Perquè al final tampoc és una pel·li de 24. No és petita, però tampoc és un massive film. Jo crec que la clau és que està dirigida per una directora.
3: Exacte,
1: i tot el que has explicat és perquè aquí hi ha un punt de vista d'una dona. I a mi m'encanta que sigui ella la protagonista perquè és una dona natural, o sigui, la Rose Byrne, que en aquests primers plans li veiem les arrugues, li veiem les dents tortes, li veiem els pèls, no? És com, vale, una dona de veritat, fent de desequilibrada, entre cometes, en plan, de no puc més amb la vida, de que ara mateix em tiraria per un barranc, perquè m'està passant tot alhora.
3: I ho haig d'aguantar tot jo. A mi això em va semblar un gran exercici. Però el punt de l'humor, sí que és veritat que si t'agrada aquest humor més negre, no et diré negre passat de voltes, però...
1: Sí que té
3: sí que hi ha un punt Rick Mortiano, saps?
1: Sí.
3: Aquest que dius, però com però això és un pèl fins i tot surrealista amb la realitat.
2: Sent una història tan difícil també, no?
3: Sí, converses absurdes també en certes situacions o decisions absurdes.
2: Això hem dit que era Movistar Plus.
3: Movistar Plus.
2: I es deia...
3: If I had legs, I'd kick you.
2: Doncs ens l'apuntem per veure-la aquest cap de setmana, per exemple, qui vulgui. Va, anem acabant amb una altra proposta a les plataformes.
6: Ruth. Llámame, por favor.
7: Papá.
8: Mamá está muerta, Ruth.
7: ¿Y qué pasó?
8: Se resbaló en la ducha.
9: Por lo visto había bebido un poco.
7: Mi madre no bebía. Imposible.
2: Mira, aquest és el tràiler de Los Creyentes, de Netflix, que qui vulgui la vegi, però volem passar una més i volem anar a una estrena de HBO, que es diu La Ahorcada.
10: Mi abuelo siempre decía que era un árbol mágico. Que en tiempos todo esto era un bosque sagrado.
2: És una producció espanyola, La Ahorcada, HBO, que diria que no us ha agradat.
1: Que per ahorcats nosaltres després de veure això.
2: És a dir, voleu alertar els oients.
3: Clar.
2: Que... Què? No, més aviat no.
3: Perquè aquí hi ha dos elements, primer de tot, que és el cinema de terror espanyol. S'han fet produccions...
1: Aquest any s'han fet moltes, o sigui...
3: Relativament decents, sí, i bones.
1: No? No, però aquest any?
3: No, aquest any, dic, en plan, els últims anys, sí. Aquest any portem una matraca bastant, bastant seriosa.
1: I encara queda, espera.
3: Llavors hi ha un advertiment aquí de... Aquest no és l'any del terror espanyol.
1: No.
3: I la segona és que hi ha dos actors molt importants de la filmografia, que són Amaya Salamanca i Eduardo Noriega, que poden ser una mica un reclam per veure la pel·lícula. Llavors... Que tothom vegi el que vulgui.
1: Sí, home,
3: però nosaltres advertim que La Ahorcada no és la pel·li de terror que tu estàs esperant un dia per espantar-te. És més, potser t'espantes tu dient, però això quants filtres ha passat per certes decisions tant d'estètica, d'il·luminació, d'ensurs.
1: Sí.
3: Jo que no me'n... L'estava escrivint mentre l'estava veient a la Valit i li dic... Però què és això?
2: És a dir, aquesta és la pel·lícula de terror que no hem de veure, és a dir, que no ens espantarà especialment.
3: A mi podeu fer-ho cas, però la Valit, que s'ho menja tot el terror...
1: Jo crec que riuràs més que no pas t'espantaràs. Al final és una història de fantasmes, d'una casa encantada, però d'un retorn, d'un amor que s'ha mort... Però és com, des d'allà, des de la primera escena, és... increïble de... Incrèdul, no? Estàs com... No em puc creure que això estigui passant. Eduardo Noriega, que... Jolines, vull dir, hem vist molt bon cinema d'aquest actor. Va començar la seva carrera per tot l'alto. Què passa, que ara està fent? Bueno, jo no sé què ha fet abans de l'Ahorcada, la veritat, perquè fa molts anys que no li segueixo el radar, però...
3: I a més la premissa, és a dir, la premissa que és una cantautora que se suïcida al jardí...
1: Perquè el noi no li fa cas,
3: de la seva amant, que no li fa cas, llavors torna com a... fantasma. Yeah, yeah. Llavors,
1: a fer-li però... la vida impossible.
3: Clar, dius, sí, dius, però aquí també hi ha un punt una mica... Yeah.
1: Sí, total.
3: Masclista, sí.
2: Per tant, l'horcada, descarteu-la, a no ser que, bueno, cadascú que faci el que vulgui, però que tregui les seves conclusions, que com a mínim el Víctor Rodrigo i la Valit Lago ja us han avisat. Va, rematem el cinema a la fresca, quan falten 2 minuts, quan falten 12 minuts perquè siguin la 1 del migdia, fem la repesca, allò que ja fèiem l'any passat, que sempre els demanàvem al Víctor i a la Valit, que ens recomanessin alguna perleta, alguna perla que ells durant l'any o que vulguin recuperar en aquest moment de l'estiu, que sempre està bé també, alguna cosa que hagi passat més
3: discretament
2: o més que... Exacte, sota el radar. Valit, comencem per tu. Ràpidament, què ens portes avui?
1: Left-Handed Girl, sí? La xica zurda de Shi Ching-Su. Va passar per Cannes l'any passat. Està filmint. Aneu a veure aquesta peli. És coproduïda per Sean Baker, que també l'ha muntat i l'ha coescrit juntament amb la directora, amb la que porta treballant ell durant gairebé tota la carrera d'ell. És com una radiografia del Taipei nocturn, els mercats, les llums de neons, personatges femenins, és com una família matriarcal que s'ha de buscar la vida. És molt bonica, té punts dramàtics, però és una joia visual.
2: Left-Handed Girl, filming. Doncs jo sabeu la recomanació de la Valit Lago. Víctor, ràpidament, quina proposta ens portes avui?
3: Jo porto The Testament of Ann Lee, el testament de l'Ann Lee, que la trobareu a Disney, sí? De la Mona Fassbender. Només la van nominar l'actriu Amanda Seyfried als Globus d'Or i no va tenir la repercussió que jo crec que hauria de tenir. És un musical estranyíssim perquè relata la història del moviment Shaker, que es va crear el 1770, que és una escissió de la religió catòlica / protestant, en la qual una dona, l'Ann Lee, es va autoconsiderar la Jesucrist femenina i va aconseguir crear una secta i una espècie de poblats als Estats Units, que fins ara algun encara en queda amb 2 o 3 habitants, i tu vius aquesta pel·lícula a través tant de la música, el ball i la introspecció religiosa, també fins i tot moral i cultural d'aquell moment, la repressió del sexe, la repressió de la dona, la repressió de les comunitats, tothom, l'esnobisme, el populatxo contra l'aristocràcia, i jo crec que un dels components més importants és que no és un musical a l'uso, és a dir, les cançons i la música van entrepassant entremig de la narrativa, i és molt bèstia com ho fan.
2: És el testament de l'Anna Lee, que en aquest cas podeu trobar a Disney Plus i que avui us recomana el Víctor Rodríguez. Nois, i tornem la setmana que ve, diries, com dèiem, Spider-Man.
3: Home, Spider-Man.
2: Spider-Man. A veure què us ha semblat. Gràcies i fins la setmana que ve. Ara tornem nosaltres.
11: Via Lliure amb Arnau Mañé.
12: Si vols ser la compra bé a Tanacarrer.
13: Obre el meló amb els nostres preus imbatibles, com en el meló sencer de pell de granota origen a Espanya, un preu imbatible de 75 cèntims al quilo, fins al 27 d'agost.
12: Si vols ser la compra bé a Tanacarrer.
14: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
15: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribota B Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
17: Xavi, he sortit del gym i he vingut al Corte Inglés a comprar. I he vist per sopar el Bonito Latalls a 12,95 euros al quilo. Boníssim per fer la planxa. I porta també uns sobres de talls ibèric 50% raça ibèrica Soto Albos. I si te n'emportes 3, la unitat surt només a 9,50 euros. I podem combinar-los com vulguem. Genial, oi?
18: Supercori, Percori, Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
19: A la botiga web i app.

0: dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
1: 8 minuts i seran la 1 del migdia. Vinga, va, imagineu que a veure si com expliquem aquesta història. Imagineu que viviu a Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, enceneu la ràdio i, de cop i volta, en comptes de sentir el locutor parlant, no sé, en alemany, el que sentiu és català. Algú que parla en català. Això és exactament el que li va passar a Patrick Robic, un veí de la ciutat austríaca de Leipzig. No sé si ho pronunciaria bé, però el Patrick va captar les zones de, atenció, Ràdio Sant Andreu de la Barca, una emissora municipal del Baix Llobregat. El Patrick va sentir què s'estava fent en aquell moment a Ràdio Sant Andreu de la Barca. I el que va sentir, el que li va arribar va ser l'informatiu local del passat 7 de juliol, fa només unes setmanes, a les 8 del vespre. Però atenció, perquè a Sant Andreu de la Barca, la ràdio de Sant Andreu de la Barca, no és el primer cop que això passa. Si això va ser el 7 de juliol, l'any 2022, la ràdio de Sant Andreu també va viatjar fins a Finlàndia, en aquest cas. Fa unes setmanes a Àustria i fa uns anys a Finlàndia. Per conèixer una mica ben bé què ha passat i saber com ha anat això, tenim aquí a l'estudi de RAC1 el coordinador de la ràdio de Sant Andreu de la Barca, Jordi Millán. Jordi Millán, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Moltes gràcies per acompanyar-nos. La història és surrealista, però com vau adonar-vos, com vau assabentar-vos que algú a Àustria us havia escoltat? Fa només uns dies.
2: Fa només uns dies. La història és surrealista. Però nosaltres ja sabíem la notícia de que feia 4 anys havia arribat a Finlàndia, per tant ja coneixíem aquesta història. Però aquesta vegada ens va tornar a arribar un altre missatge, arriba per correu electrònic d'un senyor des d'Àustria, que ens envia un enllaç amb MP3 i que vol que certifiquem que el que ell ha captat a través de la seva estació de ràdio sigui Ràdio Sant Andreu, i nosaltres diguem que sí, i llavors ell ho té com a prova. Aquesta vegada no es va estranyar tant, sí. Però la primera vegada sí, fa 4 anys, des de Finlàndia ens arriba a la ràdio un correu electrònic escrit en català,
1: En català, eh?
2: Que ens diuen que han captat la senyal de Ràdio Sant Andreu i que volen certificar que realment és la nostra.
1: A veure, perdó, anem a pams, eh? Com és que capten des de tan lluny les zones de Ràdio Sant Andreu de la Barca?
2: Mira, hi ha una gent que encara és més curiós.
1: Sí?
2: No? Més curiós de que hagin agafat la nostra onda, no? Hi ha gent que es dedica, amb una sèrie d'aparells, de buscar emissores de ràdio d'altres països, que són els que s'anomenen els diaxistes.
1: Diaxistes.
2: No? Hi ha el diaxisme, que és aquesta paraula, que és una afició que consisteix a rastrejar, a sintonitzar, identificar i escoltar ràdios.
1: D'acord.
2: Llavors, ells el que et demanen és que tu el certifiquis que el que ells han agafat és la teva ràdio.
1: Perquè ells ho enregistren, entenc.
2: Ells ho enregistren i t'ho envien. Clar, és un fenomen que ara segurament donaran més detalls científics.
1: Tenim el Nil Ferrés aquí. Què tal, Nil? Bon dia.
3: Bon dia.
1: El nostre meteoròleg i que ara ens explicarà físicament com es pot fer això, però explica, digues.
2: Són gent que es dedica a això, a buscar ràdio. Llavors volen que tu ho certifiquis i no sé si ells guanyen punts o no, però guanyen prestigi de, mira, he trobat una ràdio de 3.000 quilòmetres, una ràdio de 1.500 quilòmetres.
1: Que és un punt també això, de prestigi i d'enregistrar-ho per confirmar que efectivament és aquesta o l'altra.
2: Clar, imagina't també que en aquell moment que enregistren o capten aquella senyal de la ràdio, que no crec que sigui durant molt de temps, tu hagis dit el dial de la ràdio,
1: clar,
2: la pàgina web,
1: clar,
2: com ha passat en els dos
1: MP3
2: que m'han donat a mi, perquè clar, tu imagina't, fas una hora de música i no dius en cap moment el dial, no sabran quina ràdio és. Llavors, ha hagut la sort que en aquell just moment on han captat les zones de la ràdio, en aquest cas les dues vegades sortia això parlant, dient el dial de la ràdio, la pàgina web i el correu electrònic.
1: Perquè si no seria impossible detectar que una ràdio municipal, en aquest cas del Baix Llobregat, és la que aquests aficionats han captat.
2: Sí, exacte. És casualitat de la vida.
1: I deies que ets tu les dues vegades que els han captat, la persona que estava en antena a Ràdio Sant Andreu.
2: Amb una era l'informatiu, el que deies a l'InfoSap, i l'altra era amb el magazín del Via Directa.
1: De moment, per tant, porteu dues, eh? Àustria fa només unes setmanes i Finlàndia, que ja us han captat aquests aficionats a captar ones de ràdio des de lluny. Però clar, ara saludàvem el Nil perquè tot plegat entenc que té una explicació física, però a mi se m'escapa. Explica'ns, Nil, perquè no acabo d'entendre com des de 3.000 quilòmetres en el cas de Finlàndia o 1.000 i pico des d'Àustria fa només uns dies, com poden captar aquestes ones de ràdio de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs mira, això es produeix gràcies a un fenomen de l'alta atmosfera que anomenem capa E esporàdica. Mm-hmm. Per fer-nos en una idea, normalment les ones de ràdio típiques tòpiques viatgen gairebé en línia recta. Per tant, per culpa de l'orografia i també de la curvatura terrestre, doncs el que ens fa és que puguem escoltar una emissora a unes desenes de quilòmetres i poc més. Però què passa? Que de tant en tant, sobretot a finals de primavera, principis d'estiu, a uns 100 quilòmetres d'altura, es forma una capa molt fina on hi ha una gran concentració de partícules que estan molt carregades elèctricament.
1: Clar.
3: I això és el que anomenem ions.
1: Però per tant és una cosa molt puntual, molt concreta i que a veure si l'enganxes.
3: Exactament. I aquesta capa en la qual hi ha molta concentració de ions, que provenen normalment de petits fragments de meteoroides que normalment es desintegren a l'entrar a l'atmosfera terrestre, doncs el que passa és que tots aquests ions a vegades, gràcies als vents de l'alta atmosfera, es concentren i formen petites taques on hi ha aquesta capa molt, molt fina de ions molt concentrats.
1: I la meva pregunta, és casualitat que s'hagi enganxat sempre o aquestes dues ocasions Ràdio Sant Andreu? És una cosa que poden captar qualsevol ràdio de qualsevol punt del món?
3: Es pot captar a qualsevol emissora de qualsevol lloc del món, inclús amb l'emissora de RAC1, si ho diguéssim per aquí també. I de fet el que és un fenomen molt imprevisible, molt canviant.
1: Clar.
3: I quan les ones de ràdio arriben precisament a aquesta capa tan fina, el que fan és reflectar-se com si tinguéssim un mirall i s'envien directament a un altre punt de la superfície. El que és molt fort és que tot el trajecte que hi ha entre aquests dos punts, potser ens podem trobar a França i no detectar l'emissora de ràdio.
1: Ah, això és interessant.
3: Només és just en el punt final on es detecta.
1: Quan coincideixen aquests dos punts és quan es pot captar aquesta emissora o aquestes ones radiofòniques a tants i tants quilòmetres de distància.
3: Exactament.
1: Interessant. També, això, la primera vegada que tu, ara fa el 2022, no deies, al cas de Finlàndia, que tu reps o que rebeu aquest e-mail a Ràdio Sant Andreu de la Barca, a més en un català macarrònic, no?, podríem dir, primer deus pensar que és una enganyifa o que és una estafa.
2: T'explico. No només aquest mail escrit en català, sinó un seguit d'enllaços que el vaig obrir amb un ordinador on no estava en contacte amb d'altres ordinadors.
1: Per si era una estafa, vols dir?
2: Si era una estafa o era un virus. Vaig comprovar que no, que era veritat, i fins i tot en aquella ocasió a Finlàndia ens van enviar fotografies de l'antena que tenia, una antena de 12-14 metres.
1: Proves, no?
2: Proves, exacte. Anem cap a la tercera. Vull dir, si ens han agafat dues vegades, anem a la tercera vegada, no?
1: I quan... No sé si esteu en contacte amb aquestes dues persones de Finlàndia i d'Àustria puntualment.
2: Correu electrònic.
1: Això, us han explicat quin és el seu dia a dia o què fan ben bé per intentar captar aquestes onades? Us han explicat, més enllà d'això, què fan?
2: No, el que han explicat és que són aficionats i que es dediquen a cercar amb els aparells que tenen, que suposo que van ser uns aparells molt, molt potents, a buscar emissores de ràdio.
1: Mira, Jordi, ara t'hem preparat una sorpresa, aprofitant aquesta anècdota, aquesta història que insistim, un aficionat o un parell d'aficionats, una a Finlàndia i una a Àustria, fa només unes setmanes, van captar les onades radiofòniques d'això, de Ràdio Sant Andreu de la Barca, des de milers de quilòmetres de distància. Hem demanat a la veu de RAC1 que prepari uns separadors per si la vostra ràdio voleu fer i voleu posar aquestes propostes. Escolta, la primera és una cosa més neutra. A veure què et sembla.
0: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta a tot arreu.
1: Aquesta seria la bàsica.
2: S'escolta
1: a tot arreu, s'escolta a Àustria, s'escolta a Sant Andreu, però també s'escolta a Finlàndia. Segona opció, una cosa més original, perquè això juga amb aquesta idea de connectar Catalunya i Àustria.
0: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta aquí, a Àustria.
1: Això per quan ja us emeteu a Àustria, que pugueu tenir la vostra promoció.
2: Quan tinguem la seu allà.
1: La
2: no?
1: seu allà.
2: Està bé.
1: I l'última, que jo crec que és una cosa més passiva-agressiva, que la veu de RAC1 se'ns ha desbocat una miqueta, que és aquesta, escolta.
0: Ei, tu, veí de Sant Andreu, et sembla normal? Tu no escoltes la nostra ràdio Llum d'Àustria, sí? Tu ho sabràs.
1: Clar, si escolten a Àustria i a Finlàndia la vostra ràdio, per què un veí de Sant Andreu de la Barca no pot escoltar la ràdio municipal del poble?
2: Em queda una tercera, eh?
1: Et quedes amb la tercera,
2: trobo potent, sí, sí.
1: Et compromets,
2: és agressiva, però...
1: Et compromets a emetre-la per Ràdio Sant Andreu?
2: Home, i tant.
1: Vinga, va, queda dit, doncs. És la història d'això, de Ràdio Sant Andreu, que avui ens ha vingut a explicar el coordinador de la ràdio municipal del Baix Llobregat, que van sorprendre's quan fa uns dies va arribar aquest correu electrònic d'un veí d'Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, que havia encès la ràdio i que s'havia trobat o havia captat, havia buscat aquestes ones radiofòniques de Ràdio Sant Andreu de la Barca, el Bosc, efectivament, fa 3 anys o així, o fa, no, el 2022, ja els hi havia passat una cosa similar en Finlàndia. Per tant, aquesta és la història que avui hem volgut explicar amb el Jordi Milian, que és el coordinador de Ràdio Sant Andreu de la Barca. Jordi, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: I fins la propera. I Nil, gràcies també per l'explicació física i científica.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Ens actualitzem, són 1:03. Marc Villanueva, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
1: Roger Jofre, bon dia.
5: Bon dia.
1: El govern espanyol ordena l'evacuació de 35.000 persones més pels incendis de Madrid i Àvila.
4: La xifra ja s'eleva a 78 ocupats en total entre tots dos incendis. Les autoritats estan enviant alertes als telèfons mòbils per evacuar aquests municipis per la proximitat amb l'incendi. Des de l'incendi de Madrid, Roger Perciba.
6: Sense control tant a Madrid com a Àvila, però es complica molt la situació a Castella i Lleó, a la província d'Àvila, amb més desallotjaments, en aquest cas encara preventius. El govern espanyol, que té el comandament d'aquest incendi, acaba de decretar el desallotjament de tota la vall del Tietar, al sud de la província d'Àvila. Això implica fer fora de casa 30.000 persones més, com explica el delegat del govern a Castella i Lleó, Nicanor Sen.
7: Estamos hablando de desalojos preventivos, priorizando, como no puede ser de otra manera y como venimos haciendo desde que se han iniciado estos incendios, la vida de las personas sobre cualquier otra situación. Podría sumarse a alguna localidad más, pero eso lo decidiremos en base a cómo se está desarrollando ahora mismo las condiciones meteorológicas.
4: I Salvador Illa posa els bombers de la Generalitat a disposició del govern espanyol per combatre els incendis que arrasen Madrid i Castella i Lleó. De moment, el govern ja ha enviat 4 efectius dels GRAF per assessorar en l'estratègia i no descarta destinar-hi també mitjans aeris. El president ha parlat fa una estona des del Vietnam, on aquest matí ha començat un viatge institucional. Anem cap allà, especial a Hanoi, Sagiró.
8: Sí, Illa, tard aquest matí a la capital del Vietnam, amb l'ull posat a Madrid. Ahir, abans d'enlairar-se, va poder parlar amb la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i ha estat en contacte durant el vol amb el govern espanyol, que ha demanat l'ajuda de Marc Castellnou, responsable dels GRAF, i part del seu equip per ajudar a definir l'estratègia per combatre les flames.
9: Posar-nos a la seva disposició i també, com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, dels bombers de Catalunya, per ajudar. No? Estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat i remarcar que un cop més en aquestes circumstàncies el més important és preservar les vides humanes i per tant seguir sempre les instruccions que donen els especialistes i els bombers.
8: Illa no descarta enviar-hi també mitjans aeris si els necessiten i demana extremar la prudència. Ho ha dit en la primera parada d'aquest viatge institucional al Vietnam, l'assignatura d'un acord de cooperació amb el Centre d'Innovació d'aquest país.
4: I pel que fa al trànsit, es complica la situació a les carreteres, sobretot als voltants de la ciutat de Barcelona. Des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
10: Doncs en aquests moments comencem amb la ronda litoral. Fa una estoneta que es troba tallada per una incidència a l'altura de Poblenou i en sentit Trinitat. De moment les cues arriben a l'altura de Montjuïc, en aquest tram de la ronda litoral. Pel que fa a la resta de vies, tenim una mica de tot, vies que van millorant una miqueta, d'altres que continuen plenes, sobretot trànsit de moviment de costa, de vies de costa i també les artèries principals que hi porten, sobretot en el cas de l'autopista AP7, en el tram sud, la zona de Castellbisbal-Martorell, i en el tram nord ara potser s'ha reduït més la zona de Montornès del Vallès. A l'autopista de Maresme també tenim aturades a la zona de Mataró, sentit nord, i pel que fa a la Costa Brava seguim parlant tant de la C-65 com de la C-35, les dues a l'altura de Llagostera, en direcció Platja d'Aro. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
4: I ara els esports.
5: Aquest matí, jornada d'amistosos d'equips catalans. El Girona ha perdut 0-1 contra l'Alavés amb un gol a l'últim minut d'Álvaro García, a la sortida d'un córner, mentre que l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1. Ciutat Esportiva, Dani Jarque, Janine Gallut.
11: Partit feixuc entre tots dos conjunts catalans avui a la Dani Jarque, on els gols i les ocasions s'han fet esperar fins a les acaballes del partit. Ja ben entrada a la segona part, al minut 28, Rubén Sánchez s'ha fet un autogol gràcies a una bona incursió de Rodrigo Escudero, el nou del conjunt arlequinat. I només 3 minuts més tard, Quique García posava l'empat a 1 definitiu.
5: A les 8 del vespre, el Nàstic de Tarragona s'enfrontarà a l'Andorra per tancar aquesta jornada d'amistosos catalans. En ciclisme s'està disputant la penúltima jornada del Tour de França amb l'etapa reina, que per segon dia consecutiu finalitza amb l'ascens a l'Alt d'Iè. Ara mateix a 116 quilòmetres de meta hi ha un grup d'escapats a 1 minut i 33 segons del pilot, on hi ha el mallot groc Tadej Pogacar. Recordem que la general l'eslové té un marge de 7 minuts i 11 segons respecte al segon classificat Remco Evenepoel. I un últim apunt de mercat futbolístic, perquè aquest matí l'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Kang In-Lee. L'Olímpic de Lió ha anunciat l'arribada de Salma Parayuelo.
4: I pel que fa al temps, a hores d'ara ja tenim alguns ruixats actius al Pirineu Occidental, però al llarg de les primeres hores de la tarda es formaran tempestes que poden ser intenses i localment acompanyades de calamarsa o pedra a l'interior de les comarques de Girona, el Prepirineu, Prepirineu, sobretot occidental i arribant al nord de la Costa Brava. Tot plegat amb un descens de les temperatures i vent de tramuntana i mestral als dos extrems del país. De cara a la nit i matinada, precaució, perquè es poden produir xàfecs intensos al litoral tarragoní que es desplacin cap a punts del Garraf i al litoral central.
1: La 1 i pràcticament 9 minuts.

0: I aquesta hora al Via Lliure, com ja vam fer l'estiu passat, començarem a obrir o a plantejar escenaris ficticis i a plantejar-nos què passaria si aquests escenaris, normalment força utòpics, ens trobessin i fossin protagonistes del nostre dia a dia. Com sempre, com ja vam fer l'any passat, vaja, com la vam fer l'estiu passat, ho fem amb el Josep Moragues. Què tal, Moragues? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I avui arrenquem amb un escenari que tampoc és tan estrany, però que seria divertit viure-hi.
1: Seria divertit i no estem tan lluny, jo crec.
0: No estem tan lluny. A veure, bàsicament avui parlem de la manera com paguem. La manera com paguem és veritat que s'ha transformat molt els últims anys. Encara hi ha molta gent que paga amb bitllets, que van a la baixa, és veritat, però que amb aquella imatge dels nostres avis guardant bitllets sota el llit, sota la rajola, sota el matalàs, aquesta imatge ara ja sí que és cosa d'una altra època. En general, toquem menys els diners en efectiu, els diners de veritat. Bàsicament, quan hem de pagar alguna cosa, acostem el mòbil, piquem la targeta o fem un Bizum, fins i tot. Per tant, la cartera està buida de bitllets, però està plena de targetes. Les monedes pràcticament ja no existeixen i, per tant, els diners físics, els de tota la vida, ja s'estan convertint en una relíquia. Per tant, avui, com dèiem, sí que volem plantejar què passaria si de cop deixessin d'existir els diners físics. Sí que és veritat que és un escenari fictici, que tampoc estem tan lluny, com deia el Moragues, perquè, per exemple, el 28 d'abril de l'any passat, amb l'apagada elèctrica que vam viure, sí que ens vam adonar que els diners físics eren útils, Moragues.
1: Clar, jo crec que en aquell dia tots ens vam adonar que estem apostant molt per la moneda digital. Jo crec que és un canvi que s'ha fet tan a poc i tan paulatinament,
0: clar,
1: que aquell dia ens vam adonar que si no funciona la xarxa elèctrica i si no funciona l'internet, tu directament no pots pagar. Tu anaves als llocs i a més ens sorprenia molt de que no poguéssim pagar i l'única moneda útil i veritable era la moneda física.
0: Per tant, l'escenari que avui ens plantegem, que avui ens porta el Moragues, quin és?
1: Què passaria si deixessin d'existir els diners físics? És a dir, que de la nit al dia els bitllets i monedes desapareixen. Vaja, no és que desaparegui els bitllets que té el teu avi sota el matalàs, sinó que el Banc Central Europeu diu a partir de demà a les 12 de la matinada aquests diners són purament paper mullat, i l'única cosa que és vàlida és el diner digital.
0: Doncs som-hi, no?
1: Aquí tens la palanca. Portaré, diguem, com si fos demà. Demà, de sobte, ja a les 12 de la matinada, ja ha desaparegut. Així que aquí tens la palanca per portar-nos aquest escenari en què els diners físics deixen d'existir.
0: Per tant, si accioni la palanca...
1: Tota teva, com l'any passat. Està cuidada, està neta, brillant.
0: Sí, ja la veig.
1: Sí, sí. Quan vulguis,
0: vaig,
1: ens portarà cap allà. Aviam.
0: Vinga, va.
1: Aprita. Fort, eh? Ara.
2: Bon dia. A partir d'aquesta nit, a les 12 en punt, Catalunya deixarà de tenir diners físics. Els bitllets i les monedes, que fins ara portàvem a la cartera, perden tota validesa i el país entra oficialment en una economia 100% digital. Des de primera hora hi ha hagut cues a les oficines bancàries i als pocs caixers que encara funcionen, molta gent intenta ingressar els últims estalvis que guardava a casa abans que es converteixin literalment en paper sense valor. Les entitats asseguren que tots els diners quedaran abonats al compte i que ningú no perdrà ni un cèntim, però el Banc d'Espanya reconeix una allau d'operacions sense precedents. El comerç viu la jornada amb nervis, els petits establiments, les parades de mercat i els quioscos han hagut d'instal·lar terminals de pagament d'un dia per l'altre i moltes persones grans es pregunten aquest matí com faran d'ara endavant per pagar el pa, deixar la propina o donar la paga als nets.
0: Hem sentit l'Aurora Rodríguez, editora del 14-15 aquest estiu, que s'ha tornat a prestar un estiu més a posar veu a aquest informatiu simulat, aquest informatiu fictici.
1: Exacte, és bastant realista tenint en compte primer que no és la primera revolució monetària que hem viscut en els últims 30 anys. Ja va haver el canvi de pessetes a euros, on ja es van fer aquelles cues per canviar els diners.
0: D'un dia per l'altre, també.
1: D'un dia per l'altre.
0: Hi ha un dia que les pessetes ja no van tenir cap valor.
1: L'1 de gener va ser, sí. O sigui, a les 12 en punt, campanades, i a treure euros, que els més curiosos van ser els primers que van treure els primers euros. I després també tenint en compte que al nostre país tots els menors de 30 anys només utilitzem el metàl·lic el 8% de les vegades.
0: És a dir, només un 8% de les interaccions monetàries els menors de 30 anys les fan en metàl·lic.
1: Exacte. Per Poquíssim. Tant, és bastant realista. I per pair-ho, hem trucat a l'economista i expert en economia internacional Josep Punga. Uh-huh. I la primera cosa que li hem preguntat és què li ve al cap, i ens ha dit això.
3: Potser és paradoxal, però el que em ve al cap és ABA, I pensareu, no. Quina és la connexió? Doncs molt estreta, perquè un dels seus vocalistes, que és Jorn Ulvaeus, el seu fill el van atracar a casa seva i li van robar tots els diners que tenien bitllets. Enguany, o sigui, actualment, en aquests anys, és un dels màxims defensors de la desaparició dels diners físics. Considero que un dels primers arguments que es diu és que la reducció i l'eliminació dels diners físics comportarà major seguretat, major transparència, major tranquil·litat...
0: Quan el Josep ha dit Ava, ara no en tenia res, però és un cas això d'un dels cantants que li van pispar els diners i ara diu, home, potser ens hem de plantejar moltes coses.
1: El de la Tofa, el cantant de la Tofa.
0: Ah, d'acord.
1: Que érem tots, no sabia qui seria. Aquest, un dels cantants d'Ava, que efectivament lluita contra la moneda física a favor de la digital. De fet, Suècia, l'efectiu també és molt més testimonial que aquí. Fa 15 anys, 4 de cada 10 suecs pagaven l'última compra metàl·lic i ara amb prou feines ho fa un de cada 10, és que no arriba.
0: Molt poc.
1: L'altra pregunta és, anem realment cap a aquest escenari de diners completament digitals? És imminent? La resposta potser sorprèn.
3: Quan ho mires amb dades, i últimament hi ha molts economistes monetaris que ho estan revisant, l'ús dels diners físics va en increment. A més, a nivell global, després has d'anar per realitats, no? Hi ha realitat britànica, realitat espanyola, però després hi ha les economies germàniques on l'ús dels bitllets és molt, molt, molt important. Però l'ús, en aquest segle, l'ús de diner, diguem, físic, de diner tota la vida, ha anat incrementant fins al 2019, que va arribar a un pic, després va venir la Covid, que la Covid va incentivar els diners digitals, però després de la Covid ha tornat a repuntar. De fet, o sigui, per tant, no és una qüestió que sigui tan imminent la desaparició dels diners físics, tot i que sembla paradoxal.

0: plantejant fictíciament els diners en efectiu desapareguessin o no tinguessin valor, hi ha clarament alguns grups de la població que quedarien fora del sistema.
1: Ras i curt, qui sortiria perdent?
0: Clar.
1: Els de sempre.
2: El principal perjudicat és la classe baixa. La part de la població amb menor renda és la que té menys integració tecnològica, menys integració digital, menys coneixement tecnològic com per aprofitar-se'n d'aquest ús, no? I també, i parlo de la nostra realitat, aquesta realitat territorial de Catalunya, els pobles petits són també es veurien perjudicats, no? Perquè tindrien menys accés, diguem, a una cobertura de qualitat que li permeti doncs, estar connectat.
0: Per tant, classe baixa i pobles petits. Però algú en sortiria beneficiat d'això?
1: Més que algú, segurament qui sortiria guanyant és el sistema.
2: Quina seria la part positiva, no? Doncs centrant-nos en l'exemple que proposava, no? Del Banc Central Europeu, doncs un increment de la sobirania europea, perquè al final tot el món digital, tot el món dels diners digitals i no físics és una qüestió que estan dominant grans potències com Estats Units i com la Xina, i per tant aquí seria una manera de posicionar-se a nivell internacional i a més de no dependència estratègica amb Mastercard, Visa i altres empreses que són eminentment americanes, no? I intentar promoure doncs, una visió pròpia.
3: Sobirania digital, que és una cosa que jo... És aquelles paraules que no tenen cap sentit. Realment no el pots veure, la sobirania digital, però ens ho creurem. Si tot és digital, però tot el que fem deixa rastre.
0: Clar.
3: O sigui, estem deixant petjades constantment pel terra. I això vol dir que, la part bona, veuríem baixar els robatoris, hi hauria menys delinqüència, has d'anar amb peus.
0: Però
3: qualsevol cosa que facis, qualsevol transacció que facis, serà vista per aquest gran germà, no? Per aquest sistema econòmic digital. I anem a aquest supòsit que ens feia una mica al principi amb el cantant d'Ava. És més segur el diner digital?
2: Sembla que no hi ha una correlació directa entre la delinqüència i els diners físics. Al final, la delinqüència és més ràpida que la llei. I és més ràpida fins i tot que la tecnologia, m'atreviria a dir, no? I abans, quan teníem que el diner es basava en or, es dedicaven a robar i atracar trens plens d'or i bancs, quan el diner va passar a ser fiduciari o dependre de l'or, es dedicaven a atracar senyores en els caixers, i quan el diner sigui digital, doncs es dedicaran a atracar criptocarteres.
0: És veritat que mai arribem a una conclusió molt clara, perquè sempre hi ha coses bones i coses dolentes, també en aquest escenari dels diners en efectiu.
3: Exacte, la delinqüència ni es crea ni es destrueix, sinó que es transforma.
0: Clar.
3: La caixa de paper, en aquest cas, seria menys excitant, jo crec.
0: Sí, sí.
3: No hauries d'anar a la fàbrica de plomo i billetes, sinó que hauries de fer-ho...
0: En un ordinador, en una casa...
3: En un subterrani,
0: sí,
3: país en vies de desenvolupament, que és com es fan aquestes coses.
0: Però diria, Moragues, que vens a complicar-nos una mica més encara l'escenari.
3: Clar, perquè no hem canviat gaire l'escenari. Realment, tampoc sembla que anem directament cap allà, però per complicar l'escenari fictici en què els diners digitals són absolutament tots els diners que hi ha, anem a fer el supòsit que us sonarà. Què passa si deixa d'haver electricitat? Què passa si tot el sistema cau?
4: Fa gairebé 6 hores, ningú al món no pot moure ni un euro. Un atac informàtic massiu i coordinat ha tombat els sistemes de pagament globals. No funcionen les targetes, ni les transferències, ni el Visum, ni les aplicacions dels bancs. Les pantalles dels caixers mostren un missatge d'error idèntic a tot el planeta i els datàfons tampoc funcionen. Com que fa temps que els diners físics van desaparèixer, no hi ha cap manera de pagar. Sense efectiu i sense sistema digital, l'economia s'ha aturat de cop, en sec, a tot arreu alhora. Els bancs centrals demanen calma i asseguren que els estalvis de la gent estan intactes, que no s'han robat diners, només s'ha bloquejat la manera de fer-los servir. Els experts en ciberseguretat treballen contra rellotge per recuperar les xarxes i encara no saben qui hi ha al darrere ni quan es podrà tornar a pagar. És el primer cop en la història que els diners, senzillament, han deixat de circular.
0: Clar, aquest dia és un escenari més catastrofista del que anàvem plantejant, però tampoc queda molt lluny, perquè a vegades n'hem viscut i en un escenari en què haurien desaparegut tots els diners en efectiu, doncs seria un problema. Seria un problema i dels grossos.
3: Exacte, ja hem jugat una mica amb econòmicament què passaria si només hi hagués diner digital, i ara ens hem plantejat aquest escenari que és una mica més apocalíptic, exagerat, però que al final, quan hi va haver l'apagada de l'abril de l'any passat, ens vam trobar una mica en aquesta situació.
0: Que això va ser la península Ibèrica, aquí plantegem ja amb aquest informatiu fals que sentíem Laura Rodríguez, una pagada mundial que tindria un problema de xarxa i que, per tant, com que només podem pagar a través dels diners digitals, doncs seria un problema.
3: Exacte. Per això hem volgut parlar amb una persona que entenc més com es protegeix i com es podria trencar un sistema. Ell és criptògrafa i investiga a la Universitat Pompeu Fabra i treballa precisament en aquest context. Carla Ràfols, bon dia.
5: Bon dia.
0: Hola, Carla, què tal?
5: Doncs,
0: mira, et pregunto, faig la primera pregunta bàsicament perquè

0: Que ens expliquis primer què és la criptografia, per tant, com és d'important en els diners del nostre dia a dia, més avui en dia, 2026.
1: Sí, doncs la criptografia és com una branca de la informàtica que el que fa és dissenyar els mecanismes que permeten la protecció de les dades, tant del xifrat, però també les signatures digitals, per exemple, no?
0: Per tant, quan jo pago un cafè amb el telèfon mòbil, per tant, amb la targeta, per dins, en aquell segon, què passa? On són els meus diners? És això el que també estudieu o treballeu?
1: Clar, nosaltres fem els algoritmes, no? Perquè, doncs, d'alguna manera s'ha d'enviar la informació d'una manera segura, perquè si algú està, doncs, intervé la connexió, doncs, si aquelles dades viatgessin, diguéssim, en clar, no? Qualsevol persona que estigués allà podria interceptar i saber-ho. O el mateix amb una firma digital, que és el que ens permet que jo no pugui copiar, no, la teva firma i posar-la en un altre document. Doncs aquí hi ha una matemàtica al darrere que fa que això sigui impossible.
0: Intentem explicar una mica aquesta matemàtica. És el xifratge per intentar defensar o evitar aquests tripijocs. És realment complicat colar-se en una transacció, per exemple, econòmica, com et deia jo?
1: Sí, efectivament. És a dir, sempre que hi ha un ciberatac, normalment el que falla no és la criptografia, no? Yeah. Vull dir, tots ho sabem, doncs, que per exemple hi han atacs d'enginyeria social, doncs, que t'enreden perquè tu donis les claus, però normalment matemàticament és impossible. Vull dir, necessitaries accés a un supercomputador per poder trencar el xifrat. O falsificar una firma digital.
0: Llavors, Carla, la pregunta que jo et faig, que és directa, avui en dia, què és més segur, portar 500 euros en efectiu a la butxaca o tenir-los al banc en forma digital per pagar així, d'aquesta forma?
1: Clar, o sigui, realment el documental que he posat es centra molt en què passaria si hi hagués una pagada, doncs perquè realment l'efectiu és una infraestructura crítica, no? No podem renunciar a l'efectiu, però també el diner digital té moltes avantatges, vull dir, realment, doncs aquest avantatge de que no et puguin robar, no?, anant pel carrer, doncs hi és també.
0: Suposo que també els bancs o vosaltres que treballeu en això aturen atacs constants cada dia que no ens n'adonem en aquest àmbit de la criptografia. No sé si realment hi ha una espècie de guerra silenciosa que no veiem en aquest sentit.
1: Completament. Sí. És a dir, els informes són molt preocupants, no? Si escoltes el que diu l'Agència Catalana de Ciberseguretat, recentment que estava en una trobada d'empreses, etc., doncs deien cada vegada és una lluita constant, no? I cada vegada és més complicat.
0: Clar, ara plantejam amb aquest fals informatiu, recordem, un atac que ho tomba tot i que és a tot el món, no sé, i que per tant ens impediria pagar perquè també havíem situat que el diner en efectiu havia desaparegut en aquest escenari imaginari i fictici que estem plantejant, però això, un ciberatac massiu a tot el món, és possible o realment és de pel·lícula?
1: Home, és molt complicat, sí que és una mica de pel·lícula, però jo justament volia posar l'èmfasi, més enllà d'aquest perill, no?, de que ens ataquin, que no puguem, o que hi hagi, com has dit tu, una pagada, que no puguem pagar, també hi ha molts altres perills associats a només tenir diners digitals, no? I un dels perills principals que ens preocupa com a criptògrafs és, i que és el debat, no?, que hi ha més entre la comunitat criptogràfica, amb alguns avenços com l'euro digital, etc., és la privadesa. En el moment que tot és digital, tothom pot saber tot el que estàs gastant.
0: És a dir, poden...
1: De fet, això és molt interessant. Crec que us pot interessar que, de fet, el conte de la criada, no?, sabeu, la sèrie de Netflix, basat en el llibre de Margaret Atwood, doncs a la Margaret Atwood se li va acudir pensant en quan va sortir la targeta de crèdit, que les dones als anys 80 només feia com 10 anys que tenien la seva pròpia targeta de crèdit, va pensar, ostres, com podríem fer una transició a una societat on les dones estiguessin dominades, etc. Doncs, si totes les dones els hi tallem l'accés als diners digitals, que això es pot fer com amb un clic, doncs ja està, ja tens les dones controlades.
0: Clar.
1: No? Vull dir que aquest és un perill molt interessant.
2: Clar, et volia preguntar, els perills que impliquen que jo, qualsevol transacció que faci a la meva vida, si tot és diner digital, sabran quan, com es fa i en quines circumstàncies, i també això que deies, que m'ha semblat bastant, bastant gruixut, no? Que a través d'un clic només es pot desactivar que es facin aquest tipus de transaccions.
1: Clar, no és ben bé així, no? Però diguéssim que és com una distopia, no? Si estires el fil de què podria arribar a dir tot això, doncs acabes, acabes aquí, no? Pensant, ostres, clar, si ho saben tot... Ho saben, primer ho saben tot sobre mi, després és molt fàcil tallar-te l'accés a segons què. Però això ja està entrant en el debat de l'euro digital, no? De com podem garantir en els diners digitals certes propietats que té l'efectiu.
0: Per tant, perdona, és a dir, no existeix un interruptor únic que si s'apaga ens deixa tot sense poder apagar digitalment. Hi ha sistemes de repartiment, per entendre'ns.
1: Sí, bueno, sí. Vull dir, cada banc també té el seu sistema, etcètera, no? Però, a més, clar, tenim un entorn regulatori, bueno, com amb els diners normals,
0: sí,
1: també.
0: Sí que és veritat, estem parlant amb la Carla Ràfols, que és criptògrafa, també investigadora de la Universitat Pompeu Fabra. Per tant, en aquest escenari, sí que comença a dir-se també que els ordinadors quàntics podrien arribar a trencar un xifratge com el que fem servir avui en dia. Ens hem de preocupar o no estem en aquest escenari?
1: No estem en aquest escenari. Els experts tampoc no es posen del tot d'acord quan hi arribarem, però sí que hi ha un consens de que no falta gaire. Llavors, s'està fent una estratègia de migració, el que es diu a la criptografia postquàntica, vol dir criptografia que resisteix als atacs d'aquests ordinadors quàntics. És molt complicat perquè, clar, una cosa és la tecnologia hi és, no? Però vol dir migrar... O sigui, clar, fem servir criptografia per moltíssimes coses, no? I vol dir que tot això que estem fent servir, doncs és que, clar, tenim... Doncs, en el xip del DNI doncs hi ha un algoritme criptogràfic, doncs això, que quan cada vegada que ens connectem a internet. Llavors vol dir migrar tot això a uns algoritmes criptogràfics nous.
0: Mira, una última pregunta abans d'acabar a moda de conclusió. Si no t'he entès malament, tu el que dius és d'acord, podem pagar més amb la banca digital o digitalment, però sempre hi haurà d'haver diners en efectiu, una solució analògica.
1: Sí, sí, dic això. També dic que estaria molt bé, no?, que les noves tecnologies que estan sortint, com l'euro digital, etc., doncs que incorporin mecanismes criptogràfics avançats que puguin donar garanties de privadesa fortes, perquè això també és un aspecte preocupant dels diners digitals.
0: Carla Ràfols és criptògrafa de la Universitat Pompeu Fabra, que avui ens ha acompanyat també per intentar analitzar aquest escenari que avui plantegem amb el Moragues, de què passaria si de cop deixessin d'existir els diners físics. Carla, moltes gràcies i bon dia.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, va, per acabar aquest any, aquest estiu al Via Lliure, intentarem rematar aquesta secció calculant com de possible és cada escenari que anirem plantejant al llarg de cada cap de setmana. Diria que ho farem, anava a dir una tercera persona, però no és ben bé així.
2: Una tecnologia puntera, una tecnologia capdavantera, de la mateixa manera que tens una palanca per poder portar-nos a escenaris absolutament inversemblants, tenim un àrbitre aparentment objectiu, que algun dia descobrirem que no ho és tant, que és la IA.
0: Home, és a dir, la intel·ligència artificial, després de plantejar escenaris distòpics, la fem participar a la nostra secció.
2: Jo crec que està molt bé donar la benvinguda a una cosa distòpica a la secció, que és la intel·ligència artificial.
0: Vols dir que és bona idea?
2: No, és una idea terrible, però...
0: Per tant, endavant.
2: Però, aviam, no cobra diners, també, aquesta intel·ligència
0: artificial. Això també és important, també és important.
2: Sí. Aquest sentit surtin guanyant. Ho farà amb tres categories. Un, relació amb la realitat. Dos, vegades capa ha estat a punt, i tres, condicions perquè passi.
0: És a dir, li demanarem, o li demanem, ara veurem com ho fem, li demanarem com de possible és cada escenari que plantegem avui amb aquest què passaria si deixessin d'existir els diners en efectiu, els diners físics.
2: Tu has vist el joc de cartes a TV3?
0: Sí.
2: Doncs igual, però sense mà arriba, en principi, i amb puntuació molt limitada. És a dir,
0: carai,
2: no, de fet no té res a veure amb el joc de cartes, és una puntuació, i del 0 al 10 la IA ens diu exactament com de possible és, aviam què doncs, pensa de què passaria si deixessin d'existir els diners físics.
0: Doncs
3: la relació amb la realitat té certa lògica, anem cap aquí. Vegades que ha passat o gairebé passa, algunes interrupcions sí, però no massivament. I les condicions, caldria una cadena de factors massa perfecta perquè passi. Així que, puntuació final, 6,8 sobre 10.
0: Ah, mira.
3: No és una pel·lícula de ciència-ficció, però tampoc és allò de cada setmana que alguns anuncien com si fos demà. Mm. Hi ha gent que sembla tenir pressa perquè tot falli, només per poder dir, veieu? Jo ja ho deia.
2: Sí, està com dir a nosaltres. No sé per què té accent argentí, per cert. Té com un accent argentí catalanitzat.
0: Quin rintintint, no?, també, que té la intel·ligència artificial com...
2: Sí, és una mica irònica.
0: Sí, un punt irònic.
2: Sí, sí, és la que utilitzo jo, potser per això...
0: Ah, deu ser...
2: Ha agafat coses meves. Farem un rànquing al final, com és el primer dia, doncs entra el número 1 directe amb una puntuació d'un 6,8 sobre 10.
0: 6,8 de possible, segons la intel·ligència artificial entrenada pel Moragues,
2: imagina't,
0: que també caldria veure-ho. 6,8 d'aquest escenari que avui hem plantejat aquí al Via Lliure d'Estiu, de què passaria si deixessin d'existir els diners físics. Moragues, la setmana que ve més?
2: Ui, la setmana que ve faràs tombarelles, ja veuràs.
0: Ai, a veure què passa. Gràcies, Moragues, bon dia.
2: Bon dia.
4: Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
7: Més immediat que mai.
6: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
8: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
9: El que encara no has escoltat
10: i segur que t'agradarà.
8: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats
11: i a un sol clic.
12: Per triar i remenar.
13: Amb tot el contingut dels programes.
14: I també els podcast originals de RAC1.
15: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
16: I som tots.
17: Més fàcil.
18: Més directe.
19: Més intuïtiu.
20: Més RAC1. Tots som un milió.
21: RAC 1.
22: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
23: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
24: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oll amb problemes i mals de caps, eh?
25: No, que no és gens bo per la pell, nena.
26: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
27: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
28: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
29: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
30: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
31: Bon estiu.
32: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió.
33: RAC1. RAC1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
34: Una temporada més heu convertit RAC1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
35: És per això que totes les veus de RAC1,
36: les que sentiu habitualment i les que no,
37: us volem donar les gràcies.
38: Gràcies en nom de tots els departaments.
39: El departament tècnic.
40: La producció de programes.
41: Marketing.
42: La recepció.
43: Les xarxes socials.
44: El servei d'assessorament lingüístic.
45: Els estudiants en pràctiques.
46: Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
47: RAC1. Tots som un milió.
48: Ara,
0: que hem acabat l'escola
1: i tenim més temps lliure.
2: Ara que podem fer el que volem,
1: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
3: I escoltarem els contes de RAC1.
4: A la piscina!
5: Al cotxe!
6: O a l'hora de la migdiada!
7: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
8: I, oh!
9: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento.
10: I són divertidíssims!
11: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
12: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
20: RAC1 Podcast.
13: Doncs a mi m'agradaria.

0: A l'estiu, els tres essencials d'una dona cookie. Un vano, un folar i menjar un gelat de cucurutxo mirant els ulls del teu iogurín. S'ha de ser una mica porca.
1: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
2: RAC 1.
1: Tots som un milió.
2: RAC 1.
1: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
3: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
1: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
4: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
1: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
2: RAC 1.
1: Tots som un milió.
2: RAC 1. Tots som un.
1: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC 1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
3: 2:45 de 2.

0: A veure, algunes preguntes. Quin és el màxim de municipis de Catalunya que sabríeu dir en només 5 minuts? I en 2 minuts, quants en sabríeu dir? Una altra pregunta. Pels barcelonins, pels amants del transport públic, em sabríeu dir una parada del districte de Sants-Montjuïc que contingui la lletra A? O una que es trobi a l'Hospitalet de Llobregat i que comenci amb vocal? Això no és un examen, però sí que volem jugar una miqueta. Aquestes preguntes són part de dos jocs en línia en català que fa alguns mesos que ronden per casa nostra. Es tracta dels 947, un joc de geografia, i un altre que és l'Endevimetro, una espècie de puzzle per trobar estacions del transport públic de Barcelona. Són jocs fets per aficionats, fets tan sols amb algunes hores, jocs en línia que se sumen a una gran oferta que ja hi ha des de fa temps, per exemple, des del Candy Crush fins al Paraulògic. Tot això són minijocs, passant també per alguns jocs comunitaris com el Comunio, de futbol en aquest cas, o una aplicació que es diu PlayAs, on es competeix amb altres amics. Per parlar d'això, per parlar tot plegat d'aquest fenomen, ens acompanya avui el periodista i director d'Estratègia Digital de la UOC, Miquel Pellicer. Què tal, Miquel? Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: I ens acompanyen també la Clara Carrera, que és creadora justament de l'Endevimetro, d'aquest joc que ara comentàvem. Què tal, Clara? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I a la distància, no, diré que encara no el tenim, ara el recuperarem, l'Arnau Font, que és creador de l'altre joc que ara us explicàvem, els 947. En tot cas, això, comencem pel principi, aquest boom, si és que li puguem dir així, aquesta moda dels minijocs, Miquel, que no sé si enumerant tota aquesta llista de jocs, ara mateix sembla un fenomen que estigui en auge, però no sé si és cosa del moment, si és una moda, o és que els minijocs en general fa molt temps que ja tenen tirada.
1: Et diria, Arnau, que fa molt de temps que ja que tenen tirada. La veritat és que d'alguna forma, si us en recordeu cap al... De minijocs sempre n'hi ha hagut, però si us en recordeu cap a l'any 21, que hi havia el Wordle, que es va fer molt famós... Bueno, a partir de llavors s'ha consolidat una tendència que més enllà de la indústria del videojoc més massiu i més potent, s'ha consolidat aquesta tendència. Aquesta tendència es produeix perquè al final, de la mateixa forma que hi ha usuaris que han passat a ser creadors de continguts, hi ha usuaris que han passat a ser creadors de continguts i creadors de jocs. Té molt a veure en aquest moment la potencialitat de la IA com una eina fonamental per a programar.
0: Ara us ho preguntaré justament això, però què tenen aquests minijocs, aquest tipus de jocs que enganxen i que acaben tenint tanta tirada fins i tot social, entre amics, ho dèiem ara, no? Què tenen?
1: Bàsicament que al final són jocs que són molt fàcils de jugar, que tenen unes interfícies molt senzilles, que es comparteixen, que d'alguna forma funcionen molt al boca a orella, que d'alguna forma fins i tot hi ha uns reptes diaris, i d'alguna forma també que són fàcils d'entendre i són fàcils de jugar-hi.
0: Acaba formant també aquesta cosa, no?, del repte diari, una cosa del dia a dia.
1: Correcte.
0: Un repte, pràcticament, el primer que fas al llevar-te. Jo en conec més d'un que això, que el llevar-se, abans d'entrar a la dutxa, fa el repte diari que toca. I això és important també, suposo, per enganxar la gent.
1: Exacte. I jo diria que en l'entorn català una cosa que ens agrada moltíssim és la llengua. I la llengua... Sí. La llengua, la geografia, el territori, les matemàtiques, la història, formen part d'aquests grans àmbits que d'alguna forma serveixen per desenvolupar aquests minijocs que enganxen molt a la gent, els catalans.
0: De fet, ara parlarem dels catalans, però la clau deu ser la premissa, no? El punt d'inici d'aquest joc és la clau perquè triomfi, suposo.
1: Sí, al final hi ha diversos factors, com deia abans. La premissa principal és que es poden jugar de forma en línia, de forma molt fàcil, amb molts cops no fa falta ni una aplicació, no? Al final, són fàcils de jugar i la interfície és molt directament, podria ser una web mateixa, no calen grans artificis.
0: Clar, no calen grans artificis, però tu parlaves del català, no? Que també als catalans ens agrada jugar al voltant dels catalans, o del català, més ben dit, de la llengua, de les matemàtiques, és igual. Parlo del català en concret, que cada cop n'hi ha més, és veritat, i funcionen, però per què no hi ha unes grans empreses o grans empreses de videojocs que puguin apostar per aquest tipus de jocs?
1: Jo et diria que el videojoc en català i la indústria del videojoc en català cada cop és més gran, però crec que hi ha un mimetisme molt, molt, molt directe respecte a el que és la indústria del videojoc internacional.
0: Ja.
1: És a dir, grans històries, grans programacions, moltes coses similars. Jo crec que això, el del que estem parlant, és una tendència que va més cap al desenvolupament d'anar fent còpies o coses semblants al que podria ser, en aquell cas, com us deia, del Wordle, i d'altres opcions que han sortit a nivell del paraulògic i altres opcions que són com siguessin més senzilles de replicar i que no calen grans infraestructures.
0: Com us dèiem, la Clara Carrera és la creadora d'aquest Endevimetro. Per qui no el conegui, Clara, en què consisteix aquest minijoc que tu has creat?
2: Doncs es tracta d'un puzzle diari, una mica com deia el Miquel, on hi ha 6 condicions, tres de fila i tres de columna, sobre estacions de Barcelona. Pues tu donaves l'exemple de es troba a l'Hospitalet de Llobregat o comença en vocal. Llavors els usuaris han de trobar una estació a poder ser el més poc comú possible que compleixi les dues condicions.
0: Vale. Un cop això, tu tens la idea, fas aquesta premissa i dius vull fer aquest minijoc. Pregunta absurda o potser no, a què et dediques tu?
2: Jo sóc professora en una escola de negocis.
0: Doncs,
2: no té res a veure.
0: Amb més motiu m'ho poses. Llavors, la meva pregunta és fàcil crear un minijoc com aquest?
2: Avui dia, sí. Perquè amb eines d'intel·ligència artificial pots tenir... O sigui, jo programo per la meva recerca i tal, sé fer servir Python i R, però mai havia creat cap software ni res, diguem, ni cap pàgina web de cara més aviat al públic. Però avui dia, amb eines d'IA, pots crear un prototip relativament fàcilment. A mi em va prendre unes hores com a...
0: Unes hores?
2: De veritat que...
0: I ja estava fet? Ja l'havies fet?
2: Sí, bueno, després cal penjar-lo, després hi ha un munt d'errors que has d'anar corregint. Clar. I tal, però, diguem, el joc de base és pues, llançar-t'hi.
0: Què et deia la gent quan t'hi vas llançar?
2: Per què?
0: Per què? Per què? Si ets professora, no?
2: Sí, no, aviam, a mi només em feia gràcia. La veritat és que aquest joc existeix amb el metro de Londres i amb el metro de París. Vull dir, no puc dir que me l'hagi inventat jo, però a mi m'encanta el metro de Barcelona i vaig dir, vinga, per què no? I com que ara hi ha molta gent que es vol llançar en projectes d'emprenedoria, que té mil idees i molta creativitat, i ara aquesta eina els hi permet crear pues, prototips, pues vaig dir, pues jo també.
0: I ha tingut bona rebuda en el teu cas?
2: Sí, la veritat és que sí. Rebo, la veritat, no tinc molt clar quanta gent hi juga, perquè no vaig posar cap mena de tracking, no hi ha cap...
0: Ah, això és interessant, és a dir, no tens dades de quanta gent hi juga, però el feedback és bo.
2: Sí, hi ha molta gent que m'escriu, vaig posar un mail de contacte, hi ha molta gent que m'escriu pues, felicitant-me, dient-me, ai, aquí hi ha un error, Berneda no me la conta com a...
0: Aquí cadascú vol esgarrapar punts, que això també és important, no, suposo. Miquel, que hi hagi aquesta mica de competició sana, no? De buscar el de l'altre, a mi aquest punt no me l'ha contat, aquest sí, aquest això és important, suposo.
1: Clar, és important perquè al final tot el... Aquesta tendència d'aquests minijocs doncs, també tenen una capa social. I per què? Doncs perquè en aquest context en el qual, tot i que les dades d'ús de xarxes socials encara és molt elevat, sí que és veritat que hi ha cert esgotament, cert cansament del que són els algoritmes, i d'alguna forma això és una fórmula també per interactuar socialment, tenint en compte que molts d'aquests jocs tenen aquesta capa de connectivitat que et permet comparar i enviar els teus resultats a l'altra gent.
0: És a dir, interactuar sense aquesta cosa de les xarxes socials potser que tenen alguna connotació més negativa, vols dir?
1: Correcte. Sí, sí, anem per aquesta tendència, jo crec. Al final, aquesta tendència de l'escroll infinit jo crec que és molt cansat. Fixa't.
0: Clar.
1: Que aquí no hi ha esgotament, perquè al final tens un repte diari i aquest repte diari l'acompleixes i xau.
0: Però això a vegades, a mi m'ha passat, com a mínim, ara parlo de terceres persones, però és per mi... Se't fa curt un joc d'aquests, no? Tu, per exemple, Clara, deies... això és un al dia.
2: Sí.
0: És la gràcia, també.
2: Clar, és que si no, hi jugues un cop, i jugues mil partides i després ja et cremes, ja no hi tornes a jugar.
0: Ara sí, podem parlar amb l'Arnau Font, que ell és el creador dels 947, ho explicàvem abans, és aquest joc per intentar trobar els 947 municipis de Catalunya. Arnau, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: En el teu cas, no hem de ser experts en el metro, sinó que hem de ser experts en la geografia catalana en general. Explica'ns, en què consisteix els 947 ben bé?
3: Doncs bàsicament és el repte de la geografia catalana, no? Tens l'objectiu d'escriure tant dels 947 municipis de Catalunya que recordis a contrarrellotge, amb 2, 5 o 10 minuts. Aleshores, és una baralla contra la teva memòria i el teclat, doncs, per escriure el màxim nombre de municipis que recordis, bàsicament.
0: La Clara ens deia que no té la seva feina del dia a dia, no té res a veure amb la programació o amb aquest tipus de jocs. No sé si és el teu cas, també. A què et dediques, tu?
3: Bé, ara mateix estic focalitzat en el desenvolupament d'una aplicació, però des de fa relativament poc. Per tant, tampoc podria dir que em dedico exactament al desenvolupament de jocs i aplicacions.
0: I si la Clara deia que era fan del metro, tu ets fan de la geografia catalana o la geografia en general?
3: Correcte, sí, tot i que suspenia l'Institut Geografia.
0: Què dius?
3: M'encanta. Sí, em quedava en blanc els exàmens, no ho entenc.
0: Bueno, per això estàs fent aquest exercici de, no?, el compte enrere i que t'hagis de posar a prova.
3: Exacte, intento reconciliar-me, no?, amb la meva part geògrafa de l'Institut.
0: Perquè com se't va acudir aquest joc, els 947?
3: Doncs, aviam, la mecànica del joc no és nova, en el sentit de que existeixen jocs similars a diferents territoris del món, però bàsicament era una tarda que estava mig avorrit, acabant una cosa de feina, i vaig pensar, per què no fem una versió catalana d'algun joc així senzill, relacionat amb la geografia, i em va venir al cap, doncs, la idea aquesta dels 947. I a partir d'aquí, doncs, a través del feedback, no?, de la gent, doncs l'hem anat desenvolupant i afegint modes de joc, etc, etc.
0: Ara, de fet, ho veig aquí davant, l'he obert, hi ha diferents modes de joc, hi ha el clàssic, el municipi del dia, endevina el mapa, països catalans, el meu mapa, vull dir que hi ha opcions per tots els tipus. Us ho pregunto als dos, a la Clara i a l'Arnau. La gent és bona? És a dir, la gent es trenca les banyes per aconseguir una bona puntuació. Us ha sorprès això, Clara?
2: Sí, i jo he tingut a gent preguntant-me i demanant-me feedback de com puc tenir més punts, quin
0: com
2: és el...
0: Com puc entrenar.
2: Exacte, com puc trobar l'estació excepcional que em donarà 11 punts.
0: Arnau?
3: Sí, 100%. He vist inclús persones que pengen a Twitter captures de les seves partides de 2 o inclús 3 hores intentant superar-se. Sí.
0: Clar,
3: s'ho prenen molt en sèrio.
0: En el teu cas sí que pots dedicar-hi hores, si vols, Arnau. A diferència del de la Clara, que és un al dia, és un altre format, podríem dir.
3: Sí, també té el repte diari, pel que comentava la Clara, no?, d'aquest component de, entre cometes, enganxar-te, no?, cada dia a jugar una mica, però sí, amb el mode lliure t'hi pots estar hores i hores.
0: Per exemple, Arnau, el màxim de municipis, no sé si ho tens comptat, en 2 minuts que algú ha aconseguit, quin és el rècord?
3: Doncs mira, ho tinc justament aquí davant i són 95.
0: Perdó, 95 municipis en 2 minuts?
3: En 2 minuts. En 2 minuts, sí.
0: I és el rècord absolut, entenc.
3: De 2 minuts, sí.
0: Perdona, un moment, és que ara estava fent números. 2 minuts són 120 segons i n'aconsegueix quants municipis?
3: 95.
0: Ostres. Bueno, em sorprèn perquè
3: has
0: realment...
3: Has de teclejar molt ràpid.
0: Has de teclejar molt ràpid i potser prèviament has de pensar ben bé els que voldràs posar.
3: Jo entenc que ja haurà jugat unes quantes partides.
0: Clar, ja té el cervell entrenat.
3: Exacte.
0: Miquel, sí que hi ha una cosa aquí que em sorprèn, que sí que en general estan ben resolts els gràfics, el disseny, però tampoc, si fa uns anys es defensava, no?, els grans gràfics dels videojocs, les coses superben elaborades, ara no, aquí la clau està en la premissa o està en el com es juga aquests minijocs. Per què ha canviat això dels gràfics al contingut, podríem dir?
1: Doncs perquè segurament els usuaris estem una mica saturats d'aquests grans jocs tipus Roblox, Fortnite, Minecraft, que realment són molt espectaculars, les històries gràfiques, tot el que té a veure amb grans consoles, etc. I sí que hi ha una tendència, doncs, segurament aquesta enyorança dels anys 80, fins i tot dels jocs així amb píxel, i fins i tot en aquesta part que no és tan important, doncs, la història gràfica, o que no hi ha una història gràfica, sinó el que estàs és trobant una lògica d'aprenentatge. És una perspectiva diferent d'entendre els jocs.
0: Clar, que la història ja no és el gran centre o els gràfics no són el centre, sinó que hi ha una altra cosa. Mm-hmm. La veritat és que ens agraden molt aquest tipus de jocs i de fet en trobem en portals de mitjans digitals, de mitjans de comunicació, podríem dir, habituals. Penso en el Paraulògic, per exemple, que sí. Si no m'equivoco està al VilaWeb.
1: Correcte.
0: No sé si pot ser una tendència que mitjans tradicionals vagin incorporant aquests petits jocs.
1: Totalment. Fixa't que en el cas de Wordle els senyors del New York Times van comprar l'aplicació. Exacte. I ho van ficar-ho dins el paquet de subscripció.
0: Que bo.
1: I és una de les fites que, si tu et subscrius al New York Times, doncs aconsegueixes també accés en aquesta part. Aquí a Catalunya i a l'estat espanyol també hi ha una tendència actual a fer que la part de serveis i també la part de jocs formin part d'aquests paquets. I crec que és dins aquesta lògica que abans dèiem, no? Cercançament, també té a veure amb aquesta lògica de que els mitjans potser estan més enfocats ara en aquesta part de serveis, tenint en compte que molta gent, ostres, també té cert cansament davant les notícies d'última hora, yeah. Les notícies del Trump, les notícies de no sé què, dels incendis, bueno, aquesta part de sortir de la realitat o de la sortida de la realitat de l'actualitat, millor dit, doncs fa que també enganxi, doncs, i que els mitjans estiguin agafant aquesta tendència.
0: Clar, és a dir, que tu vols dir que els mitjans també se'n poden aprofitar per que continuïn els usuaris sent els seus portals o els seus mitjans de comunicació?
1: Totalment. Fixa't que ara les tendències a nivell de mètriques d'un portal ja no van per un ús intensiu de quantes persones han clicat en aquesta notícia, sinó quant de temps han estat en el teu mitjà i a les teves notícies o a les teves seccions.
0: A vosaltres, Clara, Arnau, us han fet alguna insinuació, alguna proposta per incorporar aquests jocs als alguns mitjans tradicionals? La Clara fa que no amb el cap.
2: No, en absolut.
0: Però t'agradaria?
2: No, per què?
0: O sigui, això també és interessant, jo, per què?
2: Jo els hi donaria als de TMB. Si el volen ficar a la web, jo els hi regalo. Em faria il·lusió.
0: És a dir, que els mitjans de comunicació, tu, realment, et són igual, perquè tampoc t'aportarien gran cosa, no? Mm. Però m'ha agradat això del Transport Metropolità de Barcelona, no?
2: Clar que sí.
0: Mira, queda dita la crida. Arnau, tu alguna oferta, alguna idea, alguna proposta? T'agradaria, no t'agradaria?
3: Tinc un parell de propostes, però no de mitjans tradicionals, simplement de cosetes auxiliars que no es poden dir, però vaig crear el joc sense cap mena d'intenció més enllà de compartir-lo. Així que, mira, tot el que pugui venir, doncs benvingut sigui, la veritat.
0: Per tant, vols dir que algú s'ha interessat, com a mínim, pel projecte, però que no són ben bé mitjans tradicionals, vols dir?
3: Exacte.
0: Molt bé.
3: De mitjans, cap.
0: No sé si tu, Clara, per exemple, estàs treballant en algun altre projecte similar? No, t'agradaria fer alguna altra cosa similar o et plantes aquí?
2: No, jo crec que em planto. O sigui, jo he fet aquest projecte una miqueta com a oda al metro, però tinc una feina que em pren molt de temps, així que ja parem aquí.
0: Una oda al metro m'agrada bastant, eh? M'agrada bastant una oda al metro. I tu, Arnau, una oda a Catalunya, als 947 municipis de Catalunya. No sé si estàs treballant en alguna altra cosa que et faria il·lusió o si n'has fet d'altres també, que potser no hagin tingut aquest èxit.
3: Em passa una mica com la Clara, no? Que el temps que m'ocupa la feina m'impedeix seguir amb aquests projectes més petits, no? Però sí, m'agradaria, si hi ha temps, fer-ne més.
0: A tu, Arnau, no t'he fet aquesta pregunta. Bueno, recupero. Què t'agradaria fer? És a dir, en un altre entorn, o també la geografia, o alguna cosa diferent?
3: Doncs aquest entorn de geografia m'agrada molt. Sí. I a partir d'aquí ho pots desenvolupar cap al sector educatiu, per exemple, crear recursos més enllà d'un joc.
0: Mira, això és interessant. Això és interessant també, Arnau, perquè exacte, els professors de primària i secundària podrien incorporar jocs com el teu, per exemple, Arnau. Podria ser una bona eina a les aules?
3: Sí, de fet ho vaig estar parlant amb un professor que m'ho va comentar i em va donar la idea, no?, de desenvolupar-ho seguint aquest camí educatiu.
0: I ha triomfat o no?
3: Clar, em passa, com dèiem amb la Clara, no? No tinc temps ara mateix per dedicar-hi tantes hores, però la possibilitat està allà.
0: Doncs això, el boom dels minijocs, o com a mínim aquesta moda dels minijocs que avui hem explicat aquí al Via Lliure de RAC1, amb dos exemples concrets. La Clara Carrera, que és creadora del joc Endevimetro, que us animem també a utilitzar, i l'Arnau Font, que és creador del joc dels 947. Gràcies, Clara, gràcies, Arnau. Bon dia. I
3: gràcies.
0: També amb el Miquel Pellicer, que és periodista i antropòleg i professor de la... Perdó, director d'Estratègia Digital de la UOC, el Miquel Pellicer. Miquel, moltes gràcies. Bon
1: gràcies
0: dia.
1: Gràcies a vosaltres.
4: Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Gaudiu de l'estiu amb les dues paraules clau. Aire, condicionat. Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.

Sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som...

Ara sí, 40 segons i seran les dues del migdia. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem demà, com sempre, durant l'estiu, a les 9 en punt del matí, horari reduït del Via Lliure d'Estiu, de 9 a 2 del migdia. Us deixem ara amb tota la informació del 14-15, amb l'Aurora Rodríguez al capdavant dels serveis informatius i amb el Quim Salvador amb la gent dels esports. I tornem demà, com sempre, a les 9 del matí. Que tingueu un molt bon dissabte. Sigueu feliços.

Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant sense control i ja hi ha 80.000 persones desallotjades o confinades. És el delegat del govern espanyol a Madrid, Francisco Martín, ho ha anunciat fa apenas una hora, el desallotjament immediat d'una desena de municipis, més, entre els quals hi ha tots els de la vall del Tietar, on hi viuen més de 30.000 persones. Fins ara el foc ha cremat més de 25.000 hectàrees a totes dues províncies.

0: 1415 amb Aurora Rodríguez i Quim Salvador.
1: De seguida connectem amb Madrid a la zona de l'incendi, a la Serra Oest de Madrid, on aquest matí hi ha anat Pedro Sánchez. Tant el president espanyol com Isabel Díaz Ayuso han avisat que les properes hores poden ser molt complicades per la mala previsió pel que fa al vent, amb ratxes que poden estar entre els 60 i els 70 quilòmetres per hora. També impressionen les xifres dels incendis que cremen al sud de França i que també estan descontrolats. 197.000 persones estan evacuades, la majoria a la regió turística de la costa atlàntica, a tocar de Bordeus, on les flames ja han cremat 40 hectàrees. També hi connectarem. Mentrestant, a Catalunya continua el risc molt alt d'incendi. Avui el Pla Alfa, que fan els agents rurals, està activat a nivell 4 a prop de 200 municipis d'una vintena de comarques. I un jove de 21 anys ha mort ofegat aquesta nit al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta. El jove, que s'hi banyava amb una altra persona, ha saltat des d'un pont i després no ha pogut sortir de l'aigua. Amb aquesta víctima, aquest any ja han mort 25 persones per ofegament. El govern demana extremar la precaució. Quim Salvador, bon dia.
2: Bon dia, Aurora.
1: Avui es decideix el Tour de França.
2: Amb la Taparreina, que és l'última de muntanya, i la segona arribada consecutiva al Die. Tadej Pogacar ja va deixar ahir el Tour pràcticament sentenciat, si no li passa res a les dues etapes que queden. També al Die, final de l'etapa d'ahir, amb una nova exhibició, però sí que esperem lluita, sobretot a aquesta penúltima etapa d'avui, per la resta de posicions del podi. Els corredors ja han superat aquesta hora la Croix de Fer, que és la primera gran ascensió del dia, de categoria especial, i Juan Ayuso forma part del grup d'escapats que ja pujant al Telegraf de primera categoria tenen 4 minuts i 14 segons de marge sobre el grup del líder Tadej Pogacar. Després encara els queden per pujar Galibier i la Seren fins a acumular avui més de 5.000 metres de desnivell positiu. I d'altra banda, el d'avui ha estat un matí de partits amistosos de pretemporada de futbol. Espanyol i Sabadell han empatat a 1 i el Girona ha perdut 0-1 contra l'Alavés.
1: I l'últim titular pel temps, pendents de les tempestes que ja s'han començat a activar i aquesta tarda poden descarregar amb força en diversos punts del país. Nil Ferrés, bon dia.
3: Bon dia, sí, a hores d'ara ja tenim alguns xàfecs actius al Vallès Occidental, també al Pirineu Occidental, però al llarg de les properes hores les tempestes doncs guanyaran extensió i intensitat al Pirineu, també Prepirineu Oriental, a punts de l'est de la Catalunya Central i a l'interior de les comarques de Girona, arribant fins al nord de la Costa Brava. Localment poden anar acompanyades de calamarsa o pedra, per tant, molta precaució en aquest sentit. Tot plegat amb una baixada clara dels termòmetres, sobretot a l'interior, i també tramuntana i mestral als dos extrems del país.
4: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
0: 1415.
1: Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant sense control fins al punt que ja són més de 80.000 les persones que estan desallotjades o confinades a casa seva. Les flames continuen avançant i, tot i que els dos incendis no han arribat a juntar-se, per molt poc, els serveis d'emergència ja el tracten com un de sol i, per tant, s'ha unificat el comandament que el porta, el dirigeix la UME, la Unitat Militar d'Emergències. El foc ja ha calcinat més de 25.000 hectàrees i el fort vent està complicant les tasques d'extinció. Ara tots els esforços estan centrats en evacuar a temps als veïns afectats per l'incendi i salvar vides. Les últimes hores s'han sumat 100 municipis més que estan al sud d'Àvila a tocar de Madrid. Anem a la zona de l'incendi. Allà hi ha el Roger Perciba. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, primera hora es parlava d'una finestra d'oportunitat. Les perspectives eren més aviat optimistes. Les coses han canviat perquè el vent que bufava de nord i que amenaçava, recordem-ho, l'Escorial, ha girat cap al sud i obliga a desallotjar tota la vall del Tietar a Àvila. Això vol dir que ara s'està procedint a desallotjar 30.000 persones més. També desallotgen, i això és molt significatiu, Cenicientos. És la població on fins ara estava ubicat el lloc de comandament d'aquest incendi i que s'haurà de moure al municipi de Navalcarnero. Hem estat a Villamanta, una població on hi ha acollides de persones desallotjades de diverses poblacions, com per exemple el Dia del Fresno. Hem parlat amb Arantxa, que ens diu que en dos dies l'han desallotjat tres cops.
6: En minutos bajó el fuego y allí hubo que salir corriendo, teníamos las llamas al lado. Muchísimo miedo, y es que es una angustia que te entra, que no se puede explicar, solo quieres salir corriendo y no sabes a dónde, pero quieres irte.
5: Per cert que en aquests veïns, Aranxa i altres veïns, els acaben d'informar que hauran de passar una nit més al poliesportiu de Villamanta, perquè les perspectives no són gens optimistes. Tampoc ho és la presidenta Ayuso.
7: Esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas. Es mucha más población en menos tiempo. Están evacuando a todas las poblaciones del Valle del Tietar. Y este incendio, como vemos, va a afectar a esta parte también de la Comunidad de Madrid.
5: Amb aquests desallotjaments, amb aquests últims desallotjaments, ja són 80.000 les persones afectades entre Madrid i Ávila, entre els desallotjats i els confinats.
1: Doncs situació molt complicada que ja va obligar ahir el govern espanyol a activar l'emergència nacional. Pedro Sánchez avui s'ha desplaçat al centre de comandament per seguir de prop la situació. Ha assegurat que s'apropen les hores més complicades, Roger.
5: Sí, les últimes informacions apunten que la suma d'hectàrees cremades en aquests incendis d'Àvila i Madrid, que com deies pràcticament s'han fusionat i que s'estan tractant com si fos ja un únic incendi, sumen 30.000 hectàrees cremades. Tot i que es parlava, com deia, d'una finestra d'oportunitat, perquè aquesta nit han baixat les temperatures, ha pujat la humitat, també ha baixat el vent, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que avui ha visitat part de la zona afectada i també el lloc de comandament de Cenicientos, que s'està desallotjant, deia que les próximas horas serían muy y muy difíciles.
8: Vamos a tener unas horas complejas porque efectivamente las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio.
5: El president Sánchez ha recordat que ja s'han cremat 130.000 hectàrees des del mes de gener, és a dir, en els primers 7 mesos de l'any. La mitjana anual als últims 10 anys era de 100.000 hectàrees i això que encara queda els mesos d'agost i setembre, que també són molt complicats. Hi ha 10 comunitats autònomes que porten mitjans humans i tècnics per lluitar contra aquest foc, també la Generalitat de Catalunya. Avui arriben els 4 avions d'Itàlia i Grècia i també militars de terra procedents de Portugal.
1: Gràcies, Roger. Doncs tots els esforços posats en mirada a aturar aquest gran incendi, aquest mega incendi que afecta Madrid i Àvila, i com deia el Roger, també hi participen efectius dels bombers. De fet, el govern espanyol va demanar ahir la col·laboració del responsable dels GRAF, Marc Castellnou, expert mundial en la matèria. Salvador Illa també ha posat a disposició de la Moncloa els mitjans aeris necessaris per treballar sobre el terreny. Ho ha dit des de Hanoi, al Vietnam, on aquest matí ha començat un viatge institucional. Enviat especial de RAC1 al Vietnam, Sergiro, bon dia.
9: Bon dia, sí, Salvador Illa va poder parlar abans d'enlairar-se amb la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i ha volat connectat amb els consellers Albert Dalmau i Núria Parlon, que estan en contacte amb el govern espanyol per coordinar l'emergència. La Moncloa els ha demanat l'ajuda de Marc Castellnou, responsable dels GRAF, i 4 tècnics del seu equip per ajudar-los a definir l'estratègia per combatre les flames.
10: Posar-nos a la seva disposició i també, com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat i remarcar que un cop més en aquestes circumstàncies el més important és preservar les vides humanes i per tant seguir sempre les instruccions que donen els especialistes i els bombers.
9: Illa no descarta enviar-hi també mitjans aeris si són necessaris i demana extremar la prudència per evitar simultaneïtat de focs. Ho ha dit durant la primera parada d'aquest viatge institucional al Vietnam, la signatura d'un acord de cooperació entre institucions acadèmiques, centres de recerca i empreses tecnològiques dels dos països.
1: I a França, els incendis que cremen al sud del país continuen fora de control i el país afronta una situació sense precedents amb un rècord històric de 98.000 hectàrees cremades aquest any. En les últimes hores també s'ha fet una de les operacions més grans d'evacuació amb 197.000 persones que han hagut d'abandonar les seves poblacions per la proximitat de les flames. La zona més afectada és la regió turística de la costa atlàntica a tocar de la ciutat de Bordeus. Més detalls amb la corresponsal de RAC1 a França, Marta Casagolda, bon dia.
11: Bon dia. Les xifres de l'incendi fan por. Més de 167.000 persones evacuades i 40.000 hectàrees cremades és el balanç provisional del foc que aquesta nit ha avançat i ha amenaçat tota l'àrea metropolitana de Bordeus, una ciutat que aquesta hora acull refugiades més de 6.000 persones al recinte firal. La mobilització del govern francès és màxima i aquesta tarda s'incorporen un miler d'efectius de l'exèrcit que se sumen als més de 1.000 bombers que des de fa 3 dies lluiten incansablement contra les flames. També s'anuncia anunciat la incorporació d'un avió Airbus de transport militar que s'ha adaptat per transportar 20.000 litres d'aigua. Aquest matí les condicions meteorològiques han estat una mica més favorables i abans que el vent torni a reforçar-se aquesta tarda, el ministre de l'Interior, Logan Núñez, ha explicat l'estratègia a seguir.
12: Ataquer la lisière du feu, ça veut dire plusieurs choses.
13: Atacar el perímetre de l'incendi vol dir diverses coses. Construir trinxeres, establir focs tàctics i provocar focs tàctics en una part del front de l'incendi per evitar que es continuï propagant. Per tant, aprofitem aquesta treva per posar en pràctica aquestes diferents tècniques d'intervenció al llarg de tot el perímetre del foc.
12: L'ensemble de la lisière du feu.
11: Un altre dels incendis que preocupa és el que crema a la regió del Var, entre les ciutats de Niça i Marsella, que ja ha calcinat més de 3.200 hectàrees i té mobilitzats més de 1.500 efectius dels bombers.
1: Això a França, Catalunya, per sort aquesta ara mateix no tenim cap gran incendi, tot i així l'alerta és màxima. El pla alfa dels agents rurals està activat a nivell 4 de risc extrem a 195 municipis de 19 comarques, principalment del Prepirineu de Lleida, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. També hi ha 224 municipis en nivell 3, el de perill molt alt. A més, està prohibit l'accés a 6 espais naturals, el de Montmell-Marmellà, la Serra del Montsant, també els ports, a les muntanyes de Prades, el que Cardó Boix i a Tivissa, Vandellós, Llaveria i Pradell. Per tot plegat, els bombers mantenen l'operatiu reforçat a totes les regions d'emergències i s'han activat més efectius del GRAF i dels equips de prevenció activa forestal. Tot plegat, després de molts dies de calor extrema d'aquestes últimes setmanes i que ara donen pas a tempestes que aquesta tarda poden descarregar amb força a diversos punts del país, Nil Ferrés.
3: Exacte, a hores d'ara ja tenim alguns xàfecs actius i al llarg de les properes hores s'aniran extenent aquestes tempestes que poden ser intenses a punts de l'interior de les comarques de Girona, també a l'est de la Catalunya central, arribant també fins al nord de la Costa Brava. Són tempestes que poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra i com que tenim un terreny força sec dels últims dies que no ha plogut, doncs podem esperar possibles crescudes sobtades de rius, rieres i barrancs. Per tant, en aquest sentit, molta precaució. Tot plegat amb una temperatura que baixarà entre 5 i 6 graus en alguns punts de l'interior, sobretot en aquells on hagi plogut, i també un vent de tramuntana i mestral que es reforçaran al llarg de la matinada.
0: 14-15.
1: Nova mort per ofegament. Aquesta nit un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, en Posta. Els bombers van rebre l'avís poc abans de la mitjanit, que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i ja no havia pogut sortir de l'aigua. Llavors es va iniciar una intensa cerca amb una quinzena de dotacions de bombers i cap a les 4 de la matinada van localitzar el cadàver a 7 quilòmetres i mig avall del canal. Fonts de l'Ajuntament han explicat a l'ACN que el jove s'estaria banyant amb una altra persona que sí que va poder sortir de l'aigua. Amb aquesta mort ja són 25 les persones que han perdut la vida per ofegament des de l'inici de la temporada de bany. 13 s'han ofegat a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. Són 6 persones mortes més que l'any passat en aquestes mateixes dates. Per això el govern demana extremar les precaucions avui, que és el Dia Mundial de la Prevenció dels Ofegaments, i que per aquest motiu els socorristes s'han tornat a concentrar a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Ho fan un any després de la vaga que van organitzar l'any passat per continuar reivindicant un servei digne i segur. Josep Riba.
14: Amb l'Ajuntament van acordar ampliar el calendari de socorrisme i incrementar els efectius, però els socorristes creuen que no n'hi ha prou i volen que es prioritzi encara més la seguretat dels banyistes. El secretari general dels socorristes del sindicat CGT, Ignacio García, explicava exactament què demanen a RAC1.
15: Que se'ns doni una sortida laboral digna, que es fixi un canvi en el model de gestió i no privatitzin més un servei públic i, a més, que s'aturin d'un cop els ofegaments.
14: També demanen que s'eduqui la població en prevenció perquè evitin córrer riscos innecessaris.
1: I el Departament d'Educació assegura que la responsabilitat de l'error a les proves PISA no és dels professors, sinó que es tracta d'una confusió amb unes altres proves. La incidència ha exclòs Catalunya dels resultats del PISA d'aquest any. En una entrevista al RAC1, al Via Lliure de RAC1, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha donat aquestes explicacions.
16: No és el professorat tampoc, és a dir, evidentment només faltaria i eximim de qualsevol tipus de responsabilitat al professorat, qui decideix en relació a la mostra ni res per l'estil. En aquest sentit, nosaltres entenem que és el que ha passat, és que no existia un procés de validació previ de les persones exemptes.
1: Els centres van excloure per fer les proves un 23% dels alumnes amb dificultats lleus o vulnerabilitat social, quan l'OCDE només en permet descartar un 5%. I atenció a la previsió que fa avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que assegura que l'R2 i l'R11 es podrien reprendre el servei la setmana que ve. A DIF, ja un plert de formigó, l'esvoranc que es va obrir dimecres durant les obres per soterrar les vies a Montcada i Reixac, abans que hi puguin tornar a ser

0: RAC1 s'hi posarà a partir de 4:45, Joel Penya.
1: A les 5 de la tarda i amb l'ai al cor de si la pluja arribarà o no a Mataró, les tres colles començaran a fer castells una hora abans de l'habitual per no solapar-se amb la crida de les santes. Els objectius són de màxims. Els castellers de Vilafranca porten una temporada immaculada i sumant gamma extra rere gamma extra, i avui no serà una excepció. En cartera tenen castells com la Torre de Nou o el 5 de Nou, però també podrien estrenar el 3 de Nou amb l'Agulla. Els Minyons també han estrenat aquesta temporada la gamma extra amb la Torre de Nou i a Santes acostumen a plantar-s'hi amb prou camises per durir els millors castells. Els locals d'Escapura han començat l'any amb mal peu i avui buscaran descarregar el castell bàsic de 9 pisos, tot en una actuació que té un significat especial per la colla. Aquest any en fa 20 que va morir Mariona Galindo, que era canalla de la colla.
2: Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
0: I avui es decideix el Tour de França. Quim Salvador.
3: Amb l'etapa reina, l'última d'alta muntanya que tenim en marxa a aquesta hora i que s'acabarà com la d'ahir a Alp d'Iè. Roger Jofre, bon dia.
4: Bon dia.
3: Quina és la situació de curs ara mateix?
4: Doncs mira, ara mateix, quan falten 75 quilòmetres per arribar a meta, hi ha un grup d'escapats, entre els quals hi ha Carapaz, Ayuso, Kuss i Johannessen, que estan a 3 minuts i 47 segons del pilot, on hi ha el mallot groc Tadej Pogacar.
3: De seguida ho ampliarem, però ara ens centrarem uns minutets en el món del futbol perquè el Barça 26-27 va jugar ahir el primer amistós de pretemporada.
5: Bueno, aquests partits costen, i més a pretemporada. Un rival intens que se't tanca, que juga una mica a buscar-te això, no? A competir-te de tu a tu amb agressivitat. I costa trobar joc. Jo crec que al final molts partits són així, no? A la primera part s'ha de madurar una miqueta el partit i a la segona...
3: A porta tancada contra l'Europa i amb victòria blaugrana per 4-1, Roger Jofre.
4: Sí, els blaugrana van deixar molt bones sensacions. Héctor Ford, Diarra, Abrima Tuncarale i Àlex González van marcar els gols i Hansi Flick va repartir minuts a tots els jugadors disponibles que han estat entrenant des de fa 2 setmanes. Els que no van jugar van ser Marc Bernal, Ronald Araujo i Alejandro Valde, que continuen fent treball específic. A la porteria, Chesney va disputar la primera part i Ter Stegen, que podria no anar a Anglaterra, la segona. L'alemany va deixar la porteria a 0. Qui tampoc va disputar cap minut va ser el nou fitxatge Karim Adeyemi, que va veure el duel des de la graderia després d'haver entrenat al matí. Avui demà, Flick ha donat festa als jugadors abans de marxar a Birmingham el pròxim dilluns.
3: I encara en clau blaugrana, i vam saber que l'Al-Ahly egipci serà el rival del Barça, el trofeu Joan Gamper.
4: Sí, és l'equip del qual procedeix Hamza Abdelkarim, que ja ho ha vestit a blaugrana com ha cedit la temporada passada i que ha arribat traspassat aquest estiu a canvi d'1,5 milions d'euros. De fet, el duel forma part de l'acord entre els dos clubs per aquest fitxatge. L'Al-Ahly és el club més llaurejat de l'Àfrica, amb un total de 12 títols continentals, i aquesta estarà la segona vegada que els dos equips es vegin les cares. L'any 2007, a Egipte, el Barça va guanyar 0-4 i el 2009 a Londres els blaugrana van tornar a imposar-se 4-1. Recordem que el partit es jugarà el dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre, en un duel on encara no es podrà veure la plantilla de Flick al complet perquè sembla difícil que la direcció esportiva pugui tancar totes les operacions d'altes i baixes pendents. Aquí els aficionats sí que podran veure, almenys són els dos fitxatges ja tancats, Anthony Gordon i Karim Adeyemi. I un últim apunt, perquè fa poc més d'una hora el club ha vist un comunicat de condol per la mort del treballador que ahir va perdre la vida en un accident laboral a les obres de remodelació de l'Spotify Camp Nou.
3: Més amistosos de temporada. Aquest matí s'han enfrontat l'Espanyol i el Sabadell a la Ciutat Esportiva. Dani Jarque, i ha anat la Janire Gallut. Com ha anat això, Janire? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs mira, ha estat un partit feixuc, però ha tingut final de mèrit per tots dos equips, on els gols i les ocasions no han arribat fins les acaballes del partit. Ja ben entrada la segona part i amb l'entrada també dels més joves, el conjunt blanquiblau ha passat de dominar el partit a gaudir d'ocasions de gol. Tot i això, una bona arribada de Rodrigo Escudero provocava l'autogol del defensor perico Rubén Sánchez, que avançava al conjunt arlequinat al 28 de la segona. I només 3 minuts després, Quique García s'ha fabricat ell mateix el gol que posaria l'empat a un final al marcador, aprofitant un desplaçament en llarg d'Hinojo i col·locant la pilota al pal de la porteria de Foli. Pere Mill ha tingut el 90 al 2-1, però ell mateix, el mateix Foli, ha desviat la pilota al travesser amb una aturada de mèrit. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, explica les sensacions del partit.
5: Bueno, aquests partits costen, i més a pretemporada. Un rival intens que se't tanca, que juga una mica a buscar-te això, no? A competir-te de tu a tu amb agressivitat, i costa trobar joc. Jo crec que al final molts partits són així, no? A la primera part s'ha de madurar una miqueta el partit i a la segona és quan apareixen els espais amb més, bueno, amb càrrega a les cames i tot, doncs jo crec que la idea era una miqueta aquesta.
6: Quan a l'adaptació de l'equip de Ferran Costa, el tècnic dels Vallesans ha deixat clar que falta gent encara per arribar, però que cal mostrar una identitat pròpia.
7: Bueno, crec que hem de tenir clar que

0: Hem estat l'últim equip en arribar a la segona divisió, que hem tingut dues setmanes entre una temporada i una altra, i crec que hem d'entendre doncs, que la primera jornada de Lliga és pràcticament segur que no tindrem l'equip tancat. Però això no resta que sigui important doncs, arribar d'una manera competitiva a aquesta primera jornada. Sabem que ens faltaran coses, però que la nostra identitat ha d'estar clara.
1: Després d'aquest tercer partit de pretemporada, dimecres vinent, l'Espanyol seguirà provant-se, en aquest cas a Anglaterra, on visitarà el Burnley a 9:15 del vespre i mateix dia i mateixa hora pel Centre d'Esport Sabadell, que visitarà l'estadi Josep Molins de Sant Oleguer per enfrontar-se al Manresa de Segona Federació.
2: Gràcies, Janire.
1: A tu, Quim.
2: I també ha jugat partit amistós aquest matí al Girona Roger contra un Primera Divisió.
3: Sí, correcte. L'equip ha entrenat per Quique Álvarez, ha jugat contra l'Alavés a la Vall d'en Bas i, tot i fer més mèrits que el seu rival per endur-se la victòria, ha acabat perdent 0-1. Després d'haver empatat a 0 contra l'Alcatsià i d'haver guanyat 1-3 a l'Olot, els gironins buscaven una nova victòria en el seu tercer test de pretemporada. Els primers 45 minuts han sigut de ritme baix i la primera ocasió l'ha tingut Bannat. El punt negatiu de la primera meitat ha estat la lesió de Morante, que ha hagut d'abandonar el terreny de joc i l'ha substituït Fran Beltran. A la represa, el Girona ha continuat sent superior i la més clara l'ha tingut Pixur, després d'una gran remata de cap a la sortida d'un córner que ha acabat al travesser. En els últims instants del partit, quan semblava que el duel acabaria amb empat, l'Alavés ha marcat el 0-1 definitiu gràcies a un gol del defensa Álvaro García, que acabava d'entrar. L'equip basc a la segona part pràcticament no havia creuat la divisòria, però ha aprofitat una jugada aïllada d'estratègia al minut 89 per endur-se la victòria. Un bon partit d'un Girona que ha acabat amb mal gust per aquest gol final. Ara el pròxim compromís de l'equip serà dimecres a 6:45 de la tarda contra el Castelló, també a la Vall d'en Bas.
2: I també es va estrenar com el Barça el nou Real Madrid de José Mourinho, també contra un rival de Primera Federació. Pol Robert, bon dia.
4: Bon dia. La segona era de José Mourinho al conjunt blanc va arrencar en victòria 1-0 davant l'Alcorcón. L'únic gol del partit va arribar a 10 minuts del final i de penal. El va transformar el jove extrem Daniel Yáñez. No va ser l'únic penal del duel pel Madrid, ja que al primer minut de joc una falta sobre Franco Mastantuono dins de l'àrea va acabar en pena màxima. El llançador va ser Arda Güler, que no va aconseguir transformar-lo. Igual que el partit del Barça, el duel va ser a porta tancada, tot i que es van poder veure els primers 20 minuts per televisió. Els mitjans hi van poder entrar una estona. Al ser a porta tancada, no es van poder sentir declaracions al finalitzar el duel, però Fran Justo, entrenador de l'Alcorcón, va parlar a l'arquero de la cadena SER.
5: Pues me ha llamado la atención David Yáñez y Alex Ciria, dos chicos de la Real Madrid Castilla el año pasado, que han sido el extremo derecho y el extremo izquierdo en el segundo tiempo. La verdad me han gustado y bueno, pues al final de los de siempre, pues probablemente Arda Güler fue el que más me gustó.
6: ¿Has podido saludar a Mourinho?
5: Sí, la verdad ha sido muy agradable, ha sido muy agradecido y nos agradeció mucho el esfuerzo de ir a jugar con ellos, que sabe que no es sencillo, pues para un club que comenzamos a entrenar el lunes y nos ha deseado la mayor de las suertes también en nuestro campeonato.
4: En clau fitxatges, tal com informa The Athletic, el conjunt blanc confia en arribar a un acord amb el Manchester City per la contractació del migcampista espanyol Rodri. El mateix mitjà també assegura que el Madrid ha enviat una oferta per l'Iborià i Andy Mandé. El Leipzig, el seu club, hauria rebutjat els 90 milions més 10 en variables oferts pel conjunt blanc. Des del club alemany, no accepten vendre per una xifra inferior als 100 milions.
2: Més futbol, l'Atlètic de Madrid ha fitxat Kang In-Lee per 35 milions més 5 en variables. El centrecampista coreà de 25 anys ha signat pel club matalasser 5 temporades fins al 2031. I d'altra banda, The Times ha publicat que l'Arsenal ha ofert Víctor Gyökeres i 100 milions d'euros per Julián Álvarez. Veurem com acaba tot això. I també en clau de mercat tenim nou fitxatge al Barça femení, la portera Tyler McCamamy, Pol Robert.
4: La portera nord-americana de 24 anys firma pel conjunt blaugrana fins al 2028. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity Football Club, on va disputar 16 partits. Competirà per la porteria blaugrana amb Cata Coll i Gemma Font. McCamey assuma la recentment presentada René Van Asten com a reforç per la temporada vinent del conjunt blaugrana. De la neerlandesa n'ha parlat Pere Romeu en una entrevista per Mundo Deportivo.
7: Me siento muy ilusionado por esta incorporación. Es una central que puede jugar por ambos perfiles, que tiene buen pie con las dos piernas, que tiene valentía para sacar el balón, que eso es algo pues evidentemente que va con nuestro estilo de juego y con nuestra propuesta ofensiva. Es una jugadora que puede defender a campo abierto porque tiene piernas para correr bien atrás. Es una jugadora muy agresiva en el duelo individual por nuestra manera de presionar. Nos va bien gente que tenga un buen duelo individual y es una futbolista joven con margen de mejora.
4: I ja és oficial el nou destí de Salma Parayuelo, que firma per l'Olímpic de Lió fins al 2030. L'exjugadora del Barça abandona el club blaugrana després de 4 temporades i 14 títols, entre els que destaquen 3 Champions. Precisament, va ser protagonista destacada de la darrera, marcant 2 dels 4 gols de la final contra el seu nou equip, que comparteix propietària amb el London City, conjunt que ha incorporat les també ex-blaugranes Alexia Putellas i Mapi León. L'atacant espanyola va arribar procedent del Villarreal a l'estiu de 2022 i ràpidament es va convertir en una peça clau pel conjunt català. El conjunt francès es retrobarà amb Jonathan Giraldez, l'entrenador amb el qual va aconseguir rendir a un nivell més alt que en Barça.
8: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
2: Actualitzem aquesta etapa reina del Tour, que és la penúltima, Roger.
3: Sí, el pilot està disputant l'última de les tres etapes alpines amb un recorregut de gran exigència, 171 quilòmetres en final, per segon dia consecutiu, a l'Alp d'Eide, i tot i que és un vessant inèdit. L'etapa presenta un port de primera categoria i tres de categoria especial, amb gairebé 5.500 metres de desnivell acumulat. Ara mateix els ciclistes estan escalant el tercer port de la jornada de categoria especial. Quan falten 71 quilòmetres per arribar a meta, hi ha un grup d'escapats entre els quals hi ha Carapaz, Ayuso, Kuss i Johannessen, que estan a 4 minuts i 10 segons del pilot, on hi ha el mallot groc Tadej Pogacar. Malgrat que la primera posició de la general està més que decidida, la jornada serà clau per acabar de resoldre la lluita pel podi, com també per decidir el mallot de la muntanya.
2: Tot plegat després que Tadej Pogacar completés ahir una nova exhibició, precisament també al Die.
3: Sí, l'eslové va remuntar una diferència de 3 minuts i mig respecte als escapats a l'última ascensió del dia i va establir un nou rècord en la pujada de l'Alt Die. Així ho explicava el mateix Pogacar.
9: Ja a l'anterior ascensió anàvem a tot gas perquè l'escapada era molt forta. Hem anat a tot gas tota l'etapa. El primer quilòmetre de l'Alp d'Huez he vist que tenia bones cames i no queden massa nois que em puguin seguir o intentar anar per mi, així que ho he intentat. Al final he hagut de lluitar amb corredors molt bons, però han estat lluitant una mica entre ells i això m'ha ajudat a atrapar-los i guanyar l'etapa.
10: Win the stage.
2: -45 segons i seran 2:15. El nom de les últimes hores al món del bàsquet és el de LeBron James, que amb 41 anys ha fitxat per 2 temporades pels Philadelphia 76ers. Si aconsegueix guanyar un altre cop l'NBA, serà el primer en fer-ho amb 4 equips diferents. Més coses al lleidatà. Miguel Través, el nou campió del món de piragüisme en categoria CU Slalom, el mundial que s'està disputant a Oklahoma, el mateix recinte que acollirà els jocs d'aquí a 2 anys. El palista de 26 anys va fer ahir una baixada perfecta, sense fregar cap porta. I aquesta tarda, a les 4, qualificació del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. La cursa és demà a les 3, a l'últim entrenament lliure disputat aquest migdia. El millor temps l'ha fet el vigent campió Lando Norris en McLaren per davant del Ferrari de Lewis Hamilton i del líder del campionat, l'italià de Mercedes, Kimi Antonelli.
11: Doncs fins aquí el 14-15 que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb la Paula Durante al control tècnic. A partir d'ara continuem pendents de l'actualitat als butlletins informatius.
2: I aquesta nit més esports al Tu Diràs amb en Pau Bonastre.
11: Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el Reconcentrat. Bona tarda.
8: Reconcentrat. I walked a lonely path. Yeah, I was waiting for you. Stopped before it's too late.
12: Okay. All right. Dic, mira, jo hi ha una gent que segueixo que són d'Alcoi, d'una farmàcia que es diu Penedès.
13: Penedès?
12: No sé si el segueixes
13: tu.
12: Són d'Alcoi? Són d'Alcoi. I tenen un TikTok i sempre van penjant. Hi ha molt TikToker farmacèutic, eh?
13: Ah, sí?
12: Sí, sí. I
13: aquesta... Poca feina.
12: O no, o molta, i llavors volen atraure més clients. Aquesta gent té molts seguidors i fan cançons com aquesta, eh?
14: L'antibiòtic, mi antibiòtic, que em doni l'antibiòtic, per favore, l'antibiòtic, per favore. Macchiato, por favore. Que em doni l'antibiòtic, per favor, perquè si m'ho constipat.
15: La recepta.
12: Si suma tota la botiga, eh?
13: Però és fortíssim perquè no posen un instrumental, canten per sobre de l'altre, vull dir...
12: Bueno, tampoc critiquem molt, que els taloners tampoc és que siguem aquí els millors cantadors, eh?
13: Bueno, tenim el Salvador Coromina, que ens fot una mica d'autotune i una mica de show.
12: És veritat, i el millor muntatge musical. Escolta, vols que anem a repassar una mica les notícies més destacades d'avui?
13: Vinga, va.
12: Segons el nostre criteri?
16: Te lo tengo miedo, la verdad!
12: Segarra, bona tarda.
16: Bona tarda.
12: Comencem les altres versions del dia parlant de la pujada de preus, més concretament de l'augment de preus en l'alimentació. Segons l'Organització de Consumidors, l'OCU, de mitjana, l'encariment de preus s'apropa al 3% aquest 2025.
16: Aquest augment està per sobre de la pujada que marca l'IPC. El més fort de tot és que els aliments s'han encarit un 34% des del 2019. El cafè, la xocolata, la fruita i els ous són els aliments que més han pujat aquest 2025.
13: No sé, al final serà literal que la compra costa un ou, eh?
17: Ah, sí?
12: Cada vegada costa més omplir el cistell de la compra. Bé, els taloners volem saber com viuen i com porten aquesta pujada de preus als consumidors dels supermercats. Per això hem enviat a l'Alba Segarra a la porta d'un súper i aquí comença un reportatge a peu de... Que si quiere bolsa...
13: Bosses. A mi al supermercat em passa una cosa, que jo he comprat aquelles bosses que et donen al supermercat i a mi em fa molta vergonya quan vaig a un altre supermercat amb bosses de l'altre supermercat.
16: Tu tens pocs problemes, realment, a la vida.
13: Però a mi em fa vergonya, què vols que et digui? No?
16: Però tu creus que els...
13: Jo em sento malament. Per mi és com posar les banyes al meu supermercat de confiança.
16: Jo he parlat amb el senyor Roig i sí, m'ha dit que pots entrar amb la que vulguis al seu, que no l'afecta.
13: En aquell no hi vaig gaire.
16: Això està molt bé.
13: Digues, no, i no, quin...
16: Jo he anat a varis supermercats. A sí, fora de varis supermercats. No es pot dir marques.
13: No direm marques, no? No,
16: ni una marca hi ha en aquest reportatge. Llavors, m'he trobat una parella, que és una cosa que ja m'entendreix a mi. Una parella anant de compres. I a simple vista, una parella de la tercera edat, perquè si no, aquesta hora estan treballant. I a simple vista he pensat, aquests dos saben de què parlo, de la notícia. Estaven super al cas de l'augment de preus, també.
12: És que es nota, encara que no ho vulguis, ho notes.
16: Clar, hem tingut una... I encara que no ho notis tu, a la teva butxaca, perquè ets ric, també veus que s'han pujat els preus,
12: sí,
16: no? Llavors, hem tingut com una conversa, fins que he vist que hi havia algo que no coneixien, i jo els he explicat com millora la seva cistella.
12: Molt bé.
18: Ja fa temps.
16: Ja fa temps. Vostès ho han notat?
18: Sí, sí, clar.
16: En què ho han notat?
18: En tot.
19: La carn ha pujat, el pollastre ha pujat, el peix ha pujat.
18: Sí, tot, tot.
16: Els ous, no, els sous.
18: Els sous.
16: Avui què compraran?
18: Fruita, que falta i...
16: Sobretot és molt important que comprin fruita de Lleida.
18: Veus?
16: No, proximitat no, Lleida.
18: De Lleida? Per què de Lleida?
16: Perquè jo soc d'allà.
18: Ah, vale.
19: Bueno, nosaltres també comprem molt de Girona, ens agraden les pomes de Girona. Però no, no, si jo no soc ni de Girona ni de Lleida, però...
18: Les verdes que són de la poma Golden?
16: Sí.
13: Golden.
18: De Lleida.
16: De Lleida.
18: Sí.
16: A vegades no són les que més brillen, perquè això és com la ciutat, no? Girona brilla més.
18: La bruta, la bruta.
16: A tu t'agrada la bruta?
18: Això mateix.
16: La bruta. A mi també m'agrada la bruta, perquè la bruta a vegades dius, fa mal aspecte, però després està boníssima quan te la menges.
18: És dolça, està més dolça, és més bona.
16: Ah, la bruta, és la més dolça.
13: Has tingut trifulca, una mica?
16: Ui, amb aquest home que se'm pego, No, però, sí, sí.
12: Però és que tu vas defensant que... aquí a ultrança Lleida sempre on pots. Tu bueno, vas al forat que... i defenses Lleida.
16: Però és que jo crec que no tocava, que em digui, oh, sí, la compro de Girona. Acabava de parlar de Lleida i què vol, escopir-me la cara, senyor, només falta que faci això. Bueno, mentre siguin de Catalunya, tampoc...
12: Ah!
16: Amb Girona. Mai se sap quan pots necessitar algú allà. Total, que he seguit caminant, m'he trobat una altra dona, que, bueno, clar, al barri que estem, aquesta dona, lo de la pujada de preus, amb
12: no,
16: ella...
12: No.
16: Bueno, una cosa és que ho notis, l'altra que t'afecti. Vostè, què ha anat a comprar avui?
20: Mare de Déu, moltes coses.
16: Quants diners ha pujat el tiquet? Molt.
20: Res de carn ni res, i ha pujat molt.
16: I no has comprat res de carn ni frescos?
20: No. No. No, no, no.
16: Què és el que, on han notat més que pugen els preus?
20: Bueno, jo en general és que com que necessito les coses, doncs les compro.
16: Clar.
20: I no ho miro.
16: Clar.
20: Però sé que ha pujat perquè al final de la compra saps que pagues més. Però la veritat és que no em fixo en els preus.
16: Collon, quina sort.
20: Ho necessito.
16: Exacte.
20: El dia que no podré, doncs deixaré de comprar.
16: Clar. Jo necessitaria algun dia menjar carn vermella. Vostè em podria convidar a casa seva, potser.
20: Doncs pues mira, ja em van menjar molta.
16: Quan compra, no es fixa en els preus, però en què es fixa?
20: Si m'agrada la fruita, si no m'agrada en un lloc, també vaig a un altre, que m'agradi.
16: Clar.
20: I això jo ho tinc claríssim.
16: Si vostè diria que té palada.
20: Bastant, molt, molt.
12: Angelet,
16: paladar i butxaca.
12: Però que has anat allà a pidular la porteta del súper.
16: És que jo...
13: Anna.
16: A vegades penso... Com deu ser menjar un trosset de carn vermella?
13: Bueno, la pots pintar.
20: Però... A vegades rosto algun osset que trobo a la redacció, que li ha sobrat el clapés. I recordo el gustet que té la carn.
12: Però si tenies un problema, ens ho podies dir?
13: Però si tu no...
20: Bueno, perquè ves, la vida no cal tot, tampoc.
13: Però tu no vens de família de granja? No teniu animals? No?
20: Sí, coll, però no els matem naltres.
13: Ah.
20: Jo pensava... Bueno, però els meus pares estan molt lluny.
13: Alba, per favor!
20: He de fer un llarg camí i fa molt temps que no és Nadal. Si hi ha algun barceloní que tingui un plat a taula de sobre, si vulgui collir una personeta de Lleida...
13: Però, Alba...
20: Vindré neta.
12: Lleidatans, welcome.
13: Vols que obrim el nostre Instagram perquè la gent et convidi a dinar a casa? Això potser és una secció radiofònica, anar a dinar a casa d'algú.
20: I també podria donar el meu telèfon perquè em facin visums.
13: No, no, no, no el donis per la ràdio.
20: Si s'han de fer visums, jo el dono, eh?
13: No ho fem.
20: No, no
12: va,
20: ho farem.
12: Va, va, seguim.
20: Home, total, que he trobat una persona que representa el barceloní més comú. O sigui, he trobat un argentí, vale? I m'ha explicat la seva experiència. Tant per tot arreu, eh? Sí, quina cosa. I m'ha explicat la seva experiència amb la compra catalana.
17: No, generalmente no.
20: No, ¿es porque se fija o porque tiene mucho dinero?
17: Hoy no, particularmente, pero no. Solo...
20: ¿Hoy no tiene dinero o hoy no se fija?
17: No, hoy no tengo dinero.
20: ¿Y eso por qué?
17: Porque estamos a fin de mes. Me agarras medio recién despierto, entonces... capaz que no sea el mejor para entrevistar en este momento.
20: ¿Y hay algún producto que no compres porque es más sacar?
17: La carne, generalmente.
20: Ah, amigo.
17: Carne vacuna.
20: ¿Y tú, si no me equivoco, eres argentino?
17: Sí.
20: Qué raro, un argentino en Barcelona. Increíble. ¿Y cómo haces para ser argentino sin comer carne de vaca?
17: No, bueno, yo fui vegetariano como por 4 años. No
20: ¿un sé... argentino vegetariano?
12: Ay, pues eso es un sí. Pokémon.
20: ¿Es tímido? ¿No te gusta hablar?
17: No.
20: Ah, vale, es que si no, no serías argentino, se quitan el pasaporte.
17: Sí, sí, sí, sí.
20: ¿Y pescado?
17: Un poco, sí, merluza.
20: En català es diu lluç.
17: Diu lluç.
20: A veure, lluç.
17: Lluç.
20: Diguis, hola, a mi m'agrada el lluç.
17: Hola, a mi m'agrada el lluç.
12: Hola, el lluç, no?
20: Li agrada el lluç, eh?
12: Però realment has anat a trobar aquí el trèvol de 4 fulles, eh?
20: 100%. Era un argentí que deixava parlar, que escoltava...
13: Està molt bé, n'hi ha d'aquests.
20: Increïble, n'hi ha.
13: N'hi ha, n'hi ha.
20: Està trencant l'estereotip.
13: Clar, no s'ha de generalitzar mai.
20: Mai a la vida.
12: No, no, i un català perfecte, eh?
20: Un català increïble.
13: El dia que té aquell lloc Roselles li... Bueno, mor.
20: Bueno, que aquest... Clar, no, aquest...
17: Dilius.
12: Però ha fet l'esforç, no rieu.
13: Està molt bé.
20: Sí, i l'he insultat a la cara i no s'ha enfadat, que això ja és molt. També tinc un altre cas, que és el d'una dona, que ella podria estalviar, perquè esteu veient, no?, que el gran problema per moltes cistelles és la carn fresca, sí. No? Llavors, hem trobat el cas d'una dona que per culpa del seu fill, ella no pot estalviar amb la seva cistella de compra. Que potser ens dona a pensar una mica si hem de tindre criatures. Què trauràs de la teva cistella de la compra si segueixen pujant els preus?
21: A veure, jo no menjo carn.
20: Bueno, aquí tens molt de guanyat. Ho fas per catalana, en plan per rata, o per ideals polítics?
21: No, per la meva filosofia...
20: I llavors la carn, que és una cosa que ha pujat moltíssim...
21: Però tinc un fill que menja molta carn.
20: La mare que el va parir, bueno, tu, saps?
21: Sí.
20: No s'han pegat lo bo, eh?
21: No.
20: I ell vol carn, carn.
21: Ell vol proteïna, proteïna, proteïna.
20: Bueno, perquè s'està massant al gimnàs o algo per l'estil?
21: Bueno, li agrada.
20: Agrada la carn. Bueno, li pot agradar la carn o el peix, ella ha triat la carn.
21: I el pollastre.
20: I el bueno, pollastre.
21: Li tot el que porti proteïna li agrada.
13: Molt bé, molt bé.
12: Bueno. Fort i gran,
20: sí,
12: clar.
20: Sí, sí. Sí, però quina barra, no? Que tu hagis triat treure la carn i vingui el fill, jo vull proteïna.
13: Aquest pues gimbrós.
20: Menja llegums.
13: Ara.
12: És gimbrós. Un bro, té pinta de bro.
20: Bueno, nois, el carrer no menteix i jo el que veig és que entre l'augment del preu de l'habitatge i l'augment del preu a la cistella de la compra, al final el refrany de a la taula i al llit el primer crit, aquest crit serà de desesperació.
12: Mireu, aquesta setmana hem donat la benvinguda a la tardor i això vol dir que, a més de la temporada de bolets, ha començat també la temporada de la brama del cèrvol i, per tant, l'època de parellament.
13: Home, només hi falta allà Carlos Sobera, no?, fent d'anfitrió, un first date amb els cèrvols del pal.
12: Doncs mira, no estaria malament.
13: Papi, ¿quieres tener una segunda cita con Rudolf?
20: En aquesta època de l'any... En aquesta època de l'any, els mascles emeten un so greu i potent conegut com la brama. La brama. Per marcar territori i atraure les femelles.
13: Està molt bé.
20: Pobres femelles.
12: Mireu, un equip de TV3 InfoCat 324 Info s'ha desplaçat fins a la brama... sí, que hi han anat, eh? Hi han anat per veure-ho de prop. He de dir que...
16: Van amb autocar, perquè són molts, no?
12: Sí, sí, ha sigut un èxit i els han tingut a tocar, eh?
0: El guia explica les característiques més rellevants dels cérvols i la seva brama i, a poc, es va fent de dia. Hem hagut de matinar, els que venen de Girona i Salt encara ho han hagut de fer més, però l'experiència ha valgut la pena, perquè escoltar com braven els cérvols no té preu. Sentir-los bramar, els hem sentit. Veure'ls ja ha costat més.
2: Oh! Però què és això?
16: Ulla, ulla!
1: Jo no veig res. Els he sentit, però no els veig. Costa.
22: Pensar que veuríem allà el gran mascle. De moment encara estem buscant.
0: I mentre uns continuaven amb els binocles, altres han desistit i han agafat el cistell. Que la tardor és època de brama, però sobretot de bolets.
13: Ai, ai, ai.
16: La dona que diu, esperava veure un gran mascle, senyora, potser s'ha confós.
13: Sí, potser no era el seu reportatge.
16: No.
12: Busqueu-ho una altra cosa, senyora.
16: Exacte.
12: Escolteu, ja que no, TV3 no ha vist cèrvols, jo m'he proposat aconseguir sentir la brama al programa i aquí comença un reportatge d'investigació a peu de mascles que criden per follar.
23: Te portes mal, te voy a dar uno por la derecha y otro por la izquierda.
12: He estat fent recerca i he trobat Bramacadí. Bramacadí,
13: que és un conjur de Harry Potter.
12: És una empresa que el que ofereix són experiències per viure de prop aquest espectacular fenomen de la natura,
13: sí,
12: que és el d'observar, sense interferir en la seva, diguéssim, el seu dia a dia, la brama i veure els cèrvols per allà. Jo he fet, doncs, i he trucat perquè no m'he pogut desplaçar. He de dir que l'home, en comptes de venir del mico, jo crec que potser venim del cèrvol, eh?
24: Bona tarda.
12: Bones, que és aquí la brama del cèrvol.
24: És aquí, us atenen Salvador Puigmartí.
12: Escolta, que estan bramant molt aquests dies.
24: Doncs sí, la veritat és que sí, sobretot al matí, primera hora del matí o a partir de les 6 de la tarda.
12: Aquí a RAC1 també tenim els que bramen pel matí, bramen tot, per la tarda i tot el dia, eh?
24: I els que no callen mai, sí, també. Però aquí bramen molt bé a RAC1.
12: Entenc que els cèrvols ara estan, el que es diria, com, estan una mica sortits, no?
24: Sí, jo crec que ho has explicat molt bé. Estan una mica sortits. El mascle... doncs mostra el seu comportament així per aparellar i intentant doncs defensar el seu harem. Si té un grup de femelles i aleshores brama per imposar i bueno, el problema ve doncs quan es troben dos mascles, es poden veure baralles... Molt...
12: És trist, sí, que amb aquesta explicació no sé si estàs parlant de cèrvols o d'homes.
24: Ja, doncs exacte, jo crec que el paral·lelisme és molt interessant. Fins i tot de vegades també quan sents aquests motors de cotxes i motos allò per... Brum, brum, no deixa de ser el... Sí.
12: Aquests més que cèrvols són rucs, aquests, eh?
24: Potser sí.
13: Està molt bé, perquè tu has intentat lligar cap a aquest senyor també, eh?
12: Molt bo el Salvador, que ha fet el paral·lelisme, sí, entre la brama del cèrvol i aquests tios que tenen cotxes que fan soroll, perquè és la seva brama.
16: Fan soroll com?
12: Brum, brum. És molt mascle, això, eh?
16: Brum.
12: Per atraure les femelles.
16: Sí,
22: que
16: jo em sento superatreta quan
22: allà,
16: sento un cotxe.
22: El gran mascle.
12: I no l'ha vist, senyora. L'ha vist amb el cotxe. Bé, el tema és que tots són paral·lelismes, eh, pel Salva?
24: Com el fet de que només els mascles dels cèrvols porten banyes. Aquí també es pot fer bastanta broma. La veritat és que és un tema molt, molt interessant. Sobretot quan...
12: El de les banyes?
24: Quan els explico... Sí, exacte. Sobretot quan els expliques que aquestes banyes es renoven cada any. Que aquelles banyes que poden fer quasi d'un metre, les grans, amb set puntes, doncs cauen com si fos una fulla caduca per tornar a créixer immediatament. O sigui, 3 mesos per posar unes banyes que fan quasi d'un metre.
12: Jo tinc un amic que renova les banyes cada cap de setmana, eh?
24: Ah, no, aquest... aquest el supera, doncs.
12: Ja... És que és aprendre la vida del cèrvol i parlar d'antropologia humana.
13: A veure si Bambi... Bambi realment és un documental.
16: Els hi cauen les banyes.
12: Sí, sí, sí, va, els tornen a créixer en 3 mesos.
16: Això no passa amb els humans, eh?
12: Escolteu, ara sí que sí ha arribat el moment, diguéssim, més espectacular d'aquesta secció.
13: Estic emocionat, eh?
12: Hem aconseguit la brama.
16: Ai!
12: I podem sentir una brama en directe per telèfon.
13: Ai! Oh!
12: Tu, com a experta, em podries reproduir una mica com és aquest so?
24: Home, doncs no ens arrugarem pas. Aquí no hi ha cap cèrvol que em pugui criticar, perquè, com he dit, sona dinar, però la cosa seria... escocec no fan el pan jo, eh?
12: Crec que havia posat una mica calent, eh, Salvador?
24: Sobre que no estem a prop, doncs.
12: Doncs moltes gràcies per atendre.
24: Una abraçada, que fem extensiva tot l'equip.
12: Vinga, et diré adéu en idioma de cèrvol.
24: M'has deixat mort fred i sepultat.
13: Ha decidit que ja no té prou amb lligar amb dones per telèfon, que ha de lligar també amb homes.
16: I amb cèrvols. O sigui, és capaç de fer un cèrvol només per pavonear davant de l'altre.
12: Perdoneu, però ho ha fet també el Salvador, que m'he posat a la pell d'una cèrvola
13: i
12: he pensat, que sexy. Que sexy, he pensat.
13: Ahir vam parlar prou de mamadetes.
16: Sí, és important fer manteniment de la màquina.
12: Mireu, per anar matant el tema, la frase ja estava inventada. Qui no brama, no mama. Aquest tema que teníem ganes de parlar-ne, perquè tots aquells que us agradi viatjar, us portem una nova modalitat, s'anomena el turisme d'escombraries, que s'ha posat de moda sobretot al Baix Penedès, entre els municipis de Santa Oliva i Albinyana.
16: El que està passant és que cada municipi té un sistema de recollida d'escombraries diferent. Santa Oliva té... Santa Oliva, però també hi ha dies que és Santa Oliva. No, Santa Oliva té un porta-a-porta, i Albinyana no. Per tant, els veïns de Santa Oliva, que no fan cas d'aquest sistema porta a porta, agafen les seves escombraries i les van a llançar al poble del costat, al Vinyana.
13: Home, doncs jo t'he de dir que he vist contenidors més grans que molts Airbnbs, eh? Vull dir que un contenidor de vidre i cap tota la família.
12: Encara hi viurà tota la família, tens raó. Des dels Taloners tenim una solució per aquest problema, i és que hem sabut que s'està creant una ciutat per tota la gent que no recicla, per tota la gent que no vol llançar les escombraries on toca, i és una ciutat que s'anomena... Abocador.
13: Abocador?
12: Abocador, ciutat d'escombraries.
13: Ei! Abocador com Maria... molt bé!
16: Bueno, quin gent!
13: Tant de bo la gent dels Premis Ondas l'estigui escoltant en aquest moment, perquè jo crec que amb aquesta broma ens donen Londres aquest any.
12: Bravo!
13: Vamos, chicos, vámonos.
12: Aquí teniu l'anunci d'Abocador, ciutat d'escombraries, una ciutat apocalíptica.
3: Marranot, marranota. Sí, sí, a tu t'ho dic, que l'únic que recicles és els documents Word a la papelera de reciclaje i que quan veus un contenidor groc penses que és una estàtua d'un Minion? Hem inventat una ciutat on no cal reciclar. Vine a viure al paradís de la merda, a Abocador, ciutat d'escombraries.
4: Aquí, l'únic porta a porta que sentim és porta a porta que ja em llenço jo la merda per la finestra.
3: T'has preocupat de saber si has de llançar el plàstic dilluns, el castró dimarts i les ungles del teu gos l'últim dimecres d'agost?
4: Oh, i molt important, ens estalviem la taxa d'escombraries. Les rates i les paneroles s'ho mengen tot. I si ets al·lèrgic als gats, no pateixis. Oh, ja se'ls han menjat les bosses.
3: Recicler és cosa del passat. Vine a la ciutat del futur.
4: Abocador. Ciutat d'escombraries.
3: Estigues tranquil, no et despertarà el camió de la brossa.
5: RAC 1.
6: Ràdio en directe.
7: Actualitzada al minut.
6: Alertes d'última hora.
7: RAC més 1.
6: Notícies.
7: Podcast. Contingut exclusiu.
6: Escolta.
7: Navega.
6: Descarrega.
7: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
6: Fàcil, còmoda.
7: Intuïtiva.
6: I renovada.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
25: Propera parada, plaça Lesseps.
26: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
27: Ocasión Plus.
28: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Molt benvinguts a aquesta emissió inaugural de RAC1, una nova emissora de ràdio privada i en català que tenim el gust, el plaer d'encetar amb vostès.
1: I també ens agradaria molt compartir amb tots vosaltres la mateixa il·lusió que tots els professionals de RAC1 estem vivint en aquests moments, les primeres passes d'aquest nou projecte radiofònic.
0: A partir d'avui comptarem amb vosaltres per fer una ràdio directa que basarem en l'entreteniment, també en l'opinió i en l'informació. Una informació que començarà liderant ben d'hora, a les 6 del matí, la Núria Ferrer.
1: De 6 a 9, i a partir de les 9 i fins a les 11, Ramon Pellicer.
0: Aleshores serà el temps de l'opinió, i des d'aquesta opinió...
2: No han passat els anys, eh?
0: Diguem-ne, la transició...
2: Jo quan t'he vist arribar he pensat, bueno, un pacte amb el diable, però la veu també.
3: Tens la mateixa veu.
2: Idèntica.
0: Sí, perquè he practicat molt,
4: Després tens una veu de pito, no?, quan baixes de l'escenari, sí, treu el micròfon.
3: Ara us ho preníeu amb calma, eh? Trobo el, no?, com molt...
0: Exacte, el sí. Ritme ja s'acceleraria després amb el temps. Ara era sí. Qüestió de mastegar una miqueta les coses per aquesta sensació que aleshores teníem, eh? I ara també tinc. I és que estàvem fent una cosa...
2: Solemne.
4: En el teu dia a dia, Ramon, quan és d'important la ràdio?
0: Vull dir... El meu dia és essencial. Jo em llevo amb la ràdio.
4: O sigui, de 24 hores del dia, quantes hores pots estar escoltant la ràdio?
0: Doncs les escolto sempre durant el matí, mentre esmorzo...
3: De 3 a 4, també, no?
0: Sí, sobretot de 3 a 4. Si em desplaço amb el cotxe, jo el que escolto és sempre la ràdio.
3: Que bo, que bo. És que... Podem preguntar quina emissora?
0: Més d'una.
3: Més d'una.
0: Sí.
2: Hi ha Ramon Pellicer per tothom, aquí, eh?
0: Entre elles, RAC1, òbviament. Molt ara veníem amb la meva dona escoltant RAC1.
4: Ah, molt bé.
2: Mira, la travessa i el Rocamora, exacte.
3: Escolta, Ramon, trobes a faltar el Tena?
4: No.
3: Oi, mira, no t'ha costat gens, eh?
0: No, gens. No, és que són molts anys, ja, de TNs i de telediaris, i de ja, prou, ja.
3: O sigui, aquesta musiqueta, eh? He sentit la musiqueta i la meva veu, jo ja estic allà...
0: Sí, tant,
2: eh? Jo ja espero, a veure què passa.
4: No t'has tret un pes informatiu? Entenc que fent altres notícies hi havia una addicció a estar enganxat tota l'estona al que passava a l'actualitat, estar informat.
2: Sí.
4: Pot ser que ara hagis desconnectat una mica o segueixes igual d'enganxat?
0: Ho he intentat, però no ho acabes d'aconseguir del tot, perquè forma part de la teva manera de ser.
2: L'addicció, sí.
0: Sempre estic vinculat a l'actualitat.
2: No, ho diuen, que les addiccions... Sí, no, n'agafes una altra...
0: Sí. Però t'ho prens d'una manera més tranquil·la, això sí, és cert. No hi ha aquella angoixa de dir, ostres, m'he perdut aquest butlletí i ara doncs, no sé què ha passat als últims minuts i això et provoca certa angoixa en la teva feina, perquè cal que estiguis al dia al màxim. Ara continuo seguint els informatius, sobretot, però amb aquell marge de distància de que no és ja imprescindible pel meu dia.
4: Amb una mica de amb el pijama des de casa, amb calma, no?
0: També, per què
4: tu,
0: no?
4: Sí, tinc un dubte, tu ets de dormir en pijama o en pilota?
3: Però Guillem, ara això que té a veure amb el Dia Mundial de la Ràdio.
4: No, ara m'ha vingut bueno. No, perquè a mi m'agrada... Tu tens xandals? Perquè és que vesteixes molt bé. Tu tens
3: no t'imagino amb xandals, tens
0: no.
3: Raó.
0: No?
4: No.
2: Jo podria.
0: Hi ha alguns, doncs, que estan molt, molt ben aconseguits. No? A veure, sí que dormo en pijama.
4: Vale.
0: Sí, de dormir en pijama.
3: No cal entrar aquí ara.
4: No, però
0: és el Dia Mundial de la Ràdio. Blau marí.
2: És que t'hi feia tant, en blau marí?
3: Sí.
2: Pijama, color... Et vols jubilar?
0: No tinc pensat fer-ho immediatament. Ho faré algun dia, tard o d'hora, però de moment continua agradant-me prou la feina com perquè hi continuï enganxat.
2: Bueno, és aquella cosa que quan la feina és una passió, no? Costa molt més. No és feina. Això, vigila,
0: sí, però això s'ha de dir baixet, perquè...
3: Sí.
2: No,
3: després costa renegociar, no?
0: Exacte. No cal pagar-li res perquè ja s'ho passa bé.
3: Jo t'he de dir, Ramon, que sort que has fet carrera a la tele, perquè si haguessis seguit a la ràdio ens haguéssim perdut aquesta mirada que saps posar davant de càmera, lladre. Tens una manera molt peculiar de mirar càmera, tu, eh?
0: Sí?
3: Sí.
4: T'està mirant així ara, eh?
3: Sí. Ah, no. Amb aquesta caigudeta d'ulls...
2: No, espante.
3: Se sap guapo, eh?
0: A veure...
2: Home, és que si no seria ciego, si no se sapigués guapo.
0: De veure-hi, i veiem tots, sí. Però mirar és un exercici que implica una voluntat i ja no és tan fàcil saber mirar. De la mateixa manera que de sentir-hi tots hi sentim, però escoltar és aquell fet que està un grau per sobre, no? Doncs en el cas de veure-hi i mirar, també.
2: A mi se m'estan dilatant les pupil·les.
5: Així sona RAC1.

0: RAC 1 Notícies. Josep Moragas.
1: Bona tarda, són les 3. L'incendi de Madrid i Àvila entre les hores més complicades. Un foc que ja ha calcinat 25.000 hectàrees. El vent bufa ara mateix amb molta força, amb ratxes de fins a 70 km hora. I la situació podria empitjorar. Preocupa especialment, com dèiem, el vent. Ho ha dit el tinent coronel de l'UME, Pablo Samaniego.
2: En principio, las condiciones están supeditadas siempre a que el viento, que es lo que más nos preocupa, alcance sus picos a lo largo de primeras horas de la tarde. Y, por supuesto, pues ahora mismo orientados a evitar el impacto en esta zona que estamos hablando y a que no se una con el incendio de Madrid en estos dos sectores. Es decir, trabajamos en la parte este del incendio y en la parte oeste de manera más centralizada.
1: Les persones dels municipis evacuats pel foc ja marxen a correcuita de les seves poblacions. Són més de 80.000. Segons dades del govern espanyol, Àvila, el 90% de la gent ja ha pogut ser evacuada. El president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha agraït la tasca als ajuntaments que rebran els desplaçats i, això sí, ha demanat seguir les indicacions.
3: Quiero agradecer la responsabilidad de la población de los municipios evacuados. Creo que es importante en estos momentos seguir las indicaciones de las autoridades, de todos los que tienen capacidad de tomar decisión.
1: El govern espanyol hi ha desplegat 3.000 efectius, 400 mitjans terrestres i 20 mitjans aeris per fer front al foc. I en paral·lel, a Castelló, la unitat militar d'emergències també s'ha hagut d'activar per un incendi d'evolució, diuen, negativa a la Vall d'Uixó. Es tracta d'un foc molt violent, amb condicions meteorològiques completament adverses, en una zona amb fortes ratxes de vent que compliquen les tasques d'extinció i una temperatura de 35 graus. Aquest incendi, com dèiem, a Castelló, on també s'ha desallotjat una urbanització de manera preventiva. I al Tarragonès, els bombers treballen per un incendi de menys dimensions, de millor perspectiva, en aquest cas, un incendi de vegetació agrícola a prop d'una refineria a Perafort, del Tarragonès. 6 dotacions dels bombers que treballen per apagar el foc. Ara mateix, Protecció Civil ha activat la prealerta perquè el foc està al costat de Repsol Petroli. El foc no afecta les instal·lacions de l'empresa. I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, diu que l'R12 i l'R11 de Rodalies es podria reprendre l'activitat de la línia la setmana que ve. Adif ja ha omplert de formigó l'esvoranc que es veuria aquest dimecres durant les obres per soterrar les vies a Montcada i Reixac. Abans que hi puguin tornar a circular trens d'aquestes línies, es faran marxes blanques, és a dir, circulacions sense passatgers.
4: Si podem fer marxes blanques, el que podem dir és que amb tota probabilitat la setmana que ve hi haurà represa del servei. Permeti-nos aquesta comunicació amb Adif per saber exactament quin dia ja ho podem traslladar.
1: A Rodalies també continua tallada l'R3 per una incidència que ha afectat la senyalització de la línia. En aquest cas, Territori no preveu quan es podrà reobrir. Rodalies ha habilitat un servei d'autobús per fer el tram entre Fabra i Puig i Barcelona i Puigcerdà. I els esports amb Genira Gallut.
5: En ciclisme s'està disputant la penúltima jornada del Tour de França amb l'etapa reina que per segon dia consecutiu finalitza amb l'ascens a l'Alp d'Huez, ara mateix a punt de coronar el col de Galibier i a 59 quilòmetres de meta, petit grup d'escapats, Kuss, Richitello, Carapaz i Juan Ayuso a 5 minuts del grup del pilot on hi ha el maillot groc Tadej Pogacar. I aquest matí, jornada d'amistosos d'equips catalans, el Girona ha perdut 0-1 contra l'Alavés amb gol a l'últim minut d'Álvaro García a la sortida d'un córner, mentre que l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1. Els golejadors han estat Rubén Sánchez en pròpia porta i Quique García, tots dos a les acaballes del partit. A les 8 del vespre, el Nàstic de Tarragona s'enfrontarà a l'Andorra per tancar aquesta jornada de partits de catalans de pretemporada. I un últim apunt de mercat futbolístic perquè el Barça ha fet oficial l'arribada de la portera nord-americana Tyler McCamey fins al 2028, mentre que el Badalona Women ha presentat la davantera ex-matalassera Sheila Guijarro. L'Olímpic de Lió també ha anunciat l'arribada de l'ex-blaugrana Salma Parayuelo i al mercat masculí l'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge del migcampista del PSG, Kang In-li.
1: I al temps, hores d'ara ja tenim alguns ruixats actius al Pirineu Occidental, però al llarg de les primeres hores de la tarda es formaran tempestes que poden ser intenses i localment acompanyades de calamarsa o pedra a l'interior de les comarques de Girona, el Pirineu, Prepirineu, sobretot l'Oriental, i fins i tot arribaria al nord de la Costa Brava, tot plegat amb un descens de les temperatures i vent de tramuntana i mestral a tots dos extrems del país. De cara a la nit i matinada, precaució, perquè es poden produir xàfecs intensos al litoral tarragoní que es desplacin cap a punts del Garraf i al litoral central. Ara bé, a diferència d'altres nits, aquesta podria ser de millor dormir perquè les temperatures poden baixar respecte als últims dies. És tot per la nostra banda. Informació actualitzada en una hora i també al portal de RAC1.cat.
0: Això és RAC1 Central.

0: Un, dos, tres.
1: I què passa?
2: La gent està esperant a casa que comenci...
3: Reconcentrat.
2: Exacte.
1: Ok, escolta.
4: Mira, mira, escolta, escolta.
0: Li veig amb cara d'il·lusió, Adi?
5: Hòstia.
0: Content, eh?
5: Estic content.
0: Alegria.
5: Bueno, jo
0: què li passa?
5: Jo...
0: Si no està mai content.
5: El que necessito és que comenci el curs una vegada. Jo ja no puc més. I com jo, tots els avis de Catalunya, que portem 3 mesos fent de cangurs dels nostres nets...
0: Sí. De dir, aquí hi ha hagut això gent que encara està fent de cangurs.
5: Exacte,
0: hi ha menors avui a la sala.
5: Exacte, hi ha menors que venen acompanyant els seus pares i els seus avis. De dir, bueno, és increïble. A mi, el que passa és que tinc ansietat, jo tinc angoixa, jo tinc nerviosisme, jo tinc estrès i pena. Ahir vaig fer una capsinadeta després de dinar, res, 3 o 4 minuts.
0: Sí? Només?
5: O 6 hores, ara no me'n recordo, perquè
0: ja
5: arriba una edat que et despertes i demanes quin any és.
0: Vostè és de dormir, sí.
5: Jo soc de dormir, I quan em vaig despertar, els meus nens m'havien embolicat de dalt a baix en paper film.
0: Una broma.
5: No m'agraden les bromes, no és el que hem ensenyat a casa. Les bromes, els programes aquests de merda de la tele, les bromes. A mi no m'agraden les bromes. M'havien momificat. La meva pròpia família m'havia momificat en paper film.
0: Avi!
5: Vols veure una bona mòmia?
0: Va, avi, sí.
5: Ja m'agradaria a mi descansar.
0: Bueno, el cas és que enguany les famílies que tinguin nens a l'escola notaran que tot és més car.
6: Sí, perquè el preu del material escolar s'ha enfilat i molt, concretament arriba als 500 euros per fill. I l'OCU diu que aquest curs que comença serà dels més cars dels últims anys.
0: Va,
6: sí.
0: Vinga, va.
5: Un moment. Conrad.
0: Vinga, va.
5: Sí. Ui, m'he llevat. Ui, m'he llevat tan vil.
6: Clar, dijous paella, no?
0: Sí. Ara deia, per què t'has llevat amb il·lusió?
5: No recordava,
7: però de sota gràcies, Manel.
0: Dijous paella, d'entrant,
5: No.
0: Sempre d'entrant. D'entrant tenim uns entremets, tenim unes olivetes, unes olivetes... Foten les olives, Pau.
5: No, home.
0: I porta'm ja el plat de paella. Porta'm la paella sencera.
5: Directament,
0: sí,
5: clar.
0: Home, sí, a la valenciana. A la dir, venga.
5: Cullera de fusta i cap piqui pugui, no?
0: A compartir, no cal plat.
5: Molt bé. Conrad Consum, penso que aquesta setmana, és a dir, aquests primers programes encara no havia sortit. Benvingut, felicitats, bon dia i bona hora. Veig que
0: primer dia vaig sortir.
5: Ah, primer dia
0: vaig parlar de futbol.
5: Ah, sí, és veritat. Perdoni.
0: I del Barça.
5: Bueno,
0: el vostre gran fitxatge, en Joan García.
5: Sí.
0: Sí, sí. Mira, tanta història i estem empatats a punts.
5: Sí, bueno...
0: Visca.
5: És la tercera jornada. Deia que vostè és de l'Agència Catalana de Consum, el president...
0: Tu has dit.
5: Sí.
0: L'Agència Catalana de Consum.
5: Sí.
0: La nostra.
5: Sí, home, sí.
0: No l'OCU.
5: No.
0: L'Organització de Consumidores i Usuàries.
5: Sí.
0: Què passa, que la gent de consum no ho servim o què?
5: Sí, home, sí, sí que...
0: No us en refieu més d'un senyor de Palència que us diu que tot està més car?
5: No, a més, no cal anar a València.
0: Això sap ton pare, hòstia, pregunta-li.
5: Això ho sap tothom. En aquest cas, la dada és de l'OCU, deia que vol que li digui, doncs l'han publicat ells, doncs escolti, el cas és que el material enguany, el material escolar, és més car. Una cosa que no calia cap estudi, també t'ho dic jo.
0: Ja ho sé, ja, que cada any rebo 500 trucades de pares i mares abans que comenci el curs.
5: Això per...
0: Cada curs és més car, el material escolar.
5: Sí.
0: Quan heu donat la notícia d'aquest any?
5: Han baixat
0: els preus dels bolígrafos.
5: Sí. No, clar.
0: Mai! S'ha fet aquesta notícia. Jo estic fart de rebre queixes. Escolti, és que el material escolar és molt car.
5: Yeah.
0: I ja ens hem gastat molts diners amb la matrícula.
5: Bueno.
0: Sà que no has gastat molts diners, Josep Maria. Si has apuntat el teu fill a una escola lliure.
5: Home, però...
0: D'aquestes que eduquen amb somriures.
5: No, això no existeix.
0: Josep Maria,
5: aviam.
0: Sisplau, no te'n refis d'una escola que a la porta hi tingui un cartellet on hi posi criança respectuosa.
5: Home, hòstia, com les gallines, Això fan amb les gallines, també, criança respectuosa.
6: Sí, les de llibertat.
5: Sí. I te cobren el doble i els ous són els mateixos, també t'ho dic ara.
0: Escolta, Josep Maria, que pagues 1.200 euros al mes perquè ensenyin el teu fill a abraçar arbres.
5: Home,
0: hòstia, clar que està més car el material escolar.
5: Quin cas més concret, no? De tota manera...
0: No, escolti, senyor Consum, és que ens volem queixar perquè volem fer una reclamació perquè el plàstic per folrar els llibres és molt car i la resta de nens se n'enriuen de la meva filla perquè li hem hagut de folrar el llibre de coneixement del medi amb el plàstic que separa els tranxetes.
5: Això ha passat totalment
0: Mira, escolta, a mi què m'expliques? Si tampoc no sabries folrar amb Iron Fix, que segur que et quedaria amb bombolletes, idiota.
5: Bueno, un moment, no insulti la gent. Mira que ha començat bé, però han passat 2 segons i ja no
0: està bé. Mira, escolta'm, jo només vull dir una cosa. Sí. Si tot això de l'escola us sembla molt car, escolta'm, feu homeschooling.
1: Sí, això de...
0: Bueno, els teniu a casa, els ensenyeu vosaltres mateixos, els vostres fills, a casa, sí. Els feu de professors vosaltres, tant que en sabeu, sabeu de tot, els pares.
1: Has de tenir diners també per
0: sí,
1: això,
0: els ensenyeu els colors, sí. Els ensenyeu les olors, sí. Com expressar els sentiments.
1: Bueno, això els pares també ho han de fer, no?
0: Total, això és el poc que aprenen abans d'anar a la universitat i acabar a l'atur.
1: Bueno,
0: i ja està. Sí. Ja està, home. És un consell de l'Agència Catalana de Consum, pràcticament sempre el vostre.
1: Molt bé. Moltes gràcies. Deies, Manel,
6: aquest augment del preu ha disparat la compra-venda de material escolar a les plataformes en línia del mercat de segona mà.
3: Senyor,
0: hola.
3: Perdona, bon
0: què
3: dia.
0: Què tal, Narcís?
3: Bo, perfecte, tens un piti.
0: No tinc cap piti, no sóc la teva senyor i tu tens 6 anys, no hauries de fumar.
3: És que el vaper no va, eh? El vaper no...
0: És que ni en vaper.
3: No m'omple, el vaper que no m'omple i ara m'omple, doncs, a tornar als orígens, no? Ducals?
0: Sí. Narcís, no fas...
3: T'interessa algun llibre de segona mà?
0: Però què estàs? Estàs fent contraband de llibres?
3: Bueno, és que en tinc un parell en bon estat, de segona mà, boníssim. Només hi ha 3 polles dibuixades.
0: Això s'esborra, però no deuen ser amb llapis.
3: No. Rotring 08.
0: Ah, hòstia.
3: I jo, el que diu vostè, contraband és una paraula molt forta pel que jo faig, eh? Jo només sóc un humil entrepreneur, com deia el senyor, eh? A més, tinc els llibres molt ben conservats, sóc bon estudiant, jo només sí? M'ha quedat psicomotricitat.
0: Hòstia, psicomotricitat...
4: No tens prou psicomotricitat per dir la paraula psicomotricitat.
3: Exacte. És que la de la boca és la primera que va caure de tot, perquè...
0: A l'escola del fill de l'Emperín hi diuen psico. El nen fa psico.
1: Sí.
0: Avui li he de posar xandall que fa psico.
1: I per què?
0: Jo em pensava que era psicosis, no sé.
1: No, home, no,
0: els hi deuen ensenyar a punyar la gent.
1: No, home, no, això depèn
0: per
1: de
0: després, per sortir a la tele, al programa del Crims o algo. No. Bueno, que es volen fer famosos els nens petits ja.
1: A l'escola del meu li diuen motri, miri. Això va com va. Bueno.
0: Psico i motri.
1: Sí.
0: Som els noms de nens d'aquests que els hi posen ara, que els hi posen noms raros.
7: Això seran dos personatges del 3CAT d'aquí 2 dies, del Club Super 3 i tal, eh?
3: Bueno, però estava parlant jo.
0: Sí, perdona. Què passa amb la psicomotricitat, Narcís?
3: La psicomotricitat grossa, jo la fallo sempre. La psicomotricitat fina la provo, perquè és fer cosa amb els dits, no? La fina.
0: Sí, has de passar boletes per un fil, no?
3: Bueno,
0: enfilar macarrons.
3: Sí, li ha pitis, lo que tu vulguis.
7: És veritat que psicomotricitat fina que la gent gran no sap fer, tampoc.
0: Però què coi has de liar pitis?
3: Jo vaig passar directament del xumet al Lucky Strike.
0: Va, Manel.
3: El primer paquet va ser el Lucky Strike.
6: Tira, els productes escolars que més pugen són els llibres, el material de dibuix i la roba.
0: Avi.
5: Mireu, feu el que vulgueu, si voleu, ja us ho pago jo, tot això dels llibres i la roba del gimnàs i la motricitat i els collons que facin ara. Però que comenci el curs una punyetera vegada.
0: Però, què li passa,
5: perquè,
0: ara?
5: Que porto tot l'estiu, ja t'ho deia, convivint amb els nets, sí. I els més greus és que els seus pares em van demanar que fes activitats amb ells. Clar. Fes activitats amb els nens,
0: bueno, clar,
5: eh? Activitats, sí, no, se'ls ha de...
0: No,
5: perquè passes a l'altra banda i venen sobreestimulats i són nens molt pesats al final, eh? Perquè abans no els estimulaven i mira, la cosa va més o menys bé. Ara has de fer activitats tota l'estona, eh? Perquè es veu que avui en dia els nens no es poden avorrir. És gravíssim. Si un nen s'avorreix és gravíssim.
0: Això és veritat.
5: Sí, i tant que és veritat, ja t'ho dic.
0: I també li toca fer de cangur de tots els amics dels nets?
5: No, per sort no. Ara ja només faig de cangur del 95% dels amics dels meus nets, eh? Hi ha hagut una baixa. Un nen que es diu Far, un nen molt... un nom molt bonic, eh?
0: Far.
5: Es veu que un dia jo li vaig dir que no, al Far, i el nen ho va explicar als seus pares.
0: Hòstia.
5: Un traïdor, un nen traïdor.
0: No parli així d'un menor, home.
5: Bueno, un menor.
0: Quants anys té?
5: Sí, home, 16. És menor, però és traïdor, també. Ja tens edat de saber el que és la traïdoria. I clar, als nens no els pots dir que no, perquè es veu que això els traumatitza. Els nens d'avui dia han de fotre el que volen.
0: Bueno, sí que ha estat entretingut aquest estiu, avi.
5: Tu diràs, però he de dir que ja ho tinc per la mà, perquè em vaig fer una nota al mòbil.
0: Al mòbil?
5: Sí.
0: Però si vostè no veu bé la pantalla del mòbil.
5: Sí, puc llegir la mar de bé perquè tinc la mida de lletra del mòbil al màxim. D'això ho fan per la gent gran i per la gent no tan gran.
0: Hòstia, i tant al màxim, però què és aquesta barbaritat?
5: Bueno, m'hi cap una lletra a la pantalla. Una pantalla, una lletra. Sí. Aleshores, mira, he d'anar en compte perquè... Això ho tinc aquí apuntat.
0: L'ot,
5: sí, notes, sí. Diu, ot, has d'anar en compte perquè és al·lèrgic al kiwi. A les llavors, però sobretot a la pela. Que ja m'explicaràs qui es menja el kiwi amb pela. Bueno, Però jo ja no sé res, eh? Després, compta amb l'Ona perquè és intolerant a la lactosa.
0: També ho té apuntat, això.
5: Tot i que és vegana. O sigui que tampoc no pot menjar formatges ni cap derivat dels làctics.
0: Bueno, sí.
5: L'Ona veu llet d'ametlla, eh? O de soja, jo no sé què has de munyir. Una planta. Has de munyir una planta. Llet d'arròs segur que no, perquè diu, no, és que la llet d'arròs no té gust de res.
0: Però llavors,
5: no
0: pot... I llavors l'Ona, què veu?
5: Jo li he donat sobretot aigua, eh? Que el gust és semblant a totes aquestes llets que dèiem. Bueno, mira, un missatge de la mare de l'Ona.
0: Què diu?
5: Que no torni a dir que la llet de soja, no sé què...
0: Que no torni a dir llet de soja?
5: Sí, que no és ben bé llet.
0: Ah, perquè no és ben bé llet.
7: Que no és ben bé llet, no?
5: No, s'ha de dir beguda de soja. M'ha enviat un missatge per dir-me que s'ha de dir beguda de soja.
0: Els pares estan... Veig que...
7: No fos cas que hi hagués... No fos cas que hi hagués algú que es pensés que és llet.
5: Sí.
0: Això ho deixarem aquí, avi, eh?
5: Sí, ho deixarem aquí. Jo aniré a fer el dinar per tot aquest regiment.
0: Què farà, macarrons?
5: Tots boig, macarrons. Menjarem hummus... Amb unes fustes que hem trobat.
0: Les galetes.
5: Unes galetes, sí, de fusta. I la pel·lícula ja la tenim.
0: Sí?
5: Sí, el, com es diu, el doc de la Generalitat.
0: Això és un llibre.
5: Eh?
0: Em pensava que anava a dir... El...
5: És la pel·lícula, que han fet la pel·lícula.
7: La pel·lícula, eh?
5: Sí, sobre el doc de la Generalitat. Com és això?
0: El document... Si podria posar la sortida
7: oficial de la Generalitat de Catalunya.
0: L'arribada del tren...
5: El diari oficial de la Generalitat de Catalunya en pel·lícula.
0: Anava a dir que li podria posar l'arribada del tren a l'estació, la primera pel·lícula. La dels germans Lumière.
5: No, però hi ha gent a dins d'un tren i això es veu que està malament també.
0: També.
5: Perquè el tren és una locomotora que embruta. Aleshores, no.
0: Si fos un tren elèctric, potser...
5: No, elèctric no, perquè es veu que a l'hora de fer l'electricitat,
0: sí?
5: Molt o poc també embrutes.
0: Ja.
8: Parlarem dels detalls d'aquesta reunió que van mantenir ahir Salvador Illa i Carles Puigdemont a Brussel·les.
9: Sí, senyor. Ahir va ser una reunió sense rancúnies.
8: Bueno.
9: Sense retrets.
8: Sí.
9: I el més important, sense banderes.
8: Sí, bueno, ara. Ara ho expliquem. Si no hi ha banderes, de tota manera, el problema està clar. Vull dir, si amagues el símbol, és que el símbol és el problema. I no només el símbol, sinó allò que s'amaga sota el símbol.
9: Ja ho sabeu. A mi

0: Moltes gràcies. Sí. En aquest país ja sabem tots, quan no hi ha cap bandera, és com si hi hagués la bandera espanyola, perquè la neutralitat política es diu...
1: Espanya.
0: Ah, si no passa res, el que passa és...
1: Espanya.
0: Ho enteneu? O em poso un mitjó a cada mà i us faig les tiquelles.
2: No cal, Mohamed, no cal.
3: Sí, fes-ho per mi, que jo no arribo a aquestes coses. No, sisplau, no ho faré.
2: Sí, fes-ho, sisplau.
4: Mohamed, jo crec que aquest estiu has pres massa el sol, eh?
0: Va, mentre sigui... Perdona?
4: Que has pres massa el sol.
0: No estaràs fent mofa i befa del color de la meva pell.
4: No, dic una insolació.
0: No, una insolació tampoc. Sí. No confonguis tenir ideals, tenir una idea i fer política amb tenir insolació. Es està loco, lo que dices, loco.
4: No és que està loco.
0: La toca el sol en cabeza.
4: Però estaves parlant amb
0: dues... Està ebullició por dintro.
4: Estaves parlant amb
0: les teves... Jo no parlo italiano.
4: Estaves parlant amb les teves dues mans.
0: No, estava parlant amb les meves dues mans com fent titelles, però la gent ja ha entès una mica la metàfora.
4: Molt bé, molt bé.
0: Crec. En principi tenen la primària.
4: Molt bé.
0: Han rigut com germans Marx,
5: La trobada entre Puigdemont i Salvador Illa representa una mena d'amnistia política a l'espera de l'amnistia judicial i podria aplanar el camí per una trobada entre Puigdemont i Pedro Sánchez.
4: Escolta'm una cosa, ara que estic veient les imatges de la reunió entre els presidents, que he vist que no hi havia banderes, això efectivament, però escolta'm. Sí que hi ha plantes d'interior.
0: Exacte. Sense banderes, però amb plantes. I les plantes també són...
1: Espanya. Però no és una planta d'interior, eh? És Salvador Illa.
0: No, és l'altra.
4: No, però banda.
0: Darrere. Com se llama esta planta?
1: Arriba a Espanya.
0: M'entens? És una planta que regala un poquito con cabeza.
4: Deixa'm fer una pregunta. Nenes.
1: Aviam, ara què fa? Deixi a la gent que ha vingut avui.
4: Plantes d'interior? Sí o no?
0: Quina pregunta és aquesta? Pues no sé, la gent que tinc d'interior... Pues...
4: Les plantes d'exterior són plantes per les valentes.
0: Eh? Com?
4: Sí. Les dones que no acaben de ser cookies?
0: Eh?
4: Jo, plantes d'interior, saps què et vull dir?
1: Sí, però per què? No entenc.
4: Home, perquè les plantes d'interior, vull dir, volen menys cuidados.
1: Ah, sí?
4: No, bueno, menys les orquídees.
1: Sí, vale, d'acord.
4: L'orquídea és difícil, nenes? L'orquídea és difícil. L'orquídea té una floració d'uns quants dies i durant tot l'any tens allà un pal mort, eh?
1: No, ja saps veritat.
4: Vull dir, això fent maco, home, fa maco 6 dies de l'any, que és quan surt la floreta de l'orquídea, però...
0: I que regaleu
4: més orquídees. Eh?
1: Aleshores...
4: Que els amics et fan... les amigues et fan... Bueno, me van portar fa 3 anys unes orquídees de dir, mira, pel teu aniversari, dic, ai, quin... Escolta, l'orquídea és feina.
1: L'orquídea és feina. Aleshores, i a l'hora de cuidar-la, vostè què recomana en una orquídea?
4: Plantes de plàstic.
1: Molt bé.
4: L'hora de cuidar-la...
1: Però no estàvem parlant de plantes.
4: Aquestes no es moren.
1: Estàvem parlant dels presidents de Catalunya, Illa i Puigdemont.
4: No, perdona, estàvem parlant de les plantes que hi ha a la reunió.
1: Sí.
4: D'interior, efectivament, perquè són dos homes. No tenen ni idea de com se cuiden les plantes.
1: Hi ha jardiners homes que en tenen ni idea. O que...
4: Quines dues plantes creieu que són? Mira't les imatges, mira't la foto.
1: Sí, l'he vist i...
4: Mira aquesta foto.
1: Són tipus ficus, no?
4: Tu què sabràs?
1: Home, doncs no pregunti a mi tot el que...
4: Els homes sou tots uns sabatots amb el tema de les plantes.
1: Ah, en fi.
4: Que les dones marxem una setmana, nenes? Marxem una setmana de casa i quan tornem a casa totes les plantes ja estan mortes.
1: Bueno, però...
4: Per què? Perquè heu fet servir el test de cenicero.
1: No, és veritat.
4: L'únic moment en què us apropeu a una planta.
1: Sí.
4: Per tirar-hi la cendra i fotre-hi la borilla allà del cigarro.
1: Llavors, bueno, però... Bueno, quina mena de plantes hi veu vostè en les fotos aquesta de la reunió?
4: Fa veure.
1: Vostè l'investigació...
4: Jo crec que una de les plantes aquestes que surt, aquestes de l'Illa i del Puigdemont, una és una figuera de fulla de violí, claríssimament.
1: Bueno, jo no ho hagués encertat...
4: Figuera de fulla de violí, claríssim.
1: Sí.
4: Que és un tipus de ficus.
1: Home, li he dit jo que eren uns ficus.
4: Calla! Nenes, ja sabeu com es cuiden els ficus?
1: Plàstic?
4: No, home, no.
1: Aviam.
4: És una planta d'interior, això, per començar.
1: Sí, el ficus és...
4: Per tant, ha de tenir una bona il·luminació, però sense llum directa.
1: Ja comencem.
4: Llum indirecta? Sí. Llum directa? No. Vull dir, un ficus, amb llum indirecta, ja tira.
1: Sí?
4: Un ficus, diguéssim, no es posarà en un escriptori a escriure una carta que necessitarà un flexo.
1: No, ja
5: ho sé. L'espelma.
4: Tota l'estona.
1: L'espelma, sobretot, no.
4: Els ficus no escriuen cartes.
1: No,
4: per tant, llum indirecta.
5: Això és
4: molt important.
5: És molt important, eh? Els ficus no escriuen plantes.
4: Bueno, no escriuen cartes. No plantes. I alhora, parleu bé, per favor.
1: Sí.
4: Esteu fent ràdio, eh?
1: Sí, no costa una puta merda.
4: No. Escolta'm, i a l'hora de regar un ficus, heu de vigilar de no fer bassals a la terra, eh?
1: Què?
4: Ficus vol aigua, eh?
1: Sí, però...
4: Massa? No.
1: No.
4: Massa poca? Tampoc. Vol l'aigua exacta?
1: Ja, però l'aigua exacta...
4: Això és com les areques. Les areques, que també... La Pilarina tenia una areca a casa.
1: No és un plat peruà, les areques?
4: No, les areques, allò és arepes.

0: Les areques, mira, és que són ignorants, els homes. No, l'areca és una palmera d'interior, ja, una si palmera que fa una fulla amb ou.
1: A mi em diuen a casa, he deixat les areques a la cuina i el primer que faig és a la nevera.
0: Però què collons has de deixar una palmera a la cuina?
1: No, per menjar-me.
0: La palmera, una areca, ha d'estar a la sala d'estar.
1: A la sala d'estar.
0: Però què passa amb l'areca? Molt punyetera, l'areca.
1: Estàvem parlant dels presidents.
0: Què passa, l'areca?
2: No, sempre és molt més interessant, això.
0: Home, nenes, alguna de vosaltres té una areca a casa?
3: Areca? No.
0: Doncs aposteu per l'areca.
1: Sí,
0: que l'areca és punyetera. Sí. Per què? Perquè quan està malament la planta, que dius ai, que se m'està morint, les puntes de totes les fulles, les puntes, s'assequen. Estan marrones.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors vas anar a la florista i dic, escolta'm, què li passa a l'areca? Què li he de fer? Falta aigua aquí? Diu, ojo, a l'areca, si li falta aigua, les puntes de les fulles es posen marrons. Per tant, regala més. Ah, molt
1: quin
0: bé.
1: Quin pal de programa.
0: Si van a... Ojo! Ojo! I aquí ve lo important. L'areca, si li poses massa aigua, les puntes de les fulles se tornen marrons.
1: Sí, va anar... Un moment.
0: Va anar la mare que em va parir, però qui va inventar l'areca? Déu nostre senyor, no hi va posar atenció a l'areca.
1: Però si és una palmera, això hauria de sobreviure sola.
0: És no.
1: I fer dàtils. Vostè va anar...
0: No saps mai el punt just d'aigua perquè dius, bueno, escolta'm, jo no tinc amb un test que no té forats i escolta, es volta embassar l'aigua al fondo.
1: Una pregunta, per intentar resumir aquest consell.
4: No cal resumir.
1: No, vostè va anar a la floristeria perquè li diguessin que sobretot regui les plantes, però que sobretot no regui les plantes.
0: Exacte.
2: És el
0: i sobretot, de tant en tant, hidrateu bé les fulles.
1: Ah, les fulles també?
0: Hi ha de l'areca, però també del ficus. Si teniu ficus, escolta, ompliu d'aigua del grifo una ampolleta d'aquestes d'esprai.
1: Sí.
0: Traieu-hi, jo faig servir una de cristosol. D'aquestes de netejar els vidres, però bueno, sense el cristosol, a veure,
1: no
0: fotem.
1: Sí, no, clar.
0: El cristosol ja s'ha acabat. Sí. Llavors passes amb una mica, amb una goteta de faire, poses amb aigua, remenes bé, la deixes anar al sabó, perquè l'aigua amb sabó també mataria la planta.
1: Bueno, però podria haver neta,
0: una vegada ja està neta i aixugada l'ampolla, i poso aigua del grifo. Però... aigua del grifo!
1: Però
0: no cal aigua d'aquestes de...
2: No cal la brita, no cal la brita.
0: No cal! No cal aigua de les mossis.
1: Però pot ser que el faire...
0: No cal l'aigua de la font vella.
1: Sí.
0: No
2: cal. Ni de la planxa.
0: Aigua del frifo mateix.
1: Aigua de la planxa.
2: Ja segur que no.
0: No, aigua de la planxa no.
3: No.
0: L'aigua de la planxa ja ho diu la paraula.
1: Sí.
0: És per la planxa.
1: Vostè fa servir l'aigua que queda en el dipòsit de la secadora.
0: Com?
1: És aigua destilada.
4: Quines merdes feu a casa?
1: No, compra aigua destilada de marca, eh?
0: Sí.
1: Pot ser que una goteta de sabó pels plats, per la vaixella, pels plats...
0: A veure com acabes la pregunta, eh?
1: Vagi bé per determinar les plantes, per lluitar contra el pugó? No és una goteta, és bastant més.
0: Sí, però...
1: Si vols, et dic les quantitats.
4: No cal contestar. Sabrem les quantitats.
0: No, el pugó se l'ha de matar.
1: Sí.
0: El pugó no se l'ha de rentar el cap. No li has de potre. Per què li fot sabó, pels pugons?
4: Jo sé, perquè relliscant, aleshores fan l'efecte tobogant a les fulles.
0: Te diré el millor pels pugons.
1: Sí.
0: Mariquites.
1: Bueno, farem una...
0: No aquests homes que van...
1: No,
0: les mariquites
1: i després
0: es mengen el pugó.
1: Després parlem del futur polític del nostre país, si voleu. Bueno, això,
0: no interessa, això.
1: Parlàvem d'aquesta reunió entre president Illa i Carles Puigdemont.
0: Continuem parlant-ne. Es van veure ahir a Brussel·les, i ja ho sabeu.
4: Quina hora és? És l'hora de comptar diners.
0: Juli, tenim amb nosaltres... Per parlar-ne, Juli Pijuli, president de la Federació de Bars Il·legals, la Febaril.
5: Bon dia.
0: Bon dia.
5: Com estàs? Ets feliç? Jo no, però ho intento. Intento llevar-me cada dia i ser una mica millor persona.
0: Sí?
5: De fet, intento llevar-me cada dia a seques.
0: Ja.
5: A vegades puc, i a vegades no puc.
0: No pots ni llevar-te, eh?
5: No, però quan puc, em prenc sempre una kombucha de gingebre.
0: Kombucha sempre.
5: No les drogues, sí, la kombucha de gingebre, eh? La kombucha de gingebre és com llepar el meu propi fracàs, no?
0: Però t'agrada o no t'agrada el kombucha?
5: El fracàs va bé per la macrobiota.
0: Ah, sí?
5: Macrobiota, microbiota, idiota, que...
0: Juli, m'empenediré de fer-te aquesta pregunta.
5: Endavant, però... no em porto.
0: Però què vol? No era aquesta pregunta.
5: Sí que acostumar, no?
0: No era aquesta pregunta. La pregunta és... Què volies?
5: Bueno, he vist que s'han reunit el president Illa i el president Puigdemont.
0: Sí.
5: Ja sabeu que jo també sóc president de la FEBARI, no? La Federació de Bars Il·legals, no?
0: Sí.
5: I em vull adreçar als altres dos presidents. Serà de president a president.
0: Hòstia, quin mal de cap.
5: De president a president. De president a president. De president a president.
4: president, el president? I el senyor? On eri? Sí? El cap.
0: De president a presidents.
4: President Illa, que rima amb flotilla, president Puigdemont, que rima amb... Com va el món? Doncs pues no ho sé com va. Fatal. He vist que vostès es van reunir en una sala que tenia una taula baixeta de vidre.
0: Sí, sí, sí.
4: Això és un gran encert.
0: Sí? Tu creus? Una reunió amb una tauleta baixa de vidre.
4: És un gran encert.
0: Per què?
4: Sempre hi ha d'haver una tauleta baixa de vidre. Ara l'he entès. Okay.
2: Sí que em portaves, eh?
1: Sí. Ara, ara. Has de passar Cristasol abans. Vull dir, després ja pots fer servir el pot.
0: Cristasol, sí.
4: Hi ha una tauleta de vidre a totes les reunions per si de cas.
0: Tauleta baixa de vidre, molt
4: exacte,
0: bé.
4: Per si arriben els dolents.
0: Gràcies i fins aviat.
4: Que una tauleta de vidre i venen els xinos i reparteixen.
0: Molt bé. Gràcies i fins aviat, Juli, espero.
3: Hola a tots.
6: Així sona. Reconcentrat.
3: Exacte.
6: RAC 1.
7: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
8: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
9: Propera parada, Plaça Lesseps.
10: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
11: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
6: RAC 1.
12: Ok.
6: Així sona. Reconcentrat.
13: Carai!
14: Quantes vegades la celebren, la Pilota d'Or? Perquè tinc la sensació que va ser ahir, això de la Pilota d'Or.
13: Sí, és que...
14: És un cop l'any o dos?
13: És un cop l'any, però sembla més, la veritat. Sí, també, perquè tot el dia n'estan parlant. I només em faria il·lusió si el Real Madrid s'ho fent un altre cop com l'any passat, que no hi va anar. Això sí que em va fer gràcia. I
14: per què no hi va anar?
13: M'ho vaig mirar.
14: No hi va anar per què?
13: Perquè no li van donar Vinícius, no? O què?
15: Sí.
14: Ah, vosaltres de l'anagrama també sabeu d'això, o què?
13: Han fet càstim al cap.
14: Sou de Fosso Fubuleros?
16: Jo sí.
14: I tu, Blanca?
17: No, no, gens.
14: Gens.
13: I t'importa molt la Pilota d'Or?
16: No gaire, perquè jo sóc de l'Espanyol i...
14: Ah!
16: I
14: no
16: tirem, això.
14: No, ha recut de l'Espanyol, oi?
13: Bueno, li hauríem de donar a l'entrenador de l'Espanyol,
14: ah, sí,
13: no?
14: Ah, perquè... Sí. Manuel González.
16: Bueno, perquè...
13: Ha remuntat la cosa.
16: Exacte.
14: I per què et vas fer de l'Espanyol? Per anar a contra casa teva? Per anar contra...
16: No, perquè estem tenint aquesta conversa pel qual jo he de justificar que sigui de l'Espanyol. I aquest és un dels grans motius pels quals
14: soc
16: de
14: l'Espanyol. Porto jo justificant que soc marica tota la vida, jo justifico que és espanyol, com la que em faltava. Estem aquí aguantant totes. Carros i carreta, però tu que ets de l'Espanyol t'hauràs de justificar.
13: La gent dissident...
14: Clar, si ets dissident, hauràs d'explicar-te.
16: Ja m'he explicat.
14: Què dius, que és de l'Espanyol?
16: Perquè no m'agrada el Barça.
14: Però com no et pot agradar el Barça?
16: No, però m'ha sigut de l'Espanyol perquè els meus col·legues de l'institut i de l'escola ho eren i em vaig acabar enganxant.
14: T'has deixat portar.
13: T'has deixat
14: adoctrinar, vaya tela.
16: Exacte.
14: Bueno, doncs res, mira.
13: Molt bé, doncs la
14: no
13: resistència.
14: Aquesta, eh? No ens l'esperàvem.
13: Usain Bolt...
14: Bueno, perdona, però tenim aquí, pare, és acollonant, tot això, però aquest és de l'Espanyol i tu ets del Real Madrid. El cubano és de la Madrid, és increïble.
13: I l'any passat et vas ofendre amb la Pilota d'Or, que no li van donar a Vinícius?
15: No, me da igual.
14: T'ha igual total, no?
15: Sí, sí.
14: Tu et vas fer del Real Madrid per què? Perquè Cuba no arribava...
15: Sí, no havia com ver partidos i quan ponien partido era solo de Real Madrid.
14: Que fort això, també.
13: Molt fort.
14: Sí, és que la misèria fa que acabis sent del Real Madrid. És que
13: I devia ser els anys que guanyava el Real Madrid. Clar, clar, clar. Això, si
15: el
13: no...
15: momento de los Galat, Beckham... Tot...
13: Clar, si no hagués anat al Barça. Clar.
14: Era un momento galáctico, tu diràs. Bueno, escolta una cosa, Usain Bolt, l'atleta més veloç del món...
13: Sí. Amb 8 medalles olímpiques, a dia d'avui es queda sense l'E si puja unes escales.
14: Carai.
13: Ho ha explicat ell mateix a una entrevista a EFE. I des, bueno, des que es va retirar el 2017, es toca la pera a dues mans, bàsicament.
14: Carai,
13: i em sembla molt bé, la veritat. Tot i que jo no sent atleta, i no tenim cap intenció de ser-ho, doncs jo no em quedo sense l'E pujant les escales. Ja. Llavors, potser s'ha deixat massa, Usain Bolt. Ha passat d'una cosa a una altra. A l'entrevista ha fet altres comentaris que a mi m'han fet molta gràcia. Sí. Per exemple, li pregunten com és per ell un dia normal, així estan a casa, des que es va retirar. I contesta el següent. Em desperto just a temps per dir adéu als nens abans que marxin a l'escola. Això ja veus que li posa morro, perquè, clar, qui lleva, fa l'esmorzar, la carmanyola, supervisa que es vesteixin i estiguin a punt els nens? Ell no, perquè diu que es lleva just a temps per dir adéu.
14: Bueno, i que siguin els teus, de fills, no? Perquè tot el lloc li dius adéu a un nen que no es rota. Amb el despiste aquest, si em vol dir adéu, goodbye, goodbye, rota que són un altre nen, no? Perquè ho dic de sobte.
13: Amb la son, no? Amb la son.
14: Sí, amb la son estàs dient adéu a les de la veïna, jo què sé, i els teus estan ja marxat fa 6 dies.
13: Jo crec que Usain Bolt també es queda sense l'è si és corresponsable, saps allò de la corresponsabilitat? Jo demà provaré, no?, això de llevar-me just a temps per dir adéu al meu fill abans que marxi a l'escola. I a veure què passa. A veure quan trigarà la policia a venir o els serveis socials. Perquè jo crec que a l'Usain no li venen els serveis socials a dir, escolta, xato, espavila, que tens el nen aquí, ara, ara, que no, sap, no pot anar-hi sol.
1: Ara.
13: Perquè recordem que té uns bessons de 5 anys, no, de 4 anys, i un nen o nena, bueno, no sé, neni, de 5.
1: De 5.
13: Per tant, no hi van sols.
14: Mare de Déu.
13: No s'hi van sols.
14: A no ser que siguin supersònics, eh?
13: Exacte.
14: Que no crec.
13: Però Usain Bolt continua narrant el seu dia a dia, a EFE, i diu, si no tinc res a fer, simplement em relaxo. I jo crec que si té alguna cosa a fer, també es relaxa. I segueix dient, quan estic de bon humor, veig alguna sèrie i espero que els nens arribin a casa. O sigui, que també espera que els nens vinguin. No sabem qui els va buscar, no, ni qui els porta. O com els... Sí, sí, sí. O hi ha un camió que els descarrega, no sé. I a més, està veient una sèrie. Mentre espera, està veient una sèrie. Home, és que, clar, guanyar 8 medalles olímpiques cansa de per vida, jo crec.
14: I la cosa... Allò és que les porta penjades totes al coll del dia. Allò és que l'home esgotat, perquè, clar, és com portar...
13: Es queda sense l'è.
14: Sí, mare de Déu.
13: Llavors no acaba aquí la cosa, perquè continua el plusmarquista mundial. Diu que passo una mica de temps amb els nens fins que comencen a molestar-me i aleshores me'n vaig.
1: No!
13: Mare meva. Llavors, clar, has de sentir molt el privilegi patern aquest de tenir el morro de confessar que passes dels teus fills i que no passa res. Perquè, clar, això ho explico jo i queda fatal, no? Que si ho explica una mare i queda fatal, això. Llavors, clar, el tio deu estar jugant amb ell 5 minuts o menys, perquè, clar, els nens molesten molt de seguida.
14: Home, els 2 minuts i mig ja n'estàs fins al capdamunt.
13: Exacte. Llavors, la pregunta és... que ens fem des d'aquí és on va quan els fills el molesten. Perquè molta gent, jo m'incloc, si els fills em molesten, jo no puc anar a gaires llocs.
3: No,
13: si vaig a quedar allí, encara que tingui ganes d'anar-me'n. Però és molt feliç el senyor aquest. Jo és que és el meu nou guru. Diu, molts cops simplement em quedo a casa i veig pel·lícules o faig legos. I el senyor fa legos, val? Si jo crec que Usain Bolt no ha entès que ell no és el fill. Vull dir, que no és un germà més, que és el pare. I volia aportar una dada, que és que del 2012 al 2021 les mares solteres per elecció van augmentar un 32,8% a Espanya. Aquí ho deixo.
14: S'entén perfectament, clar, perquè al final dius, bueno, ja...
13: Per fer-me sola, doncs ja m'ho faig sola.
14: Per fer-me sola,
13: un tio jugant a Legos, sí. Esperant que vinguin els nens.
14: Que més nens, és que és increïble. Sí, sí, hosti, tu. Bueno, escolta una cosa, Ricky Rubin, jugador de la penya,
13: sí,
14: també...
13: Ha qualificat el debut de Mohamed Dabon del Barça de bàsquet, explotació, ja que Dabon només té 13 anys.
14: Què?
13: Sí, perquè, clar, 13 anys és menor d'edat, vull dir...
14: I on ha anat a jugar?
13: Al Barça professional.
14: De bàsquet?
13: Sí, bueno, va fer un debut així que després torna al seu equip, però vull dir que...
14: Val.
13: Llavors Rubio creu que ja hi haurà temps per saltar al bàsquet professional i que l'esport d'elit és molt perillós per a una persona menor d'edat que encara està en desenvolupament.
14: Ho diràs.
13: Perquè,
14: a mi l'esport d'elit, perdona, em sembla ja perillós per una persona 50, 60, 30, 35, l'esport d'elit em sembla perillós en qualsevol tipus d'edat, imagina't amb 13.
13: Exacte.
14: Mare de Déu.
13: Perquè, clar, als 13 anys no pots ni votar ni conduir,
14: no.
13: Com se suposa que un nen pot assumir, doncs, tota aquesta pressió de jugar al bàsquet professional. I després la gent pateix, hi ha traumes i ens posem les mans al cap, però ja un cop ja ha passat 10 anys, no? Llavors, Ricky Rubio és un dels esportistes que...
14: Mira Marisol.
13: Mira, ostres...
14: Mira Marisol, tot el moment que va passar.
13: Bueno, i
14: Joselito i
13: Ana Belén, també.
14: Bueno,
13: Ana
14: Belén
13: no
14: encara. Ana Belén,
13: però allò del pallasso, com es deia, aquell pallasso.
14: Zampollo, sí, es posia a explicar la Zampollo.
13: Que ell feia molta por.
14: No digues a la Zampa, però et dic una cosa, si feia por, i ho va passar malament, però Ana Belén també és veritat que la va conèixer Víctor Manuel i la va salvar el comunisme. Clar, és que al final el comunisme, amb què perdona, el comunisme ben portat et salva.
13: Sí, el teòric, el comunisme teòric.
14: El comunisme teòric et salva. Pues tota la pràctica ja, ja ho sabem, però...
13: Doncs Ricky Rubio és un dels esportistes que ha parlat clar de salut mental i de la seva experiència, que va tenir estrès crònic i va sentir molta pressió jugant a la NBA.
14: També dic una cosa, Ricky Rubio ha fet això de la salut, perdó que talli, però és que ara estic pensant que ha fet dues coses importants, bueno, aquesta és molt important, jugar a bàsquet, això de la salut mental i a l'esport, que no tothom té el valor de dir-ho, i després també va anunciar un xampú anticaspa, que jo me'l vaig comprar sense tenir caspa, o sigui que això té molt de mèrit.
13: Això té moltíssim mèrit.
14: Ha parat de la caspa, ha parat de dos grans problemes, que són la salut mental, la caspa, i jo m'he comprat jo hi ha èpoques que tinc que canviar l'època de l'any, de vegades tinc caspa. Que és increïble, no? Perquè a mi em veus i dius...
13: Això pot ser estrès, també.
14: Estrès, que no m'estranya. Però no, vostès dirien ara... Home, vostè, senyor Giró, té caspa amb aquesta pinta que té? Doncs sí, escolti, i em tiro pets, també. O sigui, soc humana,
13: home,
14: soc humana.
13: Home, però és que la caspa... No té res a veure amb ser brut, eh?
14: No, també, bueno, també puc no dutxar-me... O sigui, si em deixo una... Però el que et vull venir a dir és que jo, Ricky Rubio...
13: El recordes, per sempre.
14: I m'he comprat un xampú anticaspa en una època que jo no tenia caspa. O sigui, mira si el venia bé Ricky Rubio o el xampú anticaspa.
13: Doncs mira, potser...
14: HDL era, com era?
13: HS.
14: Com és? HS, clar.
13: HDL.
14: Vale, no sé què és.
13: HTML.
14: Sí. Perdona.
13: Amb tot això de la salut mental dels esportistes, podríem pensar que és un consol de ximples el fet que aquesta gent, amb tots els recursos i tots els psicòlegs esportius que tenen a l'abast tot el dia, tenen psicòlegs esportius per tot arreu, doncs pateixin i s'estressin igual que la resta mortals. Però també això pot ser símptoma que la gent normal vivim amb la mateixa pressió que senten els esportistes d'elit en el nostre dia a dia. I cosa que això ja no crec que sigui un consol de tontos, sinó directament ser tonto, perquè és que no pot ser que la vida sigui una marató o al final de la NBA. O sigui, vivim amb la pressió com si estiguéssim fent una marató tot el dia, a la NBA sortint a... Bueno.
14: Total.
13: Llavors, parlant de la salut mental i famosos... Jo he buscat i resulta que l'artista pop Olivia Rodrigo paga tant la teràpia al seu equip.
14: Com, a veure?
13: Olivia Rodrigo, que és un músic o no sé, paga teràpia al seu equip.
14: Però canta aquest o què?
13: Sí, quan van a fer gira, no? I en un primer moment dius, ostres, que simpàtica l'Olivia Rodrigo, perquè diu, quina cap més implicada, no? Sí. I més generosa. Però si t'hi pares a pensar, o sigui, potser seria millor no sotmetre el teu equip a tanta tensió.
14: També tens raó.
13: I així no haver-nos de pagar la teràpia a ningú, no?
14: Exacte.
13: Sí, clar, dius, està molt bé, però potser no caldria fer tot
14: arriba
13: això.
14: Arriba fins a aquest punt.
13: Exacte. Llavors, crec que la gent rica està passant molts nervis per ser rica. Llavors no sé si val la pena.
14: No val la pena, no val la pena ser rica.
13: No val la pena i tampoc que ens maregin tant i que ens tensin tant.
14: Exacte.
13: No cal
14: exacte.
13: Que ens pagueu la teràpia.
14: I si vols ser rica, sigues rica, però sense tocar els nassos, que aquesta és una altra, també.
13: Exacte.
14: Perquè jo estic a favor que la gent faci el que vulgui, nosaltres som liberals. Vostè vol ser rica? Doncs endavant. Però no a costa de la nostra
13: exacte.
14: Salut mental i de l'altra.
13: Salut mental.
14: Clar.
13: També he vist els documentals aquests de salut mental, de l'Aitana i el de Diverxo.
14: Aitana, la cantanta.
13: Sí.
14: I el Diverxo, David Muñoz. Sí.
13: I clar, no els he vist sencers perquè ja no podia més de tants problemes del primer món. O sigui, com ja m'he fet la idea, el tercer capítol. Però jo he quedat estressadíssima, segur, al sofà, perquè, clar, és com empassar-nos aquestes pel·lícules no ens relaxa i que no prenem res de salut mental. Perquè a sobre ens desvia de la realitat, perquè acabem més preocupats de si el David Muñoz obre un restaurant o no,
14: sí, no
13: que per si arribem nosaltres a final de mes o si ens expulsen dels barris o pel genocidi de Gaza.
14: Ara. Això té tota la raó. I a més, el David Muñoz... Vull dir, que es veu que hi ha cua per entrar al seu restaurant, que això ja és l'última cosa que ens pot passar, no?
13: Clar, que també és
14: no?
13: Com per què et preocupes tant. Però acabes patint tu
14: sí,
13: de veure si l'obre o no i els milions que perdrà.
14: Que escolta, per favor, una cosa et vaig a dir. Realment, aquesta que ha pagat la teràpia al seu equip, realment, bueno, pues, efectivament s'ha de destensar els equips i tal, però jo, pel meu equip, em van reclamar
13: no
14: aquest
13: portes,
14: matí
13: vamos,
14: ni tomàquets.
13: Ni tomàquets ens
14: jo no
13: porten.
14: Els hi pagaria una teràpia d'aquests dos. Bueno, l'Òscar Dalmau, sabeu que no sé on carai els treu, però cada matí estem intrigant.
13: Cada dilluns
14: porta tomàquets.
13: Uns tomàquets més grossos que la palma de la meva mà.
14: Uns tomàquets
13: preciosos.
14: Que semblen una cosa que hi semblen melons.
13: Sí?
14: I els porta, jo què sé,
13: el seu equip.
14: I els porta l'equip. I les bossetes, pum. I aquests dos desagradats, el Joel Fruta i l'altre, aquí present...
13: No, el Joel li ha preguntat...
14: Per què no m'hi portava jo tomàquets? Que com que el Dalmau és el meu cunyat, dedueixen que jo també tinc tomaqueres, però jo què sé.
13: Perdona, li hem preguntat al Dalmau, que tens una fàbrica? I no, això és de l'or, que compartim. Ah, que el compartiu amb el Marc, sí. Ah, coi, doncs el Marc no ens ha portat res.
14: Això és mentida total, jo no comparteixo res amb ningú, perquè jo sóc latifundista i no tinc jo per què compartir tomàquets ni el Dalmau amb ningú. És que és flipat. A qualsevol cas, diré, no us penso pagar teràpia?
13: Bueno, això ja...
3: tot i que la necessitaríeu...
13: Però no era d'abans, era d'abans del
3: programa. Ja era d'abans de conèixer. I tomàquets, com tu comprendràs, no aniré jo arrossegant tomàquets, que
12: però
3: ni que
12: si fos
3: jo...
12: Però si portes una bossa preciosa i
3: gran... La Mercadona, Mrs. Mercadona.
12: Que t'hi caben.
3: Però com he de portar jo tomàquets? Estem boges? O com he d'anar jo arrossegant
12: tomàquets? Un, dos tomàquets, tres.
3: Pues per dos tomàquets jo no m'hi poso, tampoc. Pitjor m'ho poso, em diguis, si no, necessito tal.
13: Home, però si són tan grans, si són tan grans...
3: A veure, a més, els tomàquets de pagès, aquesta idea de que el tomàquet...
12: Això
3: ja,
12: no és veritat.
3: Ja no fa gust de tomàquet.
12: Els de pagès, sí.
3: Ni els de pagès, ni els de no pagès, ni els del
12: sí.
3: Mau. El tomàquet ha desaparegut del
12: això
3: mapa.
12: No és veritat. Els de quilòmetre zero són boníssims. I aquest té pinta de quilòmetre zero.
3: Canvela tal del Mau, ves-te'n al... Tu calla, Ernest, que m'estàs dient, m'estàs torrant per... Sí, també li porta el
12: tècnic, no?
3: L'Àlex, l'empleat que té de tècnic. Pues molt bé, el Dalmau és una boníssima persona. Pues jo no, sóc mala persona, no puc suportar tomàquets. O sigui, no penso arrastrar tomàquets, perdona, ni en broma. Ja la que em faltava.
13: També et dic una cosa, que els tomàquets al Dalmau li surten gratuïts.
3: Perdona, però els ha d'arrossegar. Què sabem si li surten
13: gratuïts? No, però vull dir que també podria fer un regalet que es gasti els diners.
3: Que anés a Cartier i ara que voleu. Com el llotge de Cartier per totes. És increïble. Lo de la classe obrera us esteu passant.
12: Nosaltres amb un tomàquet ens conformem.
3: És increïble. Vamos, home, per favor. No, home. A més, els tomàquets. No veus tu al Prat del Llobregat i tota aquesta zona, que tens els tomàquets boníssims? Pues filla,
12: no, allà hi ha carxofes.
3: Pues que agafa el carxofes. Ens has portat tu carxofes a nosaltres?
12: Però jo no tinc un carxofer a prop.
3: Que jo tampoc tinc un tomàquera.
12: Tu tens un tomàquera a prop? I jo no?
3: Jo odio el cap, odio el cap. Punto.
17: Així sona, reconcentrant.
7: Continuem parlant de Salvador Illa, això que hem avançat abans, i Carles Puigdemont, els dos presidents que es reconeixen avui per primera vegada.
2: Sí, segur. Ja ha tornat el Carles Puigdemont.
7: Prou.
2: És que miro per la finestra.
7: És molt
2: si...
7: pesat, sí.
2: No, doncs pues no. Per aquí la Diagonal no el veig,
7: No, normal.
2: Només, des d'aquí només es veu el despatx del Jan Laporta.
7: És veritat. Sí.
2: I el Jan Laporta, mira'l, fora del despatx, a la terrassa del bar d'aquí al davant, esmorzant una cabra sencera.
7: Però com ha d'anar una cabra sencera?
2: Sí, sí, sí. Però Puigdemont, el president entre moltes cometes...
7: Vostè sí que és entre cometes.
2: No el veig,
7: No, calli un moment.
2: Espera, tanqueu la finestra.
7: Tanquem la finestra, si pot ser. Gràcies, Manel, bon dia.
2: Molt bon dia. No veu Carles Puigdemont, perquè Salvador Illa i Carles Puigdemont no reuniran a Barcelona, sinó aquesta tarda reuniran a Brussel·les.
18: Ah, mira, es reuniran un senyor que treballa per la Unitat d'Espanya i que fa tot el que li diu Pedro Sánchez, i també hi haurà Salvador Illa.
2: Escolta'm...
18: Aquest és una mica en retard.
2: Escolta'm, així és que es veuran a Brussel·les,
7: Sí, home, es veuran a Brussel·les perquè...
2: I on quedaran? Al Novotel, on viu el Puigdemont.
7: No, que ha de viure en un Novotel.
2: Ah, no? Ja s'ha mudat a un NH.
7: Vol callar un moment. El president Puigdemont és a Brussel·les perquè no pot ser a Catalunya per un tema relacionat amb que no pot ser a Catalunya.
2: Sí, amb la repressió, es podria dir.
7: Sí, volia dir, el subtext era repressió, però no he acabat d'afinar bé l'acudit.
2: El Puigdemont viu en un hotel d'aquells que els netegen amb engarassos.
7: Què és això?
2: Hi ha hotels baratets que tenen el terra linòleo.
7: Ja.
2: I al mig de l'habitació hi ha un desaigua.
7: I les parets.
2: Les parets també. I allà t'entren a fer l'habitació. Foten un mangarasso amb lejía.
19: En els caçafantasmes,
2: Hi ha, la gent és molt porca.
7: Sí, una barreja de caçafantasmes i protecció civil, no? Arriben allà i em recordo un capítol de Mr. Bean, no? Que pintava una habitació amb un pot de pintura de 10 litres i un petard. Sí, aleshores posava...
2: És el meu episodi preferit.
7: Crec que en aquests hotels...
2: Hi havia un senyor que havia entrat a última hora sense saber que es trataria el petard,
7: sí.
2: I llavors, quan després de l'explosió entra Mr. Bean a l'habitació, veu la silueta d'un senyor agafant un barret que s'havia deixat en un prestatge. És divertidíssim.
7: És divertidíssim.
2: Tant de bo el tornessin a fer per TV3 amb Mr. Bean. Jo només l'he pogut veure quan el van estrenar.
7: Crec que s'ha fet malbé la cinta de tant posar-la. Bueno, doncs això, no sigui pesat, estàvem parlant d'això, d'aquest dietari...
2: Estàvem parlant de l'hotel de Puigdemont.
7: Sí, de l'hotel... No, és que no...
2: Hi ha algú que l'habitació... Bueno, doncs és una habitació d'hotel.
7: Bueno, en fi...
2: Té una senyera a l'habitació i un quadro del Tàpies.
7: Sí, home,
2: bueno, potser és una taca de cafè a la paret,
7: No, home, no.
2: Amb
7: respecte, és tan imbècil, vostè.
2: L'art del Pere Tàpies era així.
7: Pere Tàpies no, Antoni Tàpies. Pere Tàpies també feia... Bueno, en fi, deia que no viu a cap hotel i, en tot cas, Illa Puigdemont es reuniran a la seu de la Generalitat a Brussel·les.
19: Sí, Illa ja es va reunir amb els presidents Montilla, Mas i Pujol, va dir que es reuniria amb Puigdemont quan fos el moment i ara diu que ja toca fer-ho i que el diàleg és el motor de la democràcia. democràcia.
18: Bueno, jo diria que el motor de la democràcia espanyola és que els catalans no puguem ser catalans i prou, però què sabré jo, m'entens?
0: Ah, Mohamed,
18: el motor
0: vinga.
18: De la democràcia és el diàleg. Bueno, i el 155, quin diàleg era, m'entens?
0: Va, sisplau, digue.
18: No, ni Mohamed, ni Mijimin, ni catalans.
0: Hòstia, no creguis.
18: Fa més de 300 anys que Espanya ens posa entre l'espasa i l'espasa. Tenen dues espases.
0: Una davant, l'altra.
18: I l'altra darrere. D'una banda tens el PSOE, que et diu, ei, que si fas bondat, si dissimules tot el que ets, et tractarem bé o només normal. I de l'altra banda tens el PP i Vox, que et diuen, soy español, ¿cómo quieres que te pique en cabeza? Jo no, lo van a hacer estos chavales de Guardia Civil, policía y tal. Doncs mira, tant per tant, prefereixo els que van de cara.
0: Molt bé.
18: No, molt bé no, l'estat espanyol amb una mà ens acaricia, però no gaire, i amb l'altra ens abufeteja, bufeteja. Sabeu com es diu això?
0: Sí, home, és la web aquella, Pornhub.
18: No, se diu maltractament catalans. Ja sabeu què dic jo sempre. No es tracta de deixar de ser catalans, es tracta de deixar de ser idiotes. Jo també ho deia en Sales i no s'ho pegava tant amb la seva pròpia llengua. Seguiu-me cap a Ítaca. Si és Catalunya, no cal que sigui Ítaca, m'entens? No cal anar gaire lluny.
0: Ojo amb això d'Ítaca, ojo amb les flotilles, eh?
18: Cadascú, de tota manera, en aquest viatge a Ítaca... Sí? Cadascú que es pagui el seu. Moltes gràcies i moltes gràcies.
0: No deixem de ser catalans.
19: La reunió entre ella i Puigdemont arriba amb els pressupostos catalans i espanyols sobre la taula i amb uns quants acords de Junts i el PSOE, com per exemple el català a Europa, doncs encara per concretar.
4: Uà, voleu saber com anirà la reunió entre el Puigdemont i l'Illa?
0: Que sí, això... voldríem, però no crec que tu ens ho puguis dir.
4: Clar que puc, Pau, perquè li puc preguntar al ChatGPT. Jo sempre li pregunto tot. Ara mateix, com a jove, o sigui, el meu amic de confiança, la meva persona de confiança, la meva salut de confiança és ChatGPT. És increïble, la intel·ligència artificial està arribant a uns
0: límits. Mira, Jean-Paul, avui no ens caldrà la intel·ligència artificial perquè farem servir l'estupidesa humana. Fixa't. Per saber què passarà?
4: No ho he entès.
7: Bueno, sí, perquè el nostre departament de periodisme d'investigació ha tingut accés al dietari de Carles Puigdemont d'avui a la tarda. Som davant d'un cas inaudit de periodisme avant la letra.
0: Bueno, us heu inventat tot, no? Nenes, ja us he dit jo, fact news.
7: Sí, no, fact news.
0: Endavant amb el dietari. Dietari, sisplau.
4: Dietari secret i a priori de Carles Puigdemont i Casamajor, centre en té president de la Generalitat de Catalunya, es tracta els dispersos. Dimarts, 2 de setembre de 2025, 2:45 de la tarda.
19: Avui tinc una reunió amb Salvador Illa, o sigui que el meu equip i jo sortim de la Casa de la República. Quan dic el meu equip i jo, em refereixo a un soci de l'ANC de Sant Hilari Sacalm, un redactor de VilaWeb que només parla en versos d'estallers i una senyora que sembla Quim Torra disfressat de Quim Torra. Sortim de la Casa de la República, agafem el meu cotxe oficial i ens dirigim cap a la seu de la Generalitat, a Brussel·les. I quan dic el meu cotxe oficial, em refereixo que ens posem en dues files de dos, a la gatzoneta, i la senyora que sembla Quim Torra fa el soroll d'un motor amb la boca.
4: Dimarts, 2 de setembre de 2025, 3:45 de la tarda.
19: Arribem a la seu de la Generalitat, a Brussel·les, i davant de la porta m'hi esperen una munió de fans. Signo desenes d'autògrafs i em faig centenars de selfies, fins que descobreixo que tota aquella gent no m'esperava a mi, ni tenen ni idea de qui sóc, sinó que era una gent que simplement esperava l'autobús. Entro a la seu de la Generalitat i demano la clau del wifi, perquè vull fer una videotrucada amb el meu rellotge per preguntar-li al Baltònic a quan va avui el bitcoin.
4: Dimarts, 2 de setembre de 2025, 4 de la tarda.
19: Salvador Illa i jo entrem a la sala de reunions. Seiem un davant de l'altre. Durant 3/4 d'hora mirem a l'infinit sense dir-nos res. Finalment m'adono que Illa no respira. Aviso al seu equip i els demano que avisin una ambulància. Em diuen que no pateixi, que ella no respira mai. Em tranquil·litzo, li pregunto si vol que li toqui l'estaca amb la guitarra per trencar una mica el gel, i ella em diu, si toques una sola nota et poso a la presó. Ric molt, perquè em pensava que era una broma, però ella em mira molt seriós i em diu, recorda que una de les poques diferències que hi ha entre tu i jo és que jo et puc posar a la presó.
4: Dimarts, 2 de setembre de 2025, 6:15 de la tarda.
19: Li detallo a Salvador Illa els temes que vull tractar durant la reunió. El que de l'Europa, el control de fronteres, els pressupostos... Ell em diu que ara no és el moment de parlar de tot això, perquè ara hi ha un tema molt més important i molt més urgent, i que aquest tema és la flotilla que va sortir ahir de Barcelona cap a Gaza, carregada de gent que fa 15 anys van fer el 15M i ara tenen una mica de nostàlgia, i que són tot gent que creu que el català només es pot fer servir per dir coses com xiu-xiuejar, tendresa o pessigolles.
4: Dimarts, 2 de setembre de 2025, 6:15 de la tarda.
19: Li recordo al president Illa que la flotilla va haver de recular ahir mateix, perquè al cap de 5 minuts van descobrir que el Mediterrani no és l'estany de Banyoles. Insisteixo que m'agradaria parlar dels temes que ens afecten directament, però un membre del seu equip m'informa que a Salvador Illa se li ha acabat la bateria i que l'han de carregar en un carregador d'aquests que tenen els cotxes elèctrics, als pàrquings. O sigui que sortim al carrer, li demano a la senyora que s'assembla a Quim Torra que engegui el motor i tornem cap a la Casa de la República.
20: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
21: També hem de parlar de peix.
20: Buah, la ràdio líder, amb els temes líders.
21: Què?
20: Estreneu la temporada parlant de peix, sí. És això?
21: Alguna aportació més?
20: No, a menys que vulguis que llegeixi la redacció que he escrit sobre les meves vacances.
21: No cal, gràcies.
20: Li he de donar...
21: Però quina edat tens d'escriure una redacció sobre les teves vacances?
20: És que sempre ho feia, jo feia les feines que m'encomanaven al col·le, sí. I a la tornada sí. li entregava la meva professora al professor i ara li donaré pues, a l'Eulàlia Carbonell o al Xavi.
21: A la directora de la ràdio?
20: Sí, perquè he fet... Bueno, mira, per exemple, aquest estiu he anat a la platja de Barcelona i hi havia tants guiris cremats estirats a la sorra que més que una platja semblava una paella de gambes
21: ja està,
20: pel color d'ells.
21: Ja n'hi ha prou.
20: Perdó, puc fer una pregunta relacionada amb això que m'ha inspirat a la platja de Barcelona? Si un senyor fa caca en una habitació de l'hotel Arts, aquesta deposició a quants metres de la platja s'expulsa? O sigui, encara més, pot ser que per qüestions relacionades amb el vent, la corrent marítima i la flotabilitat acabi prenent el sol a la platja del Bogatell? Aquesta
21: qui deposició?
20: La deposició. La deposició.
1: Però estàs... O sigui, l'hotel Arts fa caca a on? A un balcó?
20: No, a lo que serien els lavabos.
21: A l'hotel. I els paixans de l'hotel van directament...
20: On van? Home, tens el bar al costat. No ho enviaries coll amunt a la muntanya.
1: No és com els trens de la Renfe antics que quan feies el que fos, que fessis allò ja caia directament a la via, no?
20: La resposta quina és?
21: No la tenim. En aquests moments no la tenim.
20: Doncs jo recomanaria que dos o tres de la flotilla que investiguin aquest tema, perquè això és interessant, perquè a veure si estarem fent...
21: Pot ser que passin per davant de l'hotel Arts.
20: Perquè jo moltes vegades me tiro amb la boca oberta.
21: Doncs mira, tanca-la, un consell, tanca-la.
20: Vale, doncs moltes gràcies.
21: Si no, tindràs menys possibilitats d'ofegar-te. A veure, prenem aquest, que és un dels titulars del dia. El consum de peix ha caigut més d'un 30% a l'estat espanyol.
22: Mira, no sabia que havia sintonitzat Ràdio Nacional d'Espanya.
21: No, un momentet.
22: Què passa en Espanya? Se come piscaul, te lo explican en esta ràdio.
21: Un momentet.
22: Ni un moment, ni un momentet, ni res. Fa més de 300 anys que espero un moment. Jo me'n vaig d'aquí. Com hauríem... O sigui, hauríem d'haver marxat ja el dia del referèndum, el 1 d'octubre, no.
21: Sí.
22: La nit abans.
21: Però expliquem bé la notícia, Noelia.
23: Sí, l'any 2014 cada persona menjava gairebé 26 quilos i mig de peix, però 10
24: anys... 38!
22: Eh?
24: Què? Com? Si s'hi personalitzem?
22: Sí, no, clar.
24: 38 quilos de peix, foto, jo amb un àpat.
1: Sí. No, però pensar que vol dir a l'any.
22: Sí.
24: Passa que molta de cosa és closca.
22: Sí, la closca també pesa.
24: Treus closca...
1: És totós, no?
24: És totós. Sí, no, res. I escolta'm, 10 anys després, què?
23: Doncs 10 anys després, l'any 2024, la xifra ha passat a només 18 quilos.
22: Ah.
24: I per què no menja peix, la gent?
1: Bueno, no sé.
24: Sí, és ben bo.
1: És ben bo, també, però no sé, suposo que hi ha unes causes i...
24: Nenes, el peix, què? Ens agrada, no? Home, un bon peixet...
1: Sí.
24: Bueno.
1: Què?
24: A mi el peix?
1: Sí.
24: Em xifla.
1: Sí? Molt bé.
24: Ja sabeu que jo menjo molt de xuxi.
1: Sí, això sí. Sushi, sí.
24: Jo t'he dit, què soparem avui? Tu em dius... Xuxi? I jo et dic...
1: Sí.
24: Ja em tens. Tu em dius xuxi?
1: Sí, ja
24: I és que ja em tens a la butxaca.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies.
24: O un bon peixet al forn,
1: sí, un
24: acompanyat d'una copeta de Lambrusco ben fresquet.
1: Sí.
24: Nenes,
1: sí.
24: Una copeta de Lambrusco fresquet per acompanyar el peix, sí o no?
25: Sí.
24: És que és així.
1: Avui no esmorzant gaire, no? Bueno, en fi, deixem en pau a la gent, que no és un programa de participació.
24: Jo, quan vull seduir un iogurín per l'estómac, sempre cuino llenguado al forn.
1: Molt bé.
24: Poso ceba, i poso julivert,
1: sí.
24: Poso vi blanc, i el vi blanc que s'obre pues, per mullar els llàvits, mentre vas cuinant vas fent una mica...
1: Sí, el més important quan cuines és anar fotent-li el vi, no?
24: Sí,
1: bueno.
24: I mira, llenguado és com li deia el meu últim iogurín, el Max, per un atribut que té... Que, bueno,
1: sí,
24: que,
1: quin fàstic, bueno, però ja està.
24: Pels ulls, home.
1: S'assembla un llenguado.
24: Els tenia sortits, com un llenguado. Feia una mica de por, feia cara d'espantat, sempre
1: bueno,
24: li deia.
1: Hi ha un organisme que es diu FEDEPESCA, la Federació d'Associacions d'Empresaris Detallistes de Peix, que explica per què la gent menja menys peix.
23: I aquesta associació assegura que és perquè cada cop cuinem menys, perquè no tenim temps, i que no anem a les peixateries perquè no sabem què comprar.
1: El capitalisme.
24: És que la gent ja no va a mercat, ara tot es pot comprar online pel Temu.
1: Sí,
0: jo bueno, vaig comprar sardina al Temu perquè la foto feia molt bona pinta la sardina i m'ha arribat un peluix per gats d'aquests que mouen la cua.
1: Ah, bueno, miri que...
0: I ara faig servir de vibrador, però... No,
1: però...
0: Bon, escolta, jo no tinc gats.
1: Sí, no hi ha.
0: Tenir gats fa de soltera.
1: Prou. No
23: a més, un altre motiu que frena els consumidors de comprar peix són els preus.
5: Sí, però doneu una cosa, bon dia...
0: Nani, una altra vegada no, sisplau.
5: Sí, bon dia per dir alguna cosa, concretament una mentida, perquè no us veig gaire bé.
0: Bueno, escolta, és el primer dia de feina, tampoc estem tan malament, no?
5: Una cosa, això de tornar a la feina després de tastar la llibertat ha de ser com tornar a presó després de l'hora d'esbarjo, no? Mira, ser pobre és viure en llibertat condicional, això ho sabeu, no?
0: El que tu diguis, nani.
5: Si tant odio treballar, per què no deixeu de fer-ho?
0: Que no és això. Escolta'm, a més, la gent ha de portar un plat a taula.
5: Si el plat a taula te l'has de portar tu i no una senyora amb còfia que respon al nom de Lisbel o Rosario, és que ets pobre. Ànims amb el cosquer de vida fins que us moriu, perquè, bueno, al final pues, aneu musculant, no?
0: Gràcies,
5: la pobresa pues, te dona força. Escolteu, deixem orientar els joves a l'hora de... Has fet un gest i què vols?
0: Això, aquí posa Jean-Paul, no Nani. És que li estàs traient text al Jean-Paul.
5: Ah, és que ja has fet aquest gest i jo quan aixeco un ditet així, al moment tinc dos cafès.
7: Anem a publicitat i tornem de seguida.
22: Ara que parlàveu de peix, que és un dels meus temes, me deixeu orientar els joves a l'hora de consumir peix?
0: Vinga, som-hi.
22: Benvinguts a Cuina per Bros, el programa de cuina per la gent com jo, gent que sempre tirem una mica més d'espècies al plat per si de cas.
0: Molt bé.
22: I al final pues, queda una pues, tan picant que acabes liquant per dalt i per baix també, no?
0: Ja.
22: Avui us explico com comprar peix de manera fàcil.
0: Molt bé.
22: Si vas a la peixateria, li has de dir a la peixatera preparim un peix per fer-lo al forn. Ella començarà a desmuntar el peix per peces com si fos un Lego i li treurà el peix pues, tot el que fa el fàstic d'un peix, que és pràcticament...
0: No pots dir això, home. Es tracta que la gent consumeixi més peix.
22: La gent de la meva generació, pues, si t'ho fan millor no mirar, no? És com la salsa.
0: Bueno, la peixatera li ha de treure, doncs...
22: És com els frankfurts, no vull saber de què estan fets, me'ls vull menjar, no? Aleshores, pues això, les escates, les espines, el cap, la cua, i al final, pues...
14: Els budells, no?
22: Pues només, només te queda, pues, un tros minúscul de peix.
0: Bueno, no? I què?
22: Doncs que en lloc d'anar a la peixateria, jo recomano a l'Anna a la nevera dels congelats agafar directament una capsa amb el peix desmuntat. El que es coneix popularment com unes barretes de lluç congelat, ja directament al barco, que tenen neveres molt potents, i bueno, s'afregiu les barretes congelades amb una armadura medieval i us protegirà més
0: fundamental. Però perdona, has de fregir les barretes congelades, però primer descongela-les, si no, sí que et saltarà l'oli de la...
22: Hòstia, vaja, quin invent!

0: RAC1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 4, ja són més de 88.000 les persones afectades entre confinades i desallotjades als incendis de Madrid i d'Àvila. Ho ha informat el Ministeri de l'Interior a aquesta hora de la tarda. Les hectàrees cremades sumen més de 25.000. El vent segueix sent la principal preocupació en uns incendis que compten amb més de 3.000 efectius per apagar les flames, entre els quals 20 mitjans aeris, als que s'hi sumaran 2 avions enviats per Turquia i 4 avions enviats per la Comissió Europea. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es referia així a la situació de l'incendi.
2: Se ha creado una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo. Al ser solo uno, toda esta zona está creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología y por eso esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas.
1: Mentrestant, el foc que s'ha declarat aquest dissabte a la vall d'Uixó, la província de Castelló, creix sense control, superant la capacitat d'extinció dels bombers, on les flames avancen de manera ràpida i ja han obligat a confinar el municipi de la Vila Vella. Les condicions de temperatura, vent i humitat no són favorables a la seva extinció. Juan Fran Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per seguir de prop l'evolució de l'incendi i de les tasques d'extinció. Per la seva banda, el Departament d'Educació assegura que la responsabilitat de l'error a les proves PISA no és dels professors, sinó que es tracta d'una confusió amb unes altres proves. La incidència ha exclòs Catalunya dels resultats. El motiu de l'error és que els exàmens de PISA van coincidir amb unes proves que eren per tots els centres de Catalunya. Educació va saber de l'error el mes de març i no va ser fins fa unes setmanes que no en va tenir confirmació. Ahir divendres ho va donar a conèixer, ho ha dit Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, en una entrevista al Via Lliure a aquesta casa.
3: No és el professorat tampoc, és a dir, evidentment només faltaria i eximint de qualsevol tipus de responsabilitat al professorat, qui decideix en relació a la mostra ni res per l'estil. En aquest sentit, nosaltres entenem que és el que ha passat, és que no existia un procés de validació previ de les persones exemptes.
1: Els centres van excloure per fer les proves un 23% dels alumnes amb dificultats lleus o vulnerabilitat social, quan l'OCDE només en permet descartar un 5%. Això va distorsionar la mostra, fent que els resultats no reflectissin la realitat educativa de les aules catalanes. I encara en clau política, Oriol Junqueras proposa que Catalunya controli les inversions en infraestructures com l'AP7 o l'N2. El líder d'Esquerra ha reclamat que aquest setembre es creï una societat mercantil que permeti al govern elaborar estudis previs, redactar projectes i executar obres. Tot plegat en referència a la xifra que vam saber la setmana passada d'inversió a l'Estat, que és que Catalunya només concentra el 8,6% del total. Per Junqueras, aquesta societat donaria més sobirania a Catalunya. Ho ha dit en una entrevista a EFE.
4: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya.
1: Les tres inversions prioritàries pel líder d'Esquerra són l'ampliació de l'AP7, la pacificació de l'N2 al Maresme i les millores a l'N260, l'Eix Pirinenc. I ara, els esports amb Quim Salvador.
5: En marxa la penúltima etapa del Tour de França, de 170 quilòmetres entre Bourg-d'Oisens i Alpe d'Huez. És l'etapa reina, més de 5.000 metres de desnivell positiu, a 16 quilòmetres de l'arribada i a 2 del cim del Col de la Serena, de categoria especial, és cap de cursa Sepp Kuss, perseguit de prop a només 3 segons per Richard Carapaz. El grup dels favorits, amb el líder Tadej Pogacar, és a 1 minut i 46 segons. En futbol, Espanyol i Sabadell han empatat a 1 en partit amistós de pretemporada amb gols de Rubén Sánchez en pròpia porta i Quique García. També ha jugat amistós aquest matí el Girona, que ha perdut 0-1 contra l'Alavés. Moviments de mercat d'aquest dissabte, l'Atlètic de Madrid ha fitxat el centrecampista coreà del PSG, Kang In Lee, i el Barça femení ha fitxat la portera estatunitenca Tyler McCamey. El Badalona ha presentat la davantera valenciana Sheila Guijarro i acaba de començar el circuit d'Hongaroring la qualificació del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1.
1: Pel que fa al temps, ara mateix ja tenim xàfecs i tempestes actives al prelitoral central i de les comarques de Girona, al nord de la Garrotxa i al Pirineu Occidental. Durant les pròximes hores guanyaran terreny i s'estendran a punts de l'interior de les comarques de Girona i del Pirineu i Prepirineu Oriental fins a arribar al nord de la Costa Brava. Localment poden anar acompanyades d'activitat elèctrica, calamarsa o pedra. Seran els indrets on plogui, on la temperatura baixarà més i es notarà la refrescada. Tot plegat amb vent de mestral i tramuntana, que s'anirà reforçant reforçant de cara al vespre i nit, amb ràfegues que poden ser fortes als dos extrems del país. RAC 1 central.

0: Això és Reconcentrat.
1: Estadella, posa'm crema a l'esquena, que no m'arribo, no m'hi arribo.
2: No, ai, no toco, però posa... que... Ai, em fa fàstic, bala, que estàs però... tot pelut. Ai, no. Mare, ah, quin... Que no, que semblarà mató, allò de l'esquena.
1: Bueno, si vols em poso el banyador.
2: Fora.
3: Els taloners del versió RAC1. El refugi climàtic de la ràdio.

0: sí, és el moment de posar la catifa vermella de les grans ocasions per rebre un dels cantants més importants de la història del rock d'aquest país. Ha tornat al grup de la seva vida després de 20 anys fora dels escenaris i ho ha fet per la Porta Gran en una gira que els ha portat per tot el país durant aquest 2025. Ara sí, tothom dempeus, rebem amb un fort aplaudiment a Pep i Fortú! Femi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Com portes el sushi? Ja ha baixat?
1: Ja, no, encara no.
0: És d'aquest arròs que costa de pair, eh?
1: Sí, sí.
2: T'estàs arrepentint ara del sushi?
1: No, està bé, està bé.
0: Quan ens has vist a baix dinant, és d'aquells moments que dius, faig veure que no els veig? O,
1: no, no.
0: O ja no tenies escapatòria?
1: No, no, és molt trist dinar sol, eh?
0: Sí?
1: Sí.
2: Mm. Vull dir, ha sigut una mica de desesperació. Has dit, mira, doncs me'n quedo amb ell.
1: Sí.
0: Més val acompanyat per aquest.
1: He vingut a vigilar-vos, a veure què em preguntaran.
0: No, no, ens portem bé aquí, ens portem bé. Escolta, estàvem pensant, perquè la gira que heu fet ha sigut un èxit. De fet, la veu acabar la setmana passada.
1: Sí, el dissabte passat.
0: Entrades gairebé a tot arreu exaurides. Clar, i hem fet càlculs, l'any vinent feu 40 anys de banda.
1: Sí.
0: Clar, jo veient que ha anat tan bé, dic, home, aquesta gent segur que pels 40 anys ja té alguna cosa preparat. Podem tenir una exclusiva o no?
1: Bueno...
0: Jo vaig de cara.
2: Exclusiva.
0: Ja som amics. A la primera pregunta, exclusiva.
1: El nostre manager va dir el mateix que has dit tu.
2: Sí?
1: Potser que hauríem de fer alguna cosa.
0: Home, 40 anys no s'han quedat.
1: La veritat és que ha sigut una gira brutal, ja no només pel grup, retrobar-nos amb el grup, que ha sigut molt emocionant, fer tota la gira en família, retrobar-nos amb el nostre públic, que, com deies, s'ha esgotat a tot arreu. Hem tingut moltes emocions amb ells, i així, després... ha sigut tot tan fàcil i vingut tot tan rodat de que... Doncs, no sé.
0: Vols dir que sí?
1: A veure què farem.
0: Ah, ho heu de rumiar encara?
1: Sí, hem de rumiar encara.
2: Però no heu fet la reunió ja de dir, escolta, potser que tirem una mica més.
1: Vam tocar l'últim concert el dissabte passat.
0: Llavors, i quan veu acabar-ho de dir, bueno...
1: Bueno, ja van dir això, que potser hauríem de fer alguna cosa.
2: Sí, no, no escolta,
1: l'excusa hi és, eh?
3: No, l'excusa hi és. Vols que la fem ara, la reunió?
1: Truca
0: a la mare. Anem a tot. Jo ho veig. Gira dels 40 anys, Exambusto, tot el país, totes entrades exaurides, jo ho veig.
1: Sí, i després també, que no vull deixar un equip tècnic brutal, o sigui, brutal. Que vam dir, si hem de fer alguna cosa, haurem d'anar amb els mateixos tècnics, si no, no.
2: Home, clar.
1: I així, si no la fem, serà culpa dels tècnics.
0: A mi em fa gràcia perquè, clar, tu deixes els lacs en busto i te'n vas a Sierra Leone a muntar una ràdio, que, clar, es diu Cat Ràdio.
1: Sí. I... sí.
2: No passa res.
0: No passa res, Pep. Però la pregunta és...
1: Es diu Cat Ràdio va a mi.
2: Va a mi?
1: Va a mi.
2: Va a mi Fortuny?
1: Va, no. Ah. Cat Radio Penny.
2: Cat Radio Penny. M'agrada molt. Amb el rebranding podien haver dit Cat Radio Penis.
1: No? Mira, mira.
0: Cat Radio Penis Info.
1: El cas és que quan estava muntant la ràdio aquesta, tothom ens deia, aquesta ràdio durarà una setmana. Robaran tot. Aquesta ràdio en dues setmanes, aquí no queda res. Aquesta setmana... Aquest any, ara, la setmana passada, va fer 15 anys d'aquesta ràdio.
0: Bravo!
1: I vàrem posar Cat Radio Barming, que amb l'Imba, en l'idioma de la tribu on vam muntar el d'allò, vol dir la nostra. I jo els hi vaig dir, si la roben, a mi no me la robaran, no li robaran a un blanc i a mi a la meva dona, us la robaran a vosaltres, perquè és Cat Radio Barming. I Cat Radio va venir en honor, diguem, a Catalunya Ràdio, que va ser la Ràdio Nacional de Catalunya, que va donar el material per poder muntar aquesta ràdio.
0: I quan si jo ara... No, però digues,
2: que quan muntem un racó allà.
0: Clar.
2: Un racó tots som bami.
1: No sé, a veure, hem de trobar el material, les ganes i un parell de...
0: De locutors.
3: Jo puc vindre, si
2: voleu. Sí?
3: Sí.
1: Ah, quan et donin l'ondes.
3: Clar.
1: Llavors
2: et
1: retires.
3: Jo el que vindria a ser diners, no hi comptis. Però el que vindria a ser temps i bona voluntat, cap allà. Si puc triar, m'agradaria Hawaii. Però m'adapto.
1: Bueno, sí.
0: Tu, Pemi, creus que podríem fer, per exemple, els taloners a Sierra Leone?
1: Oh,
0: un dia podríem anar a fer un programa especial a Cat Radio.
1: Ara van venir la Mercè Folch i el seu equip a fer un podcast, que sortirà segurament cada any que ve. Vam tenir allà una setmana gravant a tots els implicats de la ràdio, amb els Sierra Leone All Stars, que són un grup que de música que van arribar a Hollywood i tot arrel de la, que, del, de la pel·lícula del Blood Diamonds, que surt el DiCaprio. Sí. I bueno, vam estar amb ells entrevistant-los i vam estar amb els de la tribu, amb els exents soldats, amb els amputats, els vam portar amunt i avall, i van estar molt distrets.
3: Oh, ja, ja.
0: Entreteniment.
3: Amb els amputats.
0: Sí. És que
1: quan surts de casa no saps ni com arribaràs, ni quan arribaràs, ni el mal que t'hauran fet quan arribis.
3: No.
0: Quants oients té Cat Radio?
1: Arriba a uns 4 milions de persones.
0: Més que Catalunya Ràdio?
1: Arriba.
2: Arriba, que l'escolti que és una altra cosa.
1: El que passa que, com que no hi ha electricitat pública, no hi ha televisions. O sigui, han d'anar amb generador. Llavors, la solució, diguem, és la ràdio, que fins i tot en els mòbils hi ha mòbils amb ràdio.
3: Llavors, tu instal·les el que vindria a ser la ràdio com a la part tècnica...
1: Sí. I jo, la meva dona i en Xema Caballero, que és un missioner que estava rehabilitant els exnens soldats en aquella època.
3: I llavors, aquests exnens soldats, sí, entenc que són els encarregats de programar i d'omplir la graella.
1: Hi ha alguns allà que ens han col·laborat en la creació de la ràdio, sí, però els que estan allà és, tenim el Mohamed Dafi, que és un director, un noi que no ha pogut estudiar periodisme, però es mereix un Nobel de periodisme, és el que tira endavant tot plegat i s'hi organitza. També a la meva companya la van nominar al Premi Nobel de la Pau l'any passat, precisament perquè ha fet uns programes de motivació. I el que hem fet és intentar motivar tota aquesta gent. Perquè abans sempre deien, no els ajudis, o sigui, no els hi donguis peix, ensenya'ls a pescar. Mm-hmm. Si un tio no està motivat, no surt a pescar.
3: 100%.
1: I espera un altre que li vingui a donar qualsevol altra cosa. Si una persona motivada es talla un tronc, es fa una barca i surt a pescar. Mm-hmm. Això vol dir, doncs, de que motivant a la gent pots arribar a desenvolupar una àrea. Sí. No? I aquest és el truco, l'Àfrica de renéixer per ells mateixos, no? I cada vegada hi ha més gent que ha estudiat fora, gent que estan molt preparades, hi ha països que estan despuntant d'una manera molt bèstia, i crec que el deure dels africans és ells mateixos sortir del pas i no esperar que nosaltres els anem a ajudar, perquè això fa que la gent doncs, només espera que al final, quan dones caritat, tothom espera que els hi donguis. I quan deixes de donar, llavors ets una mala persona perquè no l'ajudes. En canvi, ajudant-los, un exemple només i molt ràpidament. Hi ha un senyor que va arribar a la ràdio després de sentir aquests programes de motivació i deia, estic fart de ser pobre, vull desenvolupar-me, és la meva canalla passa gana, no sé què. I allà a l'Àfrica, aquella àrea, l'aigua, la compren bossetes d'aigua d'aquestes de plàstic i mosseguen la punta,
0: xuclen
1: l'aigua i tiren el plàstic aquest. Aquest senyor es va dedicar a recollir tots aquests envasos de plàstic i els posa en sacs de plàstic més grans i fa matalassos antialèrgics i antihumitat. I a partir d'ara ja té 20 treballadors, aquest senyor.
2: Que bo!
1: Llavors, d'aquesta manera, és la manera de que ells mateixos surtin del forat, ells mateixos desenvolupin i amb els recursos que tenen, i si no, se'ls deixen robar per tots aquests països que hem estat saquejant l'Àfrica durant tants anys, ens passaran la mà per la cara.
3: Ojalà!
1: Segur, perquè realment és un continent amb tants països i tantes cultures i tant de potencial i recursos, sobretot, que...
2: Bravo. Com bé saps que som una mica de la zona, el Bala i jo, que som de Vilanova, de Cunit, del Baix Penedès, el dominem bastant, tenim certs amics coneguts amb tu, i justament diran ha sortit el nom, però és que hem rebut una nota de veu del Cesc, que és el qui ara mateix està regentant la Fargó, que és una...
1: Sí, Cal Fargó.
2: Que és bueno, una pastisseria fora de pau on fan molta bona teca al Vendrell i ens ha decidit enviar una pregunta per tu.
1: Home, Cisco, ja et pillaré ja.
2: Del Cesc, que bueno, tu ets el seu llogater, no? Vull dir, o sigui, ja ell està llogat a tu.
1: Sí,
2: o sigui, tu no.
1: La pastisseria de la família dels meus avis i així, els meus tios, la meva mare.
0: Sí, ell et paga cada mes el lloguer.
1: Sí.
2: I ho fa bé, puntualment?
1: Ho fa molt bé, és una pastisseria molt bona.
2: Doncs ens ha preguntat això.
4: Hola, què tal, Penny? Som el Cesc i l'Emma de la Fargó. Només volíem preguntar-te que per la renovació de contracte podríem fer un concert des del taulat, no? O des de la finestreta. Rotllo com els Beatles, però aquí al Vendrell. A tope. Vinga, una abraçada.
1: Segur que ho patem.
2: Home, jo crec que a la Terrassa

0: No ho mira, del baixista.
1: Si s'ho porta tot ell. Sí,
2: el sí. Baixista, el que semblava tonto, mira'l. Sí.
1: No, sense faltar,
3: amb,
1: eh?
3: Amb un grup sempre passa el mateix, el més tonto. No, és el que
0: no,
3: té més quartes.
0: No es pot ser tonto quan amb tres acords fas uns hits com el Miami Beach, el Llença't, el Més que la meva sang, amb tres acords. Llavors això no, vull dir, és un puto geni. I no sé, no li he preguntat mai el que...
2: No li, hauries mai de preguntar!
0: Que... Digue-li que truqui, a veure si...
1: 902-477-100. Jesús, si ens estàs escoltant, truca.
0: I li desitjo molts...
1: Molts quartos. Molts
4: quartos. Que jo heu a dinero.
1: Escolta, és que em passaré tota l'hora, però és que hem d'anar acabant. Mira, fa un parell de setmanes, a l'Opau de Pons, que sempre ve els divendres, va versionar el programa Més que la meva sang, i la va versionar així, aviam què et sembla.

0: aquell tio tan pesat que es vol fotre graciós, però és molt carregós i el té mig enfilat.
1: Ja el tenim aquí, lo Pau de Pons, bona tarda.
2: Bona tarda, com esteu?
3: Aquest paio m'ha retrotret a la meva infància i part de l'adolescència, eh?
4: Avui que ve d'empalmada l'Opau de Pons, eh? Que va amb la samarreta d'encara dels històries d'ahir.
3: Tio, que ma mare ho escolta, ja hi tornarem a ser.
5: Però, no fa, però senyora mare, no fa pudor, va net com una patena.
3: Com una patena. Va dutxat.
1: No has passat
3: porto la pulsera,
5: però net.
3: Encara porto la pulsera, però s'ha mai rentat.
1: Aquest, una... Porta la pulsera, la luz de gas, és cert, eh?
3: Sí. Sí. Tinc una anècdota aquest matí que m'he trobat aquí baix al carrer, la... bueno, aquest matí, la matinada, a la productora del Jordi Basté.
1: Ella entrava a treballar...
3: Jo retirava. Llavors li he dit, oita, com diu Julio Iglesias, unos que van, unos que vienen, otros que van, la vida sigue igual, ha quedat ben acollonida, pobra mossa.
1: Bé, el tema és que vas versionar fa unes setmanes a l'Exam Busto, ara tens el PEMI aquí.
3: Ben parit. I... Tinc una anècdota d'aquest estiu.
1: Ai.
3: Jo no hi era, m'ho han explicat. Saps quan va una Cap Roig, de Vista
6: sí,
3: l'agost?
6: Sí.
3: Va vindre lo Llucià Ferrer.
6: Sí.
3: Que, com bé sabreu, pateix de l'alopècia, el xicot. Sí. Llavors, ell sol portar una gorra, també així com tu.
6: Sí.
3: I es veu que més d'un i més de dos i més de tres li demanaven fotos al Llucià Ferrer pensant-se que era el Pemi Fortuny.
5: Hòstia!
3: Sí, perquè els dos anaven amb aquesta gorra. La gent, allò que veu tios coneguts, i els va fotre aquesta...
6: Sí, el vam tenir al camarino després.
3: Ah, ho veus?
6: Sí, sí.
3: No m'ho invento, no?
6: I amb una noia de Ribes, també, va venir a veure.
1: Ah, tothom són de Ribes, ara?
6: Sí, la Itana.
4: La Itana va venir?
1: Sí. Va venir de Jana, bon matí.
6: Una Ribe... Com es diu?
1: Ribetana.
6: Ribetana?
5: Ribetana. Sí, de Ribes,
6: eh? No, ja està. No parlarem de la guerra.
5: No.
3: També hi ha Ribes de Freser, ojo.
6: Sí, sí, sí.
4: Tu no fotis merda.
1: Escolta, mira, estàvem plantejant, Pemi, ja que tenim aquesta cançó amb la lletra del Pau de Pons, música de l'Exam Busto, què et sembla si ens ajudaries a cantar-la?
3: Sí, ajuda'm, eh?
1: Això és un atracament dels grossos. Llancem la base quan vulgueu.
3: Vinga, i que sigui el que Déu vulgui.
1: I que sigui el que Déu vulgui, exacte.
0: Dos mesos fent lo gos, lo juliol i l'agost, però l'estiu toca el dos, però l'estiu ja s'ha fos i a tu t'entren les pors.

0: Moltíssimes gràcies, Pepi Fortuny.
1: Hola, hola.
2: Pepi, ha sigut un autèntic plaer. Gràcies per aquesta enredada.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Ets el millor.
1: Gràcies pel dinar, gràcies per tot plegat, pel bombo. Sobretot
0: pel
2: dinar. El que més li ha agradat, el dinar,
1: eh? Sí, home, i tant.
4: Ha de ser agraït, home.
1: Sí, i tant. RAC 1.

0: els taloners de la migdiada i a prendre pel sac el programa.
1: I ara és moment de saludar a l'Alejandra Castelló. Alejandra, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Fa dies que no ens posem al dia,
2: sí, veritat,
1: dels xafardeixos de famosos, eh?
2: Sí. Amb què comencem? Comencem... Bueno, clar, per mi és una mala i bona notícia.
3: Què ha passat? Què ha passat?
2: Rosalia.
1: Ai. Ah, ja sé.
2: Clar, clar, clar. Llavors, estic contenta per una part i per l'altra una mica trista. Loli Bahia, havíem parlat d'ella, aquesta model tan sí? guapíssima. Doncs l'hem vist agafadetes de la mà per París... a Rio de Janeiro, al Nadal, cosa important.
1: A mi em fa gràcia perquè els que som de Vilanova i volem tenir un moment romàntic, anem al passeig marítim i està
2: ah,
1: molt
2: bueno,
1: bé.
2: Clar.
1: Però clar, Rosalía, agafadeta de la mà per París, per Rio de Janeiro, clar, mm, sí. És un altre ambient.
4: És un altre compte corrent,
2: sí,
4: bàsicament.
3: Si per tu és guai Vilanova al passeig marítim, imagina't a Cunit del cine. És un altre rotllo.
2: Clar, llavors, podríem confirmar que som parella, no tenim foto del petó. És a dir, però clar, de la maneta i el Nadal juntetes...
4: I si fos un tio ja ho diríem.
2: I si fos un tio ja ho diríem.
3: Ara.
2: I a més una cosa molt important, que potser aquí és una mica... Ja no porta les ungles... Les superungles de la Rosalía no les porta.
4: Ah,
2: i això,
4: vale,
2: com a lesbiana, és molt important.
4: Clar.
2: Volia dir la paraula lesbiana en el primer minut de la meva secció. Gràcies.
3: Però, això,
1: que... Crec que sé per on va.
3: Crec, jo també, però expliquem-ho
4: bé. Perquè home, li podria rebentar...
3: Clar. Rosalía portava unes ungles molt llargues.
2: Quan no portes les ungles llargues, potser és perquè les mans fan coses.
4: Però i quan les portava ella, com s'ho feia amb ella mateixa? Li feia algú?
2: Bueno, amb
4: juguetes. Són preguntes,
2: no? Sí. Són preguntes que tu et fas.
4: Mm. Jo pateixo
2: perquè... No he preguntat mai.
4: Jo pateixo perquè porten tot el Nadal agafada des de les mans.
2: Sí.
4: Sense deixar-se.
2: Sense ungles.
4: Sortirà un xampinyoll allà dins.
3: Però per favor.
4: Hi ha una humitat.
2: Llavors, per una part estic contenta perquè està amb una dona i no amb un home, cosa que per mi és punt a favor, però no està amb qui jo volia que estigués. Perquè la meva teoria de que estava, potser, o tontejava amb Alexia Putellas, cau una mica. Potser, no ho sé.
1: Potser no és una relació tancada.
2: Potser no és una relació
3: És que és molt moderna, la Rosalía.
4: I durarà dos dies.
2: Tu creus?
4: Sí, tant.
3: Però jo no perdo la fe amb el tema de l'altra maruja. No, durarà dos dies.
4: Ho estan fent massa intens. Al principi de mica distància, enyorar-se. Cremen etapes al
3: ritme. El tema de tenir tants diners és que dóna la possibilitat de fer tantes... Ah, no, anem a París a prendre un cafè. Clar, com estàs forrat, aquest és el tema.
2: I a Rio de Janeiro per Nadal, és que clar.
4: Clar.
2: Corre per la platja de la Maneta. És que clar, ja ho has fet tot la primera setmana.
3: Clar, és molt fort. Però parlant del tema de l'Alexia Putellas del Barça, no la descartem tampoc, no?
2: No, home, jo per mi no la descarto, però clar, si la veig de la mà amb una altra, doncs...
1: Però és veritat que la teva teoria s'ha desinflat una mica.
2: Sí, s'ha desinflat.
3: Però també tens més teories.
2: Bueno, jo tenia la teoria Cata, també del Barça femení, Cata, Coll i Clàudia Pina, que vaig donar la notícia aquí. Elles ho van jugar, al reel que vam penjar, ho van jugar, van posar cors i van posar coses.
1: Ens van posar cors al reel?
2: Sí, però clar...
3: El nostre reel?
4: El dels teloners? Hem
2: posat molts reels sobre el tema.
3: Que tu has anat esbombant aquesta...
2: Clar, per tot arreu.
3: Em diguessin que aquesta exclusiva la vas vendre a RAC1 als taloners, però que l'has anat venint a altres programes.
2: Sí.
3: Vale.
4: Però l'aprofite.
2: Potser, o sigui, potser sí que... M'arriba informació de que potser sí que hi ha una relació, però no he encertat la relació.
3: És que jo t'he de dir una cosa, jo hi vaig anar al Johan Cruyff, que va jugar ahir a la
1: Barça. Home, tu les vas veure de prop.
3: Jo t'he de dir que a Clàudia Pina li fotia ullets a una altra persona, crec jo, eh?
4: Oh!
3: Presumptament, eh? Presumptament, jo crec que Clàudia Pina...
2: Sí, a mi també m'ha arribat aquesta informació.
4: Torna a dir presumptament, que és el Barça.
3: Presumptament,
2: a una altra jugadora.
3: Sí.
2: Que podríem dir que ara no està jugant.
3: Exacte.
1: Perdona, però hem de dir el nom.
2: No. Però,
3: ja hem donat una pista.
4: Que està lesionat.
2: Lesionada.
4: Ah, jo només en sé una, que també és l'únic nom que en sé del Barça femení.
2: A veure, digues el nom.
4: Comença per A?
3: No.
2: És molt xulo el joc. Comença per A? No.
3: No.
2: Comença per un altre.
3: No és Aitana Bonmatí.
1: Vaig a buscar jugadores del Barça lesionades
2: actualment. I digues per quina paraula, per quina lletra comencen.
3: M'agrada molt perquè...
2: això és un rumor presumptament, superpresumptament.
3: Però és que jo vaig notar... Vaig notar el desamor amb Cata, que hi havia...
4: I saps per què ho vas poder notar? Perquè juguen al camp petitet, com que no els deixen al gran. Si fossis al gran, no ho haguessis vist.
3: També tinc una cosa. El Johan Cruyff...
4: És preciós.
3: És més modern que... És més xulo, eh?
4: Però almenys està acabat.
1: Aquí hi ha una llista que em diu estas són les bajas del Barça femenino.
2: Vinga.
1: Ingrid Engen.
3: No.
2: No.
1: Ellie Roebuck.
2: No.
1: Fridolina Rolfo. No. Això s'ha inventat, no?
2: No, existeix.
4: Vale, que són de tot el món.
3: Vale, que hem anat a cobrir dues finals de la Champions femenina.
1: Bruna Vilamala.
2: No. Tanta gent ja està lesionada.
1: Martina Fernández.
2: No.
3: Ja acaba tot.
1: Jana Fernández.
2: No.
1: I Lucía Corrales.
2: No, hi ha una altra relacionada.
3: Ja hem donat la pista. Ja està, presumptament.
2: Si no aquestes...
3: Canvi de tema, canvi de tema.
1: Comença per eso?
3: No.
2: No.
1: Pues, si no m'ho dieu,
3: jo ja
1: no jugo més.
4: La niña mal. No.
2: La niña mala. No,
3: no, no. Ai, Déu meu.
2: Mira, vale. Justament parlàvem de lesionades. Una persona que està lesionada, que comença l'any una miqueta malament, és la germana petita de la Batgia, la Musca, que comença amb el lligament creuat trencat i amb cadira de rodes.
3: Que es va fotre una bona patacada fent esquí, no?
2: No aneu a esquiar. I a més, és molt graciosa perquè va penjar un reel amb la cadira de rodes amb la cançó de la Chenoa de Qué buena suerte tengo. Saps? La tia és molt catxonda. Però sí, comença l'any una miqueta malament.
1: Però bueno, tampoc tenia molta agenda ara, no?
4: Bueno, es veu que alguna cosa sí que ha hagut de cancel·lar.
2: Estava més paradeta, no? Igualment.
4: Sí, ara ha fet una parada de música, però tenia compromisos.
3: La foto que ha penjat és amb cadira de rodes.
2: Amb cadira de rodes,
3: bueno, això li augura un gran 2026.
2: Però no és la lesionada de la Pina, eh? O sigui, important.
1: De vegades és el cos que et demana parar.
4: Exacte.
2: Oh, que maco, t'ha quedat.
4: I uns creuats ja t'asseguro que et fan parar mesos.
2: Bé, i uns altres que han parat, i a mi em fa molta pena, perquè per mi feien un parejón, és l'actor català Enric Auqué i la Macarena García.
1: Què
4: Enric, aquí t'espero. L'Auqué. L'altre ja sap que l'espero.
2: Doncs es van conèixer a la Casa en Flames, o sigui, per si hi ha algú que no sap com es van conèixer, perquè clar, català, madrilenya i tal...
3: Val.
2: Bueno, anava a dir guapíssims els dos.
3: Posem en situació, Enric Auqué i Macarena García, que surt... Macarena García i Enric Auqué, conegudíssims, però que la Casa en Flames és quan fèiem també de parella, no?
2: Sí, exacte, sí, que una parella una mica rara tòxica. I molt, molt tòxica. Sí. Es van conèixer, portaven un any i poc de relació, supermonos els dos,
1: que també
2: però
1: dic...
2: la distància diuen que els ha fet trencar. Mm.
1: Que com dèiem amb la Rosalía i la seva presumpta parella, però si tu ets actor i actriu i et poses a anar a rodar a la Costa Brava, doncs normal que també tinguis allà un...
3: Però també saps actor, vull dir, no ets un professional de l'actuació?
2: Sí.
3: O clar.
4: Sí, jo seria molt professional amb Enric Auqué.
3: Però tu t'agrada l'Enric Auqué? Però
2: què t'agrada tant?
4: Uau, m'encanta.
3: Sí?
4: Sí, jo
1: soc... Què t'agrada d'ell? Què t'agrada d'ell?
4: Laura es diu ara, en català modern. Com el que desprèn. Perquè no és objectivament guapo. Però té alguna cosa, estic d'acord. No, però és veritat. No, a veure, un moment. Hi ha uns estàndards de bellesa que ell no compleix.
1: I la Macarena sí.
4: I la Macarena els compleix tot. Però és que no has de complir els estàndards de bellesa per ser atractiu. I a vegades pot excitar molt més un atractiu i atraure molt més que no pas un guapo de revista.
3: Fem una cosa. Com Radio Culit. Com RAC1 és una emissora que arriba a...
4: Com Radio Culit.
3: El somni realitat de qualsevol persona, jo crec que li has d'enviar un missatge, Enric Auqué, que segur que ens escolta. Jo
1: que
3: sé, una
1: cita.
3: Clar, que vingui. A veure, música romàntica, un moment, a veure, posa-li rever.
1: I rever i tot. Vinga, missatge institucional d'Alba Sagarra. Alba Sagarra.
2: Sí, que bonic.
4: Espai infantil de RAC1. Enric Auqué. Enric Auqué. Auqué, vens o què?
1: Bravo.
4: Jo ara estic una mica ocupada. Però per tu farem un foradet. El busquem junts? Enric Auqué, te convido als teloners.
2: Olé, molt bé!
4: És que jo seria bona porno.
3: Bona porno?
4: A veure, un moment.
1: Això s'està de mare, això.
4: Lo de les línies eròtiques aquestes s'està perdent.
3: Però com pots
2: dir... Clar, però això no és porno, no?
3: Clar, series bona porno? És que no...
4: M'ha sortit així, seguim.
2: Una bona porno. No, clar, ara, sí, canviem de tema. No, sí, clar. A veure, tema Julio Iglesias, jo crec que, bueno, ja s'ha dit de tot, exactament.
3: Perdona un moment, que ens estan corregint des de diverses línies amb el tema de...
4: De què?
3: De les jugades, buscant jugadores que ja no juguen al Barça.
1: Ah, no sé.
2: Mare meva!
3: Sí, ens diuen...
1: Bueno, vosaltres no m'heu parat?
2: Jo la Fredolina aquesta no la conec.
3: No, Fredolina Rojo 6, que de fet... Clar. No està dient les lesionades al Bala, està dient les que han marxat. I la que busqueu és la...
2: Mira com ho sap, la gent.
3: PG.
2: Molt bé, exacte.
3: De fet, des de direcció també, Xavi Pérez ens diu que això que... Xavi Pérez enganxadíssim a aquest sidral, eh? Diu, que això que hem llegit són bases de final de temporada, eh? Vull dir...
2: Mira, ja ho sabeu. L'Alba ja ho sap.
3: Ja ho sabeu.
2: Sí, sí.
4: Estic callant i no pots dir, no penso dir res.
2: Doncs mira,
3: PG.
2: PG, exacte.
4: Com el PSG,
2: presumptament, presumptament.
3: Presumptament.
2: Presumptament i meravellosament. Exacte. Doncs mira, una que també podia callar, com tu, Alba, és l'Anna Obregón, perquè l'altre dia van fer un programa especial de viernes al dimecres, però no van canviar el nom, o sigui, no era de miércoles, era de viernes, o sigui...
4: Arribem fins on podem.
3: Perdona, sí, Catalunya, durant 10 anys vam tenir divendres, que anava de dilluns a divendres, i ningú va dir res.
2: Doncs molt bé.
4: Però ho fem en català.
2: Doncs la gent que portaven per parlar del tema Julio Iglesias era Anna Obregón, Macoque i Terelu Campos.
4: Vinga!
3: Sí. Ja, és...
2: com... tothom de gent experta.
3: Com és allò del llapis menys...
2: Sí. I a més, clar, tot de dones que l'han conegut fa 40 o 50 anys, que és a dir, que has de parlar tu del Julio Iglesias actual, però és igual. La cosa és, atenció a les barbaritats que deia Ana Obregón per justificar aquest senyor.
5: Pero tú, yo no soy hombre, pero a vosotros os chupan el pito toda la noche. Hola. Y nos dan pollas o algo.
6: Pero una pregunta, Ana.
7: Bueno, a ver,
6: Ana.
7: Es un tema demasiado
6: serio, ¿eh?
8: Tampoco
7: son
8: soy...
7: acusaciones demasiado duras, ya, demasiado sí. serias.
8: Tampoco,
7: como
8: Ana, también te digo, tampoco soy Julio Iglesias y he presumido públicamente de haberme enrollado con 3.000 mujeres, quiero decir.
5: Claro, pero mi pregunta es, mira, hasta el público se ríe. A ver una cosa, yo creo que... Yo, a mí me viene una víctima que estoy absolutamente en contra del acoso sexual, tan en contra que con la ley esa del sí solo es sí que ha hecho el gobierno, están todos los pederastas en la calle. Pero bueno, diciendo esto, y a lo que voy es, si estabas esposada, te habían puesto unas esposas.
6: No, pero Ana...
5: Estabas clavada en la cama. ¿Por qué no te has ido?
9: Bueno, por la operación de poder, de superioridad.
6: Claro, de superioridad.
9: No, es que bueno, hay circunstancias muy, muy, muy concretas en estos
7: casos. Mujeres vulnerables, problemas económicos, familiares.
1: El que és trist és que deixem donar veu a gent
2: així. Exacte, exacte.
1: Perquè per opinar hi ha gent molt experta amb coneixements... que saben poder parlar d'aquest amb un llenguatge apropiat i amb un punt de vista adequat i no aquesta gent que no...
2: Doncs imagina't, era Ana Obregón dient aquestes barbaritats. Makoke, que va tindre una relació d'uns mesos amb 22 anys, quan ella tenia 22 anys, i Julio Iglesias, 50, i Terelu Campos, que parla de tot, com sempre.
4: Bueno, i recordem que Ana Obregón és la que va agafar esperma del seu fill.
2: Sí.
4: Paliatiu, em va crear una neta, se la va fotre el ventre d'una dona explotant-la, i se la va quedar ella i va sortir de l'hospital amb cadira de rodes. Vull dir, una que explote dones sabrà què és explotar dones. Vinga, home!
10: Alerta boomer!
11: Alerta boomer! Alerta boomer! Alerta boomer!
1: Toni Clapés, bona tarda!
3: Bueno, no, jo no estaria de content, bala. No?
4: Ha fet una mala cara.
3: Ha marxat aquí dient...
1: Però pensava que se li havia passat amb aquesta estona.
3: Bueno.
1: No se t'ha passat.
12: Vosaltres que teniu memòria de peix.
3: Això el bala, eh?
4: Perquè és el més gran.
1: Saps què passa? És que m'ha passat una cosa que jo t'ho dic, no tinc secrets per tu.
3: No, no tinc però... secrets per tu.
1: He estat buscant abans les lesions, les jugadores del Barça lesionades.
12: Mm. I què té a veure això amb mi?
1: No, dic...
3: Però escolta, parlant... Toni, no estiguis tan així,
1: t'estàs molt defensiu. Estàs molt defensiu.
12: Estàs buscant les lesions...
4: Potser alguna traumox, també.
12: Ni que m'importa, saps?
1: No, però el tema és que he llegit una llista...
12: Sí.
1: I és que no és que estessin de baix... No és que estessin de baixa per salut, és que estaven de baixa del Barça. I he llegit la llista de jugadores que ja no hi juguen. Clar, diu, estas són les bajas del Barça. Dic, home,
3: i jo
1: crec que a més de metre...
3: Quanta gent lesionada!
1: Ja m'ha estranyat a mi, que era molta gent.
3: T'he de dir que tenim uns oients excepcionals, perquè tenim a l'Instagram petat de gent dient, us esteu dient les baixes, la gent que ha marxat, no la gent lesionada.
1: Clar, una cosa és...
13: Tonto, ignorante, todos tienen el mismo horóscopo.
1: Sí, sí, ho admeto.
12: L'anècdota és bona, eh? Jo crec que guanyaràs el diàling d'aquesta setmana. És sensacional.
3: Bueno, avui tenim dos diàlings ja.
12: Va ser el guanyador del diàling. Quin seria l'altre?
3: Bueno, que... sí, se m'ha escapat un esternut enmig del bolletí.
12: És el que t'estic dient, si és que...
3: Ah, jo pensava que deies això de la baixa, no?
12: El de la baixa sí, però...
1: No sé si podem recuperar el moment de l'esternut de l'estadella.
12: Jo estava a la redacció i he pensat, mira, ja he trobat el del moc. Que s'havia disparat.
1: Sí, jo també ho he pensat. I s'està delatant ell solet.
3: No, però és que t'ho dic, m'ha entrat com una al·lèrcia alguna cosa. És que aquest estudi... No sé.
12: No, a vegades també, si confluències...
1: Mira, tenim el moment.
14: El partit començarà a les 9 del vespre, una hora abans a la sintonia de RAC1, i a la mateixa hora també es jugarà el Burgos-València. Mentrestant, el Madrid intenta passar pàgina de l'estrepitosa eliminació d'ahir contra l'Albacete i ja prepara el partit de Lliga de dissabte a casa contra el Llevant, amb la novetat d'Mbappé, que aquest matí s'ha tornat a entrenar amb el grup. La 20a jornada de Lliga començarà demà amb l'Espanyol Girona. Mitchell manté que vol reforços abans que tanqui el mercat d'hivern, malgrat els últims bons resultats, i s'ha mostrat optimista en que Echeverri ja pugui jugar demà. I en motor, Nani Roma és segon a la general final de falta de dues etapes pel final. Avui l'osonenc ha estat desè i sí, Jesús, Guillem, i s'acosta a menys de 3 minuts del líder Nasser Alatilla.
15: Doncs tanquem el 14-15 a les 3 i 3 minuts. L'hem fet amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem tan nets de l'actualitat als ullatins.
12: Però que has tornat a estornudar.
4: Sí,
3: amics, de veritat.
12: Ja m'han vist i ja... Ja estaves amb la dinàmica de l'estornud.
1: El pitjor de tot és que el primer ha sonat, però el segon i el tercer se'ls ha aguantat i li han sortit pels ulls plorant.
12: Això passa, eh? Aguantes. I la sort que no t'hagis llufat. Home, perdona, quan aguantes per dalt...
3: Si estornudes i et llufes, implosiones. És una captura de pantalla.
12: Bueno, aquí no seria la primera vegada que passa.
3: Com? Hi ha gent que es torna a dir, es llufa l'hora.
12: Però si hi ha gent que deixa un moc a la taula, què vols? Això és
3: l'aluja.
12: Això és el mínim.
3: Li estem donant peixet a l'aluja perquè tira els pets.
12: És el que li agrada. A l'aluja m'encanta, això. Té l'ordinador, escolta, tot el tema. Té tots els registres possibles.
3: Té molts pets, eh?
1: Què és el més fastigós que tens a l'aluja, a l'ordinador? No, per saber-ho. Per saber com és la seva ment retorçada.
12: Té un sortit que no te l'acabaràs. En riu-te en tu.
3: No! Ai, ai, ai, aluja. Podem acabar amb un pet?
12: I què heu de marxar? És com podem acabar avui.
1: Mojito, caipirinha, sangria fresca, ratafia, búscate.
3: Pala. Què passa? Però sí que aquesta gent no té ratafia.
1: Què sabràs tu?
0: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac la digestió. Així sona, reconcentrat. Trat.
16: Com? No volem el que desitgem. D'això hi ha llibres molt, molt interessants que parlen, per exemple, de desitjos violents de les dones. Com un exemple, en podríem trobar molts d'altres. Des de la Nancy Friday amb My Secret Garden, Woman on Top, o la Sue Austin amb el Women's Aggressive Fantasies, s'ha teoritzat molt de desitjos per part de les dones de violència sexual. Però en realitat em pregunto, en quina mesura aquests desitjos realment els volen? O és un desig que està dissociat de la voluntat i del que volen en realitat, no? Desig i voluntat no sempre van junts.
17: Per tant, vol dir que tu pots desitjar una cosa i no posar-la en pràctica.
16: Clar, i no voler-la en realitat.
17: És a dir, que el desig estaria subjecte a la voluntat o a l'acció personal o...
16: Clar, si el desig no va alineat amb la voluntat, vol dir que és un desig que jo no vull i, per tant, és un desig que no és lliure.
17: Jo t'entenc.
16: I a la inversa, de vegades, no desitgem el que volem. No desitgem el que volem. Repetim, no desitgem el que volem.
4: Sí, ens fas pensar molt avui, eh?
16: Sí, és que són preguntes fortes.
4: No desitgem el que volem.
16: Clar, quantes persones casades segueixen amb la seva parella perquè volen estar casades, però no desitgen a la persona que tenen al costat?
4: Portes els exemples tots cap a la mateixa banda, tu també, eh?
16: Sí.
17: I vostès no cal que aixequin la mà, tenim aquí un pinçat, no podem aixecar tots la mà, clar, gent casada que diu, bueno, exactament el que ens passa. Ja t'entenc.
16: Clar, és lliure desitjar el que no vull o voler el que no desitjo?
17: Mare de Déu, la socràtica. clar,
16: això no és lliure.
17: Sí.
16: De fet, un exemple és que hi ha desitjos terribles, hi ha desitjos monstruosos. Una de les propostes que posarem en escena aquest any és la Medea.
17: Mm-hmm.
16: Clar, Medea, pel seu desig cap a Jason, embogeix, deixa casa seva, acaba sent una pària, no? I fins al punt que quan ell la rebutja, ella acaba matant els seus fills. Tot fruit d'un desig...
17: Monstruós, et dius
16: monstruós,
17: tu.
16: Monstruós, no?
17: Això ho fareu amb la Sílvia Bel, em sembla,
16: la Sílvia Bel, a una sola veu. Serà fascinant, perquè és una Medea a una sola veu. Ella farà tots els papers, ella sola, al CCCB a finals de novembre. Serà molt interessant.
17: Uh-huh. Després hi ha desig i censura.
16: Sí, desig i censura. Perquè, clar, una altra pregunta que ens hem de fer... Jo crec que us les podeu anar apuntant, eh?
17: Sí, no, haurem de venir a totes les sessions del festival, sí. Perquè...
16: Clar, tot desig és bo... És sempre bo el desig?
17: Mm-hmm.
16: Ah, no.
17: Clarament no.
16: No, clar. Clar, hi ha desitjos que avui sabem. Per exemple, que un home de 50 anys desitgi un nen de 10, sabem que és un desig malaltís, no? Mm-hmm. Això ho tenim clar. Però és que hi ha desitjos que avui ja hem entès que són perfectament naturals i acceptables, que en canvi el conservadorisme, el feixisme, està posant en qüestió, no? Llavors, portarem a escena El De Profundis.
12: Carai.
16: Què és el De Profundis?
12: Oscar Wilde.
16: Exacte. És la carta que Oscar Wilde escriu des de la presó al seu examant, per culpa del qual està a la presó. O sigui, el seu examant el denuncia, i com que en aquell moment l'homosexualitat és il·legal, el tio acaba a la presó. I des de la presó li escriu una carta superculpidora on no pot evitar desitjar aquella persona que l'ha portat a la presó. Mm-hmm. Sí? O sigui, un desig conflictuat, un desig que no és lliure. Però sobretot el volem portar a escena una mica per denunciar que hi va haver una època en la que l'homosexualitat era il·legal, i avui sembla que hi hagi persones que tinguin el desig o la intenció de que tornem en aquest extrem totalment absurd, no?
17: Això qui ho serà? Qui serà
16: El David Verdaguer.
17: Home.
16: David Verdaguer a La Model.
17: Oh.
4: Uau.
16: Serà brutal, clar. Escoltar aquest text des de La Model, amb David Verdaguer fent d'Oscar Wilde,
17: bueno, hem de parlar de tot això, quan vagi a Constanci, eh?
16: Sí, sí, sí.
17: Llavors, hi ha desig, amiga, i capitalisme.
16: Clar, desig i capitalisme.
17: Mira, Serrano, això t'agradarà.
16: Exacte.
12: Bueno, m'agrada més l'altre, eh?
17: També, tot el cachondeo, no? El desig i cachondeo t'agrada a tu, no?
16: Clar, una pregunta que em faig darrerament és: hi pot haver una forma de desig avui que no sigui capitalista? I ara us podeu preguntar què coi vol dir desig capitalista, no? Doncs,
4: Sí, jo dic que sí. La meva resposta és que sí.
17: Mira d'ella, que ràpida va.
4: És
17: la socràtica que corre caminos, eh?
4: Un desig que no sigui capitalista.
16: Quin?
4: Sí.
16: Quin?
4: A veure.
17: Vinga,
4: per exemple, veure sortir el sol un bonic dia en una platja de Formentera.
17: Ui, vol capitalisme veig jo aquí, eh?
4: Vale, no vaig tan lluny. Sortir caminant, anar aquí al Prat, que tinc al costat de casa, puc anar caminant en bicicleta i veure...
17: Bicicleta, bici...
4: Puc anar caminant.
17: Orbeo... Sí, bé, cabra. A veure...
4: O llegir-li un conte al meu fill. Que em sé de memòria, la caputxeta vermella. No necessito cap... No necessito.
17: Veure, això, la cosa socràtica és que et vas acostant a la veritat.
16: Mica.
17: Primer precipites. Sortir... veure sortir el sol a Nova York, l'Empire State, amb una copa de xampà...
4: No, he rectificat.
17: Curry Linguist, Brad Pitt. Necessito el capitalisme. Molt bé, maca. Molt bé.
4: No? Mira, fer l'amor amb la teva parella.
17: O fer l'amor amb la parella d'una altra.
4: O la parella d'una altra. Sí.
17: Perquè nosaltres, totes aquí, som aquestes del desig i la voluntat que ens volem estar casades i... Sí.
16: D'aquestes. No, bueno, però aquí, o sigui, la pregunta de base és: podem imaginar un desig que no consisteixi en un subjecte desitjant posseir un objecte o un altre subjecte que esdevé...
17: objecte,
16: no?
17: Sí,
16: cosificable, en la possessió, clar. No? Existeix una manera de desitjar que no tingui a veure amb aquesta estructura, de jo voler posseir una altra cosa? I llavors farem dues propostes que exploren aquesta pregunta, que és una mirada mística, sí? Farem un concert de mística i desig al monestir de Pedralbes.
17: Carai.
16: I després un espectacle... Sí,
17: perdona, i això com es fa? Un concert místic? Això que has dit de la mística, qui ho porta?
16: La Nora Navas recitarà, meravellosa...
17: Val.
16: Recitarà fragments de Simone Weil, de Santa Teresa, d'Eulària d'Anzizu, i tot lligat amb música de Res Project. I llavors connectarem amb aquestes místiques que vivien el desig d'una altra manera. No el vivien amb aquesta estructura capitalista de jo vull posseir una cosa, sinó era quelcom més gran que els entrava a dins. No era elles el desitjar, no?
17: Mm-hmm.
16: I això també ho farem amb... El Dipòsit de les Aigües, com a cloenda, hi haurà la Berta Prieto, la Íria del Río...
17: Home, mira, la Berta Prieto va venir l'altre dia, que és la trobem, de lo més important que li ha passat a Catalunya en els últims temps.
16: Absolutament. Doncs ara li tocarà fer la cara B del que està fent amb del fàndom al troleig, que és...
17: A la Beckett.
16: Exacte. En lloc de centrar-se en el desig aquest narcisista de jo vull esdevenir no sé quina figura famosa, no sé què, no, al revés. Inspirada en el text d'Anne Carson, el que haurà de fer és posar en escena qui som si ens buidem de nosaltres mateixos i dels nostres desitjos, sí? per tant, bé...
17: Escolta, una cosa, seguirem parlant del desig, no tenim més temps, perquè més tard hi ha una qüestió, hi ha tot un espectacle a l'entorn, una reflexió a l'entorn dels diaris d'Anaïs Nin, que jo intueixo que això és una cosa en la que has insistit tu, perquè tu has estat una gran lectora d'Anaïs Nin.
16: Efectivament, sí? Efectivament, sí, i que per mi és molt important que ho posem sobre la taula, justament perquè Anaïs Nin durant dècades s'ha venerat com referent de dona alliberada, que va passar tota la seva vida explorant el desig, però el que fem en els diaris d'Anaïs Nin que portem al Palau de la Música és posar en el centre també l'escena de l'incest. Anaïs Nin, a banda de ser una dona alliberada que va passar de llit en llit dia en dia, és una dona que va patir un incest amb el seu pare. Mm-hmm. Llavors, de sobte, aquesta escena ens fa qüestionar en quina mesura el desig és lliure o el desig pot estar travessat per experiències traumàtiques, en alguns casos, no?

0: RAC 1. RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda. Són les 5 dels municipis més confinats a aquesta hora de la tarda pels incendis d'Àvila i Madrid, que ja fa que siguin 88.500 les persones afectades per l'avenç de les flames. Pel que fa a les hectàrees cremades, giren al voltant de les 10.000 a la Comunitat de Madrid i entre les 13 i les 15.000 a la província d'Àvila. Per cert, que el darrer en pronunciar-se sobre els focs ha estat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que després de la polèmica d'ahir entre la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de Transports, Òscar Puente, ha volgut despolititzar la gestió dels focs, desitjant que cada polític estigui a l'alçada de les seves responsabilitats.
2: He tenido ocasión de hablar con los tres presidentes más afectados, Castilla-La Mancha, Castilla y León y, por supuesto, la Comunidad de Madrid. También con alcaldesas y alcaldes de la Comunidad de Madrid. Estamos trabajando todos. Yo espero, insisto, que esté cada uno en su puesto y cada uno a la altura de sus responsabilidades.
1: Mentrestant, l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, que ja ha obligat a confinar 3.000 persones, podria haver estat intencionat. Les primeres flames s'han declarat a quarts de 10 del matí i un cop els bombers les han apagades, s'ha obert un nou focus a uns 200 metres de distància. Després s'han encès diversos focs fins a provocar l'incendi actual. Les flames cremen sense control. Per ara hi ha desplegats 7 mitjans aeris i nombroses dotacions terrestres. La seva evolució segueix sent negativa. Una operació conjunta de la policia espanyola i Mossos d'Esquadra desarticula una xarxa que es dedicava a robar amb violència als creadors de videoclips musicals. En total, s'han produït 4 detencions a persones d'entre 16 i 32 anys. També hi ha 5 investigats. La xarxa actuava en locals de Badalona, Terrassa, Madrid i Coslada. La investigació policial va començar fa un any després de rebre diferents denúncies de robatoris que tenien trets comuns. L'organització es dedicava a gravar videoclips a les cases que llogaven. Un cop allà, intimidaven els clients amb armes perquè els facilitessin les seves dades personals i bancàries. Amb les transferències que feien, en total van arribar a recaptar 70.000 euros. Dos dels detinguts estan a la presó per delictes relacionats amb violència i intimidació, organització criminal i segrest, entre d'altres. I ara, clau cultural, a aquesta hora ha de començar la Diada de les Santes de Mataró. Els capgrossos, els castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa s'han citat una hora abans del que és habitual, però amb un cartell de màxims. Anem cap a la plaça de Santa Anna de Mataró. Joel Penya.
3: Els mataronins, els capgrossos, viuran aquesta diada amb un sentiment especial perquè fa 20 anys que va morir Mariona Galindo, aleshores canalla de la colla. Tot apunta que el seu millor castell serà algun dels bàsics de nou. Verds i malves sí que podrien plantar games extres. Els castellers de Vilafranca es plantegen estrenar el 3 de 9 en Forre i l'Agulla i els minyons de Terrassa podrien repetir el 2 de 9 en Forre i Manilles. En definitiva, previsió de gran diada castellera que s'estirarà com a molt fins a quarts de 8 del vespre per no trepitjar-se amb la crida de les santes.
1: I ara temps pels esports amb Janire Gallut.
4: Richard Carapaz aconsegueix el doblet i s'endú la penúltima etapa del Tour de França. A menys de 7 quilòmetres de meta, Sepp Kuss era el cap de cursa amb 14 segons de marge sobre l'equatorià, però una doble caiguda l'ha deixat sense opcions de victòria. Amb el resultat d'avui, el líder Tadej Pogacar és virtualment guanyador d'aquest Tour, a l'espera de l'etapa de demà a París. L'eslové ha entrat a meta abraçat amb el seu company Isaac del Toro, que completarà el podi tercer. En futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un en partit amistós de pretemporada amb gols de Rubén Sánchez en pròpia porta i Quique García. També ha jugat un amistós aquest matí al Girona, que ha perdut 0-1 contra l'Alavés. A les 8 del vespre, el Nàstic de Tarragona rebrà l'Andorra. I en motor, a la quali del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, Fernando Alonso s'ha classificat per la Q2, però ha caigut en aquesta segona tanda. Carlos Sainz, en canvi, no ha passat el primer tall d'uns entrenaments on Lewis Hamilton, de moment, és el més ràpid de cara a la Q3, que acaba d'arrencar.
1: Durant aquesta tarda continuaran actius els xàfecs i les tempestes, sobretot al prelitoral central, a l'interior de les comarques de Girona i al Pirineu i Prepirineu. Amb el pas de les hores avançaran cap al nord-est fins a arribar al nord de la Costa Brava. Localment poden descarregar amb intensitat i anar acompanyats de calamarsa, de calamarsada o pedra. Per tant, precaució a les lleres dels rius i rieres perquè poden augmentar sobtadament el seu cabal. Allà on plogui serà on més baixarà la temperatura i de cara al vespre es reforçaran el mestral a les Terres de l'Ebre i la tramuntana a l'Empordà.
0: Així sona RAC 1.

0: directora del CNI, Paz Esteban, torna a declarar davant el jutge per l'espionatge amb Pegasus.
1: Molt bé, doncs ja està.
0: No, ja està, no.
1: Deixi'm... Ja ho heu comentat.
0: No, no ho hem comentat. He donat el titular, però crec que l'hem de desenvolupar una mica.
1: Aquí hi ha el PSOE que està una mica... Bueno, doncs parleu de temes que interessen a la gent.
0: Home, a la gent interessa saber si amb els seus impostos, per exemple, es vulneren principis democràtics.
1: Bueno, però això ja està, ja està. Home, Pedro Sánchez no té res a veure. Això és el CNI.
0: No, sí, però aquest espionatge en concret de líders indepes, activistes, etc., es va fer sota el mandat de Sánchez.
1: Escolta, però ell segur que no en sabia res.
0: Una cosa... Si no sabia res, no és pitjor? O sigui, potser no és pitjor, però també és malament, si no ho sap. Home,
1: que el president... No entenc la pregunta.
2: Que és pitjor.
0: Que el president d'un país no controli els seus serveis secrets no és una bona notícia, no?
1: Mira, voleu saber el que és una bona notícia?
0: Sí.
1: El proper dia 4.
0: Sí.
1: I no només el 4, sinó el 5, per tant, és doble bona notícia, és la 29a fira del préssec d'Alfarràs. El préssec bo, eh? El préssec d'Alfarràs, el préssec groc.
2: Sí, però no és, perdó, però no és una mica tard?
0: Bueno, un moment, en tot cas, no estàvem parlant del préssec.
1: 29 edicions dedicades a una fruita, eh?
0: Sí.
1: El préssec.
0: Sí, el préssec. Ara mirem...
1: Boníssim.
0: Si és una mica tard, ara mirarem, confirmarem que és la fira del préssec, ho dic perquè jo ho he buscat abans i diria que és la setmana que ve, sí, com sigui. No estàvem parlant... No parlàvem del préssec, parlàvem de l'exdirectora dels espies espanyols que ha declarat per l'espionatge als mòbils dels càrrecs d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové i Diana Riba.
1: No, escolta, no al Carràs, al tanto. Al Ferràs, No ho confonguem,
0: Però no despisti... O sigui, estàvem parlant d'espionatge.
1: Això és com València i València,
0: Un moment.
1: Compte, això és Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar...
0: Sí. La notícia és que Paz Esteban assegura que ella ja voldria explicar tot el cas de l'espionatge en Pegasus, però que no pot dir res perquè la llei de secrets oficials d'Espanya li ho impedeix.
1: Hombre, però escolta'm, quina pena, no?
0: Sí.
1: Ja està, home. Sí. Oh, senyor juez, jo ja quisiera garlar como un mirlo haciendo gárgaras. Todo esto del espionaje, los móviles, la indepes, amigos y conocidos, pero claro, la ley es la ley. Y se tiene de respetar.
0: Se tiene, claro.
1: Porque claro, hay una ley de secretos oficiales.
0: Es una lástima.
1: Ya lo dijo José Francisco Franco.
0: José Francisco.
1: Y al jutge dice, bueno, pues nada, venga, va. Pues ya si no puedo decir nada, escúchame. Se levanta la sesión. Venga, vamos a dar una vuelta que en el H&M hacen rebajas de media temporada. Caso cerrado.
0: En fi, no. Jo crec que la cosa no anirà així. Potser s'hi sembla, però no anirà...
1: Escolta, ja ho va dir Francisco Franco quan va morir per portar la democràcia a aquest país.
0: No va morir per portar la democràcia.
1: Va dir, lo dejo todo atado y bien atado.
0: Sí, com si l'exdirectora del CNI té mitja dotzena de casos oberts al jutjat per l'espionatge en Pegasus.
1: Doncs a veure com fem el judici de debò per lo del Pegasus i es fa justícia amb les veritables víctimes de l'espionatge.
0: Què vol dir? Que són, segons vostè...
1: Home, les víctimes de l'espionatge són els espies del CNI. Els espies del CNI. Tu saps lo dur que és ser un espia del CNI?
0: Sí.
1: Que van haver de sentir hores i hores de gent independentista parlant català.
0: Bueno, escolti, papa...
1: No es parla gaire del mal causat, del trauma que els podia suposar als espies del CNI.
0: Sí.
1: Sentir Pere Aragonès 6 hores seguides explicant... No, jo el sufragit... El faig tirant un raig de vermut miró perquè així es queda més dolcet.
0: A veure, no.
1: I els pobres espies del CNI... Allà, amb uns auriculars, amb el cervell fregit, intentant entendre quina operació terrorista s'amagava allà al darrere sota el nom clau de Sofregit.
0: A veure, si és Sofregit, m'agrada bastant.
1: Ma.
0: A veure, un moment. Vostè...
3: Escolta'm una cosa, si voleu... Si voleu parlar de judicis, anem al judici bo, no?
4: Ah, sí? Hi han jutjat els càrrecs franquistes?
3: No,
4: els caps
3: no
4: de les elèctriques? Els bancs que van fer les preferents? Els monopolis en la gestió de l'aigua? Els que van reprimir un referèndum a garrotades?
3: Avi... Ara...
1: No, avi, sisplau, avi.
4: Vols veure una cosa, que es fa com l'aigua?
1: Va, home, va.
0: Prou, sí com sí.
3: No, un altre judici.
0: Un altre judici. A quin judici refereix?
3: Collons, el judici de Josep Maria Bartomeu.
0: Aviam, va, un altre... Sí, la cosa...
3: Aquest va ser president del Barça.
0: Sí.
3: Aquest està atacat per la justícia, està buscat per la justícia.
0: No està buscat, ja l'han trobat. Sí que...
3: Escolta'm, sense cap dubte, el millor president que ha tingut el Barça.
0: Eh?
3: Amb permís de Josep Lluís Núñez, que tothom sap que era perico.
0: Bueno, el millor president del Barça...
3: Com diu?
2: Núñez era perico?
3: Home, tota la vida sabia dir.
0: S'havia dit, però... Escolta.
3: Tenia carnet de l'Espanyol abans de fer-se el president del Barça. Després el va amagar.
0: Bueno, però la gent té dret de canviar i moltes vegades és símptoma de...
3: No, res, home, no res. D'haver estat equivocat. Però escolta'm, Josep Maria Bartomeu, el millor president del Barça, aquí estarem d'acord.
0: No, no ho sé. Crec que potser...
3: Home, en Bartomeu veu guanyar un triplet amb Champions inclosa, no?
0: Sí, bueno, diguem...
3: Un triplet amb Luis Enrique.
0: Una endemrenzida, diguem.
3: Bueno, perdona, teníeu Luis Enrique d'entrenador, eh? Un entrenador que dirigia els entrenaments des d'una bastida.
0: Sí.
3: I cridant, eh?
0: Sí, sí.
3: Se t'acudeix res millor, jo dirigiria així el país.
0: Has enfilat una bastida.
3: Escolta, en Bartomeu vau tenir la davantera amb el Messi, el Suárez, el Neymar, sí o no?
0: Sí.
3: I on jugava el Barça?
0: Què vol dir?
3: On jugava el club de la Cera de Frente?
0: Jugava...
3: Havia de jugar de rellogat a l'Estadi Olímpic al costat del Cementerio Índia?
0: No, jugava al Camp Nou.
3: Jugava al Camp Nou. No com ara, amb el Fatxenda de la Porta, que acabarà fent jugar el Barça al Nou Sardenya.
0: Sí.
3: O a la platja de Gavà.
2: Però fa una setmana per vostè, la Porta era el millor president de la història, però per una qüestió...
3: La Porta, si li miro la panxa...
0: Sí.
3: Un tio que sap menjar és pot ser gran amic meu.
0: Sí, però ara resulta que no. Que no és el millor president. La setmana passada sí,
3: i ara millor... estem parlant de futbol.
0: Ara el millor president és Josep Maria Bartomeu i, clar, ho diu vostè que és perico. Vull dir que...
3: Exacte,
2: el tema és que el jutge ha imputat a Josep Maria Bartomeu i part de la seva directiva per pagar comissions milionàries per fitxar futbolistes, diguem-ne, mediocres. Se'ls acusa de pagar comissions del fins al 33% per sobre del cost d'aquests futbolistes.
4: Déu-n'hi-do, hem passat del 3% al 33%, sí, eh? Sí. Vostès tenen un problema i aquest problema es diu el 33%.
1: Una mica sí, aquí home, ja són calés, eh? Home, 33% són calés.
4: Així sí que val la pena posar-s'hi, no?
2: Home, si et poses per comissions...
4: Un 3% ja veus que és una merda autonòmica, eh? Ja. Un 3%... A saber què faran els que no tenen...
1: Avi, posis bé les dents, que no... Avi!
4: Vols veure una cosa que creix el 33%?
1: Va, home!
2: Prou. Us poso un exemple. Els acusen d'haver pagat 10 milions d'euros en comissions pel fitxatge de Malcolm, que en va costar 40.
1: Perdona, qui, heu dit?
2: Malcolm.
0: Vostè.
1: Malcolm.
0: Vostè és del Barça, vull dir, sí, Malcolm.
1: Malcolm Equits?
0: No,
1: aquell senyor negre dels Estats Units?
0: No.
2: Malcolm era un...
1: Quin nom és Malcolm?
2: El recordaré?
1: No el recordo.
2: Doncs miri, era un jugador de brasiler, diguéssim, de cuixa forta, una mica d'aquesta gent.
1: Malcolm va jugar al Barça?
2: Sí, sí, que només va jugar una temporada al Barça, venia d'un club francès i el van... Bueno, va passar més amb més pena que glòria. Sí, sí.
3: Mare de Déu, senyor, i després dieu de l'Espanyol.
0: Mm-hmm.
3: Perquè, escolta'm, l'Espanyol hem fitxat molta toia, però almenys és toia barata.
0: Sí, bueno, clar.
3: 40 milions.
2: S'ha de dir que el van vendre pel mateix preu al Zenit de Sant Petersburg l'any següent, també per 40 milions.
3: Ah, molt bé. Sí, fixa't, el Barça compra Malcolm per 40 milions i el ven per 40 milions, però amb comissions pel mig.
0: Sí.
3: Això més que un club de futbol, el Barça sembla una empresa d'import-export.
0: Bueno, Cal recordar,
3: banda i banda.
0: Cal recordar també que Bartomeu és a judici perquè qui l'ha denunciat és l'actual president del Barça, Joan Laporta.
2: Sí,
3: Llavors no és un cas de comissió, sinó un cas de vendetta.
0: Bueno, veurem com continua això, perquè de moment només està sent investigat.
2: Sí, clar, aquesta cosa de la imputació o investigar és el mateix que ha investigat. Haurem posant perquè soni més fort, diguéssim, quan fem coses amb la premsa, però és això, de moment està investigat.
1: Canviem radicalment de tema, perquè avui a la competència també parlarem d'un restaurant per gossos. El primer que s'implanta a Catalunya.
5: Increïble, que ja no s'hagués fet abans, ja.
1: Un restaurant per gossos.
5: Tu? Ja la vaig veure, aquesta notícia, em sembla increïble, el restaurant de gossos.
2: És una notícia que la traia el periòdico, em sembla que ahir, és una cafeteria on hi ha diversos tipus de menús, per exemple, un tipus Happy Meal de McDonald's, però d'alguna manera amb una capseta, igual que si anessis el Happy Meal.
5: És que fa molta il·lusió els gossos. És una llàstima que les potetes no les tinguin prou desenvolupades com per obrir les capsetes.
1: Te'n faries creus,
5: Però ja, a més, suposo que, bueno, aquí no hi haurà un problema per si els cambrers no parlen català, perquè, bueno, la qüestió és que...
1: No, el gos normalment assenyala.
5: No, els gossos sí, però amb les persones a cagar.
2: No, aquí els cambrers, jo crec que potser no parlen català, però també l'entenen.
5: Bueno, és que hi ha una pel·lícula que és el Doctor Dolittle, que no sé si l'heu vista, que...
2: Sí, alguna vegada l'has mencionat.
1: Eddie Murphy.
5: Exacte. Bueno, nosaltres els joves en diem Eddie Murphy. Que ell parla, és com veterinari, el títol és doctor, però en realitat s'hauria de dir veterinari Dolittle, perquè està fent com està ocupant un lloc que no li pertoca, perquè ell ha estudiat per ser veterinari, no per ser doctor.
2: Ah, sí?
5: Sí.
2: Però que també pot ser doctor, o sigui, doctor també pot ser de veterinària,
5: Però has d'estudiar 5 anys més, O sigui, aleshores tens... No, tens la consulta que no saps si t'entra un cavall o una persona, no?
1: Ja, clar,
5: has d'anar en contra, perquè...
1: Però doctor Dolittle només hi havia animals, no?
5: Perdona?
1: Que dic que només... a tenir animals.
6: L'has vist? L'has vist?
1: Jo no.
6: Ell?
0: Ah. No, sí.
1: Tu,
0: sí,
1: Jean-Paul.
5: Passa que fa molt de temps.
0: Hi ha la 2, no? Sembla? Hi ha totes sí. les 2.
6: Però si no l'havies entès la primera.
0: I diria que estaven preparant la 3, perquè Eddie Murphy,
5: sí,
0: diguéssim...
5: Sí, sí, estan que... contractant els animals que saben parlar.
1: Home,
5: sí, sí, perquè els animals saben parlar.
1: Clar, és que tu et perden les pel·lícules dels bueno, animals que parlen.
0: Una cosa, Jean-Paul, sí.
1: La teva preferida, sí, a banda de Doctor Dolittle?
5: Stuart Little. Si té Little al títol, per mi és la pel·lícula ideal.
0: També t'agradava sí. molt un chihuahua en Beverly Hills.
5: Sí,
0: no?
5: Bueno, però aquesta m'acostava més perquè sabia que era fals perquè és animació. Però quan tu veus l'animal...
6: Animals de veritat.
5: Animal de debò, allà que li veus els músculs, que han hagut d'aprendre el mètode Stolichnaia per haver de...
1: Stolichnaia és un bot que crec.
6: És un bot que barat.
5: Bueno, és el que li donen perquè aprenguin,
0: Però una cosa, si Paul és conscient que aquells animals que surten a Doctor Dolittle sí? no parlen de veritat, no?
5: No.
1: Perdona,
5: no.
1: he estat fent un treball de recerca d'investigació, sí? periodisme de contrast.
5: O sigui,
1: he posat
5: a Google.
1: He posat Beverly Hills, de Beverly Hills, Chihuahua.
5: Sí. Ah, hosti,
1: i és una pel·lícula amb chihuahuas de carn i os.
0: Sí. No és d'animació.
5: No, ah, que heavy. Doncs aquesta no l'he vist. Mira, veus? O sigui, que maco veure amb els ulls verds aquesta pel·lícula,
1: sí,
5: no?
1: Sí.
5: Perquè em pensava que era d'animació. Però no ens desviem del tema.
1: No,
5: restaurant per gossos a Barcelona.
1: Ara.
0: Doncs aquí tens això, un Happy Meal com al McDonald's o cafès amb llet, però exclusivament per gossos. Vull dir que...
5: Una cosa, tingueu fills, feu la revolució. No, és que no, a Barcelona no, teniu més gossos que fills.
0: Això és veritat?
5: Si, no, és que han de venir immigrants, és que... No, clar, però els catalans on són?
6: On està que Europea?
5: On està el catalán que Europea?
0: A veure,
4: Això és la fi del món,
0: És la fi del món.
4: Això dels gossos...
1: Vostè creu, un restaurant per gossos?
4: Home, és la fi del món. Han començat el del brunch pels expats i els expats que venen amb gos també, normalment. Els està fent un restaurant als gossos. L'estupidesa se'ls ha menjat definitivament.
1: Augmenta a Catalunya el consum d'ansiolítics i antidepressius. Som un dels països...
5: Aquest dius ara, augmenten els ansiolítics.
1: Què passa?
5: Home, expliqueu això com si fos sorprenent. Som un país ocupat, amb uns trens que funcionen a pedals, una sanitat desballestada, l'educació en caiguda lliure, i el que vota la gent no val per res. No hi ha democràcia. Què us esperàveu? Que la gent sortís al carrer a celebrar-ho?
1: Home, però tampoc no sé si és... No sé si és ben bé, això.
5: No, calla un moment. Catalans... normal que molts dels nostres compatriotes es vulguin estabornir. Que si porro, que si pastilla, que si droga, que si fentanil. No! Amb drogues legals o amb drogues il·legals. O fotent-se cops al cap amb un pal de golf. Hem de dir

0: Anys de la pandèmia.
1: Sí.
0: Ja encara esteu fent el ploramiques. Nostres joves no ens van deixar sortir de casa. I no vam poder sortir amb els nostres amics a punxar-nos porros pels ulls. I ara la salut mental. Pues bueno, estem tarats. I no, escolta, espavileu una mica, home. Una guerra hauríeu d'haver passat. Collons, que deu estar a casa veient Netflix tot el puto dia, home.
1: Calli un moment.
2: L'any passat, 1 milió de catalans van consumir ansiolítics i un altre 1 milió van prendre antidepressius.
0: Pues això són 2 milions, eh?
1: No.
0: Si no fallen els números...
2: Molts catalans podrien prendre les dues coses.
0: Mira, ara que ho dius, com la Pilarín?
1: Molt bé, no cal que ens expliqui ara...
0: I la Conchitín,
1: sí, no
0: també.
1: Cal, sí, no
0: i la Consolín.
1: Sí.
0: I l'Amperín, també.
1: Molt bé, sí.
0: Jo mateixa.
1: Va, que parlem d'un tema seriós, Manel.
2: Tant en el cas dels ansiolítics com en el dels antidepressius, qui més en consumeix són les dones.
1: Sí.
0: Bueno, ja t'ho he dit, ja.
3: Això és culpa dels homes. Els homes som el pitjor, tenim les paves amargades. Si hi ha alguna oient pavitzada que està ratllada amb la moguda de la vida i tal, que m'escrigui a l'Snapchat i en parlem.
0: Molt bé.
3: Perquè se t'he de dir no.
0: Jean-Paul, deixa-ho pel teu bé. Deixa-ho pel teu.
3: Quina hora és? És l'hora de comptar diners.
0: És l'hora de comptar diners amb Juli Pijuli, president de la FEBARIL, la Federació de Bars Il·legals. Bon dia, Juli.
3: Bon dia.
0: I... ansiolítics i antidepressius, eh?
3: Sí, bueno, ansiolítics i antidepressius, el que jo dic, sol i sombra, no?
0: No. No fem apologia del psicofàrmac, sisplau, t'ho demano.
3: No, apologia no, però tampoc es criminalitzem. Tenen coses dolentes, sí, però també tenen coses molt dolentes.
0: Crec que perds el fil.
3: Jo no prenc ansiolítics ni antidepressius per la boca. Això va per una altra via. Faig una ratlla combinada, bimba, blanca i blava, l'espanyol. Vinga, un xarat de nata i barrufet.
0: Juli.
3: I hace pan i copeta de vi negre, i em deixa com si m'hagués masturbat en un llagotxi.
0: Juli.
3: A casa estem en contra de les drogues.
0: Molt bé.
3: Tant de les il·legals com de les legals. Digues que no les drogues, que si no, els altres ens quedem sense i l'ecosistema queda tocat.
0: Ja.
3: Cap avall les drogues, firmat els del subterrani, som de tota la vida. Moltes gràcies.
0: No t'has plantejat un canvi de vida?
3: Sí, estic caminant cap a una vida més sana.
0: Molt bé.
3: El que passa que el camí és llarg, no? I fa una mica de rebord, no? Fa tanta corba que fa una volta sencera i torno a la línia recta i em marejo. És com remar amb un sol rem, no? Que dius, això ja ho he vist.
0: Sí, sí, clar, vas fent la volta.
3: Però
0: sí.
3: ho intento cada dia. Ara últimament estic intentant fer la meditació.
0: Molt bé.
3: Estic intentant que surti el Juli més introspectiu, el Juli més relaxat, el Juli més personal, el Juli de la maqueta, no? Dels primers discos, no?
4: Pintura!

0: ¡Ojo, porque parece que lo ha visto claro! ¡Entra rápidamente a Ocasión Plus! ¡Ahí está! ¡Atención, porque ve la oportunidad! ¡Se abre paso! ¡Se acerca! ¡Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus! Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
1: Propera parada, Plaça Lesseps.
2: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
3: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
4: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
5: Vídeos i històries exclusives.
4: Notícies.
5: Entrevistes.
4: Reportatges.
5: Descobriu com és la ràdio per dins.
6: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
5: RAC1 oficial.
6: RAC1.
5: Seguiu-nos.
7: Tots som 1.
8: Fàcil, intuïtiva i renovada.
9: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
10: No hauria de riure, però en avui sou en aquest estudi una persona que m'estimo amb bogeria, una persona que sempre ajuda, una persona que sempre ha estat al meu costat, una persona que sembla agra però que en canvi té una dolçor bestial i que sobretot és molt bona professional, molt bona guionista, molt bona periodista, però sobretot molt bona persona. Hola, Natza.
11: Hola. Estàs a punt de plorar, no comencis. No, perquè vinc sensible.
10: Jo també.
11: Sí.
10: Jo també. Jo també. És que convenç a la...

0: nats en terro sensible, perquè dinem de tant en tant, ens expliquem la vida molt, i jo sabia aquesta història que quan me la va explicar se'm van caure les orelles al terra perquè pensava, no m'ho puc creure, no m'ho puc creure, no m'ho puc creure, i ara he decidit verbalitzar, no només verbalitzar-ho, sinó escriure-ho. Per què? Tenies aquesta necessitat?
1: Bueno, tu saps, sí, havíem parlat molt d'això també, era una història que, sí, tenia necessitat d'escriure-la, perquè és una història que s'ha escrit molt poc, i jo personalment tenia ganes de deixar aquest testimoni, que és el testimoni d'una època, i crec que l'he pogut fer ara perquè he tingut l'edat per fer-ho. O sigui, ha sigut, tu saps que fa molts anys que parlem d'aquesta història, a mi m'acompanya tota la vida, però crec que fins que no arribes a un punt vital no ets capaç de fer el que jo he fet amb aquest llibre, que la Marina ho explicarà millor.
0: Sí, no, ho explicaràs tu millor, perquè et preguntaré senzillament, com sempre fem, de què va, i explica una mica aquesta història, Natza.
1: Doncs jo diria que el llibre va de ser germana. Va de ser germana. I en el meu cas va de ser germana dintre d'una família nombrosa, sent la petita, i sent germana d'un germà drogadicte a l'època de l'heroïna dels 80. I va d'això, de com afecta a la vida familiar, de com es viu per dintre, com a persona, aquesta experiència, i de com traslladar-ho, no?, en paraules d'una manera gens cursi, d'una manera crua. He volgut trencar també una mica aquesta cursileria que ens acompanya en aquesta era, i explicar-ho d'una manera crua però gens sòrdida al mateix temps. I crec que estem en un moment ara vital en què comencem a deixar aquest tipus de testimonis d'aquella època. Som unes quantes les que estem començant a parlar, perquè fins ara realment, penseu que això és un trauma, i fins ara ha costat molt que ho païssim, que ho digeríssim i que fóssim capaços de posar-ho, i més posar-ho bé. Jo he fet una novel·la, és una novel·la autobiogràfica, però és una novel·la, no he volgut fer un assaig periodístic, això ja s'encarregarà altra gent d'analitzar els 80 com van ser, i tenia moltes ganes de fer aquest tall en la meva vida. Saps que jo m'avorreixo de les coses, i fins ara he fet diverses coses, i ara tenia ganes de fer aquest tall vital i professional i ensenyar una Natza que jo crec que fins ara no s'ha vist.
0: Has posat molt fent el llibre?
1: Sí.
0: Saps què passa? Que aquest és el segle de les emocions. I que la meva psicòloga sempre diu una frase que m'encanta. Sempre diu, quan et plores, el primer que fas, moltes vegades, és, hosti, perdona, perdona. I quan rius no ho fas. I ha arribat l'hora també de reivindicar el plor com a símptoma d'alguna cosa. I el fet de que tu escriguis això és perquè ho necessitaves. I segon, i que ho ploris, és perquè ho necessitaves encara més, no?
1: Sí, el que passa que amb això també el tanto, perquè jo insisteixo, jo la meva vida és una lluita contra la cursileria. I estem
0: però
1: en una època...
0: Cursier.
1: No, però espera't un moment, no, que va, ni molt menys. I jo saps que ploro, I ara m'estic aguantant bastant. Val. Però en aquesta era també ens estem fent una mica un embolic en les emocions. Mm-hmm. I tothom està deprimit perquè té un mal dia. No, tu tens un mal dia, no estàs deprimit.
0: Correcte.
1: Val? Llavors amb això s'ha d'anar en compte. Jo he plorat molt, però he plorat molt perquè no m'ho esperava, perquè jo ja havia fet molta teràpia, jo havia arribat a l'escriptura d'aquest llibre molt treballada, perquè si no aquest llibre no l'hauria pogut escriure. I m'ha sorprès que a l'hora de posar-ho en paper, alguns capítols especialment, m'han desbordat. Però això no ha afectat a l'escriptura, diguéssim. M'ha desbordat en aquell moment i a casa se m'ha vist plorar, diguéssim. Però he fet un treball molt d'això, de que en aquest llibre hi ha moltes emocions, però no va a buscar l'emoció per fer-te...
0: No em va tocar la pera.
1: No.
0: No em va dir, ai, ara em faré plorar com les pel·lícules aquelles ensucrades. No, i això ho pot confirmar la Marina Arbós.
2: Sí, o sigui, per mi és un relat molt cru, realment, o sigui, llegint-lo des de fora, i també sobretot per la imatge que tenim de tu, no? O sigui, jo que no et coneixia personalment, he descobert una altra Natza, una altra persona totalment diferent de la que coneixem a través dels mitjans i tal, i també crec que és un relat que t'allibera, no?, d'alguna manera, o sigui, poder explicar tot això amb aquesta sensibilitat, perquè jo crec que també hi ha molta sensibilitat, però sense maquillar-ho gens, crec que també, de cara a superar el dol o a continuar amb aquest procés, perquè no sé si s'acaba mai, és alliberador i t'ajuda, no?
1: Moltíssim, moltíssim, però sobretot amb aquesta voluntat de ser llegit, explicant... Clar, és un testimoni de primera mà.
2: Pues clar.
1: O sigui, això...
0: Quina diferència et portaves amb tu germà?
1: 7 anys, em portava 7 anys.
0: 7 anys més gran, era 7 anys,
1: ell. Sí, jo sóc la petita, sí. Amb el meu germà aquest em portava 7 anys. Mm. I el que explico en el llibre és que no l'he conegut mai. No. Perquè quan tu comences a tenir memòria, el teu germà ja és adolescent i quan és adolescent ja comença a estar enganxat. I per tant tu sempre l'has vist d'una manera que no és el germà que veus a les fotografies de quan era petit. No sabia, jo no sé qui era el meu germà. I això forma part d'aquest relat. De la mateixa manera que el relat, jo crec que amb això, pel que m'han dit del llibre la gent que ja l'ha llegit, hi ha una cosa molt bona, que és que són els meus records... i és la vida de la meva família, però al mateix temps, llegint-ho, tothom troba parts seves i de la seva vida.
0: Perquè I
1: sobretot els d'una generació. Perquè és molt generacional en aquest sentit, però fins i tot la gent jove, no? Que no ha viscut exactament aquella generació, descobreix com es va viure aquella història en aquella
2: generació. I sobretot
1: generació.
2: També que era com molt democràtic, no? Que toqués algun familiar o algú de prop que estigués enganxat, en aquest cas, a l'heroïna, no? Però vull dir que no necessitaves tenir un context familiar superadvers perquè això et passés, sinó que el teu pare era metge, la teva mare infermera, no? Vull dir que era un context favorable, entre cometes, en aquest sentit.
1: Bueno, aquesta és l'altra part del relat. Això va enganxar, quan ens va enganxar l'heroïna a famílies de classe mitjana, és quan es va destorotar tot el sistema, perquè fins aleshores, clar, la idea era que això passava a barris marginals i de cop i volta les nostres famílies arriba a l'heroïna, arriba a la sida i arriba un cacau important contra el que ningú sabia ben bé què fer. En el llibre també he volgut ser molt elegant en el sentit de que això també ho saps quan et fas gran. Tothom va fer el que va poder. Ningú va fer bé, però tothom va fer el que va poder.
0: Ai,
1: perquè en aquell moment era molt difícil fer-ho bé. Els pares, els germans... molt, molt, molt complicat. Molt complicat fer-ho bé. I per tant no és un llibre de retrets en absolut. És un llibre, jo no de passar el dol, perquè el dol ja l'he passat, el títol és molt clau, l'última vegada que et dic adéu, és com, ara ja m'he pogut acomiadar del meu germà, sí, ja està. Sí, però el títol és molt això, és molt bonic, jo el trobo molt bonic, però és molt aquesta idea de...
0: Està a punt i
1: final. Ja està, sí.
0: Hi ha una cosa que et volia preguntar respecte al tema de la... És que ja ni me'n recordo. Que anava a preguntar... El teu germà consumia heroïna ja des de molt jovenet. Mm. Has buscat culpables o no?
1: No. El món, bueno, jo ja saps que per mi el món és un lloc molt difícil on viure. Mm. I el món és molt complicat.
0: No, estem parlant d'una droga, o sigui, ara la cocaïna forma part del mobiliari de la casa, malauradament. Sí. I ara què t'he d'explicar de la marihuana, què t'he d'explicar, que és un drama també. Però en aquella època la droga hi era... Però és que no només estava invisibilitzada, sinó que l'heroïna era tabú. Feia vergonya tenir un familiar enganxat a l'heroïna.
1: Bueno, clar, és un dels grans temes del llibre, és el silenci.
0: Oh, esclar.
1: I com vius tu el silenci? Perquè el silenci et mina, et mina, i això et mina, i et va minant, i et va minant... I això sí que ha sigut una manera d'estructurar el llibre, també, en base a aquest, no?
2: Sí, això que comences com els blocs, els separes amb... Sí. El silenci és molt sorollós, la frase es va com ampliant a mesura que avança el llibre, no? I després dius, el silenci és molt sorollós i fa bola, i la bola es fa gran i explota, no? Sí. Llavors no sé si també el llibre és com l'explosió o... Ara ho diré als quatre vents, ara ho esbombaré...
1: Sí, és una mica, de dir no puc més ja amb aquest silenci, l'hem guardat molts anys i això és el que va passar i tinc necessitat de dir-ho perquè ho sabem tots. No és que jo expliqui un secret, és que ho sabem tots el que va passar. Però el mal que ens va fer dintre les famílies, la relació amb els germans, com va patar tot, el sentiment de culpa que tu genera... Perquè, clar, jo estic parlant... Agafa molts anys aquest llibre, des de que sóc nena fins que sóc adolescent, que l'adolescència va ser terrorífica, fins que vas creixent, llavors hi ha la mort del meu pare quan jo sóc molt jove, tot això augmenta la tensió, i el meu germà encara viu, i el meu germà s'està pendent del meu germà, a veure què passa, a veure per on peta. Clar, tot això va increixendo, no?, al llarg del llibre, perquè també la meva editora també em va recomanar que dosifiqués una mica
0: la intensitat. Ja, i una cosa, un dia em vas dir una cosa que em vaig quedar molt parat, que és que tu em vas dir que tenies ganes de que es morís el teu germà.
1: Sí, aquí, això ho explico molt, moltes, i això et genera un sentiment de culpa i et fa molt mal a tu mateixa, però molt. Però això és el que creia que s'havia d'explicar. Tu quan tens un problema així a casa, és tan humà voler que desaparegui el problema, i en aquell moment l'única manera que hi havia que desaparegui que és aquell problema que es morís, i hi havia tantes possibilitats de que es morís. Tu pensa que la majoria de dies, quan marxava de casa, no sabíem si tornaria. Per tant, ens podia trucar a la Guàrdia Urbana i dir, noi, està aquí tirat, mort, no? I això era la nostra realitat. I a sobre, amb el conflicte, quan tornava, jo era, doncs, que es mori ja, perquè generava tanta tensió i tant malestar, i era tan difícil treure'l d'allà, que l'únic que penses és això, i això t'acompanya, això sí que t'acompanya.
0: I després passa una cosa, 13 de febrer de 1993. Te recordes aquell dia?
1: 13 de febrer del 93.
0: Sí, és un dia que us assabenteu que ton germà té el virus de la sida.
1: Sí, sí.
0: Allò deu ser, és que no, però és clar... Tu penses, sí.
1: Tot això hem de pensar que són uns temps que no se sap res de res.
0: De res.
1: Que no hi ha informació, no hi ha internet, no hi ha informació...
0: Res, no hi ha res. Sí, de mort.
1: Totalment.
0: Era això. Per sort, ara, la ciència ha avançat, hem tingut metges meravellosos, i això s'ha convertit en una malaltia crònica, i amb molta estigmatització, com deia l'Eduardo Casanova, molta estigmatització, però... En aquella època no hi havia estigmatització, hi havia assenyalament. I no només s'assenyalava el que la patia, s'assenyalava el seu entorn. Allò devia ser, no és que no m'ho vull ni imaginar.
1: Però és que d'allò no se'n parlava. És que d'allò no se'n va parlar només a dintre casa i encara. O sigui, jo també explico que a dintre casa jo exigia informació. Perquè jo tenia un malalt de sida a casa i no sabia com s'agafava la sida. I jo estava acollonida i, a més, cabrejadíssima amb el meu germà. Per tant, era a sobre de tot el que ens has fet, ara jo estaré malalta per culpa teva. Clar, se'm anava acumulant la ràbia. Era com, però a mi per què m'ha tocat això? No? I tot això, en l'adolescència, diguéssim, no ho descarregues externament. Ho descarregues internament.
0: Home, i tant. I has curat la ferida amb la família o no?
1: Sí.
0: Sí.
1: A veure...
0: Fins on pots?
1: Sí, fins on puc. Fins on
0: quanta
1: puc.
0: Gent ha llegit el llibre de la família?
1: De la meva família directa, diguéssim, sí. De germans i mare, la meva mare i la meva germana.
0: Què diu la teva mare? Que és qui ho va patir. Tots ho vau patir, és veritat, però la mare és la mare.
1: La meva mare, que quan li vaig dir que escrivia el llibre em va dir fes.
0: Quan el va llegir va dir fes. Perquè et vagi fes?
1: No. Em va dir una cosa que no m'esperava de la meva mare, que és, a vegades la meva mare pot ser molt dura, i em va dir que era un llibre preciós.
0: Uau!
1: Això m'ho va dir la meva mare. I aquell dia també va ser un dia bastant important per mi.
0: I ta germana?
1: I la meva germana em va dir que li havia agradat molt, que estava molt ben escrit, i que ella li havia tret de la foscor records que els tenia molt amagats. Però... Aquesta cosa dels records, també altres persones m'han dit que els treu records seus. Mentre van llegint, van pensant en records seus propis. I això crec que és molt bo d'un llibre, perquè jo ja saps que tinc com l'obsessió amb l'escriptura, igual que amb els articles i això, que a mi m'ajuda molt, és el pensar que ens fem companyia, igual que amb la ràdio.
0: I tant.
1: No? És una mica pensar, ai, mira, el que diu aquesta, jo també ho penso, el que escriu aquesta, jo també ho penso. Perquè aquest món que és molt fotut, insisteixo, és molt gratificant trobar algú que et faci aquest tipus de companyia. I crec que el llibre... no ho sé tu, Marina, però jo crec que el llibre en aquest sentit sí que fa aquesta companyia de pensar, ah, mira, a mi també he sentit això o m'ha passat això, i ella ho diu, i si algú ho diu tu no et sents tan sol.
0: Exacte. Evidentment, sí, sí. Evidentment.
2: Jo crec que això que deies, que pot ajudar a alliberar altres persones que també han sentit aquesta culpa, aquesta por a que se'ls assenyalés, que han portat la processó per dintre durant molt de temps, crec que sí, que els pot ajudar, i que a més, també gent que no ho ha viscut, jo crec que es pot posar molt en la vostra pell, o sigui, clar, jo no vaig viure aquesta generació. Uf. I me la puc imaginar a través del llibre.
1: Doncs això està molt bé, perquè és veritat que és d'una altra generació.
0: Mira, us puc ensenyar una cosa? Crec que la Nàrcia l'ha ensenyat. Un dels meus millors amics a l'escola va desaparèixer quan vaig arribar a tercer de BUP, va desaparèixer, això ho he explicat més d'una vegada, va desaparèixer. Al cap d'uns anys, estic parlant d'un dels meus amics, però aquelles coses de tercer de BUP o segon de BUP, que les criatures, la gent es desapareix, un de se'n va cap aquí, l'altre cap allà. Al cap d'un temps, em va trucar son germà, diem-me família religiosa, truca el germà dient que el seu germà s'havia mort, el que havia anat amb mi al col·le, el David, i que s'havia mort de sida. Família religiosa, i dic, hosti, quin valor d'explicar-ho. No, quin valor d'explicar-ho. Vols flipar, Nansa? No sé si no t'ho vaig ensenyar, doncs.
1: No.
0: Això és l'esquela del David, del meu amic, quan va morir l'abril del 94. Pares religiosos, llegeix el que diu l'esquela, sisplau.
1: L'esquela del David va morir cristianament als 28 anys, víctima de la sida, el dia 22 d'abril del 1994.
0: Això va ser publicat al diari a l'Avui de l'època. El més bèstia és que els pares van tenir el valor de col·locar que va morir víctima de la sida.
1: Sí.
0: Això era impensable.
1: Totalment, en aquell any impensable.
0: I evidentment, com diu la Narsa, tot això et porta els records que tu vas passar amb ell. I és tan bèstia que, clar, et trobes llibres com aquests que dius, uau, perquè tot això recorda aquella època. I ja tinc una pregunta per acabar, que és la portada. Ets tu i el teu germà?
1: Sí. Sí, uau, sí, sí.
0: Uau,
1: sí.
0: Uau.
1: Aquí també deixa'm afegir que el llibre està construït també amb cartes reals.
2: Sí, sí.
1: Amb fragments de dietaris personals.
2: Això ho guardes encara?
1: Sí, he de dir, i això ho dic com a recomanació, perquè ho he experimentat ara aquests dies, com a recomanació, no?
0: Que millor no guardar coses?
1: Sí, els diaris, no. Rellegir els dietaris personals de quan era jove, a mi no m'ha fet cap bé, i ara els cremaré tots.
0: En sèrio?
1: Sí.
0: Que els escrivies, tu també els escrivies?
1: Sí, però és
0: que... Ja ho feia tothom.
1: Sí, ho feia molt en aquella època, i ho feia molt per justament perquè aquell silenci l'havies d'expulsar d'alguna manera.
0: Però això és un gran què,
1: I t'ajuda...
0: Era molt...
1: Sí.
0: Perdó, no t'emprenyis, era molt femení això. Fer que el diari era femení.
1: Sí,
0: els nois no feien
1: bueno,
0: diaris.
1: Perquè les noies sempre hem trobat la manera de poder expressar alguna cosa.
0: Efectivament.
1: Sí, això no és cap avantatge, eh?
0: No, vull dir que
1: en aquest sentit, ja saps que ho he dit moltes vegades, a mi el que m'agradaria que els homes sapiguessin expressar les emocions.
0: Oh,
1: i que bé que ens aniria al món si els homes sapiguessin expressar millor les emocions, però això és qualsevol altre dia, tornem a estirar aquest fil.
0: Sí.
1: Però sí que me n'he donat de que tornar quan tu eres jove no et fa cap bé. Et va fer molt bé escriure-ho quan ho necessitaves, però no et fa cap bé tornar-hi. Evidentment, no són uns dietaris com per publicar, no? Com aquests que hem llegit de la Virginia Woolf. No és la Virginia Woolf. Per tant, no cal. Es poden cremar perfectament. Però he construït el llibre en base a algunes cartes que jo les trobo molt importants. Per exemple, al principi del llibre hi ha una carta del meu germà parlant de per què ell és heroïnòman, que li explica el meu pare, i explicant el que li produeix l'heroïna. I això trobo que a mi em va impactar molt, em va impactar. I he anat construint, teixint una mica tots aquests records i vaig trobar aquesta fotografia que vaig pensar que la imatge i la meva cara en aquell moment i tal reflectia molt l'esperit de, del llibre.
0: Jo aniria a correcuita a buscar-lo. L'última vegada que et dic adéu ha vingut la Natza Ferrer, que espero que torni aviat per tornar a recull, sobretot per faci el que vulgui, perquè se l'enyora molt a la ràdio. I si no la veig, l'enyoro de no tenir-la a prop.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Maria.
0: L'última vegada que et dic adéu. Natza Ferrer.

0: Vinga, arriba al Plat Estrella. Sabeu, aquestes converses sobre taula amb gent interessant que ens agrada fer al costat del Toni García. Com estàs, Toni? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: I també del Malcom Otero. Bon dia, Malcom.
2: Molt bon dia.
0: Avui hem tornat al lloc on hem comès molts crims. Hem fet moltes coses aquí. És el restaurant Catalina de Gavà, al costat del mar, en una pineda meravellosa, amb un menjar extraordinari i en fi, amb una companyia perfecta. Abans de saludar el convidat, deixa'm saludar la Nicole. Com estàs, Nicole?
3: Bon dia.
0: Perquè avui que no hi és ton pare...
3: Sí. Menos mal.
4: Per mi tenim
0: algú seriós. Algú seriós a la cuina i fent les coses. Exacte. Avui què menjarem?
3: Doncs pues mira, us hem preparat una mica de bunyols de bacallà.
0: Épala.
3: Seguim amb unes anxoves. Després farem uns calamars guisats amb ceba. Anxoves a la brasa amb sobrassada i formatge. I ja seguirem amb un arròs de gambes.
0: L'arròs de gambes.
3: I després ja veurem què voleu de postre.
0: No sé si... Gràcies, de veritat, Nicole.
1: Gràcies, Nicole.
0: No sé si té alguna intolerància, alguna al·lèrgia, alguna cosa al convidat d'avui, però el Real Madrid. Avui un dels actors més estimats, sens dubte, de casa nostra, amb una trajectòria fantàstica, amb personatges que s'han quedat a la memòria de tothom. La veu, les cançons, el teatre, el cinema, la televisió, el món del doblatge també. Pep Anton Muñoz, com estàs, Pep Anton?
5: Molt bon migdia, estic estupendament bé i estic meravellosament acompanyat. I jo volia preguntar una cosa.
0: Sí, digui.
5: Després de tot el recitat del menú que tenim avui,
0: sí,
5: que ja posaran tàpers.
1: Si et demana, sí,
0: si et no podem demanar, no, per emportar.
4: El Toni és un expert, ja li pots fer.
1: Jo sempre.
5: Em resol
0: la setmana. Tens un petit problema, tens un petit inconvenient, que és que tens el Carpanta amb el comotero al costat, sí, i és probable que et foti una miqueta
5: que
0: sí. No tens intoleràncies, no tens res?
5: Res, estic obert a tot. De cames, també.
0: Bé!
4: Encara no hem començat.
0: Alguna mania inconfessable? No, tampoc a la cuina.
5: No, de la cuina res. No, la cuina, sóc un amant de la cuina, jo mateix,
0: sí, eh?
5: M'encanta.
0: Cuina?
5: Molt, sí, cuino molt. A mi em relaxa moltíssim cuinar, sí. A
4: més, aquelles persones com jo que veu vi cuinant i quan acaba de cuinar va absolutament ebri.
0: És perillosíssim, això.
5: Absolutament ebri, no.
4: Però una mica ebri.
5: Però una mica achispat, sí. I després amb una mica menys de gana, perquè com que vas tastant...
4: Clar, per això et dic, testes, i no et menges una mica i dius, bueno, així ja ho menjarà.
0: Ja escolta, Pep Anton, estàs ficant en molts saraus, com sempre, o no?
5: Ara, des que estic jubileta...
0: Però què vol dir jubileta?
5: Jubileta estona, sí. Jo em vaig jubilar als 65, el mateix dia que vaig fer 65.
0: El dia del 65 vas anar, sí, a buscar la carta, sí, o el que fos?
5: No, vaig anar a buscar res perquè estàvem en plena pandèmia. Telemàticament. El dia 5 d'agost, sí, que és el dia del meu aniversari,
0: sí,
5: i a primers de setembre ja cobrava.
0: Carai,
5: escolti,
0: quina il·lusió, no? Aquest primer sou de jubilat, o no?
5: Una il·lusió meravellosa, a més, sense fer res.
0: Però bueno... No, però continues, estàs, vas fent coses.
5: Sí, la veritat és
1: que... No m'expliquis això, que és frau.
0: No és frau, és jubilació activa, se't diu.
5: Exacte. Sí, un dels objectius era tenir assegurat aquest sou... i després poder escollir què volia fer del que m'oferien.
4: Però bueno, de fet, des que et vas jubilar amb l'empresa aquesta, el Ramon Campos en Bambú, has entrat i no paras de fer coses. Altamar, la tierra de las mujeres, això, la Sandra Berneda, no has parat de fer coses des que t'has jubilat.
5: Perquè m'estimen molt. I a més, a mi sempre em ve molt de gust treballar amb ells, perquè jo, o sigui, la primera vegada que vaig fer audiovisual a Madrid, ja tenia 50 i escaig. Vaig començar ja, que ja era una mica grandet, no? Mm. I a més, venint d'un món una mica ensorrat i un món ple de clarobscurs, més obscurs que clars, aquí, perquè a partir del cor de la ciutat, o sigui, quan es va acabar el cor de la ciutat, del qual guardo uns records meravellosos i és una feina que encara avui dia em fan present la gent del carrer, el Peris, però de cop i volta és com... Et trobes en el buit més absolut.
4: Però això per què? Perquè el personatge tan potent...
5: Jo crec que sí que vaig ser una mica víctima del personatge exitós, no?
0: Del Peris.
5: Del Peris, sí. O sigui, per una banda estava molt bé, perquè tenia molta empatia amb la gent m'estimava, sí, m'adorava, sí, etcètera.
0: Però jo diria que és el personatge més important de la ficció de TV3, de la història, diria.
5: Però és que avui dia, és que no, gairebé no passa dia que em trobi algú i que em digui, ei, Peris, clar, tal, no sé què. Em diuen Peris, no em diuen Pepe Anton, difícilment et diu el Pep Anton. Quan estava treballant a Madrid, amb Gran Hotel, amb aquestes sèries que vaig fer, també em deien, Peris, ja et veig, eh?
0: Allà, a Madrid.
5: Fent de comissari.
2: Marxat, amb el
5: perill. Ja et veig a Madrid, ja et veig a Madrid.
0: Que bo.
5: Però bueno, sí que van ser, entre el cor de la ciutat i la meva anada a Madrid, van ser 2 anys una mica d'ostracisme, que primer penses, potser és normal, potser és natural. El tema sempre el mateix, eh? És que la gent encara té molt el seu imaginari, el Peris, és difícil. Encara que t'ho expliquis, ja, però mira, saps què passa? És que jo sóc actor i tinc la capacitat de transformar-me interior i exteriorment, però no va calar, el discurs no va calar.
0: Però em recordo una mica que quan va venir l'Emma Vilarassau també a fer el Plat Estrella, que va estar, no sé quan, una dècada i mitja o dues sense trepitjar TV3, ja.
5: Finalment, vaig fer l'última temporada de La Riera, que va ser la sèrie que va venir posteriorment, perquè el nostre estimat Pere Arquilloguer el liquidaven, que era el dolent oficial. Necessitaven un altre dolent oficial, llavors em van cridar a mi, em van fer cas, i va ser quan vaig fer aquell paper, que anava tot rapat, que era un fill de la gran puta.
2: Però a tu t'agradava fer de dolent? Perquè molts actors...
5: A mi em fascina, perquè és que, clar... Però, clar, el dolent, tot i que busques internament coses que et facin ser dolent, sí, tot i que puguis opositar pel personatge, sempre costa més.
0: Perdona, ara he de dir una cosa, que el Peris, que era tot bonomia...
5: Sí...
0: També té un amago simpàtic i el que vulguis,
5: sí,
0: eh?
5: Sí.
0: Però el moment d'emprenyar de Peris, sí, que era una cosa de, per episodi, hi ha una emprenyar de Peris, aquella frase històrica que per mi és part de la meva trajectòria, que ja saps quina diré. No teniu un altre lloc on anar a cagar? Que és aquell moment que el Peris mira al cel i veu uns coloms que se li estan cagant i diu, no teniu un altre lloc on anar a cagar?
5: Sí, sí.
0: No teniu un altre lloc on anar a cagar? Aquests jocs a l'APM van
5: eternament explotant l'APM.
0: Ets una mica així també o no? Tens alguna cosa d'això? Sí, tens això.
5: Sí, em vaig inspirar molt en mi.
0: Molt amable, però amb una sortida d'ira.
5: Però si em toquen una mica... La melsa, em giro.

0: sembla que no sempre has estat Pep Anton Muñoz, professionalment parlant.
1: No, vaig començar sent Pep.
0: Pep Muñoz eres.
1: Pep Muñoz, sí, sí.
0: I què va passar perquè passessis?
1: Va passar que un col·lega, un actor també, català...
2: No direm el nom,
1: Sí, que el direm, si no, no té
0: gràcia. D'acord.
1: És el Pep Montner, que havia fet carrera a Madrid, i llavors va tornar. Llavors resulta que és que ens equivocaven el nom dels diaris. Per exemple, sorgien crítiques...
0: Está muy bien, Pep Muñoz.
1: Sí, que yo resuelve bien, como siempre. Está auténtico. Llavors el Pep Montner va agafar i diu, vine un moment, nen.
2: Vine un moment aquí, nen.
1: Perquè aquí sí que va dir que era més gran que jo. Sí. Després no ho reconeix. Perquè va dir, escolta, jo soc més gran que tu. I fa més temps que m'hi dedico, això. Canvia't el nom.
0: Directament.
1: Ostres, i com... Tu no et dius José Antonio? Dic sí, em dic José Antonio.
0: Pep Anton.
1: El DNI i tal. Pep Anton.
0: Ell va decidir que et deies Pep Anton?
1: Pep Anton està molt bé.
2: I Pep Montner, que sembla bé, perquè veiem.
0: Perquè tu dius, el teu DNI diu José Antonio.
1: José Antonio Muñoz David.
0: La família, pares, avis, són nascuts a Catalunya o no?
1: No, David també de l'avi matern.
0: Sí.
1: I és valencià. Era valencià.
0: Valencià.
1: Sí, eren de València.
0: Mm-hmm. A què es dedicava el pare?
1: Era impressor. Treballava en unes indústries gràfiques, que és a dir, indústries gràfiques Casa Major, i ell havia començat als 11 anys a treballar allà, i diguéssim que va arribar fins a encarregat de tallers, aquelles coses, tal, no sé què, i era un home que realment en sabia moltíssim, moltíssim de la seva feina. D'altres coses potser no tant, però és que com que s'havia passat la vida treballant...
0: Què vols dir, que no va ser un pare, diguem-ne, molt present?
1: No va ser un pare massa present, la veritat és que no. Quan hi era i notaves que hi era i notaves l'amor i l'estimació que ens tenia. Però tenia poques estones per nosaltres, diguéssim que la que va portar, com a moltíssimes cases, la que portava la veu cantant era la mare, la que se'n cuidava de tot el que era el món de la família i despeses i tot això, eren les mares i els pares anaven a treballar. Mm. La mare era costurera de Santa Eulàlia.
0: Del Santa Eulàlia?
1: De Santa Eulàlia,
0: sí. Però és costurera de nivell alt.
1: Sí, sí, bueno, altíssim. Ella sempre deia, jo soc costurera, no m'atabaleu. I ells treballaven molt. Llavors jo i la meva germana, que érem els grans de la colla, després em van venir dos més, ens portàvem molt a casa la meva àvia i el meu avi a la Barceloneta.
0: Ah, Barceloneta és el teu territori d'infantesa, llavors?
1: Sí, sí. Bueno, bastant més de la meva germana, perquè la meva germana era la jefa índia de totes les històries que passaven allà, i perquè, a més, ens passàvem el dia al carrer, bueno, tota la canalla ens passàvem el dia al carrer, però hi havia uns quillos per allà que a mi em feien una... A mi em feien una mica de...
0: Veure, la gent de la Barceloneta tenen nassos, vull dir...
2: Feien... Jo els hi podies dir, no podeu anar a cagar un altre...
0: No teniu un altre lloc on anar a cagar.
1: Sí, em feien una mica de por, la veritat, però...
0: Perquè tu,
1: però...
0: d'on veníeu? Si vosaltres de quin barri éreu?
1: Bueno, nosaltres això també, de quin barri vols que et digui, perquè...
0: Ah, que heu viscut a molts llocs.
1: Sí, sí, o sigui, els pares es van casar i van anar a viure al carrer Mallorca, després van marxar d'allà, se'n van anar a viure al carrer del Caire, vam anar a viure al carrer Lepant, del carrer Lepant vam anar a viure al carrer Gomis, i del carrer Gomis vam anar a viure al carrer Verdi, cantonada Providència, però clar, tot aquest move va ser 10 anys només de la meva vida.
0: Clar, imagina't, pim, pam, pim,
1: pam. És que no tenia temps de fer amics enlloc.
0: Tu creus que té alguna cosa a veure? Perquè em consta que tu deixes d'estudiar molt d'hora.
1: No, jo vaig deixar d'estudiar d'hora, encara no tenia els 14 anys, perquè vaig patir molt de moving al col·le. Sí, a mi em van fregir. Em van fregir hòsties, empentes, insults, perquè jo era massa finet i no jugava a futbol, interessaven els llibres i els escacs. D'alguna manera no complia l'estàndard, diguéssim, de lo que era tota la colla de la classe.
0: Però tenia alguna cosa a veure amb la sexualitat, també?
1: Sí, també.
0: Sí,
1: naturalment. Sí. Marieta, sí. Bueno, i pallisses i esperades a la fora de la... Sí, jo ho explicava a casa. I llavors l'únic que em deien era torna-t'hi.
0: Ah, hòsties.
1: En aquella època, clar, jo deia, sí, sí, a mi tornaria, però és que són tres.
2: Ja, és que no...
1: I llavors, sí, vaig acabar el batxillerat elemental i la revàlida, als 13 anys, i llavors vaig fer una sol·licitud d'ingrés per treballar al Deutsche Bank, que en aquella època es deia Banco Comercial Transatlántico. Doncs havia treballat en aquest lloc.
0: Des dels 14, que surts del col·le?
1: Des dels 13. Jo vaig entrar de grum, de botonets.
0: Bueno,
1: però diguéssim que durant aquest any ja vaig veure claríssimament que si no m'espavilava no em menjava un rosco, perquè tothom estudiava, tothom feia... I llavors em vaig apuntar a l'Institut Bancari per aprendre coses de banca. I
0: però tu anaves directament a banquer? O sigui, anaves empleat de la banca
3: bancari,
0: amb tots els ets i guts, eh?
1: Sí. I llavors va venir la gran decisió de la meva vida. Perquè a casa, com que veien que jo anava tirant per el teatre d'aficionats i que m'agradava cantar i m'agradava la música i tot això i tal, es van ensumar alguna cosa estranya. Ja tinc 18 anys, ja puc decidir per mi.
2: El niño se despide.
1: El niño se despide. I me'n vaig anar a l'Institut del Teatre amb dos nassos.
0: Escolta, deixarem menjar una miqueta perquè no s'ha pogut ni servir. Serviu-li una miqueta, que esteu vosaltres dos aquí en plan a lo loco.
1: Em pensava que era broma, el que havies dit abans, que em drapaven, però...
0: Sí, que en drapen molt. Escolta, però llavors...
1: No paro de parlar.
0: Saps que m'has recordat una cosa, ara quan explicaves això, d'aquesta escola grisa i tal? Que després, anys després, no sé si d'alguna manera et sents que et venges, però... Hi ha una obra que jo a mi em sembla meravellosa, que és el Florido Pensil, que parlava de l'escola franquista de l'època,
1: que tu l'interpretes.
0: Allà. Diria, a més, amb un company del banc, pot ser, Enric Pous.
1: L'Enric Pous, sí, senyor.
0: Oi que treballaves amb ell al banc?
1: Del mateix banc, sí, del mateix banc.
0: Del banc, que acabeu treballant al teatre
1: sí.
0: Parlant d'una cosa que potser no havíeu conviscut els dos, però que parlava una mica de l'època...
1: De l'època que havíem patit tots dos, i a més, amb les mateixes conseqüències, i amb els mateixos movings...
0: Amb
1: l'època de l'Enric encara més, vull dir, ens havíem explicat molt les coses. Tot i això, jo recordo que quan vaig decidir deixar el banc i anar-me'n i tal, jo ho comentava amb ell i això, i em deia, home, hòstia, Pep, no ho facis,
0: que aquí tens la vida segura.
1: No, que aquí tens un sou, tal, no sé què. Mira, fes com jo. Del 8 a 3 treballes i per les tardes doncs fes teatre i fes bols.
0: De dia
1: no sé
0: banquer
1: què.
0: I de nit faràndola.
1: Clar, i jo deia, hòstia, Enric, sí, dic, però és que tu et mires al mirall quan surts de casa al matí, dic, perquè és que arribes aquí fet un axiomo. I és que no vull això. I sobretot també jo vaig viure una època de l'Institut del Teatre de total renovació.
0: 70, llavors una, allò devia ser...
1: El 75.
0: Ah, imagina't. És que allò, Institut del Teatre, final del franquisme, veia explosió.
1: Bueno, clar, saps? Bueno, també va ser la meva primera immersió en el món de la política. Jo vaig canviar radical i totalment de vida, no?
0: I els pares?
1: I els pares aguantant bé el tema, perquè a mi em veien feliç i em veien... A més, casa meva sempre estava oberta per tothom. I havia portat elementos a casa meva d'aquells que jo ara m'ho pensaria, de deixar-los entrar.
0: Que eren companys?
1: Companys.
0: Eren
1: nòvios, sí, però no, nòvios no em vaig portar cap que hi fossin els pares a casa.
0: Quan se n'anaven
2: a postdata.
1: Quan marxaven a la caseta.
0: Papito, entra ja.
1: Quan marxaven a la caseta.
0: Que, però fixa't, O sigui, una família que veia que el seu fill, que anava dirigit a ser empleat de banca, no, amb el futur garantit, alguna nòvia fins i tot devies tenir, no? I de cop, la cosa comença a girar cap a un home que se'n va cap al món del teatre en un moment de reforma perquè s'acaba el franquisme i a sobre el nano surt de l'armari, no?
1: La primera en rebre... la notícia real, fidedigna i definitiva va ser la mare. Ella l'únic que va veure va ser la perillositat de... Perquè feia dos dies que la gent que ens declaràvem obertament homosexuals, estàvem sota la llei... Pagos y maleantes, saltant no sé què... Però llavors se li van posar una mica els pèls de punta en aquest sentit.
4: Això és reconcentrat. RAC 1 Notícies. Joan Ortiz.
5: Bona tarda, són les 6, un incendi a Cubelles obliga a confinar els veïns d'aquesta localitat del Garraf. Els bombers han rebut l'avís a un quart de 5 de la tarda i fins allà hi han desplaçat 50 efectius en 15 dotacions terrestres i 5 d'aèries. Protecció Civil demana que ningú s'acosti a la zona per facilitar els operatius en les tasques d'extinció. I notícia d'última hora, un home de 78 anys i amb mobilitat reduïda ha mort dins del seu cotxe per un incendi al barranc del Salt de l'Aigua a Manises, a València. L'Ajuntament ha donat l'incendi per controlat i ha decretat dos dies de dol oficial. Mentrestant, l'incendi l'incendi de la Vall d'Uixó, el País Valencià ha obligat a desallotjar les 3.000 persones que hi havia confinades degut a la proximitat de les flames respecte al municipi. També han demanat el confinament dels veïns a les localitats de la Vall d'Uixó pròpiament i d'Artana. Recordem que les flames s'han declarat a 9:15 del matí i que podrien haver estat provocades. 10 mitjans aeris i 10 de terrestres treballen sobre el terreny. Pel que fa l'incendi de Madrid i d'Àvila, en Roger Perciba, des del lloc dels fets, ens porta a l'última hora que passa per unes condicions meteorològiques que no ajuden. Roger.
3: Sí, el vent està complicant molt l'extinció d'aquest incendi que avui a migdia ha obligat a desallotjar totes les poblacions de la vall del Tietar, a la província d'Àvila. Poblacions com la Adrada, on fa una estona amb el cel roig i amb una pluja constant de cendra, la Guàrdia Civil insistia a fer fora un grup de veïns que demanaven poder quedar-se al poble per defensar les seves cases i propietats. L'alcaldessa de la Adrada, Pilar Martínez, ens diu que ella es quedarà fins al final.
6: Por supuesto. Yo aquí me quedo. Seré la última en salir.
3: Els incendis a Àvila i Madrid, que ja són un sol incendi, continuen actius, sense perspectiva d'estabilitzar-lo aviat. Ja ha cremat més de 45.000 hectàrees i deixa més de 88.000 persones afectades, entre confinades i desallotjades. Una mostra dels canvis bruscos en la direcció del vent i com el vent complica l'extinció de l'incendi, el fet que aquesta mateixa tarda s'hagi hagut de desmuntar a correcuita el centre de comandament davant del risc que suposava el fum i la proximitat del foc.
5: Més coses. Sílvia Paneque espera que la circulació de l'R2 i l'R11 afectades per l'esvoranc a Montcada reprengui la setmana vinent. La consellera de Territori confia que avui Adif concreti els detalls de la represa.
7: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat colmatada, no?, amb el formigó, i per tant estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura.
5: Pel que fa a la circulació de l'R3, suspesa per una incidència al sistema de regulació del trànsit ferroviari, Panec ha dit que no tenen previsió de dir sobre quan tornarà a funcionar. I avui, Diada Castellera de les Santes, en marxa aquesta hora a Mataró. Capgrossos, castellers de Vilafranca i minyons de Terrassa afronten ara la segona ronda de la Diada, que podeu seguir en directe a RAC+1. Mataró, Esteve Giral.
8: Doncs en aquesta segona ronda acabem de viure un dels grans moments, el que serà segurament el gran moment d'aquesta Diada Castellera, amb els castellers de Vilafranca, que han aconseguit descarregar el 3 de 9 en folre i l'agulla. Una Diada Castellera per ara sense cap caiguda, en totes les colles castelleres aconseguint descarregar els seus castells. Els capgrossos de Mataró ho feien amb el 7 de 8, els de Vilafranca ho feien primer amb el 4 de 9 i els minyons de Terrassa també aconseguien descarregar el 4 de 9. Els capgrossos de Mataró també han aconseguit completar la catedral, el 5 de 8. Per tant, fins ara, Diada rodona de les Santes aquí a Mataró.
5: Gràcies, Esteve Giral. I ara els esports. Quim Salvador.
9: Lando Norris amb McLaren ha aconseguit la pole del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 per davant dels Ferrari de Lewis Hamilton segon i Charles Leclerc tercer. El líder del Mundial, l'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, té la quarta posició de graella. Fernando Alonso ha entrat per primera vegada aquesta temporada a la Q2 i ha situat el seu Aston Martin 16, i Carlos Sainz, eliminat a la Q1, arrencarà demà 18è a la cursa, que començarà a les 3 de la tarda. Richard Carapaz ha guanyat a Aldie l'etapa reina del Tour de França i ja té garantit acabar demà a París com a rei de la muntanya. Mala sort per Sepp Kuss, que ha caigut al descens de la Serena quan anava primer a pocs quilòmetres de meta. I Tadej Pogacar ja és campió virtual del Tour 2026, acompanyat al podi, de moment avui també virtual, per Remco Evenepoel, que ha estat segon a l'etapa, i Isaac del Toro, que ha travessat la línia de meta abraçat amb Pogacar. Demà, última etapa de 130 quilòmetres i perfil pla entre Tuerí i els Camps Elisis. I en futbol, l'Espanyol i Sabadell han empatat a 1 en partit amistós de pretemporada, jugat aquest matí amb gols de Rubén Sánchez en pròpia porta i Quique García. També ha jugat amistós al Girona, que ha perdut 0-1 contra l'Alavés.
5: Pel que fa al temps, les tempestes descarreguen ara amb força al nord-est del país, sobretot entre la Selva, el Gironès i el Baix Empordà, i també es mantenen alguns xàfecs al Pirineu Oriental, també a la Vall d'Aran i a l'entorn dels ports. Durant les pròximes hores, les precipitacions continuaran avançant cap al nord-est fins a arribar al nord de la Costa Brava. Localment poden anar acompanyades d'activitat elèctrica, calamarsa o pedra. Al vespre aniran perdent força, mentre reforçaran el mestral i la tramuntana als dos extrems de Catalunya, cosa que pot fer aparèixer ja de matinada alguns xàfecs intensos al voltant del litoral central. Això és tot. Tornem amb més informació d'aquí una hora.
4: Reconcentrat. Reconcentrat.
10: Què li ha sorprès aquesta setmana a l'Edu de Batlle?
11: Doncs mira, ara llançaré una pregunta sobre la taula.
10: A veure.
11: Llançaré una pregunta per nosaltres i pels oients.
10: La llenç. La llenç. No la deixes.
11: No com el teu lot de xocolata, no farà tant de mal, però la serà suau, val? I explicaré una interioritat de la ràdio en el camí. Perquè la gent no sap que a l'hora de dinar, aproximadament entre quarts de 3 i les 3 ens ajuntem uns quants a nivell rotatori, no sempre els mateixos,
12: de la cuina,
11: al menjador de la ràdio a dinar,
10: sí.
11: Val? Menjador petitet, però hi caben què? 10 persones ben bones, 10-12 persones.
13: I si no els fem quebre?
11: Sí, sempre traiem temes de debat o preguntes i llenço sobre la taula una de les preguntes que vam llançar aquesta setmana, que és: si poguéssiu escollir, si no fóssiu catalans, quina nacionalitat us agradaria tenir d'arreu del món?
12: Francès.
11: Clar.
10: Que ràpid.
11: Francès?
12: Sí, perquè ho tinc claríssim.
10: Ho tens claríssim?
12: Sí, sí,
10: però
12: jo...
10: Però perquè t'has fet moltes vegades la pregunta?
12: Sí.
10: Hòstia.
12: No, jo he de dir, mira, quan vaig ser adolescent, els dels primers països que vaig visitar va ser França. Vaig anar a Normandia i és allò que em vaig estar en una, dèiem una correspondance, que era correspondència, que tu te'n vas 15 dies aquí, després a casa d'un noi, aquest noi, després venia a casa teva. I, ostres, em va agradar tant que vaig pensar, jo vull ser francès, m'agradaria ser francès.
10: On era? De França, m'has dit?
12: Normandia.
10: Normandia, home, sí. Clar, a veure, també la zona...
12: I m'ho vaig passar molt bé i vaig pensar, hòstia, és que jo vull viure aquí, jo vull ser francès.
10: I això, que quina edat tenies?
12: 14.
10: No has acomplert el teu somni, eh?
12: No, bueno, no soc francès.
10: No, no ets francès, però i no vius a Normandia.
11: Moltes vegades?
12: A Normandia? No hi he tornat.
11: No, a França.
12: A França, sí. Sí, i ja no tinc tantes ganes de ser francès, però en aquell moment vaig pensar, ostres...
10: Però escolta, si no has tornat a Normandia, potser és veritat que és el moment de tornar-hi.
12: Mira, doncs potser sí.
10: Mirada d'adult.
12: Sí, sí, és veritat, a veure què passa.
11: A la meva pregunta intervenen tot tipus de factors, és a dir, tipus de manera de ser de la gent, que us agradi o no el país, pot ser un país que no hi hagueu estat mai, però a mi m'agradaria tenir aquesta nacionalitat.
13: Clar, jo soc molt poc original, arrisco poc. A mi m'agradaria molt ser italiana per aquesta expansió, tot cap a fora, vinga, saps? Vull dir, jo tinc una cosa molt continguda, molt catalana, que crec que també es contagia amb l'entorn, i penso que si fos italiana seria una manera de desprendre'm d'aquest cap a dins.
10: Ara.
12: Bueno,
13: i a part el menjar, clar, vull dir, tan bàsica que soc, menjaria perfecte.
12: I portaries unes ulleres de sol molt grans.
10: Sí.
12: Perquè també es marca elegant.
10: Ja aniria sempre
13: elegantíssima.
10: Elegantíssima, amb sabates de taló a la platja.
13: Exacte.
10: S'ha vist, això, sí. S'ha vist moltes vegades, dones amb sabates de taló a la platja.
12: Sempre un botó de més descordat.
13: Sí. Una mica de picardia. Sí.
10: Però,
12: t'he
10: de dir que, Jou, tu ja tens una certa mobilitat de mans.
13: Sí.
10: Jo crec que trobo que és imprescindible.
12: Ah, bueno, pels italians.
10: Imprescindible el llenguatge manual.
13: Tinc la base per acabar-me de fer.
10: Ara.
14: Últimament la mobilitat de mans la porta tot Déu. Jo seria del País Basc. Seria vasco. Perquè para comer los chuletones.
12: Per la gastronomia. Es
14: pot considerar una nacionalitat.
10: Sí, totalment. Saps quin és l'altre exercici? Edu, que jo m'ha agradat molt jugar-lo alguna vegada, que és el de quin país... podria ser aquesta persona per respecte que té.
11: També s'ha fet els dinars de RAC1.
10: És molt
11: també s'ha fet, sí.
14: Per això actualment...
10: I a més, quan ho fas, llavors compleix... O sigui, tothom està bastant d'acord.
13: Marc Simón és nòrdic.
10: És nòrdic, home, Marc Simón. És un senyor danès. Sí.
14: Claríssimament.
10: Tu, Edu, ja ho saps? El que t'agradaria ser?
11: Canadenc. És un país que m'agrada molt.
13: Fa per tu.
11: Sí, el vaig visitar i em va agradar molt. I a més, jo crec que Canadà són els... que em perdoni ara que ningú s'ofengui, els nord-americans bons. Sí. Té la cosa bona d'Amèrica, té la cosa bona dels Estats Units, les coses bones, i li falten moltes de les dolentes.
14: Per tant, t'agradaria també a Austràlia.
11: Sí?
10: No, té un aire, sí. Té un aire, potser.
14: Té de l'Europa nòrdica i Estats Units.
11: Anava a fer un raonament estúpid, que és, no, però Austràlia està molt lluny, però clar, si fos australià no estaria lluny. No.
14: I a més has de pensar que Canadà d'aquí poc serà europeu, segons
11: sí,
14: com, no?
11: Sí.
10: Però doncs, tots vosaltres, pregunteu-vos-ho des de casa,
14: tu,
10: aquesta és la consulta...
14: I tu, has dit que series?
10: Jo, és que no ho sé.
13: Tornaria a néixer català.
10: Grec, hosti, grec massa calor, a Grècia, no. Exacte. Una i mil vegades... Català! Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a l'Eva Jou.
13: Mira, també té a veure amb una interioritat d'aquí dins la ràdio, que és que jo una de les qualitats que tinc és que vaig molt bé de ventre, sigui on sigui.
10: Carai,
12: hola,
10: bueno,
12: hosti, Jou, carai. Llavors, molt interior.
11: No tens problemes,
13: no? Jo no tinc problema aquí a la ràdio, que això és veritat.
14: Felicito.
13: És bastant comentat que aquí a la ràdio hi ha gent que li costa. No és el meu cas.
10: Sí. Això es comenta?
13: Això es comenta.
11: Que li costa perquè no els agrada.
13: En aquests finals a vegades es comenta.
14: A la ràdio?
13: No, a la ràdio de tot arreu.
10: No, però vol dir que en espais públics...
13: Exacte, que inclouen la feina.
10: No, compartits, que no és casa teva, hi ha gent que li costa
11: més cada vegada. Són els coneguts com a colofinos. Sí.
13: Arran
11: d'un personatge de la pel·lícula American Pie, que només podia fer caca a casa seva.
14: Això ho comenteu
13: a l'hora de dinar.
14: Això ho comenteu a l'hora de dinar.
13: És un tema... Sí, sí, és un tema recurrent.
12: Segons com ho estem comentant ara...
13: També, amb el lot de xocolata Jolong. No, bé.
10: Que depèn de les estructures, diguem-ne, cronogràfiques de cadascú, sí. Potser és l'hora també d'anar al bany.
14: Bueno,
13: aquí no ens hi posem, que tothom
14: té el seu rellotge, va.
13: Sí. No, però el que volia dir és que, clar, em sembla un privilegi poder anar bé de ventre a la feina, perquè és un lloc on et passes moltes hores.
12: És un do, és un do.
13: És un do, exacte. Aquí la ràdio...
10: Pot ser que estiguem utilitzant privilegi per sobre de les nostres possibilitats.
12: Tot és un privilegi. No?
10: Però tot és un privilegi. Has de ser conscient dels teus privilegis.
13: Hi ha privilegis
10: sobretot,
13: que haurien de ser un dret.
10: Privilegi
13: aquest...
10: com a home blanc i que vas bé de ventre.
13: Aquest penso que hauria de ser un dret.
12: És una fortalesa. Sí,
14: però, perdona, i aleshores a casa hi vas bé també?
13: Sí,
14: no?
13: Jo vaig bé tot arreu.
10: Això estaria bé.
13: Això vaig bé i això ho tinc bé.
10: Això m'agradaria molt el perfil de la persona que va molt bé fora i a casa no.
13: Però és
10: que...
13: Giro,
14: a veure, quantes hores estàs aquí i quantes hores estàs a casa?
13: A veure,
14: més
13: aquí que a casa, probablement. Sí, hauria de comptar bé.
11: Hores actives, si no comptem a dormir.
12: M'està incomodant molt aquesta conversa.
13: Anant al gra.
10: No gaire més al gra.
12: No cal.
13: Que aquí la ràdio, no sé a altres llocs com funciona, però aquí tenim tres lavabos adossats, diguéssim, un al costat de l'altre. Llavors, una cosa que m'estic trobant...
11: Tres les dones. Els homes dos.
13: A dos, eh? Val. Una cosa que...
11: Perquè hi ha els
14: suplements.
13: Ja
14: ho
13: teniu
14: abans.
13: A veure, el que m'estic trobant massa recurrentment és que quan vaig de ventre i surt...
14: Jo un home.
13: A veure, no vull abusar de la paraula, però m'he de poder explicar. I estan tots els lavabos lliures i només hi ha el meu ocupat, sí. I de cop entra una persona, sí. No entenc per què té la dèria d'entrar al lavabo que jo acabo d'alliberar, havent-hi dos més de lliures.
11: Ah.
13: Saps? És a dir, que falta...
10: Falta
13: molta empatia de lavabo. Hi ha una norma no escrita que crec que ens hauríem d'aplicar tots, que és no entris mai
12: però
13: al lavabo que
12: acaba d'alliberar
13: una persona.
12: Però tu no pots sortir quan hi ha algú. També s'ha de dir.
13: No pots sortir quan hi ha algú,
12: no,
13: però què és aquesta norma?
12: N'hi
13: ha dos més de lliures. Les probabilitats que entrin al meu...
12: T'has d'esperar que entri.
10: Perdona, eh? O sigui, hi entren...
12: És una norma no escrita, però que és.
13: Em creu amb la gent que també ha d'entrar al lavabo.
10: Però veuen que acabes de sortir.
13: Veuen que acabo de sortir i la inèrcia fa que, com que et saludes i això, acabin entrant al lavabo que tu acabes d'alliberar. I penso, home, una profanació de la intimitat una mica bèstia.
12: Bueno, però tu l'has deixat allà, la intimitat. És a dir, has obert la porta a la teva intimitat.
13: És que ja no hi ha més espais més íntims on deixar aquesta intimitat.
12: No, però vull dir que tu... No, l'error és teu. És a dir, tu el que has de fer... Tu has d'esperar. És a dir, quan... Encara que hagis acabat, tu t'esperes 3 segons de rigor que aquella persona entri al lavabo que no està ocupat i aleshores quan
10: es tanca,
12: tu obres.
13: M'està deixant de semblar un privilegi.
12: I evites una cosa que es diu eye contact, que és...
13: és que ho estic passant,
12: que és el contacte visual malament amb aquella persona.
13: Perquè llavors ens hem de trobar per la redacció i clar...
11: No ho farem per no oferir sensibilitats, però els temes de lavabo podrien donar per 4.
14: Sí, de no lavabo.
13: I em sap greu que s'hagi sentit ofès.
10: Que els prefacis els passin al lavabo. Al moment d'entrada i sortida no hi hagi eye contact.
12: Clar.
10: És molt important. Com els gossos, no? Que quan van a fer les seves necessitats, no miren gaire. O sigui, els veus la cara de...
12: Home, perquè és que ells ho estan fent en públic, aquella... perquè no volen.
10: Ara, ells voldrien estar a casa
12: mirant,
10: seva, potser.
12: Clar,
10: llavors, et miren com dient, però per què m'has de mirar?
14: Què collons mires? I després ve un altre gos a dir, a veure què ha fet aquest, que això
10: exacte.
14: No t'ho fan a tu.
10: Exacte.
14: Això no t'ho fan, eh?
10: Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana al Jordi Beltran.
14: S'estan devaluant els aplaudiments.
10: Devaluant?
14: Sí.
10: Què vols dir, que se'n fan més per sobre de les possibilitats?
14: Sí, jo crec que pot arribar al punt en què a Cannes, per exemple, que és un dels llocs on es mesura la durada dels aplaudiments, arribi el dia en què durin més els aplaudiments que la pel·lícula.
10: Que la pel·lícula. Sí.
12: Pedro Almodóvar, 7 minuts d'aplaudiment.
10: No, perdona.
14: Los Javis, 20 minuts.
10: 16 o 15 o no sé quant.
14: Los Javis, 20 minuts. A 2 minuts van dir el rècord. O sigui, ja hi ha rècord d'aplaudiments.
12: 20 minuts.
10: A veure, Toni García Ramon, que ha anat moltes vegades a Cannes, sempre em deia que per sota de 5-6 minuts és un fracàs, ja, eh?
14: Però no,
10: o sigui, no, un aplaudiment. No, però vull dir que hem arribat a un punt a Cannes en què, ostres, que s'acabi la pel·lícula i hi hagi una mica així, és un desastre. O sigui, el mínim és que t'aplaudeixin 7 minuts, que ja s'ha convertit en un emblema absurd de la realitat.
14: Que la gent es pot aplaudir a mitja pel·lícula, ara, 10 minuts, un
10: com
14: quart,
10: dient que s'acabi ja.
14: I si ha de durar més ja de 20 minuts, perquè a veure, els enterraments també s'aplaudeix de vegades, però encara no he vist que durin 20 minuts, però si han de durar tant, que contractin o un grup de palmeros i facin una mica de rumba ja. Para, que li donin una mica de gràcia. Què aguanta 20 minuts?
10: No, no té cap sentit. Home,
15: però no es cansa la gent?
14: No, i potser la pel·lícula és una merda, eh? Potser.
10: No, és que jo crec que no està tan vinculat.
14: Tots els familiars, des de la productora, de la distribuïdora...
10: Clar, ja s'ha convertit, no ho sé, s'ha convertit tant en una mena de cliché, els aplaudiments de Canes, que jo crec que ja ho provoquen els pròxims a la pel·lícula, i vinga, més aguantant, i més aguantant. No dic el cas dels Javis, dic en general, perquè a vegades hi ha uns trunyos, que a la gent si està 5 i 7 minuts aplaudint, que dius, bueno...
14: I aleshores hi ha els Òscars que els donguin... A veure, aquest ha tingut tants aplaudiments, vinga, Òscar. Bé, doncs crec que s'ha de tornar a valorar realment el que vol dir un aplaudiment i que duri, i que realment digui, hòstia, ha durat 30 segons, però hòstia, quin aplaudiment, no? Una cosa així. Vale, i l'altre tema molt ràpid és que estic molt content perquè finalment he descobert quin tipus de persona soc.
10: Ah?
14: A la meva edat, 71 anys, ja.
10: Mai és tard.
14: Resulta que hi ha un psiquiatre, que ara em sap greu no recordar el nom, un psiquiatre nord-americà, però un nom com de país de l'est, que diu que no només hi ha introvertits i extrovertits, sinó que hi ha uns que podríem dir-ne altravertits, que són persones que tenen una gran capacitat per mantenir relació social i que, hosti, al mig d'un sopar i tot això...
10: No desentonen. Tenen capacitat de conversa,
14: etc. Que saben, que tenen, fins i tot, un punt de lideratge de la reunió...
10: Sí.
14: Però que són persones que tenen un límit. És a dir, que a partir de cert moment diuen, hòstia,
10: fins aquí.
14: Estic saturat ja.
16: La bateria social s'esgota.
14: Sí. Jo en conec alguns d'aquests, eh?
10: No serà que t'autoconsideres altravertit una mica,
14: no, Jordi? No. Sí, jo em considero altravertit.
10: Ah, perquè, sí?
14: Sempre passa, recordo muntar coses a casa i arribar un moment que dic, ei, s'ha acabat, tots fora.
10: Això, jo, us estimo molt igual, però
14: vinga. Jo crec que és positiu. Que és positiu,
15: és positiu, sí.
14: Per la persona que decideix que ja n'ha fet prou, i pels altres també, perquè si no ja comença a dir què li passa, aquest és raro, ara no diu res. És a dir, són gent que respecten molt la seva pròpia energia de pensament i d'acció.
10: El problema, Jordi, és quan es determina la durada del tempo, el tempo en el qual Jackie les converteix en Hyde o l'inversa, en quin moment passa això?
15: Hi ha transició que... o és...
10: Ara, hi ha transició o de cop s'enfosqueix la situació?
14: Home, si de cop un està rient i...
10: És que les bateries s'acaben així.
15: Jo en conec un, eh?
14: Però jo també en conec un que a 2:15 de la matinada, és a dir, sempre... Bueno, acabarà la frase que està dient, però... Vale, adéu, i se'n va.
10: A 2:00.
15: Sí, això es diu bomba de fum.
14: Però vaig trobar que era una bona apreciació, perquè diuen, no, és que és molt introvertit. No, és que és molt extrovertit. I hi ha gent que té la capacitat aquesta de tenir els dos alhora i respectar la seva pròpia... el seu propi tarannà, diguéssim, pel que fa a mantenir-se en contacte amb persones. Especialment quan et toquen setmanes, com t'ha passat a tu, aquesta setmana, 2 premis, i vinga, i formi.
15: No, no ho hem dit, no? Millor professional.

0: El lleves.
1: Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Toni Muñoz.
2: Mira, ja fa temps que... Bueno, em ve al cap alguna reflexió sobre tota aquesta gent de... que fa el hate a les xarxes.
1: Hate a xarxes, eh?
2: Hate a xarxes. L'odi a les xarxes, no?
1: Super lliure.
2: Simplement, o sigui, en els últims temps, és a dir, hem tocat, o m'ha tocat parlar de temes delicats, no?
1: Sí.
2: I aleshores vius a les teves pròpies carns el que és ser víctima, entre cometes, o objecte de... escarni o d'odi a les xarxes i tal, no? Aleshores, jo simplement a vegades faig la pròpia reflexió de dir, hòstia, aquest tio... Perquè jo vaig conèixer un tio una vegada que em va explicar que ell ho feia.
1: Que ho feia habitualment.
2: Sí, però que... m'ho explicava en plan, mira, jo al matí em llevo...
1: No tinc res més a fotre.
2: Faig caca, també m'ho explicava, faig caca.
3: És que s'ha de dir que
2: i mentre esmorzo agafo l'ordinador, és que a part m'ho explica així, i em va fer molta gràcia per treure-li ferro a vegades, no? Si li dones molta importància a que et diguin de totes les xarxes, i penses, hòstia, però potser és un tio com aquest que m'ho va explicar, no? Es lleva, va al lavabo, esmorza, obre l'ordinador, posa la ràdio, i aleshores comença a insultar sense parar.
1: Ja està.
2: Insulta sense parar, no sé si són 20 minuts, es vesteix, se'n va a la feina, ostres tu, i un tio com nou.
1: Impecable.
2: Impecable, saps? Com, em fa molta gràcia.
1: Com a hàbit, eh?
2: Sí, com personal. Un hàbit, és a dir...
1: Qui es dutxa, es renta les dents, tal, insultes una mica.
2: Clar, i aquest tio, clar, jo li vaig preguntar, hòstia, però tu saps que això que tu fas, és a dir, al final, el receptor ho llegeix, no?, i que li pot fer mal i tal. Però ell mateix creia que no feien tant de mal aquells insults, no? Deia, ostres, pues que aviam... Com dient, jo no sóc ningú, jo estic aquí, faig això, però bueno, no passa res. I al final, és una reflexió que m'ha ajudat, no?, pensar, bueno, tio... Pues mira,
4: encara, ja encara sort que no ho fa quan està al lavabo.
2: Bueno,
4: perquè
1: seria, a veure, no és descartable, eh?
4: Seria un lloc ideal, perquè...
1: Ja, perquè si aquest, aquesta persona... Vas preguntar-li si alguna vegada li havien respost, la persona en qüestió, aquí...
2: Crec que ell també entrava també en batusses d'aquestes cibernètiques, no?, de... Ah, tal, de no sé què... De...
1: Si ara li contestes, doncs sí, encara et contestaré.
2: Sí, contesto i tal, vull dir que... No sé, em va agradar la reflexió de dir, hòstia, realment, hi ha tios que fan això.
3: Creen comunitat, no? Vull dir que al final és una identitat i...
2: Sí, no? Clar, no? I que sempre són els mateixos, clar, clar, clar. I al final si fas gràcia al teu comentari...
1: Escolta, doncs que et enviï un missatge, tu. No així d'insultar, no cal. Però vull dir, ara si ens volen enviar un mail amb la seva d'allò i dir, mira, és que és part de la meva ocupació, em llevo el matí, m'agrada insultar, doncs que ens ho diguin.
2: No, m'agrada insultar i tampoc passa res.
1: I tampoc passa res.
2: Llibertat d'expressió.
1: Sí, sí. Anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb l'Eva Jou.
3: Mira, una cançó per tots aquells que aquest cap de setmana estrenaran la platja. Sí.

0: Tu diràs.
1: És Maria Jaume, la cançó es diu Ressaca sa platja. Ve de gust, ve de gust.
0: Però escolta una cosa, ve de gust.
1: Ve de gust passar una bona no ressaca sa platja, perquè
0: d'aquest
1: no
0: personal que va a la platja i es posa música, sigui de Maria Jaume o de qui sigui.
1: Amb auriculars. Sempre.
0: No amb altaveus,
1: No, això... prudència. Prudència sa platja.
0: Comencem, sí, a treballar-ho, això, bueno, comencem a treballar-ho, ja.
2: Bueno, i el metro, i el metro...
0: El metro, el carrer... Sí, sí. Bueno, escolta, anem amb la cançó del Toni Muñoz.
2: Bueno, també és una altra dels hits del cap de setmana.
0: Ah, i...

0: mí me importa un bicho lo que a ti te vale verga. Aquí mataron gente por sacar la bandera. Por eso
1: estoy... ¡Nueva York!
2: Aquesta cançó es diu La Mudanza, sí. És la cançó de Bad Bunny, que reivindica Puerto Rico. I explica, doncs, els orígens de Puerto Rico, amb, que és a la terra dels seus avis, tot això. És una cançó que realment la lletra està xulíssima, a la música també, i bueno...
1: Valtran, a tu t'agrada Bad Bunny o no?
3: Jo és que ja vaig veure Celia Cruz en el seu temps, i la veritat és que només hi trobo una mica de diferència, que en lloc d'orquestra aquí hi ha molta tecnologia, i el fraseig que fa, però vaja...
1: Sí que té un aire, eh?
3: Si escoltes Celia Cruz, veuràs que... I segur que ell la reconeix com una de les influències.
1: Va, Edu de Batlle, quina és la cançó que t'ha ressonat pel cap? Hi ha un...

Que ha tret nou disc que es diu Marcus King, és de musical que en diuen americana, d'arrel tradicional americana, no és canadenc, és de Carolina del Sud, és dels Estats Units, però és molt bo, ha tret disc i aquesta cançó està inclosa en aquest disc, que em diria que és un disc doble. Marcus King, es diu la cançó Roses.

0: de nassos, això, eh?
1: Marcus King.
0: Marcus King.
1: Des de la pandèmia, que el tio està pendant-ho bastant, des de l'any 2020, en té 30, o sigui, fa, o sigui, en 24 ja i fa les seves cançons, té la seva pròpia banda, és boníssim. Va venir a Barcelona el 24, l'any 24, aquest any no ve. Veurem si ve aviat.
0: Va, Beltran, amb què tancarem?
2: A veure, jo recordant l'última pel·lícula de Sorrentino, La Grazia, l'altre dia la comentava amb uns amics, ja m'ho venia cap, dic, hòstia, fa molt temps que no escolto aquest senyor. El Tom Waits italià. Molt italià, això, eh?

0: I he anat a parar pensant, està mort? Que últimament passa bastant, eh? Aquest encara està viu? Vas a la Wikipedia i dius, no, encara està viu.
1: Aquest què?
0: És més, va néixer el dia 6 de gener, o sigui, el dia de Reis.
1: Sí.
0: L'any que ve farà 90 anys. I Paolo Conte, per mi, aquests dies celebraven també els 5 anys, em sembla, de la mort de Batiato. I Batiato no ha estat molt recordat. I trobo que Paolo Conte, que és una mica el tomboy italià, però amb l'avantatge que ell és advocat, o sigui, ell bàsicament és advocat, és com si el Melero s'hagués posat a cantar aquí una mica. Però tenia un talent, una veu, tot això. Ara, als 90 anys, em sembla que ja ha decidit que ja no fa res més. I vas recordar aquesta cançó que es diu Gone Home, que té una mica aquesta cosa com de l'època de Chicago, dels anys 20,
2: sí,
0: una mica canalla, si vols. I vaig dir, hosti, tothom reivindica Batiato i vull reivindicar Paolo Conte, que a més em recorda molt el Servillo, el protagonista de les pel·lis de Sorrentino, l'actitud aquesta de dir, mira, tu, ara m'explicaràs a mi de què va.
1: Sopes de duro, no?
0: Sí.
1: Doncs fins aquí la tertúlia patates, Toni Muñoz, Eva Jou, Jordi Beltran, Edu de Batlle. Anava a dir bona sera, no? Com es diu això?
3: Bon giorno, no?
1: Bon giorno.
3: Bona jornada.
1: Bona jornada.
4: Ciao, amici.
5: RAC 1 central. RAC 1. RAC 1.
6: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està el caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
7: Estadella, una cosa, en sèrio em divindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
6: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
7: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
6: Hi ha gent i el Pere Mas.
8: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
7: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi divindré amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
8: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
5: RAC 1. Tots som un milió.
9: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
10: Propera parada, plaça Lesseps.
11: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
9: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
10: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
12: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
13: Vídeos i històries exclusives.
12: Notícies.
13: Entrevistes.
12: Reportatges.
13: Descobriu com és la ràdio per dins.
12: Twitter. RAC1.
14: Instagram i TikTok.
13: RAC1 oficial.
14: RAC1.
13: Seguiu-nos.
14: Tots som u.
5: RAC1.
1: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
15: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
6: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
7: No, que no és gens bo per la pell, nena.
1: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
16: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
17: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
18: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
16: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
10: Bon estiu.
8: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió.
5: Així sona RAC1 Central.

0: Això és Reconcentrat.
1: Parlant d'autors vius i que ens acompanyen i que han vingut a parlar del seu llibre, ja podem saludar a aquesta hora a la... no sé si...
2: extraordinària. Chef,
1: cuinera, escriptora, dona polifacètica, Ada Parellada. Bona tarda.
3: Ai, que contenta que estic estar aquí, de veritat, us ho dic. Sobretot després d'haver fet els 200 clients que he fet aquest migdia.
1: 200
3: això
1: clients.
3: Això em sembla la propina més gran i l'alegria més gran i les postres més dolces.
1: I els has, o sigui, has agafat i els has deixat amb les postres?
3: Home,
1: i
3: els hem deixat, exacte, els encarriladíssims i no hi ha cap problema perquè hi ha un equip enorme i molt competent que està al Sapronian. Això ho teniu garantit, eh?
1: Molt bé. Escolta, l'Ada Parellada ens presenta aquest llibre, les millors, concretament, de les...
3: Allò que dèiem...
1: surten les millors receptes de,
3: si
1: del Semproniana. No, anava a preguntar-te, el títol del llibre és Els plats del dia. Hi hauria un menú Sant Jordi? Perquè parles de menús, parles de moltes coses. Quin menú seria el Sant Jordi?
3: A veure, no, però no sé en clau de què m'ho demanes, però avui hem fet un menú. Hem fet un menú boníssim.
1: No sé si... No, t'ho dic perquè hi ha...
3: hi ha
1: el pa de Sant Jordi. Sí. El pastís
3: ara,
1: de Sant Jordi.
3: Ara, que si hi ha un menú preestablert.
1: Què seria? Escalivada...
3: No, ho hem treballat, això, però és veritat, una escalivada seria...
1: Escalivada pega perquè és la senyera.
2: Exacte.
3: Llavors, aviam, com podríem fer... Bueno, podríem fer un espost, una amanida de roses i espines. Perquè les espines del seitó que es mengen, fregides i amb els pètals de les roses també es mengen. No de totes les roses, de les que heu comprat, no, però si tens un roser a casa que és amb aquests pètals tallats petits.
2: Aquell de mil fulles, que es diuen roser de mil fulles.
3: Doncs no, botànicament no
1: precisament, no.
3: Llavors, home, tenim també un altre recurs molt habitual, que és que tenim aquella pasta de full, no?, que és el mil fulles.
4: Sí.
3: Doncs amb això també podríem jugar.
4: Un fricandó de drac de segon.
3: Sí. Podríem fer fricandó
4: no sé si
3: ens falta el drac, el fricandó el podem fer, però el drac.
1: El fricandó seria el drac tallat a làmines.
3: El que no he treballat, potser, és aquests dragons que trobes a l'estiu quan vas a les cases que van per la paret. Això no ho hem treballat
4: a cuinar. No els pots agafar mai, eh?
3: No hi ha manera. Jo no ho he provat, més aviat es foragito.
1: I menys cuina.
3: Més aviat es
4: no toca la dent.
3: Però no sé si es poden cuinar, perquè jo penso que no hem explorat tot el que
1: es pot. Sí, jo crec que sí. Jo crec que es pot cuinar tot. Si es cuinen les granotes...
3: Ara, per exemple.
1: Sí, perquè no pots cuinar la sargantana.
2: I els llangardaixos...
3: Has vist com separen...
2: Com es pot fer?
1: A veure, ja...
3: Les granotes?
1: En el llibre parles, Ada, de l'animal... O sigui, parles del client i dius que és l'animal més perillós de la fauna urbana. El client amb gana.
3: Ara, no, el client és meravellós, però us repeteixo, l'animal més ferotge de la fauna urbana és el client amb gana. El client amb gana fa terror, eh? Quan...
1: A veure, com
3: no, és a dir, no, és, no és el client, no és, és, la gana és, la gana és molt visceral. És molt visceral.
4: És pitjor
3: gana,
4: el client amb
3: no
4: gana
3: estàs per orgues.
4: O el client amb pressa.
1: No, amb gana,
3: no,
1: amb gana.
4: Sí?
3: Amb gana.
4: Més que el que té pressa, eh?
3: Bueno, tots dos volen pressa, eh? Vull dir que al final els dos volen celeritat. Però és veritat que quan ets client, que dius, ostres, porta-m'ho ja, saps? Si tens gana, ets visceral, però si a més ets client, doncs això et posa en una situació, diguéssim, de...
2: De nervis.
1: Però com ho detectes, un client...
3: Les mirades. Les mirades són intenses, són... Saps el drac?
1: Sí.
3: I si trigues més, doncs, de lo prudent, doncs has de... Ja comences a veure unes mirades...
5: Però si treu una bandejeta de pa, ja està.
3: Clar, de seguida ho has d'anar a resoldre, ho has de resoldre ràpidament, aquelles olives, aquella mica de pa, aquest tot plegat. I després, quan veus que amb la mà comença a fer...
1: A moure els dits amb la mà.
3: Sí, amb
1: els dits amb la taula, sobre la taula.
3: Llavors, aquí has de posar la directa a la cinquena i has de córrer perquè la cosa s'està complicant.
4: Ada, parlant de clients, vaig vindre a la presentació del llibre al Semproniana i vas comentar que hi ha un tipus de client que vosaltres, a casa vostra...
3: Els clients els estimem tots, eh?
4: Sí.
3: No, però ara... Vagi de per endavant, els clients els estimem a tots i a totes. Mira, el meu avi deia una cosa meravellosa. Deia, l'únic client que no és bo és el que va al restaurant del davant. Aquesta és una.
2: Molt bé.
3: I després deien, quina sort que tenim de tenir els pitjors clients. Diu, perquè com que no els vol ningú, són els més fidels.
4: És el que t'anava a dir, que a vosaltres us agrada el client que no el volen enlloc, em deies, perquè és un client fidel. Que només ve a casa
3: no, no és que ens agradin, és que els estimem molt. Els clients, els que, la gent considera els clients dolents, aquests són els nostres preferits. Perquè no marxen d'allà, o sigui, venen sempre a casa.
1: No marxen perquè
3: no volen enlloc.
1: No es volen enlloc, no es volen enlloc. Fos dir que es pot donar la circumstància que hi hagi un client ja que ja li coneixen, que té, saps, que té...
2: O sigui,
1: que,
2: què vols dir? Què vols
1: bueno,
2: dir?
1: Que té mal humor. Mal humor, que no... Sí. No i aleshores, ja, segons quan demanen la reserva i ja els diuen que està ple...
3: Aviam, no, no, no, això, saps què passa?
1: No, no dic que casa teva, no, que passi, que passi.
3: El client que tu veus una vegada, sí, sí. Aquest que veus una vegada, no saps si és bo, no és dolent, o sigui, no saps com és, quin caràcter té, però la gràcia d'aquests establiments de barri, com és el Sempronian, en el qual doncs, fem aquest menú del migdia i, per tant, doncs, el client doncs, va venir, el vas coneixent, i tu ja saps... que el roce, com va?
1: El roce és el carinyo, en català, el ros pel carinyo.
5: Quin fàstic, no fa així, home.
1: Primer, el ros pel carinyo.
3: Primer ja la confiança fa fàstic. La confiança fa fàstic. O sigui, que a mesura que ens anem coneixent, doncs va sortir la veritat de tot plegat. Però després, a base de conèixer-nos, ens acabem estimant. Per tant, al final, sempre és feliç.
1: A veure, en el llibre de la...
3: Home, tu que he vingut aquí amb clau de pau i
1: sortiré
3: d'aquí...
2: No, no, contrari.
3: O sigui, perseguida pels Mossos.
2: No, no.
3: Se m'està complicant molt. Jo
4: he vist la Brimo per aquí baix, que els he vist passejar, la Brimo.
3: Se m'està complicant. Mira, tota aquesta gent que són molts, ja m'estan esperant.
1: No, estan esperant perquè els hi signis el llibre.
3: Jo us estimo molt.
1: A veure, Ada, parles de plats que han passat a millor vida, això passa sovint. Per exemple, hi ha un plat que és cert que ha caigut en desgràcia, que és aquell famós, tu l'anomenes rulo, de formatge de cabra. És a dir, s'estilava molt als anys 90, aquell plat de aquell tros de formatge de cabra, que anava sempre amb una amanida. Què ha passat? Les cabres no generen prou llet o quin és el problema?
3: Us en recordareu que aquest rulo de formatge de cabra amb una amanida... és una cabra.
1: Una cabra que l'estan...
2: Acaben de munyir.
3: Què hi posaven a sobre? Vosaltres ho direu. Hi posàvem aquell vinagre de Mòdena.
1: Sí, sí, senyor.
3: Aquell xarop de vinagre de Mòdena.
4: Sí.
3: I alguns acusarats hi posaven maduixots.
4: Sí, sí,
1: senyor.
3: I, bueno, el
1: I què
3: passa...
1: ha passat? Què ha
3: no,
1: passat?
3: Que tots són mira, amunt i avall.
1: S'ha perdut, s'ha perdut.
3: S'ha perdut i tornarà, perquè la nostàlgia fa que les coses...
1: Sí.
3: Ara ens anem bojos per menjar pijama. Tots volem de postres pijama, perquè de petit...
1: Però pijama va caure en desgràcia.
3: Va caure en desgràcia. Espera't, i moltes més coses. Ara ja, quan els restaurants bons, hi trobes el còctel de gambes,
1: sí,
3: que també va passar una mala època.
1: El dàtil amb bacon?
3: El dàtil amb bacon. Estaven agloriat, ara.
2: El dàtil amb bacon és potser el millor millor que s'ha fet mai a la vida.
1: Sí, sí. Bueno, tampoc es passem, eh? Tampoc es passem.
3: El que passa és que l'ús es transforma en abús.
2: Però fixa't que va ser molt curiós, que mentre hi havia pinyol, hi havia dàtil amb bacon.
1: Sí.
2: En el moment que van fer dàtils sense pinyol, va desaparèixer.
1: I, i quina raó li troba?
2: Que la gràcia era treure el pinyol.
1: Ah, sí. I quan estàs en un lloc, no?, en una cerimònia, i treus el pinyol i no saps on collons fotre'l, i al final li poses en el barret de la nòvia.
3: Clar.
1: A veure, un altre fenomen que ha anat molt en desús dels temps llegint el teu llibre. Ara està molt de moda el bròcoli.
3: Ah, sí.
1: Tothom fa bròcoli perquè és supersà, perquè és superguai. I en canvi, parellada, ha caigut en desgràcia el que era la coliflor. Sí, era la coliflor.
3: Tens tota la raó.
1: Bueno, què ha passat? Perquè ja me'n recordo, anaves als restaurants, menús i tal, que feien fins i tot coliflor amb beixamel.
2: Amb beixamel, al forn.
1: Que era com el pego d'uns canelons, però de coliflor.
2: Barato.
1: Sí, aquí fan unes carnes, era això. I ara, a la coliflor, ha caigut molt en desgràcia, perquè deien que feia molta pudor, però la coliflor també fot una pudor. Quan l'escalfen a RAC1, s'ha de...
3: El bròcoli.
1: S'ha de buidar l'emissora, el bròcoli.
3: Mira.
6: Que peste.
2: Exacte.
3: Això és com et deslleten de petit.
2: Com?
3: Tot comença en la fase de deslletament.
2: Yeah.
3: O sigui, quan jo era petita, molt petita, es deslletaven amb llonganissa. Jo no.
2: Amb
3: llonganissa, et donaven una llonganissa perquè rosseguessis per les dents. Perquè les dents feien mal, les dents.
2: Sí.
3: Llavors, amb una llonganissa anaves si es passaves.
1: Doncs mira, és que no et dic que no, eh?
2: Sí.
3: I ara com els deslleten? Amb bròcoli. Tots els nens fan això del baby led weaning i els hi posen... Baby led weaning és que els pobres nens els deixen a la seva sort amb una trona...
4: Que no els hi trituren al menjar.
3: No els hi trituren... Clar, també els deslletàvem amb aquella papilla que sempre havia de portar mitja pera, mitja...
1: Sí, me'n recordo.
4: I una Maria.
3: una galeta Maria, que amb això les mares anaven desesperades, els pares suposo que també, perquè sempre tenien mitja pera, mitja... Però no, per què no ens deixaven un dia donar pera i l'endemà plata? No,
1: no, perquè, perquè el pediatre de l'època doni-li mitja pera, mitja poma...
3: I amb això deslletàvem les criatures. I ara les deslleten amb el bròcoli. Les posen allà a la trona i aquell nen es mig ofega amb aquell bròcoli.
7: I es torna vegetarià i gai sexual.
4: I deixa un terra i no té res a veure.
3: Has de tenir una escombra al costat.
1: Com que no?
3: I una càmera al davant.
4: Home.
3: Saps? Per això.
7: No falla.
3: Per això jo penso que tenim la generació broco.
7: Sí, sí.
3: És la generació broco. Llavors aquests nens ara doncs, estan molt avasats a menjar bròcoli. El bròcoli es dona molt a les escoles.
1: Però s'ha perdut.
3: Però per què bròcoli? I no els deslleten amb coliflor. Perquè el bròcoli... A veure, això és una... Els meus estudis sociològics que són absolutament a pas sucat amb oli i que...
1: No, però a veure, tu hi toques.
3: La meva teoria és que el bròcoli te'l venen embolicat amb plàstic.
1: Paper de... Sí, paper de plàstic.
3: Llavors ja no l'has de pesar. Agafes aquella unitat, és molt còmode. La higiene, no sé què. Després a casa serveix per 4 persones. I es bull en 10 minuts. Per tant, en aquell àpat ja tens. I per tant, el bròcoli ha entrat a les cases amb molta força.
1: Sí, molta força, molta força.
3: I a més, perquè a més hi ha tota aquesta influència que ens ve de fora i tots els estrangers per les xarxes i tots els influencers i tots els pediatres parlant de bròcoli.
4: Que la gent fa pizzas, fa crispetes... Pari una mica de mariconades.
3: I a banda, el bròcoli...
1: No sé si heu fixat, a més bròcoli, els homes, sobretot, més pèls a l'orella i al nas.
3: I a més, el bròcoli...
1: És proporcional.
3: Ha tingut una campanya de publicitat brutal, o sigui que no ens n'hem adonat, però nosaltres estem influenciats per aquestes campanyes. Sí. Va ser la primera verdura que es va anunciar com a verdura als Estats Units. I James Bond portava un bròcoli.
2: A què?
3: Ho heu vist, això?
4: No.
3: Perquè, com es diu... L'amo de la nissaga James Bond.
1: Això ho sap el Serra? El bròcoli?
3: Bròcoli.
1: Sí,
3: es diu bròcoli a l'amo de la nissaga de James Bond.
1: És cert. S'han venut ara la
3: per tant, el bròcoli té una campanya entre el James Bond i tot plegat i que d'una manera molt subliminal ha anat entrant...
5: Sí, com el fill vegetarià de Bruce Lee, que és bròcoli.
3: Mireu-vos-ho, aviam que algú busqui en el mòbil, això.
5: Com se diu el hijo vegetarià?
3: Busca el James Bond amb el bròcoli. Ja veuràs que té una foto. Ja veuràs que l'amo d'aquesta franquícia, o com es digui, o de, no sé.
1: Sí, que ja no la té, i se l'ha venut em sembla que és l'Amazon, ara ho farà l'Amazon, això. Bueno, és igual, ara he d'explicar-ho. Escolta, has de marxar, però abans de marxar... Bueno, a mi m'han dit que has d'anar a signar, que has d'anar a fer un seguit de coses. La pregunta és...
2: A veure...
1: Quan tu trobes croquetes descrites com a artesanes, casolanes o de l'àvia...
3: Em ve vomitera, sí.
1: Et ve vomitera, vale. Aquest és el tema. Per què et ve vomitera quan veus croquetes de l'àvia? Perquè és l'àvia feta en croqueta?
3: És la imatge molt gore, aquesta,
1: Perdona, això ve de...
3: Hi ha tomates verdes fritos, que és una pel·lícula...
1: Home, es foten un tio sencer a base de tomahawks,
2: I costelles,
1: I van allà...
2: Hoy tenemos costillas, ole.
1: I què van dient? Estan boníssimes.
2: Boníssimes.
1: Estan boníssimes.
2: Las mejores del condado.
3: I mai us heu de menjar cap àvia, que sapigueu que la part més tendra és aquesta.
1: Però de l'àvia o de la croqueta de l'àvia?
4: De les persones.
3: Sí, de les persones. La part més apreciada, per si mai teniu una puro,
1: Però perdona un moment, no és el cul?
5: Ai, el culo.
3: El cul està bastant fibrat,
5: Claro.
1: Però el cul no seria...
3: El del Camilo José Cela segur, amb aquesta absorció.
1: No, clar, però el cul no seria la part com el pernil?
3: No ho he provat.
4: La pota, sí, i la cuixa.
3: M'ho va dir un científic i m'ho he cregut sempre. No li he qüestionat mai, perquè tampoc ho penso pas provar.
4: Ada, aquí no hi ha res.
3: És veritat.
1: Això és peus de porc, seria més tirant a peus de porc.
3: És com els peus de porc, si devia ser.
1: Jo quan veig que mengen peus de porc...
3: Això m'ho vaig creure, potser.
1: Jo quan veig que mengen peus de porc, tinc la sensació que s'està menjant la maneta d'algú.
3: Jo no m'ho vaig qüestionar i ningú m'ho ha qüestionat mai, sempre ho he dit, i tothom ha caigut. És la primera vegada que a la vida que em qüestioneu si això és més tendre que el cul.
1: Que ho gustionem tot, a veure.
5: El culo, si te lo comes, que esté bien cocido, Porque después vienen problemas gástricos, infecciones.
3: A baixa temperatura.
7: I rasurado.
1: Bueno, va, vinga, va.
2: Va.
4: el que fem a casa quedarà com el Semproniana, és la pregunta.
3: Sí. Aquest llibre sí que aquestes receptes estan garantides perquè les hem fet 1000 vegades.
4: Segur.
3: Són les receptes del menú del migdia de Semproniana.
1: Per què surts a la foto amb una paella que és com amenaçant, no? O me'l compres o et fotré un cop de paella al cap?
3: Que bo. No ho vam pensar ningú.
1: Bueno, doncs jo he vist aquesta imatge,
3: cap dissenyador. Sembla que surt d'aquesta banda.
1: És com si volguessis fer la moneda de 5 cèntims amb la cara meva.
3: Exacte. Aviam, no, però això que deies de les coquetes de l'àvia, perquè no se n'enduguin cap mala impressió de mi.
2: No,
3: però és veritat que tots aquests adjectius de l'àvia, tot plegat, doncs sí que fan una mica de ràbia, fan una mica d'això, perquè hi ha àvies que no sempre han cuinat bé.
2: Sí,
3: i és un recurs molt, molt trillat. I no n'estem...
1: Això m'ha agradat.
3: Quan més anuncien artesanes, doncs menys.
1: No. Sí, ojo, que el polen està atacant ja a l'Ada.
2: Lo mejor es ni farlo.
1: Aprofito per... Mira, ja com que l'Ada ha quedat ofegada, i ja aprofito per, per deixar-la marxar, que té coses a fer aquesta tarda, aquest dia de Sant Jordi. Extraordinària, com sempre.
2: Sí.
1: Ada Parellada! Ada,
4: bravo!
1: Gràcies, Ada.
0: Així sona, reconcentrat.
8: Efectivament, hem decidit celebrar el dia meditant i per això hem trucat a diferents centres de meditació de Catalunya perquè ens donin uns consells. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de xacres.
9: Perdona, però la darrera cosa que m'imaginava avui...
10: Suau.
9: Era el Guillem meditant, eh?
10: Suau, hem de parlar suau, ara.
11: Ara s'ha de parlar així.
10: Exacte.
9: Però què són els xacres? On estan?

0: el primer que he fet ha sigut trucar a un centre que...
1: Que no et sento.
0: El primer que he fet ha sigut...
1: Crida més.
0: Que el primer que he fet ha sigut trucar a un centre, que es diu...
2: Au,
0: a Tarragona,
2: ja
0: que es diu Senda Activa. Al principi, ostres, no m'ha ensenyat a meditar, però us he de dir que m'ha fet molt feliç aquesta trucada i la sorpresa que m'he endut.
3: Dígame.
0: Hola, bon dia, mira, què tal? Truco de RAC1, truco de la ràdio. Això és un centre de meditació?
3: Sí.
0: Ah, molt bé, mira, que truquem perquè avui és el Dia Europeu de la Meditació i volíem aprendre una mica de diferents consells per poder meditar.
3: Però, i què voleu fer, una entrevista o què? No entenc.
0: No, si em pots donar una mica de consells tu ara per meditar, què s'ha de fer per meditar, doncs jo ja estaré content.
3: Te lo dic en castellà perquè aniré més ràpid, va?
0: No,
3: perquè
0: estic
3: de Valladolid i encara el meu català no és molt bo.
0: Però, perdona que et digui una cosa, aquest català de Valladolid sona molt bé, eh?
3: Ah, sí?
0: Ostres, et felicito molt bé.
3: Ah, doncs pues moltes gràcies, sí. Ho intento, eh? Per almenys ho intento.
0: Però escolta, ara tornem al tema de la meditació, però tu quan portes aquí?
3: Pues des del 18, però encara no en soc natural. És veritat que això, que encara no en soc natural.
0: Doncs no hagués dit mai amb aquest accent que de Valladolid, hagués dit, mira, aquesta tia és de Tarragona. Vull dir que...
3: Jo dic que soc d'aquí del Delta, perquè com que tinc una cena així una miqueta obert, pues jo dic que soc del Delta i està.
0: De dir que increïble, vull dir, aquest català de Valladolid, vull dir que molt bé, eh?
1: Com te l'has guanyat, també, eh?
2: I que es note,
0: sí?
2: Que és mestre de lo espiritual.
1: Meditaire.
0: Estem veient a Alba Segarra relaxada, eh?
1: Això estic al·lucinant.
0: Atenció, perquè tenim el truc per no pensar en res i poder meditar, que ha sigut el que ens ha donat aquesta bona noia de Valladolid que parla un català perfecte.
3: Pues mira, básicamente, para poder meditar bien, sí. Yo creo que es soltar la expectativa de que es dejar la mente en blanco. Eso es mentira. O sea, al final, meditar consiste en entrar en un estado de calma interna a través de la respiración,
0: vale.
3: Y trabajar cada pensamiento que entra. Y son muchísimos los que entran al principio. Media hora de meditación te sobrevienen aproximadamente unos 3.000 pensamientos. Hostia, que pueden ser aproximados.
0: ¿3.000 pensamientos en mitja hora?
3: Al día tenemos unos 60.000.
0: ¿Cómo? Oh. Bueno, eso no suele ser normal. Yo no pienso tan. Vull dir...
3: bueno, pero...
0: 60.000 pensamientos. Vull dir, quina barbaritat.
3: Sí, 60.000 al día tenemos.
0: Vigileu que pensem massa, eh? Per a què prova no ho sé.
1: Jo crec que amb prou feines tinc 5 pensaments, al dia.
2: Jo crec que passo els 80.000.
0: Tens tots els pensaments que nosaltres no tenim, els tens tu, eh?
2: Soc tan generosa que generosa els altres, saps?
0: Està molt bé. Escolta, he seguit trucant, ara he trucat a Lleida, i atenció, perquè m'he trobat un home que per mi és increïble el que fa. Medita en directe i ho fa ni més ni menys que des del cotxe.
2: Oh!
4: Sí!
0: Hola, què tal? Que truco de la ràdio. Això és un centre de meditació.
4: Sí, senyor.
0: No sé si aquí teniu un consell especial perquè la gent mediti o celebri el dia.
4: I tant, sempre tenim algun consell.
0: Ah, vale, digues. Que estàs al cotxe?
4: Sí, estic conduint.
0: Ah, i cap on vas, ara?
4: Pues ara cap a Lleida.
0: Què vas, per la 2?
4: Per la 2, sí, senyor.
0: Home, és una carretera on poc podràs meditar amb tant de sotrac, eh?
4: I tant, meditar se pot meditar en qualsevol puesto.
0: Ah, meditar, o sigui, tu pots arribar a meditar fins i tot a la 2?
4: No, mira, meditar és molt fàcil, és només parar un momentet i escoltar-se el mateix.
0: O sigui, tu ara mateix estàs meditant, eh? Mentre estàs xerrant amb mi i conduint.
4: Ara mateix, no, perquè parlo amb tu.
0: Vale. Si vols que deixem de parlar i medites...
4: Però no sentiràs res.
0: Ja m'imagino que estàs meditant. Si vols, medita. A veure, fot-li. Vas bé?
4: Ai, perfecte.
0: O sigui, ja estàs, eh?
4: Sí, medita és molt fàcil. Només tens el xerrar que tens al teu voltant.
0: Pues pim-pam, eh? I jo crec que tu tens molt mèrit d'estar conduint i meditant. Vull dir que això és fort. Crac de Lleida que anava meditant amb el cotxe.
1: A la 2, eh?
0: A la 2.
2: Això és on he de dir per on?
0: A la 2, eh?
2: Hi ha una.
0: Home, sí que hem anat. És gairebé com està a PortAventura, eh?
2: La 2 és un recordatori de que som la demarcació oblidada.
0: És que és fort perquè comencen els sotracs quan comença la demarcació de Lleida,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, totalment, eh?
2: On fet els governants?
0: Bueno, hi ha una carretera boníssima que gairebé té flors al voral i és entre, que posa el cartell aquell verd, Lleida...
1: Sí.
0: I
1: allà comences a meditar.
2: És com si ens marquessin. Saps com marques els animals malalts? Pues nosaltres mos ho fan així. Recorda on entres, recorda d'on ets, recorda que és l'oblidada, recorda que aquí ni un euro hi posarem. És la manera que tenen de comunicar-nos-ho. Molt agraïts, molt agraïts.
0: Està molt bé, es nota que l'Alba és la germana, sí. La del mig, la de tres,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Té el discurs aquest de víctima amb molt la flor de peix. A veure, seguim meditant. Atenció, perquè m'he trobat una dona, he trucat a un altre centre, i he trobat una dona molt aplicada, atenció, amb la seva feina.
5: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia, mira què tal, truco de RAC1, de la ràdio, que avui és el Dia Europeu de la Meditació.
5: Ah, genial.
0: Sí, he trucat per veure si ens podeu donar algun consell.
5: Sí, clar que sí.
0: Molt, molt bé. Tu estàs molt contenta, tu, no? O sigui, jo pensava que això seria una trucada més íntima, però veig que tu estàs contenta.
5: Sí, clar que sí. Jo he meditat al matí i ja tinc el dia supercontent.
0: Ah, vale. Tu medites al matí i tu deixes fet.
5: Clar, clar. El primer que faig al matí per començar el dia bé és meditar.
0: Ah, molt bé. Oh. I què tal? Com ha anat la meditació d'avui?
5: Molt bé.
0: Quanta estona
5: t'hi estàs... Comença, però bé.
0: I quanta estona t'hi estàs meditant, tu?
5: Avui, concretament avui, 45 minuts.
0: 45 minuts? No, ostres, i tu treballes en un centre de meditació, no?
5: Sí.
0: Això et compta com una jornada laboral o no va al conveni?
5: No, això és treball meu propi.
0: Atenció, perquè amb aquesta dona que medita 45 minuts al dia, avui ha meditat aquests 45 minuts, l'he posat un repte. L'he dit, puc meditar jo amb tu?
1: Home!
0: Podem meditar? Em pots fer meditar?
1: És que t'he vist canviat avui, Guillem.
0: I atenció, perquè a tota aquella gent que ens estigui escoltant ara mateix, quan falten 3 minuts per les 4, que es relaxi i que segueixi els consells perquè meditem tots en directe.
5: Se pot meditar en qualsevol moment.
0: Vale,
5: la meditació és per nosaltres portar la ment al que està passant ara mateix. Però vale. No el que està passant fora, sinó el que està passant dins meu.
0: Vale, per tant, jo ara m'he de posar... Estic assegut de la cadira davant d'un micròfon. M'he de posar a pensar en el que estic visquent ara mateix, no?
5: No, pensar no.
0: Ah, no penso.
5: Has de tancar els ulls per sentir el cos.
0: Ulls tancats, vale.
5: Tancar els ulls, deixar les teves mans relaxades a sobre dels genolls.
0: Vale. Mm-hmm. Ho estic fent, eh? Vale. Espera, m'estic posant. Vale, perfecte. Vale?
5: Vale, i sent el teu cos. Tens els ulls tancats?
0: Sí.
5: Vale, pues ara comença a sentir la teva respiració. Deixa que sigui natural. Simplement observa com estàs respirant.
0: Et responc o respiro?
5: Respira.
0: Ah, vale. Vale, respiro.
5: I ara fica la consciència a la teva cara. I deixa que la musculatura de la teva cara es relaxi. Sentint com el cos es va relaxant i sentint la teva respiració. Bé, això seria un inici per començar a...
0: Hòstia, molt bé. Ara hòstia, estava bé, eh? Hòstia. Quin canvi... M'has canviat aquí el registre, dic, ostres, m'he obert...
5: M'he tornat a la realitat de cop.
0: M'has fotut un zasca a la vida, ara?
6: Clapareu.
1: Ara que estàvem relaxadets...
7: No, és que ara, perdona, estàveu fent un servei social, un servei públic, que és el de relaxar i meditar a la població, perquè...
1: Déu-n'hi-do.
7: Això s'ha convertit en... Catalunya, sinònim de caos.
0: Sí,
7: ara mateix
0: sí, sí.
7: És, no seria el govern de tothom, el govern de la Generalitat, sinó el caos de tothom.
8: Els taloners de la migdiada i a prendre pel sac el programa. Uepa!
9: Això és reconcentrar.

0: Спереди.
1: Рак У. RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
2: Bona tarda, són les 7. S'amplia el dispositiu d'efectius a l'incendi de Castelló, que a hores d'ara ja compta amb 300 bombers i 14 mitjans aeris. La prioritat segueix sent, segons avança el Consorci de Bombers, la seguretat dels veïns dels municipis afectats, sent un d'ells el de la Vila Vella, que ha estat completament desallotjat. El poble de Nules s'ha habilitat el poliesportiu municipal, on ja s'estan atenent les persones desplaçades. Les condicions meteorològiques segueixen adverses per culpa del vent i de la humitat. Pel que fa a l'incendi de Cubelles, els mitjans aeris treballen fora del perímetre del foc, remullant el terreny per evitar que les flames s'acostin a les urbanitzacions. Per la seva banda, el flanc dret de l'incendi projecta partícules incandescents que obren focus secundaris a curta distància. Malgrat tot, segons ha pogut saber RAC1, aquests focus secundaris no preocupen els bombers, que asseguren que l'incendi evoluciona favorablement. El que no han pogut saber encara és quan es podrà desconfinar la població. Mentrestant, a Madrid i Àvila ja són més de 88.000 les persones afectades i més de 25.000 les hectàrees cremades. El vent segueix sent la principal preocupació en uns incendis que compten amb més de 3.000 efectius per apagar les flames, entre els quals 26 mitjans aeris. I aquest dissabte s'ha col·locat la primera pedra del futur operatiu del tramvia del Camp de Tarragona, un equipament que comptarà amb una trentena de tramvies i que s'executarà en gairebé 2 anys. El president de Ferrocarrils de Catalunya, Carles Ruiz, s'ha pronunciat d'aquesta manera.
3: Aquest any és l'any del tramvia de Tarragona. De fet, iniciem ja les obres del centre operatiu, del que serà el nucli de tot el tramvia. Per tant, ara ja estem a tope, totes les obres en marxa, s'han comprat els trens, s'ha posat en marxa ja les primeres obres.
2: Les obres tindran un cost de gairebé 20 milions d'euros. El projecte arrencarà amb 7 convois que connectarà els nuclis urbans, hospitals i universitats de la zona. Durant l'acte oficial d'aquest matí, les autoritats han celebrat l'aposta per la mobilitat col·lectiva i han enterrat una càpsula del temps. I un patac d'aigua ha suspès temporalment la Diada Castellera de les Santes a Mataró. Última hora, Esteve Giral, endavant.
4: Doncs sí, un patac d'aigua que ha durat amb prou feines 10 minuts, però que ha obligat a suspendre aquesta Diada Castellera, de moment temporalment, a veure si es reprèn, perquè és una Diada Castellera que havia d'acabar a 7:45 del vespre per la Festa Major de les Santes. Una Diada Castellera que, malgrat la pluja, passarà a la història, veiem que sí que reprèn la Diada Castellera en tercera ronda. Una Diada Castellera, deia, que passarà a la història pel 3-9 amb l'agulla dels castellers de Vilafranca, però també la Torre de Nou dels Minyons de Terrassa.
2: Gràcies, Esteve Giral. I ara els esports amb Miquel Pasqual.
5: El Tour de França ha anunciat que l'última etapa de demà quedarà retallada de 133 a 89 quilòmetres, recorrent únicament el circuit urbà a París per la necessitat de destinar més forces de l'ordre i bombers pels incendis que estan cremant a França. En l'aspecte esportiu, Richard Carapaz ha estat el vencedor de l'etapa reina d'aquesta edició, fent-se també amb el mallot de la muntanya, mentre que Tadej Pogacar ja és el campió virtual i estarà acompanyat al podi per Remco Evenepoel, el seu company d'equip Isaac del Toro, que ha acabat la meta abraçat amb l'eslové. A la Fórmula 1, Lando Norris amb McLaren sortirà des de la primera plaça demà al Gran Premi d'Hongria després de firmar la pole. Lewis Hamilton havia estat segon, però ha rebut una sanció de 3 llocs a la graella i, per tant, Charles Leclerc serà qui sortirà des de la segona plaça a la graella per davant del líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli, que serà tercer. Per la seva banda, Fernando Alonso ha estat per primera vegada a la temporada a la Q2 i ha situat el seu Aston Martin 16. En futbol, l'Espanyol i Sabadell s'han enfrontat aquest matí en un partit amistós de pretemporada que ha acabat amb empat a 1 amb gols de Rubén Sánchez en propia porta pel Sabadell i Quique García per l'Espanyol. Per la seva banda, el Girona ha perdut per 0-1 contra l'Alavés i el Barça femení ha incorporat a la portera estatunidenca Tyler McCamey, que arriba lliure del Dallas Trinity i firma contracte per 2 temporades.
2: Ara mateix encara descarreguen xàfecs i tempestes al Pirineu i al nord-est del país, sobretot a les comarques de Girona i en alguns sectors del litoral i prelitoral central. Fins ara s'han acumulat 34,5 litres per metre quadrat a Sant Llorenç Savall, gairebé 30 al Tagamanent i 26 al Puig Sesolles. Durant el vespre, les precipitacions tendiran a perdre extensió, però aquesta nit es podran tornar a formar xàfecs localment intensos entre el nord de la Costa Daurada, el litoral central i el sud de la Costa Brava. El mestral i la tramuntana s'aniran reforçant al llarg de les properes hores amb ràfegues de vent que durant la nit i matinada poden ser fortes. La informació torna a RAC1 al punt de les 8 del vespre.
1: RAC 1.
0: Això és
1: RAC 1. RAC 1 centrat.

0: Un, dos, tres.
1: I què passa?
2: La gent està esperant a casa que comenci...
3: Reconcentrat.
2: Exacte.
4: Ok.
5: Mira, mira, escolta, escolta.
6: L'exdirectora del CNI, Paz Esteban, torna a declarar davant el jutge per l'espionatge amb Pegasus.
7: Molt bé, doncs ja està.
6: No, ja està, no. Deixi'm...
7: Ja ho heu comentat.
6: No, no ho hem comentat. He donat el titular, però crec que l'hem de desenvolupar una mica.
7: Aquí hi ha el PSOE que està una mica... Bueno, doncs parleu de temes que interessen a la gent.
6: Home, a la gent interessa saber si amb els seus impostos, per exemple, es vulneren principis democràtics.
7: Bueno, però això ja està, ja està. Home, sí. Pedro Sánchez no té res a veure. Això home, és el CNI.
6: Ja, no, sí, però aquest espionatge en concret de líders, indepes, activistes, etc. es va fer sota el mandat de Sánchez.
7: Escolta, però ell segur que no en sabia res.
6: Una cosa... Si no sabia res, no és pitjor? O sigui, potser no és pitjor, però també és malament, si no ho sap. Home, sí,
7: que el no entenc la pregunta.
8: Que és pitjor.
6: Que el president d'un país no controli els seus serveis secrets no és una bona notícia, no?
7: Mira, voleu saber el que és una bona notícia?
6: Sí.
7: El proper dia 4.
6: Sí.
7: I no només el 4, sinó el 5, per tant, és doble bona notícia, és la 29a fira del préssec d'Alfarràs.
8: Què els hi passa?
7: El préssec bo, eh? El préssec d'Alfarràs, el préssec groc.
6: Sí, però
8: no és, perdó, però no és una mica tard?
6: Bueno, un moment, en tot cas, no estàvem parlant del préssec.
7: 29 edicions dedicades a una fruita, eh?
6: Sí.
7: El préssec.
6: Sí, el préssec. Ara mirem...
7: Boníssim.
6: Si és una mica tard, ara mirarem, confirmarem que és la fira del préssec, ho dic perquè jo ho he buscat abans i diria que és la setmana que ve, sí, com sigui. No estàvem parlant... No parlàvem del préssec, parlàvem de l'exdirectora dels espies espanyols, que ha declarat per l'espionatge als mòbils dels càrrecs d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové i Diana Riba.
7: No, escolta, no al Carràs, al tanto. Al Ferràs,
6: Sí.
7: No ho confonguem,
6: Però no despisti... O sigui, estàvem parlant d'espionatge.
7: Això és com València i València.
6: Un moment.
7: Compte, Si és Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar...
6: Sí. La notícia és que Paz Esteban assegura que ella ja voldria explicar tot el cas de l'espionatge en Pegasus, però que no pot dir res perquè la llei de secrets oficials d'Espanya li ho impedeix.
0: Hombre, però escolta'm, quina pena, no? Ja està, home. Oh, senyor juez, jo ja quisiera garlar como un mirlo haciendo gárgaras. Todo esto del espionaje, los móviles, la indepes, amigos y conocidos, pero claro, la ley es la ley. Y se tiene de respetar.
6: Se tiene, claro.
0: Porque claro, hay una ley de secretos oficiales.
6: Es una lástima.
0: Ya lo dijo José Francisco Franco.
6: José Francisco.
0: Y al jutge dient, bueno, pues nada, venga, va. Pues ya, si no puedo decir nada, escúchame. Se levanta la sesión. Venga, vamos a dar una vuelta que en el H&M hacen rebajas de media temporada. Caso cerrado.
6: En fi, no. Jo crec que la cosa no anirà així. Potser s'hi sembla, però no anirà...
0: Escolta, ja ho va dir Francisco Franco quan va morir per portar la democràcia a aquest país.
6: No va morir per portar la democràcia.
0: Va dir, lo dejo todo atado y bien atado.
6: Sí, com si l'exdirectora del CNI té mitja dotzena de casos oberts al jutjat per l'espionatge en Pegasus.
0: Doncs a veure com fem el judici de debò per lo del Pegasus i es fa justícia amb les veritables víctimes de l'espionatge.
6: Què vol dir? Que són, segons vostè?
0: Home, les víctimes de l'espionatge són els espies del CNI.
6: Eh?
0: Espies del CNI. Tu saps lo dur que és ser un espia del CNI?
6: Sí.
0: Que van haver de sentir hores i hores de gent independentista parlant català.
6: Bueno, escolti, papa.
0: No es parla gaire del mal causat, del trauma que els podia suposar als espies del CNI sentir Pere Aragonès 6 hores seguides explicant no, jo el sufragit el faig tirant un raig de vermut miró perquè així es queda més dolcet.
6: A veure, no.
0: I els pobres espies del CNI... Allà, amb uns auriculars, amb el cervell fregit, intentant entendre quina operació terrorista s'amagava allà al darrere sota el nom clau de Sofregit.
6: A veure, si és Sofregit, m'agrada bastant.
0: Ma.
6: A veure, un moment, vostè...
9: Escolta'm una cosa, si voleu... Si voleu parlar de judicis, anem al judici bo, no?
10: Ah, sí? Hi han jutjat els càrrecs franquistes?
9: No,
10: els
9: no
10: caps de les elèctriques? Els bancs que van fer les preferents? Els monopolis en la gestió de l'aigua? Els que van reprimir un referèndum a garrotades?
9: Avi...
0: No, avi, sisplau, avi,
10: Vols veure una cosa, que es fa com l'aigua?
7: Va, home, va.
6: Prou, sí, com si...
9: No, un altre judici.
6: Un altre judici. A quin judici refereixes?
9: Collons, el judici de Josep Maria Bartomeu.
6: Aviam, ah, un altre... Sí, la
9: aquest, cosa... aquest va ser president del Barça.
6: Sí, sí.
9: Aquest està, està atacat per la justícia, està buscat per la justícia.
6: No, no està buscat, ja l'han trobat. Sí que...
9: Escolta'm,
6: ja,
9: sense no, cap dubte, el millor president que ha tingut el Barça.
6: Eh?
9: Amb permís de Josep Lluís Núñez, que tothom sap que era perico.
6: Bueno, el millor president del Barça...
9: Oh, com diu?
6: Núñez era perico?
9: Home, tota la vida sabia dir.
6: S'havia dit, però... Escolta.
9: Tenia carnet de l'Espanyol abans de fer-se el president del Barça. Després el va amagar.
6: Bueno, però la gent té dret de canviar i moltes vegades és símptoma de...
9: No, res, home, no, res. D'haver estat equivocat. Però escolta'm, Josep Maria Bartomeu, el millor president del Barça, aquí estarem d'acord.
6: No, no ho sé. Crec que potser...
9: Home, amb Bartomeu veu guanyar un triplet amb Champions inclosa, no?
6: Sí, bueno,
9: sí, un triplet amb Luis Enrique.
6: Una embranzida, diguem.
9: Bueno, perdona, teníeu Luis Enrique d'entrenador, eh? Un entrenador que dirigia els entrenaments des d'una bastida.
6: Sí.
9: I cridant, eh?
6: Sí, sí.
9: Se t'acudeix res millor, jo dirigiria així el país.
6: Has enfilat una bastida.
9: Escolta, Bartomeu, vau tenir la davantera amb el Messi, el Suárez, el Neymar, sí o no?
6: Sí.
9: I on jugava el Barça?
6: Què vol dir?
9: On jugava el club de la Cera de Frente?
6: Jugava...
9: Havia de jugar... de rellogat a l'Estadi Olímpic, al costat del cementeri a Índia?
6: No, jugava al Camp Nou.
9: Jugava al Camp Nou. No com ara, amb el Fatxenda del Laporta, que acabarà fent jugar el Barça, el nou Sardenya.
6: Sí.
9: O a la platja de Gavà.
8: Però fa una setmana, per vostè, Laporta era el millor president de la història, però per una qüestió...
9: Laporta, si li miro la panxa...
6: Sí.
9: Un tio que sap menjar és pot ser gran amic meu.
6: Sí, però ara resulta que no. Que no és el millor president. La setmana passada
9: bueno,
6: sí,
9: estem
6: i ara
9: de
6: millor...
9: futbol, ara, estem parlant de futbol.
6: Ara el millor president és Josep Maria Bartomeu i, clar, ho diu vostè que és perico. Vull dir que...
9: Exacte,
8: el tema és que el jutge ha imputat a Josep Maria Bartomeu i part de la seva directiva per pagar comissions milionàries per fitxar futbolistes, diguem-ne, mediocres. Se'ls acusa de pagar comissions del fins al 33% per sobre del cost d'aquests futbolistes.
10: Déu-n'hi-do, hem passat del 3% al 33%, sí. Vostès tenen un problema i aquest problema es diu el 33%.
7: Una mica sí, aquí home. Ja són calés, eh? Home, 33% són calés.
10: Així sí que val la pena posar-s'hi. No?
8: Home, si et poses
10: per comissions... Un 3% ja veus que és una merda autonòmica. Eh? Un 3%... A saber què faran els que no tenen...
7: Avi, posis bé les dents, que no... Avi!
10: Vols veure una cosa que creix el 33%?
7: Va, home!
8: Us poso un exemple. Els acusen d'haver pagat 10 milions d'euros en comissions pel fitxatge de Malcolm, que en va costar 40.
7: Perdona, qui heu dit?
8: Malcolm.
6: Vostè,
7: Malcolm.
6: Vostè és del Barça, vull dir, sí. Malcolm,
7: Malcolm Equits?
6: No, Malcolm.
7: Aquell
6: no.
7: Senyor negre dels Estats Units?
6: No.
8: Malcolm era un...
7: Quin nom és Malcolm?
6: El recordeu?
7: No el recordo. Jo.
8: Doncs mira, era un jugador de brasiler, diguéssim, de cuixa forta, una mica.
7: Malcolm va jugar al Barça?
8: Sí, que només va jugar una temporada al Barça, venia d'un club francès, i el van... Bueno, va passar més pena que glòria. Sí.
9: Mare de Déu, senyor, i després dieu de l'Espanyol.
6: Mm-hmm.
9: Perquè, escolta, l'Espanyol hem fitxat molta toia, però almenys és toia barata.
6: Sí, bueno, clar.
9: Hòstia, 40
8: milions. S'ha de dir que el van vendre pel mateix preu al Zenit de Sant Petersburg l'any següent, també per 40 milions.
9: Ah, molt bé. Sí, fixa't, el Barça compra Malcolm per 40 milions i el ven per 40 milions, però amb comissions pel mig.
6: Sí.
9: Això més que un club de futbol, el Barça sembla una empresa d'import-export.
6: Bueno,
9: Cal recordar, a banda i banda.
6: Cal recordar també que Bartomeu és a judici perquè qui l'ha denunciat és l'actual president del Barça, Joan Laporta.
8: Sí,
9: Llavors no és un cas de comissió, sinó un cas de vendetta.
6: Bueno, veurem com continua això, perquè de moment només està sent investigat.
8: Sí, clar, aquesta cosa de la imputació o investigació és el mateix que investigat. Haurem posant perquè soni més fort, diguéssim, quan fem coses amb la premsa, però és això, de moment està investigat.
7: Canviem radicalment de tema, perquè avui a la competència també parlem d'un restaurant per gossos. El primer que s'implanta a Catalunya.
1: Increïble que ja no s'hagués fet abans, ja.
7: Un restaurant per gossos.
1: Ja la vaig veure, aquesta notícia, em sembla increïble, el restaurant de gossos.
8: És una notícia que la traia el periòdico, em sembla que ahir, és una cafeteria on hi ha diversos tipus de menús, per exemple, un tipus Happy Meal de McDonald's, però d'alguna manera amb una capseta, igual que si necessites el Happy Meal.
1: És que fa molta il·lusió els gossos. És una llàstima que les potetes no les tinguin prou desenvolupades com per obrir les capsetes.
7: Te'n faries creus,
1: Però ja, a més, suposo que, bueno, aquí no hi haurà un problema per si els cambrers no parlen català, perquè, bueno, la qüestió és que...
7: No, el gos normalment assenyala.
1: No, amb els gossos sí, però amb les persones a cagar.
8: No, aquí els cambrers, jo ja que potser no parlen català, però també l'entenen.
1: Bueno, és que hi ha una pel·lícula que és el Doctor Dolittle, que no sé si l'heu vista, que...
8: Sí, alguna vegada l'has mencionat.
7: Eddie Murphy.
1: Exacte. Bueno, nosaltres els joves en diem Eddie Murphy.
7: Murphy.
1: que ell parla, és com veterinari, el títol és doctor, però en realitat s'hauria de dir veterinari Dolittle, bueno, vale? Perquè està fent com està ocupant un lloc que no li pertoca, perquè ell ha estudiat per ser veterinari, no per ser doctor.
8: Ah, sí?
1: Sí.
8: Però també pot ser doctor, o sigui, doctor, també pot ser de veterinària, eh?
1: Però has d'estudiar 5 anys més, eh? O sigui, no, no. Aleshores tens, no, tens la consulta que no saps si t'entra un cavall o una persona, no?
7: Ja, clar, sí, sí.
1: Has d'anar en contra, perquè...
7: Però doctor Dolittle només hi havia animals, no?
1: Perdona?
7: Que dic que només atenia animals.
3: L'has vist?
7: Jo no.
8: Ell?
1: Ah, no, sí.
7: Tu, Jean-Paul.
1: Passa que fa molt de temps.
8: Hi ha la 2, no? Sembla? Hi ha doctor Dolittle 2. Però
3: si no l'havies entès la primera.
8: I diria que estaven preparant la 3, perquè Eddie Murphy, diguéssim...
1: Sí, sí, estan contractant en els animals que saben parlar.
7: Home, molt bé.
1: Sí, sí, perquè els animals saben parlar.
7: Clar, és que tu et perden les pel·lícules dels animals que parlen.
8: Una cosa, Jean-Paul,
7: la teva preferida, a banda de doctor Dolittle?
1: Stuart Little. Si té Little al títol, per mi és la pel·lícula ideal.
8: També t'agradava molt un chihuahua en Beverly Hills.
1: Sí, bueno, però aquesta m'acostava més perquè sabia que era fals perquè és animació. Però quan tu veus l'animal...
3: Animals de veritat.
1: Animal de debò, allà que li veus els músculs, que han hagut d'aprendre el mètode Stolichnaya per haver de...
7: L'Stolichnaya és un vodka, crec.
3: És un vodka barat.
1: Bueno, és el que li donen, perquè aprenguin, eh?
8: Però una cosa, si en Pol és conscient que aquells animals que surten a doctor Dolittle no parlen de veritat, no?
1: No.
7: Perdona, he estat fent un treball de recerca d'investigació, periodisme de contrast.
1: He
7: posat Beverly Hills, de Beverly Hills Chihuahua, i és una pel·lícula amb chihuahuas de carn i ossos.
8: No és d'animació.
1: No, ah, que heavy, doncs aquesta no l'he vist. Mira, veus, o sigui, que maco veure amb els ulls verges aquesta pel·lícula, no? Perquè em pensava que era d'animació. Però no ens desviem del tema.
7: No,
1: restaurant per gossos a Barcelona.
7: Ara.
8: Doncs aquí tens això, un Happy Meal com el McDonald's o cafès amb llet, però exclusivament per gossos. Vull dir que...
1: Una cosa, tingueu fills, feu la revolució. No, és que no, a Barcelona no teniu més gossos que fills.
8: Això és veritat.
1: Si, no, és que han de venir immigrants. És que no, va clar, però els catalans on són?
4: On estan, que europea?
1: On estan els catalans, que europea?
8: A veure, és...
10: Això és la fi del món, eh?
8: És la fi del món.
10: Això dels gossos...
7: Vostè creu, un restaurant per gossos?
10: Home, és la fi del món. Han començat el del brunch pels expats i els expats que venen amb gos també, normalment, els està fent un restaurant als gossos. L'estupidesa se'ls ha menjat definitivament.
7: Augmenta a Catalunya el consum d'ansiolítics i antidepressius. Som un dels països...
1: Ah, sí? Ah, sí? Què dius ara? Augmenten els ansiolítics?
7: Què passa?
1: Home, expliqueu això com si fos sorprenent. Som un país ocupat, amb uns trens que funcionen a pedals, una sanitat desballestada, l'educació en caiguda lliure, i el que vota la gent no val per res. No hi ha democràcia. Què us esperàveu? Que la gent sortís al carrer a celebrar-ho?
7: Home, però tampoc no sé si és... No sé si és ben bé, això.
1: Calla un moment, catalans! És normal que molts dels nostres compatriotes es vulguin estabornir. Que si porro, que si pastilla, que si droga, que si fentanil. No! Amb drogues legals o amb drogues il·legals. O fotent-se cops al cap amb un pal de golf. Hem de dir no.
7: Molt bé.
1: Ens volen adormits, amb la mirada perduda, gronxant-nos en un balancí i murmurant. Me'n recordo del referèndum del 1 d'octubre, una cosa que guanyem, eh? Mentre ens donen la patata i mongeta bullida a cullerades. Doncs no!
7: Va, que expliquem la notícia.
1: No cal explicar res. Ja us explico jo ràpidament.
7: A veure.
1: Poble drogat, poble derrotat. Gràcies i bon dia.
8: A mi no m'ha semblat tan mal plat, la mongeta bullida.
3: Digues, Manel, el consum d'ansiolítics i antidepressius ha crescut en els últims anys, especialment després de la pandèmia.
7: Però, collons, quan no fareu durar, això de la pandèmia?
8: Què vol dir, ara?
7: Collons, fots 5 anys de la pandèmia.
1: Sí.
7: Ja encara esteu fent el ploramiques. No, és que els joves no ens van deixar sortir de casa. I no vam poder sortir amb els nostres amics a punxar-nos porros pels ulls.
8: Però què porros pels ulls?
7: I ara la salut mental, doncs, bueno, estem tarats. I, no, escolta, espavileu una mica, home, una guerra hauríeu d'haver passat, collons, que vau estar a casa veient Netflix tot el puto dia, home.
8: Calli un moment.
3: L'any passat, 1 milió de catalans van consumir ansiolítics i un altre 1 milió van prendre antidepressius.
7: Això són 2 milions, eh?
8: No.
7: Si no fallen els números...
3: Molts catalans podrien prendre les dues coses.
7: Mira, ara que ho dius, com la Pilarín?
8: No cal que ens expliqui ara...
7: I la Conchitín?
8: Sí, no
7: també.
8: Cal. Sí,
7: no. I la Consolín?
8: Sí.
7: I l'Amparín, també.
8: Molt bé, sí.
7: Jo mateixa.
8: Va, que parlem d'un tema seriós, Manel.
3: Tant en el cas dels ansiolítics com en el dels antidepressius, qui més en consumeix...

0: desitgem, eh? Tenen coses dolentes, sí, però també tenen coses molt dolentes,
1: eh? Crec que perds el fil.
0: Jo no prenc ansiolític, no? Ni antidepressius per la boca. Això va per una altra via, eh? Faig una ràbia combinada, bimba, blanca i blava, l'espanyol, vinga, un xarat de nata i barrufet.
1: Juli.
0: I acepam i copeta de vi negre, eh? I em deixa com si m'hagués masturbat en un llagotxi.
1: Juli.
0: A casa estem en contra de les drogues.
1: Molt bé.
0: Tant de les il·legals com de les legals. Digues que no les drogues, que si no, els altres ens quedem sense i l'ecosistema queda tocat.
1: Sí. Ja, ja, ja.
0: Cap a les drogues, firmat els del subterrani, jugant de tota la vida. Moltes gràcies.
1: No t'has plantejat un canvi de vida?
0: Sí, estic caminant cap a una vida més sana.
1: Molt bé.
0: El que passa que el camí és llarg, no? I fa una mica de revolt, no? Fa tanta corba que fa la volta sencera i torno a la línia recta i em marejo. És com remar amb un sol rem, no? Que dius, això ja ho he vist, això ja.
1: Sí, sí, clar, clar, vas fent la volta.
0: Però
1: sí.
0: ho intento cada dia. Ara últimament estic intentant fer la meditació.
1: Molt bé.
0: Estic intentant que surti el Juli més introspectiu, el Juli més relaxat, el Juli més personal, el Juli de la maqueta, no? Dels primers discos, no?
2: Pintura, escultura, marqueteria.
3: Hola a tots.
4: Així sona. Reconcentrat.
3: Exacte.
5: Ok. Pràcticament dos de cada tres catalans voldria que Catalunya recaptés els seus impostos i els administrés.
1: Bueno, escolta'm, no parlem de coses que crispin la gent.
2: Ara, crispa, bon dia a tothom. Què ha de crispar?
1: Ja estan tots nerviosos.
2: Un moment, dius, dos de cada tres volen recaptar impostos i administrar-los a Catalunya.
1: Sí.
2: Aquests catalans que no volen que Catalunya recapti ni administri els seus impostos, sí, què volen?
6: Espanya! Volen Espanya!
1: Va, sisplau,
2: però... Teniu raó. Volen més
1: no,
2: Espanya.
1: No, prou de dividir la societat en dues parts enfrontades, sisplau. Ja estem, bueno, prou dividits.
7: Quina mania, que esteu prou dividits.
1: Home, d'una banda tenim el PSC, que són els bons.
7: Home, a veure, molt
1: bé. I de l'altra, pues, tenim tota la resta, no?
7: Tota la resta, molt bé.
1: Va, parlem de coses que no divideixin. Sí. Vinga, va.
7: Bueno, recordeu, per cert, recordeu tots aquells policies infiltrats al moviment independentista?
1: No, sisplau, no.
7: Doncs la Moncloa ha premiat la gent que dirigia tot allò. L'ha col·locat de número 3 al Ministeri de l'Interior.
1: No podeu parlar de coses que no siguin política.
7: De què vol
1: parlar? La política ja no interessa.
7: Com que no interessa? Hòstia, li estic dient que
1: la gran
7: majoria dels catalans volen recaptar ells no. Vull dir que sí, generalitat, entenc. No?
8: Volaria molt, que ens toqués a nosaltres, perquè com recollida selectiva, però de diners.
7: Però de diners, i després repartir-ho, doncs, també, on
8: de
7: tu decideixis. També,
8: sí, sí.
7: Per exemple, a casa teva. Sigui com sigui.
1: No, jo crec...
7: De què vol parlar vostè?
1: No, és que de coses que no siguin política. No barregeu l'economia amb la política.
7: Avui fa...
1: Sisplau, és que s'ho barregeu tot amb política.
7: No, avui parrem, per exemple, avui tindrem el dietari de la Minya Mal, avançat.
1: Veus, ja estan barrejant política amb esport. És que, clar...
8: Home, perquè avui pot guanyar la pilota d'or i...
1: Jo?
8: No, vostè no.
1: Se la mereix. Només jugo a petanca.
8: És a punt de guanyar la Dembélé, per tant, és la prova que la pot guanyar qualsevol.
7: Sí, però vostè seria com pilota al PSC.
1: Pilota d'or. No, escolta'm, jo crec que és moment de fer una ràdio ni per als uns ni per als altres.
7: Ja me la sé jo.
1: Una ràdio per tothom.
7: Sí, sí, sí, sí.
1: Una ràdio que sigui de tothom.
7: Sí.
1: I per a tothom.
7: Bueno, menys per als...
1: Ni dels uns ni dels altres.
7: Sí, i
1: una ràdio que no sigui com aquesta.
7: Uh-huh.
1: Una ràdio que es noti que no és de cap partit polític.
7: Quina ràdio és aquesta?
1: Ràdio Illa.
8: Parlen de tu, eh?
1: Sí, Ràdio Illa, la ràdio que cada dia només us explica què ha fet Salvador Illa.
7: Escolti, Ràdio Illa és una ràdio que no és de cap partit polític, com ha dit vostè, i acaba de dir que
1: clar, perquè Salvador Illa és el president de tots els catalans.
7: Bueno, aviam.
1: Qui més ho podria dir, això? Qui més ho pot dir, això?
7: Només hi ha un president de la Generalitat en actiu...
1: Bueno, i això és culpa de Salvador Illa?
7: No, però...
1: Vinga, doncs, anem amb les notícies per tothom.
7: Aviam.
1: Endavant, Ràdio Illa!
9: Ei.
1: Aquí s'han cansat de fer el jingle.
7: Sí.
1: Estaven cantant i...
8: Estan molt amunt i molt... I de cop s'acaba, eh?
1: No els hi pagaven prou bé i ens mira... Marxem, és l'hora d'esmorzar.
7: En tot cas, gràcies a Ràdio Illa, Formentera, a qui hem furtat aquests separadors que vostè utilitza. Vostè sabrà per què els vol.
1: Escolta'm, ahir es va fer la festa més plural de Catalunya,
7: sí?
1: La festa de la rosa.
7: Mm-hmm.
1: Perquè aquí no li agraden les roses. Aquí no, a tothom li agraden les roses.
7: Bueno,
1: fixa't si és transversal, aquesta festa.
7: Bueno, transversal. Això és una trobada socialista que organitza el PSC, històricament, a la Pineda de Gavà.
1: Quin lloc més bonic!
7: Home, sí?
1: La Pineda de Gavà, al paradís.
7: Sí? El paradís.
1: Quants records,
7: sí?
1: De petit.
7: Ah.
1: Recordo que anàvem els meus pares a dinar de Carmanyola. Allà... Quin paisatge, entre un munt

0: de cotxes aparcats entre els pins. Encara recordo el so dels ocells ofegat pel soroll dels cotxes que passaven a 2 metres nostres per l'autovia de Castelldefels. Estàvem allà asseguts amb una taula de càmping.
1: Pell de gallina.
0: Plegable.
1: Sí, sí.
0: Tan maco aquella comunió entre campistes. Gent que anàvem a dinar.
1: A dinar
0: i, després, doncs...
1: i a respirar una mica de fum de cotxe, no? Bueno, com els ocells, perquè vostè ha dit que recorda el cant dels ocells.
0: El cant dels ocells.
1: L'ha de recordar perquè no sé si en queda algun d'ocell allà. En tot cas, a la Pineda de Gavà celebra la tradicional festa de la Rosa.
0: Molt bonic.
1: Del Partit Socialista, queda clar?
0: Bueno, escolta'm, veu sentir... No veu venir a la Pineda de Gavà?
1: Ens havia convidat en Manel, però... Sí. No,
0: doncs bueno, us vau perdre...
2: He estat jo a la festa de la Rosa.
0: Fixa't!
1: Però què? En condició de...
2: No, de convidat especial, no, d'acompanyant.
3: D'acompanyant de senyor socialista.
0: No t'hi volem, a tu, Manel.
2: No, ara ja em sembla que ja no... No m'hi convidaran.
3: Tens molt de passat i no sé quan de futur,
2: I molt pel futur, sí.
0: Doncs escolteu, ahir no vau venir a la festa de la Rosa de la Pineda de Gavà i us vau perdre Salvador Illa. Perquè ahir el molt honorable runner va parlar per tothom. I en un to que no diríeu mai que era Salvador Illa, fixa't.
4: El bloque de derecha y de ultraderecha sigue secuestrado por el miedo, por la soberbia y por las amenazas. Y lo hace de la mano de quien fue presidente. Lo que es terminal es el aznarismo. Es terminal y es perjudicial.
0: Fixa't,
4: Judicial.
0: Fixa't. Quan alça la veu una mica, sembla una mica el King Africa,
4: Es terminal y es perjudicial.
0: Perjudicial.
5: És que el millor ha passat desapercebut perquè ja ens hem acostumat, però el millor és sentir el president de la Generalitat parlant a Catalunya davant dels socialistes catalans fent el discurs en castellà. És que de dir, no, és que si no, no m'entiende.
0: Home, és per respecte, perquè hi havia un senyor d'Albacete, segurament, que va dir que no entenia el català i per educació el president, doncs, va canviar el castellà.
5: Per educació esteu eliminant una llengua, m'entens?
3: Hi havia Pedro Sánchez, també, clar.
0: Bé, escolteu.
5: Pedro Sánchez, que és discapacitat, no entén una llengua que s'assembla tant. No sap...
0: Bé, veieu com divideix. El problema és que la societat catalana està dividida.
1: Matem aquest tema, sisplau.
0: Fins aquí Ràdio Illa, la teva ràdio i cada cop la de més gent. Bé, avui a la competència també parlarem del que cobra la gent jove.
5: Doncs ja s'ha acabat el tema.
0: Espera't el titular. El sou dels joves creix la meitat del que creixen els sous de la població més gran.
5: Quina gran notícia, que no entenc, no? Creix la meitat, ja em penso que és una mica de... Aquí... No, creix la meitat, jo crec que és una gran notícia per la gent jove.
0: Com una gran notícia per la gent jove? No em deus haver sentit bé. El sou dels joves creix la meitat.
5: No et perdis en detalls. La gran notícia és que el sou dels joves creix. De fet, no sabia que els joves tenien dret a cobrar res. Jo em pensava que els salaris dels joves era un animal mitològic, com els unicorns, com Godzilla, com Kek Guardiola... Kek Guardiola.
1: Kek Guardiola.
0: Pep Guardiola existeix. Kek Guardiola no. Però si et referies a Pep Guardiola, és una persona real. Vull dir, no és mitològic, això.
5: Sí, home. Tu l'has vist mai en persona?
0: Jo
5: mai.
0: Pep Guardiola, jo diria que no.
5: Jo no l'he vist mai.
0: Un dia a l'ascensor de RAC1.
3: Sí, ens va interceptar i va estar aguantant l'ascensor durant mitja hora. L'ascensor anava fent pling, pling.
0: I he compartit 14 pisos de baixada amb Pep Guardiola, cosa que tu no pots dir.
5: És molt interessant, se'n podria fer una pel·lícula.
3: El cas és que Nació Digital explica en un article que el salari de la gent de més de 55 anys ha augmentat el doble que el dels joves de 25, això analitzant els últims 25 anys.
0: Fent números ràpids, si el sou dels joves és 0, multiplicat per 2, 0, no? Vull dir que...
5: Has vist com que no tot és innovar, Matt? S'han de prendre les taules de multiplicar per saber si t'estan robant. És que això és superimportant, perquè 2 per 0 és 2. Bueno, perfecte. Hi ha una persona que se sap les taules.
0: O l'acaba d'aprendre, 2 per 0 és 0.
3: O que té més de 55 anys, llavors sí que, d'alguna manera, el seu salari ha augmentat el doble del que han augmentat el salari dels joves de 25 anys, si és així.
1: El cas és que Nació Digital explica en un article que el salari de la gent de més de 55 anys ha augmentat el doble que el dels joves de 25.
3: Això mateix.
1: I ha analitzat els últims 20 anys.
3: Clar.
1: L'estadística observa què cobra una persona de 25 anys durant aquest període.
5: Però tu no pots tenir 25 anys durant 20 anys.
0: No, no ho has entès bé, Jean-Paul.
5: Eh?
0: No, sé... no entens el que llegeixes.
5: No,
0: el
5: que no enteneu sou vosaltres. Per exemple...
0: A veure, no pots tenir...
5: Un moment, Joan Manuel Serrat, fa 20 anys que tinc 20... Error.
0: Bueno, si en té 40...
3: Pues no, fa... ja no.
5: No, pues no, pues no té 40, això per començar.
0: Bueno, però quan va fer la cançó sí, no?
5: Què?
0: Fa 20 anys que tinc 20 anys, doncs la deuria fer als 40 anys.
5: Si no tens una màquina del temps, no pots tenir 20 anys durant 20 anys, perquè això vol dir que estàs jugant contra Déu. Vale? Això per una banda. Per altra banda, tu no pots tenir 25 anys durant 20 anys, a no ser que siguis la nòvia de Leonardo DiCaprio. Que sempre té 25 anys.
0: Però no és la mateixa?
5: No, perquè la porta al...
6: Al punt de reciclatge.
5: Exacte, al punt verd. Quan fa més de 25 anys, li dona un pastís, li regala un pastís i un tiquet per anar al punt verd. I aleshores...
0: Escolta, Jean-Paul, que és que no miren una sola persona. Mm. L'enquesta miren què cobra la gent de cada edat, de cada franja d'edat.
5: Realment costa molt d'entendre les notícies que doneu. No m'estranya que pugi l'extrema dreta.
1: Ara és culpa nostra, no?
0: Bueno, escolta, i què passa amb el fred?
3: Això,
0: què passa amb el fred?
3: Què passa amb vostè?
0: Què passa amb el fred?
3: Això,
0: sí. Què passa amb el fred? Això, nenes?
3: Què passa?
0: Què passa? Què està passant?
3: Què està passant? Què passa amb el fred?
0: Què passa amb el fred?
3: Sí.
0: Podríem estar així dues hores.
3: No, ja. Sí.
0: Què passa amb el fred?
3: En definitiva, avui arriba la tardor.
0: Bueno, hi ha arribat el fred?
3: Arriba la fresca, la fred, no, exactament fred.
0: Oh!
3: Tampoc fa fred, perquè si en diem fred d'això, què en direm quan sigui un 10 de gener?
0: Bueno, doncs jo, escolta'm, jo he sortit aquest matí al carrer i tinc els mugrons que, bueno,
3: sí,
0: disparadíssims, eh? I pues... podríeu penjar dos barnussos mullats.
3: Molt bé.
0: Aguantarien, eh? Ojo, eh? Us he dit que m'han fet els pits, aquest
3: dia. Sí, parlarem d'això. No, no parlarem d'això, parlarem del fred amb la cap de meteorologia de RAC1, la Mònica Usart. Bon dia.
0: Bravo.
7: Hola, bon dia.
0: Mònica, ben trobada.
7: Gràcies.
0: Fa fred, Mònica?
7: Fa fresca.
0: Fa fresca, eh? També tu els mugrons ho notes, això?
3: Però...
0: Es nota, eh?
7: No, anava ben preparada avui al matí. Sí, estava avisada ja.
0: Escolta, però què ha passat? Per què no aviseu d'aquestes coses?
7: Sí, que havíem avisat.
0: Ah, sí?
7: Sí.
1: Quan? Sí. Home, però si passa tot el cap de setmana...
0: Ah, però és que la setmana passada ho sentia a la ràdio.
7: No, i divendres ja ho vam dir, que arribava una caiguda forta de les temperatures, pluges, diumenge a la tarda... Sí, estava dit,
0: És que no te'n falten piles pel transistor i no...
3: Bueno, sí, ara
0: piles pel transistor. No es puc escoltar des de casa, no.
3: La típica persona de 16 anys que diu em falten piles pel transistor.
0: 17 i mig,
3: perdoni, ara li he tret un any i mig. Bueno, en fi, sí, com sigui...
0: Mònica, aquesta tardor què? Plourà?
7: Sí, de fet ja està... Sí, ja hem començat, al final d'estiu, ja ha començat una mica aquest temps tardorenc, perquè hem tingut una segona quinzena d'agost i principis de setembre, i amb aquestes pluges, que potser aquests últims anys doncs no eren tan freqüents, les hem tingut. I pinta bé, de moment. Sí, aquesta setmana pinta amb ruixats, sobretot comarques de Girona, comarques de Barcelona...
0: Sí, no, però ruixats no m'interessa.
7: No, és pluja,
0: bolets.
7: No, però aquests ruixats van bé pels bolets.
0: Ah! Sí. Això sí que m'interessa.
5: Bueno, clar, és una...
0: Ara sí que t'escolto.
7: Sí. I la clau és que no torni a pujar la temperatura, això és molt important, que no torni a pujar de manera molt clara,
0: que no
7: i que no faci vent.
0: Que no bufli vent.
7: I de moment ho tenim bé.
0: Perquè el vent asseca tota la terra, que està humida ara.
3: Va malament pels bolets?
0: Sí, va molt malament.
3: L'efecte assecador?
0: Sisplau, que no faci vent. No ho fa.
7: No, de moment no.
0: Visca!
7: Bufa el mestre i la
0: remuntant.
3: Un aplaudiment a què?
0: A la meteorologia.
3: Al
7: novent.
0: I quins bolets sortiran primer?
7: No en tinc ni idea, jo, perquè no en sé gaire de bolets.
0: Però si és meteoròleg o què?
7: Ja, però
0: els
7: no tinc per què.
0: En sabeu de dues coses, de refranys i de bolets, no?
3: Però què diu ara?
7: No.
0: Mare
7: no
0: de Déu, senyor.
7: No té per què.
3: No, ella li pot parlar de planetes, de forats negres.
0: Sí. Ah, sí, també s'hi fan bolets?
7: És més d'astronomia que de bolets.
0: Però escolta, si voleu que us parli de forats negres, jo també sé.
3: Sí. Mònica, una pregunta, perdoneu. Jo estic més centrat en el tema.
0: En quin tema?
3: En el tema de...
0: Perquè en el sou dels joves no t'he vist gaire centrat. A veure si et centres ara una mica parlant del temps.
5: A veure si em pagueu i m'acabo de centrar.
0: Sí.
5: Una manera de centrar-te és que t'apaguin.
0: Sí.
5: Una manera de centrar-te que no t'apaguin i aleshores pues, tot és una muda mental.
0: Ja,
5: no?
0: Ja. La pregunta, Jean-Paul.
5: Sí, ja podem posar el nòrdic?
7: Ah, uf.
5: Val.
7: Bueno, és molt personal.
5: És la primera vegada que una dona me diu... Ah, uf. No, vale.
3: T'has excitat una mica, no?
0: Amb l'esbufet de la Mònica t'has excitat.
5: És que no només ha dit... Ah, uf. O sigui que...
7: A veure.
5: És que és consumat.
0: Va.
7: Tu l'hauries necessitat aquesta nit?
5: El
7: nòrdic?
0: Escolta'm, us deixarem sols, eh?
7: No,
0: nens, marxem!
3: No. No, no, jo em quedo.
0: Deixem-ho sols.
5: Bueno, jo la veritat és que... Aquesta... Ara ja no et miraré els ulls, vale? Jo la veritat és que estic sol i trigo una mica a posar...
3: A posar el nòrdic.
5: Sí, una vegada me vaig perdre dins la funda del nòrdic i em vaig trobar un senyor d'Amazon que venia a portar-me un paquet. Em va salvar la vida i em va portar un carregador nou de mòbil alhora. Vull dir que és la meva persona favorita al món. Jo el vaig deixar sortir del llençol d'allà i ell va continuar la seva feina, que era arribar puntual a tot arreu, però no vam fer l'amor.
3: Que ningú t'ha preguntat res. No, no, no. La pregunta sobretot era, crec que era si el nòrdic si farà fresca o com anirà la cosa. Vaja.
7: Els propers dies, demà i demà passat, baixa més la temperatura. És a dir, ara estem dins la normalitat, aquesta època de l'any. Baixarà...
0: Però Rebequeta, ja? La Rebequeta, ho naturalitzem, aquesta baixada?
7: L'has necessitat avui al matí?
0: Avui l'hagués necessitat, no l'he portat?
7: Doncs sí, doncs demà i demà passat la necessitaràs. I potser ben bé fins divendres, dissabte. Després puja una mica la temperatura i torna a tocar la normalitat al cap de setmana. És a dir que si aquesta nit...
0: Canvi d'armaris no, eh? Encara?
7: Ja saps com sóc amb els canvis.
3: És negacionista del canvi d'armaris.
0: Nenes, canvi d'armaris no, eh?
7: No.
0: Que he vist més d'una, ja l'he vist, agafant el canapé, aixecant el llit. Sí. De matrimoni, a veure, aviam, on em vaig deixar jo.
1: I descobrint que no tenia canapé, que només hi havia...
0: Jo sí que va fort, el canapé.
1: Només hi havia un somier i borra, no?
3: Molta borra, molta borra.
7: Però sí que començant a agafar les coses d'entre temps, sí. Jo crec que el que és pantalonet més curt, tirants, sandàlies, potser jo aniria deixant en un segon pla i començaria agafar més el texà, nenes, la bambeta, no. Maria Curta.
0: Sandàlies, no, les nenes, si sou cookies, sandàlies sempre.
3: Perdoni, eh? Ha dit texà.
0: Faci fred o calor?
3: Texà i bambeta, ha dit, eh?
0: Com que tajano i bambeta? Però per què estàs parlant? I és que són homenots, aquestes dones cookies? Que... O si és el cookisme en persona?
7: Jo crec que hi ha més d'un nano que va amb texans i bambes.
0: Impossible. No els hagués deixat entrar jo. No, bueno, mira, aquí primera fila. Guaita.
1: Sí.
0: Sandàlies.
1: Pantalons
0: amb brillants.
1: I pantalons blancs.
0: I pantaló blanc pitillo.
7: Molt elegant, sí.
0: Home, s'ha d'ensenyar turmell. Veus? I un tatuatge del Piolín al turmell.
1: No, no.
0: Com ha de ser. Dona... cookie.
1: Sí.
7: Claro. D'acord, jo no ho soc, ja ho saps. Doncs mira, a finals de setmana torna a pujar la temperatura, però dins la mitjana de finals de setembre. Molt per tant, bé. Cap calorada a la vista.
0: Vale.
1: Cap calorada a la vista. Doncs amb aquestes bones notícies ens acomiadem.
7: Molt bé, moltes gràcies. Que vagi bé.
6: Hola, com esteu?
8: RAC1 Central. Un dels vostès, Miquel Missé.
9: Bé. Aquesta secció, com sempre sabeu, basades en les nostres experiències quotidianes.
10: Home.
9: L'altre dia, diumenge en concret, anava caminant pel carrer, passejant el gos, i em vaig creuar un home plorant pel carrer. Ell caminava unes passes davant meu, d'esquenes, diguéssim, i plorava molt. La veritat és que plorava sanglotant d'una manera... Bueno, a vegades deia com alguna paraula, fluix, però... I, sens dubte, aquest plor captivava tots els vianants del carrer. O sigui que totes les persones que caminàvem amb ell anàvem una mica commoguts. I en part també jo crec perquè en la nostra societat no estem acostumats a veure a homes plorar de forma molt expressiva, com si de cop fossin nens petits, i encara menys, si no és habitual per norma general, és molt menys habitual a l'espai públic, no? Llavors, bueno, crec que al cap d'uns segons em vaig adonar que, donat el seu grau de plor, el meu és obvi, és que algú de nosaltres ens hi apropéssim, li preguntéssim alguna cosa, li oferíssim ajuda. Llavors, també em vaig adonar que els vianants que se'l creuaven pujant al carrer, és a dir, que el tenien de cara, pues, no s'aturaven. Llavors, bueno, em va semblar estrany, vaig dir, a veure, o sigui, vaig accelerar el pas com per parlar amb ell i a veure què passava, i em vaig apropar a ell, decidit a parlar-li, i llavors, com a càmera lenta, a mesura que m'estic apropant a ell, el meu cap comença a analitzar a càmera ràpida quina és la situació, i el meu escàner inconscient troba una resposta ràpidament i m'indica és un home sense llar, segurament per la roba que porta, i probablement deu tenir algun problema de salut mental per el grau de gesticulació tan fora de la norma que estava produint-se. I llavors jo, que estava anant directe a parlar amb ell, vaig frenar de cop i vaig seguir caminant. Llavors...
10: Vas passar de llarg.
9: Vaig passar de llarg. Bueno, o pitjor, no? Perquè vaig pensar, bueno, en el moment conscient de que tots aquests discursos socials estigmatitzants que jo conec i em dedico a estudiar s'activen perfectament, fins i tot per molt que tu ho sàpigues, fan la seva feina i tu passes de llarg. Llavors, ell va seure en un banc mentre seguia plorant i em va mirar els ulls. I llavors jo em vaig posar les ulleres de sol segurament per poder-lo seguir mirant sense la incomoditat de la seva mirada. Llavors vaig seguir caminant bastant atormentat i xocat de la potència dels nostres imaginaris i pensant una sèrie de coses que són les que venim aquí a la ràdio a fer teràpia sense serveis d'algú com a mínim pensar-ho col·lectivament. Com és possible que si jo mateix era perfectament conscient de que estava actuant en base als meus prejudicis no m'aturis? Com és possible que tot i estar determinat a parlar-li i a preguntar-li si necessitava ajuda no ho acabés fent per unes idees bastant problemàtiques que jo també veien el moment que no tenien cap sentit. És igual, qualsevol excusa que jo en aquell moment em donava per no parar, queia pel seu propi pes. I no em vaig poder ni convèncer de prendre una bona decisió, però diria que amb la mateixa determinació que jo em volia aturar a parlar, vaig seguir caminant. Llavors, explico aquesta anècdota perquè sento que, més enllà de mi mateix, crec que ens diu moltes coses de com vivim tots plegats, de com circulem per la societat que està plena de dolors aliens i que no podem sostenir, com caminem per les ciutats plenes de crits de desesperació, de gent que, bueno, que està passant moments difícils i que nosaltres necessitem aïllar. I he estat pensant molt aquests dies en aquest episodi lamentable per diverses raons. Primer he pensat que, bueno, bastantes coses en això de deduir de que com que algú està plorant a crits al carrer només pot ser una persona sense llar amb problemes de salut mental, això també diu de la pobresa dels nostres esquemes, i a més te n'adones de fins a quin punt està censurat el plor en públic, perquè quan això passa, bueno, però aquesta persona què li passa? No debe ser muy normal si está llorando así, bueno, o igual le está pasando algo grave, i segurament en els homes encara més difícil. I sobretot també el que he pensat és en aquesta dinàmica permanent en la que nosaltres vivim, i no ho dic perquè, per torturar-nos, però vull dir que està bé que de tant en tant vivim en una dinàmica de deshumanització de l'altre. I pregunta, per quina raó no tindria sentit aturar-se a davant del plor de l'altre quan aquest és un home sense llar o és algú que està travessant un malestar psíquic i està patint? I sobretot, el més important, com és que hem normalitzat que hi ha gent dormint als carrers de les nostres ciutats? Mm-hmm. Com és que hem normalitzat percebre aquestes persones com a part del mobiliari urbà, no? El banc, la plaça, el bar, el tio aquest que viu aquí que està plorant desesperat... Com ens hem immunitzat el patiment de la gent, en part, vivint en aquestes ciutats? I totes aquestes distàncies i estigmes que la nostra societat construeix per aïllar la pobresa, el dolor, les crisis vitals, les derrotes dels altres, són, en el fons, jo crec, una part fonamental del problema. Jo crec que la dificultat que tenim per cohesionar-nos, per veure'ns, té molt a veure amb de quina manera m'ha pres a tenir-nos por. I a mi em sembla que, al contrari de molts dels anàlisis que es fan de que nosaltres, en el fons, ens fa por l'altre perquè l'altre és diferent, a mi em sembla que, tot i que això és un imaginari que pot estar present, em sembla que és bastant al revés. Nosaltres no ens distanciem de l'altre perquè no tenim res a veure. Ens allunyem del dolor de l'altre perquè sabem que estem molt a prop. I el fracàs de l'altre ens és massa familiar i ens recorda la nostra profunda vulnerabilitat. És a dir, que qualsevol de nosaltres pot un dia acabar dormint al carrer. Qualsevol de nosaltres un dia pot patir un episodi de patiment psíquic profund. Ho sabem i per això suposo que jo no em vaig aturar a davant d'aquell banc. I ho explico a la ràdio perquè sempre somien amb la màgia d'aquest sistema que ens hem inventat radiofònic i de les segones oportunitats que produeix. Imagino que ell avui podria estar escoltant la ràdio i llavors jo podria dir-li que l'hauria d'haver abraçat aquest home que plora i que el vam deixar sol entre tots diumenge passat.
10: Mare de Déu, Miquel, ens has deixat. Mira, t'aplaudirem.
9: Sí. Bueno, no és molt per aplaudir-me, però...
10: Entén-me, entén-me. Què tal la va dir? No, per al·lusions, l'urbanista...
11: No, m'ha encantat perquè una de les meves obsessions és que la ciutat torni a ser entranyable i que la ciutat et cuidi. Uh-huh. No com ara, que et deixa al marge. És a dir, la ciutat precisament és la que fa que, si no tens casa, tens carrer. I avui del que parlaré jo és d'una persona precisament que ens ensenyava això. És a dir, la dimensió domèstica de la ciutat, els carrers i les places, s'ha de cuidar, perquè els que no tenen casa tenen l'espai públic.
10: Clar, clar.
11: I ho necessiten. No, jo crec que també, no ho vaig fer per una qüestió que també és objectiva. Que una persona que està en una situació de vulnerabilitat extrema, a vegades vol estar sola. I tu devies percebre, vull pensar que et va passar això. Vaig pensar que tu anaves cap a ell i vas captar el missatge de deixeu-me sola.
9: Jo vaig sentir que no ho podria sostenir.
11: Bueno, d'acord. Les dues coses són possibles.
9: O sigui, vaig adonar-me que...
11: Les dues coses són possibles.
9: Però, bueno, no deixa de ser inquietant veure't a tu mateix, que crec que jo, com qualsevol, no?, esquivant el dolor de l'altre, senzillament, quan tu saps que t'has aturat, i quan saps que t'haguessis aturat si hagués sigut un altre.
11: Però què hagués passat si aquesta persona no hagués pogut comunicar amb tu?
9: Sí, probablement. O que hagués comunicat alguna cosa que jo no podia ni interpretar. No?
11: Jo crec que hi havia desconeixement, però no falta d'empatia.
9: Bueno, això hauríem de preguntar-li a ell com es va sentir.
10: I aquest llibre que vas presentar, Itziar del Nazario,
11: sí.
10: Que ara no recordo com es diu, és el...
11: era sobre la seva última crònica, era sobre un cloixar, un sense sostre, a la plaça Reial.
10: A la plaça Reial, sí. I el grup,
11: sí.
10: Nazario viu a la plaça Reial, ara està, i és la crònica de la seva relació, una mica el que et va passar tu, amb un sense llar, un sense sostre, que viu a la plaça Reial. Amb un altre grup de persones sense sostre...
11: L'acompanyen, sí.
10: L'acompanyen. Llavors ell els hi va portant menjar, relacionat a través del menjar que ell els hi porta, estableixen una relació que s'ha d'establir en els termes del sense sostres, bueno, troben un llenguatge comú, etc, etc. I aquí descobreixes... Ai, gràcies, Esther, eh? Sí.
7: Ah, t'ho llegeixo jo, és Crònica del Gran Tirano.
10: Sí, sí, de venir, Crònica del Gran Tirano. Doncs, i clar, descobreixes que, que efectivament els motius pels quals tu arribes a viure al carrer són múltiples, variats. Hi ha una estructura interna, és una...
11: és una societat.
10: És una societat. Tenen una...
11: Uns codis.
10: Bueno, s'ha de respectar aquest espai, sí. El Lazario, la lliçó del
11: llibre... De fet, el Lazario comença dient... durant anys l'he estat veient i no li he dit res. Veritat. Per què avui li he dit alguna cosa? Sí, perquè sí. Ara ja, sí. Ja està. I va parlant del Gran Tirano, perquè la personalitat d'aquest sense llar és potent.
10: Potent,
11: i clar. El tiranitza fins i tot a ell.
10: Sí, sí.
11: No? I és molt interessant. Vull dir que aquest primer contacte és trencar...
7: El llegiré. Sí, de totes maneres, jo, que sóc molt... També et diré dues coses. Una que el vas clar, veure, perquè ara...
10: Caurà,
7: no, ara la gent va amb els mòbils, tu vas al metro i el 95-98% de les persones van amb el mòbil i si passa alguna cosa allà, ningú ho veu. També et diré que sí. Té valor ja que tu vagis pel carrer i que
11: home,
7: et fixis en el carrer i ho vegis.
11: Era difícil de no veure'l.
7: Però hi ha gent que va amb els mòbils sí, i no veuen res, no veuen ni els semàfors i els poden atropellar. Jo m'hi fixo molt amb els sense llars i més d'una vegada m'aturo, parlo amb ells, en el seu moment els hi he donat tabac, per exemple, i va haver-hi un dia que amb un que està aquí, a més, a la plaça Francesc Macià, li vaig dir que necessites, no l'entenia com em parlava perquè era de fora i me'l vaig endur a un supermercat
11: i
7: li vaig fer una compra, un pollastre pels fills, tal, no sé què.
11: Sí.
7: Clar, jo aquest senyor el seguia veient cada matí i cada matí em deia hola, hola, no?
11: Clar, tu has establert un vincle.
7: Però clar, tu estableixes un vincle que tampoc l'ajudes massa, li compres un pollastre un dia, et gastes 20 euros al súper i li compres quatre coses, però aquest home et segueix. Però, llavors, com ho atures? Ho fas allò del Nazario que te
10: l'emportes?
7: Nietzsche
10: deia, escolti, això de la caritat és un rotllo patatero, si la fas, mai, i si no la fas, mai, també. Saps?
7: Clar,
10: clar,
7: i un dia va deixar de ser-hi, i ja no hi era, i vaig dir, què li deu haver passat?
10: Jo un dia hi havia un senyor...
7: Que és un vincle que com l'atures?
10: Hi havia un senyor clarament yonqui, clarament desdentadíssim, que anava amb una, com una fera. Hombre, usted es el de la tele, no sé qué, Marc Giró, te conozco perfectamente. Però que jo vaig pensar, mare de Déu, però tu eres un sense llar, però com una casa de pagès. I em diu, sí, sí, venga, no, invítame a un bocata, no sé què. Vale, bueno, venga, va, sí, sí. Vam entrar a un bar del meu barri, el vaig convidar a un bocata, no sé què, i una cervecita, venga, venga. I a no sé què, i dic, venga, tu, el del bar, al bar hi havia música. Hi havia música, posa que sonés Rosalía, eh? O una cosa, hi havia música de fons. La música de fons, que jo l'audio, diguéssim. I llavors li va dir, tu, maestro, li diu a aquest senyor que em vaig fer amic jo, en aquella relació que vaig tenir, apaga la música, que le quiero pagar a este senyor, que m'ha invitat a un bocata i a un no sé què, no sé quantos, i un fricandó, bueno, se lo foto com el Quico. I perquè això també, quan comences, els tios, és que tu, el tio, és que els tios són tots iguals. Total, que fa pagar la música... A l'altre, el de la barra, no tenia res. I llavors es va posar a cantar una saeta. Per agrair-me a mi. I vaig trobar preciós. Dic, bueno, ja em sento pagadíssim, no calia, però tot el bar flipat, tota la música flipat i tal. I em va ser bueno, perquè aquest pobre nano... em va dir, i pregunta-li a Yolanda Ramos, que em coneix a mi del poble sec i tal, que són d'allà.
7: I l'has tornat a veure, Marc?
10: El vaig tornar a veure passant, que l'estava trincant la policia. Que riuen, t'ho juro. Però si és veritat que tu...
11: Normalment aquestes persones fan un paper molt important. Primer, com deia el Miquel, ens recorden la nostra vulnerabilitat.
10: Total.
11: Però després ens recorden que nosaltres sí tenim llar.
10: Ah,
11: és a dir, a vegades l'element... És a dir, podries no tenir llar, no? És a dir, no tothom pot...
12: Bueno, ens recorden que vivim en una societat salvatge. Vull dir, normalitzar que la gent pot no tenir llar i viure al carrer. I que això, ens hem acostumat totalment, tothom tenim gent vivint als nostres carrers. I estem tranquil·lament, no? Vivint, vull dir que això té causes estructurals, té... Clar que té multifactors, però també...
10: Però jo el que vull dir, efectivament, que de fet nosaltres... Jo crec que també hi ha una cosa que deleguem nosaltres en l'autoritat, en l'altre, no sé amb qui te la deleguem, en Déu, en les monges ursulines, no sé, delegues i penses que allò ho resoldrà algú. Però que jo el que vull dir, citant la qüestió del Nazario, és que les persones sense llar tenen una estructura pròpia, unes circumstàncies pròpies, que la millor també caldria respectar. I estic en aquesta idea que ha dit l'Aixiar al principi, que és que probablement, a la millor no, és irresoluble. La veritat, que hi ha coses que són irresolubles. Sí,
11: pressuposar que volen la nostra compassió, la nostra escolta,
10: no,
11: és molt suposat. Perquè la millor estan farts a nosaltres.
12: Home, però jo diria que ningú viu al carrer perquè vol. Tothom preferia tenir un llit.
10: No, però després...
12: Després com hem arribat aquí? Sí, totalment.
10: No, però vull dir que...
12: Aquí no hi podem entrar, ja.
10: Hi ha moltíssima gent que està al carrer, i tant de bo no hi estiguessin, que ara tenen la família fora, el grup d'aquest del Nazario que tractava el Nazario, que després, igual que la relació va començar, va durar molts anys, va desaparèixer, alguns van morir, altres van desaparèixer, d'altres van abandonar Barcelona i se'n van anar cap a altres llocs, etc. Però jo també la relació que tenen els sense sostres amb la institució, amb les institucions. Institucions de caritat, amb l'Ajuntament de Barcelona, amb l'assistent social i tal, que és una relació també complexa, perquè en el fons, al cap i al fi, si tu has vivit al carrer, estàs alcoholitzat o no, no tens múltiples circumstàncies, de sobte tens una idea sobre el que ha de ser la teva vida. La veritat institució et diu, no, miri, vostè va passar per aquest sedàs i ha de dormir aquí, s'ha de dutxar cada dia, i nosaltres la feia, escolti, miri, jo no. Llavors, aquesta idea entranyable de que la ciutat, nosaltres, poguéssim estar atents a això...
11: Quan nosaltres vam fer el procés participatiu per dissenyar les Rambles de Barcelona, vaig fer una sessió amb el sense sostre d'allà, i escoltant què necessitaven de l'espai públic ells. És a dir, la porxada de la plaça Reial, no sé què, vull dir... inclús vam fer una proposta que no s'ha fet, no?, d'utilitzar a la nit, deixar obert algun dels bars perquè ells poguessin tenir un lloc d'escalf i de relació, no? Vull dir que vam arribar... És a dir, si tu vols dissenyar la ciutat amb tothom, tu fas. I quan jo m'he reunit amb ells, han vingut. O sigui que hi ha una certa consciència de que la ciutat és seva. És a dir, quan jo parlava de la plaça Reial, era seva.
7: Clar, atenció. Clar.
11: Hi havia un ús privatiu d'algunes puxades i d'alguns espais, i clar...
10: Hi ha una organització interna.
11: T'ho dic perquè sàpigues que...
12: No, ho sé, però... Penso que és un tema delicat, però sobretot que les ciutats que han intentat enfrontar això no a través de vine a l'estat, a dutxar-te, sinó donar-los una casa per viure, no? Aquests projectes del Housing First i aquests projectes de...
10: Jo t'entenc.
12: En comptes de demanar-te mil coses, mira, si t'has despenjat de la vida, mira, no cal que faci res, a canvi de res, et dono una casa. Clar. I els llocs i les ciutats on això passa, doncs aquesta gent...
10: I funciona.
12: Clar, home, evidentment. Vull dir que també...
10: Sí, tens tota la roca, hi ha moltíssimes opcions.
12: És un drama...
11: S'està fent una llei de sensejarisme aquí a Catalunya, que ho sàpigueu. Estiguem al tanto.
12: Explica'ns l'Itziar quan arribi.
7: Sí, sisplau. No, jo et volia recomanar un quadernito que hi ha d'anagrama de la Sara Mesa, que es diu Silenci Administrativo, que va d'una dona que es troba, una dona que sempre està al caixer del banc on passa cada dia i es preocupa per ella i tracta de fer una inserció social d'aquesta dona, que aquesta dona té la seva casuística particular d'alcoholisme, possiblement prostitució, també possiblement... I parla de totes les traves burocràtiques a les que s'enfrenta aquesta dona, que no té... És una mig ficció, mig cas, jo crec que li va passar a ella. I és, a mi em va flipar. O sigui, aquell llibre me'l vaig llegir i vaig dir, uau. I parlava també del fet de que moltes... d'aquests pisos compartits que hi ha després, doncs es donaven casos de prostitució dins del pis, o sigui que hi ha moltes problemàtiques i violència de gènere, o sigui, i feia una lectura del panorama espanyol heavy. O sigui, jo el vaig llegir i vaig dir, uau.
11: La violència institucional està present, no?
7: Sí.
12: I el sensellarisme femení, que també se'n parla molt poc.
10: No és el mateix,
12: i clar,
10: quan estàs al carrer.
11: Però crec que fem bé de pensar que segurament són persones indòmites, en algun punt han resistit a l'adaptar-se, s'han defensat, han lluitat. Jo els veig amb certa admiració.
10: Hi ha una certa aristocràcia.
11: Jo quants dies viuria fora de casa? Jo no podria. M'impressiona el que treuen de si. És la desesperació, però hi ha una... O sigui, evidentment que hi ha persones molt, malauradament, perdudes per la duresa, no? Però quan tu els mires i els mires als ulls, sempre et responen. Hi ha contacte. Saben perfectament quan contactar i quan descontactar. I això que deies tu, és a dir, la mirada... Jo quan vaig a un bar que ja saben que prenc un cafè, penso, existeixo. Jo miro a les persones sense llar, els miro els ulls per dir, sé que existeixes, t'estic veient. Sí. Només això, ells claquen. Contacten en aquell moment per dir, existeixo. Però després, no creguis que tenen tantes ganes de seguir amb tu. Ho dic perquè jo tinc una relació intensa com a arquitecte amb el sense llar. Vull dir, és una de les meves obsessions. I visc a Ciutat Vella, i per tant tinc 50.000 anècdotes amb la Lola, amb el papi, amb tots, amb els seus noms, i per això vaig presentar el llibre de Natal. Perquè és un dels meus temes, però te dic...
12: Sí, totalment.
11: Hi ha fortalesa, també.
10: Hi havia aquella anècdota del Miguel Milà, que fins a tu que serà per casa, és el Miguel Milà, diguéssim, però que ell estava molt enfadat, perquè... Mira que Déu guardi. Estava molt enfadat perquè deia que... Ell havia dissenyat aquell banc, un banc que hi ha a Barcelona, i llavors el disseny era un banc. Ho he explicat altres vegades, aquesta anècdota. Però a mi em fa molta gràcia, perquè em va fer pensar en això del sense llar, la primera vegada que jo reflexiono sobre això a través del Miguel Milà. Fins a tu també les coses per on t'arriben, no, de vegades. Però es veu que algú el va partir i va fer com unes... no sé, és tu la teva regidoria, però...
12: No.
10: Fora d'aquest estudi. Llavors ell estava molt cabrejat...
7: Va convertir el banc en unes cadires individuals separades.
10: Llavors el cas és que deia, no, però aquest banc, els bancs, una de les funcions que tenen els bancs, de vegades, gent sense sostre, gent que necessita descansar, gent que necessita estirar-se, perquè no pot fer-ho en cap altre lloc, si parteixes els bancs. Precisament per evitar això, ell ho trobava, estava escandalitzat.
11: Sí, home, però bueno, és una... Tu només pots estar a l'espai públic si pagues una aigua en una terrassa, si no, de què?
10: Clar, clar. clar.
11: Intenta seure't.
10: Sí, sí. O fer pipí, eh? No, has de fer pipí, sí, mare de Déu. Sí. Bueno, senyores i senyors, moltíssimes gràcies, Miquel Missé. T'aplaudim perquè t'anàs d'anar a...
12: Em vaig esperar a la idea de Pamplona.
10: Exactament, que vagi molt bé, bon viatge.
11: Vas obrint camí, no?
10: Ja ens explicareu. RAC 1 Central.

0: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
1: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
2: Regina Rodríguez Sirvent.
3: Sempre hi ha una
2: professió.
3: Hi ha una pregunta.
4: No, és que jo no sento que la meva professió...
2: Porto sigui... Yankees a Barcelona, digues això.
4: No. Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
2: Ara,
0: cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
1: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
5: Aquell llit és igual.
6: És comodíssim. No. És millor que el de casa.
5: Però dorms. Aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
6: Sí, sí.
5: I la primera nit, hòstia, aquest llit, això serà espectacular.
6: Calor.
5: I no dorms.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
1: I a La Repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.
7: Ara que hem acabat l'escola
8: i tenim més temps lliure,
9: ara que podem fer el que volem,
10: volarem els pares amb la pistola d'aigua
11: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
12: I escoltarem els contes de RAC 1.
13: A la piscina!
14: Al cotxe!
15: O a l'hora de la migdiada!
16: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
17: I... Oh?
18: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
19: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
20: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
21: RAC 1 Podcast.
22: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
0: RAC 1.
23: Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
24: Vídeos i històries exclusives.
23: Notícies.
24: Entrevistes.
23: Reportatges.
24: Descobriu com és la ràdio per dins.
0: Twitter.
23: RAC 1.
0: Instagram i TikTok.
24: RAC 1 Oficial.
0: RAC 1.
24: Seguiu-nos.
0: Tots som 1. RAC 1.
25: Digui?
26: Marc, què passa?
25: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
26: Que estem de vacances.
25: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
26: Marc, és que no et sento.
25: Escolta,
26: bé, eh?
25: No pengeu, eh? Ni si us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics.
26: Marc.
25: Bandarres.
26: Marc.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC 1, amb Marc Giró.
25: Així va el país! Així va el país!
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
27: Gaudiu de l'estiu amb les dues paraules clau. Aire, condicionat.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
28: Hola, bona tarda. Són les 8. L'incendi que aquesta tarda s'ha declarat a Cubelles i que ha afectat diverses urbanitzacions d'aquesta localitat del Garraf, així com de Cunit i de Castellet i la Gornal, ja està estabilitzat. Hores d'ara, però, segueix l'ordre de confinament que afecta prop de 2.500 persones. Recordem que els bombers hi tenen destinades 35 dotacions terrestres i 10 aèries, amb un total de 150 efectius. La prioritat en les tasques d'extinció és evitar que el flanc esquerre, el més proper a les zones poblades, es pugui descontrolar, tot i que els agents rurals desconeixen les causes de l'incendi, tampoc descarten que pugui haver estat provocat. L'alcaldessa de Cubella, Rosa Fonoll, també s'ha pronunciat sobre aquesta possibilitat.
29: Riba, truco sí. De RAC 1. Era perquè hi ha hagut aquest incendi.
28: No són aquestes les declaracions. Es dona la circumstància que aquest és el tercer incendi a la zona en poc menys de 10 dies. Mentrestant, el Ministeri de l'Interior ha ampliat a la província de Toledo l'àmbit territorial de la Declaració d'Emergència d'Interès Nacional, que pels incendis ja estava implantada a Madrid i a Àvila des de dijous passat. Per cert, que fa uns minuts hem sabut que en total són 23 els municipis de tota aquesta zona els que han estat evacuats i 7 els confinats. Tot plegat afectant un total de 88 8.500 persones. Pel que fa a l'incendi de Castelló, ja són 5.000 els veïns desallotjats als municipis de la Vilavella i Artana. Hores d'ara, el foc segueix presentant una evolució negativa, cosa que implica el seu avenç sense control superant la capacitat d'extinció dels bombers. Recordem que el foc podria haver estat intencionat. Les primeres flames s'han declarat a 9:15 del matí i un cop els bombers les han apagades, s'ha obert un nou focus a uns 200 metres de distància. Després s'han encès diversos focs fins a provocar l'incendi actual. 10 mitjans aeris i 10 de terrestres treballen sobre el terreny. D'altra banda, un accident de trànsit a Mataró ha deixat almenys 8 ferits, un d'ells menor d'edat crític. 5 turismes i una moto han xocat cap a les 6 de la tarda a la via Sèrgia, que connecta la C32. Fins allà s'hi han mobilitzat 6 dotacions de bombers i 13 unitats del SEM, entre les quals un helicòpter medicalitzat. I acabem parlant de Castells, Diada Castellera de les Santes, passada per aigua a Mataró. Un patac d'aigua suspès durant mitja hora la diada. Gran actuació de les tres colles participants, Capgrossos, Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa. Mataró, Esteve Giral.
1: Sí, diada que serà recordada per l'aigua, una tromba que ha durat amb prou feines 10 minuts i ha coincidit amb el moment en què els Capgrossos de Mataró feien l'aleta el 4:09. Tot i l'aigua, han aconseguit descarregar el castell amb èpica. Diada de les Santes, que es recordarà també pel 3:09 amb l'agulla dels Castellers de Vilafranca, que han descarregat abans de la pluja. És el darrer castell de gamma extra que faltava per descarregar després de la pandèmia. Els Minyons han descarregat una altra gamma extra, la Torre de Nou, i els Verds han tancat la diada amb el Pilar de 8.
28: I ara, els esports amb Nil Piera.
2: Lewis Hamilton ha estat sancionat amb 3 llocs de penalització a la quali del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de Ferrari, que havia de sortir des de la segona plaça, ho farà finalment des de la cinquena per perjudicar Oscar Piastri en una de les seves voltes. El líder del Mundial, l'italià de Mercedes Kimi Antonelli, ha rebut la mateixa sanció per ignorar una bandera groga i sortirà sisè. La pole se l'han portat el pilot de McLaren, Lando Norris, mentre que Charles Leclerc i el mateix Piastri sortiran segon i tercer respectivament. En joc des de fa tot just un minut el debut a la pretemporada del Nàstic de Tarragona. El conjunt grana rep l'Andorra al Costa Daurada en l'estrena de Xisco Camps a la banqueta. De moment, empat a 0 al marcador. A la resta d'amistosos del dia, el Girona ha perdut 0-1 amb l'Alavés, mentre que l'enfrontament entre Espanyol i Sabadell ha acabat amb empat a 1 amb gols de Rubén Sánchez en pròpia porteria i Quique García. Encara en clau blanc i blava, l'Espanyol ha anunciat aquesta tarda la cessió de José Grajera al Burgos. El migcampista de 26 anys, que la temporada passada ja va jugar cedit al Deportivo, marxa a préstec per una temporada amb opció de compra. I un últim apunt en ciclisme, perquè el Tour de França ha anunciat que l'etapa de demà quedarà retallada de 133 a 89 quilòmetres, recorrent únicament al circuit urbà a París per la necessitat de destinar més efectius als incendis que estan cremant a França. En l'aspecte esportiu, Richard Carapaz s'ha imposat a l'etapa reina d'aquesta edició, mentre que Tadej Pogacar ha certificat virtualment el primer lloc a la general i sumarà demà al palmarès el seu 5è Tour de França.
28: Ara mateix encara descarreguen xàfecs i tempestes al Pirineu, sobretot al sector occidental i entre el Ripollès i el nord de la Garrotxa. També està activa una tempesta intensa entre el Moianès, el Vallès Oriental i el sud d'Osona, acompanyada d'activitat elèctrica. Durant el vespre, aquestes precipitacions tendiran a perdre força, però de cara a la nit es podran formar nous xàfecs i tempestes entre el nord de la Costa Daurada, el litoral central i el sud de la Costa Brava, provocades pel rebuf. El mestral i la tramuntana es faran notar als dos extrems del país amb ràfegues fortes de vent. La informació torna a RAC1 d'aquí una hora.
3: Actualitzada al minut.
4: Alertes d'última hora.
3: Contingut exclusiu.
4: Entrevistes i temes virals.
3: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
4: Podcast.
3: Fàcil i còmode.
4: Tot el que necessites és a RAC1.cat. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
5: Tot allò que t'agrada,
4: molt més fàcil de trobar.
3: El que encara no has escoltat
6: i segur que t'agradarà.
5: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
6: Per triar i remenar.
3: Amb tot el contingut dels programes.
5: I també els podcasts originals de RAC1.
7: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
5: I som tots.
3: Més fàcil.
6: Més directe.
3: Més intuïtiu.
4: Més RAC1. Tots som un milió.

0: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
1: És un normal, home.
2: Ho passo de conya.
3: Pues vinga, anem.
4: Molt bona tarda a tothom. Ara mateix passen uns minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som... els taloners!
5: Oh, yeah!
4: Guillem Estadella, molt bona tarda.
5: Bona tarda, Marval, amb alegria, amb il·lusió. Dimarts, que bé, no?
4: Dimarts, m'encanten els dimarts.
5: Dimarts, no és com allò, dilluns. Dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte i diumenge. Hem barrejat moltes cançons alhora, eh?
4: No tenia ni idea, t'estava seguint?
5: Sí, la de la de Mari Gelabert.
4: Ah, no, no, és sí, que jo... jo, com que no hi ha criatures a casa, no, no
5: clar,
4: escolto.
5: Clar, no. Bueno, quan tinguis algun dia
4: sí,
5: fills,
4: clar,
5: això
4: algun
5: ho tindràs, ho tindràs en bucle, això, eh? Sí,
4: o no, eh? Potser en surten heavies.
5: Heavies?
4: Sí, heavies. Potser nens que volen escoltar Iron Maiden.
5: T'imagines que surt un nen directament heavy i amb el cabell llarg, per allò, saps? Vull dir, que surti així amb els dits, saps?
4: Bueno, de fet, molts ja neixen fent...
5: per això, vull dir, heavy. Aquest és el rotllo, eh? També hi ha molt nen que neix amb la cara de senyor gran. Això passa molt també. Hi ha molts nens
4: ui,
5: que neixen amb cara d'avi. Això és molt gros, eh?
4: Hi ha un moment... Ai, mira, se'ns ha colat un...
5: Senyora, que té la nena aquí, hòstia!
4: Senyora, que això és un xiringuito, que estem fent un programa!
5: Hòstia, de veritat.
4: Però la gent que també deixa els nens sols, també. No, però m'agrada molt que treguis el tema de nadons amb cara de senyors grans, perquè hi ha un efecte que passa, és que els pares il·lusionats envien la foto de...
5: Sí.
4: Vam sortir dos i ara som tres a casa.
5: Ui, quina ràbia. Aquí què diu? Estem embarassats.
4: Estem embarassats.
5: Què et surt pel pito, el nen o què? És que quins collons.
4: Bueno, aviam. Efectes pràctics, una cèl·lula et va sortir del pito.
5: Bueno, moltes.
4: Allò, ah, no, clar, clar, moltes, moltes.
5: Allò és una cursa, increïble.
4: Home, allò és la cursa Navet,
5: És la primera Fórmula 1 que hi havia.
4: I clar, llavors la cosa és, si de tots els espermatozous, diguéssim, que va guanyar el més ràpid, el més bo, i tot i així, vull dir, a vegades hi ha fills que no són el llapis més afilat de les tots.
5: Sí, jo pateixo molt quan veig que un bebè és lleig, que pot passar, eh? Hi ha bebès que no són lletjos.
4: Però saps què passa? Que la mare naturalesa és molt sàvia. Després el que fa és que els pares, no sé què tenen al cap que els segreguen, que els veuen guapos.
5: Bueno, perquè hi ha un problema o una falta d'autoestima. Però sí que veritat que jo quan veig un nen lleig, no puc parar de pensar de com li dius tu guapo al nen.
4: No,
5: si és
4: no
5: una cosa lletja,
4: per favor. I pots dir, ai, quina coseta.
5: Ai, que maco, que ha sortit el pare.
4: El pare quan torna drogat a les 4 del matí a casa.
5: No diguis això, per favor. Pobres pares.
4: Escolta, jo avui he tornat a imprimir el guió molt petit.
5: Molt bé, veig que no acabes d'entendre com va l'impressor del xiringuito.
4: No. És que jo imprimeixo molt millor a RAC1, aquí, el xiringuito.
5: Ah, no, ja veig.
4: Escolta, pots llegir tu els continguts?
5: Sí,
4: és que jo no els
5: mira,
4: veig.
5: Franco Son Goku.
4: Ah! Doncs
5: pues mira, obrim amb un tema fresc, m'agrada.
4: Això crec que és un gag que vam fer, no? Que Franco reunia les boles perquè només en tenia una de boles.
5: Exacte,
4: saps?
5: També parlarem del... sonarà el report aquest que has fet al carrer sobre els petons, hi haurà unes trucades del futbol pirata als bars.
4: Sí.
5: Anirem a celebrar els Ondes, que vam guanyar els Ondes, un Ondes aquest any, eh?
4: No me'n recordava, era aquesta
5: temporada. Home.
4: Bueno, la de coses que passaran avui al programa. Escolta, Enric Soto, posa aquell caset que t'hem fet amb el refregit i així, en aquesta estoneta, nosaltres fem una caipirinha. Fins ara.
5: Olé.
4: Escolteu que, a més de celebrar els 50 anys de la mort de Franco, també avui hi ha una efemèride que no volem deixar passar per alt, perquè tal dia com avui, però de fa 41 anys, es podien llegir per primera vegada els mangas de Dragon Ball publicats al Japó.

0: I és que és molt fort perquè el manga d'Akira Toriyama va vendre 260 milions de còpies i va canviar, bàsicament, la cultura popular llançant el còmic japonès a la conquesta del món. A Catalunya, de fet, va marcar un abans i un després, sí o no?
1: Sí, tant.
0: Molta gent viciada. De fet, hi ha molts catalans han fet que vulguin tenir fills per poder tornar-la a veure.
1: Cara, clar, el tema és no és que el meu fill la vol veure. No, mentira, la vols veure tu, que tens 40 anys.
0: Ricard, que tens 42 anys, calma't.
1: El teu fill, tant se li en fot, sí, que si la Bulma, que si el fullet tortuga, li és igual.
0: Li has posat Goku, el gos, prou.
1: Sí, prou, ets tu que vol mirar-ho.
2: Ets tu.
1: Doncs bé, aquestes dues efemèrides ens han cridat l'atenció, són molt, molt diferents, ho sabem, però les hem volgut fusionar, que també ho feien això al Goku, de fusió. Doncs hem fusionat el món Son Goku i el de Franco. Com seria? Una cosa més o menys així.
3: Bomba! Després dels èxits de Akira Toriyama, Bola de Drac i Doctor Slump, arriba un nou manga que canvia els superguerrers en superdictadors. Una història plena de grisos.
4: Oh, sóc el fullet Tortuga! Mireu, és una nova portada de l'ABC amb Abascal marcant pectorals. Oh, em surt sang del nas! La resta la tinc acumulada en un altre lloc.
3: No us perdeu una nova aventura per reunir les boles del dictador.
5: Mi nombre es Francisco Franco y necesito encontrar mi otro huevo. Oye tú, guapa, si reunimos las dos bolas, luego te enseño cómo se alarga el bastón.
3: En Superfranco farà tot el possible per reunir la bola que li falta i així fer tot el que li roti. Sobrevolarà tot Espanya amb l'ajuda del seu núvol Quinton, l'Aguilucho Quinton.
5: Solo la gente que es más española que llevar un torrezno de peineta pueden subirse al lomo del Aguilucho Quinton.
3: Però no tot són flors i violes. El dictador, quan s'enfada, es converteix en superfatxa i vigila amb el seu Fatxa AMAMA.
5: Espanya, una i la 51.
3: Una història que ho deixa tot lligat i molt ben lligat.
5: Tongo Juan, hijo, el futuro del país está en tus manos.
6: Hombre, es un motivo de honda satisfacción.
3: Les boles del dictador. Pròximament, els pitjors quioscos.
5: Anda, no es como la película de Regreso al Futuro, pero hay coches volando.
7: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
1: Un estudi assegura que una persona de mitjana fa un petó a 21,5 persones al llarg de la seva vida. No sé si és molt o és poc.
0: Home, dic una cosa, jo tinc un amic, el Tonyín, sí, que aquest, jo dic jo, que fa pujar la mitjana d'una manera estratosfèrica.
1: Però perquè és molt seductor, lliga molt.
0: No, però treballa en una ambulància i va reanimant gent, clar. Vull dir, això compta com a petó, no?
1: Home, és contacte amb llavis, clar, sí,
8: no?
1: Sí.
8: Sí, exacte. Aquest estudi no només parla de romanticisme, també afirma que cada petó activa la dopamina i enforteix el sistema immune. Ara, hi ha una cosa que no entenc jo. Perquè com et poden fer 21,5. O sigui, a mi ningú m'ha fet mig morreo.
0: Bueno, perquè li falta una cama o algo, no?
8: No. Però no va de cames, bueno, a vegades intervé alguna cama.
0: Va.
1: Mireu, a nosaltres ens agrada molt posar en dubte els estudis que ens arriben des de fora i he sortit al carrer per comprovar si la gent supera o no aquesta mitjana de fer-se petons amb 21 persona i mitja al llarg de la seva vida. Aquí comença un reportatge a peu de morrejo. He baixat i he vist dos joves fent un cafetó, el Bruno i la Edurne. He de dir que el Bruno anava d'un sobrat amb
9: què
1: aquest
9: diu?
1: Tema.
9: Ai, bastant per sobre.
1: M'he sobrat, no?
9: No, a veure.
1: Però quants anys tens?
9: 23.
1: Però tu vas a petó pel dia?
9: No, però bueno, he tingut època universitària. A la UAB. A la UAB.
1: Ah, vols dir que a la UAB encara es mengen més boques?
9: Sí, sens dubte, sens dubte.
1: Quantes boques t'has menjat tu a la uni, nen?
9: Bueno, unes quantes.
1: Però jo què sé, en una nit, per exemple, quantes boques pots haver menjat?
9: Jo crec que el màxim van ser 4.
1: Va.
10: Diria que no ho sé, però no em sorprendria.
1: També menjaves tanta boca,
10: no,
1: allà?
10: No, jo soc més selectiva.
1: Dardito. Tu te'l menja boques de la UAB, tio?
9: A veure, no. O sigui, sincerament, em quedo cura amb els meus amics, segurament.
0: Et dic jo una mica que aquest tio jo l'he vist en alguna sèrie, eh? A la de Cazafantasmes.
1: Podria ser, podria ser. Mireu, també m'he trobat una altra parella. Aquesta m'ha fet petar el cap, perquè realment m'he trobat en Juli, que tenia 68 anys, i l'Eva, 55. He flipat molt amb el seu rotllo i us he dit que sóc molt fan d'ells. Ara ja entendreu perquè jo no he entès res.
2: Que se queda corto.
11: Sí.
1: Sí?
12: Sí.
1: Tu també?
12: Sí, sí.
1: Sou parella, sou...
2: No.
1: No, sou amics?
2: Sí.
1: Sou família?
2: Amics.
1: Amics?
12: Amics, amics.
1: Con derecho a beso o no?
12: Bueno.
8: Ai, ai.
2: Sí.
1: Bueno, bueno. Amics amb derecho a beso està bé.
12: Sí.
1: Ai, cookies. Però que esteu començant la relació o...
2: No.
1: És una cosa esporàdica.
12: Esporàdica, esporàdica.
0: Oi, oi, oi, oi. Sí.
1: Una bona amistat, tu.
12: Sí, sí, sí, i tant.
1: Escolta, vols venir a dinar a casa i les postres ja veurem, no?
12: Mira, ara... A prendre una pizza, no? Menjarem una pizza avui.
1: Bueno, que bé. I fa molt que esteu així de lío, que es diu.
2: Uf. 26
12: anys. Muchos
0: años. Jo no entenc res.
1: Sí, en principi, segons la seva informació, porten 26 anys d'amistat, però una amistat amb dret a petons.
8: Com... Dret a cuixa.
0: Que diuen que quan els amics es lien entre ells, diguéssim que fortifica la relació d'amistat, vés per on, que no sigui que ho estan posant en pràctica.
8: La meva parella i jo érem amics abans que parella, i ho recomano a tothom.
0: Que tens parella?
8: Sí.
0: Com li tires la canya a tothom?
8: Perquè sóc generosa i solidària i simpàtica. Tens algun problema?
0: No, cap ni un.
8: Clar que sí, Cuca.
1: Hem d'aprendre molt del Juli i l'Eva. Jo dic que cada vegada que anava descobrint més coses, més m'agradaven.
12: Amics, amics.
1: Mai heu sigut nòvios?
2: Bueno, hemos sido más que eso.
1: Sigut matrimoni?
2: Sí.
1: I ara ja no sou matrimoni?
12: Som amics.
1: I esteu divorciats?
2: Sí.
1: Us veu, en el seu dia us veu casar i us veu divorciar.
12: Sí.
1: I ara us esteu retrobant, o no? O és només...
2: No, amigos. No se puede ser amigo.
1: Visca l'amistat.
12: Mira com estem. El que ha passat i ja està.
1: Sí, que tu et fas petons amb més gent i tu també amb més gent.
2: Puedo, sí.
1: I ja, us havíeu casat i ara sou amics?
2: Así es, sí.
1: I de tant en tant, pues, un poco de mambo.
2: ¿Y por qué no?
1: ¿Y puedo preguntar la edad o no?
2: 68.
1: 68 y...
12: 55.
2: Aprovecha.
1: I avui quin és el plan d'amics que feu?
12: Avui això, anem a menjar una pizza.
1: ¿Y lo que surja?
12: Bé, no.
2: Ni tant.
1: I us expliqueu també el que feu amb altres amics o no?
12: Bueno, yo le explico lo que faig.
2: Ya somos amigos, los amigos se cuentan cosas.
1: Canvien molt de petó de marit a petó d'amic o no?
12: Sí, depèn de la circumstància, no?, i del moment, però són diferents.
0: Quina meravella,
8: estan cachondíssims. A les 11 del matí o a l'hora que fos a Barcelona.
2: Ni pom, pom, pom, ni pam, pam, pam.
8: Ara!
1: Estan en plena efervescència, aquesta gent.
8: Total.
1: De fet, ara reescoltant-ho, jo pensava que això de la pizza era real i ara crec que era una...
0: Sí, no?
1: Era una metàfora.
0: Era una mica temperon.
1: Era una metàfora.
13: Estem en plena efervescència, escolta.
1: Totalment. Va, que acabem aquest reportatge a peu de carrer amb una altra noia que... Aquí sí que té raó aquesta noia, que l'important no és la quantitat, sinó la qualitat.
14: Dic menys que això.
1: Menys de 21?
14: Sí, menys de 21.
1: Però perquè sempre has tingut la mateixa parella o...?
14: No, he tingut tres parelles, si és sempre el mateix, si és només comptant una persona.
1: Clar, que siguin amb poques persones no vol dir que siguin pocs petons.
14: Exacte. Per això, si és amb la meva parella actual, són molt més de 21. La parella actual és la que dona els millors petons.
1: Oh. Ara, si et senten les altres...
14: Que milloren, per això està també per això. Per altres coses, però per això també una miqueta el segon.
1: Aviam, ui, ara...
14: Sí.
1: Però què passava amb el segon?
14: Era com molt soso per això. Jo lo estimava per altres coses, però era com... Nosaltres vam tenir la conversació de com... Has de millorar amb això.
1: Porque... Sembla molt bé.
14: Sí, però amb discreció. No és com que no volia ferir els seus sentiments. Va ser una conversa normal. I jo va ser com, clar, ho sento, però de dir-te això has de millorar una miqueta. Amb això en particular.
1: Era com si et morregessis amb una paret.
14: Completament.
0: Bravo.
8: Discreta, diu.
14: Sí.
1: Quines relacions tan sanes per això, eh?
8: Sí.
1: No m'agrada com em fas els petons, t'ho explico i ho millorem, i si no, canvio de parella.
8: Mm-hmm.
1: I si no, me'n vaig a menjar una pizza amb el meu amic.
0: Ara.
8: I el que surja.
1: Escolta, jo he tret una conclusió, i la conclusió és que en aquesta vida...
8: Que la vida és passió, la vida és sexe. I ja ho sabeu, si no

0: ha anunciat que donarà 50 euros a qui denunciï els bars que emetin futbol pirata. Tot aquell que denunciï i es validi aquesta denúncia serà recompensat.
1: És que és fortíssim. Estem a res de que privatitzin el futbol i només puguem veure el pagant 114 euros al mes amb un únic operador i que només la gent amb diners s'ho pugui permetre, eh? Ah, no. Espera, que ja és així.
2: Sí. Ho has descrit tal i com és.
0: De fet, Tebas intenta convèncer els bars que emeten futbol de manera pirata i assegura que els locals que retransmeten esdeveniments esportius oficials poden augmentar fins a un 50% la seva afluència i un 40% el consum per client durant les trobades.
1: Vale, queda clar que això de la Lliga és un abús i que, bueno, bàsicament jo he decidit agafar la gabardina del Bala, anar pels bars de Catalunya i saber, atenció, si tenen pirata o no el futbol. Jo no atacaré barra.
2: Ah, però tu ho has fet per guanyar els 50 euros o per avisar-los?
1: Jo ho he fet per avisar.
2: Ah,
1: clar,
2: tu ets bona
1: vigilin,
2: persona, bon nano.
1: Després he pensat que, clar, si ho diuen per la ràdio jo avisant, potser estic ajudant a l'altre bàndol. Però bueno, ara ho descobrirem...
2: Tu no diguis com es diu el bar.
1: No. Ara ho descobrirem en un nou reportatge d'investigació a peu de codificador. He començat la meva investigació per Catalunya i m'he topat amb un bar que m'ha fet molta gràcia, que es diu La Lliga.
0: Ah, mira!
2: Calla, que no sigui del Tebas.
1: No, del Tebas no, és de Capellades, aquest bar. I he trucat preguntant, bàsicament, pel tema del pirateig i t'he dit que no estan gaire contents.
3: La Lliga, bon dia.
1: Hola, què tal? Sí? Mira, truco de la ràdio, truco de RAC1. Això és un bar?
3: Sí.
1: I vosaltres feu el futbol aquí? Poseu el futbol, la Lliga i tot el rotllo?
3: Un viernes o un sábado, sí. De resto, no.
1: O sigui, divendres i dissabte sí que poseu el futbol, però si no, no.
3: Exactament. Vale. Perquè són els únics dies que obrim a la nit.
1: Ah, vale. I llavors, el futbol que el poseu és pirata o pagueu?
3: Sí, lo posem per Tecnocolor.
1: El què? Que estàs marcant un...
3: Que el posem per Tecnocolor.
1: Tecnocolor, això què és?
3: Sí, pues l'empresa que nos lleva el internet, el teléfono, todo.
1: Ah, molt bé. I surt caro què, lo del futbol?
3: Lo del futbol sale carísimo. Ah. Y no sale a cuenta pa un bar. Si tú pagas 300 y en una noche de un Barça cualquier otro, te haces 50, 60 euros.
1: Home, si el futbol costa 300 euros al mes, potser aquí el pirata és el Tebas, eh?
3: També.
2: Perdona, t'ha agafat el telèfon Zoraida de la competència?
1: Si no ho havia pensat, eh?
2: Jo crec que s'han creuat les línies.
0: Totalment.
2: Que aquí de 12 a 1 normalment entra...
1: La Zoraida quin dels Òscars la fa?
0: La del Mau.
1: L'Òscar del Mau, no m'agrada.
2: Acabes de trencar la màgia, però endavant.
1: Ah, que no es pot dir que són...
0: Tecnocolor deu ser una marca de pintura.
1: Sí, i una cançó de Coldplay. Anem a pel següent. Atenció, perquè crec que he trobat un bar, atenció, on tenen el futbol pirata.
0: Què?
1: Sí.
2: No digueu, diguis el nom, eh?
1: Com... Bueno, ja ho diu ell. Com he detectat que crec que ho tenen pirata? Per la seva reacció en el moment que he dit d'on trucava.
0: Ai.
4: Parla catalana, digui'm.
1: Hola, bon dia, què tal? Mira, truco de la ràdio, truco de RAC1. En aquest bar foteu el futbol o no?
4: Ara mateix no.
1: Bueno, dic, ara no, dic, però quan juga el Barça, el Girona o l'Espanyol, foteu el futbol o no?
4: Sí.
1: Ah, molt bé, no, que truquem una mica perquè es veu que el Tebas vol intentar trobar els bars on piratejen el futbol per fer-los pagar una multa, i estem aquí comprovant si per Catalunya tenim un nou bar pirata. Jo no sé si és o no és.
0: Quien calla atorga.
1: O no té cobertura.
5: Retratado.
0: Això.
1: Bueno, he seguit les meves investigacions. He anat fins a Llorenç del Penedès, a la Comprativa, i t'he de dir que he parlat amb el propietari d'aquest bar, que diu que això del futbol, el bar ja no és com abans.
6: Hola.
1: Hola, bon dia, què tal? Truco de la ràdio, truco de RAC1. Feu el futbol per aquí o no?
6: Sí.
1: Estem trucant aquí a Lo Loco a diferents bars i restaurants de Catalunya perquè es veu que el Tebas, el president de la Lliga, vol intentar esbrinar quins bars piratejen el futbol, i estem una mica avisant a la població catalana. Per si teniu el futbol pirata, que vigileu.
6: No tenim pirata.
1: Ah, vosaltres...
6: El pagueu religiosament cada mes.
1: El pagueu religiosament cada mes, eh, vosaltres? És barat o no?
6: Bueno, barat depèn. Si omples el que són els partits, sí, i si no, no. Realment, al final, si ens fiquem a mirar, ja no és com abans, que ja entraven tots. Un vas a Madrid sí que pots omplir, però ja tots els altres no s'omples.
1: Que un Girona Getafe entenc que us surt a deure, no? Que heu de demanar una hipoteca per pagar allò, no?
6: Correcte, tal qual.
2: Maco aquest noi.
1: Maco aquest noi. Hem seguit parlant amb ell i atenció perquè, com sentíem, si el Barça va bé, vol dir que

0: el seu bar li va bé?
1: Pues sí, aquesta temporada sí. I si guanyen el moment que estan fent el partit, encara millor, perquè encara es queda el públic aquí i es queda més.
0: O sigui, si van guanyant, la gent es queda més a veure?
1: Sí, sí, sí. Si guanya, la gent està més contenta i encara es queda bé i consumeix més. Si no, no.
0: La meva pregunta és, llavors, a tu, si veient que quan el Barça guanya i marca molts gols, la gent s'anima i et consumeix més, vols aprofitar la ràdio líder de Catalunya per enviar-li un missatge a Hansi Flick i que apreti una miqueta més, que en comptes de guanyar 2-1, 2-0, siguin 4-0, un 5-0, una cosa així?
1: Correcte, sí, sí, sí, que guanyin, que guanyin. Com diuen, no? Una manita.
0: Doncs escolta, ara mateix els micròfons de RAC1 són teus, et poso música èpica i li envies un missatge directament a Hansi Flick, l'entrenador del Barça, quan vulguis.
1: Ei, Txec, a veure si podeu tractar una mica més el Barça, que em guanyi tots els partits, vale? Perquè així, d'aquesta forma, els van, per lo menos el meu, guanya més calent.
0: Clar que sí, molt bé. Està clar que si el Barça aixeca copes, el teu bar també s'aixeca amb més copes, eh?
1: També s'aixeca copes, sí, tal qual.
0: Bar i és pirata, no sigueu rates i demaneu-vos un cubata.
2: Taloners, la publicitat!
0: Ara!
3: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac la digestió.

0: Senyores i senyors, és un gran dia per aquest programa. Estem molt, molt contents perquè aquesta tarda al Gran Teatre del Liceu se celebra la gala dels Premis Ondas, on l'equip del Versió RAC1 recollirà el premi a millor programa de ràdio. Per això ens hem desplaçat amb l'helicòpter de RAC1. Avui l'hem vestit de gala, l'helicòpter. L'hem desplaçat fins al Palauet al Béniz, on s'hi apleguen tots els premiats i, com no, també el nostre estimat Toni Clapés. Allà hi és el Guillem Estadella, com dèiem, i també crec que va acompanyat de l'Oriol Llopart, que és l'estudiant en pràctiques. Estadella, comença a haver-hi ambient ja o no? Ara mateix que
1: ostres, doncs, 7 minuts de les 3. Ja està començant a arribar els convidats, els guanyadors, els premiats d'aquests Premis Ondas, i de fet et diré que el primer a arribar, com es nota que és puntual i que és de RAC1, mare meva, Toni Clapés és el primer a arribar.
0: Home, si per favor.
1: Ve acompanyat per Eulàlia Carbonell, la nostra presidenta, la nostra màquina.
0: No parlis així de la directora, eh?
1: Bueno, però si és una màquina...
0: Has de parlar amb respecte.
1: Però un moment, estic aquí intentant mirar.
0: T'imagines què passa de tu?
1: Tot bé o què?
2: Tot bé.
1: Com estàs, dos petons, Cuqui? No. Què tal, la nostra presidenta, la nostra... Hombre, Toni, ara anem a per tu, eh? La nostra presidenta...
0: Li has dit Cuqui a la directora de RAC1?
1: Sí, li he dit Cuqui a la directora de RAC1, perquè hi ha confiança, no?
2: Home...
1: Puc dir Cuqui?
2: Cuqui.
1: M'està mirant amb una cara, ara. Què tal, contenta o no?
2: Molt contenta, molt feliç. Ara ho explicava als altres companys que, home, l'any que fem 25 anys, que hem celebrat tantes coses, dos IGMs per sobre del milió, i que acabem l'any amb un Ondas al Versió RAC1, que no podíem haver demanat més.
1: Per tant, podem justificar demà que vinguem amb ressaca als taloners una mica?
2: Demà i demà passat.
1: Oh! Sí. Perdona un moment.
2: Divendres tenim el sopar de Nadal.
1: Clar, clar, clar.
0: Sí, tant.
2: O sigui, dijous ens refem, i divendres el sopar de Nadal.
1: Sí, m'agrada molt aquesta actitud, per tant, Bala, demà si volem podem venir tota calma demà a la feina. Molt bé, molt bé. Tu estàs bé, emocionada?
2: Molt emocionada, molt emocionada, molt contenta.
1: Digues-li,
0: pregunta-li a l'Eulàlia si creu que hem tingut alguna cosa a veure els taloners amb aquest Ondas.
1: Que això ho pregunta el Bala, eh? Que si creus que allò de l'Ondas que li hem donat a l'Versió, tenim una mica a veure nosaltres. Que quina coincidència, no?, que comencem nosaltres i pam, hòstia, què ha passat, no?
2: Home, jo crec que és determinant. És determinant. O sigui, ha sigut arribar als taloners i començar a caure premis. Vull dir, segur. Ja li esteu dient al Toni, doncs, no sé.
1: Que... Li trobem amb ressaca també dilluns, eh?
2: Ah, exacte, amb ressaca fins dilluns.
0: Fantàstic,
1: moltes gràcies. Anem a intentar enganxar el Toni. Gràcies, Eulàlia. Doncs ara mateix el Toni, que l'estan entrevistant la resta de companys, a veure si el podem enganxar. Vaig intentar, si no parlar amb altres companys, és que ara mateix estan avassallant el Toni d'una manera voluntària.
0: Home, és que és el protagonista.
1: El nacional.
0: Clar, és el protagonista.
1: Té, mira, et fotré ara mateix el micro al que està dient el Toni. No sé què està dient.
0: Vale, a veure,
3: al matí estàs amb metges o a la tarda estàs amb metges?
1: Bueno, sempre estàs explicant la seva història. No sé què dels metges, sempre estàs amb els metges a la boca, eh? Però un moment, anem a intentar tornar.
4: Ja s'ha aturat.
5: Bueno, avui no hi ha metges.
4: No, avui per sort, avui els metges...
5: És el que necessitaves?
4: Sí, no, clar, una mica de festa. Sí, sí, una mica.
1: Avui intueixo que demà el Toni també arriba amb ressaca, eh? Dient. Bueno, és que, mare meva, però de veritat, no, està molt sol·licitat aquest home. De veritat, eh? Bueno, vaig intentar, si no, parlar amb altres companys dels mitjans, que això també ens agrada. Espera. Hola, què tal? La televisió basca?
6: Sí.
1: Què tal? Venís d'allí, també?
6: Puc parlar català,
1: sí. Ah, tia, molt bé. Oh, com una hora bona. Jo no puc parlar euskera, eh?
6: Home, doncs tenim un problema.
1: És cara a la cacatua, com a molt.
6: Ah, no. És cara a la cacatua, no és euskera, això.
1: Ah, molt bé. I tu, però ets d'aquí o ets d'allà?
6: Jo sóc d'allà.
1: Ets d'allà?
6: De Legorreta.
1: De Legorreta?
6: Del mateix poble que el guanyador de la Concha d'Or de Sant Sebastià d'aquest any.
1: Què és?
6: José Ramón Soroiz.
1: Clar, és... Home, Soroiz, boníssim.
0: No ho sabies.
1: Clar, molt bé. I tu llavors estàs aquí d'enviada especial, eh?
6: No.
1: Ah.
6: Sóc la corresponsal des de fa 34 anys.
1: 34 anys corresponsal?
6: Sí.
1: Home, però a tu també t'ha tocat un Ondas, eh?
6: A mi també. A veure, quan?
1: Per què t'hem de donar l'Ondas? Explica'ns ara mateix en directe.
6: Home, doncs perquè sóc la millor corresponsal de TV a Catalunya.
1: Que també és molt concret, eh?
6: Sí. I no hi ha moltes, a més a més.
1: Vull que ets l'única, no?
0: Han d'obrir la categoria millor corresponsal.
1: Que han d'obrir la categoria millor corresponsal. I tu, home, d'Euskadi cap aquí, clar.
6: Favor, clar.
0: Com seria la pregunta al Toni en euskera?
1: En euskera, com seria la pregunta al Toni? Si li preguntéssim al Toni, escolta, ets feliç? Com has rebut aquest premi en euskera? Com seria?
6: Que això, Toni, sorion txua serà, no la jesuzu seríeu. Vale? La resposta és...
1: Bai. Molt bé, i on vius de Catalunya?
6: Vist?
1: O tornes cada dia?
6: A Sabadell. Ah, sí.
1: Perdona, Sabadell, sí o no?
6: Sí, a Sabadell.
1: Sí, tu ets amiga dels germans, sí o no?
6: Sí.
1: Ets amiga dels germans, sí o no? Sabadell, visca Sabadell.
0: Que simpàtica aquesta periodista.
1: M'encanta, l'hauríem de fitxar, Raco, aquesta senyora. Com en dius?
6: A veure, Elisabet Zunzunegui Lassa, Alegria Brandiaran, Iraeta Otegi, Mújica Sarasola, 8 apellidos bascos.
1: Perdona un moment.
0: Perdona, però el Cairon, quan l'anuncien a la tele...
1: Home, sisplau, un moment, Alujas, fot-li rever, perquè això és increïble. Clar. Vinga, fot-li, a veure, atenció, eh? Ara mateix és els 8 cognoms bascos, eh? De la nostra corresponsal. Jo ara miraré TV només per tu, eh? Vinga, va, fot-li.
6: Zunzunegui, Lassa, Alegria, Barandiaran, Iraeta, Otegi, Mújica, Sarasola.
1: Lo d'Alegria potser no, clar,
6: eh? Alegria sí que em defineix molt.
1: Sí que és veritat, eh? Molt bé, molt bé. I la Viqueta, trobes a faltar allò d'allà dalt o no?
6: Mira, una miqueta sí, eh? Sí.
1: Escolta, Elisabet, el cara Alegria, Mojica, Caizu...
0: Otegi.
1: Sí? Otegi.
6: Exacte.
1: Familiar d'Otegi?
6: No.
1: Ah, hòstia, que no, com són pocs allà, dic no...
6: Sí, bueno, són pocs, però no tan pocs.
1: Bueno, escolta, moltes gràcies. Ets simpatiquíssima, la veritat. El proper any t'hem de votar pel Premi Ondas, el millor corresponsal.
6: A veure, feu campanya, per favor.
1: Clar que campanya, sí. Ara mateix, des dels Talonets has de fer campanya, eh?
6: Va, pues venga.
1: Molt bé, perfecte. Pues,
6: a què no hi ha?
1: A què?
6: A què no hi ha?
1: A què no hi ha? Que és euskera?
6: El que s'ha de tenir...
1: Ah, a què no hi ha?
0: Era en català, Guillem.
6: No és euskera, eh?
1: Havia entès a què no hi ha, dic, ara m'està parlant en euskera. No. A què no hi ha? Vale, perdó.
6: A què no hi ha?
1: A què no hi ha? Pues a què no hi ha.
6: Vinga.
1: Agur, eh?
6: Agur està un divili.
1: Vai.
6: Besar cada a un divat.
1: Vai.
6: Mira, besar cada un divat és això.
1: Ah, espera, ah, m'estàs abraçant.
0: Oi, cookies.
1: Oh, ens hem fet una abraçada maco. Aquí, hem ai. Connectat a la mateixa TV amb RAC1, eh?
0: Oh, això et mereix un aplaudiment.
1: Pues moltes gràcies, eh?
0: Bravo.
1: Sí, hi ha molta connexió a TV RAC1, per què?
6: Perquè jo tinc alguns amics a RAC1.
1: Qui tens amics de RAC1, aquí?
6: Hola, Marta Cailà.
1: Hola, la Marta Cailà, que és del Versió, també.
6: Clar, i tant.
1: Que guanya tu notes, també.
6: Hauries d'estar aquí?
1: No, la Marta Cailà, perquè, clar, ara a les 4 arrenquen el programa.
6: Ja. Ah,
1: però bueno. Sí que és lliure, perquè estarà dinant.
6: Clar.
1: Pues enviar una salutació a la Marta Cailà.
6: La Marta Cailà hauria d'estar aquí, perquè és la millor.
1: Però sou amigues?
6: Molt, amigues.
1: Molt bé, però escolta, moltes gràcies per tot, eh?
6: De res, que vegi
1: caixo. Molt bé, eh? Adéu, caixo. Agur. Jo, mira, jo visc al costat d'Agur de Calafell, eh?
0: Ets tremendo. Encara no ha acabat, el Toni.
1: No, tio, ara l'està entrevistant la cadena SER. Perdona que no puc cridar gaire, perquè aquí...
0: Aviam, vés posant el micròfon, aviam què va dir.
1: No, perquè li està gravant també amb càmera i no puc... Ah, si foto el micròfon sortiré el vídeo. Mira, torno amb l'Eulàlia aquí al costat. Que li estàs fent una mica potser de road manager al Toni?
2: Totalment. Vigilo que el tractin bé i que... Mira, que estigui a gust, però sembla que està a gust, eh? Veient-lo així...
1: Home, li agrada xerrar, eh?
2: Tu què et sembla, que tants mitjans pendent d'ells i de tu? Creus que li està agradant?
1: Tu tens por que te'l robin ara?
2: No, ella està encantada amb nosaltres i nosaltres amb ell.
1: Ai, Cuqui. Doncs ara, puc agafar tanda? Puc enganxar el Toni?
2: Sí.
1: Vale, perfecte.
2: Vull un senyal?
0: Tenim prioritat o no, els taloners?
2: No tallarà.
1: No, ja.
2: Que et vegi i ja està.
1: No, bueno, no sé si tenim prioritat perquè crec que serem l'últim mitjà que l'entrevista. Avui el seu propi programa serem els últims a entrevistar-lo. Ara mateix està aquí enganxat a la SER amb un noi que va molt ben vestit, tot ataxat, vull dir que molt bé, a la SER tenen glamour. Hòstia, la xapa que li està fotent a mi em sap un greu perquè estan aquí amb la Solana i el noi de la SER està aguantant estoicament, però molt bé, eh? Mira, sembla que acabem. Espera, eh? Ara em fa com vergonya, eh? Ah, ha fet l'entrevista en castellano. Hòstia. Perdona, Antonio Clapés, para los teloneros, ¿qué tal, hombre?
7: Hombre.
1: ¿Qué tal? Què tal, tot bé o què?
7: Sí.
1: Hòstia, quina matraca de xapa avui, eh? Estàs fotent?
7: Sí. Aquest matí he començat amb la gent.
1: Cafè d'idees, no?
7: Clar, cafè que no hi havia la nit, la Nierga, que està malalta.
1: Pobreta, també diré, eh?
7: Sí,
1: des d'aquí, ànims i alegria.
7: No, esperem que vingui la nit. Sí.
1: Una mica de l'After Ondas, no?
7: I què? Vosaltres què? Us han donat alguna cosa o no, ja?
1: No, estem a veure si obren una mica...
7: I vist aquí que hi ha un...
1: Ah, hi ha pica-pica?
7: Hi ha un refrigeri, no sé.
1: Home, doncs ara hi aniré, però deixa'm entrevistar l'il·lustre guanyador del Premi Ondas al millor programa.
7: L'il·lustre, sobretot, sí.
1: Ja ens ha dit
7: he vingut amb la directora, eh?
1: És la teva segurata avui,
7: eh? Sí, he vingut amb ella, eh? Vinc escortat per ella.
1: No, i ens ha dit que una mica el Premi Ondas és culpa nostra, eh?
7: Dels taloners?
1: Sí,
7: perquè... No. Sí, quina part del premi?
1: Bueno, quina casualitat, Toni, no?
7: Ah, no, això és veritat, sí.
1: De fet, ens ha deixat que tant demà com divendres i dilluns arribem amb ressaca, que podem celebrar-ho a lo loco.
7: Bueno, però és que vosaltres teniu aquesta facilitat d'avui arribar fins a l'Ondas, després anar a l'After Ondas,
1: totalment,
7: discoteca i tal, i el dia següent com si res. Bueno. Jo ja tinc una edat que el dia següent jo això ja no... A més, curiosament, està mirant l'agenda i demà tinc metge.
1: A quina hora?
7: A tres quarts de... No sé, que ara vull canviar, perquè penso...
1: Demà, clar, no,
7: home,
1: demà... Demà no pots anar.
7: Demà no puc anar. No, no. Per això et dic que és... Però, en canvi, vosaltres, hòstia, teniu aquesta vitalitat que és...
1: Bueno, som joves.
7: Sí, sí. Bueno, el teu aniversari, que dura, no sé...
1: Una setmana.
7: Sí, avui ja s'acaba, avui ja s'acaba.
1: Clar, com a festa aniversari teva, celebrar els Ondes, està molt bé, eh?
7: Ja està, és allò, és el top, sí, sí.
1: Des d'aquí, per molts anys, Toni, estem molt contents i molt agraïts. Aquí arriba ara, que veig que arriba...
7: No, són els... La Guàrdia Urbana, de... Ah, que acompanya la Guàrdia Urbana, no sé qui, no em feis dir qui.
1: Doncs vols preguntar-li tu a algú, Bala, o què? Perquè, clar, avui no et veurem ja.
7: Ah, clar, clar.
1: Va, Bala, digues, digues.
7: No, no, jo vull saber quin és el mitjà més estrany que ha parlat amb el Toni.
1: Quin és el mitjà més estrany que amb el que has parlat tu avui, o que de moment entrevistes normal?
7: No sé, perquè n'hi ha alguns que no sé qui són. Hi ha molta youtuber, sí, d'aquest, que tingo un canal,
8: no,
7: de...
8: Clar, no sé què. No porten cubo, no porten espuma, no porten res. És un mòbil, però no sé, potser he fet algun... He mantingut una entrevista pel
1: El Jazira.
8: Pel cosí Joanet. Que ha vingut aquí.
1: M'agradaria molt, eh?
8: Clar, vull dir, no sé, parles, eh? Te'n donen un mòbil, bueno, vale.
7: Avui sí que li està fent cas TV3, el Toni?
8: A veure, amb qui estic parlant?
1: Que no, avui, que comentava una cosa, que avui TV3, mira, tens dues de TV3 que volen entrevistar, avui TV3 et fa cas, eh?
8: Ja, pues, bueno, és excepcional.
1: No, la Georgina Arnau és bona gent.
8: Jo ho sé, ho sé, jo ja sap, que més o menys la conec, home.
1: Però escolta, Toni, que tens molta feina, només dir-te que t'agraïm molt, que t'estimem molt des dels Taloners, que ets el millor, que t'ho mereixes, bueno, i que avui t'emborratxem una mica.
8: No cal, això sí, això sí. Sí.
7: Avui tanquem el que faci falta, Toni?
1: Avui tanquem el que faci falta.
8: Una mica torrat, sí, sí, sí. Que anireu a Zero Ondes i tot.
1: Sí, a lo de gas, tu vens o què?
8: Sí, sí, sí, no, sí, sí. Bueno, l'Eulàlia també...
1: Ah, l'Eulàlia també? Home...
8: Bé, sí, sí, m'ha dit que s'apunta, eh?
1: Bueno, doncs avui li ha de parda, eh?
8: Sí, sí, avui, escolta, prepareu-vos, eh? Que no sigui que veiem coses que no hem vist mai, eh?
1: Hòstia, bueno.
8: Vull dir, l'Eulàlia sobre la barra, atenció, eh? Vull dir, aquestes coses, vés a saber, mai se sap.
1: Això ja queda de rècord.
8: De record tot. Això talleu, eh?
1: Això talleu. Bueno, Toni, moltes gràcies, eh?
8: Això talleu, eh? Vinga.
1: Ens veiem després. Adéu, Toni, adéu. Escolta, ara el Toni, que ja l'enganxa ara mateix a TV3, i res, doncs avui expectant per veure com la directora de RAC1 surt de festa.
7: Clar que sí, home. Avui sortir...
1: L'objecte.
7: Tots som un. Sí.
1: Mira, estic aquí amb l'Oriol Llopart, el nostre estudiant de pràctiques. Oriol, què tal? Saluda.
9: Què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Tot bé?
9: Molt bé.
1: Amb aquesta veu sembla que hagis guanyat 12 ondes, però és el teu primer, eh?
9: Exacte, és només a prop que estaré d'una ondes.
1: Fem una cosa, que com ets becari, anem a veure si piquem alguna cosa de menjar, no?
9: Sí, som-hi. A més, han caigut les taules abans.
1: Han caigut les taules?
9: Sí, mentre estaves entrevistant a l'Eulàlia. Han volat. No, l'Eulàlia no, la noia del País Basc, han volat.
1: Veig que estàs atent a qui entrevisto, eh? Bueno, molt bé, mira, anem a demanar un moment. Estem apropant-nos ara al tema d'aquí. Mira, que, a veure, què vols tu? Estem de servei, entenc que no podem beure res d'alcohol.
9: No, una Coca-Cola mateix.
1: Vale, perfecte. Mira, hola, què tal? Teniu, mira, una Coca-Cola pot ser per ell, sisplau? Sí, gel i llimona, sí, molt bé.
7: Però estem en una connexió, vull dir, ara no és moment d'estar,
1: bueno,
7: per coses privades gent, vostres, eh?
1: No, un moment, però estem aquí, bevent, molt bé. Tens copeta de vi blanc, pot ser?
9: Sí.
1: Ah, doncs posa'm una copeta de vi blanc, sisplau, sí.
9: Però no m'has dit que estàvem de servei.
1: Però tu, clar, tu ets estudiant de pràctiques, escolta. No, molt bé. Estem aquí esperant a veure si arriben més, perquè de moment el primer, el més puntual, Toni Clapés, eh? Digues. Ah, moltes gràcies, eh? Gràcies, bon home, bon dia. Pues ja està. Mira, brindis en directe amb l'estudiant de pràctiques. Vinga, va, som-hi! Amb alegria, eh? Bueno, escolta'm una cosa. Anem a intentar gestionar.
7: Sí.
1: Perquè, oh, mira aquest com... Aquest, Oriol, aquest és l'actor aquell d'Aida. Aquell que estem al Nacional.
7: Qui?
9: És veritat, sí, home,
1: que era el germà de la Maco.
9: Sí, és que no he vist Aida, jo.
1: Però no l'entrevistem. Si tu no has vist Aida, no l'entrevistem. Hi ha el Jaume Serra, que és el jefazo de la SER. Vols que xerri amb ell i intenti...
7: Home, aquest és el que remena les cireres, i tant, del tema Ondes.
1: Home, aquest és el que dona Ondes, i tant. Sí,
7: sí, ves.
1: Sí, tu... Això pot sortir molt bé, pot sortir molt malament, eh?
7: Encara...
1: Qui és aquest? Ah, hòstia, perdó, el Gran Wyoming, ja? Vaig intentar fotre el micròfon, a veure què...
7: Mira.
10: Somos iguales y cada vez menos, pues para nosotros es una consideración que agradecemos muchísimo.
11: Es muy difícil mantener un programa con tanta audiencia tantos años.
1: Aquesta és el sexta, li està fent la pilota.
10: Clar. Entonces es que este programa tiene una ventaja y es que está basado en la actualidad.
7: Ves-ho traduint al català, Guillem.
10: El juego que de la actualidad es infinito.
1: Que diu que molta feina.
10: Viviendo de ello toda la vida, ¿no? Nosotros solo 20 años.
1: Que diu que ja està cansat. Jo crec que aquest és la jubilada, eh?
10: Ay, perdona. Nuevo fármaco, nuevas cosas, pero la aspirina siempre está. Y nosotros estamos ahí.
7: Aspirina? Tant el Toni com el Wyoming parlant de metges i aspirines i medicaments, eh? Està la cosa fotuda, eh?
1: S'acaba de comparar amb una aspirina al tio, eh? Vull dir que...
10: No debería decirlo. Bueno, es que el caiga quien caiga nos dieron. Bueno, yo los del programa también los capitalizo. Yo llevo en la televisión, yo no me canso de repetirlo, llevo la mayor parte del presupuesto del programa y soy el que recibe los premios y el que capitaliza los méritos. El resto lo dejo a los compañeros, que nunca he sido egoísta con el trabajo.
12: ¿Y el caballito quién se lo queda, tú?
10: En este caso sí, porque es personal. Bueno, es los otros se lo quedan las productoras.
0: Preguntaría o no guardará, Guillem.
1: Una pregunta para los taloneros, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Dónde guardarás el premio? ¿Ya tienes lugar?
10: Bueno, sí, en el Salón de los Premios, que es infinito.
1: Hostia, muy bien, ¿no?
10: Es un salón gigantesco, sí. Está lleno de quincalla.
1: Muy bien, muy bien.
10: No, estoy orgulloso. Es un premio que me honra de satisfacción. A estas edades ya provectas, pues que te den otro premio, dices, bueno, sin tener un diagnóstico grave.
1: ¿Eh? ¿Te lo sientes un poco como que te eches ya para un lado? Que en el sentido de que, oye, pues premio a la jubilación. ¿O cómo va?
0: Mano,
10: no, si esa es la intención, se han equivocado. Aunque yo, evidentemente, ya estoy para pocos trotes. Pero jamás, los premios te realzan, no te hunden. A no ser, como te digo, que sea a toda una carrera y porque ha aparecido un diagnóstico médico que no estaba previsto.
1: Bueno, pues nos alegramos mucho por ti, ¿eh? Oye, un fuerte aplauso para Wyoming, claro que sí, ole.
10: El público no puede escuchar el aplauso.
1: Los metemos enlatados, no te preocupes.
10: Que va a parecer que nadie ha querido aplaudir. Están todos en tus manos.
0: ¡Aplaudeixin, carai!
1: No, están, uy, perdón, que están aquí la gent. No, no. Sí, lo ha cortado todo, lo ha cortado toda la entrevistada. No. Un fuerte aplauso ahora en el micro. Hostia, quin home com imposa, ¿eh?
0: Sí, ¿o qué?
1: Hòstia, sí, clar, quan vam entrevistar aquí els taloners, jo estava per telèfon, imagina't, vull dir, no li veia. Ara és un tio, és un madurito sexy, eh?
0: Clar que sí, home. Està en bona forma, Wyoming.
13: Go to the publicity. Some ads to get money for the company. Okay, lads? See you soon.
14: Senyores i senyors, amb tots vostès, la senyora Mercedes Porras i el senyor Jordi Principal. Què tal esteu?
15: Molt bé.
14: Sí, molt bé. Sí. Menys mal, perquè ara em dius, no estem fatal. Vaya rotllo. Bueno, a veure, ai, la mare que em va parir, que m'he deixat l'entrevista d'aquests senyors allà.
16: No, ja vaig, ja vaig, vaig.
14: Ai, per favor, bueno, és igual. No, perquè m'he fet notes. Aquest matí he anat a veure una exposició que és fonamental, o sigui, hi ha un tipus de persones que em cauen bé i un tipus de persones que no em cauen bé. Els que han anat a veure la cubana i els que han anat a veure aquesta exposició em cauen bé, i els que no, em caieu fatal. I ja t'ho dic sincerament. Diuen, ah, pues mira, joder, vale. No, però, pues vale. Però resulta que el Jordi Principal és el director del Museu d'Història de Catalunya i la Mercedes Porras, historiadora de l'art i activista gitana, comissària de l'exposició. L'exposició es diu El poble gitano de Catalunya, història i cultura, i jo, humilment, he de dir que trobo una de les millors exposicions que s'han fet. Ui, mira, gràcies. A veure si trobo la llibreta de l'entrevista. Aquí està. Doncs, moltíssimes gràcies, perdoneu.
16: No era pas mentida,
14: era real. Una de les millors exposicions, perquè l'he disfrutada moltíssim, s'aprèn moltíssim, hauré de tornar-hi. El teu museu, aquest museu vostre, és d'aquests museus que a l'entrada posen ara un altre dia. Al Centre Cultural Contemporani ho fan, això ho hauries d'aplicar, perquè si paga, és molt barat.
15: Bueno, és baratet, hi pots anar tantes vegades com vulguis i t'ho pots permetre, eh?
14: Ja t'entenc. I a més, si ets la típica cosa, que si ets jove, si ets tatollida, si ets vella, si ets tal...
15: Del Super 3, el que sigui.
14: Super 3, ja, hi ha molts d'allò. Bueno, a veure, Mercedes, tu m'explicaves que tu ets activista gitana, però això està fins al 2 d'agost del 2026, no hi ha perdó de Déu de no anar-hi, l'exposició, i et van venir a buscar. Et va venir a buscar precisament el Jordi Principal.
17: Sí, això va ser una locura, totalment.
14: Home, si tu no és una trucada...
17: Jo rep un mail on es presenta el Jordi, em diu qui és i el que vol fer. Llavors quedem per fer una reunió un dia. Jo li vaig dir a Jordi, jo no he fet mai el comissariat d'una exposició i molt menys d'aquesta envergadura.
14: No es nota,
17: és el primer cop.
14: Pues filla, t'ha dit que a ti, perquè...
17: I bueno, vam tenir una conversa molt, molt agradable. Jo penso que va haver-hi feeling des del primer moment. Uh-huh. I d'allà van sortir que jo faria el comissariat d'aquesta reunió.
14: Clar, ok.
17: Sí,
14: per flipar. Tu com se't va acudir, això? Tu fa 2 anys que ets director del Museu d'Història de Catalunya. També t'he de dir que jo quan em van dir, vaig demanar la comissària d'entrevista, i m'ha dit, no, vindrà el director. Dic, un altre tio heterosexual que vol fer
16: una pixaradeta,
14: que vol explicar la cosa al gitano i la del gitano i no sé quant. Però, clar, és que la idea era seva, clar. És que, pobre xaval, aquí sí que havies de venir. Com se't va acudir?
15: La gent no m'està veient ara i deu tenir una imatge meva que, bueno...
14: No, que és molt bo. Que, a més, tu vas ser professor del Bardagí. És que el Bardagí avui és el protagonista, perquè és protagonista d'un llibre i, a més, va ser professor d'anglès del Bardagí. 1, 2, 3, 4, 5, a l'escola, el temps perdut, o com era? Com la feia aquesta escola?
15: El nostre temps.
14: L'escola
15: nostre temps.
14: Que dius una escola hippie, no? Devies una escola hippie o observo hippie que l'escola.
15: Sí, tenia, sí, un, ser, tenia, sí, un punt, sí, sí, tenia un punt d'aquests. Sí.
18: Jo me l'estimava molt, aquelles coses.
15: Sí, jo també me l'estimava molt.
19: A veure, llavors, tu dius, portes dos anys de... Tu eres arqueòleg, quan venies del Museu d'Arqueologia, sí, no sé què, vinga, sí, la cosa, sí, romana, vinga la pedra, vinga, ah, la pedra...
15: Sí, és el meu, és el meu.
19: Que és el teu?
15: Fer forats.
19: Doncs pues, també et dic tot l'altre, perquè realment el Museu d'Història de Catalunya trobo que tira endavant. Llavors, tu tens aquesta idea del poble gitano a Catalunya, això? Com?
15: Sí, bueno, això em va venir perquè quan vaig aterrar al Museu d'Història vaig començar a pensar, escolta, aquí a la història de Catalunya falten coses, no? I vaig dir, doncs, potser comencem a donar-li veu i donar-li espai a gent de la història de Catalunya que no la trobem en els discursos normals, no? I vaig pensar de seguida, doncs, escolta, potser és un tema de justícia i reconeixement pensar amb els gitanos i tractar amb els gitanos i ensenyar a tothom que els gitanos sempre han estat a Catalunya i formen part de Catalunya, de la història de Catalunya. I ja està. I d'aquí va venir la idea.
19: Carai, i amb ella vas contactar amb ella perquè, és clar, és una de les grans especialistes en aquest tema i una activista, diguéssim, no?
15: Sí, i a més a més buscàvem també un perfil de persona que ens pogués ajudar, que ens pogués donar una visió no només històrica, sinó una visió social, perquè el que nosaltres preteníem era això, no diguem que explicar de manera narrativa tot el que és la història, no? Sinó que volíem també tot aquest vessant de que la gent, de que els gitanos, les gitanes, vinguessin, s'expressessin i que ens diguessin el que sentien. Clar. Tan simple com això.
19: Perquè, a més, és l'exposició, que és monumental, és una exposició llarga, t'hi has d'estar estona, eh? Perquè, a més, encara que diguis, jo avui tenia pressa i dic, merda, una mica és no arribo a la ràdio, perquè hi ha molt vídeo, hi ha texts que són tots molt interessants, hi ha, no sé si són 80 o 90 entrevistes a persones de la comunitat gitana catalana que expliquen coses des de distints punts de vista, però que comences, l'exposició comença a la Índia, l'any de la Kika, o sigui, perquè veiem realment que el poble gitano és una cosa quasi ben ancestral, el mite del poble gitano, que és un fantàstic, no?
17: Sí, havíem de començar per l'Índia perquè és d'on van sortir els meus avantpassats, evidentment, no? Però clar, no només la Índia, partim d'aquí, però hem de fer un viatge, que és el viatge que fem per l'exposició, és el viatge que hem fet els propis gitanos, no? Cap a Occident. I bé, és aquest viatge el que nosaltres volem reflexar i que es conegui el que va passar durant aquest viatge, no? Per Orient, per Europa, i a partir del 1425, que és quan arribem els gitanos a Catalunya. Hi ha un document que ho demostra. Llavors volem que totes les persones que vinguin a l'exposició ens acompanyin per aquest viatge i per aquest camí. I també, a més, això que feia referència a tu de les entrevistes, van fer 160 entrevistes arreu de Catalunya, amb dues bandes dels Pirineus, i clar, també volíem aportar aquesta visió de la comunitat gitana, de diferents comunitats gitanes. No hem arribat a tothom, evidentment, no? Però hi ha una bona representació.
19: És molt interessant, gitana, realment, perquè una de les conclusions a les que arribes és que no es pot tenir una visió monolítica del poble gitano, perquè el propi poble gitano és divers, té opinions diverses sobre ells mateixos i teniu un debat que jo crec que és fructifiquíssim, a més en l'actualitat. Sí. Quina és la raó per la qual els gitanos no parlen romaní a Catalunya?
17: Bé, els gitanos no parlem el romano, que és la llengua, perquè va estar molt perseguida durant tota la història. Es van dictar en contra dels gitanos més de 200 pragmàtiques.
19: Aquí a Espanya, eh?
17: Aquí a Espanya. I clar, aquestes prohibicions van fer que la llengua desaparegués, perquè podien haver-hi càstigs molt forts, com pena de mort, no? Si parlaves a tallar la pròpia llengua, llavors.
19: I us tallaven la llengua.
17: I ens tallaven la llengua.
19: Sí. Fa molta gràcia el testimoni d'una dona gitana que és albanesa, casada amb un gitano català, que quan va arribar aquí es pensava que podia parlar amb la seva família gitana en romaní.
17: Sí.
19: I va quedar flipada, d'aquí no es parlava el romaní, ningú parlava el romaní, i llavors va aprofundir en la història de repressió de la llengua romaní a Catalunya i a Espanya.
17: Sí.
19: Com ho estem veient constantment, no? Com pot ser alhora poble reprimit i repressor.
17: Sí.
20: És l'únic lloc on no...
17: La península Ibèrica és l'únic lloc on els gitanos no parlem i no sabem el romanó.
20: Vale.
17: I és molt trist perquè sortim fora Europa, no? I si ens apleguem gitanos i gitanes de diferents països al món,
19: clar,
17: entre ells tots parlen romanó i els d'aquí de la península ens quedem amb una cara de bobos impressionant, perquè no entenem res.
19: De totes maneres, una cosa que també s'ha apuntat en algun vídeo, Jordi, hi ha alguns estudiosos de la comunitat gitana que diuen a partir dels anys 70 a la comunitat internacional, perquè, clar, no hi ha document, la tradició oral és la que prima, etcètera, etcètera, i el que passa és que a partir dels anys 70 hi ha una sèrie de congressos que reuneixen gitanos de tot l'univers, de tot el món, i bueno, es comencen a posar les bases sobre el que seria la gitanitat, no? I que reclama des de la comunitat gitana càtedres de romaní a Catalunya, per exemple, no? Per recuperar aquesta llengua, o no?
15: Sí, sí, és el que s'hauria de fer. De fet, ja hi ha hagut iniciatives en aquest sentit de connectar la llengua, el romanó, directament doncs, amb el català, doncs, amb l'edició d'un doncs, diccionari que va sortir fa relativament poc, i de donar-li una mica més d'espai en aquesta llengua que sigui coneguda. Per aquesta raó, nosaltres hem volgut que l'exposició sigui bilingüe. És a dir, els textos de l'exposició estan en català i en romanó.
19: I en romanó. Eh?
15: O sigui, tu els pots llegir i pots anar-ho veient al mateix temps. I ho trobes tot en aquesta dualitat.
19: Parada, hi ha moltes paraules catalanes, del català, que provenen del caló. Xaval, quina més hi ha? Ja, això és molt divertit de...
17: Pinrel,
19: xaval... No me'n recordo... Però hi ha vàries que diu a l'exposició, que les usem habitualment, que...
15: Jamà, també.
19: Jamà. Sí, sí.
17: Jalar.
19: Tot aquest tipus. L'exposició aneu-la a veure, hi ha temes i temes, i sobren temes, i jo crec que haureu de tornar, t'ho dic sincerament, amb la Mercè, vull parlar, perquè realment trobo que és una secció, la gitanitat, com a... Perquè a més explica moltes coses del que som, de com ens enfrontem a l'altre, la diversitat, etcètera, etcètera. Després, el poble Caló és fascinant, perquè realment ha estat un poble nòmada, i per tant, i manté aquest vincle amb el passat, i n'és molt conscient, que el millor és la seva glòria i la seva creu i la seva glòria alhora, tota alhora. Bueno, aquest debat és fonamental. Però després a mi m'ha sorprès una cosa, que és veritat que el flamenc, per exemple, la qüestió flamenc, el flamenc, no, es converteix en folclore espanyol a partir d'un cert moment, tot i la situació de marginalitat, dieu, del poble gitano. Aquest fenomen com es pot haver donat? Com és que Espanya és flamenca, que és una cosa que deia els gitanos, però alhora matxaca els gitanos, que són diguéssim la clau i la font, sí, del flamenc.
17: Això és molt curiós i és una cosa que nosaltres mateixos ens preguntem, no? Com estem perseguits per la Guàrdia Civil, no?
19: Que es crea quasi bé per perseguir gitanos, el que et descuides, exacte, no? Després, exacte, de la Primera Guerra Carlina, oi?
17: Exacte. I, per altra banda, en el mateix moment, més o menys, comencem a ser com el referent musical folclòric del país, no? I dius, com és això, no? N'hi ha gitanos que són bons, que són els artistes, els que fan la música i el flamenc, i després els gitanos que no som tan bons, que són els gitanos que no ens dediquem al món de la faràndula, no? Per dir-ho així. És una contradicció que nosaltres mateixos no entenem, no? Com pot haver-hi passat.
19: Quan creus que comença l'estigmatització del poble gitano? Perquè quan arriben els primers gitanos a la península Ibèrica, com que fugen de la qüestió musulmana i de l'islam, de l'islam, clar, això coincideixen amb els cristians, però de sobte això es dilueix i comença l'estigmatització. Per què creus que deu ser i per què es perpetua?
17: L'estigmatització, pensem que, o almenys jo ho penso, o sigui, en un primer moment, quan arribem aquí a la península, arribem com persones forànies, no? Que som, a més, exòtics, i que anem amb l'excusa de fer la pelegrinació fins al Santiago de Compostela. Llavors, en principi, ho tenim fàcil, perquè això, som peregrins. Però quan comencem a establir-nos en els territoris és quan comença a molestar la diferència. Que això avui dia, bueno, és un tema que està a flor de pell, no? Sí, perquè, llavors, és això. L'estigmatització comença, per dir-ho d'alguna manera, de manera formal, el 1499, amb la primera pragmàtica de Medina del Campo, dels Reis Catòlics.
19: Que detecten una diferència i uns costums diferents, no? Exacte. I una manera de relacionar-se diferents amb l'espai, amb el territori, exacte, amb els rituals, etc.
18: I una voluntat de no sotmetre's, no? El poble gitano sempre ha tingut aquesta voluntat.
17: No de no sotmetre'ns, no d'això, sinó de conservar la nostra cultura.
19: Clar, això
17: és diferent. És diferent.
19: I això queda molt ben explicat, també, a la... una cosa, tant l'un com a l'altre, Jordi, esclar, darrere d'aquesta exposició devia estar tota la comunitat gitana, tots els gitanos catalans, expectants, perquè clar, és la primera vegada que una institució pública catalana en el fons reconeix tota aquesta història. Això com està la relació amb la àmplia comunitat gitana? Perquè això deu ser un cachondeo padre, no?
15: Bueno, la veritat és que nosaltres des del primer moment ens vam esforçar molt en contactar amb la comunitat gitana, a través de la Mercedes, a través de contactar amb tothom que hem pogut, perquè volíem saber què opinava tothom, què pensava, què creia i què volia projectar també cap al futur, no? Llavors, hem intentat conèixer l'opinió de tothom, perquè al cap i a la fi, aquesta exposició no l'hem construït des d'un punt de vista només intel·lectual nostre, des del museu, des del que la Mercedes hagi pogut, com si diguéssim, dirigir-nos, sinó que també l'ha ajudat a construir la comunitat gitana, aportant els seus testimonis, aportant objectes, aportant materials. Hi ha hagut molta gent que ens ha prestat i ens està cedint coses. I això és el que ha fet, jo crec, molt més rica i molt més representativa l'exposició. A més, sempre des del respecte.
19: Els ha agradat?
17: Moltíssim.
19: Quin és el feedback?
17: El feedback que parlàvem amb el Jordi abans és una meravella, no? Els gitanos, fins i tot hi ha gitanos i gitanes que m'han dit que això és el més gran que s'ha fet pel poble gitano a Catalunya.
3: Wow.
17: No? I que et diguin això, déu-n'hi-do, no, Jordi? Ho hem aconseguit.
19: Bueno, els gitanos els agrada moltíssim i els que no són gitanos també, no? Com en dieu? Els calors en dieu fa...
17: Gatger.
19: Gatger. Els gatger també ens ha agradat i a més et diré, perquè avui ja s'estaven celebrant la cinquena... M'he trobat una sèrie d'historiadors, historiadors i historiadores d'arreu del món que es reuneixen al Museu d'Història de Catalunya per fer una jornada, em sembla que és sobre patrimoni, no?
15: Educació en patrimoni, educació patrimonial.
19: Ja veu que està tothom al·lucinat, però tant els de dins com els que venen de fora m'han comentat, estem al·lucinats amb aquesta exposició, o sigui, la gent, a més, estan reclamant els propis historiadors, o sigui, especialistes en la matèria històrica, vull dir, el catàleg, hi haurà catàleg, perquè això és... catàleg sempre és car de fer una...
15: Oi tant que hi haurà catàleg.
19: Fantàstic.
15: Hi haurà catàleg amb contribucions, precisament, de gitanos i gitanes, que era aquesta la idea, no?
19: Doncs, escolta, Mercedes Porras, historiadora de l'art i activista gitana, moltíssimes gràcies, comissària de l'exposició, gràcies per venir.
17: Gràcies.
19: Hi ha molts temes pendents que m'agradaria tornar a parlar amb tu algun dia. Jordi, igualment, estem a la vostra disposició, ell és director del Museu d'Història de Catalunya, el poble gitano de Catalunya, el poble gitano de Catalunya, Història i Cultura, al Museu d'Història de Catalunya, fins al 2 d'agost del 2026. No tindreu perdó de dir, si no l'anem a veure, t'ho dic de veritat. Sigueu gitanos o no sigueu gitanos. Amb un aplaudiment d'aquest segur.
21: Vostè primer, amb Marc Giró.
22: Reconcentrat.
21: RAC 1.
23: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
24: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
25: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
26: No, que no és gens bo per la pell, nena.
27: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
28: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
29: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
30: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
31: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
32: Bon estiu.
21: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
33: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
34: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
35: Em poses una birra, si us plau?
34: I tant. Vols una copa o una mitjana?
21: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
34: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
21: RAC 1, tots som un milió. RAC 1.
36: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
37: Estadella, una cosa, en sèrio em divindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
36: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
37: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
36: Hi ha gent i el Pere Mas.
21: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
37: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi divindré amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
21: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
38: Gaudiu de l'estiu amb les dues paraules clau. Aire condicionat.
21: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som un. RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
39: Bon vespre, són les 9 al municipi d'Artesa. La província de Castelló ha estat desallotjat i ja són 5 els municipis evacuats per l'incendi de la Vall d'Uixó. Per la seva banda, el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències ha informat que 7 persones afectades per l'incendi han estat ateses pels serveis mèdics i que una d'elles està ingressada a la unitat de cremats de l'Hospital Fe de València. Les altres 6 han hagut de ser ateses a les urgències de l'Hospital de la Plana, on 3 d'elles han estat ingressades per inhalació de fum. Les flames segueixen avançant sense control en un incendi, recordem, que podria haver estat provocat. Pel que fa a l'incendi, que aquesta tarda s'ha declarat a Cubelles i que ha afectat diverses urbanitzacions, està estabilitzat des de fa més d'una hora. 2.500 persones segueixen confinades mentre els efectius treballen per evitar que el foc, que ha cremat 8 hectàrees, revifi. Els agents rurals contemplen diverses hipòtesis com a origen del foc, inclosa que aquest hagués estat provocat, una hipòtesi que l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, tampoc descarta.
0: Hi ha alguna sospita, sí, que sigui això, eh? Hi ha alguna sospita, sí, perquè és curiós. I sempre a la mateixa hora, a veure com, si poden aclarir els Mossos, com, quin és l'origen, eh?
39: Es dona la circumstància que aquest és el tercer incendi a la zona en poc menys de 10 dies. Pel que fa a l'incendi de Madrid i Àvila, ja porta més de 35.000 hectàrees cremades i gairebé 90.000 persones entre confinades i desplaçades. De fet, les flames segueixen avançant i tres municipis de la província de Toledo han hagut de ser evacuats pel foc d'Àvila. Recordem que el Ministeri de l'Interior ha ampliat a la província de Toledo l'àmbit territorial de la declaració d'emergència d'interès nacional que ja estava implantada a Madrid i Àvila des de dijous passat. Per cert, que l'equip de bombers que s'ha desplaçat al centre de la península per participar en l'anàlisi estratègica dels incendis ja ha tornat a Catalunya. I un accident de trànsit a Mataró entre dos vehicles i una moto ha deixat almenys 8 ferits, un crític i un greu, tots dos menors d'edat, 5 adults lleus i un adult menys greu. Els dos menors han hagut de ser excarcerats del cotxe en el que viatjaven. Els vehicles han xocat cap a les 6 de la tarda a la via Sèrgia que connecta la C32. Fins allà s'hi han mobilitzat 6 dotacions de bombers i 13 unitats del SEM, entre els quals un helicòpter medicalitzat. I el Departament d'Educació es defensa per l'error de les proves PISA en treu responsabilitat als professors i diu que treballen amb la hipòtesi que hi hagués una confusió amb unes altres proves que es feien en aquells moments i que tenien uns altres requisits més flexibles. Ho ha explicat aquest matí al Via Lliure de RAC1 el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
1: El 10 i l'11 d'abril va coincidir també amb la realització d'unes proves que eren censals per part de tots els centres educatius a Catalunya, en les quals hi ha un marc d'avaluació diferent, amb els quals hi ha uns criteris d'extensió diferents, i que segurament aquí aquesta és una de les hipòtesis que haurà de dirimir en aquest cas aquest informe i aquestes diligències prèvies, és que segurament va haver-hi certa confusió en relació amb quins són els criteris.
39: Els exàmens van excloure un 23% d'alumnes amb dificultats lleus o nouvinguts amb poc coneixement de la llengua, quan l'OCDE només en deixa descartar fins a un 5%. Per culpa d'aquest error, l'educació catalana no tindrà els resultats de l'informe PISA que es fa cada 3 anys. I ara, temps pels esports, Pau Bombardó.
2: Lando Norris sortirà des de la pole demà a la cursa del Gran Premi d'Hongria. Leclerc sortirà segon i Piastri ho farà tercer. Hamilton, que havia estat el segon més ràpid, sortirà finalment cinquè per una sanció. Situació similar a la de Kimi Antonelli, el líder del Mundial, que sortirà setè també després de rebre una sanció de 3 llocs a la graella. També en motor, en aquest cas en trial, el català Toni Bou ha sumat una nova victòria, la quarta de la temporada, i es consolida al capdavant de la classificació general. En futbol, en joc ara mateix l'amistós entre el Nàstic de Tarragona i l'Andorra, a la mitja part, amb resultat favorable als andorrans per 1-0. Ha marcat l'ex de l'Europa, Jordi Cano, al minut 9, que també ha fallat un penal. Aquest matí, Sabadell i Espanyol han empatat a 1 i el Girona ha perdut per la mínima contra l'Alavés, per 0-1. En ciclisme, Pogacar arriba demà a l'última etapa del Tour de França com a virtual guanyador. Avui ha refermat el seu lideratge a la general en una etapa que s'ha endut l'equatorià Richard Carapaz, que també ha certificat el mallot de la muntanya. El ciclista de l'UAE, Isaac del Toro, s'ha assegurat el tercer esglaó del podi a la general.
39: I pel que fa al temps, durant el vespre encara quedaran alguns xàfecs i tempestes al Pirineu i en punts del nord-est, però progressivament aniran desapareixent. De cara a aquesta nit i matinada, però, es podran formar noves tempestes fruit del rebuf entre el nord de la Costa Daurada, el litoral central i el sud de la Costa Brava. Localment poden descarregar amb intensitat elevada. Precaució pel que fa a rius, rieres i barrancs, perquè en aquestes zones podrien créixer sobtadament. Mentrestant, el mestral i la tramuntana s'aniran reforçant els dos extrems del país. Diumenge continuarà el temps inestable, amb més xàfecs al quadrant nord-est de cara a la tarda. La informació torna a RAC1 al punt de les 10 de la nit.
3: RAC 1.
4: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
5: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
36: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
37: No, que no és gens bo per la pell, nena.
27: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
28: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
29: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
30: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
31: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
32: Bon estiu.
21: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió.
3: RAC1.
33: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
34: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
35: Em poses una birra, sisplau?
4: I tant. Vols una copa o una mitjana?
6: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
4: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
6: RAC1, tots som un milió.
7: Reconcentrat.
6: La repesca, amb Marina Arbós.
8: Bona nit, què tal? Com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun que altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem Secrets de Famosos, la història de l'únic jugador del Barça que ha jugat a la selecció de Jordània i recomanacions literàries pels infants i joves. Però com dèiem, comencem amb el safareig, que és el més important, és el que més ens agrada, recuperant la conversa que van tenir el Versió RAC1 amb la periodista Anna Alòs. Aquest any ha publicat el llibre Lo que nunca conté. I en aquest llibre què fa? Doncs una radiografia social de Barcelona. I ho fa recollint moments que han viscut durant 4 dècades exercint de periodista mitjans com el Magazine de la Vanguardia o el diari El Mundo, on hi va ser durant 22 anys fent de cronista de carrer. Apareixen històries d'alguns personatges de casa nostra, molt coneguts com en Joan Laporta o el Gerard Piqué, i d'altres del panorama internacional com Tina Turner o Naomi Campbell.
9: Primer de tot, donem la benvinguda a l'Anna Alòs. Anna, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
9: Benvinguda. Amb el teu permís, deixa'm dir, en el seu dia també col·laboradora del Versió.
10: Sí, però
9: Versió.
10: Aquesta rebuda vindré més, eh?
9: Doncs mira, doble aplaudiment per l'Anna Alòs. L'Anna Alòs, que, clar, ja no fa crònica de Barcelona, ara vius a la Cerdanya.
10: Visc al Pirineu, sí.
9: Dona per fer crònica social al Pirineu, a la Cerdanya? Jo crec que sí, no?
10: Home, jo quedo amb una amiga per dinar i em truca mitja hora abans, em diu no puc venir perquè se m'ha escapat un xai. Si tu creus que això dona per crònica social, no anem bé. No,
9: bueno, però, hi ha una altra...
10: Un altre tipus de crònica.
9: Bueno, però hi ha una altra societat catalana que sí que abans o ara, ja no ho sé, perquè ja he perdut la pista de la Cerdanya, estiuejaven,
11: si més
9: no.
10: Sí, però
9: ja
10: quan s'omple tant, marxo.
9: Saps? Ah, vas a l'inversa del la gran majoria.
10: Sí, intento.
9: L'Anna Alòs, que és crítica, per exemple, aquest món que ens ocupa ara, que és els influencers, que cada cop tenen més presència. Tu els anomenes influleches.
10: Bueno, sí, perquè jo en el meu Instagram em dic l'Alòs Influleches, perquè un dia em vaig plantejar, dic, però què leches influyes de gente? En qui? Saps? I vaig pensar, pues mira, m'invento un terme, l'acunyaré, influleches, i mira, ha funcionat.
9: Sí, sí, que és, bueno, és el teu, com ho diríem, la teva nomenclatura actual,
10: sí,
9: no?
10: Sí,
9: influleches. Bueno, escolta, anem al llibre perquè allò que va dir Guardiola, t'has buidat, t'has tret, has explicat tot el que t'ha vingut al cap, això, que és que t'ho vas apuntant, ha sigut un exercici de memòria
10: totalment, no m'hi ha apuntat res.
9: Carai.
10: Res, no, és que no soc molt poc metòdica, a la meva vida, llavors no ho seré escrivint. I realment ha sigut un exercici de memòria
9: Parles de molts noms, que ara el repassarem amb l'Ester Muñoz. Ester, bona tarda.
12: Bona tarda.
9: Però per començar, anirem amb el nom d'aquests darrers dies, aquestes darreres 48 hores, que seria el de Jean Laporta, que, per començar, se't va acudir, expliques, convidar a participar-lo en uns pastorets que es van organitzar al Teatre Romea.
10: El Luz de Gas. Romea és on surten sempre els pastorets. Els seriosos. Jo els vaig sobreguionitzar i els feia amb el Luz de Gas. El Fede Sardà ens deixava a la sala.
9: Ah, sí, el Fede.
10: I ho feia amb Benèfic. Li vaig donar un guió que se'l va saltar, va fer el que li va donar la gana, com fa sempre, però...
9: Bueno, va improvisar, que és una mica la seva manera de fer, no? I tu li havies... hi havia una frase que diu que expliques en el llibre que no la veia, que és la de que feia una sàtira de Julio Iglesias.
10: Perquè jo deia que si no et portes bé et posaré una cançó de Julio Iglesias.
9: I ella deia, tu li deies, si no et portes bé et posaré una cançó de Julio Iglesias i una pel·lícula de Sandra Bullock.
10: De Sandra Bullock. Són les coses que jo mai faria, no? I llavors ell deia, jo això no ho puc dir, perquè el Julio Iglesias és amic meu i la Bullock m'agrada molt. Dic, pues no ho diguis. Fes el que vulguis, que vols que et digui jo ara.
9: I no ho vas dir.
13: La meva referència, hòstia.
9: Perquè, clar, és que parles d'infinitat de noms que no tindrem temps a repassar.
10: No, clar.
9: Que només el pots comprar a Amazon.
10: Sí.
9: Això és una nova manera de publicar, no?
10: Bueno, sí, jo al món editorial he deixat de creure mal i em crec que l'editorial més gran del món, que és Amazon. Amazon va començar com a editorial. Després va començar a vendre productes. Però Amazon és una editorial, de fet. I la veritat és que quan tu tens cada dia el rapport de lo que vens, vull, això no té preu.
0: Es guanya més o què?
10: Un 60% de royalties contra un 10.
9: Ara estava,
10: això és públic, eh?
9: Quan has entrat, que m'has dit, no? Que m'estava comentant l'Ester Muñoz, que havies publicat amb Amazon, estava intentant recordar que havia entrevistat, que també ho havia fet, i és el Xavier García Luque, que va fer un llibre molt interessant.
10: És veritat, que has comentat, sí.
9: I també va publicar amb Amazon, claro. estava molt content. Bueno, anem amb més coses, més, perquè clar, sí. És que això no t'ho acabes.
0: Hi ha més noms, més anècdotes, més històries que l'Anna Loz escriu en aquest llibre. Un dels homes amb els que també va dinar, igual que amb la porta, i que a més li va salvar la vida va ser el desaparegut pilot d'automobilisme Niki Lauda.
1: Què me diu?
0: Sí, explica l'Anna llibre.
1: Què va passar?
0: Que resulta que ella es va posar a la boca una bola de wasabi pensant que era el bocat sort del Niki Lauda que et va salvar la vida, literalment.
10: No, em va agafar pel coll, em va portar al lavabo i em va posar al cap, que encara no sé com hi vaig cabre allà, a sota l'aixeta. Jo m'estava morint, m'estava cremant per dintre.
0: Oi, per favor.
10: Sí, mullant-me la nuca vaig
9: aconseguir. Però vas agafar la bola o com si fos el bocat.
10: Bueno, és que era com...
9: Però així de grossa, la bola de wasabi.
10: Com si fos una croqueta. A veure qui se li acudeix posar a tamany de croqueta. Era a l'Ocean Drive d'Ibiza. Jo tenia el Niki Lauda a l'esquerra. A més, el tenia al cantó de l'orella més fotuda.
0: Però us coneixíeu d'algú o no? Us coneixíeu?
10: No, ens vam conèixer en aquell sopar i sort d'això.
9: Llavors et va veure que t'escanyaves i et va agafar i et va portar...
10: És que jo no podia parlar. És que no, tu saps el que és una bola de wasabi, la boca?
9: Sí, no, si hi ha una bola petiteta ja quedes escanyat.
0: Però la vas poder escopir o així?
10: No me'n recordo, Montse.
0: Perquè si tu vas empassar això...
10: Jo crec que m'ho vaig empassar.
1: És una bola de lava.
10: Jo crec que sí, que m'ho vaig empassar.
0: És una bola de lava.
1: Sí,
10: és lava. Magma. Però aquell tio em va agafar pel coll i em va arrastrar, de veritat.
9: Però Niki Lauda, poca Niki, broma amb, amb Niki Lauda.
0: No és l'únic gran nom que surt al llibre, perquè després un altre nom que també surt és Flavio Briatore. Diu que va prendre per una pertorbada. De fet, aquesta és una de les històries que has explicat aquí al Versió RAC1.
10: Sí, i el Clapés està basat a la taula rient.
0: També el cites al llibre, eh?
10: Sí, el cito, perquè aquell dia que ho vaig explicar, el Clapés estava sota la taula que no podia continuar parlant.
9: Bueno, què?
10: Que,
9: sí, i tant. Bueno, explica. Bueno,
10: a mi se'm va... El Briatore venia. Jo li vaig dir al fotògraf, anem, perquè jo sempre faig les cròniques a porta. Mai les vull a fotocol. I se'm va enganxar el taló amb una... Com es diu això? Amb una alcantarilla?
9: Una claveguera.
0: No?
10: I jo no podia treure el taló d'allà. I l'únic que vaig poder va ser enganxar-me a la cintura del Briatore. El Clapés ja li està agafant la parla.
9: És que és memorable. Aquest moment és memorable. Et vas llançar...
10: Que em vaig abraçar amb ell tots els de seguretat, perquè aquest home va amb molta gent de seguretat, la cap de premsa, tothom estirant-me, la meva cama no cedia. Clar, i el tio em mirava i de repente li dic, com està la Gregoracci, perquè jo havia anat de copes amb la seva exdona, bueno, que era dona en aquell moment, a Eivissa, perquè a Eivissa passa tot. I em va dir, bene, i l'home no es movia pensant-se que jo era una maldita pertorbada. Vull dir,
0: una fan, no?
10: Una fan, clar, perquè deu tenir fans, aquest senyor, no sé per què té fans.
9: Home, no tinguis cap dubte que tu, tot, com diu el senyor Marcelí...
10: Soc tan poc mitòmana, jo.
9: Tot es despatxa. Escolta, i vas treballar una etapa, que també ho expliques en el llibre, a Eivissa.
10: Feia cròniques des d'Eivissa.
9: Aquella, allà a Eivissa arribava, jo recordo que hi vaig treballar un any bueno, passa tot, però en 3 mesos, perquè la resta...
10: Amb un mes passa.
9: Bueno, amb un mes, exacte. Sí. Allà arriba tothom i després, amb un mes, marxa tothom.
10: Marxa tothom, afortunadament, perquè allò és...
0: Però a dia d'avui també és igual, perquè sí que és veritat també que...
10: S'allarga una mica més.
0: De Barcelona expliques, per exemple, que tu parles en un capítol que es diu Juevelàndia, no? Que dius que a la teva ciutat, fins que va arribar el Covid, gairebé tot passava en dilluns, però jo no sé si això ha anat
10: dijous,
0: de baixa ara.
10: En dijous.
0: Sí. Ara ja no és així.
10: És que ara no passa mai res a Barcelona. No passa res. Que no ho veieu.
0: I per què?
10: No sé, està agonitzant, ha entrat en barrena. Mira, jo et diria que en tot el tema independentista, no em fico en política, eh?
0: No, eh?
10: En tot el tema, la vida social va entrar en barrena i amb la senyora Colau, amb com ha induït. Bueno, la senyora Colau, perdoneu, amb els comuns.
9: No, la Colau.
10: Bueno, és que no sé, no li agrado gaire, jo. Però...
9: No, jo tampoc.
10: Saps? A mi
9: tampoc.
10: Tampoc li agradem?
9: Soc una mica del club, sí. Bueno, no compartim tot, que som molt respectables, però no compartim les seves idees. Per tant, no hi ha vida ara, diem que la cosa està molt...
10: La vida social està molt morta a Barcelona, és que no té massa sentit. No.
9: Escolta, clar, parles de moltíssima gent, parles de figures de passarel·la, Naomi Campbell, que per cert va ser parella de,
10: bona,
9: de Flavio Briatori. Sí. Clar, per exemple, els Gaudí. Vols dir que abans els Gaudí atreien a la passarel·la, em refereixo a la passarel·la Gaudí, que ara ja l'he perdut el nom, crec que és la 080.
10: La 080, sí.
9: Atreien, no, era un pol d'atracció de figures més internacionals que ara? Creus que també ha anat a menys, això?
10: Sens dubte, en el moment en què s'acaba la Gaudí, perquè la Generalitat li treu tota la pasta, tota la subvenció.
9: Sí, s'acaba per això?
10: Sí, sí, clar, perquè no me'n recordo, va ser el govern d'Esquerra, em sembla, si et recordar. Llavors entra la 080, que és una petita broma a lo que és el món de la moda. Sé que molta gent s'enfadarà perquè dic que això...
9: Però a l'edat que tens jo crec que ja ho pots dir, no?
10: Sí, molt guanyat. Molt guanyat, sí,
9: no?
10: Sí.
9: I després d'estar uns mesos en coma,
10: sí,
9: també, no?
10: Molt guanyat.
9: Per la Covid, sí, vull dir que... A veure, COVID, crec que tens permís...
10: No li diguis la Covid, és el Covid, és un tio. No em dóna la gana de que sigui la Covid. És el Covid.
9: El Covid.
10: Ja sé que és una malaltia i que té que ser femení, sí, però sí, em fa molta ràbia.
9: El Covid.
10: Ara em miren els homes a la taula, em miren.
9: No, però...
1: No. El COVID, clar, sempre la culpa els homes.
2: Però és que mira un home que no...
1: No, perdona, si hagués sigut un home que se't ve sabre un altre a tu la cintura, què hagués passat amb l'Obriatore?
9: Bueno, que estàvem amb això, perdona, que t'he tallat, que estàvem explicant això de que abans hi havia... que es va tallar el finançament, no?
10: Sí,
9: i aleshores van a menys.
10: La 080, que és una mica, pues, la tauleta de nit de la moda, i és així.
9: Aquí, bueno, vas tenir relació amb Naomi Campbell, o...
10: Això va ser
9: els Raudis,
10: eh?
9: Que expliques que ella no volia desfilar. Es veu que...
10: No volia, però això va ser apoteòsic, perquè jo entro al backstage i veig aquella senyora negra corrent,
9: corrent
10: amb aquelles cames que té.
9: Un tros de senyora, un tros de senyora.
10: I les meves cames de 1,60 que faig total, o sigui, i ella fa 1,80 total, i m'agafa del braç i em posa... Jo corrent rere d'ella amb el fetge a la boca. Vull dir, allò va ser horrorós. I dic, aquesta dona, què li ha passat?
2: No et deixava anar, no?
10: No em deixava anar. I el Marinyas anava rere meu, suéltate. Jo,
2: però
10: que no
2: ella
10: puedo.
2: Et va agafar i t'estirava.
10: M'estirava, i no, jo no em podia deixar.
9: Però on et portava?
10: No ho sé, jo corria darrere d'ella. Jo no sé on em portava, m'arrastrava. I em va ficar dintre el camerino de Vittorio Luchino.
9: Oi.
10: Perquè ella tenia que desfilar per Patricia Bendaño, que és una dissenyadora gallega, i ho pagava la Diputació de Galícia. I, bueno, la Diputació no ho sé, bueno, li pagava Galícia al govern, i què va passar? Que ella va dir, jo desfilo per Vittorio Luchino. Jo li deia, noia, que t'ha pagat l'altra. Jo li deia en català, li parlava en català.
2: Ah, sí?
10: Sí, de sobte li vaig dir, tu t'has donat un cop al cap, tens que anar a desfilar, però em va entendre perfecte, eh? Em va trencar la porta.
2: Com?
10: La va trencar, va ficar un candau, i a dintre jo, amb l'Esperanza, la patronista, la modista de Vittorio Luchino.
9: Però qui va tancar la porta, ella?
10: Ella. Jo d'aquí no surto, d'aquí no salgo.
2: Però què li va agafar?
10: Que no volia desfilar per
2: bueno, dius al llibre que no li agradava la roba.
9: Però, perdona, és qui li havia contractat, no?
10: Qui li havia pagat, perquè aquestes no venen si no cobren abans.
9: I no volia desfilar per ella.
10: No, es va negar rotundament. Va desfilar, finalment. Però va desfilar perquè els estilistes d'una agència de comunicació, que era el Vicente Suárez, en aquell moment li va cedir els estilistes, que ja la coneixien, i van agafar el vestit de la Bendaño, que tenia que desfilar ella, i li van trencar per tot arreu, el van convertir en un vestit diferent i va dir, ara me gusta.
2: El van customitzar, no?, una mica.
10: Sí, el
9: Bendaño, el dissenyador, el que havia pensat...
10: No comptava per res, pobra senyora.
9: No. Bé, estem parlant amb l'Anna Loss, Lo que nunca conté, de l'editorial Amazon... Sí, parla d'un grapat de noms. Un altre, a
2: veure. Mira, Toni, hi ha una que, ara que parlava de cames, a mi m'agrada moltíssim, he rigut moltíssim llegint el llibre. Durant els anys que l'Anna va treballar a Eivissa, va coincidir amb molts protagonistes de l'Star System, i una d'elles va ser Tina Turner.
10: Sí.
2: Que
10: m'hi diu?
2: Que, a més, no us ho perdeu. Es veu que si busques a Google no hi ha constància que la cantant hagi estat allà, però és que resulta que l'Anna va coincidir amb ella en un hotel esmorzant i li va fer una pregunta sobre les seves cames.
10: Bueno, sí, és que ella em va dir hablemos, com ho saps? Jo parlava amb el meu anglès macarrònic, dic, ai, Déu, i ara és aquelles ocasions que dius, vull parlar com Shakespeare, però clar, no pots. I li vaig preguntar com es aconseguien aquelles cames a aquella edat. I
2: què et va dir?
10: Pues ballant un mínim de 2 hores.
9: Però tu com la vas conèixer? Perquè aquesta dona...
10: Ella em va conèixer a mi, jo no la vaig conèixer. Ah, com la vaig reconèixer?
9: Sí, perquè no deu anar amb aquest cabell, jo devia ser perruca, no?
10: No, porta un mocador al cap. Un mocador. Però jo ho vaig veure, era que era Tina Turner.
9: Sí, vas...
10: Sí, sí.
9: Sí,
10: sí. Sí, la veritat és que sí.
9: I és curiós que no se sàpiga que estigués...
10: No consta a cap lloc. Així com la Goldie Hawn, que també la vaig conèixer a Eivissa, sí que consta que ha estat... Jo pensava, quin tio més guapo porta, després vaig veure que era el segon.

0: Oies.
1: Sí, i a més ha viscut a Eivissa molts anys, a Santa Gertrudis. Llavors, estava amb la Kate Moss, que la devia de veure uns dies, i jo vaig voler fer una mica de crònica del tema, i va ser tan estúpida i tan antipàtica, i em va donar una empenta, i dic, tu, a mi no m'emputxes, tia.
2: En sèrio?
1: Sí, a mi les tres empentes de la meva vida...
0: A veure, les recordes, les tres empentes?
1: Sí, senyor.
0: A veure.
1: Risto Stoikov.
0: Empenta?
1: Em va tirar a terra.
0: Què dius? Què dius? Per què?
1: Perquè un dia vaig anar a fer vestuaris al Barça, que què feia jo allà, no ho sé. Jo estava a l'avantguàrdia, aleshores.
0: I em van enviar el vestidor al Barça?
1: Sí.
0: I què va passar? Va sortir
1: com... Coses del Màrius Carol, no sé què hi devia fer allà. Que era quan Guardiola sempre anava amb un llibre sota el braç, perquè era l'intel·lectual del Barça.
3: Era el gran filòsof.
1: I va dir que el llibre millor de la seva vida era Los Puentes de Madison.
2: És veritat? Sí, és veritat, me'n recordo d'això.
1: Me'n recordo.
2: Sí, sí.
0: Aleshores, què va passar? Que va sortir Risto i em va fotre una empenta.
1: No sé què em va passar, jo sé que em va fotre una empenta i em va tirar a terra i tots els fotògrafs el van renyar. La segona... Quina va ser?
0: Kate Moss, no?
1: La Kate Moss, i la tercera, que també l'explico el llibre, Puff Daddy. Puff Daddy, el rapero.
0: Ah, també va fotre...
1: Està a la presó, crec, ara.
0: Sí, uh-huh. No ho sé, ara ho buscarem, a veure,
1: crec
0: no sé.
1: Crec que ara està a la presó.
2: Però sí. I per què t'empeny la gent? No
0: però el Puff Daddy per què? Sí. Perquè el molestava.
1: El Puff Daddy perquè... No. Venia amb 4 o 5 guardaespatlles i em va donar una empenta en una platja d'Eivissa, que era una rave a la nit, i jo no sabia qui era. I li vaig tornar, dic, tio, a mi no m'empenyes, però a què vas? Saps? I resulta que era el rapero Armado.
3: El Puff Daddy.
2: És en una presó de Nova Jersey.
1: Sí, sí, veus? Sí, està empresonat. Sí, jo...
0: Veieu com la Losa està al dia? De...
2: Sí, ho sap tot, eh?
1: Sí,
0: està empresonat. Per què està empresonat?
2: Li van caure 4 anys per transportar persones per prostitució.
1: Exacte. Hòstia,
0: el Puff Daddy.
1: El Puff Daddy, no saps el que és això, mare meva. Perquè el tio està xalat.
0: És aquest, no? És aquest.
3: Ja, bestete.
0: Jo no sabia que estigués a la presó. Bueno, anem amb... A veure, Esther, amb un altre nom.
2: Hi ha un capítol... el 26, que es diu Famosos, famosos muy famosos, famosos molt famosos.
0: Bueno, és que no te'ls acabes, els famosos.
2: És una llista llarguíssima, i em sembla que l'Anna s'ha quedat amb coses per explicar,
1: No,
2: igual has de fer una segona part,
1: Ni t'ho imagines.
2: Doncs aquí parla de la Shakira i el Piqué, i explica que la parella es va consolidar a l'agroturisme Zero Divisa. Aquesta és una notícia que tu vas donar en exclusiva, que a partir d'aquí et van cridar molts mitjans de comunicació, entre ells Ana Rosa Quintana, que va ser la primera.
1: Va ser la primera i va ser el que vaig anar.
2: I tu hi vas anar allà. Sí. Però després expliques que això ens ha fet molta gràcia, que a la presentadora Carmen Alcaide, que va presentar durant molts
4: tomate,
2: anys, correcte,
4: Jorge Javier.
1: A l'Anna Rosa, quan l'Anna Rosa no hi era.
2: Et va dir que volia que expliquessis una informació sobre la família de Shakira, que era relacionada amb que la família de Shakira vivia a Blanes, però una informació que tu no tenies, i ella volia totes sotes que la diguessis.
1: Em va dir, diu, tu conoces mucho, ¿no?, a esta família, dic, jo los he visto en mi vida. Jo no. I em diu, bueno, pues te lo preguntaré en directo, i dic que sí, dic que no voy a decir que sí, que no los conozco. I va, en directe va i m'ho pregunta, i vaig dir, no los conozco de nada.
2: Això passa molt en els mitjans, que fan dir coses que no són.
1: Però jo no podia dir que els coneixia, no els havia vist en la meva punyetera vida.
2: I llavors, a més, es devia mosquejar, no?, quan vas fer això.
1: No
2: o què?
1: Sé, no, va canviar de tema ràpid. Veus? I després no, ni em va despedir ni res.
0: Però em va dir que diguessis que sí, que els coneixia.
1: Sí, jo què cony haig de dir que els conozco, si no els conozco.
5: Ei, què tal, sóc el Gerard Piqué. Doncs
0: hola,
5: també, Gerard. A mi també m'hagués encantat no conèixer la Shakira.
0: Sí, ja té raó,
5: ni amb ella ni la seva família.
1: Sí, perquè no tan malament, tio.
5: Bueno, sí, però m'hagués estalviat moltes cançonetes contra mi.
1: Això
5: vull dir,
1: sí,
5: la torre que m'han donat amb la punyetera cançoneta aquesta.
1: Treu això.
0: Bueno, te n'ha fet unes quantes.
5: Mira, a mi que em xiulin
0: el...
5: Ja no, si no se n'ha cansat. Vull dir, a mi que em xiulin el Bernabéu, escolta, és sinfonia, o a Cornellà, m'és igual. Però amb això t'asseguro que no puc, és que no ho aguanto.
1: Va, treu-te el Seiko, va. Treu-te el Seiko.
5: Per què me l'he de treure?
1: Perquè et queda
5: fatal, home.
0: Bueno, no sabem si era un Seiko o no.
5: Sí, bueno, i què?
0: Anava a preguntar-te, que també abordes el món de la política, t'hi has fet molt amb els polítics o t'has anat trobant per la nit?
1: Sí, no, amb aquests m'hi he fet bastant. M'hi he fet bastant i m'agrada molt, fer seguir els candidats.
0: Sí?
1: M'agrada molt. Quan hi ha eleccions, durant 3 anys vaig seguir els candidats, a un candidat cada dia.
6: I així ens allò de prop, quins guanyen i quins perden?
0: Ara.
1: Ai, Déu, sabia que m'ho preguntaries, eh?
6: Bueno, és que clar.
2: Home, José Montilla, a tu t'agrada bastant,
1: m'agrada molt Montilla, i encara m'agrada molt. Parlo molt amb ell i és un tio molt culte i m'agrada parlar amb ell.
2: Ah, tens una anècdota boníssima amb Paulina Rubio. La podries explicar, aquesta anècdota? Què va passar?
4: I Montilla?
2: Montilla i Paulina Rubio en una desfilada de la Rosa Clara.
0: Què passa,
7: que hi va bé, hi va bé... Una parella, no m'ho hagués imaginat mai.
0: Hòstia, això sí que és un impacte, eh?
1: No, perquè la Paulina va desfilar per una marca de núvies i després va cantar. Va cantar, bueno, allò que fa ella, que no és cantar ni res, però bueno. I...

0: va pujar a l'escenari i el Montilla se la mirava, jo dic, que hi presi, t'agrada? I em dius, ostres, és guapa, eh? Jo deia, home, bueno, tots són gustos, no? Però li va encantar la Paulina Rubio. No sé si se'n recordarà, això, però esclar, jo me'n recordo a tot.
1: Home, que sort, que Montilla és un tio consalero, eh?
0: A la Paulina Rubio li vaig expulsar la pols a l'enciamada dels ombros a Eivissa.
2: Sí, també ho expliques, això.
1: Què me diu?
0: Sí, tu portava tots els... Havia menjat enciamada, portava tot el vestit en pols blanca, jo li expulsava, li netejava. Li deia, nena, que l'enciamada s'ha de menjar d'una altra manera.
3: Boníssima l'enciamada d'Eivissa i de Mallorca.
4: Sí, la de Mallorca i la de Menorca, que em sembla que...
0: També.
4: Que també n'hi ha d'enciamada. Sí, ja passen aquestes coses.
3: Ara, després el Montilla, Anna, també et va fer un cop cridar moltíssim una vegada que te'l vas trobar al restaurant Set Portes.
0: Al Set Portes.
3: Què va fer? Què va fer?
0: No, pobre home, no va ser culpa seva. És que jo m'havia tret el cabestrell del braç aquell dia mateix que m'havia trencat l'húmer. I encara em feia mal, no me'l tenia que haver tret. I l'home em va abraçar, i a l'abraçar-me em va tocar el braç, i que em feia un mal horrorós, i vaig cridar que van venir de seguretat i tot, eh? Però no em toquis! No et toco.
4: Ai, pobre
1: Montilla.
4: Pobre president.
3: Va fer bona intenció, era bona intenció. Home.
0: Era president, eh?, quan em va passar això. Sí, sí.
4: Pues mira, bueno, parles de Montilla, parles de Pasqual Maragall, parles de...
0: Fins i tot el Pasqual sempre es va almorzar molt distant amb mi, veus? Menys el dia que em va donar una tarda i em va dir, no sé si ja te l'he donat, però com que ara em deixen fer les coses dos vegades, pues
4: diu molt d'ell.
0: Sí.
4: No, anava a dir-te que fins i tot amb Rajoy vas tenir també un rifirrafe, no?
0: Hosti, perquè... Sí, perquè li van sortir disparades les ulleres quan li vaig fer una pregunta, i jo buscant les ulleres per terra, i sempre que passa...
4: Però tu les ulleres d'ell?
0: Les ulleres d'ell, sí.
4: Jo les buscaves tu?
0: Sí, perquè quan tu veus el senyor que estàs entrevistant, que li cau les ulleres, pues et tires a terra a buscar les ulleres. I clar, érem 4 o 5 buscant les ulleres.
1: Però és que no fue la única vez que pasó esto, ¿eh? Que ya me pasó, estoy acostumbrado, porque, bueno, de hecho...
4: Sí, había un capítulo...
1: Una vez, haciendo campaña, sí. el hijo de la prima de mi mujer,
4: eso va a ser gros, ¿eh?
1: Pues me dio un puñetazo en la cara que me arrancó las gafas en plena campaña electoral y me la rompió, ¿eh? Bueno, pues ya dije... Pues sí, yo ya dije que fue una anécdota, no fue nada.
5: Buenos días, me encuentro muy bien, muchas gracias, vamos. Ya ha pasado, así que ahora...
6: ¿Te lo dio mucho o qué?
0: Nah, un tío simpàtic, ¿eh?
4: Al Rajoy. No.
0: Molt simpàtic.
5: No, estoy bien, ¿eh?
6: ¿Cómo lo vivió,
5: presidente? Bueno, es todo de repente y muy rápido, ¿no? Sí, pero en fin, ya pasó. Es decir, no hay que darle más importancia que la que tiene. Somos un pueblo civilizado, tranquilo y moderado, y hay de vez en cuando la excepción que confirma la regla.
1: Me metió un gancho que, vamos, que me dejó doblado.
4: Le van fotre una castanya.
3: L'Anna té una anècdota amb Salvador Illa, que et va donar una targeta seva i la vas perdre.
0: Sí, després del Covid. Sí, pobre home, quan radiava tot allò, li vaig dir, ostres, està tocat ballar amb la més lletja, eh? I em diu, calla, perquè, bueno, m'està explicant una mica i tal. I em va donar una targeta i diu, és el meu número privat. Doncs no la trobo. Jo crec que la devia tirar perquè així no el truco.
4: Que també, de veritat...
0: Si no, avui l'hauria trucat pel tema dels pressupostos.
3: Aprofita per fer una crida.
0: Targa.
3: No, però fes una crida a través de
4: RAC1. Això t'ho arreglarà l'Adrià Santa Susanna, t'ho resoldrà.
1: A veure si te pot passar el telèfon.
4: A veure, que hem de marxar... Vine un altre dia, el dia que quan tornis a venir a presentar el programa... El llibre, vens i passes una estoneta pel programa.
0: Sí, eh?
4: Clar, Lo que nunca conté i el llibre que el trobareu a Amazon.
0: Ja hi és, eh?
4: No, per això dic que ja el trobareu. Anna Loss, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
7: 2 minuts i tornem.
8: La Repesca, amb Marina Arbós.
9: Ai, que maco! Així sona La Repesca!
7: I a aquesta hora ens posem romàntiques, però romàntiques de debò, i recuperem la secció de la Clara Caraltó, el 9C, Paraules d'amor. Avui sobre el primer amor, aquell primer amor. Tot i que té molt bona premsa i sembla que sempre hagi de ser pur, intens, inoblidable, curiosament, gairebé mai, i menys ara, acaba bé. Doncs no us perdeu tot el que n'ha dit la literatura.

0: Clara, bona nit.
1: Bona nit.
0: Nova edició del Paraules d'Amor. Què ens tens preparat per avui?
1: Mira, hi ha un escriptor francès, Mireia, que deia que estimem només una vegada les nostres vides, la primera.
0: Sí.
1: Ai, avui que prendrem mal amb aquest tema que porto. El primer amor té molt bona premsa, per tota aquesta cosa de la puresa, de la intensitat, de cosa inoblidable.
0: Però jo et faria un matís. Primer amor vol dir primera vegada que tu sents que t'has enamorat, que sí, et passa alguna cosa, les papallones, els nervis, tot això, o és el primer amor que, és a dir, que ha set o parella, o que ha mig funcionat, o que ha passat alguna cosa? Perquè aquí hi ha una diferència.
1: Hi ha un matís. Ens funcionen tots. O sigui, jo crec que anem a la cosa més essencial, que és la primera vegada que sents que t'enamores, però és veritat que literàriament ens funciona en el moment en què hi ha o no hi ha correspondència. Ja veurem que en trobarem de totes menes. Però és veritat que és aquest moment a la vida que et penses que ho saps tot i encara no saps res, que pateixes i ets feliç d'una manera sospitosa, i sobretot és aquest moment que quan han passat els anys i t'ho mires, hi ha aquell punt de vergonya aliena i de tendresa, i no sé si guanya més aviat la vergonya aliena que no pas la tendresa, eh?
0: Segurament, perquè a més et creus que ho estaves fent bé.
1: Que ho estàs fent bé.
0: Però no, això és totalment fals.
1: Mira, hi ha una altra frase, clar, és tot frases instagramejables avui 100%, que jo me la vaig aprendre de memòria als 16 anys, que és moment de grans enamoraments, que era de l'Eduardo Galeano, que deia que somos todos mortales hasta el primer beso y el segundo vaso, y eso lo sabe cualquiera por poco que sepa.
0: Caram.
1: Clar, després també, tota aquesta cosa, mai no acaben bé els primers amors. És això. És aquell moment en què passa alguna cosa com màgica amb algú. Això que deies, no? Quan l'altre et correspon i de cop i volta el món té una qualitat que no la tenia abans. És una cosa, és una descoberta,
0: un color, una
1: vegada,
0: olor diferent.
1: Exacte, amb tota aquesta cosa absoluta de les primeres vegades, no? Clar, i tu ara deies això de després el recordem com un desastre i deiem, ostres, tu creus que és més, a veure, si ets més optimista o pessimista, és més un aprenentatge, o sigui, aprenem més a estimar o aprenem més a equivocar-nos amb el primer amor? O totes dues coses?
0: És que aprens tant, ja, és tan necessari, no sé, clar, a veure, ara aquí, això que deia abans, les persones que tinguin un primer amor que els ha funcionat de sempre, endavant i perfecte, però en general la prova-error jo crec que és la garantia d'èxit, no? Perquè, esclar, és que són tantes primeres vegades de tantes coses que...
1: Total. No et preguntaré fins on recordes el teu primer amor, però sí que t'explicaré per què el recordem tant. Es veu que hi ha una resposta científica. L'impacte emocional, la intensitat emocional del primer amor, es veu que genera totes unes respostes fisiològiques, neuroquímiques, val? Que fan que es consolidi aquest primer record. És com que el nostre cervell està predisposat per recordar, per encapsular i després poder recordar de manera molt vívida aquest primer amor. És a dir, amb el segon i amb el tercer ja no passa, però amb el primer sí que passa. Estem d'acord que el primer amor és un fenomen universal que fascina la humanitat, això la literatura ho sap molt bé. És veritat que la literatura, els primers amors, no acostumen a ser feliços, però acostumen a ser això que es diu fundacionals. Són un aprenentatge, sí, això sí, que deies sí, tu, eh? Sí. És una mica que la cultura ha convertit en mite aquest petit desastre de l'enamorament, val? I del primer enamorament. I avui el que farem a través d'històries i d'autors és veure una mica com s'han aproximat als primers enamoraments. Però, Mireia, et volia demanar si ens pots dir una cançó que tu et recordi aquestes èpoques de primer amor.
0: És una cançó que dius... A veure, té un munt d'anys i ells són uns clàssics, però és que...
1: T'hi porta.
0: Última, sí. Sí, sí, sí, sí.
1: Que soni, doncs.
0: Beatles, sí, sí, el Here Comes the Sun, per mi és una època molt concreta i unes imatges molt concretes, perquè és veritat, el primer amor, te'n recordes això, tinc gravadíssimes moments, moments concrets, no?
1: Que bé. Sí, sí. Doncs
0: espero que tu també.
1: Sí. Mira, però ara començarem, no t'explicaré el meu, començarem amb el primer amor, anem a la literatura, ja amb el primer amor d'Ivan Turgenev, que és un autor rus. El títol de la novel·la és una novel·la curteta, és una delícia, està traduïda al català, la publica el 1860, està editada per Petits Plaers, i és una novel·la molt, molt maca. Llavors, clar, Ivan Turgenev és rus, val? I el que ens explica en aquesta novel·la... Ah, això et volia dir, amb el títol, Primer Amor, això deia. Primer Amor, el títol no ens enganya, no hi ha sorpresa, val? El que sí que t'he dit és que m'he quedat molt sorpresa perquè hi ha moltíssimes ficcions, ja no només novel·les, poemes, sèries, pel·lícules, relats curts amb aquest títol. És a dir, és això que deia.
0: Primer Amor.
1: Ens fascina aquesta cosa del primer amor. Doncs Ivan Turgenev, en aquesta novel·leta, ens explica l'experiència d'un jovenet de 16 anys, Jo no sé si tu tornaries als 16 anys. Mm-hmm. Època de gran revés amorós, eh, els 16. És aquell moment...
0: I de tot en general.
1: I d'adolescència terrorífica una mica. Té 16 anys i resulta que ha arribat una família nova al veïnat i ell agafa Petrovich, va cap en aquesta casa i diu, bueno, ei, soc Petrovich, que vinc aquí al costat, què tal, com esteu? I el que passa és que aquesta nova família és una família aristòcrata, arruïnada, i la filla de la família és la princesa Zinaida, que i s'enamora com un boig de la princesa Zinaida perquè és superdivertida, superintel·ligent, superriallera, tot, val? Llavors està molt bé perquè ell ho viu tot amb una intensitat tremenda i tot barrejat, és a dir, sent molta alegria, sent gelosia, se sent exultant,
0: tot crema, però
1: a la vegada se sent rabiós, perquè què passa? No és l'únic que sent això per Zinaida, tot el veïnat està captivat amb ella i li surten pretendents de sota les pedres. Val? Mira, hi ha un moment que diu, oh joventut, joventut, creus posseir tots els tresors de l'univers, fins i tot la tristesa et serveix de distracció. Que m'agrada molt perquè ens ve a dir aquesta cosa de ets molt jove i sempre penses, i quan ets jove penses que no s'acabarà mai la joventut, però a mi també trobo que és molt fi aquesta cosa de la tristesa et serveix de distracció, perquè amb la tristesa del primer amor sí que és intensa, però hi ha una sensació també, el dolor no pesa del tot, la pèrdua no és del tot real, saps què vull dir? És una tristesa que saps que és reversible, encara no t'hi has trobat.
0: Tot és solucionable.
1: Exacte. Sí. És a dir, ens ve una mica com que el primer amor no ens enganya pels fets, sinó perquè pel temps, perquè creiem que durarà per sempre. Resulta que quan ell tenia 16 anys, que és la mateixa edat que té el seu protagonista, a la novel·la està bé perquè, a part que ens ho mira tots des d'aquests ulls enamorat, representa que ha passat uns anys i ell recorda aquest estiu en què tot va tenir aquesta intensitat, no? Doncs resulta que el propi Turgenev, quan tenia 16 anys, el seu pare, que era un coronel de la cavalleria imperial, va morir. I llavors ell va quedar al 100% a mans de la seva mare, que totes les biografies diuen que era una senyora... com t'ho diria?
0: Autoritària,
1: okay. Amb una presència dictatorial bastant abusiva, val? Diuen que tots els problemes per relacionar-se amb aquest pobre senyor li venen de la relació amb la seva mare. És més, Javier Marías, que té un llibre que es diu Vides escrites, on parla doncs, de biografies insòlites de diversos genis de la literatura, parla de Turgenev, val? I el capítol on parla d'ell comença així. Diu, el pessimismo de las novelas y cuentos de Iván Turgenev debió de ser el tributo mínimo y menos dañino de cuantos pudo pagar a un entorno familiar ominoso. Su acaudalada y célebre madre era de una crueldad, mezquinidad y barbarie solo superadas por la propia madre, la abuela de Iván.
0: Tela, eh?
1: Això és l'inici d'una novel·la de terror. No?
0: És com... Home.
1: Mira, jo m'he apuntat que el dia que parlem de l'amor de mares i fills, rascaré fins al final a veure què li va passar a Iván Turgenev amb la seva mare. Llavors també diuen que era una persona molt tímida, que sempre parlava fluixet, val? I a mi m'ha fet gràcia saber que bona part de la seva vida no va viure a Rússia, sinó que va viure a París. Se'n va anar a viure a París perquè una nit al Teatre de Sant Petersburg va conèixer una mezzo-soprano d'origen espanyol que es deia Paulina García Viardot, de qui va quedar completament enamorat. I llavors va dir, mai van tenir res, diuen, però va dir, amor platònic, però una altra via també.
0: I va anar per seguir-la.
1: I va anar per estar a prop d'ella. Sí, això és el que... De fet, mai es va casar, mai va tenir fills. Diuen que potser va tenir una filla il·legítima amb una serventa. Les serventes a cada secció surten. L'altre dia amb la Virginia Woolf, igual.
0: Sí.
1: Petita red flag d'Ivan Turgenev, no sabem què va passar amb la serventa, ja ho investigaré també, si de cas, però us he de dir que...
0: Molta feina tens ara.
1: Ja, tot és anar apuntant. Però és veritat que el seu primer amor és una delícia, així que anotat queda.
0: Anotat queda, doncs.
1: Crec que l'Albert Pla lliga molt amb la següent autora de la qual vull parlar.
0: A veure, perquè clar, em costa, eh?
1: Veure una mica per personatge, t'he de dir. Perquè d'acord. Vull parlar de la Méline Nothomb, sí, aquesta autora belga que escriu en francès. Ella és autora de La cosmètica de l'assassí, que se'n va fer una pel·lícula fa pocs anys. i té una novel·la que es diu El sabotaje amoroso, que no s'ha traduït al català. Amb la Melina Tom, que és tot un personatge, després t'explicaré, passa una mica que les seves novel·les o t'agraden molt o no t'agraden gens. A mi m'agraden molt, és allò que no hi ha mitges tintes, saps, amb la Melina Tom? Llavors ella utilitza molt la seva vida, les seves obres, gairebé totes tenen un rerefons autobiogràfic. Llavors, en aquesta novel·la, El sabotaje amoroso, ens situa a Pequín, a un barri de diplomàtics, un gueto de diplomàtics als anys 70, perquè ella era filla d'un ambaixador belga i es va passar tota la seva infància i l'adolescència voltant per les ambaixades del món, explica, doncs, això, que als anys 70 ella era una nena de 7 anys, alerta, 7 anys, i va anar a viure amb ells una temporadeta, una nena italiana, una miqueta més gran, i ella es va fascinar. Saps aquesta cosa dels nens? Amb els nens que són una miqueta més grans.
2: Sí, sí, sí.
1: Que és una mena d'enamorament,
2: totalment,
1: no?
2: Totalment, sí, sí.
1: I llavors, la Melina Tom, que té un sentit de l'humor molt afilat, ella és molt irònica, però té un punt de mala llet, explica com aquesta Helena, aquesta nena italiana, la passeja, com si diguéssim, amb un punt de crueltat, un punt d'ingenuïtat, però també un punt de crueltat, perquè els nens més grans saben a vegades també que creen aquesta fascinació en els més petits, la passeja per aquests patiments del primer amor, eh? Llavors, ella ho explica amb molt de sentit de l'humor, però per la Melina Tom, en aquesta novel·la, el primer amor, ni tendresa, ni cosa dolça, res, o sigui, hi ha estratègia, hi ha humiliació, hi ha submissió, saps?
2: És que això t'anava a dir quan hem començat la secció, que no sempre això de les flors i violes i que tot és tan fàcil, no, els primers amors a vegades deixen això petjada negatiu.
1: Sí.
2: I més a més per això, per la pressió social suposada de que ha de ser com una cosa molt especial,
1: molt perfecte,
2: única. I sí, perfecta.
1: I sí, sí, sí, sí. Sobretot per això, perquè no saps res, estàs aprenent, llavors la primera vegada que et passa és que ostres, moltes vegades no saps com reaccionar i ho fas malament, no? És el que deies tu abans, assaig-error, no? Doncs la Melina Tom, això és molt exagerada, no? Hi ha un moment que diu, i si ella existia, aquesta Helena, estimar-la era inevitable. Per ella, el primer amor és un sabotatge amorós. I jo tenia ganes de parlar de la Melina Tom, perquè ja t'he avançat que era un personatge. Ella, mira, tu la veus, ja sempre va amb uns barrets, tota vestida de negre. És com si fos sortida d'una pel·lícula del Tim Burton. Saps? De fet, s'assembla una mica a l'Helena Bonham Carter, que sortia molt a les pel·lis del Tim Burton. És així. Llavors, ella ha explicat a les seves entrevistes, ho ha explicat molt això, ella des de l'any 92 ha publicat una novel·la cada any, però n'ha escrit 3 cada any. T'explico. Ella, dels 3 manuscrits que escriu, n'hi ha un que es publica i n'hi ha 2 que ella diu que els destrueix. De fet, ella explica, jo ja m'encarrego que ningú llegeixi aquells...
2: Pugui trobar-ho en un calaix d'aquí uns anys, no?
1: Exacte, no? Els que jo he desestimat, està clar que no els podrà llegir ningú. Jo no sé fins a quin punt m'ha entès, perquè els autors, a veure, també creen així una mica de mit al seu voltant. Jo penso, home, no aprofita algun dels manuscrits per la novel·la de l'any següent,
2: ja
1: no?
2: Ja t'ho fet.
1: Jolín! Doncs no, ella diu que ho llença. Llavors, la seva vida i la seva dedicació a l'escriptura és curiosa. Ella dedica 4, 5, 6 hores al dia a escriure, ho fa sempre a mà, en uns quaderns de paper reciclat, mentre beu tasses i tasses de te. Val? Llavors, quan ha acabat la seva jornada, tu quan has acabat la jornada, imagina, tu has acabat, has estat 6 hores escrivint, a tu què et vindria de gust fer, Mireia?
2: Home, no sé, anar a passejar, que toqui l'aire...
1: Mirar una pel·lícula...
2: Sí, una cosa contrària, exacte. Puc
1: mirar uns quants reels de gats, alguna cosa així. Doncs ella no ho fa perquè no té ni televisió, ni ordinador, ni telèfon mòbil. Res. Ella diu que es vol protegir de tot això, que ella ho explica molt bé, diu, el meu cervell, diu, és com si estigués amb 3 o 4 sintonies de ràdio, llavors jo necessito que no hi hagi més soroll, no? Llavors, quan ella ha acabat la seva jornada d'escriptura, agafa, es posa els seus guants negres i un dels seus barrets, ella viu a París, se'n va fins a Montparnasse, on hi ha la seva editorial, i es posa a llegir les cartes dels seus lectors i a contestar-les a mà, una per una.
2: Caram. No, a veure, molt entregada.
1: Molt entregada. A més, és una autora que ven moltíssim, té molts lectors que cada any esperen devotament la nova novel·la de Melina Tom, no? I llavors, a mi també m'ha fet molta gràcia perquè penses, i aquesta dona, amb què es diverteix, quin és el seu moment de... Doncs diu que hi ha bona part dels drets d'autor, que són molts, Mireia, perquè es tradueix molt i es ven molt, que els dedica a comprar xampany. Li agrada molt el xampany. Bueno, com a mínim que tingui el seu moment d'escolta, de dispersió. Sí, sí, que li agrada molt el xampany bo. Llavors diu, jo gairebé tots els meus drets d'autor me'ls gasto amb xampany.
2: És l'última cosa que hagués pensat, però endavant. Per això està molt bé aquesta vida, tothom fa el que vol.
1: Exacte, té negre mentre escriu i després, quan ja ho té fet, una mica de xampany. La van entrevistar a La Vanguardia i m'ha fet gràcia perquè hi ha un moment que li van preguntar què sap vostè de l'amor? I ella va dir, és essencial a la vida, però s'ha de saber que no tindrà el rostre que un havia imaginat.
2: M'agrada, eh?
1: Està bé.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè hi ha una cosa, no? Com que cal aprendre a estimar, però sobretot cal aprendre a no enganyar-nos. És una mica l'aprenentatge. Va, seguim. Aquesta la coneixem tots.
3: Un dia, Trabal, cuando ya había empezado la guerra civil... Dice, no tiene ninguna novela así, ¿verdad? Digo, sí, justamente tengo una novela, pero me da mucha vergüenza porque me parece que es muy mala, muy mala, muy mala. Y entonces insistió mucho para que se la diera a leer. La leyó también Joan Oliver, les gustó mucho y me dijeron que la mandara al Premio Creixells. Y salió premiada, supongo que no porque fuera la mejor, sino porque era la menos mala, ¿verdad? Supongo.
1: Es que... M'agrada molt, clar, està parlant de l'home,
2: sí,
1: és la,
2: sí,
1: és la història que,
2: Mercè Rodoreda,
1: que vull explicar, és Mercè Rodoreda. Doncs aquí la Mercè Rodoreda m'encanta perquè està parlant de l'home, però és que diu, claro, ganó porque era la menos mala. O sigui, no li agrada gens. De fet, és l'única novel·la de l'època de preguerra que ella salva. Tota la resta, les que havia escrit. Llavors, jo no crec que sigui falsa modèstia, t'he de dir. Jo crec que ella situa l'home en el propi procés d'aprenentatge, no? I vull dir que ho diu com molt, de manera molt, molt sincera. Clar, a l'home. Jo vull que llegeixis, Mireia, la primera frase de la novel·la,
2: sí?
1: A l'home. Sí, és una frase molt cèlebre, eh?
2: Mm?
1: Com què diu, a veure?
2: Home, no recordava que era així. L'amor em fa fàstic.
1: Així mateix ho diu. Primera frase de l'home. Per mi és una frase d'obertura magistral. Podríem dir moltes coses de l'amor, no? Però no, l'amor em fa mandra, l'amor em fa... Però no diríem l'amor em fa fàstic.
2: No, no, clar. Això ja, aquí, aquesta, el fàstic aquest, bueno, comporta moltes coses. Hi ha molta motxilla aquí darrere, eh?
1: Clar, el fàstic és aquesta cosa física, visceral, és el rebuig, no? Abans, fins i tot de conèixer l'amor, l'home, el personatge, ja el rebutja. Clar, llavors, és una novel·la d'iniciació, en què ara parlarem una mica de l'argument, però més o menys tothom el té clar, no? Però és curiós perquè és un moment en què la protagonista, que encara no sap ben bé què és l'amor, però ja el rebutja. Saps què et vull dir? Clar, aquesta història, deia, no? És la Loma, és aquesta adolescent que bastant tranquil·la, viu tot bé, i llavors un dia resulta que arriba el germà de la seva cunyada, el germà que ha vingut de les Amèriques, ric i tal. Llavors li han parlat molt bé d'aquest germà de la cunyada, té un rerefons autobiògràfic també, i llavors quan ella el coneix sent aquesta barreja d'atracció i repulsió que a vegades ens pot generar,
2: sí,
1: l'amor,
2: sí, sí.
1: També. I clar, en realitat penses, ostres, hi ha qui diu que la Loma, el que li passa en aquesta novel·la, és que confon el primer enamorament, a veure, què em penses tu, amb el primer desig. O fins i tot amb la primera vegada que et sents desitjada. I a la llibertat que això et fa sentir. Saps? Algú que creus que no et desitjarà mai, de cop i volta s'ha fixat en tu. No? Llavors, hi ha una mica potser aquesta barreja...
2: Saps com canalitzar-ho, no?
1: De les dues coses. Hi haurà també molt de desengany, molt de dolor, molta ràbia, i aquella cosa que deien una mica les nostres àvies de et fots gran a base d'hòsties. Doncs una mica a l'home també és aquesta història. I seguim, acabem amb un poeta, un autor català.
4: Dóna'm la mà. Que anirem per la riba, ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes.
1: Són versos de Joan Salvat Papasseit que sentim recitats per Ovidi Montllor. Clar, ens n'anem de l'amor em fa fàstic a tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant.
2: Clar, tot el contrari.
1: Tot el contrari. Clar, Papasseit, potser ningú com ell ha sabut escriure l'amor com una descoberta des del cos, no? Des del present. Ell parla d'aquest amor que acaba d'arribar, no? De fet, sembla que escrigui el poema Just els poemes just abans que l'amor es compliqui, just abans que s'esgarriï.
2: En el moment bo.
1: En el moment bo, en aquell moment en què tot és molt guai, no?
5: Tota cosa.
1: Clar, també té aquell vers tan bonic, no? Deixa't besar i t'ho besa després, que és sempre als llavis que l'amor perdura. És fantàstic, sí, el Papa Sei, no?
2: Sí.
1: I és com si tingués clar que és fràgil l'amor, que l'has de viure amb una certa urgència. I recordem també que ell es va morir molt jove. Es va morir amb 30 anys, el Papa Sei.
2: Molt jove, sí.
1: Molt jove.
2: Sí.
1: Llavors, a la seva poesia hi ha aquesta, no sé si aquesta consciència de l'amor, no? Però escriu això, no? Des de l'inici, no mira enrere, no hi ha nostàlgia encara. Ell estava casat amb una pentinadora de la Barceloneta, que es deia Carme Eleuterio, i diuen que també aquesta musa, que no és una musa llunyana, sinó que és una companya, aquesta presència del cos, és una mica per això, perquè hi havia la inspiració de qui va ser la seva companya.
2: Doncs quina manera, sí. Clara, d'arribar res al final del programa.
1: Digues. Exacte, no.
2: Vols afegir alguna cosa més?
1: Acabo amb una miqueta més de Papa Sei, que sí? Diu, la carn fa carn, el vi fa sang. Últims versos d'avui. El desig alimenta el desig, el cos crida el cos i el vi ens escalfa, el xampany també, com a la Melino Tom. Sí.
2: Doncs Clara Caraltó, com sempre, amb les paraules d'amor. Bona nit a tothom.
6: Ai, la repesca, que maravilla.
7: I més enllà de què hi ha dit la literatura, a aquesta hora també volem saber, des d'un punt de vista psicològic, què hem de saber sobre aquests primers amors que tant i tant ens marquen. Per això ara repesquem aquesta secció de la primera pedra que van fer amb la psicòloga Helena Puigguitar.

0: Dia, avui parlem de... Home, si estem a l'estiu, doncs el primer amor moltes vegades passa en aquests dies. En parlem amb l'Helena Puigguitart. Ella és psicòloga, autora del llibre A lo mejor de mi i també de La corona de les sis pedres. Helena, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, Noé.
0: És veritat, potser que a l'estiu, no sé, es fa més fàcil tenir aquests primers amors, històries d'amor en general.
1: Les dues hem posat una cara que jo crec que ens ha delatat.
0: És quan coneixes, tens temps per conèixer, fer noves amistats, viure noves experiències.
1: Sí, i sobretot aquest primer amor, no? Aquesta joventut, que moltes vegades molta gent diu aquell primer amor al poble on jo anava de vacances, allò on anava de vacances, i que llavors tornes i pum, tornes a la realitat, no? L'escola, etc, i aquella persona desapareix.
0: Desapareix totalment.
1: Tal qual.
0: Però avui volíem parlar d'aquests primers amors, que els pots fer l'estiu o no, però que segur que marquen una mica. Això és el que volíem saber. Et marca aquell primer amor?
1: Sí, jo crec que sí, una gran majoria sí. Per això hi ha aquest mite del primer amor, no? Que hi haurà gent que dirà, no, aquest primer amor m'ha sigut igual. Però jo crec que és la primera teva experiència com a cosa d'aquella cosa de sentir papallones a la panxa, de sentir aquells nervis, de veure que el temps et passa a la velocitat de la llum, et diuen els pares, torna a les 10 i no vols tornar, no? Que estàs tot el dia pensant en aquella persona. Jo crec que aquesta primera sensació corporal de l'amor dintre del cos, jo crec que no s'oblida.
0: No s'oblida. I a vegades pot ser per mala experiència, és a dir, tant per bé com per mal.
1: Sí, efectivament. I fins i tot perquè és un drama tornar a casa després d'unes vacances d'aquell primer amor, quan et separes, perquè normalment ets molt jovenet, no? Aleshores, el drama de tornar a la realitat, de separar-te d'aquella persona quan has viscut aquelles emocions, el cos, Noé, està com si fos una addicció i té un síndrome d'abstinència com una catedral. Llavors, això també crea malestar.
0: Clar, perquè estem parlant del primer amor, però també del primer desamor.
1: Sí.
0: Potser aquest seria el punt més difícil de gestionar.
1: Sí. També el primer desamor marca tant com el primer amor, i a vegades hi ha persones que diuen, jo no he tingut mai un desamor, doncs felicitats, no? Però realment es passa molt malament. I hi ha una cosa que la dic sempre, que és que el desamor marca els 13, els 25 i els 95, suposo,
0: clar,
1: no? I no sé si els 100
0: i pico. I de divorcis, i hem dit que hem parlat de dol, també ho és quan no hi ha tants lligams, perquè és la primera vegada, no?
1: Primer
0: desamor. De totes maneres, aquests desamors és bo aprendre'ls a superar sols? Necessitem ajuda dels pares? Quan els pares han de posar-se enmig?
1: Mira, jo crec que si a l'adolescent sempre dic que es fa a les primers anys de vida del nen. És a dir, quan un nen té 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anys, allà estàs construint el teu adolescent. Els que ens escoltin i tinguin nens d'aquestes edats és importantíssim. Quan et venen els pares amb un adolescent, o noi o noia, complicat, que té una situació complicada, que els hi costa, que és complex, hi ha una cosa que és veritat, que és que anem tard, perquè a vegades no s'ha treballat una comunicació. Jo em poso a vegades les mans al cap quan sé de nens que sopen, o nenes que sopen sols a la seva habitació perquè estan amb l'ordinador, i això passa, no? I encara que sembla impossible. Dinar, mira, perquè les escoles, sabem, els instituts tenen els horaris que tenen, però això passa, i llavors ja fan vida com molt, molt independent, cadascú sopa per la seva banda. No, el moment de taula és molt important, perquè aleshores aquest primer amor que tu em preguntes de han de recórrer els pares ens hi hem de posar si veiem que estan patint. Clar, què passarà? Que si tot això ho has promogut durant tota la vida del teu infant, el moment en què passi, que els hi costa, perquè comparteixen amb el grup passa a ser el top.
0: És
1: a dir,
0: important.
1: Els pares ens destronen i passa a ser el grup el més important, i comentaran abans amb els amics que amb nosaltres, d'acord? Però jo crec que en els pares també faran el comentari si ho estan passant malament, si s'ha promogut el que és la comunicació i la confiança. Això és importantíssim. I si s'ha parlat del món emocional a casa. Jo hi ha un exercici que els hi poso als pares dels més petits, que dic, demana, primera, una cosa que t'ha passat, que t'ha fet riure avui, una cosa que t'ha passat que no t'hagi agradat o que ha sigut trista, i que els pares intervinguin aquí, diguin, doncs mira, a mi m'ha passat això i m'ha passat allò, perquè vegin que el món emocional és una cosa a compartir. Aleshores, què passa? Quan tinc un primer amor i estan passant coses que no són bones, i els adults seria bo que ho sapiguéssim, els nanos vindran a dins-ho, tindran la confiança per fer-ho, perquè sabran que les emocions estan permeses.
0: I per tant és bo que també ho comuniquin.
1: Clar que és bo, sí, molt bo. Sí, inclús a vegades hi ha nens i nenes, sí, que venen a parlar amb un pare o una mare del seu amic amiga, perquè tenen tota aquesta mirada molt més emocional. A vegades la intel·ligència emocional hi està més desenvolupada amb algun amic, i recorren a un pare o una mare per dir, mira, està passant això, amb la teu filla, la teva filla, i això també inclús seria bo, no? Però aleshores, evidentment, la participació d'un adult conscient, que sap fer, com fer-ho, que és assertiu, que sap posar límits de manera amorosa, que treballa l'amor incondicional, que és el factor número 1 de protecció dels nens, i els adolescents, lògicament, és un adolescent pot fer una cosa molt mal feta, però jo no el deixaré mai d'estimar, li posaré límits, fins i tot tindrà una conseqüència, però ell ha de veure que jo mai el deixo d'estimar. L'amor incondicional el que fa també, si jo el tinc des de petit, és que si faig coses que no estan bé, si estic en problemes molt grossos, jo recorreré als meus pares, perquè sí, potser em caurà, algú, em caurà el pèl, no? Però em caurà el pèl d'una manera amorosa, també. Mm-hmm. És a dir, sé que m'estimen i que em volen ajudar.
0: Exacte, doncs aquest és el missatge que ha d'acompanyar també amb aquest primer desamor que tant ens marca. Helena, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, noi, com sempre.
2: Ara tornem.
3: La repesca amb Marina Arbós. Reconcentrat. RAC 1.
4: Digui? Marc, què passa?
5: Pots saber per què no sou aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
4: Marc, que estem de vacances.
5: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
4: Marc, és que no et sento.
5: Escolta,
4: bé, eh?
5: No pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics.
4: Marc.
5: Bandarres.
4: Marc.
3: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
5: Així va el país, així va el país.
3: RAC1, tots som un milió. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
6: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
6: a Android Auto
3: i a Apple CarPlay.
6: Tots els podcasts de RAC1.
3: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
6: Noves funcionalitats premium.
3: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
6: Fàcil, intuïtiva i renovada.
3: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
7: Bona nit. Són les 10. L'incendi de la Vall d'Uixó a la província de Castelló avança descontroladament i fora de capacitat d'extinció. El foc s'ha originat en tres focus diferents. La seva evolució s'ha vist marcada per la formació d'una columna convectiva que ha provocat nombrosos salts de les flames d'una vall a una altra amb un perímetre de 21 quilòmetres. No s'ha pogut encara, però, determinar la superfície afectada. De moment ja s'han evacuat 15.000 persones de diversos municipis. 300 efectius i 14 mitjans aeris han estat treballant sobre el terreny. El dispositiu es reforçarà de cara a demà amb més recursos aeris. Recordem que l'incendi ha fet 7 persones ferides, una d'elles està ingressada a la unitat de cremats de l'Hospital Fe de València. Les altres 6 han estat ateses a l'Hospital de la Plana, on 3 d'elles han ingressat per inhalació de fum. Pel que fa a l'incendi de França, compta ja amb 200.000 persones evacuades a la regió de la Gironda, a només 20 quilòmetres de Bordeus. Les flames ja han destruït 140 cases. Les autoritats parlen de xifres històriques i el segueixen considerant violent malgrat haver perdut intensitat gràcies al descens de les temperatures i l'increment de la humitat. Un context, però, que podria canviar en qualsevol moment. 1.500 bombers treballen sobre el terreny ajudats per un miler de militars. 18 mitjans aeris ajuden a l'extinció de les flames, inclòs un vehicle de transport militar A400 amb capacitat per llançar fins a 20 tonelades d'un producte químic capaç de frenar les flames. Les flames al Camp de Tarragona, ara parlant a casa nostra, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre són les zones que els agents rurals vigilaran més demà. Segons pronostica el seu pla Alfa, fins a 115 municipis de 12 comarques del sud-oest de Catalunya estan en risc extrem d'incendi. A més, 184 municipis més tenen un risc molt alt. El fet que avui no hi hagi plogut, la calor i el fort vent de mestral han deixat la vegetació a la zona molt seca. En aquesta zona, els agents rurals restringiran l'accés a 6 espais naturals. Són el Montmell Marmellà, Prades, la Serra del Montsant, Tivissa, Vandellós, el Cardó i els Ports. D'altra banda, les intenses pluges que han caigut aquest dissabte a la tarda a la zona del Vallès Oriental han obligat a tancar l'accés a l'espai natural de Sant Miquel del Fai per risc de despreniments. La mesura del tancament s'allargarà fins dimarts vinent. L'estació del Meteocat, ubicada a Sant Llorenç Savall, ha registrat entre 34,5 litres de pluja per metre quadrat. Es dona la circumstància que Sant Miquel del Fai ha estat tancat al públic diverses vegades durant l'any, el darrer cop per risc d'incendis. I abans de marxar als esports, un darrer apunt. A aquesta hora, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, no ha confirmat encara quan es reprendrà el servei de les línies R2 i R11 tallades per l'esvoranc de 20 metres de profunditat que va obligar a tallar el servei. Tot i això, la consellera espera que pugui ser la setmana vinent. Des de primera hora de la tarda ja s'estan fent marxes blanques entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac per comprovar que tot funcioni bé. Tot just després que aquest matí Adif hagi confirmat que ja està reparat l'esvoranc de Montcada, on es va escolar una grua de grans dimensions. L'empresa assegura que no s'han detectat moviments del terreny ni afectacions als edificis de l'entorn. Encara s'investiguen, però, les causes que van provocar-ho. I ara sí, els esports amb Ian Downey.
8: Aitana Bonmatí ha explicat davant dels mitjans que no començarà la pretemporada amb el Barça, perquè encara arrossega molèsties de la seva lesió al turmell i no està disposada a posar el seu cos en risc.
9: Jo vaig acabar la temporada, bueno, haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia, llavors jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc.
8: Dia d'amistosos al futbol català. Acaba de finalitzar el partit entre el Nàstic de Tarragona i l'Andorra. L'equip andorrà s'ha emportat el triomf per 2-0 amb gols de Jordi Cano i d'Hugo Solozábal. Aquest matí també s'han enfrontat el Sabadell i l'Espanyol, que han empatat a 1, i el Girona ha perdut per la mínima contra l'Alavés. Pel que fa a la Fórmula 1, Lando Norris sortirà des de la pole al Gran Premi d'Hongria. Leclerc sortirà segon i Piastri ho farà tercer, després de les sancions de Hamilton i Antonelli. El Tour de França afronta demà la seva última etapa, que ha estat retallada pels efectes dels incendis a la resta del país i passarà només pel nucli urbà de París. Pogacar arriba com a campió virtual i celebrarà avui el seu 5è Tour de França.
7: I pel que fa al temps, ara mateix només queda activa una tempesta entre el nord del Barcelonès i el Vallès Occidental i Oriental, que anirà perdent intensitat amb el pas de les hores. Aquesta nit i matinada, el vent de tramuntana i mestral es farà notar a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, i això pot provocar el fenomen del rebuf, és a dir, que es formin nuvolades i alguns nuclis de tempesta entre el nord de la Costa Daurada, el litoral central i el sud de la Costa Brava. Poden tocar terra localment o descarregar mar endins. En aquest sentit, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora en aquests punts. De cara a demà seguirem tenint temps inestable i la temperatura encara baixarà una mica més, quedant-se fins i tot una mica per sota de la mitjana climàtica. Això és tot per ara. Ens actualitzem de nou a la una de la matinada o al portal web rac1.cat.
10: RAC1.
11: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
12: Estadella, una cosa, en sèrio em devindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
11: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
12: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
11: Hi ha gent i el Pere Mas.
13: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
12: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindré amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola. Saps què és, això?
13: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
14: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
15: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
16: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
15: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
17: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
15: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
14: RAC 1. Tots som un milió.
18: RAC 1 Central.
19: RAC 1 Podcast. Podcast. Podcast.
20: RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
10: d'un 60% de la població té un excés de pes. El sobrepès preocupa a totes les edats, però a mesura que ens fem grans és més complicat allò de perdre els quilos de més. Quan s'arriba als 50, per exemple, aquesta és una qüestió molt habitual i més complexa. A partir d'aquí, avui, al 70è podcast de Respostes que alimenten, ens preguntem si es pot perdre pes a partir dels 50, si tothom s'engreixa amb aquesta edat, per què és més difícil, o si les dones en l'etapa de la menopausa ho tenen més complicat. Si el tema del pes us preocupa i sou a la dècada dels 50 o a prop, sou al lloc indicat. Magda, la primera pregunta que et vull fer avui, perquè és un tema que m'interessa molt, perquè sí, estic en aquest grup que avui estem tractant, és si és cert que amb l'edat es guanya pes, si tothom guanya pes.
18: Tothom no, però és veritat que amb l'edat es té tendència a guanyar pes. És veritat, perquè si aquí estiguéssim ara 10 persones, em preguntéssim, estic segura que 8, 9 dirien sí, jo pesava menys quan... Eh? És veritat, amb l'edat ascendeix a guanyar pes. Les causes són moltes, que ja t'explicarem, però és cert, com més gran, doncs el pes va variant.
10: Doncs comencem per aquí, sí, explicant mira, quines són aquestes causes.
18: Hi ha una cosa molt clara, que no tenim mai en compte, no? I és que amb l'edat cada vegada necessitem menys energia. Menys energia. Per què? Perquè el nostre cos va canviant. De fet, mira, jo sempre ho dic això, l'últim os s'hi fica entre els 28 i els 30 anys. A partir d'aquí, es comença la baixada. Evidentment, una baixada super plana, lleu, diguéssim, molt imperceptible. Però és veritat que a partir d'aquí cada vegada necessitarem menjar una mica menys. Clar, als 40 no notem, però a partir dels 50 sí. Jo sempre dic que als 50, que aquí els més divertits diuen que són els nous 40.
10: Home, jo crec que sí, estic d'acord amb aquesta afirmació.
18: Els 40 és una plenitud absoluta, absoluta. Però als 50 és veritat que comencen a quedar molt palesos els signes de l'envelliment. I aquí no s'escapa ningú. O sigui, és un moment en què ja dius, ostres, mires al mirall i penses, no? Per bé que estiguis, per bé que t'hagis cuidat, per bé que tinguis bona genètica, jo crec que qui més, qui menys, no direm els 50 exactes, una mica abans, una mica després, però quan estàs rondant aquesta zona d'edat, comences a veure que el teu cos comença a canviar d'una manera clara, i un dels canvis és aquest, de cop, inclús fins i tot encara que no augmentis de pes. La forma del teu cos comença a canviar.
10: Canvia.
18: Notes, per exemple, que encara que hagis tingut molta cintura sempre, com que ara sembla que, ostres, allà es deposita una mica de... Dius, estic més recta o què? Saps? La textura de la pell, no? La textura de la musculatura, el volum de la musculatura. Estic parlant de coses visibles, eh? Per què? Perquè la composició corporal a poc comença a canviar. I com comença a canviar? Doncs baixant la massa muscular i pujant la dosis de greix. Encara que no t'engreixis.
10: Uh-huh. Aquesta és l'explicació,
18: sí,
10: eh?
18: Sí, i això fa que, esclar, que a poc, com que hi ha aquest canvi progressiu, lent, però inexorable, doncs tu cada vegada necessites doncs, menys energia.
10: Per tant, estaríem dintre de la normalitat, estaríem dins de la normalitat.
18: Sí, és un procés que podem dir que està dintre de la normalitat. El que passa que una cosa és que tinguis tendència a guanyar pes i una altra cosa és que hagis de guanyar 30 quilos de pes, eh? No és el mateix. Sí que és veritat que hi ha la tendència, sí que és més fàcil, sí que el cos tendeix a això, però ni li passa a tothom, ni té que ser d'una forma molt, molt, molt, diguéssim, intensa.
10: Ens atreviríem a dir, no?, quin és el pes normal que podem guanyar aquesta dècada dels 50, que entraria dins de la normalitat, també?
18: Mira, dependrà molt de cada persona, del pes que tingui interior, de l'alçada que tingui, però un 10% de pes guanyat, del que és dels 40 als 70 anys, no és gens raro, eh? No és gens raro. Clar, si mirem dels 40 als 70, que són doncs, 30 anys, no? Doncs tu calcula què vol dir cada dècada que hem guanyat de pes, no? És que a vegades guanyar un pes que sigui un quilo, què et diré jo? Mig quilo. Mig quilo cada any a partir dels 40. Quants quilos són els 70? Clar, són 15 quilos.
10: Déu-n'hi-do.
18: Entens? O sigui que a vegades la cosa està és que és imperceptible. És que és un augment com, oh, saps? I dius, ostres, la roba de l'any passat és com que la veig, se m'ha encongit. Però no fas cas. Quan fas cas, a vegades ja són 5 quilos. I dius... Mm.
10: I tenint en compte doncs, que aquesta és una situació habitual, normal, tu què creus que hauríem de fer, no? A mesura que ens anem fent grans, per evitar això, no? Per arribar a guanyar aquests 15 quilos, que si fem càlculs són els que sortirien.
18: Que ha sigut un exemple, eh? Que podríem criticar-ho, aquest exemple, però per mesurar-ho. Però el primer de tot, ser-ne conscients. Mira, ara que estem a principi de curs, ara que s'han acabat les vacances, és un moment fantàstic per fer això. És un moment per dir, perquè clar, venim de vacances i el tema del pes a tots ens interessa. Perquè quan interessa, Esther, el tema del pes? Abans, fa 30 anys o 40 que estem fent el mateix. La famosa, ditxosa, insidiosa operació biquini d'abans de l'estiu, a l'estiu és la disbauxa, i després de l'estiu són les lamentacions. I allò de dir, ara sí que ho farem bé. Bueno, doncs si ara sí que ho farem bé, que em sembla molt bé. Doncs el primer que hem de fer és ser conscients de quina edat tenim, com estem, si estem bé, si no estem bé, i què seria bo que canviessin de la nostra vida, almenys en quant a respecte a hàbits quotidians saludables. Doncs ara és un bon moment per fer-ho. Si jo, per exemple, ara tinc 48 anys, 49, i veig que el tema menstruació em comença a fer el tonto, que sé que en pocs anys, doncs, hi ha un moment que és típic guanyar pes de cop, que és la menopausa amb les dones. Els homes també guanyen pes, el que passa que no tenen aquest moment, diguéssim, tan clar, tan determinat, que és la baixada brusca d'hormones, no? Doncs, home, comencem a canviar coses. Comencem a canviar coses. Jo et diria que des dels 40 s'han de començar a canviar una mica els hàbits, eh? Jo sempre dic que es viu de renta fins als 35-40 anys. A partir d'aquí...
0: s'han acabat la renta.
18: Ja comença a haver-hi goteres. Jo sempre ho dic, això. I als 50 ja queda molt palès. Per tant, abans que arribi aquest moment, per què no comencem a canviar coses? Per exemple, una bona cosa és tornar a l'exercici. No val aquella excusa de que ja ara jo sóc molt gran, jo de petita feia bàsquet, però... No, escolti, vostè encara que tingui 70 anys pot fer un exercici adequat a la seva edat, però faci. No és que tot el dia estem sentats a la cadira?
0: Som
18: davant de les pantalles.
0: Sí,
18: i cada vegada més. I cada vegada més. I jo crec que la tecnologia i les formes de vida han fet un canvi tan brutal que el nostre cos no té temps tampoc d'adaptar-se a això.
0: Són petits gestos que hauríem de començar a fer ara que comença aquest curs a partir del setembre, no?, per anar canviant aquestes situacions. I a nivell d'alimentació, que és el tema que ens ocupa aquí a nosaltres, de nutrició, com hauríem d'actuar? Què hauríem de canviar?
18: Doncs, i han dit que ser-ne conscients i conèixer-se una mica, doncs primer, analitzar, que això ho podem fer tots, Esther, tots som una mica conscients de quin és el nostre tendó d'Aquiles. On és que fallem amb la... si és que tenim problemes de pes, eh? O on és que fallem amb el tema de la nostra nutrició diària? És potser l'hora de sopar, perquè ja tenim moltíssima gana, estem picotejant i estem en sessions davant de les pantalles fins tard? És que realment jo migdia no tinc gana, però després estic tota la tarda fent diversos berenars mal fets? No? És que jo em cuido molt durant la setmana, però cap de setmana sóc una... En fi, és una carta lliure, és una experiència gastronòmica continuada. Jo crec que tots som prou grans i sabem prou coses. Aquestes alçades, sobretot si han escoltat el podcast, doncs de dir, escolta, jo crec que el meu és això, això, això. Doncs comencem per aquí. Comencem per reinstaurar l'exercici i, home, i fer coses tan bàsiques com per començar a pensar que les dosis de menjar, especialment les molt rics en greixos i en carbohidrats, tenim que començar a baixar les dosis. És a dir, no es pot menjar el mateix plat de pasta als 50 anys que als 30. O sigui, hi ha gent que diu, com pot ser que m'he engreixat si estic fent el mateix que sempre? Pues justament per això, perquè estàs fent el mateix
0: i
18: que sempre.
0: I necessites menys energia.
18: Clar, clar, és que no som conscients de que el temps passa. No som conscients de que el temps passa.
0: Magda, avui estem celebrant el nostre 70è podcast i una de les coses que vull preguntar és fins a quin punt és important la genètica en tot plegat, no? Vull dir, si jo he tingut una mare o un pare que a aquesta edat també s'ha engreixat, tot això em marca a mi d'alguna manera.
18: I tant, i tant. A veure, no és una regla del nou exacte, però està clar, si hem tingut, per exemple, pare i mare amb problemes de pes quan han sigut grans, jo tinc molts números perquè això em passi. També a vegades són maneres de menjar diferents o potser són tipus de vida diferents a la meva, encara que siguin els meus pares. Però, home, tinc molts números, la genètica està clara. Mirem els nostres germans, que potser són d'una generació més propera a la nostra, com estan ells? Per això sempre pregunto a la consulta, com estan els teus germans? Ells què? Ah, doncs també tinc una germana que no falla. No falla, eh? No vol dir que tothom, però que si hi ha la genètica, evidentment que influeix. Això és evidentíssim. Per tant, quan tens els pares amb problemes i els germans amb problemes, en fi, tu posa les piles, eh?
0: I la salut en general també pot ser un factor a tenir en compte?
18: Evidentment, o sigui, aquí estem parlant del pes, potser des del punt de vista de prevenir un sobrepès o de que ens engreixem, però és un moment per fer revisió de tota la salut, perquè, esclar, jo no vull començar... Mira, Esther, jo no vull començar el curs deprimint-nos, perquè el tema de l'edat a vegades pot ser com molt trist, no? Però és veritat que és inexorable que a partir dels 40-50 tot comença a anar una mica pitjor, eh? Una mica. Doncs mira, que fem-ho bé, no? En plan, el sistema digestiu resulta que pateix una mica pitjor. Per això, els menús que tu feies quan tenies 25 anys, a les 2 de la matinada i l'endemà estaves tan feliç, ara et maten, eh? Quan tens 50 anys. Diguéssim, la motilitat intestinal també varia. El sistema cardiovascular també varia. A vegades surten moltes hipertensions a aquesta edat, saps? Amb gent que no ha viscut mai hipertensa, a aquesta edat, doncs, ostres, hipertensa. També et pot pujar el colesterol. per exemple, no? Per dir coses. Els ossos perden calci. Clar, no hi ha cap bona notícia. Clar, com tu vas fent anys, i per això s'ha de dir amb humor i rient, doncs no hi ha res que millori. No hi ha res que millori.
0: Ho has de fer tu que millori, no?
18: No, has de fer que el teu cap millori.
0: Ah, exactament.
18: Has de fer que el teu cap millori. Uh-huh. Perquè el cos realment també irà una mica darrere aquest cap. Al final, tu has de ser conscient que l'envelliment és inevitable, però que tu pots envellir de moltes maneres molt diferents segons la teva voluntat. I aquí sí que podem incidir. O sigui, no podem evitar el pas del temps, però aquest temps el podem afrontar de maneres molt, molt, molt diferents. D'entrada, cap guerra contra el temps, perquè és totalment una guerra perduda. Tu has de ser aliada del temps. Aliada. Això vol dir, cada vegada, com que queda menys temps, tu has de ser més intel·ligent amb el teu present. Cada vegada tens que disfrutar més, tens que preocupar-te menys i tens que saber el que és realment essencial.
0: M'encanta això que estàs dient,
18: sí. Clar, perquè també, és que això, al final, què passa? Que és la vida. O sigui, posa'm a menjar igual. Què vol dir quan fa 50 anys? Que, com que podem estar més malalts, estem més febles, no som més vulnerables, el passar-s'ho bé s'ha acabat? No. Però has d'agafar oci intel·ligent. Has de menjar d'una manera molt més intel·ligent. Perquè, clar, com que l'edat és l'edat, doncs tu cada vegada has d'anar per camins, diguéssim, més aptes per tu. I ho has de saber, ho has de saber. O sigui, jo crec que l'edat és un tema d'intel·ligència, sobretot. Ja et dic, de no enfrontar-t'hi, de fer, d'aliar-te, perquè l'enemic que no pots vèncer has de ser un aliat, no? Un pacte, diguéssim. I, evidentment, doncs, home, ser intel·ligent com perquè passar-t'ho bé amb coses que no et facin mal. O sigui, plaers intel·ligents, que n'hem parlat moltes vegades aquí, no?
0: Intel·ligència emocional.
18: Sí, nutricional i emocional, les dues coses van molt lligades, està molt bé que ho diguis.
0: La
18: perquè,
0: combinació.
18: Mira, una de les coses que als 50 anys, a vegades mirem els nivells de colesterol, mirem la hipertensió, mirem la nostra motilitat, mirem els reflexos, però no mirem a la salut mental. Una de les coses que quan et fas gran, ells i elles, va una mica de ballada respecte a l'energia, a l'estat anímic, és el tema del nostre estat, el nostre estat emocional, no? No tenim tanta energia com abans. A vegades també, i no estic parlant de malaltia, però sense arribar a la malaltia podem notar que som més làbils als disgustos, no? Que les coses ens afecten més. A més, dormim pitjor, cosa que això també ens afecta. D'alguna manera, tenim que estar preparats amb arguments i amb intel·ligència per veure que el nostre cap també, saps, a vegades, doncs, tampoc té els reflexos que té abans. Uh-huh. En definitiva, has de ser molt estratega amb l'edat. Has de ser molt estratega. No pots deixar les coses a la improvisació.
0: Ara que em parlaves sobre el tema de dormir, no?
18: Sí.
0: És cert, Magda, que el descans nocturn pot estar relacionat també amb el sobrepès?
18: Doncs sí, i tant. Hi ha estudis que demostren que les persones que no dormen o que dormen malament tenen més tendència al sobrepès. És que a vegades ens imaginem que el dormir, que és un gran pilar de la salut, és només un tema de repòs. Jo descanso i ja està, i si no descanso doncs estaré més, estaré més cansat. No és només això. És un tema de reset del nostre cos, de que els enzims, els neurotransmissors, totes les substàncies que van amunt i avall, per una forma divertida, es reciclen, que tenen ritmes diferents, que hi ha coses que substitueixen. Si tu no dorms, el teu cos l'endemà no està ben regulat. I una de les coses que poden passar és que el teu metabolisme es descontroli, a part que tens més gana. Moltes vegades, quan dors poc, tens una gana com més descontrolada. Bueno, és una màquina que li has tocat un circuit important, que és el dormir. Dormir és molt important, Esther. És molt important. És un pilar clau de la salut.
0: I la salut mental també.
18: Absolutament. De fet, hi ha estudis que demostren que a les depressions, a vegades, una cosa que ho desencadena, una crisi, és una època de dormir malament. No. Quan dormim malament, això ho podem experimentar tots i ho hem experimentat segurament, estem de pitjor humor.
0: I menjar malament?
18: I tant, també? I tant. Quan mengem malament, mira, per això dèiem salut emocional, no? Quan menges malament, també et sents pitjor emocionalment. Què passa quan menges malament? Pues que probablement hi ha uns nutrients que no afavoreixen per res la síntesi de neurotransmissors, de beta-endorfines, etc. Vull dir que, al final, som un tot. Som un tot. I, a més, la gana i la sacietat, que d'aquí venen molts problemes de sobrepès,

0: menjar per nosaltres és molt important. Mm. És un plaer,
1: sí.
0: És un gust, mm. Disfrutem. Què podem fer?
1: Això és una pregunta molt important, perquè el que no podem fer els metges és començar a retallar, a dir, vostè no pot menjar això, això, això, això, això, sense tenir en compte que és un dels plaers bàsics de la vida. Que és un plaer que aquí, en el nostre mitjà, el millor és molt més que a Dinamarca o que a Suècia, però tenim que ser conscients de que estem on estem. Avui l'altre dia una conferència em deia una persona, el que vostè diu a Alemanya, això, jo li deia, escolti, no estem a Alemanya, estem a la Mediterrània, aquí el menjar és important i ens encanta. I això és una realitat que no tenim que oblidar. Què tenim que fer quan ens volem cuidar i el menjar és important? Doncs començar a explorar vies de menjar que ens agradi, però que siguin més saludables. Perquè, esclar, hi ha una creença que tenim que trencar, i més als 50 anys. Podem gaudir amb coses que mai ens hauríem pensat que ens agraden i que són saludables. Per què sempre estem relacionant el gaudi i la taula amb coses que són o molt potents, o molt greixoses, o molt dolces, o molt salades? Que potser no hi ha sabors que ens poden agradar que siguin més saludables? És que això és l'origen de molts problemes, també. Ho tenim posat en el cap de que cuidar-se és reprimir-se. Cuidar-se és deixar de gaudir. Això és mentida. Això és, tu pots cuidar-te amb intel·ligència fent servir menjars i plats que siguin saludables i que siguin bons per tu. Busquem-ho, informem-nos i formem-nos, no? Uh-huh. Jo crec que al final, per això la informació és tan valuosa, perquè quan més gran ets, més tens que saber, eh? I si no saps tu, assessora't.
0: Està clar.
1: De veritat.
0: Magda, es parla molt de la microbiota. Jo volia saber, volia que ens expliquessis quina relació té aquesta microbiota amb el pes.
1: Doncs molta, molta, i cada vegada també es veu més. Igual que parlàvem de la relació que hi ha amb l'estat emocional, amb el cervell i el sobrepès, i amb la son, doncs amb la microbiota també, perquè ja saps que és aquest conjunt de microorganismes que estan a l'intestí i que tenen moltíssimes funcions. Però és que quan més s'investiga, més s'està veient que està relacionat, doncs, des de l'origen de malalties degeneratives, doncs, fins a temes com l'obesitat. Per tant, la microbiota ha d'estar en forma. I com la tenim en forma? Doncs evitant els tòxics, això sobretot, vol dir excessos d'alcohol, medicaments que no toquen, i sobretot fent una dieta rica en fibra i en fruites i verdures, que nodreix aquesta microbiota. Vull dir que, clar, hi ha coses que dius, soc com soc, no? Però també puc, diguéssim, ingerir molt amb la nostra salut. La microbiota és importantíssima. No ens automediquem, no prenem massa alcohol, no fumem, tot això la microbiota la casca d'una forma al·lucinant, no?
0: Algun caprici saludable que
1: molts.
0: Podeu fer abans d'anar al nostre resum?
1: Esther, n'hi ha molts de capricis saludables, molts, molts, molts. Va, fem un bàsic.
0: Som-hi.
1: Va, agafem. Caprici saludable. 50 grams de pa d'aquell artesà, d'aquell pa de coca. Va, ens l'imaginem, pa de coca.
0: D'aquells
1: que és
0: coca, oi, que bo.
1: El posem una mica a torrar, no? Sí.
0: Sí.
1: Posem una mica de tomàquet.
0: Molt bé.
1: Va, agafem un oli de la millor qualitat, extra verge. Una passada, extra verge. Va, posem-hi uns 20 grams de pernil de gla. Uns 20 grams de pernil de gla.
0: Deliciós.
1: Val? I a sobre, perquè ens ompli una mica més, Esteri, com a canvi, i posem uns fruits secs triturats, perquè doni més textura en l'entrepà. I com a variant, tu no saps lo bo que està això.
0: Deliciós.
1: He dit 50 grams de pa, he dit oli, he dit pernil, i he dit una mica de fruit sec.
0: Tot saludable.
1: Tot saludable, absolutament. O sigui, clar... Quan deixaria de ser saludable? Pues quan ens fem una baguette de mig metro, i el pas dolent, esclar, quan fem un plat de pernil excessiu, quan estem nedant amb oli...
0: Quan abusem.
1: Quan abusem, clar, hi ha mil coses que són saludables, molt més de les que ens imaginem. A vegades el pas del saludable al no saludable és la quantitat, saps? No la qualitat.
0: Doncs amb aquest caprici saludable anem ràpidament al nostre resum.
2: Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
0: Fem un podcast rodó, el número 70, parlant de les persones de més de 50. I, Magda, podem explicar ara mateix, doncs, una miqueta quines serien les normes generals per persones de més de 50 anys, per perdre aquest pes que de vegades, doncs, en la majoria dels casos hem guanyat?
1: Sí, mira, a partir dels 50, el primer és que et posis les piles perquè tens una edat en què és normal que comencin a fallar coses. Tampoc cal que t'angoixis. El segon, sigui realista en tu mateix, amb aquesta edat i amb quin pes tens, en com és la teva família i els teus germans, perquè és possible que si tens una genètica ja de sobrepès, et costi una mica més de perdre pes. Lo tercer, no és només una qüestió de que miris la teva dieta, és una qüestió de que miris el son, els tòxics que prens i l'exercici que fas, imprescindible per parlar del tema del menjar. No ho podem, Esther, en absolut deslligar. Una altra cosa és que també procuris tenir una bona salut mental i emocional, perquè també t'influenciarà a l'hora de menjar. I després, i el més important, a part d'obviamente

0: Exactament els consells que diem sempre pel sobrepès. Sobretot, no et pensis que per cuidar el tema del pes hagis de perdre la possibilitat de gaudir amb la taula. Però és imprescindible que estiguis informat sobre quins capricis saludables, quin menjar pot ser saludable, amb quina dosi i amb quina qualitat. I, evidentment, l'últim, doncs, és que a veure, es pot perdre pes més enllà dels 50. Et costarà més. I el segon, has de tenir una visió molt més holística de tu mateix. Ja no val aquella dieta de revista retallada. Has de tindre en compte tota la teva salut.
1: Consells per tenir en compte a partir dels 50, i d'aquí 15 dies ens tornarem a trobar aquí els Respostes que alimenten, parlant de pernil. Ara parlàvem del pernil de gla, però nosaltres, Magda, ens centrarem concretament en el pernil dolç, que ens agrada molt també.
0: Sí, perquè, escolta'm, està molts entrepans de nens a l'escola, t'hi fixes?
1: I tant! Doncs sí, sí, aquests dies m'he fixat a la porta de l'escola. Ens ho trobem en 15 dies, Magda.
0: Vinga,
1: que vagi bé.
0: Adéu.
2: RAC més 1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. RAC 1 Podcast. RAC 1 Central. Out! A RAC 1 Vostè primer, amb Marc Giró.
3: T'ho prometo que no puc suportar, la musiqueta aquesta estiuenca. Em va fer gràcia la primera temporada que vam fer el Refregís, que això és, és un objecte culte radiofònic. Però t'ho juro que després m'ha anat fent cada cop més gràcia i tu, Ernest, me l'estàs col·locant cada estiu. Bueno, mirin, jo, francament, acabo de venir de baixo cada dia per fer aquesta entradeta a representar uns Refregits. Tinc un mèrit que no me l'acabo. I tot pel mateix preu, perquè no sé si ho estem cobrant o no ho estem cobrant.
4: No
3: ho estem cobrant a sobre.
4: No.
3: Bueno, desastre. Llavors, per tant, vosaltres ara deixareu de fer el que estigueu fent, que si el vermutet, que si el castell a la platja aquest que esteu fent, aquesta fortalesa que esteu fent coronada amb algues a la platja, que si trekking, que si estic fent un suquet de peix, que si estic fent, pues jo què sé,
4: practicant sexe amb algú. Probablement la gent que ens escolta està conduint, eh?
3: Si estàs conduint, el que sigui. Doncs estigueu ara atents, però nosaltres hem provat molt d'esforç, diguéssim, ja diguem-ho clar, hem estat fent veure que nosaltres no ens esforçàvem, que això no ens costa fer, això ens costa moltíssim
4: bueno,
3: de fer.
4: Bueno, ens va ajudar l'Eder, eh?
3: Bueno, ara tampoc calia ara parlar del becari, perquè vull dir, dels becaris, qui se'n recorda dels becaris?
4: Moltes gràcies, Eder, eh?
3: Escolta, qui se'n recorda dels becaris, per favor? Bueno, ho ha fotut tot l'Eder, jo em referia també al programa durant l'any, diguéssim.
4: Això sí, això sí. Nosaltres
3: ens esforcem moltíssim per vostès, i vostès això ens ho han de valorar, ens ho han de seguir valorant a l'estiu. Joel, què tal estàs?
5: Jo bé.
3: Què vas fer ahir la nit?
5: No, ahir no vaig fer res, em vaig quedar a casa.
3: Però és increïble, no, en el teu cas?
5: Sí, en el meu cas, sí.
3: I tu segueixes insistint en parlar per la ràdio amb la mà posada a la boca.
5: Perdona! Hauria de fer un curs a l'estiu, igual que hauria de fer anglès, potser hauria de fer...
3: Però si és que en el teu cas és tan senzill com treure's la mà de la boca, diguéssim. Perquè fas pose com de pupé, saps què dic o no? Esther, tu ahir què vas fer?
4: Res,
3: no?
4: Tampoc. No, res,
3: però,
4: res.
3: És que
4: els dilluns, els dilluns...
3: Avui és dimarts, eh?
4: No, però ahir era dilluns,
3: és veritat. Bueno, a veure què tindrem. Joel, digue'ns-ho tu avui, a veure.
5: Hòstia.
3: És que jo m'he posat aquest dilluns tan petit i soc una persona que no m'hi equipo, eh?
5: Avui tindrem a Mario Obrero, després...
3: Però fent què?
5: Parlant de demanar perdó. No me'n recordo.
3: Això el que hauríeu de fer vosaltres dos a mi, demanar-me perdó.
5: Sí, exacte.
4: Nosaltres? Nosaltres a tu?
5: Sí, exacte. Després l'Albert Elfa amb l'Antídot.
3: Què és l'Antídot?
5: No me'n recordo. Contra el verí del feixisme. És que és del setembre, aquesta peça.
3: És una peça clau, però segueix vigent, eh?
5: Sí, no tant. I seguirà. I després Begoña Gómez Urzay amb La pubertat.
4: Que és la sèrie que podeu veure tots els tres cats.
3: La
5: nostra pubertat.
3: Sí.
5: I després la Cira Benoza amb El desig.
4: Parlant-nos del desig.
3: Mare de Déu, pubertat, desig, feixisme i no sé què més has dit.
5: I demanar perdó.
3: I demanar perdó, que, bueno, mare de Déu, i tant que hauríeu de demanar perdó, perquè, vaja té la marinera. Avui estrenem col·laborador amb tots vostès, el nostre amic, el company, poeta, laureado madrileny de Getafe, Mario Obrero. Bravo.
6: Estás follando en mi casa, ¿me estoy acordando?
7: Claro.
8: Tío, es que no se os presentamos.
7: Para, amor.
8: Van veure un cop, sí, es van veure un cop.
7: Claro, amor.
6: A la teva habitació, a més.
7: A la meva habitació.
8: Però aquesta no era la secció d'avui, en tot cas.
7: No,
6: esta cabecita, estos rizos.
3: Què ha passat? Però
6: vas follar
7: en mi habitació.
6: I gràcies al català.
3: Però per què has
4: follat? Però com arribes tu a l'habitació de la Rocío?
6: Però de veritat que aquesta no era la secció.
8: Bueno, benvingut al programa.
7: Otro colaborador, de que no vamos a decir su nombre, es amigo mío, me dijo, he conocido a un chico. Le dije, pues si has conocido a alguien, vente a mi casa a follar, que es para lo que tengo.
6: ¿Colaborador, has dicho, de este programa?
7: ¡Anda! Sí, otro colaborador.
8: ¡Oh!
7: Igual le has quitado el puesto, ¿no?
9: No, no, no, este mes no. Este mes no.
7: Aquí hay dos colaboradores que han follado en mi casa, en mi cama. Que me acabo de dar cuenta. Porque no quería yo clasificarle, pero claro, me le conozco de follar en mi habitación.
9: Claro, y això abans de començar la temporada, eh? Tu? Que mira que tenim.
3: Mare
9: de Déu.
10: Escolta, jo vull informar els oients que el Mario ni s'està posant vermell, no, el que està aguantant. No, no, amb una plor.
3: Home, a veure un moment. A veure, una cosa. En aquest programa tothom folla menys jo? O sigui, aquí què està passant?
4: Sembla que sí.
7: No, jo tampoc. Jo vengo a celebrar ruptures.
3: Bueno, amb tots vostès... ¿Pero qué crees, que follaron más o se leyeron más sus poemas uno al otro?
7: Bueno, bueno, es que no sé si hubo poesía o no, pero les costó follar. Vamos,
3: ¿por qué?
7: El puto día
9: fet, gracias, no, y exacta, gracias, Rocío, porque Rocío
7: día.
9: Va arriba y va a decir,
3: esto?
9: Iros a follar ya que estáis como niñas pequeñas. Ya eso me recuerdo, es que me...
3: Pero todo el día roneando.
7: Sí, nos fuimos a San Isidro Labrador, muy madrileño, claro.
3: ¿Qué eran las fiestas?
7: Eran fiestas de San Isidro.
3: Sí.
7: Y entonces me las llevé con la flor del San Isidro. Me la llevé a la pradera de San Isidro,
3: sí.
7: A ella y a la otra colaboradora.
3: ¿Y vos?
7: Entonces colaboraron juntas, hicieron una collab.
3: Y tú estabas toda, dale que te pego. Y tú estabas ya.
7: Y entonces
3: alta.
7: Yo dije, chicas, si no tenéis dónde follar, veniros a mi casa, a mi cama. Y ya está, pues
3: ahí. ¿Qué tal?
9: Pero sen molt oficials, feien, vostè primer, no, vostè primer, vostè primer. No, no, vostè primer.
3: Clar. I aleshores, què tal va anar? I què tal va anar?
9: Molt bé va anar.
4: Bueno, jo crec que ja està, ja està.
3: No, aquí s'acaba, aquí s'acaba la
7: cosa. O sea, la cosa siguió, o no?
9: Ah, bueno.
7: Porque era yo a la distancia, ara ja no.
9: Barcelona.
3: Però va...
7: A casa, ¿has venido por él?
9: Jo he vingut perquè tinc un lloguer al barri del Clot de 380 euros, i això és una meravella. Però bueno, que passi el que passi,
3: a la hora de
9: un petó per a tothom.
7: Este senyor tiene premios por la poesía.
3: Nosaltres estem a la teva disposició. Totes les nostres estances estan a la vostra disposició.
7: Lo que tengo que hacer por este programa, Margino, ya me parece de vergüenza.
3: O sea,
7: dejar mi habitación para que follen colaboradores.
3: Eres proxaneta, casi, ¿eh? Bueno, escolta una cosa. Bueno, amb tots vostès, efectivament...
7: Mario,
3: hola. El follador de Mario Obrero.
9: Molt bon dia.
3: A veure... Mario, què passa?
9: Què passa? Mai m'havien presentat així, mai em presentaran així, bueno, espero, suposo, entenc, però, avui que hauria de fer una benvinguda o una presentació de qui soc, en comptes d'això el que vaig a fer és demanar disculpes, demanar perdó i parlar, endreçar les meves àvies. Perquè, clar, jo visc a Getafe, que és el bressol de l'aviació, el bressol de Camela, el bressol de Carmen Machi, d'Anna Polvorosa... És a dir, és una ciutat meravellosa, increïble, està al costat d'una altra més petita, que es diu Madrid, i el cas és que a Getafe no es parla gaire el català. Aleshores, quan vaig arribar la setmana passada a casa de les meves àvies, al barri d'Orcasitas...
3: Perdona, tu estàs parlant català, però tu vas néixer a Getafe, això...
9: Getafe. Així.
3: De la marinera, eh?
9: Aleshores, quan vaig arribar la setmana passada a casa de les àvies, molt content, molt il·lusionat, col·laboro el vostè primer al RAC1 i cada reacció va ser millor. Per una banda, l'àvia de Mari Carmen em va dir, mira, si ja no t'entenia quan parles en castellà, ara en català, gens ni mica, però aquesta també va dir una mena de, bueno, mira, noi, si et paguen per fer això, cap endavant. Aleshores, genial, l'abuela Carmen.
7: Des de luego, yo cuando lo conocí no hablaba català, no sé què.
3: Perdona, no.
10: I t'escoltaran les àvies.
9: Clar, és que ens escolten ara mateix. Ai!
3: Perdona, Joel, en aquest senyor li paguem o no? No, perquè de vegades... Sí, en aquest li paguem, no? Sí, sí, no.
11: Vale, perquè tu estaves convençut que et pagarien. Sí, sí, sí.
9: I l'altra, que és més pionera, l'abuela Alfonsa, es va cabrejar molt. Perquè em va dir, qui és el Marc Giró aquest? I jo, és un home català, que surt de tant en tant a la televisió, i té un moño així, té uns cabells, perquè la meva àvia es mou pels cabells. I m'ha preguntat, i és calb? No,
10: boníssims cabells.
9: Té, a més, un serrell preciós. I aleshores em va mirar i diu, el del flequillo, jo a ese le odio. I clar, jo pensava, hòstia, que ha fet Marc Giró, ara he d'entrar jo al RAC1 superenfadat, supercabrejat, i em va dir, le odio porque tiene a Pedro Sánchez comiendo de su mano y además no vas a hacer ninguna sección con él, que vive muy lejos de Cataluña. I aleshores la meva àvia va confondre Carles Puigdemont amb Marc Giró, i a mi això em va fer una il·lusió. Dic, hòstia, no tindré mai la possibilitat de ser més honorable que aquí, al vostre primer.
3: Tenim un aire, eh? Tenim un aire.
4: Bueno, sí, sí, claríssim.
3: Tenim un aire. Bé, llavors, escolta una cosa. T'has disculpat amb les teves àvies, i què els podries dir?
9: Aleshores, clar, àvia Carmen, àvia Alfonsa, jo necessito dir-vos...
3: És això que dediques tu, ens estan escoltant les teves àvies, probablement.
9: Sí.
3: Un aplaudiment per les àvies d'aquest senyor d'Andorra.
9: Guapes.
3: Hola!
12: Hola. Els seus aniversaris són molt aviats.
13: Perdona, ja hauran escoltat tot el tejemaneje de casa de la...
12: Ah, però com és en català i no s'entén.
14: Bueno, yo lo conto en castellano, cariño. No sé, igual no te acuerdas, pero acaba de ser...
12: Un tomar por culo es un tomar por culo, sí, eso sí que es ser. Però bueno, abuelas, que no passa res, que jo el que volia dir-vos és, per a que no us enfadeu, que tenim ara dos oients manxegues des de Madrid escoltant a la CUP cada setmana d'aquesta temporada.
15: Bravo!
12: Per què? Per...
14: Cada setmana?
15: Viuen juntes.
12: Ah, no. Ah. Ui, a més no,
15: vale, vale,
12: no es porten molt
15: bé. Vale, vale, com que dius que estaven a York juntes.
12: Al mateix barri, però vale. Cadascú és a casa i deu la de tots. Àvies, que no passa res per fer aquesta secció, que no passa res per fer aquesta col·laboració. Per què? En primer lloc, perquè no se l'ha de tenir por a una llengua. Si li volem tenir por a coses, n'hi ha moltíssimes. Desnonaments, el preu del lloguer, el genocidi a Gaza. És a dir, no li podem tenir més por a un pronom feble o a una pronunciació que... el fet de comerciar amb armes i haver-ne matat ja més de 70.000 persones des de fa dos anys. O, si volem, també la diferència, no?, d'aquesta ficció que sempre ens té el poder, que sembla molt escèptica, que sembla plena de raó i plena de neutralitat, però que no és així. Per què? Les forces de seguretat, i sobretot per què qui, els que manegen i els que ordenen a les forces de seguretat es preocupen més per una bandera palestina a la Vuelta Ciclista que per la integritat de la població espanyola, murciana i migrant aquest passat estiu a Torre Pacheco, quan va posar-se en perill la seva integritat i la seva dignitat. Si volem tenir por a coses, li podem tenir por perfectament, per exemple, la crisi climàtica. Segons les dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística, els primers 6 mesos de 2025 van morir 2.168 persones per causa de la crisi climàtica, de les temperatures, de les catàstrofes. I pujant, i pujant.
13: Queda, i per tant, la veritat que hauríem d'afinar, escolti, si s'ha de tenir por, siguin una mica originals. O sigui, no,
12: exacte. I reequilibrar una mica, o sigui, la llengua no mata ningú, de veritat que no. La crisi climàtica, sí. Aleshores, això, no li tinguem tanta por a paraules, no li tinguem tanta por a idiomes, perquè n'hi ha coses que sí que ens fan mal i ens violenten.
13: Les teves àvies dius que són immigrants, no? Han estat migrants i coneixen l'èxode rural.
12: Exacte, i cadascuna va anar des del seu poble de Toledo i Ciudad Real cap a una ciutat com Madrid. Si en comptes d'anar a Madrid haguessin fet 3 dies més de viatge, haurien aparegut, com ha fet la Rocío avui al matí, segur, amb 3 dies de viatge tots sencers, aquí a Catalunya. I aleshores la meva àvia Carmen seria l'àvia Carme i l'àvia Alfonsa, doncs, a la cuina fent una truita cantaria la Núria Feliu. Clar, aleshores... han de saber que aquesta experiència de la migració és una cosa que ens ha passat, que ens ha passat a tots i a totes, a la societat espanyola durant les dècades de la dictadura, i que si aquí a Catalunya avui es parla català és, com, és per catalanoparlants com jo. Més de la meitat de la gent que parla català no el fan servir a casa, venen d'altres territoris, tenim orígens diferents, som estrangers, al cap i a la fi mantenim allò que deia la Maria Mercè Marçal, aquest amor difícil repte de les fronteres. I és una joia precisament parlar, i parlar amb accent, i parlar amb errades, i jo en faré moltíssimes, però prefereixo l'error de voler parlar que no l'error de violentar, de dir que no, d'oposar-se directament a allò que no és teu, a allò que no et pertany, a allò que no coneixis, no? Diu la Susana Rafart, sense desig no hi pot haver-lo. Que les errades siguin amb desig sempre és molt millor que no pas amb violència. I també això ens funciona per fer servir una cosa que deia el Francesc Tosquelles, el dret a la deambulació, que jo també ho anomeno el dret a tocar els pebrots.
13: Molt,
12: que és meravellós, exacte. Perquè, clar, si tant et pregunten, sent de Getafe, i per què parles català, i per què parles català... Mira, per a que em facis aquesta pregunta. Jo parlo català per a que em diguis que per què parlo català, perquè mai ningú m'ha preguntat per què parlo anglès, o per què em vaig trencar el cap aprenent verbs irregulars d'una llista immensa. Aleshores, sí, per tocar una mica els pebrots, el meu besavi Dionisio, sempre que li preguntaven de quin equip era, un home de Villaverde, que va viure tota la vida a Madrid i va néixer a Toledo, sempre deia molt d'accent, del Barcelona.
13: Del Barcelona.
12: No havia estat mai a Catalunya, mai va venir aquí, però li feia gràcia...
14: per tocar la pera.
12: Exacte, el dret a la deambulació. I si de cas això no és suficient, havia Carmen, havia Alfonsa, n'hi ha un lligam més fort del que sembla entre censurar unes paraules, entre censurar una llengua, una cultura, una identitat, i censurar i oprimir el teu pensament, la teva vida bàsica. És a dir, les meves àvies viuen a un barri, Orcasitas, on l'escola pública està com està per tot arreu a casa nostra, on els ambulatoris no tenen professionals, i aquesta manca de possibilitats econòmiques i materials és la mateixa manca que la de no poder parlar amb dignitat i amb respecte a una llengua que també ha estat sotmesa a opressions, com ho ha estat la classe treballadora, com ho ha estat la gent i el veïnat d'Orcasitas i, al cap i a la fi, les meves àvies. Elles sempre recorden molt, i el veïnat d'Orcasitas sempre amb molt d'orgull es recorda de l'Arturo Pajuelo, que va ser un veí assassinat durant la vaga del 1 de maig de 1980, uh-huh. i allò no està gens allunyat.
3: Assassinat, perdona, pel feixisme.
12: Pel feixisme i per l'extrema dreta espanyola, uh-huh. a la transició, la beneïda transició.
3: L'any 80, eh?
12: L'any 80. I això no està gens allunyat de com es va cremar la biblioteca del Pompeu Fabra al carrer i a la plaça pública, o de com, per exemple, s'afusellaven les tombes a Lleida o Manresa que estaven escrites en català pels feixistes sublevats després del cop d'estat. Mm-hmm. Aleshores, si hem patit les mateixes violències, és que estem molt més prop, estem molt més prop del que sembla o del que ens volen fer veure. I, per si de cas, tot això no ajuda, ara ja arribem a l'inici d'aquesta secció on n'hi ha de llengües, n'hi ha de goig. És que sempre és una meravella tenir llengües a la boca, sigui les que siguin, vinguin d'on vinguin, i fins i tot sigui a l'habitació de la Rocío Saiz. Sempre està bé, sempre està bé. Deia la Emília Sureda, té cada cor qui batega llarga història que contar. I per contar i escoltar aquestes històries, si el que ens passa quan ens enamorem és que volem allò que no som, és que volem l'estranyesa, és que admirem l'alteritat de l'altre, aleshores, quina manera millor de fer-ho que a través de la llengua de l'altre, que a través de posar-se amb les paraules que no domines, però que sí t'estimes, no? I si res d'això no funcionés, clar, aleshores, clar. Abuela Carmen, abuela Alfonsa, us diria... Què faig aquesta secció? Perquè sí, perquè em ve de gust, perquè em dóna la gana, que això d'haver d'explicar sempre que anem explicant les nostres coses amb molta pedagogia i amb molta estima i amb un somriure molt gran, està bé, però que expliqui el mazón que feia entrompant-se al Ventorro el dia de la dana, o que expliqui al govern com podia estar Ábalos i Cerdán fent merda i negocis als passadissos del Congrés, que expliqui el poder, les seves lògiques, perquè nosaltres sempre n'expliquem, i si no n'hi ha prou, doncs ja direm que fem el que fem perquè ens dona la gana, perquè volem i perquè ens ve de gust. Així que m'adreço a les àvies, abuela Carmen, abuela Alfonsa. També en català us estimo. Estic menjant molt, molt, molt. Que vol dir mucho, mucho estoy comiendo. I us faig un petó des d'aquí, un besito per a les dues, i per a la resta de la gent, un vers del poeta Jan Serra, un poeta que va néixer i va conèixer l'exili, perquè els seus pares republicans van haver d'anar a Algèria després de la Guerra Civil, i Jan Serra, coneixent el que era estar allunyat, el que era tornar a la terra, el que era pertanyer a un lloc, va dir: algú serà l'hereu d'aquesta aurora que anunciem amb les paraules. Cap mordassa faci callar, la nostra veu esdevinguda també la veu dels altres.
13: Per favor,
16: Mario Obrero!
17: Quin debut, eh?
16: Quina
17: meravella.
14: Oye, ya luego debut sexual y
16: el debut ha estat els abans, sí.
17: Mare de Déu, escolta una cosa. Això només era també per les teves àvies, senyores.
14: Bravo. Bravo.
17: Braves. Braves, braves. Escolta'm una cosa. Bueno, ya nos dejarás tu habitación. Porque, claro,
14: a ti, Marc, ¿para qué?
17: Para
14: qué.
2: Vostè primer, amb Marc Giró.
17: Tots vostès, Albert Elfa.
18: Jo tararejava el Take a Walk on the Wild Side de Lou Reed, per cert, m'he oblidat de dir-t'ho i pensava que em demanaries que ho tararegi.
17: Sí, sí. Bueno, escolta, perdona, que el tararegi, serem nosaltres aquí. Ara posarem pas a la roda.
14: Ell volia, també.
17: Home, va, i Lou Reed sempre. A veure, Lou Reed.
18: Turu, turu, turu, turu, turu. Turu, turu, turu, turu, turu.
17: Mira, i no sé el públic també. Vols fer-ho dos veus, senyora? Mira, posa-li una d'aquesta senyora.
14: La senyora vol, eh?
17: Ja veurà, havíem de parlar de feixisme, però bueno, mira, que cantem, oi?
18: Turu, turu, turu, turu, turu, turu, turu, turu.
17: Bueno, ja podeu follar, perquè té una sintonia increïble, incredible, eh? Incredible. Vostè ha començat una mica jazzística, també, una mica el teu rotllo, guapa? Però bueno, com et dius, perdona?
19: Mont.
17: Portes crosses, que són? És de sempre o...
19: Clar, no, ara.
17: Ara, està, és passatger.
19: És passatger.
17: Val. Però recuperaràs, no? Tires endavant,
19: sí,
17: o com?
19: Sí, per follar les crosses.
17: Oh, no. I tant, follar les crosses. Pot ser una al·licier, i tant. Escolta, si marxem tots i us deixem sols. Nosaltres estem aquí a favor de... Tal com està tot, estem a favor de l'amor lliure, eh? Perdó que t'ho digui. Amb tots vostès, Albert Elfa. A veure, de què vols parlar, Albert, per favor, eh? Tu tens aquí titulat, tinc titulat jo, l'antídot contra el verí del feixisme. Doncs escolta, m'interessa moltíssim.
18: Doncs tu saps que l'antídot contra una picada verinosa és el sèrum antiofídic, que s'elabora a partir del mateix verí. Per tant, contra el verí, verí.
17: Carai, noi.
18: I això és el que intenta fer el governador de Califòrnia, que és un dels exemples d'aquest de verí contra verí.
17: Que el trobo guapíssim, t'he de dir, més o menys.
18: Una mica enlacat, no, potser?
17: M'encanta l'enlacat.
10: No ens agrada, el governador aquest, David Newsom, no ens agrada.
17: Físicament, no?
10: No ens agrada ell.
17: Per què?
10: Bueno, ho explicarà l'Albert Elfa, però és com centrista, no ens agraden els centristes.
17: Bueno, però ara...
4: Millor un centrista.
17: Ja, totes les ajudes són bones. Tot un centrista...
18: Vist el que hi ha als Estats Units, no?
17: Enyorats centristes, enyorats centristes.
10: No, no ens agrada, no ens agrada.
17: No ens agrada? Bueno, a veure, ara rectificaré. A veure, m'escolto i també precipitat, que sóc frívola, sóc superficial.
18: Doncs mira, els insults, les bajanades, les mentides, les exageracions infantils de Donald Trump, que tant sedueixen els seus seguidors, els del MAGA, les ha ridiculitzat el governador de Califòrnia, el Gavin Newsom, que és per cert candidat a demòcrata, serà candidat demòcrata a la Casa Blanca a les pròximes eleccions, segur.
17: Mira. Sí, tu creus?
18: Sí, s'està postulant ja d'una manera clara, és el gran líder, és el que més s'atreveix, juntament amb l'alcalde de Nova York, a plantar-li cara.
17: Ara l'alcalde de Nova York també. Aquest sí. Pot agradar,
10: aquest
17: o no?
10: Sí que ens agrada, el futur alcalde de Nova York. Sora, no, Dani, aquest
17: nosaltres
10: sí que ens agrada.
17: Nosaltres som un equip i anem totes... digui la Begoña, anirem. Sí.
18: Doncs ell utilitza les mateixes, la mateixa manera que aquests, que els Make America Great Again. Sí. No? Primer de tot, i amb un missatge tot escrit en majúscules, com fa Donald Trump, ha anunciat que Califòrnia dissenyarà uns nous i preciosos, encara més majúscules i amb negreta, mapes electorals que seran històrics i acabaran amb la presidència de Donald Trump, com ha fet Texas i altres estats republicans. No? Segons Newsom, es tracta això de combatre el verí amb verí, no? Però també utilitza la intel·ligència artificial per atacar Trump, dissenya portades falses de la revista Time, on està rodejat de personatges ultras com el Hulk Hogan o el periodista Tucker Carlson, ben samarretes i gorres amb eslògans esbojarrats com Newsom tenia raó, i a les crítiques dels mitjans ultraconservadors, com una famosa periodista de la Fox que es diu Dana Perino, Newsom va contestar, com fa Donald Trump amb els del New York Times, que ara ha denunciat, i altres, o els de la CNN, li diu a la Dana Perino: Dana Ding Dong Perino, que per cert mai n'havia sentit parlar, m'ho dia perquè sóc el governador més estimat, el rei del rating, el que el salvarà. Aquests mitjans consideren ridícula Newsom fent aquests comentaris, però sí, els està incomodant perquè els fa veure la ridiculesa de Donald Trump i dels MAGA, no? I per cert, Donald Trump ha reduït molt, després de totes aquestes, crítiques del Newsom, ha reduït molt la seva presència a les xarxes i la utilització de majúscules i d'adjectius infantils, etc.
17: Ah, sí? Mira. I va, Newsom... també és veritat que aquest senyor ha de reduir-la perquè cada vegada que tregui treuran el parrús del parrús que va dibuixar, que li va enviar el pedòfil.
18: Sí.
17: També, presumptament, una mica pedòfil. Tu estàs aquí, saps què vull dir?
18: No sé.
17: Hi ha material ara per, no?, contrarrestar
10: el Trump.
18: Sí. El que passa és que els demòcrates tampoc s'atreveixen massa a fer-li la punyeta amb això al Donald Trump.
17: Veus que Donald Trump ja m'he demostrat ara de treure la puteta, i ara el que diguis alguna cosa, pum, 15.000 sí, milions et denuncia. Exacte. Després, potser queda en res, però clar, ja estàs tota la vida empantanegat, que un judici d'aquests pot durar, et pot sortir el judici dels 10 anys, diguéssim, estàs 10 anys empantanegat amb la merda que vas dir, que si Donald Trump no sé quantos, no sé què, és que clar, és increïble. Tot.
18: El cert és que els seguidors de Newsom han crescut un 500%, veus? I els demòcrates que estaven estamordits comencen a aixecar el cap gràcies a aquest senyor. A part d'aquestes bajanades que ell les fa per contrarrestar la ridiculesa, diu, de Donald Trump, doncs Newsom també envia missatges seriosos fent una crida a perdre la por i a no callar, com sentirem ara.
20: What Donald Trump wants most is your fealty, your silence, to be complicit in this moment. Do not give in to him. Trump is pulling a military dragnet all across Los Angeles, well beyond his stated intent to just go after violent and serious criminals. His agents are arresting dishwashers, gardeners, day laborers, and seamstresses. That's just weakness. Weakness masquerading as strength.
18: Doncs que Donald Trump, des que va desplegar la Guàrdia Nacional a Califòrnia, allò es considera, doncs, considera ell una absoluta dictadura, i està detenint a rentavaixelles, a treballadors del camp, a tot el que li ven gana, i recomana això, que la gent no es calli i que denunciï tots aquests fets.
17: Sí, que actuï. Molt bé, molt bé. I escolta una cosa, aquesta mateixa... Tu vols parlar també de PP i Vox?
18: Sí, perquè el cas de Vox seria el que podrien traslladar a Espanya, que es dedica a acusar col·lectius com el dels migrants de coses que poden fer persones individuals, no? Persones que delinqueixen, com suposadament va passar a Fuenlabrada i Hortaleza, després de que s'acusés alguns dels interns d'haver violat menors, no? Doncs hi va convocar manifestacions davant d'aquests centres on hi havia joves migrants i assegurant que els migrants venen a violar les nostres filles. Doncs això com es combat, no com el Newson amb un altre verí, sinó amb hemeroteca, jo crec, i amb informació. I molt ràpidament, mira, el portaveu de Vox a l'Ajuntament de Lleida, condemnat a 14 anys de presó per abusar de menors discapacitats. El tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Almeria de Vox, condemnat per abusar d'una nena de 12 anys. El portaveu de Vox a l'Ajuntament de Granada, condemnat per violència de gènere. Un militant de Vox condemnat per violència de gènere contra la seva dona, encapçala una manifestació contra els migrants que ataquen les dones. Un candidat de Vox de Villafranca de los Caballeros, detingut per abús de menors. Un exdiputat de Vox al Congrés, investigat per delicte sexual. Una regidora de Vox de l'Ajuntament de Parla, detinguda per dirigir una organització criminal dedicada al tràfic de drogues. Amb tot això i més casos... Que em salto.
17: Però què els passa a aquesta Vox? Que són tots migrats o què els passa?
18: Doncs es podia dir que Vox ha vingut a abusar de menors i a traficar de drogues.
17: Sí, exactament.
18: O la setmana passada, que van detenir un camioner per haver violat a una nena, què passa? Que s'ha d'anar contra els camioners.
17: Clar, exacte.
18: O en el cas d'Israel, que bombardegen Gaza perquè diuen que si maten a nens no passa res perquè són la llavor de futurs terroristes. Aquí a Espanya, quan hi havia ETA, s'havia hagut de bombardejar Bilbao per acabar també amb la llavor de futurs terroristes. Parlant d'Israel, tot el poder de la propaganda d'Israel està en mans d'una organització que es diu Hasbara, que vol dir, en hebreu, vol dir aclariment.
17: Ah, mira.
18: És una poderosa estructura institucional amb un pressupost de milers de milions d'euros que es dedica a generar el discurs, el relat, la versió oficial dels fets del que passa a Gaza. El seu relat passa per donar a entendre que l'estat d'Israel i els jueus són les víctimes i que de cap de les maneres practiquen l'apartheid, amb exemples bruts de propaganda, com els, no sé si en recordeu, quan el 7 d'octubre es va popularitzar un desastre terrible sobre que el Hamas havia degollat a 40 nens.
4: Bebès, no?
18: Bebès.
4: Sí.
18: De seguida es va estendre per tot el món, fins i tot el mateix Joe Biden, president dels Estats Units, va dir que això era intolerable i va mostrar el seu més gran condol. L'endemà es va demostrar que això era mentida. O també la Hasbara publica imatges de nens embolicats amb els sudaris després dels bombardejos a Gaza i diu que són ninots que estan a dins d'aquests sudaris. O bé una nena ferida que entra a un hospital tota amb la cara plena de sang, diu que allò és maquillatge, que l'havien maquillat, etc. Però tot això es desmenteix sol. Per exemple, amb això, en el cas de la nena, havien agafat les imatges d'una pel·lícula turca, i això ho va denunciar el director d'aquesta pel·lícula, on sí, es maquillava una nena per la pel·lícula, que entrava a un hospital, etc. Però de totes maneres aquest missatge, encara que després es demostri que és mentida tot, ja queda en el subconscient de la gent i molta gent ja descarten les imatges aquestes com a reals, un públic preparat per dubtar de la seva autenticitat. Israel és l'únic país capaç de cometre genocidi, bombardejar 5 països, assassinar un primer ministre i presentar-se com a víctima. I com a dos apunts finals us volia citar...
17: I també, perdona, deixa'm tornar a insistir en l'assumpte de que la ONU avui mateix hi hagi ratificat que el que passa a Israel, que el que fa el govern de Netanyahu i l'estat d'Israel, que no els jueus, és un genocidi, doncs això... Dit això, nosaltres, el que voldria dir que nosaltres, la població, els lectors, la gent, els ciutadans aquí a Catalunya, a Espanya, jo què sé, a Holanda, tal, sabem distingir perfectament el que és l'antisemitisme de l'antisinuisme i el que és Netanyahu i l'acció del seu govern del poble jueu, diguéssim.
18: Clar.
17: Avui hi havia un article al País de les Reyes... Ara us ho diré. Que torna insistint al fet de que, bueno, que efectivament Espanya ha estat un país antisemita i que potser hauríem de, diu ella, els espanyols hauríem de rebaixar el grau d'antisemitisme, que el defensem tant a Palestina, nosaltres hem estat antisemites. Escolta, nosaltres som perfectament, nosaltres estem a favor de la memòria històrica, nosaltres, dic, bueno, jo parlo per mi, ara millor, eh? Però vull dir que sabem perfectament de què va de la dicta de Granada, a veure si ens entenem, eh? Etcètera, etcètera, etcètera. I Felip III, i vull dir que nosaltres sabem la història i sabem que hem estat racistes i antisemites i estem posant remei. Això no treu que veiem un genocidi i diguem, escolti, això és un genocidi, perdoni. Que... Sembla que s'ha de dir tota l'estona, diguéssim. Clar, això clar, ha retardat clar. Molt, diguéssim.
18: I tens molta raó quan dius això, que no són els jueus, però aquest genocidi afecta sobretot als habitants de Gaza, que el pateixen directament i que moren, però també a tots els jueus, perquè se'ls posen al mateix sac, no?
17: Ho vaig explicar l'altre dia o t'ho vaig explicar tu, Esther? És que ara amb l'Esther estem preparant un tema, perquè jo l'altre dia em vaig trobar a un comerç del meu barri, em va presentar la... Bueno, a Castafiori, ho vaig a dir, em va presentar uns senyors, una parella, que anàvem... Ho vaig explicar? Ho vaig explicar a l'antena o no?
4: No, ho vas explicar a mi.
17: I em va... I digue, Esther, hem de contactar amb aquestes persones. Em van presentar una parella amb dos criatures que venien de Jerusalem, jueus de Jerusalem, que han sortit de Jerusalem esparverats, i a la frase que va fer aquesta senyora, que vull que vinguin, que ens expliquin la visió de molts jueus actualment al planeta Terra, és que, escolti, tots som... això m'ho va dir a la Castafiore, que és un comerç que els recomano moltíssim, al carrer Ibau, a Maragó. Em va dir, és que Netanyahu és... tots som víctimes de Netanyahu. Una persona jove que sortia de... I es veu que hi ha molts jueus que tenen aquesta percepció, diguéssim, que estan esparveradíssims, no?
18: L'altre dia, en l'entrega dels Emmy, em sembla que era, l'actriu...
10: Hannah Einbinder, sí, va fer un molt bon missatge.
18: I és jueva,
10: sí.
17: Bueno, té a Netflix, em sembla que és un monòleg, que és molt divertit de... Sí. Bueno, jo perquè no aguanto els monòlegs, però vull dir que vaig començar a lo veure i vaig dir, això deu ser bo. Després vaig dir, bueno, com que soc tan llest, vaig dir, això és bo, jo vaig deixar estar, vaig tenir altres coses a fer, mateix la manicura, alguna merda d'aquesta d'Amèrica que jo faig.
18: Jo volia acabar amb una frase d'Antonio Machado.
17: Sempre.
18: Antonio Machado, que diu que l'arma més destructiva que utilitza el feixisme és la mentida. Uh-huh. Hi ha una recomanació, si m'ho permets, d'un llibre de Noam Chomsky, de l'editorial Sembra Llibres, que es titula La responsabilitat dels intel·lectuals, en el qual, entre altres coses, doncs, diu que els intel·lectuals han de posicionar-se i lluitar per la veritat contra la desinformació.
17: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies, Albert Elfa. Jo, perdona, ha quedat perfecte, ho has deixat en alt, però jo també estic preocupat ara amb una cosa que també podíem parlar un altre dia, que és que, efectivament, estic d'acord, mira, jo també, quins collons tinc, que estic d'acord amb Antonio Machado, que efectivament l'arma destructiva que utilitza el feixisme és la mentida, però ara estan ja al punt de començar a utilitzar la violència. La violència armamentística, la de la masclista, la violència física, que també fa mal. Escolta una cosa, moltíssimes gràcies, Albert Elfa.
1: Vostè primer, amb Marc Giró.
21: Amén.
22: Stopped before it's too late.
23: Love.
22: Okay. All right.
1: RAC 1.
24: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
25: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
26: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
27: No, que no és gens bo per la pell, nena.
28: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
29: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
30: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
31: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
32: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
33: Bon estiu.
1: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
34: Fàcil, intuïtiva i renovada.

0: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
1: Bona nit, són les 11, benvinguts al Tu diràs d'aquest dissabte 25 de juliol. Temps pels esports aquí a RAC1 fins a la 1 de la matinada. L'últim cap de setmana de juliol, en ple mercat de fitxatges, i en alguns clubs la cosa bull més que en d'altres. El Barça es respira certa calma en aquests moments, un cop anunciat dijous el fitxatge de Karim Adeyemi, una certa calma que sabem que pot troncar-se en qualsevol moment per o bé una sortida o d'arribades que s'esperen, com ja sabeu, la del nou. A Madrid són hores intenses als despatxos. Ahir ja parlàvem aquí al Tu diràs de l'opció de Yann Diomandé per reforçar l'atac. Vam parlar amb el Mario Cortegana de The Athletic, un nom que ha agafat força, el de Diomandé, en les últimes hores. De fet, alguns mitjans parlen d'acord entre el Madrid i el jugador. I això obre el debat sobre què ha de passar en els pròxims dies si arriba el futbolista al Bernabéu, és a dir, quines sortides hi poden haver de retruc. Alguns noms de perfil més baix i altres noms també importants. Per exemple, Vinícius, jugador que, recordem, acaba contracte l'estiu vinent i ja li comencen a sortir pretendents. De seguida anem cap a Madrid per parlar de tot plegat amb el Manel Brunya, company de Mundo Deportivo. Després de la victòria 1-0 ahir contra l'Alcorcón, el Madrid de Mourinho s'ha entrenat avui. No ho ha fet el Barça, que ahir, recordem, va golejar l'Europa 4-1 en un partit d'entrenament, però era el debut en la pretemporada. Hansi Flick ha donat festa als jugadors. Avui i demà, i ja dilluns, l'equip viatjarà cap a Birmingham per iniciar una estada d'una setmana encara sense la gran majoria dels mundialistes. L'actualitat d'aquest dissabte 25 de juliol també ve marcada pel nom d'Aitana Bonmatí. Avui ha parlat des del seu campus a Sant Pere de Ribes i ha revelat que té molèsties al turmell que l'obliguen a anar amb precaució de cara a l'inici de la pretemporada previst per aquest mateix dilluns. Unes molèsties que arrossega des que va reaparèixer a finals de curs un cop superada la llarga lesió.
2: Jo vaig acabar la temporada, bueno, haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia, llavors jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No vull alarmes perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció.
1: Aitana, que per tant haurà d'anar amb compte en els pròxims dies, seguint un pla específic de treball. En parlarem també aquí al Tu diràs. El primer amistós del Barça, recordem, serà el dimecres 12 d'agost a les 7 de la tarda contra el Montpellier. És el dia de l'eclipsi. Mentrestant, als despatxos continua la feina per enllestir la plantilla. Avui el club ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey. McCamey té 24 anys, arriba lliure procedent del Dallas Trinity i signa per dues temporades. I ara que parlàvem de pretemporada, avui ha sigut intens pel que fa als partits catalans de primera i segona divisió masculina. L'Espanyol i el Sabadell han empatat a un. Quique García ha marcat pels blanquiblaus, mentre que el gol del Sabadell ha estat en pròpia porteria de Rubén Sánchez. Després, més tard, farem un truc al futbolista arlequinat Ton Ripoll per preguntar-li com li estan en la pretemporada al Sabadell de Ferran Costa. L'altre partit ha estat el Girona 0, a la vez 1. El conjunt gironí ha tancat avui mateix una estada de 5 dies a la Garrotxa. I dia especialment intens també el Tour de França, on hem tornat a viure una etapa espectacular. Era l'etapa reina, tothom ho considerava així. I vaja, no ens ha decebut en victòria de Richard Carapaz, que en aquest tram final de Tour de França s'ha atrevit a plantar cara a tothom. Avui, malgrat que Sepp Kuss ho tenia fet, però s'ha endut una patacada que, a més d'un, ens ha fet posar les mans al cap a tots. Afortunadament, està bé físicament de salut. Això sí, no ha pogut endur-se la victòria que, insistim, ha estat per l'equatorià Richard Carapaz.
3: Ha sido un tour de ensueño, ¿no? Sabía que en Barcelona no estaba para una general, era muy claro en mi cabeza lo que quería y mira, lo hemos logrado, ¿no? El último día, llevarnos el maillot, dos etapas ahora, ¿no? Y nada, muy contento.
1: I avui hem vist Pogacar vestint-se de gregari per ajudar a Isaac del Toro, el seu company de l'UAE, per sentenciar el tercer lloc del podi. Demà, última etapa a París. Per cert, que l'organització ha retallat el recorregut per poder concentrar més efectius de seguretat a l'extinció dels incendis que viu França en aquests moments. A quarts d'una, aproximadament, parlarem amb el Pau Mitjans, que és el nostre especialista en ciclisme de capçalera. Li farem un truc perquè segur que té moltes coses a dir després d'aquesta etapa d'avui en què els corredors els hem vist pujar a ports emblemàtics com el Galibier, el Croix de la Fer i arribant de nou avui en un altre vessant de l'Alp d'Huez. En un dia en què Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, la cursa és demà a les 3 de la tarda i en bàsquet, al Barça, tothom està pendent de la sortida del Toko Shengelia, que apunta a sortir del club en els pròxims dies, previ pagament de la clàusula i que podria marxar, atenció, a Dubai amb el ja extècnic blaugrana Xavi Pasqual. Set minuts per sobre de les 11 de la nit. És dissabte de finals de juliol, però igualment hi ha coses a parlar, hi ha teca, i així ho farem fins a la 1 de la matinada aquí a l'antena de RAC1. I ho farem durant una bona estona en temps de tertúlia amb l'Àngel Pérez i l'Albert Nadal, que ja els tenim per aquí. Hola, Àngel, bona nit, què tal?
4: Bona nit, Pau, com estàs?
1: I l'Albert Nadal, bona nit.
5: Què tal, bona nit? Ja teca, ja teca.
1: Sí, home, alguna cosa explicarem tant, avui. Sempre hi ha coses a parlar. Com porteu això de la calor? Sembla que ara plovia, eh? No sé si tu vens de fora, Albert.
5: Jo he vingut amb moto i estava acabant de sopar. He sortit a buscar la moto per venir cap aquí i l'he trobat molla. Ha sigut un xàfec, però de 2 minuts.
4: Sí, sí, ha sigut,
5: no?
4: Ha sigut
5: passatge. Jo no m'he adonat, però he trobat la moto molla i dic que alguna cosa ha passat aquí.
4: Ha passat, ha passat.
1: Nosaltres aquí, tancats a la cova de la redacció, poca cosa ens hem assabentat, sentíem lleugerament el soroll de la pluja.
4: A dalt, al Mundo Deportivo, es veien quatre llamps.
1: Teniu bones vistes.
4: Bueno, estem dos plantes més amunt, eh? Vull dir, ja hem marxat de la 15, ja. Ja va ser passatgero de la 15.
1: Tenia aquest detall, se m'havia passat per alt. En qualsevol cas, ho deia, ara en temps de sumar, dia més tranquil al Barça pel que fa al mercat de fitxatges i més intens al Madrid, perquè han anat sortint informacions en les últimes hores que déu-n'hi-do.
5: Sí, sí, i és un nom, més que pel nom de Diomandé, que al Leipzig potser no el teníem tan seguit, a no ser que la gent que segueix més futbol internacional i tal, però al Mundial li van posar tots nom i cognom, no? Amb Costa d'Ivori, i també és un futbolista que havia estat al Leganés, suposo que ara en parlarem, va estar mitja temporada al Leganés, va tenir polèmica contra el Madrid, però un penal que ell mateix va dir que no li van xiular, i més que pel nom de Diomandé, pel nom que ja s'especula que pot sortir, no? De Vinícius, que és un dels cristos del Real Madrid.
1: És una qüestió que té suc, ara en parlarem, abans farem una pausa i de seguida ho comentem tot plegat. Hem de trucar al Manel Brunya des de Madrid, abans, però, com dic, una petita pausa i després tornem amb tota aquesta teca.
0: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre. L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: Bona nit. En el sorteig del sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
9: 73.546 73546 de la sèrie 1001.
8: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
10: Tu diràs, amb Pau Bonastre.
1: Deu minuts per sobre de les 11 de la nit. Continuem aquí al Tu diràs amb l'Albert Nadal i l'Àngel Pérez. Hem tret ja el primer tema sobre la taula, aquest mercat de fitxatges del Madrid que està, vaja, encès al màxim amb els noms que han anat apareixent. Diomandé, ja ho anticipaves, Albert, un jugador que l'hem conegut més al Mundial, tot i que sí que és veritat que alguns ja el recordàvem del Leganés, aquella aparició fugaz que va tenir uns mesos a Leganés, però en qualsevol cas sorprèn d'entrada que el Madrid es plantegi fitxar aquest jugador per les xifres que estan parlant de 100, més de 100 milions d'euros.
5: És diferent, però em recorda una mica el que va passar amb James, que va fer aquell mundial estratosfèric amb Colòmbia. Sí que llavors darrere es va explicar que hi havia interessos empresarials de Florentino a Colòmbia, però és com un jugador que ha fet una bona temporada a Alemanya, si reveses una mica de xifres i tal, i incidència en el joc i preguntes a gent que l'ha seguit, però és com un jugador que fa un boom, en aquest cas més petit que el de James, i el Real Madrid, amb la xequera, amb la billetera, s'interessa, no? Perquè estem parlant de 100 milions d'euros, que es diu molt aviat,
1: Deien algunes informacions que 100 com a mínim, perquè, sí, evidentment, el Leipzig, que és el club actual de Yann Diomandé, clar, aquí està olorant sang, i veient també que hi ha altres clubs, per exemple, el PSG, que s'hi ha interessat, diu, escolteu, si voleu, passeu per caixa, però us haureu de rascar la butxaca de debò.
5: I no és un club tampoc amb urgències econòmiques, perquè està dins del conglomerat Red Bull, i si una cosa tenen és diners. No et dic que sigui dels clubs més rics d'Europa, però són clubs que estan més o menys tranquils en faceta econòmica. O sigui que si ells tenen la postura de demanar-ne 120 i no 100, hauran de negociar.
1: A més, és un jugador pel qual van pagar 20 milions l'estiu passat al Leganés, que en qüestió d'una temporada s'ha revaloritzat moltíssim. Però vaja, sí que s'entén que si el Madrid acaba fitxant Diomandé, que insistim, per exemple, deia el periodista especialitzat en fitxatges Fabrizio Romano, que hi havia un acord entre club i jugador, falta l'acord amb el Leipzig, que aquí serà un escull important, però això vol dir que no vindria al Madrid Olise, que també és un...
5: No sé qui ha parlat avui ja del Bayern, que ja ho ha donat com...
1: Sí, el director esportiu del Bayern, vaja, que també en aquest sentit comptaven, deien que Olise ha de ser un futbolista important aquesta temporada, donant a entendre que no contemplen una sortida. Al final és un jugador de 24 anys, diria que té contracte encara fins al 29 i és un pilar del Bayern, de fet ho ha demostrat aquesta temporada, potser el Mundial no tant, però sí que al llarg de la temporada sí que l'hem vist, recordem, l'actuació que va tenir contra el Madrid.
5: Sí, i amb la temporada que ha tingut Musiala, que ha estat més discreta, qui ha agafat una mica el protagonisme, a banda de Harry Kane, que ha fet una molt bona temporada al Bayern, ha sigut Olise, no només a la Champions, que el vam veure més aquí contra el Madrid, i ho vam gaudir, sinó també a la Lliga Alemanya.
4: El tema dels diners, a mi no em sorprèn, perquè el Madrid, la casa és gran i ningú el controla i fa el que vol, és veritat. O sigui, el Madrid ve de pagar la temporada passada 60 quilos per Mastantuono, que ha estat pràcticament inèdit, i uns altres 50 i pico per Álvaro Carreras, i Hausen, i ara ha fitxat a Cucurella per 60. Sí, vull dir, el Madrid, a diferència del Barça, que tens el control econòmic al mil·límetre i que ostres, que poses un totxo de més a l'Spotify Camp Nou o que compres dos parells de botes de més i ja t'estan mirant allà si entra, si no entra, si quadra, si no quadra. Està tot el món amb la lupa dels números del Barça, i el Madrid va comprant futbolistes de 60 en 60 com qui treu un euro per posar-lo al carro. Llavors, no em sorprèn gens que puguin pagar 100 quilos per Diomandé i que no sigui l'únic fitxatge milionari que facin aquest estiu a partir d'ara. És a dir, que vingui Diomandé per 100 i vés a saber, perquè al final Florentino té carta blanca. Segurament jo crec que amb una previsió de futur, Florentino ja fa temps que tenim tots clar que en algun moment o altre es produirà aquesta venda del 5% del Real Madrid per valor d'uns 500 milions d'euros, si no vaig errat. I clar, si tu ja saps que això s'està coent i que ho tens més o menys apamat i tal, doncs, bueno, doncs pots fer inversions, perquè al final, parlant res i curt, al final tot el tema del control financer és tant entra, tant surt. És a dir, si tu saps que tindràs un ingrés voluptuós, pots fer inversions perquè en el moment que arribi aquest ingrés quedarà més o menys equilibrat. dient-ho molt, molt, molt resumit, per tant, bueno, pues, el Madrid que vagi fitxant. Ara també et dic una cosa, el fitxatge més important que havien de fer s'han equivocat, que és el de la banqueta. Aleshores, ja poden fitxar el que vulguin, que amb Mourinho... Espero no en passar-me-la, d'aquí uns mesos.
5: Perquè però... baix, amb el retorn, havien de fer, us deia que farien una presentació més sí, composa però... després del Mundial i tal, però de moment està agafant un perfil baix.
4: Sí, ja li sortirà.
5: Ja tindrem temps.
4: La cabra tira al monte, Albert, la cabra tira al monte.
5: Ja omplirem diaris, ja.
4: I tant.
5: Mourinho, però... Clar, tot just acaba de començar la pretemporada i és un amistós que ens van ensenyar 20 minuts contra el Corcón,
4: Ara, perquè saps què passa? Que les, com la Supercopa, ara, és el gener. Clar, a l'època de Mourinho, recordem que ja començaven les temporades amb les Supercopes a hòsties, és a dir... Ara Mourinho no tindrà...
5: Amb xancletes que ja tenies...
4: No tindrà aquesta oportunitat, no?, de començar a liar-la des del primer dia.
5: Però això, però no hem fet presentació ni res, no?, ni una roda de premsa... Ja veurem. De moment, perfil baix.
4: Sí.
1: A veure, hi ha en Diomandé, que per alguns poc avasats al futbol internacional segurament els sonarà desconegut i s'hauran sorprès al llegir que el Madrid es planteja pagar més de 100 milions d'euros per aquest futbolista. Pau Bombardó, bona nit.
11: Què tal, bona nit.
1: A veure, explica'ns, il·lustra'ns, qui és Yann Diomandé?
11: Yann Diomandé és un jugador que, com deies, segurament molts el vam conèixer a través del Leganés perquè realment és on va debutar el futbol professional. És un jugador de 19 anys, un jugador iborià que va debutar al futbol professional amb el Leganés i diguem-ne que ha tingut una trajectòria fulgurant perquè en menys de 2 anys debut al futbol professional, fitxa pel Leipzig per 20 milions i ara tot sembla apuntar que jugarà al Real Madrid i tot això en qüestió de menys de 2 anys perquè va arribar al Leganés després de jugar en acadèmies de futbol als Estats Units i llavors tot just acabava de complir els 19 anys, estem parlant de finals del 2024, allà el van fitxar per entrar primer en dinàmica de filial, però en un partit d'entrenament entre el filial i el primer equip va destacar molt, va impressionar Borja Jiménez, que era llavors l'entrenador del Leganés a primera, i l'endemà mateix ja estava entrenant amb el primer equip i després de fer només 4 entrenaments ja debutava el Bernabéu contra el Madrid. És a dir, fixeu-vos quin és l'abast de la impressió que va tenir Diomandé al Leganés, que de fet el van arribar a comparar amb el nou Messi, no? El llavors president del Leganés deia que havien fitxat el nou Messi i així ho va demostrar doncs, fent-lo debutar al Bernabéu davant el Real Madrid. D'allà, com dèieu, se'n va al Leipzig per 20 milions d'euros, on ha jugat aquesta temporada, ha donat un rendiment espectacular amb 12 gols i 9 assistències i s'ha convertit, com dèiem, en un dels extrems més valorats del futbol mundial. Diomandé és un extrem molt ràpid, desequilibrant, que juga normalment per banda dreta, de fet, ell és dretà, però... és a dir, pot barrejar força bé les dues cames.
1: Ara ens continues explicant alguns detalls més sobre Diomandé, però tenim al telèfon el Manel Brunya des de Madrid, company de Mundo Deportivo. Hola, Manel, què tal? Bona nit.
12: Què tal? Bona nit.
1: Diomandé, Rodri, hores intenses al Real Madrid, aquest cap de setmana que no està sent tranquil.
12: No, a veure, és que el Madrid aquest estiu s'està acostumant a fer operacions com la de Cucurella, ràpides, inesperades, que ningú s'ho espera i sense que ningú o poca gent ho sàpiga. A Diomandé ningú s'ho esperava perquè tothom donava per fet que ja tenia un acord amb el PSG i que només faltava l'acord amb el PSG i el Leipzig. I de sobte ha aparegut al Madrid... perquè el Madrid ha vist clarament que Olise, que és el que ell vol, el Florentino vol, no el fitxarà aquest estiu i llavors ha anat a per Diomandé. Feia temps que el portava seguint, però és que tot això de que... No, aquest jugador fa temps que el segueixen. I per què no el vol fitxar del Leganés? Que s'haguessin estalviat 100 milions.
5: No sé qui va ser, si director esportiu, si entrenador, però aquesta persona es quita l'entrevista del descobridor de...
1: Com es van fixar, no?, en Diomandé.
5: Home, aquest tio debut amb el Leganés al Bernabéu i ara estem parlant un any i mig després del seu traspàs a Madrid o PSG.
1: Clar, ho deia aquí a la taula, Manel, si el Madrid fitxa Diomandé, vol dir que no fitxa a Olise, que era un nom que havia sonat reiteradament en les últimes setmanes, especialment durant el Mundial, vol dir que, també entenent que el Bayern es tanca en banda la seva sortida, vol dir que això, que no vindrà
12: Olise. Sí, però no el fitxen ara, però no, o sigui, està aparcat. En quant al Bayern deixi una miqueta, una finestreta oberta, encara que sigui petita, per poder fitxar a Olise, el Madrid anirà per a Olise. El problema d'aquest també és que aquests fitxatges és també un missatge a Vinícius, que avui també ha sortit que l'Arsenal està interessat en el seu fitxatge, si no renova. Si renova, l'Arsenal no fitxarà. El bo del cas és que Vinícius i Diomandé estan representats per la mateixa agència.
13: Això és curiós.
12: Aquesta d'Estats Units, de Jay-Z, o com es digui, aquest rapero, a l'espòs de la Beyoncé, que és el que jo conec, i és la mateixa empresa. No sé, una mateixa empresa que demana més pasta per renovar Vinícius i és el que està portant a Diomandé al Madrid.
13: Sí, si no marxa a Vinícius perquè acaba renovant, que està per veure, algú de la taxi que haurà de sortir, encara que sigui d'un perfil
12: més
13: baix.
12: Sí, aquí a Madrid hi ha el rumor aquest, la sospita, rumor, no sé com dir-li, de que algun peix gros de la plantilla sortirà aquest estiu. Però ningú diu cap nom, ningú diu... Saps allò de no, sortirà, però qui? No, és que no es pot dir. Bueno, no es pot dir perquè no ho saps, potser. Però el rumor de que aquest estiu pot sortir un jugador important del Madrid està començant a sonar les últimes hores, després d'això de Diomandé.
13: Suposo també en la línia de...

0: la línia de 3, jo mandé Bellingham, Vinícius i Mbappé de, davant, clar, i aquí hi ha molts jugadors afectats que també has de saber com tractar aquests jugadors. Bastantun en principi sortirà cedit, però Endrick, que ha tornat i es vol quedar, també hauria de sortir, perquè no té lloc. Brahim, que en teoria també ha de renovar i no vol sortir, no jugarà, o jugarà molt pocs minuts. Clar, Rodrigo, tot això...
1: També. Clar, clar.
0: Sí, Rodrigo, però és que torna el mes de gener o febrer, o sigui, encara li queda. Però que tot això ha de saber fer Mourinho, i que estiguin ahir les estrellites també facin el que ell vulgui, que sobretot és pressionar i defensar. O sigui, que tot això... ho ha de saber fer Mourinho, que Ancelotti, Xavi Alonso i Arbeloa no han sabut fer.
1: Sí que llegia de Diomandé, que és un futbolista que a qui se li reconeix la seva capacitat de pressió, que això, vaja, té certa lògica, tenint en compte que si arriba Diomandé amb el preu que s'ha de pagar, s'entén que és per ser titular, però és tornar als quatre davanters, aquell esquema que ara tu comentaves, amb dos migcampistes i quatre atacants, clar, aquí algú ha de defensar, perquè si no, el Madrid tornarà a tenir el mateix problema de sempre.
0: Sí. És que el problema és que és això. Mourinho, en principi, vol velocitat a l'atac. O sigui, però, clar, també has de... Mourinho és un entrenador... que és més defensiu que ofensiu. I, clar, si no s'impliquen tots aquests megaestrelles, no sé què faran, Però, vaja, no sé. Suposo que Mourinho, si vol a Diomandé i a Rodríguez, tindrà clar com vol que jugui el seu equip. No sé.
1: Si t'haguessis...
0: Jo no veig clar. A mi em sobra algú dels de dalt. Alguns de dalt em sobra. Que si ve el Diomandé aquest, no sé.
1: I l'aposta seria Vinícius? D'aquests d'algú que sobra?
0: Vinícius es vol... Jo crec que sí. I molts madridistes també consideren que sobra. Que està més que amortitzat, li queda un any de contracte. Si diuen, escolta, fem fora que se'n vagi Vinícius i vingui Olise o Haaland, tothom t'ho firma, Tothom. No hi ha cap madridista que et digui que no.
2: Uh-huh. Clar, el tema és si canvies Vinícius per Diomandé, no? A nivell d'aficionat, dic.
0: A nivell d'entrenador... No, a nivell d'aficionat, Diomandé, molta gent tampoc entén això de Diomandé, per el mateix que dic. Clar. Que dic jo, de dir, vale, aquest està molt bé, però quan estava al Leganés, ningú es va fixar en aquest tipus que es jugava al Leganés. Però no dic al Madrid, l'Atlético, el Barça... Sí. No sé, dius, aquest no se'n va anar al Leipzig per 20 milions i ara tothom el vol fitxar, el PSG 100 milions, el Liverpool també 100 milions. Clar, dius, no sé, potser ja tenim un problema amb els directors esportius d'aquest país,
3: Aquell problema és que Vinícius arrossega, perquè és indissoluble, quan es parla d'ell i s'analitza la figura de Vinícius, arrossega l'aspecte futbolístic amb l'aspecte de la seva personalitat. I això al final influeix. Però
2: que carrega l'afició.
3: Sí, futbolísticament no hi ha ningú jugador ara mateix, per mi, insisteixo, intentem fer l'exercici d'oblidar-nos del personatge, de la part extraesportiva. Parlo amb la pilota als peus, del talent, de l'habilitat. Futbolísticament, no hi ha cap futbolista, per mi, a la plantilla del Real Madrid, ni fins i tot de fora, que pugui igualar o millorar Vinícius. És a dir...
0: No, a veure, és que quan Vinícius té el dia que està centrat i es dedica a jugar a futbol...
3: Correcte.
0: És un dels millors jugadors del món,
2: Pocs extrems esquerres hi ha que siguin millors que Vinícius, i Vinícius està bé i se centra amb la pilota.
3: Per això que si utilitzem el criteri futbolístic, només futbolístic, entenc, insisteixo, que és molt difícil amb el cas de Vinícius, però si fos el criteri només futbolístic... A l'hora de fer la llista, no, del director esportiu... Bueno, que no té director esportiu, el Real Madrid.
0: Es diu Florentino Pérez.
3: Bueno, correcte, sí, t'anava a dir. Sí, Florentino, quan es posa la jaqueta de director esportiu, futbolísticament, el primer de la llista hauria de ser Vinícius.
0: Sí, perquè... Florentino no vol que marxi Vinícius. Clar. I Mourinho no vol que marxi Vinícius.
3: Sí, sí.
0: Mourinho diu que no, que Vinícius que es quedi, que encara que li quedi un any de contracte, que no, que ja el vol tenir. Que ell vol tenir a l'equip.
3: És que per a mi, Vinícius és un jugador, torno a insistir, per enèsima vegada, perquè no seré jo, no vull ni que sembli una miqueta que estic defensant Vinícius, ni que m'agrada una mica Vinícius,
1: No pateixis, no
3: ho deixo molt clar perquè per això. Però futbolísticament...
0: Futbolísticament sí que t'agrada.
3: No, futbolísticament m'encanta.
2: És que no trobaries cap entrenador que no volgués Vinícius.
3: És que jo soc dels Vinícius, dels Neymar, a mi, Neymar, que va sortir a jugar al Mundial amb panxa i acabat,

0: a mi em posava la pell de gallina quan sortia...
1: Però ja era una cosa més de nostàlgia, eh?
0: Bueno, és nostàlgia, però és nostàlgia. Feia patir, eh? No, feia patir, però em refereixo. És aquest tipus de futbolista... Sí. Que fins i tot...
1: Que fan que passin coses.
0: O Ronald, salvant molt les distàncies, és Ronaldinho, però és aquest tipus de futbol que t'agrada, que és un jugador determinant, desequilibrant, que et pot fer, que et pot fer des d'un gol des de fora l'àrea fins a tres regats. A mi m'agrada aquest futbol.
2: Mm-hmm. Manel, per anar tancant, ahir primer amistós, que aquest format estrany, una estona a porta oberta, després a porta tancada, com a mínim aquí al Barça van dir porta tancada 100%.
0: Perdona una cosa, Manel, ara que dius això de l'amistós, és estel·lar, i és que m'he de posar...
2: Em poso en peus
0: perquè el primer amistós de veritat... És que jo estava a casa, us ho prometo, estava a casa amb els nens, estava una mica despistat, i allò que mires el mòbil, i dius, hòstia, un penal al Madrid, no sé què, vaig agafar la televisió, vaig posar Real Madrid Televisió, vaig rebobinar i vaig agafar el cronòmetre del meu mòbil i vaig posar des de que l'àrbitre xiulava a l'inici del partit fins que xiulava el penal, 44 segons.
1: Són 44, oi? Vale.
0: 44 ja segons.
3: Espera, calma't, que encara la temporada no ha començat, tranquil, home. Que no viuràs fins que acabi la temporada.
0: Però és brutal, aquí, és meravellós.
3: No, és brutal, és un amistós, que no és ni amistós. El Madrid considera que és un partit d'entrenament. O sigui, no... I és la primera vegada en anys que ens deixen entrar, encara que sigui mig minuts o mitja hora, per veure un amistós d'aquests, perquè normalment no deixen entrar ningú. En aquests que ells consideren que és un partit d'entrenament, mira, dimarts crec que hi ha un altre contra el Leganés. Sí. No sé si ens deixaran entrar o no, o sí o no. Jo crec que es van deixar entrar per tenir imatges de... Bueno, que entrin i que tinguin, sobretot per les televisions i fotògrafs i tal, que tinguin imatges, perquè com que no deixen entrar mai... Mm.
1: Per l'estrena de Mourinho, no? Una mica, que tinguis la foto del primer partit de Mourinho al retorn.
3: Sí. Sí, però només va sortir dues vegades de la banqueta. Tampoc és que hi haguessin moltes fotos. Sí, no pensis tu que va haver-hi un festival de fotos.
2: En qualsevol cas, les sensacions, que per cert, el Madrid va guanyar 1-0 amb gol de penal, que aquest sí que el van fer Yáñez a la segona part.
0: Perquè el primer va fallar Güler.
2: Correcte, el va fallar Güler, aturada al porter del Corcón. La segona part sí que va marcar, ja en el tram final, Yáñez de penal, futbolista del filial. Però en qualsevol cas... pel que es pugui dir en aquests moments a Madrid, una mica quines han estat les sensacions després d'aquest primer test, d'aquest primer entrenament.
1: I Güler, un altre dels que l'haurà afectat per aquest tap, si Rivelio Mandé, que és un que no havíem dit i també l'afectarà.
3: Pues vol jugar amb extrems, per el que es va veure ahir. Eh? Uh-huh. Vol jugar amb extrems, 4-2-3-1 i pressió a dalt. I equip conjuntat. O sigui, que no sigui... que sigui un equip més conjuntadet, més equip, vamos, que no hi hagi moltes distàncies entre línies. Això és el que es va veure una miqueta, que en el fons és el que sempre ha fet Mourinho, tampoc és que canviï molt del Mourinho. Sí que ha canviat, diuen, eh? No és el Mourinho de la primera etapa, eh? No, en principi, ell no vol...
0: També relaxat. No hi haurà tribut contra el Barça.
3: Sí, i que no vol espectacles amb la premsa, ni rodes de premsa, que alguna hi haurà segur. Però no és... Diuen que no ve tan combatiu com la primera vegada. Això és el que diuen, però no sé què passarà, eh? Però això és el que diuen.
2: Segur que hi haurà algun dia que es deixarà anar.
3: Home, segur.
2: En algun moment, ja l'esperem, també.
0: Bueno, com sempre dependrà de si guanya o perd. Si guanya estarà més tranquil,
3: si perd,
0: tindrà que desviar el foco en polèmica.
2: També és veritat que el duel entrenadors Madrid-Barça potser aquí no serà un partit de tennis com podia ser en altres moments.
0: El Flick està bastant per sobre, jo crec.
2: Per això mateix. Sí.
3: Bueno, veurem què passa.
2: Molt bé. Manel Brunya, company de Mundo Deportivo, t'agraïm molt que ens hagis acompanyat aquí uns minuts al Tu Diràs.
3: Bueno, que vagi molt bé.
2: Gràcies,
3: bona nit. Vinga.
2: Vinícius, des de l'òptica del Barça, vaja, és a dir, creieu que al Madrid li convé la sortida de Vinícius? Des d'un punt de vista futbolístic, tu deies que no, lògicament, però per la gestió d'egos, la convivència amb Mbappé, que jo crec que aquí també és el punt clau de tot plegat.
0: Sí, si volem el bo pel Barça, que és el dolent pel Madrid, jo entenc que el millor és que segueixi.
2: Correcte.
0: Però és que em fa tanta mandra i tant de... Diria fàstic, però no vull ser tan contundent. Però és que aquest personatge s'ha passat tota la temporada enviant a segona a tots els equips. Però vull dir, a la jornada 2 ja enviava equips a segona. ostres, és que em fa molta mandra el personatge. O sigui, és allò que dius, mira, si se'n va, més tranquils estarem, perquè realment és un tio que embruta bastant el futbol. I a mi no m'agrada això. Dit això, a Madrid, si segueix Vinícius, seguirà havent incendis cada dia, perquè ell mateix, quan vagi avançant la temporada, pues, si juga estarà més content, però si no juga muntarà el Siri o el seu entorn, i ara que si Vinícius, que si Mbappé, que si fitxes a Diomandé, que si ve aquest, que si ve l'altre. O sigui, quants més galls i més sarau, molt millor.
1: Bueno, que li preguntin a Xavi Alonso, no? Què va passar amb Vinícius. Però és que futbolísticament, és que ho dèiem abans, és que jo crec que si se'n va millor pel Barça. Sí que Montesiri, sí que a nivell de vestidor la gestió de la complica, tenir Vinícius, Bellingham, Mbappé, també com els Andreses al camp. També és veritat que venim d'una temporada que el Madrid se li va començar a torcer, el Barça va estar a bon nivell, i amb el Mundial, al final del curs, pues, ja hem vist el que va passar amb Bellingham, amb Mbappé. Vinícius potser va ser dels que més va donar la cara, no?, a final de curs.
0: Tampoc ens ha anat tan malament, eh? Amb contra Vini. Vull, ara ens vacunarà aquest any, ja ens posarà tampoc ens ha anat tan malament recentment.
1: És que 26 anys, i ja dic, la temporada aquella que es queda amb els mocs de la pilota d'or, jo crec que aquell any no podíem discutir que hi hagués un millor extrem esquerre que Vinícius al planeta futbol.
0: Fins i tot el Mundial, Albert. Fins i tot
1: ha sigut dels més destacats d'una Brasil amb poca fantasia.
0: Ha fet un molt bon Mundial.
2: Ha fet 4 gols en aquest Mundial.
0: Sí.
1: Per això, que si el tio està bé, doncs és el que deies tu abans, és un futbolista que si Mourinho el sap encaixar, el sap tenir tranquil, li traurà molt rèdit. Per això, dius, a nivell de Barça, si se'n va, doncs que se'n vagi. Vull dir, ja ens està bé, també.
2: Ara, a mi m'estranyaria que el Madrid el deixi marxar lliure l'estiu que ve.
0: Això no.
1: Sí, però la renovació... Van dir que quan ja se'ls va escapar a la Lliga, que el cop d'efecte seria anunciar renovació Vinícius abans del Mundial, deixar-ho lligadet. Ha passat un mes, dos, ha passat el Mundial. Estem a punt d'entrar a l'agost i això encara no s'ha solucionat. Vull dir...
0: Bé, perquè jo crec que primer estan veient com acaben d'encaixar el puzzle, quan es gasten en qui, com queda distribuïda la plantilla. Clar, no és el mateix encara una renovació de Vinícius si t'has gastat 100 quilos per Diomandé i tens, per exemple, Olise, que el veus que l'any que ve pot venir o que pots gastar-te tal, o si veus que tens el que tens i que Vinícius l'has de reconvertir en un pal de paller, llavors sí que fots el gust i les ganes.
1: És un missatge també que li dona el club al jugador. Vull dir, si te'l creus, ell segur que està apretant per un salari de l'hòstia, no ens enganyem, però sí. Si te'l creus ja ho hauríem d'estar perfilant. I això vol dir que algun dubte hi ha. Però vaja...
2: I també això com afecta el rendiment d'Mbappé, perquè també han tingut episodis sonats aquesta temporada amb el francès.
1: Potser més Mbappé amb Bellingham, no?, que amb Vinícius, però jo crec que amb Vinícius ha sigut més un encaix de futbol, que no fot tres nosa.
2: A nivell de convivència de galls.
0: Sí. Bueno, és que està clar que són dos egos.
1: Però és que Mbappé està amb Neymar i Messi, també. Sí que allà el rei era ell, perquè era francès, però ha estat amb dos bèsties a la davantera i es van entendre del... Mbappé era un PSG que era deixat, però quan els tres estaven bé, la convivència entre ells no veus una mala química, es deixaven penals, vull dir, assistències...
0: Aquí hi ha la clau, que és que si guanyes o perds. Per què? El Barça... O sigui, ara estem parlant de la química entre Mbappé i Vinícius, si no és del tot bona i tal, perquè el Madrid està en una dinàmica perdedora. I el Barça no estem parlant de cap química de ningú, perquè el Barça està en dinàmica guanyadora. Però...
1: Perquè mitja plantilla es coneix perquè han jugat junts 10 anys.
0: Sí, però segurament si el Barça portés 2 anys sense guanyar res, potser estaríem parlant de la química entre Rafinha i Lamine, que si Lamine no sé què, que si aquest vol ser el d'això,
1: que si qui
0: vol tirar els penals, que si qui vol tirar les faltes. Que passa que, històricament, el futbol, quan les coses van bé i guanyen, el que surt a la superfície és tot el positiu i el dolent que hi ha, perquè hi ha merda tot arreu, això no ens enganyem, o sigui, no és el mundo de Yupi, el dolent queda submergit. Sí, sí. Llavors, el Madrid està tot a flote, però com comencin a guanyar, es anirà calmant les aigües. Jo crec que el Barça encara té equip, grup, idea i entrenador per seguir estant per sobre del Madrid. No, a mi no em fa, entre cometes, no em fa por.
1: Per mi la peça és Rodri. Si fitxen a Rodri, em faran més por. Si no fitxen a Rodri, doncs te faran por perquè és el Madrid i perquè té una constel·lació d'estrelles i perquè és un any que han de tenir fam tots els futbolistes perquè no hi haurà un Mundial al final i tothom posarà una mica més el peu. Però si no endrecen el mig del camp, a mi Tchouaméni, per molt que quan ha estat ben França, pum, deixant la posa titular el primer partit que l'ha tingut, com a pivot no és un Rodri, ni molt menys és un Toni Kroos, ni de lluny un Modric. Si no endrecen el mig del camp, que és els millors Madrids que hem vist dels últims anys, tenien Vull dir, el millor Madrid que hem vist érem Casemiro, Modric i Kroos.
2: Sí, sí.
1: Va marxar Casemiro i els hi va aguantar l'invent Modric i Kroos. Però ara, sense cap d'aquests tres, o endrecen una mica allò, o ja pots tindre pólvora, que moltes vegades veus un equip partit.
0: Està clar que amb Rodri milloraria, o sigui, milloraria molt, però el binomi que em faria més por, que per sort ja no serà, és Rodri-Xavi Alonso, per exemple. És a dir, Rodri amb un entrenador que faci...
1: Que vulgui que surtis amb la pilota.
0: Que tregui el suc de Rodri. És a dir, Rodri, si el Madrid fitxa Rodri, òbviament per mi és una mala notícia pel Barça, però Rodri amb Mourinho...
1: És menys que
0: crec
1: amb Xavi,
0: que és menys Rodri. Tinc la sensació.
2: Doncs, per Diomandé, deien un més de 100 milions, potser 120, si l'acaben fitxant. Per Rodri, alguna cosa també s'hauran de gastar, 50, 60, potser 70 fins i tot, malgrat que l'any que ve acaba contracte. De seguida aquí el tu diràs, continuem parlant de Rodri, i ara traies un tema que m'interessava, aquesta comparativa entre plantilles de Madrid i Barça. La farem a dia d'avui, 25 de juliol, tal com estan, equip línia per línia, cada equip. Ara tornem aquí al tu diràs.
4: RAC 1. Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
5: Xarxa Hyundai de Barcelona.
6: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
4: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
5: Xarxa Hyundai de Barcelona.
7: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
8: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
9: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
10: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
11: És per això que totes les veus de RAC 1,
12: les que sentiu habitualment i les que no,
13: us volem donar les gràcies.
14: Gràcies en nom de tots els departaments.
15: El departament tècnic.
16: La producció de programes.
17: Marketing.
18: La recepció.
19: Les xarxes socials.
20: El servei d'assessorament lingüístic.
21: Els estudiants en pràctiques.
22: Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
23: RAC 1. Tots som un milió.
24: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
25: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
26: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
2: I amb l'Albert Nadal i l'Àngel Pérez fent tertúlia aquí al Tu diràs de RAC 1 aquest dissabte 25 de juliol, fent tertúlia a l'antena i també fora de micros, que ara haurem de traslladar a la taula ja l'antena de RAC 1. Parlàvem de Rodri perquè el Madrid, insistim, vol reforçar diferents posicions. La posició d'atac, pel que es diu Diomandé, que és una operació que pot estar encarrilada per aquest possible acord entre el Madrid i el jugador. Falta, insistim, l'acord amb el Leipzig, que no serà fàcil perquè demanen una morterada per un futbolista de 19 anys que no ha jugat grans competicions, tret del Mundial, em refereixo a competicions de clubs. I l'altre objectiu que tenen al Madrid, ahir ens explicava el Mario Cortegana de The Athletic, aquí el tu diràs, que ja al Madrid hi havia el convenciment de fitxar Rodri. Es dubtava, segurament, per la vinculació que hi va haver a la campanya electoral entre Enrique Riquelme i Rodri, més aviat per part de Riquelme, perquè Rodri no es va pronunciar públicament, però segurament això és un tema que va pesar. Sembla que amb el pas de les setmanes, i especialment després del Mundial, vaja, s'ha obert la veda i ara a Madrid ja creuen que Rodri és el migcampista que necessiten. Veurem si encaixa amb l'equip que vol fer Mourinho.
1: Home, és un futbolista tan bo que és difícil, no? No fer-lo encaixar. A mi és la peça que sí que em faria por que fitxés el Madrid, com deia abans de la pausa per publicitat. Però sí que és veritat, també, com deia l'Àngel, que no és el mateix un Rodri amb un entrenador que vol que tinguis la pilota, que vol que surtis endreçant el joc des del darrere, un que potser topte per un futbol més directe com és Mourinho. Però és que si tens un futbolista com Rodri, ja per la pròpia inèrcia que abarca el mateix futbolista en si, que les pilotes passaran per allà. Llavors, també una altra cosa que pot fer dubtar una mica el seu fitxatge, la tendència que hem vist, no, els últims anys de Florentino de no fitxar futbolistes que superen la trentena o que estan entrant a la trentena. Però clar, això és el que et deien abans del Mundial. Passat el Mundial i veient que Rodri ha sigut l'MVP de la competició...
2: Aquesta és la clau.
1: I veient que ell tampoc, el que expliquen des de Madrid, que ell... Jo no sé si va boig per anar al Real Madrid perquè el City està bé i està molt cuidat i molt venerat. Però si ell voldria tornar a Espanya, que això sí que es pot entendre, i volgués anar al Madrid, tal i com es diu, doncs és una operació que sí que els hi pot sortir bé, aquesta.
0: Jo estic convençut que si Rodri no hagués fet el Mundial que ha fet, el Madrid ara mateix no estaria interessat en Rodri, però no per un aspecte futbolístic, és a dir, el Madrid està orfe de glamour i de brilli-brilli. És a dir, el Madrid va plantar-se al Mundial per primera vegada a la història sense aportar futbolistes a la selecció espanyola.
2: Aquí està el tema.
0: Sí, van fitxar Cucurella. És un molt bon fitxatge, eh? És un molt bon fitxatge. També és veritat que l'any passat es va gastar 60 quilos en un tio en la mateixa posició, eh? Vull dir,
1: sí, sí.
0: T'estàs gastant 60 després d'haver-te gastat 60.
1: I també espanyol, vale, que també t'hagués pogut ser internacional amb Espanya.
0: Correcte. Aleshores, jo crec que el fitxatge de Cucurella, hi ha una part que obeeix a raons esportives, però hi ha una part que obeeix a... Hem de comprar un jugador de la selecció espanyola que porti l'escut del Real Madrid per dir que tenim un jugador de la selecció espanyola. Punt número 1. I punt número 2, si tot va com ha d'anar, que Rodri guanyarà pilota d'or o estarà entre els finalistes o candidats, home, per un equip com el Real Madrid, que no és capaç de guanyar-se el terreny de joc, el glamour d'estar present en els premis i en el que realment és lluent, que és la pilota d'or, etc.
1: Bueno, el que s'ha dit sempre, no? Que el Barça les fem i ells les compren.
0: Correcte, les tal qual. No?
1: Tal
0: una qual.
1: Mica la màxima aquesta.
0: Però és així, perquè hi ha una cosa que saben capitalitzar molt bé a Madrid, i jo sempre els he reconegut, tant al club com a la premsa de Madrid, que és que si Rodri acaba fitxant pel Real Madrid aquest estiu i Rodri guanya la pilota d'or, l'èxit de la pilota d'or de Rodri estarà associat i vinculat al Real Madrid i a l'escut del Real Madrid sense haver fet absolutament res de mèrit amb la samarreta blanca per guanyar-lo. Però ells ho fan molt bé. I veuràs una portada dels diaris de Madrid amb Rodri, amb la pilota d'or i amb la samarreta i amb l'escut del Real Madrid, i és nuestro Rodri, i tenemos al mejor del mundo, i al mejor del mundial, i bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, perquè és el que dius tu, el Real Madrid compra les coses que no pot aconseguir als terrenys de joc. I per mi, crec que no l'únic, perquè té molts arguments futbolístics i esportius, però hi ha un argument molt marketingià o molt de relat a l'hora de voler Rodri.
2: I jo estic d'acord amb tu, no només pel seu rendiment individual al Mundial, sinó per com acaba l'equip espanyol, que acaba guanyant i generant aquest orgull en moltíssima gent de l'estat espanyol, aquesta cosa de pujar-se al cavall guanyador, no? De dir, home, teníem a Cucurella, tant de bo haguéssim tingut també a Rodri per vendre, per associar aquestes dues imatges.
0: És una manera d'intentar torpedinar que ara mateix, i a mi ningú em canviarà aquesta manera de pensar, els dos mundials que ha guanyat Espanya a la història els ha guanyat el Barça.
1: Bueno, vol la foto que tenim nosaltres, que són els 8 del Barça, que en Fermín haurien sent 9 a la selecció.
0: Per tant, el que volen tenyir aquesta segona estrella, que és blaugrana, i serà blaugrana sempre, la volen tenyir de blanc fitxant a Rodri. És l'única manera, perquè és l'MVP, perquè és el jugador més destacat, perquè ha sigut el líder, és el capità... Llavors, si el vestim de blanc, aquesta estrella serà blanca. No, ho sento molt. Els dos mundials d'Espanya, li pesi a qui li pesi, quedarà per sempre que s'han guanyat gràcies al Futbol Club Barcelona i als jugadors de la Masia. i a qui li agradi bé i a qui no, que s'hi foti fulles.
1: I que Rodri va anar al City sent un gran futbolista, però també ha millorat molt, perquè està sí, 7 o 8 anys amb un correcte entrenador català del Barça que es diu Pep Guardiola.
0: Sí.
2: Sense comptar Diomandé ni Rodri, perquè no estan ni molt menys fets, però en aquest mercat de fitxatges, Bernardo Silva, Cucurella, Konaté i Dumfries, al Real Madrid. No és un mal mercat fins ara, s'han gastat diners, i pel que diuen, se'n volen gastar més, però no és pas mal mercat.
1: Però estàs desfent? No, jo em sembla un bon mercat del
2: jugador per jugador, eh?
1: Estàs desfent tot el que van fer fa un estiu, eh?
2: Sí, per exemple, l'entrenador a l'esquerra.
1: Començant per l'entrenador i continuant per la resta de posicions. No és un mal mercat, Konaté i Dumfries no tenen tant cartell, però jo crec que són bons futbolistes, que poden ser regulars i que jugaran minuts i els tindran. Dumfries l'hem patit amb el Barça jugant a l'Inter i és... també amb la selecció dels Països Baixos i...
0: Ja sap el que és robar-li al Barça, aquest dia. Ja ve après de casa, tu, exacte. Veus?
1: No, però és un bon futbolista. També és un jugador que ha jugat amb un esquema també, no?, molt de tres centrals i ell a la banda de carriler. No sé com això el traslladarà al Real Madrid, però és un bon fitxatge. Cucurella crec que tots el coneixem. Fa mal, és un fitxatge que fa mal. A mi em va tocar bastant els pebrots, no m'agaré, però...
0: A mi no m'ha molestat tant, eh?
1: Hòstia, jo...
0: Sorprèn ara que és tan... Que de cop i volta sigui tan blanc i tan castizo sí, i tan sí, d'això, sí. Però bueno, ja et dic, no m'ha sorprès, o sigui, no m'ha fet mal i els fitxatges aquests estan bé, però al final és una mica, entre cometes, saldos, si es pot dir d'aquesta sí. forma, perquè al final, no, diguéssim, que no ha tingut una oposició molt gran al Real Madrid amb altres clubs, és a dir, sense anar més lluny. Aquests quatre jugadors se'ls hi van oferir al Barça i el Barça no els va voler.
1: Bueno, amb Cucurella ho haguéssim vist, perquè bueno, sí que es va deixar estimar, és un tema més de pasta i què fem amb Balde.
0: Cucurella li van dir, Cucurella... ara no, i potser, segons com evolucioni l'estiu, és possible que sí, però sense cap mena de dubte no era una prioritat, no era un objectiu, el que passa que, clar, al final, aquí Deco, com qualsevol altre director esportiu, si li pica a la porta un jugador i és un jugador que pot ser interessant, doncs ho valora. Mm-hmm. Però aquí, pel que jo tinc entès, aquests jugadors van ser qui van picar a la porta del Barça per oferir-se.
2: Per tant, un cop reps la resposta del Barça de espera't unes setmanes, però en canvi tens l'opció del Madrid de avui mateix jugar al Madrid, s'entén des del punt de vista del jugador.
1: Això és més... Jo Cucurella veig una mica diferent. El cas de Bernardo sí que va ser així, de que... Hi ha un factor esportiu, que el Barça a la dreta tens un senyor que es diu Lamine Yamal i al mig del camp és potser la parcel·la del camp que el Barça té més coberta. També li van dir espera't, veurem com va l'estiu. Però clar, si et ve el Madrid, te pot donar un protagonisme més garantit i et paga el que li pagaran a Bernardo Silva, que era gairebé el doble del que li pagava el Barça, doncs aquest sí que l'entenc i mira, és un molt bon futbolista, Bernardo Silva. Guardiola sempre n'ha dit meravelles d'haver-lo entrenat. Però aquest no em cou tant. Ara, Balde, bon nivell, és bon futbolista, però a mi em dius Cucurella o Balde, te'l canvio amb els ulls tancats, eh? Seria una mica... I Cucurella ho farà molt bé al Madrid i ens l'haurem d'empassar, però ja tindrem la portada quan hi hagi un clàssic de la mínia mal contra Cucurella. I ja veurem. A veure com va.
0: És que Cucurella, no sé si perquè ho veig amb la meva... subjectivitat habitual, però jo des de que ha firmat pel Madrid el veig més guarro, o sigui, els partits de la selecció el veig més guarro, més protestón, el veig més...
2: Això pot ser la teva mirada,
0: sí,
2: també.
0: Sí, ja et dic, insisteixo.
2: Podria
1: jo crec que juga igual que...
0: Ho he posat com a premissa perquè sí. Jo mateix sí. Crec que pot ser així, però, ostres, crec que és un jugador que pot acabar fent molta ràbia jugar contra ell sent jugador del Real Madrid. O sigui, com a persona excepcional, com a tipus, un tipus
1: divertit,
0: excepcional...
1: Divertit, maco,
0: no,
1: sí.
0: No cal
1: dels que fan vestidors, sí.
0: No cal ni dir-ho, eh? Vull dir, no estem parlant de la persona ni de la personalitat.
2: No.
0: Estem parlant del futbolista. I és un d'aquests futbolistes sobre el terreny de joc que és empipador, que està protestant a l'àrbitre. Llavors, és un futbolista que et pot tocar els nassos veient-lo com a rival al Real Madrid.
2: Però és d'aquests futbolistes que fan ambient de clàssic.
0: Sí. Mm. Sí.
1: Bueno, a mi m'agradaria que l'haguéssim pogut fitxar nosaltres, ja ho he dit. Sí, i és això, l'únic que... Li va venir el Madrid també, amb una oferta llampec, que és molta pasta, és... Ell al Chelsea no estava malament a Londres, però ja ve també el tren de tornada. Per la seva dona també tornar a Madrid. La dona és madridista, això ja ho sabem, ho ha explicat ella mateixa. També era un gran cap, però sí que és un fitxatge que si s'hagués pogut quallar d'una altra manera, si s'hagués esperat una miqueta, no li garantia res del Barça, però era una opció de tornada. L'haurem de veure de blanc. Bueno...
2: Quin remei.
1: Qui l'encararà és la mínia mal, això és el que ens consola.
2: És una garantia, això sí. Som a 25 de juliol encara, 7 minuts per la mitjanit. A data de 25 de juliol, a aquesta hora de la nit, comparen plantilles Barça-Madrid, esteu tranquils?
0: Plantilles... Aviam, perquè això...
2: Jugadors.
0: Aquí hem de posar les bases del concurs.
2: Jugadors.
0: És a dir, plantilles de videojoc, perquè ens entenguem, de plantilla, o... les plantilles en quant a les peces adaptades a l'entrenador que tenen, etcètera, etcètera.
2: Tot influeix, tenint en compte també que ja hem vist que al Madrid, per molt que hi posis cromos, has de crear un ecosistema perquè aquests cromos rendeixin, efectivament.
0: Jo ara mateix estic tranquil, però crec que per mi hi ha un element indispensable, un cromo que li falta al Barça i que és cabdal i determinant, que és el que faci els gols. I el que faci els gols no és el que faci uns quants gols, és el que faci molts gols. És, perquè ens entenguem, el Lewandowski Pichichi que acabava les temporades amb 40 i pico gols, perquè per mi, en el futbol d'avui en dia, el futbol d'avui en dia i per mi en el futbol de tota la vida, és a dir, jo no em cansaré de repetir que el futbol podem estar hores parlant de sistemes d'ADN, de models, de filosofies, d'atac, de defensa, però al futbol hi ha una màxima que no canviarà mai, que és un porter que pare i un davanter que marqui gols. Perquè els equips campions de tota la vida... és indispensable, és indissociable. És a dir, si tu no tens un porter que pari, un bon porter, i un davanter efectiu, és molt difícil guanyar. I el Barça, ara, té un porter, per a mi, si no el millor del món, dels millors del món, que és Joan Garcia, però a dia d'avui, i vaig a el que deies tu, Pau, de la plantilla, a la plantilla del Barça no té un golejador com a tal, no té un killer, no té un tio que jo digui, hosti, Suárez, Eto'o, Villa, Lewandowski... No el té, llavors l'haurem de portar.
1: Depèn molt de si tens la versió de l'Mbappé en França o tens la versió d'Mbappé dels últims mesos amb el Real Madrid.
2: Sí.
1: El mateix amb Bellingham. Vinícius ha estat a bon nivell al Mundial, a veure què passa, si es queda o no. Clar, tu la davantera tens la mínima mal i tens Rafinha si torna a agafar bon ritme, que venim d'una temporada de Rafinha que s'ha passat gairebé 3 mesos... lesionat i no deixa de ser una mica d'incògnita a veure si tornarà a recuperar regularitat. Però potser amb la davantera, nom per nom, malgrat que tu tinguis a la mínima mal, que és el talent de present i de futur del món, ells potser tenen uns noms, no? Tu no tens un davanter que foti gols a dia d'avui i ells tenen un tio que li cauen de les butxaques com és Mbappé. Ara, si vas a mig del camp i ho valores tot, no només nom, sinó també la química entre futbolistes i tal, sí que ha acabat sent suplent de Fabián, però tens a Pedri, diguem, top 3 migcampistes d'Europa i posaríem a Pedri, no?
0: Tens a Cubarsí.
1: I llavors, si vas a la línia defensiva, el Madrid ha tingut un Cristo, ha tingut moltes lesions, però ha fet una temporada que defensivament ha sigut molt dubtosa, molt, molt fluixa del Madrid, i tu tens a Cubarsí, que ha sigut l'MVP jove del Mundial, Gerard Martín, que va ser una grata sorpresa, com diuen els mateixos jugadors, infravalorat, no? I als laterals, Koundé rendirà, suposo, té les seves desconnexions, però és un futbolista que a bon nivell et pot rendir. I una mica l'incògnita a l'esquerra, no?, de Balde, o la idea és tornar a fitxar Cancelo quan puguis.
0: Bueno, i tens Olmos, i tens Fermín, i tens Gavi...
1: Sí, a mig del camp és el que tens mig del camp, jo que m'agrada més el nostre que el seu.
0: Tens...
1: Perquè ells van amb Valverde, Tchouaméni, llavors ja vas a Gullers, Brahims...
2: I a veure si ve Rodri.
1: I a veure si ve Rodri.
2: Ara en seguim parlant, hem de fer una pausa abans de la mitjanit, un parell de minuts, anem a publicitat i ara tornem aquí fent tertúlia al Tu Diràs amb l'Àngel Pérez i l'Albert Nadal. Fins ara.
26: Tu Diràs, amb Pau Bonastre.
3: Ocasión Plus.
15: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
4: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
6: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
16: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
17: Propera parada, plaça Lesseps.
18: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
4: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
26: Tu diràs, amb Pau Bonastre. Let you

0: minut per la mitjanit. Continuem aquí al Tu diràs de RAC1. Avui fins a la una de la matinada. Encara moltes coses per explicar. Fent tertúlia amb l'Àngel Pérez i l'Albert Nadal. Després encara farem un truc amb el Ton Ripoll, jugador del Centre d'Esport Sabadell. Aquest matí han jugat un amistós contra l'Espanyol. També ha jugat el Girona. En parlarem i hem de trucar també al Pau Mitjans per parlar abastament d'aquesta etapa del Tour que ens ha meravellat, fascinat per moltes coses. També ha tingut moments de, que ens ha tingut amb l'ai al cor. Això serà d'aquí uns minuts abans, però encara hem de repassar algunes qüestions més en l'apartat futbolístic. Parlàvem del mercat de fitxatges del Real Madrid i del Barça. Deia l'Àngel, la posició d'atac, la figura del nou, està clar que s'ha de reforçar. Veurem què passa, si és Julián o no, perquè com a mínim des de Madrid van deixant anar la idea que això que surti Julián, com a mínim al Barça, és molt difícil i que si marxa serà a un altre club fora de l'estat espanyol.
1: Sí, però el Barça ho ha de seguir intentant, eh?
0: Sí, sí, naturalment. Sí, perquè a més és una necessitat imperiosa que tens, ja has posat la banya.
1: I el temps, al mercat de futbol, el temps també és un altre actiu que has de saber jugar. O això saben els directors esportius també. No és el mateix una oferta 13 de juliol que a 20 d'agost i
0: quan el jugador ha dit que
1: quan hi ha hagut moviments de mercat, quan hi ha passat un mundial en aquest cas, vull dir, jo crec que encara hi ha història. Per molt que Madrid diguin que no, per activa i passiva, que és el rol que ha de fer l'Atlético de Madrid, però jo crec que el Barça també ha de tornar-ho a intentar i crec que ho tornarà a intentar.
0: En qualsevol cas, a l'espera del nou, sí que és veritat que la posició dels extrems com a mínim, això està més cobert amb Gordon, Adeyemi, tenint més solucions a les bandes. Veurem quin paper assumeixen tots dos, però com a mínim, respecte a aquesta última temporada, sí que Flick aquí guanya opcions.
1: I gratament sorprès també per l'altre dia que vam presentar Adeyemi, vam coincidir amb l'Àngel, sí, Cubrino, dijous, no? Va ser? Avui, sí, estem a dissabte. Hòstia, un xaval de 24 anys, i més enllà de futbolísticament, que hem vist que és una bala, no?, que és molt ràpid i que també té rematada, que sintetitzant-ho molt, tal i com té el Barça muntat Flick, tens una autèntica bèstia a la dreta, que és la Mini Yamal, que és passa-li la pilota, tindrà tres tios de l'equip rival al damunt, doncs si el bo, el que té qualitat, el que té un contra un, tinc a la dreta, a l'esquerra posa'm gent ràpida. Posa'm velocistes que arribin i tinguin rematada. Que Rafinha, que pot ser Gordon i que pot ser Adeyemi. A banda de la parcel·la futbolística, que està per veure, però que crec que pot encaixar, al final és un fitxatge de Flick. És un fitxatge que ha volgut fer Flick, que ha seguit el jugador, que ha parlat amb ell, que li ha dit et fitxo, però si vens aquí és per donar-ho tot. Malgrat que ve d'una temporada més justeta, l'última amb el Dortmund. Però a banda d'això també em va sorprendre el que deia, 24 anys, hòstia, el discurs que va tenir, el tio sap on ha aterrat, va parlar bé de la Mini Yamal, però no en plan vassall, sinó en plan, hòstia, vinc aquí a ajudar-lo, però sé que és el millor del món, que està aquí, entenent una mica que és el Barça, que és Catalunya, i
0: sí, això sí,
1: i sabent on ve, i això em va agradar, crec que és un primer pas per entrar en un vestidor molt jove com és el del Barça, i tant de bo funcioni. I llavors Gordon doncs ja té el pas de la Premier League i també és un bon futbolista que jo crec que és un bon fitxatge. No és un fitxatge que mediàticament potser il·lusioni, però és un bon jugador. Fitxat un tio pencaire, banda esquerra, amb arribada. Jo crec que són dos bones operacions. Potser un pèl car Gordon, però també és una operació, no?, que si no et surt bé, en un o dos anys seguirà tenint cartell a Anglaterra, aquest tio.
2: Per mi Adeyemi és d'hora, però en la primera valoració ha caigut de peu. El Barça és un jugador que ha caigut de peu, perquè d'entrada hi ha una cosa que és molt difícil de modificar, que és la impressió que dones a l'entorn, a l'afició, al club, etc., quan surt el teu nom per primera vegada. I jugadors com Ferran Torres saben que treure's una etiqueta, diguéssim, de no il·lusionar, és molt difícil. Jo tinc la sensació que Adeyemi va ser un nom, d'entrada per la manera que va sortir, no?, que no se n'havia parlat, que de cop i volta, quan ja estava el fitxatge pràcticament acabat, va sortir el nom, la gent es va il·lusionar. És un jugador, entre cometes, i ara parlo més de l'apartat, diguéssim, marketingià, com si diguéssim, que no futbolístic. Però és una mica el que us deia abans, un Vinícius, un Neymar. És d'aquests jugadors mediàtics. És un jugador que jo crec, per exemple, que ara mateix és dels que més samarretes vendrà. Sí.
0: Pot ser,
2: dels,
0: sí, sí.
2: Dels que han arribat. O sigui, crec que vendrà més samarretes ara mateix a DM que a Gordon, d'entrada. Aleshores,
3: aquesta... Aura, la paraula és aura.
2: Sí, sí, sí, sí, és aquesta...
0: Això que diuen els joves. No?
2: Però és que a sobre...
3: Jo també sóc jove, eh?
2: Però és que a sobre, si li sumes que des de que va aterrar a Barcelona, pel que ens expliquen, tot el contacte que ha tingut amb l'interior del club, ja sigui nous companys, Flick per suposat, però fins i tot amb el president Laporta i companyia, és un tio que ha caigut de peu, que cau bé, que cau bé a la gent, és un tio amb personalitat, i després hi ha un altre element per mi indispensable, que és que no és el mateix el suc que li podrà treure Flick si haguessin arribat a l'hora al Barça que el que li podrà treure Flick portant l'entrenador 2 anys ja al club i a Barcelona. És a dir, a l'hora d'aconsellar-lo, de demanar-li, d'orientar-lo, què és el que està millor, què és el que està pitjor, Flick ara mateix, òbviament, no et diré que és dels que més se sap conèixer el club, perquè porta 2 anys, però Flick en 2 anys ha fet un màster avançat de conèixer el Barça, l'afició, l'entorn, els propis companys. Aleshores, jo crec que aquesta avançadilla que ha fet Flick a l'hora d'aterrar a Barcelona, per a Dejemi li anirà molt bé, perquè permetrà accelerar processos a l'hora que el jugador s'adapti. Jo, a mi, ara mateix, és dels que més m'il·lusiona. I Gordon jo crec que és has fitxat a un obrer, és a dir, a un tipus que al final, pel sistema de futbol que entén Flick, és innegociable la pressió, el córrer, l'estar actiu durant tot el partit. Si us hi fixeu, quan Rafinha va estar a la final de la temporada passada, del que més trobàvem a faltar, a part dels gols i de les assistències, era aquesta connexió que imprimien els companys,
1: sí, sí, pel sol fet d'estar enjugat. El primer a llançar la pressió.
2: Correcte.
1: Sí, sí.
2: Aleshores, si tu tens un jugador al camp com Gordon, que saps que pressionarà el porter però baixarà fins a la línia de fons a defensar i que està connectat, això és molt positiu. I sobre Julián, veurem, però el Barça demà, ara d'aquí no estarà sortint a la porta del Mundo Deportivo, i explica'm una mica que el Barça sí, vol Julián, però amb prudència i amb precaució, i que no faran bogeria per Julián.
1: També és la línia que ha de tenir el Barça.
2: Sí, no, està clar. Està clar, però de moment bé, i compta amb el central també. Perquè aquí és una carpeta que jo crec que és interessant. I hi ha una altra carpeta, el que passa que se'ns farà tard, però hi ha una altra carpeta que per mi s'ha obert recentment, que és al mig del camp.
0: Sí, sí, amb la lesió de De Jong.
2: No s'ha obert oficialment, encara, perquè encara no n'estem parlant de forma oberta, però jo no descartaria que el Barça comenci a moure una mica carpetes. És allò que tens les carpetes sobre la taula i tens el pack de carpetes, no?, dintre el plastiquet, no? Pues,
0: que l'acostes una mica,
2: que
0: no?
2: Que Deco tregui una carpeta del plàstic d'aquestes noves i que agafi una enganxina blanca i comenci a posar... centrocampista defensiu o pivot.
0: Pot ser.
1: Ara anem moment... a la llista de representats per Méndez i aquí començaràs a trobar algunes pistes.
0: De moment, pel que hem anat... pel que trasllada el Barça en aquests últims dies és que no varien els plantejaments de mercat pel que fa a la posició de migcampista, però estem ja a 26 de juliol, encara no, poden passar moltes coses.
1: La prioritat
0: a veure què
1: és el 9,
0: veu.
1: La prioritat de Flick és el 9, però com deia l'Àngel, si llavors hi ha marge i espai per portar un migcampista i portar un central, fins i tot un lateral esquerre, també s'intentarà. I el que dèiem també de Gordon, que serà, diguéssim, com el relleu de Rashford, si comparem un amb l'altre... Talent pur, per mi, és més bo Rashford. És a dir, Rashford té més peu, té més talent. Ara, l'altre té més regularitat, més rendiment, i com deies tu, és un obrer, i vindrà aquí a pencar des del primer dia, i segur que tindrà partits en què estarà desencertat i tal, però també és un tio que crec que pot sumar i que tindrà minuts allà a la banda esquerra. Vull dir, al final és internacional i titular amb Anglaterra. Vull dir, ha sigut titular per davant de Rashford. Ara, si parlem d'exclusivament talent, tenir Rashford que tenia més talent. I amb Adeyemi, un últim apunt, ara que en parlàvem, si preguntes una mica també el vestidor, t'expliquen-nos això, no? De que tot i que ha tingut, que s'ha explicat a Alemanya, potser alguna qüestió de comportament, d'alguna lesió que ha tingut, i llavors ha tingut alguna activitat fora del futbol que...
0: Sí, sí, és un dels temes també aquest.
1: Exacte, doncs que és un fitxatge de Flick, com deia, i que Flick té ascendència sobre aquest jugador. I d'altra banda, Flick també ha demostrat que és un especialista en saber treure rendiment, el mateix Rashford que ara deia, I el mateix Rafinha, la primera temporada de Flick, que veiem el millor Rafinha que hem vist, si no al Barça, en la seva carrera com a futbolista.
2: Sí, però d'entrada, perdona, amb això que deia Albert de Dayemi, hi ha una cosa que per mi em sembla xapó de reconèixer, que és que poques vegades veuràs un futbolista que el fitxa un nou equip com el Barça i que en la seva presentació diu em va sorprendre que em truqués al Barça perquè la meva darrera temporada tots hem vist com ha estat, no ha estat la millor i estic molt agraït per l'oportunitat que m'estan donant de reivindicar-me. Això, amb això...
1: Sí, sí.
2: És la millor carta benvinguda que pots tenir.
1: Fitxatge d'entrenador, sí, sí.
0: 9 minuts per sobre de les 12 de la nit. Comentarem breument el que està passant, perquè hem parlat del Madrid, hem parlat del mercat de fitxatges del Barça, dels moviments que hi ha hagut a les últimes setmanes i del que pot venir, però també hem volgut fer un exercici amb el Nil Piera. Hola, Nil, bona nit.
4: Hola, bona nit, Pau.
0: De com s'estan reforçant els grans d'Europa i rivals del Barça a guanyar la Champions.
1: Nil Piera amb jersei al juliol, eh?
4: Sí.
0: És una mica com a Dayemi,
1: li falta la corbata.
4: Puc explicar-ho, que és que l'aire condicionat està força elevat i crec que m'he refredat una mica ara, aquests dies venint per aquí.
1: M'allunya una mica, que refredat d'estiu és l'últim que vull.
2: S'ha de dir que em consta que en aquesta redacció els jerseis van i venen perquè és, diguéssim, hi ha un microclima que t'has de portar el jersei sempre a la bossa per, si de cas...
0: Hi ha dies, i especialment jo ho he notat els matins, que, vaja, jo he trobat a faltar segons quins dies aquí a la redacció
2: una rebaqueta,
0: perquè s'acaba trobant a faltar. A veure, com dèiem, repassarem el que està passant a Europa, els rivals del Barça per lluitar per la Champions, esperem que el Barça pugui lluitar per la Champions, en un mercat de fitxatges que s'han gastat menys milions que l'estiu passat, especialment a Anglaterra, on hi va haver aquella bogeria, entre les 5 grans lligues llavors es van gastar gairebé 7.000 milions d'euros. Ara anem una mica per la meitat, menys de la meitat, però Nil, tu t'ho has estat mirant aquesta tarda. Anem per parts, comencem, si et sembla, per Alemanya, repassant la situació al Bayern.
4: Doncs sí, els semifinalistes de la passada edició han fet dues incorporacions destacades, el lateral Nathaniel Brown, que arriba procedent de l'Eintracht de Frankfurt, i Ismael Saibari, davanter internacional amb el Marroc, però nascut a Terrassa, que arriba procedent del PSV neerlandès. Tots dos han costat 50 milions, el Bayern, per això, no ha patit cap baixa sonada més enllà de la de Leon Goretzka, i la gran incògnita de cara al final del mercat és el futur d'Olisee, però tot apunta, tal com m'ha escoltat avui en diferents declaracions per part del director esportiu del Bayern, que continuarà lligat a la disciplina bavaresa.
0: Això pel que fa a la Bundesliga, el principal equip per guanyar la Bundesliga. Passem a la Premier, que és el lloc on habitualment es mouen més milions. Què està passant aquí?
4: Doncs va, comencem pel subcampió de la present edició de la Champions, l'Arsenal. Els d'Arteta no s'han mogut gaire i han fet només dues operacions, una de sortida i una d'entrada. Leandro Trossard ha marxat al Besiktas i en el seu lloc ha arribat el grec Christos Zolis, procedent del Bruges, a canvi de 40 milions. Més enllà d'això, els Gunners han sonat com a possible destí per jugadors com Bruno Guimaraes, Julián, o tal com hem sabut avui, Vinícius. Més enllà de la capital anglesa, el Liverpool estrena projecte amb un nou inquilí a la banqueta, Andoni Iraola. Els Reds s'han acomiadat aquest estiu d'un dels millors jugadors de la seva història, Mohamed Salah, que encara no té equip. A banda de l'Egipci, també han sortit Andy Robertson i Konaté, que tal com comentàvem, és una de les darreres incorporacions del Real Madrid. Per suplir aquestes baixes, el Liverpool ja ha anunciat les incorporacions de Jeremy Jaquet, procedent del Rennes, a canvi de 63 milions, i d'un campió del món com Víctor Muñoz, per qui van pagar la clàusula de 40 milions a Osasuna. Per reforçar l'atac, han sonat en aquest mercat noms com Barcola o Diomandé.
0: I hi ha un altre equip anglès que estrena entrenador, que és el Manchester City.
4: Efectivament, ho farà amb l'italià Enzo Maresca, que arriba a la banqueta Sky Blue amb la difícil tasca de substituir Pep Guardiola. La del Pep no ha estat l'única baixa sensible del City, ja que també s'han acomiadat de John Stones i Bernardo Silva, aquest últim que també ha estat anunciat com a fitxatge del Madrid. Per reforçar el mig del camp, el City va anunciar el fitxatge d'Eliot Anderson, procedent del Nottingham Forest, a canvi de 135 milions d'euros. És el tercer fitxatge més car de la història de la Premier. La gran incògnita pel final del mercat és el futur de Rodri. Marés, que va parlar ahir de la seva continuïtat, però els cants de sirena des de Madrid, sobretot, sonen cada cop més fort.
0: I l'últim candidat que ens queda, a priori, és el PSG.
4: Bé, són els vigents campions de la Champions. De moment han anunciat les baixes de Kangin Lee i de Gonzalo Ramos, aquest últim a canvi de 74 milions d'euros i d'estímila. A falta de fitxatges oficials, tenen lligada la incorporació del lateral Lucas Digne i sonen també com l'altra gran alternativa al Madrid com a possible destinació de Yann Diomandé. Aquesta és ara mateix la situació dels principals candidats a guanyar la Champions, que començarà el proper 8 de setembre, tot i que a partir del 27 d'agost ja podem començar a fer boca amb el sorteig de la fase Lliga. Ara bé, El que és, de moment, el fitxatge més car del mercat l'ha fet un equip que l'any vinent no jugarà a la Lliga de Campions, el Chelsea. És un sospitós habitual a l'hora de gastar quantitats ingents de diners. Els Blues han pagat 137 milions d'euros a l'Aston Villa per Morgan Rogers, convertir-lo en el segon fitxatge més car de la història de la Premier i el quart més valuós de tots els temps.
0: Ja ens té acostumats el Chelsea aquests últims estius a gastar-se calés.
1: No, que és estiu de Mundial, també.
0: Sí. Sí, sí.
1: Perquè els primers noms que has dit del davanter del Marroc... Bueno, que va fer bon Mundial, eh? I crec que és el futbolista, amb un d'aquests textos que feia el Ferran Martínez del Mundo Deportivo, crec que és dels que va destacar la mínima mal, però sí, sí. Rogers també, que Tuchel volia fer jugar, si o sigui, el posava més a banda del seu 11, doncs mira quin pastissal se n'ha pagat. Però sí, sí, la Premier, la casa és gran allà, sí, sí.
0: I això pel que fa al futbol internacional, i l'Atlético, a la primera divisió, a Pau Bombardó, avui ha anunciat un fitxatge.
5: Sí, vaja, el de Kang In Lee.
0: Correcte.
5: Un d'aquests tres fitxatges que ha fet l'Atlético aquest mercat de fitxatges. En total ha fet tres fitxatges. Ha gastat 100 milions d'euros amb aquestes tres incorporacions. L'Atlético, com deies, aquest de Kang In Lee, un futbolista coreà, ho comentava el Nil, que deixa el PSG per 40 milions d'euros. Un coreà de 25 anys que juga de mitja punta, també conegut per haver passejat per diverses lligues europees, entre les quals l'Espanyola, i també una altra de les incorporacions de l'Atlético és la d'Alejandro Grimaldo, lateral esquerre de 30 anys, que ve procedent del Bayer Leverkusen, en aquest cas s'ha pagat una quantitat més petita, de 22 milions d'euros, i també la tercera incorporació en qualitat de fitxatge de l'Atlético és la de Morten Hjulmand, el pivot danès de 27 anys, que arriba procedent de l'Sporting de Portugal, on era el capità, i aquesta incorporació s'ha tancat també per 40 milions d'euros. Per tant, l'Atlético, que ha fet aquests tres fitxatges per valor conjunt de 102 milions d'euros, per ser exactes, i pendents també, doncs, de tancar l'operació sortida. Veurem si Julián està dins d'aquesta operació.
1: No fa mals mercats l'Atlético els últims anys, eh? I estan fitxant futbolistes... Bueno, des del fitxatge de Julián, i llavors Baena és molt bon jugador... Thiago Almada també és bon futbolista. No estan fent mals mercats. Que
5: llavors... I acostumen a revaloritzar bastant tots els jugadors.
1: Sí, el que llavors comença la temporada i futbolistes de peu acaben sent més gregaris que jugadors amb talent, però mateix cas del Julián, no? La temporada que ha tingut. Però ara, fitxat a Grimaldo és un bon fitxatge. Vull dir... També Kang In Lee és un futbolista que aquí a la Lliga va estar al Mallorca, no? Crec que va estar al Mallorca, sí. I ja està, només de Lliga Espanyola, que també...
6: València també va estar.
1: També València,
5: sí, de fet es va formar al València.
2: Clar, tots aquests jugadors entenc que no parlen, no abans de parlar amb el club respectiu, entenc que...
0: Ja s'ho troben fet.
2: Ho han fet tot bé, en primer han contactat amb el club, no han fet cap tipus de cosa estranya ni res.
0: No, segur que no.
2: Vale, no? Perquè com s'ofenen tant i fan tuits i aquestes històries tan estranyes quan els hi passen vells, no sé, he vist aquests dies xarxes socials amb Ferran Torres de pel mig i històries estranyes, clar, quan els hi passa a ells tots són ofenses, i quan ho fan ells aquí no passa res, però bueno, escolta,
1: no passa res,
2: a seguir perdent,
1: estem per davant, venim de guanyar dos lligues i ells ho miren de lluny, passa res,
2: a plorar,
1: que facin tuits.
0: Ara fa dies que no fan cap tuit, no?
2: Bueno, ja el faran, és igual, el que fa temps és que no guanyen títols, això segur.
0: A veure, 3 minuts per sobre d'un quart d'una. Anem a parlar una estona del Barça femení, que dilluns comença la pretemporada.
2: Correcte.
0: I anem a fer una mica d'estat de la plantilla. Miquel Pasqual, bona nit.
7: Bona nit.
0: Perquè avui ha anunciat la incorporació d'una nova portera.
7: Sí, l'estatunidenca Tyler McCamey, 24 anys, i firma el contracte per les dues properes temporades després d'acabar la seva vinculació amb el Dallas Trinity. Fins ara havia fet tota la seva carrera als Estats Units i arriba per ser... una alternativa a Catacoll, que és la portera titular, juntament amb Gemma Font, que també segueix al club. Així que la porteria està coberta, però la resta de posicions hi ha bastants fronts oberts després d'un estiu, ja se sap, amb sortides de pes. A la línia defensiva han marxat peces importants com Ona Batlle i Mapi León. A més, Laia Aleixandri encara s'està recuperant de la seva lesió greu al genoll. Així que, per començar, Pere Romeu contra Maisha Càmara, Irene Paredes, la nova incorporació, René Van Asten, la renovada Marta Torrejón, i a la lateral esquerra tindrà Esmei Brooks i Carles Julià, ja definitivament el primer equip després de renovar fins al 2030. Al centre del camp, més enllà de la sortida de l'Alexia, que evidentment és important, i tenim força continuïtat en la resta. I queda Patri Guijarro, i tenim un Matí, Clara Serra Jordi, Sidney Schenterlay, i després Vicky López i Kika, que poden jugar també a davant, però vaja, les posem aquí com a mig campistes perquè s'han de posar a algun lloc. I la incògnita de Julia Dragoni, que torna per la pretemporada després de la seva sessió a la Roma, però ja ho veiem que està a una de les poques posicions on estan molt cobertes, perquè a la zona ofensiva, amb la sortida de Salva para Lluelo, ja ho diré, finalment el Lió, que s'ha anunciat avui, es queda Graham Hansen, renova fins al 2028, Eva Pallor i Claudia Pina. De moment, aquestes són les tres que hi ha en plantilla. El nom que més sona per reforçar la davantera és la brasileña de Manchester City, Carolyn, que pot jugar totes les tres posicions d'atac, tot i que s'hauria de fer una aposta econòmica important. Si arriba o no, ja ho veurem. Del primer equip hi ha 19 futbolistes per començar la pretemporada, més enllà d'Alexandri, que no la conto, perquè evidentment no pot començar, perquè està recuperant. Tenint en compte que, a més, moltes de les jugadores del filial que l'any passat estan en dinàmica, per exemple, Fenger, per exemple, Adriana Ranera, Ainhoa Gómez, que va tenir minuts, Laia Martret, han marxat a l'estiu. Per tant, si s'han de pujar gent del filial, haurà de pujar gent encara més jove al primer equip.
0: Àngel, Carolyn, un nom que està sobre la taula?
2: Sí, no. El Barça vol Carolyn. De fet, avui el Pere Romeu, una entrevista que li hem fet, no la mencionava ja explícitament, però vamos, per la definició que feia, és així. El Barça vol Carolyn, el Barça està negociant amb el Manchester City, estan bastant a prop, no està res tancat, perquè és una futbolista que té contracte i que té una clàusula de rescissió molt propera als 2 milions d'euros, i per tant s'haurà de negociar. La setmana passada es va publicar des del Brasil que s'havia arribat a un acord per 1,5 milions, no és cert, no hi ha un acord per 1,5 milions, no crec que s'acabi pagant 1,5 milions, però sí que acabarà sent segurament el traspàs més car de la història del Barça. Recordem que Eva Pellor i Quica Nazaret, al voltant del 500,000 cadascuna, amb variables i històries, però bueno, al voltant del 500,000 són ara els dos fitxatges més cars, i serà Carolyn en el moment que s'acabi de fer, perquè les tres parts estan més o menys en la mateixa línia, serà el fitxatge. I després de Carolyn faltarà veure, falta d'aquí poc un dia que es anunciarà en Martina també, que torna procedent de l'Everton, executant una clàusula de recompra que tenia el Barça. I després amb Van Asten, amb la portera aquesta, McCamey, que per cert, si algú d'aquí, estic fent una recerca buscant algú que sapigués qui era Taylor McCamey abans d'haver vist que el Barça havia anunciat a Taylor McCamey. De moment no ho he trobat. És a dir, busco una persona que amb sinceritat i transparència em digui no, Àngel, jo t'ho prometo que abans de que el Barça fes el comunicat et juro que havia escoltat aquest nom a la meva vida. Si la trobeu, presenteu-me la.
1: Jo el de les Trinity no és un equip que tingui en el radar sovint.
2: Però vull dir que fins i tot hi ha noms als Estats Units que et poden sonar, perquè, òbviament, doncs, quan estàs posant el futbol femení damunt i avall. Però aquesta portera, bueno, l'haurem de veure.
1: Bueno, a més, la tercera portera, no?
2: Li donem el benefici del dubte, però no l'havia sentit. I el que t'anava a dir, el Barça vol una lateral. O sigui, la cirereta del pastís, o sigui, ara mateix, fent balances, Van Asten, McCamey de portera, Martina Fernández i Carolyn, si acaba venint, la cirereta seria una lateral que pugui jugar per les dues bandes. Ho deia el Pere.

0: de Julià Dragoni, no?, que torna de sessió. Veurem què passa aquí, si pot tenir continuïtat a l'equip.
1: Jo tinc la sensació, insisteixo, és una sensació, no, en aquest comentari no hi poso res d'informació, sinó sensació de que no seguirà. De que no seguirà. També és veritat que comencem, ara en parlarem, amb Aitana no al 100%.
0: Ara hi anem, perquè de fet ja has llançat un tema, que és l'entrevista de Pere Romeu que heu fet avui, sí, a Mundo Deportivo, que heu publicat, i ara en parlarem, recuperarem també algun document, però abans, ara ho deies, Aitana, bon matí, que avui ha parlat des del seu campus i ha reconegut que Miquel encara no està al 100% de la seva lesió al turmell.
2: Sí, assistència perfecta, perquè ha confessat que tot i que va poder jugar el tram decisiu de la temporada, ho va fer amb molt dolor i que juntament amb el club han decidit que començarà la pretemporada a un altre ritme per deixar enrere les molèsties, deixant clar que no està disposada a patir per jugar.
3: Jo vaig acabar la temporada, bueno, haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia, llavors jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció.
2: A més de l'estat físic, també ha parlat sobre el mercat de fitxatges i ha posat en valor que el Barça no serà mai el qui més pagui, ho ha dit literalment, però sí que és l'exemple a seguir. Ha dit que tothom les vol copiar, literalment, i reconeixent també que ella va tenir ofertes per sortir i no ho va fer.
3: Tothom es vol assemblar a nosaltres, no? Som l'equip que ha liderat a Europa i al món en els últims anys i per tant és normal que tots els clubs es vulguin assemblar a nosaltres. Pel que fa a mi, sí que van venir clubs importants i sempre he tingut molt clar on és casa meva, no? Jo tinc a dia d'avui, després de 14 anys, serà la meva 15a temporada, la mateixa il·lusió que el primer dia.
0: Dues qüestions aquí. La sinceritat amb la qual explica aquestes molèsties, la transparència, amb detalls, em vaig infiltrar voltarent,
2: sí, sí.
0: No estic bé, generant potser una sensació d'alarmisme, tot i que ella al mateix moment intentava una mica calmar els ànims, i després aquesta qüestió de posar-se la medalla en el bon sentit de jo em quedo al Barça malgrat les ofertes econòmicament segur molt més suculentes de les que podria rebre del Barça.
1: Jo crec que és molt important per ubicar els oients i per contextualitzar tot que en el cas de les dolències, jo crec que ahir crec que va ser ahir, ara ja no sé en quin dia vist, que ahir publicava a Mundo Deportivo el pla específic aquest,
0: sí,
1: de l'Aitana, tot el que ha explicat ella avui o el que ha confessat ella avui és una mica el que vam explicar ahir a Mundo Deportivo. El que passa que hi ha una diferència i és que nosaltres ho vam explicar des del punt de la, entre cometes, fredor o distància del que no ho ha patit, i ella avui parlava en primera persona com a la que ho ha patit, i com qualsevol malaltia, dolència, lesió, etc, òbviament el que la pateix sempre ho viu des d'un punt molt més afectat, perquè és a qui li ha fet mal. Llavors, aquestes paraules que hem escoltat avui a Aitana, que és sinceritat pura, que és transparència, i que ella, pel que em consta, volia transmetre realment, és a dir, escolta'm, m'ha passat això, jo em sento així, ho explico i no passa res perquè les coses s'han de tractar amb naturalitat, és més fruit...
4: I talles amb cap mena d'especulació.
1: Correcte, o em mates tot, però és més fruit del recent dolor que ha passat i de l'humanament que ho ha passat que no pas de la realitat actual, és a dir, avui Aitana no hem d'estar preocupats per ella, és a dir...
0: Això és important, un missatge...
1: Important. No hem d'estar preocupats per Aitana. Aitana, s'ha localitzat, que va costar una mica, a l'origen del dolor, està totalment localitzat, està totalment pautat, hi ha un pla específic perquè aquest dolor desaparegui i el que s'està fent és executar aquest pla específic. Què passa? Que en medicina, com malauradament, mai hi ha dos i dos són quatre i més en casos com aquest, no pots assegurar que serà el dimecres d'aquí dues setmanes que desapareixerà el dolor. Llavors, Aitana té molt clar que no hi ha alarma, que està tractant amb el problema identificat i que ella, el dia que digui ja no tinc dolor, tornarà per donar el 100%. Però mentre senti dolor, seguirà fent aquest pla específic. Aleshores, calma, tranquil·litat, no començarà el dilluns al ritme de les seves companyes, seguirà el seu pla específic i paciència, i el temps ens dirà quan torna a estar al 100%.
4: I que està bé, vull dir que el Barça...

0: Ah, les garrofes se les comença a jugar més endavant. Sí, sí, vull dir, pot permetre tornar bé i fer net. I...
1: Correcte.
0: Llavors
1: correcte.
0: Hi ha el punt que molts futbolistes de primer nivell d'elit entrenar o jugar sempre al 100% fora de dolor. Quan ets esportista d'elit, ja tens una edat i has patit segons quines lesions, és complicat, però ella sí que vol fer net i diu una cosa, és unes molèsties que he de jugar infiltrada, com ella diu en Voltaren, que no ha de ser necessari a l'inici d'una temporada. Té l'estiu per fer net, seguirà aquest pla específic, i llavors és quan estiguis bé i et sentis, si no el 100%, al 97%, doncs torna a entrenar al teu ritme i que la tinguis a punt pel moment important de la temporada.
2: I pensa que ve d'unes setmanes que ha viatjat a Mèxic i als Estats Units per compromisos professionals, en els que allà, pel que m'expliquen, ha conviscut la imatge, com si diguéssim, el que sortia a les càmeres i el que veiem a Instagram i a les teles de comentarista de tal, amb un treball a l'ombra, en hotels, en centres mèdics i centres especialitzats tant de Mèxic com d'Estats Units. O sigui, ella ha conviscut amb un treball diari, perquè per ella la prioritat és recuperar-se o que desapareguin aquests dolors. Llavors, ve d'un estiu en què ha sigut una mica agradolç perquè ha tingut que compaginar una experiència personal i professional magnífica amb la recuperació. I sobre el tema de les ofertes, per mi em sembla un missatge brillant i excepcional i que l'haurien d'agafar moltes de les que estan i de les que no estan. És a dir, per jugar al Barça has de voler jugar al Barça i has de fer uns esforços que segurament pots permetre't sí, o sigui, vull dir, avui en dia el futbol femení hem arribat on hem arribat i afortunadament està creixent molt i molt gran, i a Anglaterra i sobretot aquesta senyora que es diu Michelle Kang, que s'ha decidit en fer-li una opa hostil al Barça i en fitxar qualsevol cosa, o sigui, igual, no sé, igual farà un tu diràs també a Londres.
3: Home, esperem que no.
2: No, bueno, nosaltres ens quedarem aquí perquè som com l'Aitana. Nosaltres volem jugar aquí, no? Bueno, ja em dic una cosa, si la senyora Kang ens posa molta pasta, ens anem a fer.
3: Ara que deies això de Michelle Kang, avui l'Olímpic de Lió,
2: un altre cromo,
3: anunciat el fitxatge de Salma.
2: De Salma, és a dir, al final...
0: També té història, lo de Salma, la seva sortida, però bueno.
2: Al final, tots els cromos que està acumulant a l'àlbum de Panini que està fent Michelle Kang, cada vegada és més gran. I tornant a l'Aitana, jo crec que és molt, molt elogiable i molt destacable i que fa molt i que defineix el més conclut moltes vegades que jugadors amb aquest arrelament i amb aquest sentiment culer siguin capaços de rebutjar ofertes astronòmiques, perquè el Lyon en el seu temps i el Chelsea més tard li van posar un xec en blanc pràcticament sobre la taula d'Aitana i ella ho va rebutjar perquè ella té un sentiment de pertinença al Barça. És veritat que aquí també guanya uns diners, se'ls ha guanyat també, ha guanyat tres pilotes d'or, és a dir, el salari que té Aitana al Barça no és en base a res, és en base a que és la vigent campiona de la pilotòria que en porta tres seguides, però fa falta aquest punt afegit de sentiment de pertinença.
0: I que no la treguis de Ribes.
2: No, bueno, però
0: ella vol acabar d'entrenar i vol anar cap a casa seva. I això és un afegit.
2: Clar, correcte. No, no,
0: però no, està el club, el seu club dels amors, i econòmicament no pot competir amb ofertes de Lió o Chelsea, que les ha tingut al llarg d'aquests anys, però és el Barça i ara ja amb la sortida d'Alexis, que és la icona número 1.
2: És que a part, sobretot, per mi, del més destacable és que avui he fet bandera del Barça i el barcelonisme. Perquè el que ha vingut a dir és, escolta'm, que som els millors, que som l'equip que porta anys dominant el futbol europeu i mundial, que tothom es vol assemblar a nosaltres i que, diu, he vist passar moltes jugadores jo per aquí. Han vingut i han marxat. I aquí seguim guanyant. I és que és així. O sigui, aniran passant i el Barça seguirà guanyant. Llavors, per mi és molt important consolidar figures com les d'Aitana que transcendeixen més enllà de lo futbolístic.
0: Amb el masculí també, però amb el femení té una cosa al Barça que és acollonant, i tu que les segueixes sovint ho saps, l'afició.
2: Sí,
0: és l'equip d'Europa que mou més afició a la
2: Champions.
0: Això
2: no ho pot comprar, Michelle Kang.
0: Clar, i això les jugadores, si ets d'aquí, tio,
2: ho notes. Però no, realment, per mi em sembla un missatge molt, molt positiu, perquè és que hem de lluitar contra els atacs multimilionaris d'aquesta gent.
3: Avui a Mundo Deportivo ha publicat una entrevista a Pere Romeu, que hi vas parlar ahir, suposo.
2: Bueno, aquesta setmana.
0: Un pèl ben curt, que s'ha tallat
3: l'estrella. Sí. Aquesta és la imatge, com a mínim, estètica, externament, la que he pogut veure, però les sensacions que et va transmetre en l'entrevista a Pere Romeu, què ens en podries dir?
2: Em va agradar molt, perquè crec que parla de tots els temes i parla amb molta claredat, amb molta transparència, amb molta sinceritat. Crec que és una entrevista amb la qual pots conèixer molt més la persona i conèixer la persona...
0: No trobaràs ningú que et digui que no és... Que és... Bueno, al contrari, ho dic d'una altra manera. Tothom et diu que és bon tio. I quan hi parles ho transmet. Sí,
2: però sobretot... Sí, però el tema és, moltes vegades, si no coneixes la persona, jutges diferent el personatge. Mm-hmm. És a dir, jo crec que és una entrevista en la que Pere Romeu explica moltes coses de la seva personalitat, de la seva manera de ser, explica que analitza durant la temporada els seus discursos, les seves... comentaris per millorar, el veig ambiciós, el veig amb ganes, el veig d'alguna manera afectat, òbviament, perquè li estan destrossant, li estan traient tot.
0: Porta dos estius que li estan sortint peces importants a la plantilla. Aquest, correcte. Però és que l'anterior també, vull
2: per
0: dir.
2: Per això, que al final t'ha de marmar. Em va agradar també molt que rema molt a favor del seu staff, que això és molt important, i jo crec que, sincerament, que això, que el veig molt, molt motivat, el repte és gran. El repte és gran perquè no oblidem que haver de guanyar-ho tot, i guanyar-ho tot és molt difícil, però no, m'ha agradat perquè m'ha ajudat, o crec que ajuda en general a conèixer una part del Pere fins ara una mica no desconeguda però poc profunditzada.
3: Mira, abans de deixar-vos marxar, escoltarem un document d'aquesta entrevista de l'Àngel Pérez del Pere Romeu en què parlava de la gestió de vestidor, de jugadores que juguen, jugadores que no juguen. Ell deia... l'equip està per sobre de tot, que de fet és com titulars sí. L'entrevista, i ell feia aquesta reflexió a l'hora de com acostar-se a la jugadora i com que hi hagi una bona harmonia i una bona gestió de grup.
1: Tienes que tener mucha charla individual, tienes que tener mucho cara a cara con la futbolista para ponerla un poco en contexto de cómo está ella, cómo está su situación. Somos un equipo que queremos ganar, somos un equipo ambicioso, pero es normal que el entrenador tome decisiones pensando en ese equipo. O sea, hay futbolistas que están mejores que otros, pero estas futbolistas seguramente van a contar más por parte del entrenador que otras, ¿no? Entonces, el problema es pensar que la futbolista, por no entrar en un partido, el entrenador ya no confía en ella. Esto para mí es el problema que puede tener un poco la gestión emocional con la futbolista, ¿no? El creer que me ha metido solo 5 minutos y ya no cuenta conmigo. No, porque el fútbol va de dinámicas, va de momentos, va de contextos.
3: La resposta sencera queda més llarga, que feia aquesta, insistia en aquesta qüestió emocional, no?, de les jugadores, que lògicament afecta això en el si de l'equip.
2: Sí, sobretot perquè al final estàs gestionant molts egos. Llavors, totes volen jugar el que diu ell. Llavors, doncs és el que et deia una mica quan m'has preguntat per l'entrevista. Això que potser no es coneixia públicament, aquest tracte individualitzat de la jugadora, de dir, hòstia, doncs avui jugaràs o avui no jugaràs, o avui això, vull de tu vull això, o vull més endavant, o estem en un tram de la temporada. Tot això, aquesta feina obscura, no?, de l'entrenador, és molt important. I una curiositat, ho posa a l'inici de l'entrevista, però això del cabell curt, que ha tingut molta, molta volada, ella explica que ja fa temps que se'l volia tallar, que van dir que si guanyava la Champions se'l tallaria. Altres membres de l'estaf s'han tanyit el cabell d'arròs. Ell va dir un perfil més discret. Bueno, mira, entre tanyir-se d'arròs se l'ha tallat, que prové, però bueno, una
0: temporada. No li queda gens malament.
2: Jo sóc molt fan del cabell curt, com podeu comprovar. Bueno, els oients no ho estan veient ara mateix, però sí. És així?
3: Doncs amb això acabarem, amb aquestes reflexions de Pere Romeu. 6 minuts, pràcticament 7 per sobre de 2:15 d'una. Al final ens hem allargat una mica més del compte. Hem fet tertúlia amb l'Àngel Pérez i l'Albert Nadal. Albert, gràcies.
0: A tu.
3: I Àngel, fins la propera.
2: Bona nit.
3: Fem una pausa i de seguida hem de parlar encara d'unes quantes qüestions, 23 minuts per la una, per exemple els amistosos d'avui, i ens espera ja al telèfon el Ton Ripoll del Sabadell. Ara tornem. RAC 1.
4: Propera parada, plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
7: RAC 1.
8: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
9: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
10: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
11: No, que no és gens bo per la pell, nena.
12: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
13: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
14: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
15: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
16: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
17: Bon estiu.
18: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
19: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
20: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
21: És per això que totes les veus de RAC 1,
22: les que sentiu habitualment i les que no,
23: us volem donar les gràcies.
24: Gràcies en nom de tots els departaments.
25: El departament tècnic.
26: La producció de programes.
27: Marketing.
28: La recepció.
29: Les xarxes socials.
30: El servei d'assessorament lingüístic.
31: Els estudiants en pràctiques.
32: Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
7: RAC 1. Tots som un milió.
33: Notícies.
34: Contingut exclusiu.
33: Ràdio en directe.
34: RAC més 1.
33: Podcast.
34: Perquè amb l'app de RAC 1 tot és més. Més.
35: Can everybody shout, hey, yo, to Mrs. Couch Potato?
34: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
35: Charles and 98-0, her wager mind is way low. Pop's little girl, but he ain't too proud to say it on ice. Singing how the hell gonna stop.
3: 20 minuts per la una de la matinada. Encara unes quantes qüestions per repassar aquí al Tu diràs de RAC 1 aquest dissabte, ja diumenge 26 de juliol. Per exemple, els amistosos dels equips catalans de primera i de segona divisió. Avui, aquest matí, a la ciutat esportiva Dani Jarque, s'han enfrontat l'Espanyol i el Centre d'Esport Sabadell en un derbi català d'aquesta pretemporada, que han empatat a un, en un partit on hi havia la Janire Gallut. Hola, Janire, què tal? Bona nit.
4: Bona nit, Pau. Sí, en un partit feixuc, però en final de mèrit per tots dos equips, on els gols i les ocasions no han arribat fins les acaballes del partit. En una primera meitat per oblidar, l'ocasió més clara l'ha tingut Pere Pons, amb una rematada de cap a plaer, que ha sortit fregant el pal esquerre de la porteria de Dimitrovic. Ja ben entrada la segona part i amb els més joves sobre el terreny de joc, el conjunt blanc i blau ha passat de dominar el partit a gaudir d'ocasions de gol. Tot i això, una bona arribada de Rodrigo Escudero provocava l'autogol del defensor perico Rubén Sánchez, que avançava els arlequinats al 28 de la segona. Només 3 minuts després, Quique García s'ha fabricat ell mateix el gol que posaria l'empat a un final al marcador, aprofitant un desplaçament en llarg d'Hinojo i col·locant la pilota al pal de la porteria de Fuoli. Pere Mill ha tingut el 90 al 2-1, però el mateix Fuoli ha desviat la pilota al travesser amb una aturada de mèrit. Un dels capitans blanc i blaus, Pol Lozano, explica les sensacions del partit.
36: Bueno, aquests partits costen, i més a pretemporada, un rival intens que se't tanca, que juga una mica a buscar-te això, no? A competir-te de tu a tu amb agressivitat, i costa trobar joc. Jo crec que al final molts partits són així, no? A la primera part s'ha de madurar una miqueta el partit i a la segona és quan apareixen els espais amb més, bueno, amb càrrega a les cames i tot, doncs jo crec que la idea era una miqueta aquesta.
4: Després d'aquest tercer partit de pretemporada, dimecres vinent l'Espanyol seguirà provant-se, en aquest cas a Anglaterra, on visitarà el Burnley a 3:15 del vespre.

0: Tot això pel que fa a l'Espanyol. Pel Sabadell ha estat el segon amistós de la pretemporada, un conjunt arlequinat que ahir va tancar un estatge de 10 dies a Salou, que va servir per continuar posant-se a punt de cara a l'inici de Lliga el 17 d'agost al Molinón contra l'Sporting en el retorn del club arlequinat a la segona divisió. Per parlar d'aquesta pretemporada ens escolta ara el Ton Ripoll, futbolista del Centre d'Esports Sabadell. Hola, Ton, què tal? Bona nit.
1: Bona nit, Pau. Què tal?
0: Quines sensacions us ha deixat aquest amistós contra l'Espanyol aquest matí?
1: Doncs bé, han sigut positives. Hi ha hagut trams de partit, bueno, pels dos equips. Hi ha hagut parts de, bueno, un partit típic amistós, un horari una miqueta estrany, potser a les 10:30, però bueno, jo crec que ens servirà molt haver-nos enfrontat a jugadors i a un equip de primera divisió en el qual, doncs, bueno, hem treballat una miqueta, doncs, el que és el bloc baix. Llavors també hem tingut moments de transitar, de tenir la pilota i bé, crec que, bueno, treballant sobretot el que vam veure que igual ens faltava una miqueta més contra el Castellón en el primer amistós i a partir d'aquí, doncs seguir creixent com a equip.
0: Primer va ser el Castelló, avui l'Espanyol. La primera també s'ha anunciat avui que jugareu dissabte vinent contra l'Andorra. Déu-n'hi-do, compromisos exigents, Ton?
1: Sí, compromisos exigents per la categoria, doncs, bueno, que és molt exigent. Llavors jo crec que preparar-nos contra aquests tipus d'equips és el millor exercici que podem fer a hores d'ara. I anar-nos de tu a tu amb aquests jugadors i amb aquests equips, doncs, jo crec que ens serà molt, molt beneficiós.
0: Com deia, ahir veu acabar aquesta estada de 10 dies a Salou. Com ha anat i de què us ha servit?
1: Doncs, bueno, aquestes estades jo crec que sempre són molt positives a nivell de cohesió de grup, a nivell de, doncs, la gent nova que ens puguem conèixer més dins i fora del camp. I al final ha sigut, bueno, doncs, jornades de molt treball, de dobles sessions, també han hagut, bueno, moments també per disfrutar una miqueta entre nosaltres i res, jo a mi aquests moments crec que són molt preciats perquè és on es comença a gestionar tot l'equip, tot el que serà el motor de l'equip per tot l'any i ens donen moltíssima gasolina i ja et dic, a nivell de futbol, doncs, també treballar molts aspectes, els quals potser els de l'any passat, que ja portem més temps junts, doncs els tenim bastant assimilats, però intentar que carburi tot l'equip i que tothom assimili el que toca.
0: Justament sobre això, notes que està sent una pretemporada diferent respecte a la temporada passada? Es nota això de ser equip ja de segona?
1: Bueno, les pretemporades amb Ferran Costa sempre són exigents, sempre són...
0: M'ho imagino.
1: Sí, sempre són dures. La diferència potser... més que ja veníem de... Els que seguim venint de que ja conèixer el que és una pretemporada com va ser l'any passat. Uh-huh. I els conceptes ja no són nous, els conceptes portem tot l'any treballant-lo i és més, doncs, millorar-los, perfeccionar-los, intentar que els nous també ho agafin ràpid i a partir d'aquí, doncs agafar també noves eines, noves armes i doncs, bueno, el que et dic, no? Noves eines per afrontar aquesta categoria que serà molt exigent.
0: Què us està transmetent aquests dies el Ferran Costa? No sé si ha variat gaire el discurs que tots li coneixem, de la humilitat, d'anar dia rere dia.
1: 100%. El tema de la humilitat no canviarà mai, i menys en un club com el Sabadell, en el bon sentit de la paraula. Aquí som tots pancaires i el que crec que s'està ressaltant molt en aquesta pretemporada és que, bueno, com tampoc és cap secret, no som els més guapos de la festa, però sí que som els que segurament tenim més ganes de ser-hi i tenim més il·lusió i donarem fins l'última gota del que tinguem per intentar competir, intentar disfrutar d'aquest any i d'aquesta categoria.
0: És un estiu, lògicament, de canvis. Als mercats de fitxatge sempre hi ha entrades, hi ha sortides. Fins a dia d'avui s'han anunciat 7 incorporacions. Ahir l'última va ser la de Pipa. Com estan encaixant aquestes noves peces a nivell de vestidor?
1: Bé, molt bé. Jo crec que la filosofia del club, tant de Lucas com de Ferran, jo crec que és intentar, doncs, fer els mateixos moviments a nivell de gestió humana dins el vestuari i després a nivell futbolístic, doncs, que et puguin sumar aquest nivell competitiu i aquest nivell de qualitat, no, a la plantilla, per ser el màxim competitius en una categoria que, bueno, com tots sabem, doncs és complicada. També el mercat de fitxatges en aquesta categoria, doncs, és molt més competitiu i al final t'has d'adaptar, però penso que de la mateixa manera que els últims 2 anys s'ha fet una feina excel·lent, aquest any no serà diferent.
0: El dia 17 d'agost, és dilluns, debuteu a segona contra l'Sporting de Gijón. Heu començat ja a pensar específicament en aquell partit o encara no?
1: No, la veritat és que ens estem prenent a la pretemporada, almenys per lo que portem, doncs, quan va tocar el Castellón com a rival, doncs ens va tocar preparar el partit contra el Castelló i veure ja com atacaven, com defensaven les seves fortaleses, les seves debilitats, intentar, doncs, treure profit d'això. I en aquest cas del partit d'aquest matí, doncs, no ha sigut una altra cosa que el mateix. Hem treballat sobre els partits de l'Espanyol, sobre els seus comportaments, i així serà durant tota la pretemporada, i quan arribi l'Sporting, doncs ja tocarà l'Sporting, però és sobretot fixar-nos en nosaltres mateixos, en què podem fallar, en què podem millorar, i a partir d'aquí, doncs treballar en el dia a dia, que crec que és el que ens ha marcat aquest últim any.
0: Per veure el Sabadell jugant a segona a la nova Creu Alta, encara ens haurem d'esperar aproximadament un mes, perquè jugareu la tercera jornada a casa, el primer partit a la nova Creu Alta. Suposo que hi ha ganes, lògicament, de poder tocar categoria de plata, lògicament, amb la vostra afició.
1: Sí, i a sobre com va acabar tot, crec que, bueno, la ciutat i l'afició està volcadíssima, s'ha trencat el rècord de socis. Bueno, ja hem superat l'any passat. Bueno, el rècord de socis igual m'acabo de patillar, però juraria que sí.
0: D'altes, segur. De noves altes,
1: sí,
0: diria. Sí,
1: efectivament. Sí, i l'any passat també ho hem superat. Uh-huh. I bueno, jo crec que segur que seguirà sumant, seguirà creixent, i tenim moltíssimes ganes de bueno, això, no només de la categoria, sinó també de disfrutar-la amb la nova Creu Alta, que l'última vegada que va estar a la categoria de plata, com dius, va ser Covid, i l'afició no va poder viure. Jo crec que han d'estar ben encigalats per poder veure l'equip al temple.
0: D'aquí a unes setmanes els arraquinats ja podran gaudir del seu equip a la nova Creu Alta. Com ens hem d'imaginar, Ton, aquest Sabadell a la segona divisió, aquesta temporada 26-27?
1: Aquest Sabadell, penso que ens hem d'imaginar, doncs, traient les dents a cada partit, traient les dents a cada duel, sabent que, com he dit abans, no som els més guapos, però som els que tenim més ganes d'estar aquí, que ningú ens ha regalat res i que som els últims que hem arribat. Llavors, penso que això, en comptes de... O sigui, és una espasa de doble fil, es pot convertir en... Es pot veure com una debilitat, però nosaltres, des del primer moment, preferim veure-ho com una fortalesa, preferim veure-ho com la nostra arma principal, i de la mateixa manera que anàvem pels partits l'any passat i fa 2 anys, doncs, i sobretot l'any passat, per això, aquest any no serà una altra forma. I crec que serà molt maco veure equips històrics passar per la nova Creu Alta i veure com tot un Sabadell acabat de pujar competeix de tu a tu amb ells.
0: Vaig acabant, Ton. Serà el teu debut a segona divisió? Tu que has anat escalant mica en mica, passant pel Vilafranca, l'Hospitalet, el filial de l'Oviedo, el Lleida, entre d'altres, també la Penya Deportiva, i ara amb el Sabadell a segona.
1: Sí, la veritat és que, bueno, és el somni de qualsevol jugador de futbol quan comença, no?, arribar al futbol professional. Però bueno, que molts cops es diu que és, el més important és mantenir-se, i crec que és la realitat. Al final, si arribes i després tornes a baixar o fas un mal any, no acaba de servir de res. Llavors, l'important és, doncs, sí que ho has dit tu, no?, una miqueta aquest dia a dia que ens permeti, doncs, competir i seguir aquí un altre any.
0: En qualsevol cas, i ja per tancar-ho aquí, tu vas arribar fa 2 anys al Sabadell, a la nova Creu Alta. Suposo que llavors era inimaginable que al cap de 2 anys poguéssiu estar jugant a segona divisió i, a més, mantenint una part important del bloc.
1: Sí, la veritat és que ha sigut bueno, sí, com tot un somni, no? 2 anys seguits, tal com ha anat tot. Sí, el primer any a segona ref, doncs, va costar, bueno, semblava tot perdut, però al final vam fer un sprint final i ho vam aconseguir. L'any passat jo crec que va ser un any que tots els que vam formar-ne part va ser increïble, però sí que és veritat que bueno, jo amb converses amb gent del club, amb Branso, que és, bueno, és una llegenda del Sabadell, sí. Jo ho tenia molt clar que el Sabadell tard o d'hora tornaria al futbol professional, i jo personalment tenia moltes ganes de seguir en el club quan això passés.
0: Doncs d'aquí unes setmanes viurem aquest debut del Sabadell a la segona divisió, el 17 d'agost, abans però encara queden uns quants entrenaments i uns quants partits de pretemporada que també anirem explicant aquí a RAC1. Hem parlat amb el Ton Ripoll, el futbolista del Centre d'Esport Sabadell. Ton, t'agraïm molt que ens hagis acompanyat avui al Tu diràs de RAC1. Molta sort, que continuï així de bé la pretemporada. Gràcies i bona nit.
1: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Es fa escoltar el Ton Ripoll, li agraïm molt que ens hagi atès aquesta nit el Tu diràs, malgrat les hores, 8 minuts per la una de la matinada, encara en futbol. Per cert, un apunt que hem parlat del partit de l'Espanyol contra el Sabadell, avui que el conjunt blanc i blau, el Sabadell volíem dir, l'Espanyol, ja ho direm, ha anunciat la cessió de José Grajera al Burgos, ha dit, per una temporada en una operació que inclou una opció de compra al Burgos de segona divisió, en una categoria on també hi ha el Girona, que avui, Xavi Sabater, bona nit.
2: Bona nit.
0: Ha disputat el tercer partit de pretemporada per derrota, acabat amb derrota 0-1 contra l'Alavés.
2: Doncs sí, Pau, com deies, el conjunt entrenat per Quique Álvarez s'ha trobat amb la primera derrota d'aquesta pretemporada en el partit disputat al Royal Bear Training Center a les Preses. Avui l'equip gironí tampoc ha estat capaç de fer pujar cap gol al marcador i tot i que ha generat moltes ocasions i fins i tot una pilota al travesser, l'Alavés amb un gol al minut 89 s'ha endut la victòria. El partit no ha estat d'una gran intensitat, però el Girona pot extreure conclusions positives. Durant la primera meitat ha estat superior i tant Van de Beek com Bennett han disposat d'ocasions clares que Sivera ha aconseguit aturar. A la represa, el partit ha continuat amb la mateixa tònica i els gironins han enviat una pilota al pal a la sortida d'un córner. Tot i això, no ha estat fins al minut 89, com dèiem, quan s'ha vist el primer gol, obra del jugador de l'Alavés, Álvaro García, amb una rematada de cap.
0: Doncs el Girona, que ha encaixat la primera derrota de la pretemporada, abans havia sumat un empat i una victòria, li queden encara 3 partits de preparació, un dels quals jugarà contra el Nàstic, un esglau per sota la primera federació, que per cert avui ha perdut 0-2 contra l'Andorra, el nou estadi. Un dels gols de l'Andorra l'ha fet l'ex-europeista Jordi Cano. Xavi, bona nit.
2: Bona nit, Pau. I una cançó
3: que arribi quan no arriba la... I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Ara per parlar del Tour de França, avui que s'ha disputat l'etapa reina amb ascensos a ports emblemàtics com el Galibier i acabant de nou a l'Alpe d'Huez amb victòria de Richard Carapaz quan semblava que Sepp Kuss ho tenia fet, ara en parlarem, i Isaac del Toro sentenciant la tercera plaça del podi amb l'ajuda de Pogacar, tot plegat abans de l'etapa final demà a París. Un dia que ens ha deixat, doncs, molta teca, moltes coses a comentar. Així que saludem ara el Pau Mitjans, el nostre especialista en ciclisme. Hola, Pau, bona nit.
4: Hola, Pau, bona nit, què tal, com estàs?
0: Començo pel final, per com ha acabat, per qui ha creuat abans la meta, Richard Carapaz, perquè, com deia, avui hi ha moltes coses a comentar. Déu-n'hi-do quina victòria de Carapaz, influïda, lògicament, per la doble caiguda de Sepp Kuss, però la cirereta, aquest Tour de França de Carapaz.
4: Sí, ahir ho comentàvem, Pau, que Richard Carapaz avui seria l'escapada del dia. No ha fallat realment l'equatorià, una escapada de molt nivell, avui també noms importants i noms que havíem vist en escapades de dies d'aquesta tercera setmana, que són les escapades de més nivell i qui més cames té normalment. I realment Richard Carapaz ha creuat la meta en solitari de l'Alpe d'Huez, bueno, avui per un altre vessant, i ho ha fet gràcies en part a aquesta doble caiguda, com comentaves, de Sepp Kuss. Avui hem estat tots una mica de Sepp Kuss, sí. I se'ns ha trencat una mica el cor, no?, quan hem vist el nord-americà caure d'aquella manera, sobretot a la segona caiguda, no?, que és la que hem pogut veure per la realització televisiva. I un Richard Carapaz que sempre està allà, és un martell que sempre va picant, i si el tens al darrere, és d'aquells corredors que dius, ostres, millor que en una escapada no tingui el dia, perquè ja l'hem vist, no? Dues vegades en aquest Tour de France, segona victòria d'etapa, i el mallot de la muntanya, que era el que venia perseguint des del primer dia.
0: Sí, sí, segona victòria en tres dies, perquè va guanyar dijous també amb una gran exhibició, avui una altra victòria, i, com deies, Pau, el mallot de la muntanya al Sarró, això deia el ciclista equatorià al final de l'etapa.
5: Ha sido un tour de ensueño, ¿no? Sabía que Barcelona no estaba para una general. Era muy claro en mi cabeza lo que quería y mira, lo hemos logrado, ¿no? El último día, llevarnos el maillot, dos etapas ahora, ¿no? Y nada, muy contento.
0: I avui també hem de parlar, Pau, inevitablement de Sepp Kuss amb aquesta imatge que, vaja, ens ha esgarrifat. Primer la caiguda que no hem vist per televisió, ja s'ha vist un cop s'aixecava, després aquesta segona caiguda que sí que s'ha pogut veure en aquest revolt, impactant pràcticament amb la xarxa de protecció que evita les caigudes al barranc. Jo crec que avui tots hem empatitzat molt amb Kuss, perquè a més tenia la victòria encarriladíssima, i és un ciclista que lògicament ens el sentim nostre, mig berguedà, podríem dir. Per tant, avui ha estat una etapa dura per Kuss.
4: Sí, una llàstima. A més, avui el Bisma ho havia fet molt bé, filtrant a quatre homes a l'escapada. És a dir, crec que després de la baixa de Jonas Vingegaard, l'equip neerlandès, el que volia era almenys aconseguir una victòria d'etapa, hagués sigut la cirereta del pastís, no? Començar guanyant a Barcelona i pràcticament acabar amb aquesta etapa reina, també guanyant amb Sepp Kuss. Ho tenia tot de cara, però el ciclisme és així. Mm-hmm. Fins que no creues la línia de meta, i sobretot quan hi ha descensos complicats, doncs s'ha d'anar amb compte, i avui hem vist també com la psicologia pot arribar a afectar un corredor, no? Després de la primera caiguda potser s'hagués pogut refer, però quan perds la concentració, toques al terra, és molt difícil, i a més quan et ve un corredor per darrere com Richard Carapaz, i sort d'aquesta xarxa protectora, perquè crec que tots, veient les imatges, ens hem posat les mans al cap de dir, sí, sí, gràcies a Déu que hi havia aquesta xarxa, perquè si no, segurament estaríem parlant d'una caiguda molt més greu de Sepp Kuss.
0: Ha estat realment impactant, un esport tan fascinant com cruel, veient com ha acabat l'etapa pel nord-americà, que per cert, he vist després unes imatges parlant distesament amb Carapaz, fent-se un selfie, una imatge que m'ha semblat magnífica. No sé si l'has pogut veure, però vaja,
4: sí,
0: des d'un punt de vista de l'esportivitat, de donar exemple, no?
4: Sí, l'he pogut veure, i a més són dos corredors que també cauen molt bé a l'aficionat, no? I hem vist Sepp Kuss pels catalans, no? Pel que comentaves, perquè s'ha fet seu al Berguedà, per com la seva parella és catalana, no? I per com ha empatitzat, no? Amb tota la cultura catalana, fins i tot. Crec que és un corredor que cau molt bé, però és que fins i tot el propi Carapaz, no? El fet de ser ofensiu. Són dos corredors que de cara a la galeria també entenen molt bé això del ciclisme ofensiu, i crec que és el millor reflex de tot, no? Al final, acabar, creuar la línia de meta i dir, hem fet un bon espectacle i hem fet gaudir a tots aquests aficionats que avui, amb més respecte que ahir, han omplert les carreteres.
0: L'altra imatge del dia, Pau, absolutament icònica, Pogacar i Del Toro arribant junts a la línia de meta avui que l'Esloé ha treballat pel mexicà, perquè el seu company i el Toro pogués sentenciar la tercera plaça del podi.
4: Crec que és una imatge que hem de destacar molt més del que ens puguem imaginar, i crec que amb els anys fins i tot podrà arribar a transcendir molt més, perquè jo crec que en l'esport professional, no, aquesta complicitat entre un líder tan sòlid com és Tadej Pogacar i un futur líder, podríem dir entre cometes, no, es veu molt poques vegades. Però el que m'agradaria destacar d'aquesta relació és, i ho han dit ells mateixos, no, l'amistat que hi ha entre els dos, i que a vegades això passa per davant del que és merament professional, del que és merament ser companys d'equip. I aquesta imatge dels dos abraçant-se, fent el gest del Toro, no, que és una imatge també que s'ha repetit durant diversos dies, aquesta celebració posant-se els dits al casc. Home, crec que és espectacular, i avui Pogacar, com altres vegades ha fet durant altres etapes d'aquest Tour de França, en què un altre líder hagués dit no, que treballin per mi, jo vull guanyar més victòries d'etapa, doncs no, ha fet un pas al costat i ha dit, va, vaig a treballar per Isaac del Toro, vaig a fer de gregari, perquè avui he fet de gregari, està estirant durant 40 quilòmetres del grup de favorits, i crec que també és per treure's el barret, no?, amb Tadej Pogacar, de tenir gestos d'aquestes característiques amb qui és segurament o qui serà el seu successor. No sé si a l'UAE, però d'aquí uns anys.
0: De fet, avui l'ha beneït, no?, d'aquella manera, dient que ha de ser el seu relleu. En qualsevol cas, Isaac del Toro, això deia a línia de meta, emocionat.
6: Muy emocionado, estoy muy agradecido con Tadej, el equipo se comprometió muchísimo conmigo, fue algo nunca antes visto, nunca pude haber sentido tanta presión en toda mi vida, la presión es para personas privilegiadas, me gusta verlo así, hoy jamás sentí algo así, no fue fácil terminar en el podio, me enfermo, entonces estoy muy feliz y muy agradecido por la oportunidad que ofreció el equipo al intentar tomarla y... que Tadej s'ha comprometido así conmigo.
0: Aquest era del Toro i el seu company, el líder, qui demà vestirà de groc novament i, lògicament, aixecarà el cinquè títol del Tour de la seva carrera, Tadej Pogacar, explicant que avui ha estat, efectivament, gregari del seu company mexicà.
7: I did my best, today.
8: He fet tot el que he pogut per ajudar l'Isaac avui. El Juan ens ha posat una mica de pressió quan ha marxat davant, però bé... Màxim respecte per tot el que han fet els nois en les últimes tres setmanes. Avui ho he experimentat jo. Abans ja apreciava el treball dels companys, però ara és un altre nivell.
0: Un Pogacar que, Pau, ja veurem demà amb quines intencions va a l'etapa. Avui el sentia dient, o recordant, que aquest any no hi ha Van Aert. No sé si insinuant que demà també aspira a la victòria en l'arribada a l'etapa a París, vaja, que a més s'ha hagut de retallar.
4: Si s'han recordat de Van Aert, Pau, és que té gravada aquella etapa de l'any passat que no va poder... Sí, que en té ganes. A més, una etapa que estarà retallada, és a dir, només es farà el circuit final per París. Per sort s'ha pogut mantenir Montmartre, no?, que estava en dubte per tots els incendis que ja estan havent a la zona de França, a prop de la zona de Bordeus. Han hagut de desplaçar efectius, no?, de les forces de seguretat cap a aquella zona que s'havien previst pel Tour de França i, per tant, l'etapa quedarà retallada, crec que poc menys de 90 quilòmetres, no? Però en tot cas mantindrem el circuit de París, mantindrem les ascensions de Montmartre, que és on realment Pogacar, doncs, pot treure a lluir tot el seu potencial, com ja vam veure en un circuit, no?, que es va inaugurar, per dir-ho d'alguna manera, als Jocs Olímpics, que va donar molt de joc i que l'any passat ja ho vam veure, amb aquelles, crec que són tres passos per Montmartre. Veurem, no?, si Tadej Pogacar demà té ganes de gres, que té ganes de jugar, té prou marge a la general i aixecarà aquest cinquè Tour de França, que és que l'altre dia dèiem, no?, des del 95 que no, ningú superava el rècord de Pantani a l'Alp d'Huez, doncs des del 95 que ningú guanya cinc Tours de França i va ser Miguel Indurain, no? Per tant, arribarà o igualarà els Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain, llegendes d'aquest esport.
0: Doncs demà ho seguirem al llarg del dia aquí a RAC1 i lògicament el tu diràs, repassarem com ha anat aquesta última etapa, demà que pujarà a dalt de tot del podi de la general Tadej Pogacar, segon Evenepoel i tercer Isaac del Toro, avui ha quedat confirmada aquesta tercera plaça del podi, si no hi ha cap, lògicament, contratemps demà, Seixas serà finalment quart de la general, Juan Ayuso, setè. Demà, Pau, ho seguirem, a veure què ens depara aquesta última etapa i si Pogacar té ganes de continuar fent història. Ens seguim parlant, gràcies i bona nit, una abraçada, Pau.
4: Gràcies, bona nit.
3: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
0: RAC 1. Recta final del Tu diràs, 6 minuts per sobre de la 1 de la matinada. Hem de fer una punt en motor perquè ja tenim definida la graella de sortida del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 que es disputarà demà a partir de les 3 de la tarda al circuit d'Hongaroring on, ara ens explicarà l'Álvaro Ademà. Hola, Álvaro, bona nit.
9: Hola, Pau, què tal? Bona nit.
0: Pole position per Lando Norris, la primera del curs, i, atenció, problemes pel líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha estat sancionat, Álvaro.
9: Sí, Lando Norris ha estat el gran dominador de la qualificació, ha estat el més ràpid a la Q1, a la Q2 i a la Q3, aconseguint la seva primera pole position de l'any i la primera, de fet, que no aconsegueix un pilot de Mercedes aquesta temporada. El vigent campió del món avantatjat per 12 mil·lèsimes de segon a Hamilton, que ha estat segon, però serà l'altre Ferrari, el de Charles Leclerc, el que arrencarà demà des de la segona posició, després de que els 7 cops campió del món l'hagin penalitzat amb 3 posicions a l'engrallat per haver molestat Piastri a la Q3. Hamilton no ha estat l'únic pilot que ha estat sancionat després de la qualificació d'avui. Al líder del Mundial, a Kimi Antonelli, també li han caigut 3 llocs a l'engrallat per no haver aixecat suficientment el peu de l'accelerador quan han onejat banderes grogues després de la virolla de Max Verstappen al darrer revolt del circuit. El de Mercedes ha estat quart, però demà arrencarà setè. Les sancions de Hamilton i Antonelli fan que per darrere de Norris i de Leclerc, Piastri tercer i Verstappen quart compartiran demà la segona fila amb Hamilton cinquè i Russell sisè des de la tercera i amb Antonelli, com diem, just per darrere des de la setena posició. Alonso, per part seva, ha aconseguit la seva primera Q2 de l'any, evidenciant el pas endavant d'Aston Martin gràcies a les millores introduïdes en aquest Gran Premi. Carlos Sainz, per part seva, s'ha quedat a la Q1 i ha estat 18è. Arrencarà demà des de la novena fila aquesta 11a cita de la temporada, Gran Premi d'Hongria, a partir de les 3 de la tarda al circuit d'Hungaroring.
0: Molt bé, gràcies, Álvaro.
9: Gràcies, que vagi bé. Adéu, bona nit.
0: I amb aquest darrer punt de Fórmula 1 acabem aquest Tu diràs. Gràcies al Víctor Valero, a la part tècnica, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà hi tornem. Demà amb el Xavi Rocamora. Descanseu. Bona nit.
10: Tu diràs.
11: RAC1.
12: Bona nit, passen 8 minuts de la una, us parla Joan Capel. Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant, ja són 35.000 hectàrees calcinades i més de 80.000 persones confinades o evacuades. Els dos focs, però, s'han unit de manera discontínua, ho ha explicat aquest vespre el director operatiu de l'UME, Francisco Javier Marcos.
13: Se han unido con un frente discontinuo muy pequeño, pero existe una unión técnica en la zona de San Martín de Valdeiglesias. Sin embargo, al norte de San Martín, la zona ya de separación es de 14-15 kilómetros.
12: Les condicions meteorològiques han complicat les actuacions. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ho ha detallat fa poques hores.
14: Las condiciones meteorológicas son las que son y son con las que no se puede, evidentemente, hacer frente. No podemos cambiarlas. Pero sí tenemos los medios y la actitud, evidentemente, para prevenir.
12: També hi ha un incendi d'alta intensitat a la Vall d'Uixó, a Castelló. Pel que fa a la situació a Catalunya, aquesta tarda els bombers han estabilitzat un foc que ha cremat 8 hectàrees a Cubelles. L'incendi ha obligat a confinar més de 2.500 persones. És el tercer incendi en 10 dies a la zona, el que fa sospitar als agents rurals que els focs hagin estat provocats per un piròman. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha explicat a RAC1 que és una opció que veu probable a falta de les investigacions pertinents.
15: Hi ha alguna sospita, sí, que sigui això, eh? Hi ha alguna sospita, sí, perquè és curiós. I sempre a la mateixa hora, a veure com, si poden aclarir els Mossos, com, quin és l'origen, eh?
12: De cara a demà seguirà actiu el Pla Alfa dels agents rurals amb 115 municipis en risc extrem i 184 més amb risc molt alt, la major part al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I a Berlín, almenys una persona mort i 15 han resultat ferides en un atropellament massiu aquesta nit durant les celebracions de l'orgull LGTBIQ+, a Tiergarten, un dels principals parcs de la ciutat. Ara mateix es desconeix si ha estat un atac terrorista. La policia busca un o més sospitosos que han fugit després que la furgoneta s'estavellés contra un arbre. La policia ha tancat la zona propera al parc i els organitzadors han decidit cancel·lar l'esdeveniment. I aquesta nit ha arrencat una nova edició dels Sons del Món, que fins al 10 d'agost omplirà la Ciutadella de Roses de música. El concert inaugural ha anat a càrrec de Pablo Alborán, però també hi passaran artistes com l'Axambustos i Gossos, Rosana, Niña Pastori o Sergio Dalma. Corresponsal de RAC1 a Girona, Sandra Florença.
10: Els Sons del Món ha començat amb força i ja suma més de 23.000 entrades venudes. Pablo Alborán ha estat l'encarregat d'obrir la 19a edició del festival en un dels pocs concerts que oferirà aquest estiu a Catalunya. El cartell també inclou cites destacades com el retorn de Rosana pels seus 30 anys de carrera, Niña Pastori, Joan Dausà o Sergio Dalma, i concerts únics com la reunió de l'Ax amb Busto i Gossos 20 anys després o l'actuació conjunta dels Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Miravet. El director del festival, Xavi Pasqual, explica a RAC1 que s'espera que sigui una de les edicions més multitudinàries de la història del festival.
11: Estem molt contents. Hem arrencat amb 23.000 entrades venudes. És una xifra que pronostica una gran edició. Hem aconseguit que l'Espai de la Ciutadella sigui un espai que culturalment arriba a molta gent.
10: Els Sons del Món s'acomiadarà el 10 d'agost amb Good Save the Queen, un dels tributs més reconeguts internacionalment a la banda britànica, coincidint amb el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody.
12: I ara, els esports.
2: Aitana, bon matí. No començarà la pretemporada amb el Barça. No, així ho ha confirmat la pròpia jugadora davant els mitjans en el seu campus de futbol a Sant Pere de Ribes. El motiu són les molèsties que encara arrossega el seu turmell.
16: Jo vaig acabar la temporada, bueno, haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia, llavors jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc.
2: Encara en futbol, avui dia de partits amistosos dels equips catalans. El Nàstic de Tarragona ha perdut 0-2 davant l'Andorra amb gols de Jordi Cano i Solozábal. El Sabadell i l'Espanyol han empatat a 1, mentre que el Girona ha perdut el primer amistós de la pretemporada per 0-1 amb l'Alavés. En motor, Lando Norris s'endú la pole position al Gran Premi d'Hongria. Leclerc sortirà segon i Piastri ho farà tercer en una cursa que començarà a les 3 del migdia de diumenge. En ciclisme, demà, l'última etapa del Tour de França amb Tadej Pogacar com a virtual guanyador. Avui l'equatorià Richard Carapaz ha guanyat la darrera etapa de muntanya i Isaac del Toro s'ha assegurat el tercer esglaó del podi a la general. I últim apunt en atletisme, perquè fins a 3 catalans han guanyat l'or en el campionat d'Espanya. Pol Ferrer ha guanyat el decatló masculí, Sara Gallego els 400 metres tanques i Maria Vicente García l'heptatló femení.
12: I pel que fa al temps, aquest diumenge començarà de matinada amb un temps inestable i xàfecs a la costa central i nord de la Costa Daurada. La temperatura baixarà una mica més que dissabte, amb valors fins i tot lleugerament inferiors als que serien habituals per l'època. Durant el matí tindrem núvols al vessant nord del Pirineu, al prelitoral i a la façana litoral, amb mestral i tramuntana que es faran notar als dos extrems del país. A partir del migdia es tornaran a formar ruixats i tempestes al quadrant nord-est, que aquest cop avançaran cap al litoral. Localment poden descarregar amb intensitat, acumular quantitats importants i han acompanyats de calamarsa o de pedra. Això és tot per ara. Per a més informació podeu visitar el portal web rac1.cat.

0: a l'estiu, Maro Muntanya i RAC1. Tots som u. RAC1.
1: Escolta, escolta, para la música. Jo marxo.
2: Com? Però ja? Tant d'hora?
1: Sí, sí. No, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
3: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
4: Vinga, desfilant.
5: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
1: Apa, adéu.
2: Ala, a cagar tot.
5: Ei, ei, ei.
0: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
5: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: Sí, sí.
0: RAC 1. Tots som un milió.
6: Bon dia, són les 7 i des d'ara i fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. I si esteu cremats a la feina, avui comencem parlant del burnout des del punt de vista, però, filosòfic amb l'Anaïs Borràs. Ens relaxarem també fent bombolles de sabó perquè no sé si us heu plantejat mai com s'estructuren. El professor i expert en matemàtiques Anton Aubanell ens explicarà com fer-les, però perquè ens quedin perfectes i mentrestant ens escriurà la seva geometria. Us proposarem lectures, bona música, jocs de taula i us portarem a conèixer el fons marí de les nostres costes. I també avui, amb l'ambientòleg Andreu Escrivà, reflexionarem sobre les conseqüències de pensar que la Terra és propietat exclusiva dels humans. Ens acompanyeu?
0: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.

0: Ja estem a estiu i ens el volem tornar a prendre en filosofia amb l'Anaïs Borràs, que ella és graduada en filosofia i comunicadora a Instagram i a TikTok, i amb ella analitzarem algunes de les qüestions que travessen el nostre dia a dia des d'una mirada filosòfica. I avui parlem del burnout, considerat una malaltia professional per l'Organització Mundial de la Salut des de 2022. Els seus símptomes generalment són psicològics, com esgotament, irritabilitat, trastorns del son, falta de concentració i malestar emocional, però en alguns casos també pot tenir afectacions físiques importants. Anaïs, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I a tot això, el burnout també té molta cosa a dir la filosofia.
1: Sí, cal pensar-lo filosòficament, perquè si no ho fem, com veurem, correm el risc de reproduir exactament les mateixes dinàmiques que ens han portat fins a aquest estat d'arribar a l'estiu cremades. Hi ha un filòsof contemporani, Byung-Chul Han, que ens pot ajudar a entendre millor aquest fenomen.
0: A veure.
1: Aborda aquesta qüestió a La societat del cansament, que és un llibre que ha estat denostat a vegades per la comunitat filosòfica, però que jo us recomano. Llavors, segons el filòsof, ja no vivim en societats disciplinàries que es caracteritzen per la prohibició, sinó en les que anomena societats del rendiment. En aquestes regna la positivitat. Ara, aquest excés de positivitat té conseqüències molt concretes. Les malalties del nostre temps, com el burnout o la depressió, ja no responen a una repressió externa, sinó a aquesta incapacitat de posar límits. És a dir, no que els altres ens diguin no, sinó que nosaltres no som capaços de dir que no i sentim que hem de fer-ho tot.
0: I contra qui competim?
1: Doncs competim actualment contra tot, fins i tot contra nosaltres mateixes. El burnout neix d'aquesta exigència permanent de treballar. I treballar en què, no? Doncs treballar en una versió millorada de nosaltres mateixes, en aquesta competició que pot ser constant i permanent. Segons Han, actualment la pressió externa ha fet un rebranding i ara és més eficaç perquè ve acompanyada d'una falsa sensació de llibertat. La societat del rendiment és una societat de l'autoexplotació. Ens autoexplotem fins a esgotar-nos, fins a cremar-nos.
0: Totalment. I, per tant,
1: això és especialment problemàtic perquè ens aïlla.
0: Sí. M'estranya pensar que hi hagi algun pensador filosòfic que li pugui contradir, però suposo que hi ha molts matisos amb tot. Ell com continua el seu pensament?
1: Això diu que és problemàtic perquè ens aïlla. La societat del cansament, del rendiment, provoca aquest esgotament solitari. Aquest aïllament, diu Han, és especialment visible en el món digital. A les xarxes socials, si ens hi fixem, abans a Facebook parlàvem d'amics, no? Sumàvem amics, teníem molts amics. En canvi, ara, a les xarxes, com a Instagram i TikTok, no tenim amics, tenim seguidors.
0: Seguidors, sí.
1: Això vol dir que a les xarxes ja no són espais, si és que alguna vegada ho havien sigut, espais per construir vincles, amistats, sinó que són espais per reforçar aquest jo.
0: És veritat, sí, a l'ego,
1: Fer a créixer l'ego
0: constantment. Sí,
1: això fa que moltes persones, no sé si t'has adonat, joves, especialment de la generació Z i també de l'Alfa, que és aquella generació més jove que jo, nascuda a partir del 2010, hagin començat a fer una cosa que és el que s'anomena Grid Zero. Saps el que és?
0: No, Grid Zero,
1: Grid Zero és no publicar contingut a les seves xarxes. Actualment, si vas a l'Instagram d'una persona nascuda a partir del 2010, el més probable és que trobis que té zero publicacions.
0: Està molt bé. Això vol dir que estan fent un pas una mica endavant, no?
1: Això potser vol dir que han deixat d'entendre les xarxes, com potser fèiem nosaltres, com aquell espai d'oci, i s'han adonat que d'oci tenen ben poc i que potser tenen més de negoci.
0: Exacte, sí senyor. Tenen més de negoci que d'oci. En conclusió, Anaïs,
1: és imprescindible adonar-nos d'aquest estat de burnout que tenim totes, amb el qual arribem a l'estiu. Cal prendre consciència, perquè si no, durant l'estiu reproduirem aquestes mateixes dinàmiques i ens cremarem encara més.
0: Sí, totalment.
1: Si ho volem fer tot durant l'estiu, volem fer tots els plans, volem trobar-nos amb tothom amb qui no hem pogut fer-ho durant el curs, però el repte és trobar l'equilibri, que no ens guanyi la FOMO, aquella por a perdre'ns alguna cosa, i a vegades normalitzar una miqueta la JOMO, la joia de perdre'ns alguna cosa.
0: Ah, que maco, ens agrada el JOMO, la joia de perdre'ns alguna cosa, sí senyor, i aquest estiu ho practicarem.
1: Practicarem la JOMO, clar.
0: Sí senyor, amb filosofia, com sempre, l'Anaïs, moltes gràcies.
1: A tu.

0: Una de les distraccions més senzilles pels petits a l'estiu, en estones mortes, és, per què no, fer bombolles de sabó. I he dit més petits, però també podrien ser més grans. I no sé si us heu parat mai a pensar en la geometria de les bombolles de sabó. Anton Aubanell és matemàtic. Ha vingut ja alguna vegada a la primera pedra, que ja el tenim una mica, ens sentim una mica nostra, i ell ens va contagiar aquest entusiasme per les matemàtiques i avui, a més, vem un col·laborador, hereu del seu entusiasme, en aquest cas per les bombolles, sobretot, de sabó, que és en Pol Landman. Pol, bon dia, també, benvingut.
1: Bon dia.
0: Que els hi hem dit, veniu i parleu-nos de les bombolles, perquè les bombolles són molt més que un joc d'estiu, o que la manera de passar una estona sobre una taula i jugar amb l'aigua, és molt més que tot això. Com les hem de començar a fer? Com definiríeu aquestes bombolles de sabó que vosaltres feu? A veure, primer, Anton, explica'm tu.
1: Les bombolles són petits poemes matemàtics que estan en un món màgic, no? Quasi entre la matèria i la no matèria, no? I bé, tenen unes propietats molt, molt interessants que són estalviadores de superfície. És a dir, si tu intentes que passin per determinats llocs, sempre hi passaran estalviant la màxim de superfície, és a dir, aconseguint la mínima superfície per passar-hi. Ah, que és guapo!
0: Home, és fantàstic!
1: I això els hi dona unes propietats matemàtiques molt, molt interessants, que té a veure amb els angles i a més nosaltres intentem fer bombolles dins de poliedres, dins de estructures en l'espai, per veure com funcionen, què fan, i quasi sempre ens sorprenen, no? Mm.

0: tractar-les una mica i ho fas amb confiança, les bombolles aguanten. Aleshores, aquesta seria la primera cosa.
1: Però clar,
0: després
1: no
0: ja
1: només...
0: ve la barreja.
1: Clar, perquè anava a dir, amb aigua i sabó de casa, de rentar-se les mans,
0: endavant.
1: Potser... Sí, ja faríem alguna cosa.
0: Sí, podeu començar per aigua i sabó de casa i aleshores allà comences a fer les teves primeres bombolles i quan ja vols arribar una miqueta més lluny, doncs utilitzes un detergent que sigui de qualitat. Aquí, per exemple, s'utilitza el Fairy, a Estats Units s'utilitzen altres tipus, a cada lloc s'utilitzen diferents tipus de detergent.
1: Diríem que un detergent que sigui
0: detergent
1: per rentar plats, que sabem que funcionen bé.
0: I després, si vols encara anar més lluny, doncs hi afegeixes una mica de glicerina o hi ha un producte que és la goma guar. Pots afegir diferents ingredients per anar millorant la teva recepta i també és anar provant i a veure què et surt. Nosaltres, amb l'Anton, utilitzem 65% d'aigua.
1: A veure, aquesta és la bona. Aquesta és la
2: Siguem
1: bona.
2: Concrets.
1: Exacte, anotem 65% d'aigua.
0: 25% de Fairy.
1: Sí?
0: I 10% de glicerina.
1: Entenem.
0: Però t'avisaré, quan li vam dir això al Pep Bou,
1: màxim
0: bombollari
1: de
0: Catalunya, es va tornar boig.
1: Perquè
0: va dir
1: no
0: que ni més d'un 10% de glicerina ni més d'un 10% de Fairy. Aleshores, clar, aquí hi ha molta discussió.
1: Bueno, a partir d'aquí podem experimentar, no?
2: Sí,
1: que cadascú
2: sí,
1: tregui
2: sí.
1: les seves conclusions. I quines formes i colors podrem arribar a fer?
2: Bé, això depèn de les estructures que posem dintre les bombolles.
1: Jo ho dic perquè, clar, quan dius bombolla tothom s'imagina una esfera. I vosaltres
0: no sempre
1: no
0: són bombolles voladores.
1: Clar, aquí està.
2: No,
1: aquí
2: a vegades
1: està.
2: Són les superfícies que forma el líquid amb sabó a dintre d'unes estructures que normalment són estructures metàl·liques i que allà forma unes superfícies i aquestes superfícies tenen propietats, a part d'allò que t'hem comentat, de que la superfície és la mínima possible, doncs hi ha uns angles que sempre són els mateixos. Qui ens havia de dir que totes les bombolles formen sempre, entre les seves cares, angles de 120 graus?
0: Clar, clar. Perquè són un terreny magnífic per aprendre a fer matemàtiques, no, les bombolles, perquè tenim això, no, que ens resolen sempre aquest problema de la mínima superfície possible, però després, quan les comences a observar, resulta que comences a descobrir certes propietats que sempre es mantenen per aconseguir resoldre el problema. I aleshores comença a treballar amb els angles, comença a treballar amb les formes òptimes, i aleshores a deduir propietats...
2: Les curvatures.
0: Les curvatures serien un tema que aniria a la universitat, però, en canvi, el fet de que el cercle és la forma que, donada una certa àrea, és el menor perímetre, això va a primària, però després començar a treballar amb deduccions respecte als angles, això va a secundària, per tant, és un terreny que ens permet treballar matemàtiques potents per totes les edats.
1: Que, de fet, és el que feu, no? Perquè aneu a explicar les matemàtiques d'aquesta forma. És a dir, vosaltres
2: sí.
1: feu xerrades sobre bombolles.
2: Sí, sí. Ara jo ja estic més jubilat, però en Pol en fa moltes.
1: Exacte.
0: Sí.
1: A més, ho fes a través d'Explorium, que no ens has dit exactament què és. Tu ets co-director d'Explorium.
0: Sí.
1: I què és Explorium?
0: Explorium és una associació sense ànim de lucre que ens dediquem a l'educació, estem a l'educació de la ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, però sempre mitjançant l'experimentació, mitjançant el joc, no? Aleshores, respecte a les bombolles en concret, per exemple, doncs fem xerrades, però també hem fet unes colònies senceres de 3 dies de bombolles matemàtiques, de dia i nit fent bombolles matemàtiques i descobrint
1: brutal,
0: les coses.
1: Home.
0: Anem a... o al batxillerat fem tallers pràctics, o a l'ESO fem tallers on són els propis alumnes que estan fent les bombolles i desenvolupant les seves teories. Aleshores... bueno, ens permet, les bombolles són una cosa que ens permet jugar a moltes edats, fins i tot fer espectacles a primària per poder descobrir la ciència de les bombolles d'una manera meravellosa.
1: I
0: no?
1: Que estem parlant de primària així, però segur que més d'un adult s'ha quedat embadalit.
2: Oh, i tant.
1: Mirant-vos.
2: Cada any en fem una vegada a la universitat, a la Facultat de Matemàtiques. L'últim dia de les classes de didàctica, per exemple.
0: O tots sí, junts, sí. Els dos hem anat a la presó a fer bombolles.
2: Sí, sí.
1: Oh, que maco. Això m'agradaria també que expliquéssiu. Heu tingut reaccions que us han omplert el cor, no? I que
2: sí.
1: us ha donat sentit
2: sí.
1: el que feu.
2: I tant. I tant.
1: Com quines?
2: Nosaltres hem anat moltes vegades a la presó. Jo recordo una persona que ens va dir directament jo fa, va dir, 5 mesos que estic aquí i és la primera vegada que somric.
1: Oh, que
2: no? Maco. Acte seguit ens va dir, jo no em podria posar dintre una bombolla i sortir cap als aires.
1: però
2: trobes amb situacions. Jo recordo una vegada amb una circumstància aquí a Barcelona i hi havia famílies I un pare, que tenia un fill doncs, amb moltes dificultats, ens va dir, és la primera vegada que he vist somriure al meu fill. Clar, quan tu et diuen això, te s'omplen els ulls de llàgrimes, t'ho portes per tota la vida al cor, sí, no? Sí. I tens les bombolles, doncs, produeixen emocions, allò que dèiem al principi. Són quasi objectes màgics que...

0: a la vegada motiven i ens permeten fer ciència, no? I quan ho fem, quan ara deies això de les conferències, sempre fem tres tipus de missatges.
1: A veure.
0: Missatges explícits, sí? Com, per exemple, els angles són de 120 graus, o això forma unes figures geomètriques, en diem poliedres, molt bé. Els missatges implícits, és a dir, aquells que potser no els diem amb totes les paraules, però que els fem notar. Per exemple, la pregunta, què sortirà? Si conjecturem. Després de conjecturar, diem, bueno, preguntem-ho a la natura. Preguntar a la natura és experimentar, i per tant fem bombolles, no? Per tant, conjecturem, experimentem, i llavors segur que ens sorprèn i aprenem coses.
1: Això anava a dir.
0: Aprenem coses i millorem, per tant, el nostre model mental, el model científic, de com funcionen les bombolles. I així aprenem. Fer això implícitament és posar en marxa el model científic, el treball de la ciència, conjecturar, experimentar i construir models. Mm-hmm. No? I després el tercer tipus de missatge és el missatge emocional, perquè volem emocionar fent matemàtiques. Les matemàtiques sempre tenim interès en desmentir que siguin aquesta matèria freda. No, les matemàtiques emocionen, i en aquest cas emocionen a partir de la seva aplicació, no? Sí. Per tant, aquest tipus de missatges.
1: Perquè tu, Pol, també has vist emocionar-se gent, no? Vull dir que ho has vist conjuntament i també a nivell individual.
2: Jo m'he emocionat jo he vist emocionar-se gent.
1: Per això t'hi has dedicat al final, no?
2: Clar. O sigui, jo, per exemple, recordo anar a un institut i allà d'estar fent, va ser amb cada classe feia 7 hores de bombolles. No? Al llarg d'una setmana cada infant anava a fer 7 hores de bombolles, i al final de tots els dies que em vingués una noia i em digués és que m'ha encantat perquè porto en tota la vida dient-me que les matemàtiques estan a tot arreu, i ara ho he vist.
1: Sí, sí.
2: I clar, a mi això em va emocionar increïblement. I jo vaig començar a fer tot això també, doncs, perquè jo la primera vegada que vaig veure tot el tema de les bombolles matemàtiques va ser veient l'Anton.
1: Home, és que veure l'Anton és enamorar-se de les matemàtiques i de tot el món de la ciència, de pas. I clar, les bombolles, no havíem pensat que ens podien explicar tantes i tantes coses, fins i tot d'angles rectes, perquè tothom li posa a la bombolla forma rodona, i en aquí ens heu ensenyat que no. No. Que no és forma rodona, que pot ser la forma gairebé, bueno, que ella vulgui, no? Perquè no tant que nosaltres i ella.
2: Això seria una cosa a investigar. Quines formes pots aconseguir una bombolla i quines no?
0: Conjecturem.
1: Però no les heu fet totes, segur.
0: No, n'hi ha moltes més. No, és magnífic.
1: Qui vulgui més informació, els enviem a Explorium, no? Que allà teniu molta imatge i molta manera de fins i tot de fer que aneu a fer-ho, no?
2: A
1: escoles o a particulars, per què no?
2: Sí, o sigui, nosaltres constantment ens truquen des d'escoles, des d'instituts, des de centres cívics, des de qualsevol tipus de lloc, perquè anem a fer bombolles matemàtiques o tants altres tipus de tallers científics, matemàtics i així. I allà, o ara, justament, acabem de fer les colònies de primavera, sempre que hi ha vacances marxem de colònies i hem estat fent bombolles matemàtiques, també, no?
1: Que maco.
2: Aleshores, sí.
0: Hem jubilats, també n'hem fet moltes vegades. Bueno,
2: sí.
1: Clar, per ja tant, no, és el que dèiem, que no hi ha edats, eh? Sí, no hi ha edats, sí.
0: S'entusiasmen.
1: Exacte, qualsevol que tingui una mínima curiositat, i molta gent que potser es pensa que no la té, quan vegi les bombolles se li despertarà segur.
2: Sí. Jo crec que aquesta és de les principals gràcies
1: i
2: de les
1: més,
2: bombolles.
1: Exacte, i les gràcies de l'Anton Aubanell i el Pol Landman, que també tots dos saben contagiar aquesta emoció. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
0: Gràcies a vosaltres.
3: La primera pedra, amb Noemí Polls. RAC 1.
4: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
5: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
6: Em poses una birra, si us plau?
5: I tant. Vols una copa o una mitjana?
3: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Budio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
5: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
3: RAC 1, tots som 1 milió.
7: RAC 1.
8: Digui?
9: Marc, què passa?
8: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
10: Ah, que estem de vacances.
8: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
10: Marc, és que no et sento.
8: Escolta,
10: bé, eh?
8: No em pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics!
10: Marc!
8: Bandarres!
10: Marc!
3: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
8: Així va el país! Així va el país!
3: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
7: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
9: Estadella, una cosa, en sèrio em vindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
7: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
9: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
7: Hi ha gent i el Pere Mas.
3: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
9: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia he de vindre amb els inagraells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
3: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC 1. Tots som un milió.
11: Que hem acabat l'escola
12: i tenim més temps lliure.
13: Ara que volem fer el que volem,
14: volarem els pares amb la pistola d'aigua
15: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
16: I escoltarem els contes de RAC1.
17: A la piscina!
18: Al cotxe!
19: O a l'hora de la migdiada!
20: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
21: Els contes de RAC1 són dels vivim del cuento. És el divertidíssim!
22: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
23: Ens trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
3: RAC1 Podcast.
24: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
1: I ara, vinga, va, que agafem el cotxe i marxem de ruta.

0: època de vacances per excel·lència i volem fer escapades d'estiu per amants de l'arquitectura i el disseny. Així que preneu bona nota perquè ho farem ben acompanyats, assessorats per l'Ariana Rossó, que està al capdavant d'Elàstica Magazine. Ariana, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I tenim ganes això de conèixer verdaderes joies de l'arquitectura, que les tenim més a prop del que pensem i que a vegades no les hem ni trepitjat mai. I jo crec que és una bona ocasió, no?, acostar-s'hi.
1: Bueno, bé, arribar a les vacances d'estiu i és super bona ocasió per anar a descobrir aquestes joies de l'arquitectura, que no és que estiguem descobrint
0: la sopa d'all,
1: però que molts cops les tenim a prop i no en som conscients. Llavors, per aquest estiu us he preparat algunes càpsules per parlar de petites escapades per amants de l'arquitectura i el disseny, i m'he proposat fer-ho sota unes premisses molt concretes.
0: A veure, quines?
1: Que siguin viatges que es puguin fer en cotxe des de qualsevol indret de Catalunya.
0: Val.
1: Que sigui tipus road trip, sense haver d'agafar avions. Que siguin escapades relativament curtes, de 2, 3, màxim 4 dies. I que el destí final sigui un edifici o espai arquitectònic realment espectacular.
0: I comencem per França, no?, a prop de Lyon.
1: Sí, tenim la sort de tenir França aquí al costat. França és el país d'un dels arquitectes més importants que hem tingut en el segle XX, que és Le Corbusier, uh-huh. I al costat de Lyon està el convent de Sant Marí de la Tourette. La ruta són 6 hores i mitja en cotxe des de Barcelona i, bueno, és ideal fer-la en 3 dies, parant pel camí, ¿vale? Perquè la idea és anar a veure aquests edificis, però de ruta anem parant i aprofitant.
0: Oh, clar, sí, sí. El destí final és la gran joia arquitectònica, però mentrestant anem fent.
1: Val, doncs per arribar fins a Lió us proposo que al traspassar la frontera pareu a Colliure, que és una vila superbonica, i feu nit a Montpellier. Uh-huh. Allà a Montpellier també trobareu grans obres arquitectòniques com l'Ajuntament de Jean Nouvel, l'edifici inflable de Philippe Starck, l'Arbre Blanc, que és aquest edifici de 17 plantes que té balconades amb voladís, no sé si el tens en ment, uh-huh. Però bueno, val realment la pena. També hi ha tot el complex neoclàssic que va dissenyar Ricardo Bofill i la Biblioteca Pública de Zaha Hadid. O sigui, cada camí a veure l'obra espectacular de Le Corbusier, ja tenim aquesta primera parada a Montpellier, on podem començar a empapar-nos una mica d'arquitectura. Aleshores, el dia següent, a 3 hores 45 en cotxe, enfilem cap a Lyon, i allà a les afores de la ciutat, envoltat d'un verd de silenci, apareix el convent de Santa Maria de la Tourette, que està projectat per Le Corbusier. Ell es va construir entre l'any 50 i el 60, el 53 i el 60, per una comunitat de monjos dominics. I és una obra brutalista en el sentit més literal de la paraula. Ja hem parlat molt del brutalisme, ja saps que m'agrada molt aquest moviment arquitectònic, i ara aquí veiem el formigó completament despullat, amb línies severes, una austeritat total, però és una austeritat molt emocionant. O sigui, no és que sigui fred, sinó que realment és molt, molt emocionant, perquè Le Corbusier ja ho va projectar de tal manera que la llum entra d'una manera absolutament calculada, les finestres semblen partitures musicals i el silenci és gairebé material. És, com deia l'Enrique Iglesias, una experiència religiosa, encara que no sigui religiós, perquè realment és espectacular anar-hi, mm. i us ho recomano molt. I, a més, aquí encara s'hi pot dormir.
0: Ah, sí? És a dir, sí, que pots fer reserva per poder passar una nit aquí.
1: Sí, llavors molts arquitectes fan aquesta experiència d'anar aquí al convent de Sant Marí de la Tourette a dormir. Val? No us espereu cap mena de luxe, perquè tot és...
0: No, clar, és un convent auster.
1: Super auster, o sigui, aquí no hi ha ni minibar, ni spa, ni coixins de plomes. És realment viure l'experiència de Le Corbusier, super essencial, radical i minimalista. No és una visita super, super turística, és una visita molt introspectiva, però la podeu fer també amb nens. Bueno, jo vaig anar amb les meves filles i també diria que van al·lucinar gairebé tant com jo, perquè quan estàs allà, i això que vam fer la visita en francès, i no enteníem res, però no cal entendre res per entendre l'arquitectura de Le Corbusier.
2: Només respirar entre aquelles parets ja t'està contagiant tot el contingut i la intenció de l'arquitecte, no?
1: Sí.
2: Doncs ens encanta fer aquesta visita, aquesta ruta, que hem dit que quants dies pot donar això? Un parell de dies? Tres?
1: Sí, en tres dies, o sigui que si no tens res a fer aquest estiu, improvisa aquest viatge que serà una experiència religiosa.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Ariadna.
1: A vosaltres.

0: Aprofitar les vacances per agafar bones lectures és un dels més comuns i bons propòsits que ens fem moltes vegades a l'estiu, però no sempre el sabem dur a terme perquè el temps de descans és intermitent. Per aquestes ocasions, en què no tenim llargues estones i amb el propòsit de no abandonar la lectura, us proposem contes, els relats curts. Avui parlem, per exemple, per què no, de Pere Caldés, que va ser un escriptor, periodista i dibuixant català, però conegut sobretot per la seva faceta de contista. Com a negre ha publicat contes portàtils, on se'n recullen més de 80, i per tant en volem parlar amb Jordi Puig, que ell és editor de Com a negre. Jordi, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem parlant, en aquest cas, del primer llibre, Pere Caldés, contes portàtils. És el primer volum, que parlem de volum, però és una edició la mar de portable, petiteta, i que porta per títol justament això, portàtils, i són tots relats breus, no? Aquest seria el primer.
1: Sí, Caldés va ser és l'inaugurador d'una col·lecció molt estimada a casa, que és la col·lecció Portàtils. En aquest sentit li vam furtar el nom a Caldés. I no podia ser un altre el que inaugurés la col·lecció, perquè jo diria que parlem del principal contista del segle XX català, segur, i un dels principals contistes del segle XX europeu, també segur.
0: Com que prosam relats curts per llegir, avança'ns una mica d'aquesta col·lecció que teniu de portàtils, a part de Pere Caldés, qui més teniu? Quines altres propostes ens feu per aquest estiu?
1: Ui, hi ha molta cosa per espigolar, ja són una vintena de títols, ja, els que hem fet. I costa destacar-ne un parell, però vaja, uns que hem reeditat fins a 3 vegades i han sortit reedicions fa poc, són Contes foscos d'Edgar Allan Poe, i Quanta terra necessita una persona de Tolstoi. També hi ha que va tenir molta requesta La dona amagada de Colette, La companyia dels llops d'Angela Carter, que és una autora realment excepcional i per descobrir encara més.
0: Doncs jo crec que, com dèiem, l'ideal seria entrar a una llibreria, mirar els portàtils, a veure on estan, i repassar tots aquests títols, que, com dèiem, el primer d'ells és Pere Caldés, Contes portàtils. Pere Caldés va ser un dels grans de la literatura del segle XX i, a més, reconegut a nivell europeu, també.
1: Sí, no prou com hauria d'estar reconegut, tot val a dir-ho, perquè això de que sigui un dels principals autors de contes i no de contes, també és va ser un gran novel·lista, Caldés, però sobretot ens ha arribat com a contes del continent europeu, ho diem nosaltres, però no ho saben prou els europeus. I això, hi fa el fet de que escrivís en català, sens dubte. Vull dir, però és un autor que pots posar de costat amb grans, grans, grans de la literatura europea, i ell en bevia, i d'alguna manera la seva literatura s'hi relaciona bé i sona bé amb autors contemporanis seus, amb autors de la segona meitat del segle XX, que realment no els llegeixen al costat de Caldés i dius, carai, quin tros d'autor que teníem aquí, i quin paio més divertit i alhora profund, i alhora subtil, quina llengua que ens va portar també, perquè aquesta és una cosa que menja part, la llengua de Caldés és un fastí constant, és molt...
0: Sí, perquè realment te la fa molt assequible, molt comprensible, i alhora té un vocabulari riquíssim.
1: Sí.
0: Totes dues coses, no?
1: Sí.
0: Però l'empobreix.
1: Es podria fer un diccionari Caldés, jo crec.
0: Sí, oi?
1: Sí. Si fóssim un país més musculat i una literatura més musculada, algú podria fer un diccionari de Caldés i no seria una estupidesa, de debò.
0: En aquest llibre, Contes portàtils de Pere Caldés, de Com a negre, tenim més de 80 relats. Ell en va escriure molts. Per què aquests, en aquest llibre?
1: Bueno, bàsicament aquests són els més curts que va escriure.
0: Els més curts, eh?
1: Sí, i ell mateix, això de Contes portàtils, ja no és pas nostre el títol, sinó seu, també. De fet, ell, a partir d'un cert moment de la seva producció, acostumava a tancar els volums de contes que va fer. El més celebrat i cèlebre segurament són les Cròniques de la Veritat Oculta, però tots els que anava fent els tancava amb un apèndix que es deia Contes portàtils, i que eren els més breus. Ara em poso a escriure en la síntesi màxima, no? Els microrelats, al capdavall, són microrelats, no? I és recollir tots aquests que ell mateix va plegar amb aquest nom de portàtils a finals dels seus contes, i I alhora afegir-n'hi algun, que també eren micro, d'altres reculls i demés. És una selecció del més breu que va escriure Calders, d'alguna manera, dels microrelats de Calders. Perquè de Calders ja se n'ha, de fet, se n'ha publicat diverses vegades els contes complets, els volums, els aplecs originals que va publicar també, però això no s'havia fet i és una manera de, és una porta d'entrada curiosa, diguem-ho així, curiosa i molt, i molt, molt, molt interessant. Hem volgut fer una mica un bombonet, una joia pels lectors de Calders.
0: És un bombonet perquè, més, abans ho estàvem comentant, dintre no només hi ha el text, sinó que també hi ha alguna imatge, que són fotografies d'ell, no? No sé si totes, perquè, clar, hi ha alguna que simplement es veu, per exemple, en aquí alguns... tinc una que és un paraigua, una persona amb un paraigua, no sabem qui és.
1: La seva neta.
0: Doncs mira, veus, totes tenen relació directa amb ell, amb l'autor.
1: Sí, són, jo diria que totes són seves. N'hi ha uns quants selfies, que diríem avui, perquè són d'ell al mirall, i també són fotos molt boniques que vam trobar a l'arxiu familiar i que aquí s'hi prestaven. Vull dir, en un altre tipus de llibre, doncs, s'hi prestava menys. Aquí s'hi prestaven perquè, a més, vam intentar que estiguessin relacionades amb els contes. Hi ha el conte aquell de la roda de les rodes del cotxe, que n'hi ha un que gira al revés, que és un dels més sensacionals de tots, que vam trobar una foto d'ell mirant càmera des d'un cotxe, que deies, home, era simpàtic.
0: Aquest és el primer que et trobes.
1: I lligava bé. Sí.
0: Estem parlant de microcontes, ara dèiem microrelats, però Borja Bagunyà, que justament fa una escrita en la introducció del mateix llibre de Coma Negra, parla de microconte, flash fiction, m'agraden molt totes aquestes definicions, ficció sobtada, minisaga, nanoconte, twitteratura. És que ben bé es podria dir així, no?
1: Bueno, això de Twitteratura ja està caducat. Ara no sé com
0: ho
1: hauríem de dir, però...
0: Sí, seria Instagrammatura.
1: Sí, exacte.
0: Sí, no sabem.
1: El llibre té un pròleg de Borja Bagunyà, que d'alguna manera intenta teoritzar, per dir-ho així, el gènere, no? El gènere i l'aplicació del gènere aquest del microrelat en Calders. I té un epíleg molt bonic també de Sebastià Alsamora, que fa més un text d'autor, d'influència d'autor, de com ell va descobrir Calders en el seu moment, en la seva joventut, i com li va influir. Són dos textos d'introducció i epíleg complementaris, bonics, que aporten a aquest bombonet que dèiem, una mica dos perspectives que són maques de veure.
0: Uh-huh. Ara estàvem comentant aquest relat, si et sembla, el llegim, Jordi. Uh-huh. Aquest de No se sap mai, que de les quatre rodes del cotxe n'hi ha una que girava al revés. N'hi havia una que girava al revés. Però era la bona, perquè provava d'allunyar-se d'una corba que ens va desmanegar tots. És boníssim. A més, mostra una manera de veure el món amb una perspectiva totalment original i suposo que diferent al comú, no?
1: Sí, són... És una jo crec que, sobretot, el que ens trobem aquí és una demostració de com es pot captar l'atenció amb un no-res, d'alguna manera, no? És la destil·lació màxima de com un escriptor et pot atrapar l'atenció amb molt poques línies. Mm-hmm. Que com menys línies tens per captar l'atenció, més difícil és. Encara sembla que sigui més fàcil, però jo crec que és més difícil.
0: Clar, i el risc d'equivocar-te és molt més gran.
1: I cada... Ja no cada paraula, sinó cada síl·laba compta més. Com menys n'hi ha, cadascuna té més pes, d'alguna manera, i et pots permetre menys que n'hi hagi cap de sobrera. És així.
0: Sí, exacte. De fet, el mateix Borja Bagunyà també diu que aquest microconte, que es pot associar a vegades fins i tot a l'acudit, perquè n'hi ha molts d'ells que podrien ser bons acudits, molt bons acudits, que fer un acudit també és difícil, no? Sí. Són gèneres que no toleren la mediocritat. I en aquest cas no hi ha ni gota de mediocritat en tot el llibre, eh?
1: No.
0: I en l'obra de Pere Calders.
1: No, totalment.
0: Uh-huh. Comença amb La fi, em sembla que és el primer relat, és La fi, exacte, que pot ser que el fragment final sigui el que està en el cementiri de... Sí. Allà Frank, que és on està enterrat Pere Calders.
1: Llançar,
0: sí. Que diu, aleshores jo, sense el pes de la carn, em sentiré deslligat de mans. I si finalment resulta que n'hi ha, aniré al cel, on passaré una llarga temporada. Sí. Aquest és fantàstic.
1: Sí, és doncs... fantàstic i és bonic que coincideixi que és el que és el que està inscrit en allà a llançar. Sí, sí. Mm-hmm.
0: Doncs La fi és el primer dels relats, dels contes portàtils que està publicat en aquest llibre de Pere Calders, editat per Coma Negra, amb aquest pròleg de Borja Begunyà i l'epíleg de Sebastià Alzamora. Avui n'hem volgut parlar amb en Jordi Puig i el volem proposar per una d'aquestes lectures, perquè no hi ha excusa allà de dir, és que no tinc temps per llegir. Mm. Doncs amb aquest llibre, La butxaca...
1: A més m'agrada, la secció que dieu m'agrada, perquè normalment a l'estiu tothom es deixa els totxos per l'estiu.
0: Exacte, doncs, i a vegades dius, home, és que mira, justament clar, no em venia de gust.
1: No, i està bé, perquè és el que diem, aquests breus sembla que siguin una cosa lleugera i de pa sucat amb oli, però no, també en els breus t'hi pots aturar molt, eh?
0: I tant, i a més aporta la dosi d'optimisme que sí, també necessitem per veure les coses absolutament transcendents.
1: Totalment. Sí.
0: Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
1: Gràcies a vosaltres, a tu.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.
0: Les coses canvien i el salt generacional sempre es fa evident, sobretot quan de sobte et poses a parlar amb alguna persona una mica més jove i te n'adones que les coses canvien, com dèiem. I avui volem parlar amb la Paula García i el Joan Vigil. Molt bon dia a tots dos.
3: Bon dia, Noé.
4: Bon dia, Noé.
0: Ells han estat fent les pràctiques amb nosaltres i els vam dir, escolta'm, aquest estiu, perquè no ens posem tots a parlar de com han anat canviant les coses, Paula? Molts canvis.
3: Doncs sí, Noé, tot ha canviat moltíssim i nosaltres som aquí per explicar-vos una mica com ha estat aquest canvi, no? Mm-hmm. Doncs per entendre millor aquesta diferència de perspectives generacionals, podríem dir, farem un recorregut per diferents àmbits per veure com ha estat. Mm-hmm. En primer lloc, òbviament, les relacions socials.
4: Han canviat totalment.
3: Sí, abans les relacions de parella, d'amistat, el que fos, es construïen sobretot cara a cara. Ara, moltes comencen i es mantenen a través d'una pantalla.
0: És evident que la tecnologia aquí hi té molt a dir.
3: Sí. Coneixem gent pel TikTok, per Instagram o per qualsevol aplicació i podem arribar a sentir proximitat amb algú sense haver-lo vist mai en persona. Mm-hmm. Doncs la tecnologia en aquest sentit ens ha permès mantenir el contacte, per exemple, amb els amics, no? Podem estar a casa nostra i poder estar parlant amb ells, sabem com estan, s'envien vídeos, TikToks, memes, mm-hmm. podem reaccionar històries i, bueno, d'alguna manera, doncs, sempre estem connectats.
0: I, de fet, us esteu comunicant entre vosaltres també, amb un like, amb altres maneres d'expressar-vos que no eren, evidentment, clar, les nostres quan érem
4: joves. Clar, però quina comunicació és aquesta? És curiosa, no? No acaba de ser del tot... Certa, del tot.
3: Clar, perquè això no sempre implica connexions profundes. De fet, gairebé mai, perquè sovint les relacions són molt més superficials. Uh-huh. Sabem què està fent una persona pel que penja a les xarxes, no? Si ha sortit a menjar fora, si ahir a la nit va sortir de festa, si està de viatge, però no perquè ens ho hagi explicat o no perquè ho hem viscut amb ell, sinó pel que hem vist a les xarxes. Uh-huh. Per tant, la comunicació en aquest sentit es torna una mica més freda.
0: I està molt bé que ho veieu vosaltres, també.
3: Sí, sí, clar, sí, sí. Som totalment conscients.
4: Els primers que pengen aquestes fotos fredes, anem a dir, que estan super retocades, ho hem vist, no? Al final sí. S'acaba notant i diem, vinga, anem a explicar coses que ja sabem, no?
3: Sí, nosaltres som conscients de que estem presents en la vida dels altres, dels nostres amics, perquè d'alguna forma ens fem partícips, no?, els uns als altres, però no sempre hi som de veritat.
0: Mm-hmm. És veritat. Tenim tota la raó.
3: Clar, i mentre que abans era necessari quedar amb els teus amics per saber com estaven, inclús per viure coses junts, ara sembla doncs que quedar és com més opcional, no? Perquè, total, si l'altre dia ja em va enviar un àudio de 5 minuts explicant-me que es va barallar amb la seva parella, però que ja estan bé, ja no em fa falta quedar amb aquesta persona per saber com està.
4: Clar.
3: I ja, bueno, si parlem de com es lliga avui dia, el canvi és encara molt més evident. Sí. Les aplicacions de cites han fet que tot es torni molt més ràpid. Decidim en segons si algú ens interessa o no, sense donar oportunitats reals a connectar de veritat amb algú. Escollim persones com si fossin contingut.
0: Sí, sí.
3: I no, fins i tot, fixa't el que et diré ara, podríem dir que l'amor avui dia també funciona amb algoritmes.
4: La superfrase.
3: Sí, el resum. Però bueno, d'això ja en parlarem més endavant.
0: Anirem parlant, ens agradarà sí. molt que ens acompanyeu per anar-nos sí. explicant totes aquestes coses i aquest canvi de perspectiva.
3: Mm-hmm. Sí, i abans, bueno, doncs per saber sobre la vida d'algú havies de parlar-hi. Ara només cal mirar-li el perfil.
4: Sí, Cert, Paula, perquè és una mica el que mig comentat, no? Al final, tu fas un parell de clics, veus a... et fas una idea de com és aquella persona, no? Tu fiques el seu nom d'Instagram i trobes tot el que li agrada, on va, amb qui es relaciona, tot a través de les xarxes, i al final, a veure, fins a quin punt això és real. O sigui...
5: Clar, poden estar enredant.
4: Jo, ostres, col·loco el mòbil allà, moc, clic, temporitzador, estic que guapo, clic.
3: Està tot mil·limètricament i després
4: això.
3: Pots esborrar la que no t'agrada de fotografia. Clar. I col·locar només la que t'agrada.
4: I després
3: o
4: editar-la.
3: Fins
4: al filtre dels collons.
3: Llavors, totalment, això, totalment.
4: Això està molt bé, però clar, parla d'una part, no parla de tot, i això ho acabem confonent. A vegades em passa que faig una ronda d'històries d'Instagram... No? Un dia que de sobte, pam, pam, pam, pam.
5: Ves mirant.
4: A les 10 estic deprimit. Perquè clar, tothom està...
5: Ho notes, eh? Ho perceps.
4: Està tothom disfrutant, gaudint d'una manera.
3: I tu estàs a casa teva estudiant, potser, no?
4: Potser no estàs fotent res, la teva vida... Ai, de sobte estic fent merda.
5: És
4: impressionant.
5: No, t'afecta l'estat emocional.
4: És una hipèrbole total de la vida, no? I això, més enllà d'això, a veure, el programa jo crec que també és la privacitat, perquè és que cada cosa deixa una empremta digital. Cada cosa que dius, els teus hàbits, la teva ubicació, relacions, el teu estat d'ànim, tot acaba quedant aquí i a llarg termini no acabem veient l'impacte que té això, no? Que tot es queda gravat i ben guardat en aquests bancs de dades que hi ha en aquestes grans empreses multinacionals.
5: Sí, senyor.
4: Que a més són tan poc ecològiques, aquestes supercentrals horribles. Doncs tot aquest tema... és problemàtic perquè aquesta informació no només la veuen els teus amics, els teus seguidors, no? Aquesta cosa de close friends, no? que et fas només una part dels amics i després la família.
3: És com la versió premium de tu.
4: Això, no només ho veuen aquests, no? Ho veuen moltes plataformes, els algoritmes, per després preveure la teva vida i encaminar-te cap a gustos, no? I en alguns casos, gent molt malícia, amb molta malícia...
5: Sí, t'estan manipulant, també.
4: Et voldran manipular, et voldran robar, i només cal entrar al teu perfil, que és públic, i veure els teus hàbits, no?
5: Sí, d'això en sou molt conscients vosaltres, i aquí ho anirem explicant també.
3: I tot i això, ho continuem
5: fent.
3: Clar,
5: perquè esteu tots... Sí. Tots estem submergits en aquesta manera de funcionar. Tots hi hem entrat.
4: I a més, hi ha un tema de misteri. A mi m'agrada no saber-ho tot de l'altre, tampoc, no? Jo crec que hi ha algú molt màgic, i ostres, a vegades em passa que arribo amb algun amic i és que no m'ha d'explicar res gairebé, no?
5: Sembla que ja ho saps tot. I després està la música, no?
4: La música, que ha canviat molt, la tecnologia l'ha canviat per complet, més enllà de l'autotune, que els fa com cantar millor, és tot un debat, eh? Tothom em vindrà, que és una nova eina, i és veritat, és una eina que s'ha fet servir molt, no? La recordo la Cher, que feia aquest Believe, no?
5: Exacte.
4: Que era una veu robòtica, total.
5: Sí, sí.
4: Bueno, és una eina, està molt bé, però, ostres, una versió un pèl també potser idíl·lica de la veu, fins ens hem oblidat de les veus més naturals, potser.
3: S'està abusant una mica, també.
4: S'està abusant un pèl, potser, no sé, ja sembla... Ho hem interioritzat moltíssim, no?, aquestes veus robòtiques, i més enllà d'això, ostres, els algoritmes, la tecnologia, ens ha dividit a tal punt que sortia una cançó en cert moment, als anys 80, 90, que són aquestes dècades que ens agrada tant comparar, i eren moments que unificaven, que creaven comunitat, que era el moment d'estar pendent d'allà, l'MTV, aquesta cadena de música amb els videoclips, et quedaves mirant el videoclip, no? Ostres, hi ha una diferència ara...
5: El consum musical també ha canviat,
4: totalment. Ara tothom, cadascú té aquesta playlist totalment barrejada que no té res a veure amb l'altra i això s'acaba notant. I bé, és una espècie de... Ja no és una... Com ho deia? A veure, mira, no és una cultura comuna, sinó és una microcultura, no? Cadascú té la seva cultureta.
3: Total. I a més, també, si continuem parlant del tema de la salut mental, avui dia les xarxes socials sembla que qualsevol té llibertat per diagnosticar-te el que tens, no?
4: Ostres, això em fa una ràbia.
3: Si vius una mica com estressat, no? Perquè tothom vivim estressats. Però si veus un vídeo on et diuen tens ansietat, i si tens ansietat i tens aquests símptomes, t'hauries de prendre aquesta medicació, ja et tornes boig. Per tant, el tema de les xarxes socials i la salut mental ens ho hauríem d'aprendre amb una miqueta més de calma.
4: Totalment. O sigui, com era arroz puede acabar con tu vida. O sigui,
3: beber agua es malo.
4: Et trobes una de coses...
5: Clar, més es simplifica amb una sola frase, clar, i acabes hipocondríac perdut.
4: No? Sí,
5: total, excés d'informació.
4: I no sé què, deberías hacer esto, deberías levantar esta hora.
5: No heu de consumir tant, no heu de consumir tanta informació. No. Sí,
4: ja vale, tu.
3: Sí, sí. Però bueno, d'això també en parlarem més endavant.
5: Sí.
3: I ara entrarem en la nostra secció on aprofundirem una mica més sobre el tema, ho farem una mica més dinàmic, que és En un minut t'ho explico.

0: veure.
1: Doncs bueno, el TikTok ho ha canviat absolutament tot. Els story times, aquest Get Ready With Me i gent explicant les seves preocupacions ja s'han tornat vídeos totalment normals. Però què més hi podem trobar en aquestes plataformes? Doncs mira, avui dia preferim un consum que tingui un contingut molt més ràpid, directe i sobretot que sigui resumit. Ja no volem veure un vídeo llarg o un programa sencer, no? Volem que ens ho expliquin rapidet. Per això nosaltres, per exemple, ja no veiem programes com el First Dates. Ara preferim veure al TikTok un vídeo d'una persona reaccionant als moments, als millors moments de les, sí, de les cites, sí, sí. No?
2: Clar, tot s'ha anat a la mini expressió de tot allò, no? Ja no et veus el capítol de la teva sèrie, sinó que et veus aquell moment, encara que no vulguis, el super spoiler dels collons, o fins i tot aquest moment tan... O sigui, tot molt, molt simplificat perquè et puguis veure, no? Perdó, no, només volia incisar, no sé si us heu escoltat que Netflix ara ha començat a crear uns guions de pel·lícules més simples perquè com la majoria de gent que mira Netflix està amb el mòbil, que sigui algú que puguis estar mirant el TikTok i puguis escoltar què fas mentre a la pel·lícula i l'entenguis tota, no? La fa molt més simple.
1: Sí, o sigui, bueno, aquests serien els continguts com més normals, no, per dir-li.
2: Sí, però també tenim molt ràpid.
1: Sí, també tenim tota una sèrie, no, d'absurditats que hi podem trobar, com per exemple, els rituals. No sé si a tu, Joan, t'han sortit algun cop. Són aquests rituals que et prometen canviar la teva vida en 30 segons, no? Són aquests que et diuen, si vols trobar parella, rebre diners i tenir salut, posa una branca de canyella sota el coixí. I ja està, no has de fer res més.
2: Sí, també les ratxes de TikTok, no?
1: També, les ratxes de TikTok a mi m'encanten. Ara, doncs, bueno, si us envieu vídeos cada dia amb un amic, surt com si fos un foc al costat del nom de la persona amb qui t'estàs enviant els vídeos, i si envies molts vídeos durant uns dies seguits, doncs aquesta ratxa va augmentant i sí. Pots ficar-li un ninot, pots posar-li nom, i si deixes d'enviar vídeos, doncs mort.
2: A l'inot es mor, sí. És una mica...
0: Clar, et genera una dependència gairebé.
1: Dependència, ansietat. A mi l'altre dia se'm va morir una. I què? Ara què fas?
2: I no és res, un punyetero codi en un mòbil, no?
0: No, clar. Juguen amb això.
1: Sí, sí, totalment.
2: Clar, és que al final no, ja no mires la peli, mires la reacció de la peli, no? A si el teu contingut és molt dividit i només t'agrada una cosa molt nínxol, et miraràs la reacció d'aquella persona i d'una persona que li agradi com tu, no? Potser m'agrada molt Star Wars i com no conec molta gent que li